dels troncs i estimat, pots estar satisfet a les flors si ho culls del teu jardí ofenor, estimat.

0: del teu jardí ofenós.
1: Els imprescindibles a IB3 Música.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

Després disparar l'arpó i matar el peix gros. I aparèixer per casa teva amb un ram de sort.

0: Pau Gonçalves.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
2: Bon dia, dijous amb domini de sol, però això sí, amb possibilitat d'alguns núvols que podrien deixar ruixats moderats. Pel que fa al vent, bufarà també moderat de tramuntana a Menorca i la situació marítima serà avui més alterada, sobretot a la costa nord d'aquesta illa i també a la de Mallorca. Salvament Marítim dona per acabada la recerca de la desena de persones migrants desaparegudes aquesta setmana a prop de Cabrera. Consideren que no hi ha possibilitat de trobar ningú pus en vida. Això, recordem, quan han viscut un inici de setmana tràgic a la mà Balear amb 19 persones mortes i una desena de desapareguts. El professor de Sociologia de la UIB, David Abril, remarca que la ruta Algèria-Balears està consolidada.
3: Quin trajecte ha hagut de fer tota aquesta gent que ha travessat el Sahel, ha passat mil penúries i violències de tota mena, i al final venir d'Algèria a Balears és com sa darrera passa d'un trànsit que a vegades ha pogut durar anys. Allò que mos pot pareixer d'en fora, com de sentit comú, de dir, com així s'embarquen, no? Amb un mòbil i amb una barca on només hi cap molt poca gent i en cap tipus de seguretat. Però quan tu em penses tot el que ha passat a aquesta gent per poder arribar a agafar aquesta embarcació, és més fàcil trobar l'explicació.
2: I el rei Felip VI ha repobut avui el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, al Palau de Mar i Vent a Palma per analitzar la crisi migratòria que pateix la ciutat autònoma. Serà a les 6 de l'hora baixa, però abans, a la 1 del migdia, Vives farà una aturada al Consolat demà per conversar amb la cap de l'executiu, Margà Proens. Serà això hores després que el popular que Vives hagi demanat ajuda en el repartiment de menors.
4: Que pedimos el auxilio del resto de España, a través de quien tiene las capacidades ejecutivas, que es el Gobierno de la Nación, para que atienda lo que ha sido, y todo el mundo reconoce, hasta el propio presidente del Gobierno, como un ataque, una vulneración de la integridad territorial de España.
2: I a les Balears, la Conselleria d'Afers Socials no es dona per al·ludida davant aquesta petició, ja que, recorden, el govern espanyol va dir que n'exclouria del repartiment les comunitats que superassin la seva capacitat ordinària, que és el que passa a les illes. A Eivissa, la Policia Nacional ha detingut un home que era investigat per un delicte de maltractament i que s'amagava dins el canapè del llit de la víctima. Això quan a Espanya s'investiguen dos nous possibles assassinats masclistes. Una jutgessa de Múrcia ha ordenat la detenció de l'exparella d'una dona assassinada a Hora Baixa en un centre comercial i a Astúries. Un agent de la Guàrdia Civil l'hauria matat a trets a la seva exparella, que també és agent del cos. Recordem que el 016 és el número d'atenció a les víctimes de violència de gènere. És gratuït i no deixa rastre a la factura de cridades. Això sí, s'ha d'esborrar del registre de telefonades. I pendents de com evoluciona una nina de 2 anys que està en estat greu després d'haver-se ofegat ahir a la piscina d'un hotel de Magaluf, el personal de l'establiment va fer les primeres maniobres fins que varen arribar als serveis d'emergència, la varen estabilitzar i la varen traslladar a l'Hospital de Son Espases. I a Palma, els agents han desarticulat un punt de droga que funcionava les 24 hores del dia. L'habitatge estava preparat com un búnquer amb portes blindades, càmeres de vigilància i un sistema de desguàs per intentar desfer-se de la droga. Això vos ho explicam en el mateix dia en què l'endemà de que el pediatre retirat Eladio Merino rebés la medalla d'or de la ciutat d'Eivissa, que va celebrar la seva festa grossa i Santa Maria de les Neus. I amb aquest punt arribam a les 6:04, tornam amb més notícies a partir de les 7 a l'informatiu matí amb Maria Antònia Suau.
1: Més informació a ib3noticies.com.

0: I de Ciutadans a Gona de la Xiu-Xiu, continuem amb Andrea Sánchez del control tècnic, i ha arribat el moment de rebre una dona que va fer vacances fa uns dies. Ella és na Mònica Borràs i el seu...
1: Aquell gran moment.
0: Mònica, com anem?
2: Hola, com estàu?
0: Molt bé.
2: Tant d'aplaudiments, sí, que bé, sempre. Gràcies.
0: Molt bé.
3: Home, aquesta rebuda havia de ser espectacular.
2: Clar, estic molt agraïda. Com va, com va anat aquest temps que no he vengut?
0: T'hem enyorat.
4: Sí.
0: Però hem estat bé, us oram, sempre.
2: Bueno, això està bé.
3: Sí, la comoditat de l'estudi en l'aire, que sempre...
2: Ja, sempre és un avantatge, perquè ha fet una calorada, ja vos ho dic.
0: És un búnquer climàtic.
2: Sí.
0: Tu estàs bé? Has anat bé, l'estiu, les vacances?
2: Han anat bé, molt curtes, ja, sempre se fan curtes. Però super, super bé, la veritat.
0: Lo pitjor de fer vacances és quan hem de tornar en qualsevol
2: moment. Clar, qualsevol moment has de tornar.
0: No queda un altre.
2: Per si no, estar sempre de vacances, tampoc, no sé, no deu ser tan...
0: No el valoraríem?
4: Exacte.
2: No deu ser tan ideal.
0: No.
3: Bé, jo ho firmaria, però...
0: Sempre de vacances i no fer feina.
3: Oh?
0: Podries no fer feina?
4: Hi ha gent que ho fa, oh?
2: Perfectíssimament. Sí, no, era, jo ara contestava per en Jordi, perquè en Jordi ha posat cara de dir...
0: I vosaltres?
4: No, jo necessitaria fer... Jo necessitaria una rutina.
2: Molt
4: que
2: activa,
4: si no...
2: molt activa, Nora.
4: Sí, no, jo necessitaria una rutina. Sí que és vera que molaria tenir un mes de vacances, però sí, no.
3: Bueno, però
4: fa falta en aquesta vida.
3: Pot ser moltes coses.
2: Vosaltres que sou joves ho teniu més a prop, això d'haver tingut 3 mesos de vacances.
0: Sí.
2: No
0: valoràvem prou.
2: Sí. No, que jo sí, jo ho valorava. Jo deia, sí. Mira aquesta gent que se'n va fer feina.
0: Ah, sí?
2: Quin rotllo, anar a Palma, ara... I mira, sí, però bé, tot mos arriba,
0: sí.
2: No passa res, tot està bé.
0: I també tenim una feina relativament agraïda.
2: És molt agraïda.
0: Molt agraïda.
2: Molt. Que mos agrada molt.
0: Que mos agrada, que no estan picant pedra, vull
2: no,
0: dir.
2: No.
0: Molt bé.
2: Molt bé, avui vos duc dos temes, com sempre, perquè en trieu un. I de... ara anava a dir, ara m'ha fet d'escapa, el primer tema. No, en tinc dos, anant directament. Un és parlar de Kraftwerk, que és aquesta banda que actua avui vespre a Mallorca, de la qual només queda un membre, que té, crec que, 79 anys. Però bé, ha estat un grup de referència, aquest seria un tema. I l'altre tema que vos proposa, Arbera, que sempre que se'n va alguna persona coneguda, un artista, en parlam, Arbera, que avui en dia a la... a internet, en definitiva, trobes molta d'informació de qualsevol músic nacional, internacional, artistes, actors... Però és vera que a vegades, quan se'n va algú que tenim més a prop, no és tan fàcil trobar aquesta informació, perquè no la trobam escrita. I avui, l'altra opció és que vos proposa avui recordar Joan Roca, que ha estat un músic molt estimat, admirat, una persona molt vital i que, a més, ha portat moltíssim a nivell musical. No només amb Antònia Font, sinó que avui vos he preparat un poc Joan Roca abans d'Antònia Font.
0: Jo crec que Joan Roca.
3: Sí.
2: Se'l
0: mereix.
2: Sí?
0: Sí.
4: Toca.
0: Que bé,
2: estic contenta. Perquè se'l mereix. És vera, Joan Roca, bé, si gent que m'ho sent sabrà, que ha estat el baixista d'Antònia Font. De fet, Antònia Font ha estat un dels grups, si no el grup més destacat, amb més força, de les darreres dècades. Vull dir que no se pot comparar ningú amb ningú. Però és vera que han tocat paret. Han tocat el cel, en certa manera. Però Joan Roca, a part de ser baixista i contrabaixista d'aquesta banda, també tenia altres projectes. Avui volem recordar-lo d'aquesta manera i per això sentirem una de les primeres cançons, aquesta.

0: platja d'enfitat.
1: Bé, hem començat amb un tema, Soniverse és una festa, ara realment ho és, perquè hi ha en Joan Roca. En Joan Roca mos ha deixat molt jove, tenia 53 anys, és molt jove, sí. Encara que estigueu molt manco anys, a veure que és una edat molt, massa jove per partir. En Joan estava malalt, va patir un càncer, a més el va dur amb molta dignitat, això és fàcil de dir, però imagineu-vos que vos passaria si vos diguessin que teniu una malaltia. És molt difícil d'afrontar, ell sempre ho va fer amb molta de força, a veure que no li va contar a tothom. Nosaltres, arran del seu grup paral·lel, Geomètrica al Sardín, que era un grup de jazz, sí que teníem més contacte i en una ocasió m'ho va contar, però a veure que tenia tanta força, tanta energia, sempre un somriure, que realment pensaves que ho suraria, perquè no el veies. Però bé, Joan va començar a estudiar música, també era biòleg, era paisatgista, i li agradava molt la natura, moltíssim. Vivia a Son Sardina, i és vera que tenia també tres fills petits. Anna Maria. Anna Maria la va conèixer, a la seva dona, a un concert, quan Antònia Font feia gira per Catalunya, i allà supos que ella era una fan, però se varen conèixer, varen començar aquesta relació, i encara que ella estudiava a Granada, varen tenir el contacte, i finalment ella va decidir deixar-ho tot i venir a Mallorca a viure amb en Joan i començar aquest projecte familiar plegats. Tot això ho he de dir que agraïm molt a alguns amics d'en Joan que mos han parlat. Un d'ells mos ha donat permís per compartir algunes de les seves declaracions. És en Miquel Vicenç, segurament el recordareu, el coneixeu pel seu nom artístic, que és Marcel Cranc. És un compositor, ara fa música contemporània, però fa molt d'anys, en els 90, tenia un grup que se deia Te Deum, que també era un poc l'origen de la música que fa ara, i en aquest grup va coincidir amb Joan Roca. En Miquel mos ha parlat, com sentireu ara, des del punt de vista d'una persona que el coneixia d'abans. És vera que ara tothom parla de Joan Roca, d'Antònia Font, que ha estat un drama, però és vera que hi ha molt més Joan Roca, i precisament Miquel Vicenç parlava d'aquest moment més mainstream, d'aquesta part més coneguda, més de tothom, de Joan Roca. L'escolta.
2: La gran majoria que hem vist és... recorden ara la visió del baixista d'Antònia Font, un grup que de qualque manera ha fet la banda sonora d'unes quantes generacions i ara s'ha admirat i recordat per això, no? Però jo que el vaig tractar durant 10 anys, que varen fer feina plegats, sobretot en els 10 anys en què un comença dins el món de la música, en totes les aventures que això com du, no? Pues, tinc una visió d'en Joan diferent de lo que després el mainstream m'ho hagués pogut donar.

0: I d'aquí també sentim a Joan Roca, baixista, contrabaixista d'aquest altre projecte, Geometrical Sardine. Varen publicar dos discos que sentirem de fons. De fet, per fortuna, queda tot el seu llegat musical i també, per què no dir-ho, el seu llegat familiar, els seus fills, els seus gens, el seu esperit continuarà viu a través de totes aquestes persones i de la música. Però en Miquel mos ha parlat també de... Això, que en Joan era un tipus molt conyero, mos ha dit, feia molta broma, li agradava la polèmica, picar... era molt intel·ligent, també, i li agradava tenir aquest diàleg irònic amb moltes persones. Es vale que també Miquel mos parla dels inicis al conservatori, d'una miqueta com va començar tot, però si vols sembla mos quedem amb aquesta part simpàtica primer, que era un poc polèmic.
1: En Joan era un tipus molt conyero i li encantava... moure polèmica, no? Però és d'aquest que li agradava moure polèmica, però li agradava que tu li contestassis també en polèmica. Aquesta dialèctica, això, el manco amb mi, això li encantava. I jo ho veia que era molt divertit.

0: Idò, geomètrica, el sardí, en Joan Roca, tocava el baix, contrabaix, amb altres dos companys, en Pep Aspas, a sa bateria, i també en Jaume Rosselló, a sa guitarra. De fet, ja sabeu que a Mallorca els músics tenen tots 40 projectes simultanis, s'entrecreuen entre ells, però realment era un projecte en el qual en Joan va poder desenvolupar tota aquesta part avantguardista, perquè, com escoltarem ara, és vera que va començar el conservatori, va estudiar clàssica, després va continuar també els estudis de biologia i d'altres coses a la universitat, i ara, de més gran, ja va tornar al conservatori per estudiar jazz, en la qual cosa era una persona inquieta, que no s'aturava mai, sempre avançant i fent passes, com recorda Miquel Vicenç.
1: Jo vaig viure en una faceta des dels inicis com a músic i com a baixista, no? Com va començar estudiant al conservatori, i quan va anar fent passes. Dic això perquè dins ell hi havia un esperit de músic d'avantguarda, un esperit de músic que cerca coses diferents, no? Que cerca aventures musicals. I això sempre va ser present durant dels 20 als 30 anys, que pràcticament vàrem estar fent coses plegats, no?
2: Agraïm moltíssim les paraules d'en Joan Vicenç, Mònica.
0: De Miquel Vicenç.
2: De Miquel Vicenç. Aquest testimoni és meravellós.
0: La veritat és que sí, i a més tenim també unes altres paraules, perdoneu, d'en Pep Aspas, de bateria, que ell m'ha explicat algunes coses de sa vida d'en Joan, que també anirem comentant ara. És vera que està bé recordar els inicis, recordar sa lluita un poc i veure un poc tot el que ha avançat una persona al llarg de la seva vida. Però continuant amb Miquel, recordam ara una anècdota que mos conta d'un concert o dos concerts que varen fer al Teatre Catalina Valls, que és el Teatre del Passeig Mallorca, i que, bé, mos conta una història molt curiosa en la qual també va participar en Xavier Ramis, el cantant també desaparegut dels Tots Sants.
1: Una de totes que varen fer dos concerts en el Teatre Mar i Terra, crec que se diu. Mar i Terra, ja no me'n record. Però en el Teatre del Passeig Mallorca. I record que érem contrabaix i piano, i també hi havia desaparegut Xavier Ramis dels Tots Sants, que feia de cantant en aquell moment, una espècie de performance que feia, i vàrem ficar una formigonera amplificada i de dins hi tiràvem gallines, teníem gallines damunt l'escenari, i tot aquest esperit en Joan el tenia d'avantguàrdia, d'atreviment, de cap a la música contemporània.
0: I de tot això que mos agrada a tots, fer borrades o fer sasa, una mica, formigonera, gallina, damunt l'escenari, un poc salvatge. Però en Miquel, que ho han dit abans, però segurament molta gent el coneix com a Marcel Cran, que és el seu nom artístic, varen coincidir, com vos deia abans, en aquest primer grup, que varen tenir, que se deia Tereum, però també varen coincidir després en un altre projecte musical, del qual també mos parlava en Miquel, que se deia La Ciel Afònic. I d'on hem escoltat aquest reconeixement, ja quan parlava d'avantguarda, d'aquest altre projecte de Geometrical Sardin que feia en Miquel.
1: Fruit d'això és que després el grup que va muntar darrerament el Geometrical Sardin, que crec que com ell m'ha confirmat, venia de tot aquest ambient i de tota aquesta idea.
0: Idea era aquesta de ser músic d'avantguarda, d'estar sempre en recerca de nous sons, de noves maneres de fer. Hi ha una altra anècdota, sabeu que també en aquests primers anys varen tenir l'oportunitat de sortir a tocar a Moldàvia, i allà també els va passar una cosa curiosa, com us explica en Miquel Vicenç, en Marcel Cranc.
1: Jo també vaig tenir la sort de fer un viatge amb ell fantàstic, amb un concert que vàrem anar a Moldàvia, que en aquell moment s'hi vam anar a través de la Fundació ACA a fer un concert allà, i tinc moltes anècdotes d'aquest concert, perquè hi va ser com un germà gran, però jo encara que només m'ordo un any, però va ser un germà gran perquè jo tenia por, tenia por, i ell me protegia totalment de tota aquesta aventura que vàrem viure allà, i perquè el ministre d'Educació mos havia dit, de Cultura, que hi havia allà, mos havia dit que no sortissin de l'hotel, no? I jo, que som bastant caganxo, això m'ho va assustar. I ell no, ell era aventura pura i dura, i jo me deixava guiar per ell.

0: Bé, i d'aventures, un gran viatge per al Baracan en Joan. Era molt d'aventures. De fet, a l'altre programa d'aquesta casa, l'Aviador, ell havia de venir ja l'estiu passat a parlar d'un viatge que havia fet a Sicília amb altres botànics per reconèixer plantes. Diu en Pep Aspas que també sempre parlava, quan tornava dels viatges, parlava de geologia, de la biologia, de les plantes, dels animals, que li encantava la natura i en aquest sentit disfrutava moltíssim. En Pep afegeix també que era, encara que era molt internacional, això no ho ha dit, però molt obert, molt d'avantguarda, també era molt mallorquí, molt d'arrel, que sempre deia dites, ajudava sa mare en el camp, li agradava sortir, llavors també li encantava sa botànica, i en definitiva també era una persona, si mirava les seves xarxes socials, sempre a l'aire lliure, fent coses, fent activitats, i clar, vosaltres, més ara que teniu els estudis recents, entre cometes, tornareu a estudiar ara.
1: Bé, ja per pronto no em pego una mica més en fora. No.
0: Teoria no,
1: és a dir, de ment, si puc... M'estic més fer feina que estudiar. Però si en qualsevol moment puc permetre tornar a estudiar, sí que m'agradaria.
2: Ja, ara mateix no. No. Te diria que no, però perquè ja també ho té molt recent, clar, a la vegada.
0: I no, ara no.
3: Jo és que encara no he acabat.
0: Ah, mira.
3: Llavors...
0: O sigui que...
3: Sí, me queda un anyet i ja està.
0: I te fa ganes acabar.
3: Sí, me fa moltes ganes d'acabar, la veritat, i començar a fer feina. Sí. Bé, ja n'estic fent,
0: però... Ja en fas. Però bé...
1: Ara ve quan diu feina de veres, no?
3: No.
0: Bé, una altra referència és justament ara quan en Miquel mos parlava també ara hem parlat de la primera etapa, d'aquests 10 anys, dels inicis, del 20 en els 30, però Herbera, que justament explicava en Miquel que arran de Cantoni Colomà, que és un músic també que va anar en aquest viatge, fa poc, o fa un any o X, li va mostrar les fotos d'aquell viatge, a Miquel li va enviar també a en Joan, i així van reprendre el contacte, que no l'havien perdut mai, sempre s'escrivien, però va ser quan en Joan li va contar lo de la seva malaltia, que no estava bé, i així van tenir oportunitat de tornar a parlar, de fer un parell de sopars, de retrobar-se, com us explicava en Miquel, que sentirem ara.
4: I vaig poder, gràcies a això, gràcies a fer un parell de dinars amb ell, i vaig veure que mantenia aquest esperit d'avantguarda, de ganes de fer música, que no li importava si envia molt de públic o poc públic, el que li interessava era fer música, no? Per tant, tinc moltes anècdotes de tota aquesta època, dels 20 als 30 anys, que fèrem aventures tant en el final de Te Deum com després en Les Cielafonies, que van gravar un disc plegats, com amb aquesta sèrie de concerts que se convertien en performance que eren atrevides ja en aquesta època i que avui en dia segurament no podríem fer.

0: També a les xarxes socials, si vosaltres vareu anar a Esmovo, sabreu que hi havia previst el concert d'Antònia Font. El grup va voler tocar igualment, va fer un repertori reduït, 4 o 5 cançons. Van tenir també unes paraules molt guapes, també ho han vist, Joan Miquel Oliver, a les seves xarxes socials, la resta de membres...
1: Sí, de fet, la cançó dels Antònia Font, que és meravellosa, Alpinista de Samurais, que de fet jo, per exemple, vaig redescobrir arran de tot això. Alpinista de Samurais s'ha esdevingut com una espècie de cançó icònica que representa en qualsevol moment que posa aquest punt d'inflexió dins el grup i que està representada per altres artistes, com Anna Maria Jaume, per exemple, que Samovo la va cantar, amb moltíssim de respecte, el d'Antònia Font també la van interpretar. Després, bé, aquí a la ràdio també l'han posat, van posar el mateix dia, i bueno, Alpinista de Samurais, que, bé, una lletra que és fantàstica, i un àngel desplega ses ales...
0: Exacte.
1: I deixa el cel ple de colors, mira, és una cosa així.
0: Exactament.
1: I un ple de cel... No, ple de claror, perdoneu. Exactament. Alpinista de Samurais.

0: Bé, en Xavi s'emociona, mos emociona no, una mica a tots.
1: És brutal, és a dir, bé, la lletra d'aquesta cançó.
0: És molt bona.
1: Les flors se despinten dels arbres i els julets es perden del tot.
0: I és curiós perquè Joan Miquel Oliver, que és un lletrista, un compositor increïble, tan imitat, a més, avui en dia, quan va començar tenia un grup instrumental, així com a de rock progressiu, que se deia Embat, i dius, clar, era impensable que arribessin, o que ell arribés a ser Joan Miquel Oliver, o que s'ha desenvolupat d'aquella manera fins a tenir l'èxit descomunal que canta algú no només aquí, sinó també a la península. Acabarem amb un darrer epíleg d'aquestes declaracions tan amables, tan sentides, que mos han fet aquests dos amics de Joan Roca, en Miquel Vicenç, Marcel Cranc, que l'escoltam, i també en Pep Aspas, que mos ha compartit més a nivell privat. Però anem a escoltar aquest epíleg, aquest resum de qui ha estat Joan Roca.
2: Per tant, dic això, que és una pèrdua irreparable, no? Si pogués dir qualque cosa d'ell, en el sentit és de que no sé si és Beckett que diu que hi ha homes que lluiten un dia i són fantàstics i n'hi ha que lluiten un any i hi ha que lluiten una dècada, no? I després n'hi ha que diu que lluiten tota la seva vida, i aquests són els imprescindibles. Jo crec que en Joan Roca era un imprescindible, era un imprescindible, i que tots els que estem a prop d'ell apreníem, no? Tenia aquesta part vikinga, de qualque manera, forta i així, però tocant i com a músic era un poeta.
1: I de Mònica, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, una ferrada, sa família, els amics, a tothom que ha estimat sempre se diu que era una gran persona, però de veres que en Joan era un gran tipus, un tipus que te mirava en els ulls, sempre amb un somriure, però no d'ara, és a dir, ara sent Antònia Font superfamosos, se comportava igual que quan va començar i tocava en Tedeum i venia a la ràdio a fer una entrevista, vull dir, la mateixa persona.
1: I d'avui Joan Roca mos ha duit a Mònica un pot ser la seva història. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: L'hem conegut una mica més i així el recordarem. Gràcies, Mònica, fins la setmana
0: moltes
1: que ve.
0: Moltes gràcies, adéu.
1: Fem una pausa i tornem tot d'una.

0: TV3 Ràdio és humor.
1: Calor.
2: Moscars.
1: Gelats que se desfan massa ràpid.
3: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses enrevés. Perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
4: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
6: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
7: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre les campanetes.
4: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Xiu-xiu, el programa on parar l'orella.

0: Molt bé, ja ha arribat el moment de conèixer
1: gent que fa coses.
0: I avui qui fa coses són els aftersuns.
2: No te quieres enterar que te quiero.

0: la front woman dels After Sons és Marta Ferrer. Bon vespre.
1: Molt bon vespre.
0: Com estàs?
1: Beníssim, beníssim. Sí? Sempre és motiu d'alegria.
0: Home, Pollencina il·lustre, ha estat la patrona. Imagina que ressaca emocional també en deus tenir.
1: M'he hagut d'agafar vacances perquè, si no, no ho suram.
0: I bona periodista de la casa, Divetres Televisió, presentadora, cantant, actriu... Pot de tot.
1: Lo que me deixen fer.
0: Lo que deixen... Faries més encara.
1: Sí, jo, tot lo que me donin.
0: Què te falta per fer?
1: Algo de circ, algo més de ball, no ball. Clar. És un complement, però potser més professionalment.
0: Avui també t'han duit aquí a l'estudi, a Xiu Xiu, perquè volem que mos parlis de com has fet d'estar al capdavant d'un grup, ho direm malament, però de verbenes, de rebel·les. Mm. Clar, sou els After Sons. L'any passat vareu fer 10 anys, si no vaig errat.
1: Sí, així és.
0: Molt bé. Primer tot, què és una rebel·la? Perquè no és ni una discoteca, ni... Què és una rebel·la?
1: És una festa, allà on s'ajunta gent de totes les edats, des de nins fins a no tan joves, podríem dir, amb ganes de passar-ho bé. I on l'estil musical normalment sol ser cançons hits, diríem, cançons superconegudes de tots els temps, que encara avui en dia sonen i que la gent s'ajunta per riure, ballar i cantar.
2: Clar, ja duis 10 anys, però com comença tota aquesta aventura d'After Sons?
1: Idò, mira, After Sons se va crear en el 2015 amb un grup d'amics de Sa Pobla. D'aquests integrants inicials mos queda en Jaume Nicolau, bateria, i en Joan Miquel Companyo, guitarrista. Clar, el que era una cosa més de mig se va començar a porar una mica més sèria, i la gent, a vegades per tema feina, no, això no ho pots compaginar, i vàrem anar entrant la resta de membres de grup. Jo enguany farà 8 anys que estic amb ells, i la veritat que va començar com una cosa per riure i per fer música i ja s'ha posat una mica sèria. 11 anys, ja crec. Clar. Que...
0: aquest estiu, per exemple, quant de concerts heu fet i quants en teniu previstos?
1: De moment n'hem fet molts. A partir de maig ja comencen rebel·les, però a més fem molta boda, molta festa privada, que això a l'hivern també. De cada any se casa, no sé, a més meros, per gener tenim bodes i jo dic que és això, la gent se casa qualsevol mes de l'any ja.
0: Heu anat a tots els pobles de Balears, creus? O te'n falten qualcuns?
1: De Mallorca crec que quasi tots. Enguany, per exemple, dia 5 de setembre anem a Galileu, que per mi que no hi he estat mai, i gràcies a la música coneixem llocs nous, que també. Clar. Això després a lo millor agafes idea per, ah, mira, vendré sopar, vendré un dia a fer una volteta per aquí.
0: I com se prepara una temporada d'un grup de rebel·les?
1: Una vegada que ja estàs una mica en marxa, jo crec que el més difícil és... saber quines cançons has de llevar i quines has de ficar, perquè al final actuem entre una hora i mitja, dues, i a vegades fa pena desfer-se de segons quines cançons, però dius, és que ja fa molt d'anys que les feim, anem a ficar-ne de noves, i sempre hi ha les típiques que funcionen un estiu, perquè són les que sonen aquell estiu, i que l'any següent saps que no faràs, que llevaràs. Crec que això, triar una mica aquest repertori.
2: I a veure, clar, són molt de cap de setmanes durant l'estiu. Com aguantau això? Perquè és un dia cap de pera. S'altre el cudi, s'altre en drats. Com ho feia?
1: Dies que tenen doble té.
2: Exacte, i a segons quines hores, perquè potser te toca l'altra punta de Mallorca a les 4 de la matinada. Sí. Com ho surau, això?
1: Jo crec que perquè mos agrada molt, perquè disfrutam i... Perquè, clar, en un final tenim altres feines tots i això seria com una segona feina, un hobby que s'ha convertit en feina. I jo crec que al final mos duim molt bé tots. Hi ha molt bon ambient damunt l'escenari. El públic ajuda molt perquè sempre estan animats i tenen ganes de passar-ho bé. Jo crec que això també mos dona aquesta energia per seguir.
3: I ara que xerràvem de fer dobletes, no? de fer més d'una actuació en un vespre i d'anar de poble en poble, teniu el mateix repertori, jo que sé, per una festa en drats que per unes noces a Campos, moviment?
1: En general, solen fer un repertori cada any, però, clar, totes aquestes cançons que dèiem, bé, les llevam de les rebel·les, clar, les seguim tanguent, i no és el mateix una boda o una festa privada que te demanen o que tu veus que potser hi ha gent de certa edat o que els hi pot encaixar, i anam una mica sobre la marxa, diríem, no? Però sí que és veritat que tenim un repertori base i a partir d'aquí anam construint.
3: I n'hi ha cap que sigui obligatòria que sí o sí la canteu?
1: Mira, d'aquestes cançons... Mira, n'hi ha una que a jo m'encanta, però la resta de músics diuen, és que és molt repetitiva, és que pesada, que és la de Tenia Tanto, De nena de conte. Però és que tu comences, prometo, guarda... I tothom, uah!
3: Sí, clar, és
1: que no la pots llevar, perquè la gent en un públic, a qui li importa, d'aquestes mítiques. Mm-hmm.
0: En aquests 11 anys, evidentment, heu depurat la tècnica, heu millorat, imagino, moltíssim. Però anem un poc en el primer concert de tot. Vosaltres sabíeu com anava a ser, què vareu tocar, quines errades vareu cometre? Teniu... M'ho expliques un poc com va ser? I on?
1: Jo, el primer concert que vaig fer amb ells va coincidir que va ser una gala benèfica que se va fer a Artà, que érem diferents grups, i que, a més, crec que un dels guitarristes no va poder venir, o sigui que érem un menys, i va ser com a nervis afegits, mm-hmm, dobles, però errades n'hi ha avui en dia i tot, eh? Canvis de tons, o que t'equivoques, o que tens un lapsus, o que jo, a lo millor, me penso que ja he fet aquestes

0: Pues mira, si m'equivoc, m'equivocaré. I a la cançó de les nazis rubias de me da igual, me encanta, vaig començar a cantar i m'ha fugit tota la lletra i m'ha passat tota la cançó fent na na na na na, ah, vinga, vol la sabó, na na na na na, perquè jo deia, és que no, no enganxo, no enganxo, i m'han dit, és igual, tira.
1: És
0: no,
1: que
0: no rebel·les,
1: són un espai segur, és a dir, toquis el que toquis.
2: La gent no se dona compte.
1: Clar.
0: No.
1: I de jopens, també, Marta, que damunt l'escenari deus veure de tot. Per vista panoràmica, tu que no imagino que vas serena.
0: Sí,
1: clar, i,
0: si no se m'atrava la llengua.
1: Exacte, se revela, se deu embrutar un poc la cosa, la pista de ball que veus normalment d'allà dalt. I també veus un altre espectacle per tu també.
0: Així és, quan tu tècnic de llum no mos cega, se veu de tot, des de que està supermotivat, que pareix que és un concert de la seva vida, fins a no que aguanta la barra i pensa jo que faig aquí avui, gent que va supercontenta, grup d'amics, gent un poc random, no?, que dius ara aquesta persona jo crec que s'està demanant què faig jo aquí enmig, cap on he de partir, però sobretot el que veiem és molt bon rotllo, que això mos agrada.
1: I concerts fallits, de qual que he de tocar i veure que ningú... També passa, és a dir, ningú s'anima, però no és cosa... Mm. Evidentment no és cosa dels grups, sinó que simplement a vegades hi ha pobles, hi ha hores, circumstàncies... Sí. Concretes, que la gent no s'anima a ballar, però a vegades heu d'animar la gent.
0: Clar, és que és part de la nostra feina, a vegades també per horaris o perquè hi ha poca gent i també és, quan són molts un per l'altre s'animen i venga cap aquí davant i tots venen. Ara, si tu crides hi ha 30 persones, clar, a la millor. M'ho va passar l'any passat, vàrem anar a l'Alqueria Blanca i justament, clar, era un sopar, un concurs de paelles, clar, la gent panxa plena, feia el gintoniquet.
2: Tothom assegut.
0: I jo vaig dir, bé, doncs no te preocupis, si ells no ballen, jo vaig baixar, me vaig passejar per les taules, vaig animar. I vaig anar a un grup de senyores un poc més majors i els deia, vinga, ballar, ai, no, nina. I quan vaig acabar, m'han dit, mira, nina, no has aconseguit que ballessin, però hem quedat fins en un final per l'espectacle que heu donat, perquè mos has encantat, però ja no tenim edat per ballar. I vaig dir, bé, això et dius, mira, com a mínim, alguna cosa hem fet bé.
2: I a banda de potser aquesta gent que a vegades ve que panxa plena, que està asseguda, heu estat mai testimonis de, jo que sé, una declaració d'amor o una petició de matrimoni, per exemple?
0: No, el que sí, hi ha moltes despedides de soltero i soltera que tu ja els veus allà i dius aquests mos ajudaran a animar l'espectacle, els apuges damunt l'escenari i se passen bomba.
1: Hi ha rivalitat entre el grup de rebel·les o sou tots una gran família? Perquè recordem, per exemple, fer una pluja de noms, per exemple, es va al Nou, que són sempre ben a la meva barriada.
3: Circo.
1: Circo, exactament, sí. Dinka. La canció del verano.
0: Sí.
3: Sustrandos.
1: Mm-hmm.
0: Sí, n'hi ha molts, i de cada vegada n'hi ha
1: molt
0: més.
1: Molt bé, Jordi,
0: els coneixes?
3: Justament són artenament dels Sustrandos, per això sé qui són.
1: Enrocats, també.
0: Enrocats, sonats... És vera que a vegades m'agradaria que hi hagués més grups amb veus femenines. Perquè la majoria són frontmans, i a vegades dic...
2: Sí.
0: N'hi ha pocs. Però que va, mos duim superbé tots, i molt de pic on paràvem. Vi que teniu doblete, com ha anat? Bé. L'altre dia vàrem actuar a Lloret amb el Nou, i ells venien de doblete d'Artà... I res, xerres com pares, a vegades t'ajudes, o a vegades un diu, se m'ha romput la pedalera de la guitarra, ja, jo tenia la meva, ja, vinga, vorvorem, i sí, hi ha molt bon ambient, que crec que és important, perquè al final vorvorem les cares sí o sí, és una illa, i hi ha feina per tots, o sigui que...
3: I tema repertoris també deu ser delicat, no? Perquè si vos toquen Val Nou, entenc que moltes cançons se repeteixen aquí.
0: Jo crec que el 80% de grups de música feim un 70% de repertori repetit. A vegades, si ets el primer, dius, mira, encara va bé, però quan tocam un segon, dius, jolín, aquesta l'han fet, i aquesta també, i després dius, anem a provar, amén, que tal? I veus que la gent la balla igual, anima igual i que no els hi sap greu, perquè com que dèiem, són d'aquestes cançons mítiques,
3: sí.
0: No sap greu.
3: També saps el que vas escoltar, vull dir, no t'esperis tampoc una cosa...
0: Que això amb DJs passa, també, a vegades te posen la mateixa cançó o altres DJs que han passat.
1: Exactament. Però bé, tots teniu el vostre tot distintiu, ho feis d'una manera molt concreta, però si ara aquest estiu a Xiu-Xiu estan demanant quina és la vostra cançó de l'estiu, i bueno, tu, que ets una persona que se dedica pràcticament, bé, entre moltes altres coses, a cantar tamacles de l'estiu, per tu, Marta, quina és la teva cançó de l'estiu?
0: Que faig amb un grup o així?
1: No, teva, de dius, teva, per
0: Superestrella.
1: Tu.
0: Superestrella. I la fem amb un grup, també, o sigui... Sí.
1: I la cançó que més t'agrada tocar amb el grup?
0: Oh, és que n'hi ha moltes. Jo és que m'ho passen bé damunt l'escenari.

0: i quan veus el públic animat i que pugin en nosaltres a cantar, però, no sé, de l'Oreja de Van Gogh en feim moltes. La gent les coneix, les canta... Sí, jo crec que qualcuna de l'Oreja.
1: Després hi ha un tema, i és que, clar... Creus que els grups de rebel... És que ara, espera, ara quan vinguis a tornada... Perquè ja començava a ballar na Nora i na Marta, però ara quan vinguis a tornada...
0: Molt agrada, molt agrada.
2: Sí, és que m'agrada molt.
1: Creus que estan condemnats a desaparèixer?
0: Espero que no. És vera que vàrem tenir uns anys que passàvem una mica de pena, perquè varen agafar molta força els DJs. Jo ho entenc, en el final... L'estil de música, sobretot per gent jove que no ha viscut aquesta època de rebel l'agrada, són més econòmics, no és el mateix pagar 6 persones damunt d'un escenari que una.
3: No has de moure tant d'equip, tampoc.
0: Exacte. No tens unes despeses de micros, de cables. En Xavi també balla, en Xavi també balla.
1: Clar, això si costa de mana, li hem de donar part.
0: No hem
1: de posar resistència. Bueno, això s'ha convertit de cop i volta xiu-xiu en una pista de ball. Però, bueno, per favor, continueu amb això que estaves dient.
0: No sé de què xerràvem. M'he emocionat.
3: Ja m'ho hem perdut.
1: No, que xerràvem dels DJs, que clar... No,
0: ah, sí, sí.
1: Pagar 6 persones és molt més car que no pas pagar-ne una.
0: És que abans tu veies 3 grups de música i un DJ. I ara molt de pizza, les reveles, hi ha un grup de música i 3 DJs. Però així tot, crec que s'està fent un esforç per no perdre aquesta música en directe i que puguem grups també tenir feina i inculcar també la gent jove aquest l'esperit d'una rebel·la, no? Un DJ a una discoteca el tindràs, a una rebel·la també, però és que un grup de música a una discoteca no el tindràs.
1: I després hi ha cançons que envelleixen perfectament, perquè et amacles, ja que sé, Sufre Mamón, per exemple,
0: sí,
1: Hombres Gay.
0: Sí, nosaltres la feim.
1: Aquesta la canta, la balla tothom.
0: Sí.
1: Però
0: sí.
1: Jo, el que em fa passar pena és que les cançons que se fan ara per ventura no envellesquin tan bé com perquè les siguin intergeneracionals i les puguin cantar nosaltres quan d'aquí a 20 anys o d'aquí quan en tinguem 50 i els nostres fills quan en tinguin 18.
0: Clar. Això mos passa.
3: I també moltes cançons, que, o sigui, ja hi ha moltes cançons, Sufre Mamón, Chiquilla, Cuando Brille el Sol,
0: sí,
3: que les coneixes per ses rebel·les.
0: Sí.
3: Vull dir, jo mai m'he posat Sufre Mamón a casa meva. I la lletra me la sé, vull dir, això tal vegada també...
0: Clar, m'ho hem d'anar en compte d'això, de que el que dèiem abans, aquestes cançons que surten d'un moment, de Lola Indigo, Bad Bunny, Aitana, tal, que triomfen moltíssim, Noche Entera, per exemple, de Navico. La feim encara i la intentam mantenir, però són cançons que saps que d'aquí 2-3 estius l'hauràs de jubilar, perquè ja no tindran... Aquesta cosa que si tenen les dos anys 80, 90 i actualitat.
3: Sí, per exemple, en Quevedo, no? Què edat és? Això
0: la varen fer...
3: O sigui, ja no ho fa ningú.
0: No, nosaltres la varen fer 2 estius i ja l'estiu passat ja la varen jubilar.
2: No, és que ja no la pot escoltar aquesta cançó, no. Ja és horrorosa.
0: Memo DJs la posen i és vera que si estàs a una discoteca lo millor t'hi pega, però una rebel·la...
2: Jo dic que és moment d'anar a Espanya.
0: Oh, venga, nines.
2: Sí,
0: anem cap al banyo.
1: Per tant, des d'aquí, feim la petició a tots els bales i balleses de les Balears, contractar grups de rebel·les, perquè, francament, jo t'ho he dit, jo, dels millors moments de les festes de la meva barriada és quan ve, en aquest cas, Val Nou. És que és com els puntals i tothom s'ho passa pipa i és el bon punt. I
0: clar,
1: això, per l'amor de Déu, que no. I DJs n'hi ha dos dies que fan DJs. Però no és el mateix. És molt diferent, de molt diferent.
0: És un altre ambient.
1: És un altre ambient. Acaba la frase. Una bona rebel·la és aquella que...
0: Aquella que cantes totes les cançons que sonen.
1: Molt bé, fantàstic. I Marta Ferrer, clar, ara passarem a una altra dinàmica de l'entrevista i ja te demanarem pels pobles, perquè has dit que has actuat pràcticament a tots els pobles de Mallorca.
0: Sí.
1: I d'altres illes també has anat?
0: No, amb grup de música no.
1: Molt bé, però bueno, també d'aquí fent la crida, si vols, After Sants.
0: Per favor, i gràcies, mos encantaria. Nosaltres, encantats d'obrir les portes i anar a Menorca i Eivissa, a Formentera.
1: Clar que sí, de res. Ara fem una pausa i tornem tot d'una amb la qüestió relativa als pobles.

0: IB3 Ràdio és entreteniment. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava,
2: sí.
1: Podríem dir.
3: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
6: Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les tocaran d'escoll.
7: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
8: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
6: Sí, sí, sí.
3: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
6: Ets ambidestre.
9: La mà és dretana i la cama és esquerrana.

0: I així continuem aquí amb la companyia de Marta Ferrer i és hora de jugar una mica. De Marta Ferrer, que és la frontwoman del grup After Sons, el grup, un grup de rebel·les. Bàsicament, i avui estem xerrant sobre tot aquestes qüestions. Jordi, què li farem? Què has preparat?
1: I de mira, és molt senzill. Simplement, nosaltres te direm una categoria i mos has de dir quin poble és el primer que se te ve en el cap. Mm-hmm. No hi ha respostes bones ni dolentes aquí. Tots els pobles... Tots
2: jo me basaré en un poble que hem anat amb After Sons, eh?
1: Segur que tots són increïbles, però aquí triarem. Començam.
2: Sí, vinga.
1: Vinga, el primer és un poble on balli molt la gent.
2: Santa Maria. Vàrem anar a una festa que tothom estava entregadíssim i tothom ballava.
1: Un poble on aguantin la festa fins tard, que els agradi, això.
2: Son Macià. Són d'aquests que no els atura res,
0: exacte, que aguanten i aguanten.
2: Matones, eh?
1: No, n'hi ha prou.
2: Cada cançó, entre una cançó... Macià, un concert va durar 3 hores.
1: Un poble on el públic sigui molt entregat.
2: Llubí.
1: Molt bé. Una plaça que sempre som moltíssim de gent.
2: Llubí.
1: Un poble on sempre passi qualque cosa inesperada.
2: Villafranca.
0: Se pot explicar qualque cosa que hagi passat a Villafranca, no?
2: Saps què passa? Que el nostre guitarrista, en Toni Gudi, és d'allà. Coneixem molta gent. És un poble que mínim hi tocam 2 pits a l'any. La gent ja mos coneix i, clar, la confiança ja diuen que foia a vegades i de pujar a l'escenari, de sortir un d'un cubó de fem, d'això que dius, vinga, per favor, què passarà avui?
1: Bé, més divertit, no?
2: Sí.
1: Un poble que li costi una mica arrencar, però després ja sigui una festa igual de bona.
2: Idò, mira, Lloret de Vistalegre l'altre dia mos va costar una mica, però després ho van donar tot.
1: Molt bé. On hi ha més parelles ballant. És a dir, que veus que hi ha un poc més de xiu-xius allà baix.
2: Mira, diré...
0: On la gent va més fora corda?
2: Diré Pollença, que nostra.
1: Pobles, un poble que les festes consideris que estan infravalorades. Que no se té massa en compte, però...
2: Les de Sant Macià, t'ho diria.
1: Clar, perquè... que... No, me l'has deixat a tots.
2: Ai, heu d'anar, per favor.
1: Perfecte.
2: Aquest dissabte, dia 8, per favor, veniu a veure-nos a Sant Macià i vos ho passareu molt bé.
1: Super. Una plaça espectacular per tocar-hi. Una plaça o un lloc.
2: Jo tiraré cap a casa nostra, Pollença, elaborada. Espectacular.
1: Molt bé. I un poble que quan acabes sempre hi tens ganes de tornar.
2: Sa Pobla.
1: Molt bé.
0: Molt bé, i ara te demanarem que facis, sense engronar-te els dits i si vols, un top 3 de pobles que vos agrada més anar a tocar.
2: Top 1, Villafranca. És el que han dit. Ja després de tant d'anys actuant, tenim amics allà, se poden dir que han fet amics. Top 2, Sa Pobla, perquè també mos acullen superbé, el guitarrista i el bateria són d'allà i se nota quan ets de casa, que la gent t'estima. I top 3, també estic un poc dividida, entre Pollença i Llubí, perquè són pobles que les festes són molt guapes, jo a Pollença sempre mos agafen amb els braços oberts, i Llubí, és que és molt Llubí, la gent té ganes de festa, i aquella plaça se posa plena, jo crec que ha estat d'un concert que més gent he vist. Ah, i me'n deixo un, Sant Marçal. Cada any, quan anem a actuar, per mi que és d'un millor, de les millors actuacions que fem cada any. És d'aquestes places que hem d'anar a actuar, sí o sí, que sempre s'omple.
0: Molt bé. Clar, Marta Ferrer, t'hem vist i te coneixem, la gent que t'escolti, segur que te posa cara i vetres televisió. No sé si tens qualque projecte personal al marge també ara d'After Sons. En què trames ara, Marta? Perquè sempre estàs un poc per mi.
2: Idò, us estius, és vera que estic bastant centrada en tema música. Just ara ha acabat la Patrona i amb un grup pollensí de teatre han fet una obra de teatre després de la desgràcia. Cada any en feim una. I ara aquesta setmana de vacances a recuperar-me una miqueta i a seguir fent actuacions ja, com he dit, aquest dissabte Sant Macià, dia 14 Porreres, dia 22 Doblete Vall de Mosa i Solla, dia 5 de setembre Galilea, ja per octubre i tot tenim bolos, ja fires que ja mos comencen a contratar, o sigui que que tema musical molt bé, i a nivell més periodístic, ara estic amb en Miquel Calent, a Fruit i Calent, donant-li una mà darrere càmeres, i a veure si tenim sort i arrenco una nova temporada d'Obert per Vacances, que me faria moltes ganes. No se sap, ja veurem, ja veurem.
0: I de Marta, ha estat un plaer tenir-te avui a Xiu-Xiu. Hem passat molt de gust de compartir aquesta mitja horeta de ràdio amb tu. Sempre és un plaer. I de bon, com us contis tots aquells Xiu-Xius que hi ha, que se veuen des de l'escenari. I After Sants, aquest estiu, on els podran veure més?
2: Idò, això és el que he dit ara aquest mes. Som Macià, Porreres, Valldemossa, Sóller, Galilea... I tu que has xerrat d'Artà, a menys si que venim qualque any a Artà, perquè... Tenc molt de mitja Artà, sé que m'ho passarem molt bé, haurem de fer un poquet de pressing, eh? Ja xerrarem amb en Manolo.
0: Idò... Exactament, idò ara sí que hem arribat en el Xiu-Xiu número 445. Jordi Suárez, moltíssimes gràcies.
1: A tu, i molt ben demà.
0: Molt ben demà, exactament. Nora Oliver.
3: Moltes gràcies.
0: Andrea Sánchez, tens contra el tècnic, moltes gràcies. I també, bona, moltes gràcies també a tu, Marta, que vagi bé.
2: A vosaltres, vos veig a les rebel·les, eh?
0: Exactament, serà.

0: Són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
0: Bon dia. Just quan la crisi migratòria a Ceuta compleix una setmana, el president d'aquesta ciutat autònoma, Juan Jesús Viñas, es reunirà avui al Palau de Marivent a Palma amb el rei Felip VI. Hores abans ho farà amb la responsable del govern, Marga Provenç. Aquestes trobades arriben després que Viñas hagi demanat ajuda a la resta del país per tornar a la normalitat i es produeixen també en ple debat sobre el repartiment dels menors no acompanyats que es troben a Ceuta a la resta de comunitats autònomes. Viñas demana auxili al govern espanyol i el PP diu que entén les reivindicacions. Aquí a les Balears, l'executiu recorda que les illes quedarien excloses del repartiment perquè superen la capacitat ordinària de menors. És dijous, dia 6 d'agost. I Salvament Marítim dona per acabada la recerca de la desena de persones migrants desaparegudes aquesta setmana a prop de Cabrera.
2: Creuen que no hi ha possibilitat de trobar ningú més en vida, per això les tres embarcacions desplegades en aquesta operació s'han retirat a nit passada després de no haver trobat cap supervivent ni cap cos.
0: I 25 persones denunciaran als jutjats les càrregues policials de la manifestació de dia 26 de juliol a Palma contra la massificació turística.
2: Hi haurà una demanda col·lectiva i les altres seran individuals. Tampoc no descarten en prendre accions judicials contra els responsables polítics.
0: I una nina de 2 anys està ingressada a l'hospital en estat greu després d'haver-se ofegat a la piscina d'un hotel de Magaluf, a Mallorca.
2: Va passar a hora baixa, el personal de l'establiment li va fer les primeres maniobres de suport vital fins que arribaren els serveis d'emergències. Després, la nina va ser traslladada a l'hospital de Son Espases.
0: I avui també hem de destacar que s'investiguen 2 assassinats masclistes ocorreguts les darreres hores a l'estat espanyol, una a Múrcia i l'altra a Astúries.
2: El primer va ser ahir al matí a Llanes, una guàrdia civil va presumptament matar 3 la seva exparella. L'home va ser abatut després per membres de la Benemèrita i a l'hora baixa a Múrcia un home va assassinar a ganivetades una dona de 44 anys que també era la seva exparella. Una jutgessa ha ordenat la detenció del presumpte assassí.
0: I pel que fa als esports, el Mallorca goleja per 3-0 al Paris Saint-Germain i s'adjudica el trofeu Ciutat de Palma. Gavi Fortesa, bon dia.
3: Bon dia. 3 gols de Lubumbo, Virgili i Raillo donen el trofeu a un Mallorca que va oferir una molt bona imatge davant un PSG plegat de jugadors de cantera i amb només 2 futbolistes a l'11 inicial de l'equip campió d'Europa. Tots els mundialistes varen quedar a casa. A banda del partit, el jove Laizola surt cedit a l'Eldense i en Vela avui se disputa una nova jornada de regates a la Copa del Rei.
0: I pel que fa al temps, afluixa avui una mica la calor. Margalida Ribas, bon dia.
4: Així és, bon dia. Avui destacam l'absència d'avisos actius per temperatures elevades. Sí que es ve que no s'espera una baixada dràstica del termòmetre, però en general els valors màxims es mouran entre els 34 i els 36 graus arreu de les illes. Avui amb mínimes que novament han estat elevades i que no han experimentat canvis destacats respecte als valors d'ahir. Pel que fa al cel, domini de sol amb alguns intervals de núvols prims, sobretot cap a l'illa de Mallorca, sí que es ve que cap al capvespre es provoca que afectin arreu del territori. I avui sumam una jornada més a la possibilitat de que cresquin núvols d'evolució i que puguin tornar a deixar ruixats. Que segons es configurin aquests núvols, afectarien avui a la zona del Reiguer, del Migjorn i cap al sector de la Serra de Tramuntana. Seran ruixats puntuals que es produiran a primeres hores del capvespre i no es descarta que avui puguem veure ploure amb alegria. El vent en general fluix de component nord i de xaló cap al sector de les Pitiuses. Pel que fa a la mà, també es preveu que vagin apareguent redols de maror a la meitat nord de l'arxipèlag a partir del migdia. Hores d'ara, la temperatura és de 22 graus a Cala Galdana, 23 a Binissalem i també a Manacor i de 24 a Sant Antoni de Portmany, a Eivissa.
0: Són ara les 7 i 4 minuts del matí. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Abaussà, Toni Sastre, Caterina Bany i Lluís Hernández. Comencem.
1: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: Salvament Marítim dona per acabada la recerca de la desena de persones migrants desaparegudes aquesta setmana a prop de Cabrera. Consideren que no hi ha possibilitat de trobar ningú més en vida. Per això, les 3 embarcacions desplegades en aquesta operació s'han retirat a nit passada després d'haver pentinat tota la zona delimitada i no haver-hi trobat cap supervivent ni cap cos.
2: Els desapareguts anaven a bord d'una embarcació localitzada dimarts de matinada a prop de Cabrera amb 19 persones a bord, 2 de les quals sense vida i en què suposadament viatjaven 29. 19 migrants. Des que va començar l'any, han arribat a les Balears per via marítima 4.039 migrants a bord de 212 embarcacions.
5: Ha estat una setmana tràgica a la mà balear amb 19 persones mortes i una desena de desapareguts mentre intentaven arribar a l'arxipèlag. Amb aquestes xifres a la mà, què és el que en diu l'Observatori de Migracions de la Mediterrània?
2: Considera que el model actual de control de fronteres ha fracassat i recorda la perillositat de la ruta entre Algèria i les Balears. En aquest sentit, el professor de Sociologia de la UIB, David Abril, remarca que la ruta aquesta està consolidada.
6: Quin trajecte ha hagut de fer tota aquesta gent que ha travessat el Sahel, ha passat mil penúries i violències de tota mena, i al final venir d'Algèria a Balears és com sa darrera passa d'un trànsit que a vegades ha pogut durar anys. Allò que mos pot pareixer d'en fora, com de sentir comú, de dir, com així s'embarquen, no? Amb un mòbil i amb una barca on només hi cap molt poca gent i en cap tipus de seguretat. Però quan tu em penses tot el que ha passat a aquesta gent per poder arribar a agafar aquesta embarcació, és més fàcil trobar-hi explicació.
2: Abril insisteix que les institucions han de repensar les polítiques i recorda que l'Estat té les competències i més capacitat que les comunitats de posar-hi fil a l'agulla.
5: Una reivindicació que fa precisament quan la crisi migratòria a Ceuta continua sent focus d'atenció i el repartiment de menors no acompanyats torna a estar a damunt la taula. De fet, avui, just quan es compleix una setmana de l'entrada multitudinària, el rei Felip VI rep el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, al Palau de Mariment per analitzar la situació. Serà a les 6 de l'hora baixa, però abans a la una del migdia, Vives farà una aturada al consolat demà per conversar amb la responsable de l'executiu, Marga Proens.
2: Serà hores després que Vives hagi demanat ajuda perquè Ceuta torni a la normalitat. Calculen que hi ha d'haver 6.000 persones pels carrers i els preocupa el futur dels 1.100 menors migrants que estan tots sols a la ciutat autònoma. En declaracions a Televisió Espanyola, el president de Ceuta ha assegurat que el millor seria retocar la llei d'estrangeria per tal de redistribuir els infants entre les comunitats de manera vinculant.
7: Ceuta está viviendo una situación absolutamente límite y que pedimos socorro, que pedimos el auxilio del resto de España a través de quien tiene las capacidades ejecutivas, que es el Gobierno de la Nación, para que atienda lo que ha sido y todo el mundo reconoce, hasta el propio presidente del Gobierno, como un ataque, una vulneración de la integridad territorial de España.
2: Vives, que és del PP, demana solidaritat amb la ciutat, però s'ha de tenir en compte que les comunitats autònomes governades pel Partit Popular sempre s'han mostrat contràries a acollir menors migrants no acompanyats, cosa a la qual ara estan obligats per llei. Ara, però, ha suavitzat, la formació estatal ha suavitzat el posicionament inicial i no rebutja de ple repartiment. Això sí, reclama que sigui l'Estat qui agafi les regnes.
5: També s'han pronunciat les comunitats autònomes.
2: Així és, la Conselleria d'Afers Socials del Govern no es dona per al·ludida, ja que, recorden, l'executiu espanyol va dir que exclouria del repartiment les comunitats que superassin la seva capacitat ordinària, com passa a les Illes. Per part seva, el vicepresident d'Extremadura, Òscar Fernández Calle, s'hi oposa.
8: Vamos a oponer, insisto, todas las armas políticas, jurídicas y judiciales que estén a nuestro alcance.
2: I la consellera d'Infància valenciana, Elena Albalat, vol un compromís ministerial per finançar el repartiment.
9: Llegados al momento, con la información que nos dé el gobierno, lo valoraremos todo.
2: Només Navarra ha contactat en Ceuta per traslladar la seva disposició a participar en l'acollida si és necessari.
5: I un apunt polític a tenir en compte. Junts, que no governa però que es clau en el Congrés, ha insistit que vetarà qualsevol acord que impliqui el trasllat de més menors a Catalunya.
2: I a Europa, avui els populars duen el debat de Ceuta a comissió a l'Eurocambra i no es descarta que hi participin de manera telemàtica el president de la ciutat autònoma i els ministres que tenen a veure amb la matèria.
5: Mentrestant, a la plana judicial, l'Audiència Nacional demana a la Guàrdia Civil si va rebre una alerta abans de l'entrada massiva de migrants dijous passat. La magistrada Maria Tardón també demana informació sobre el dispositiu desplegat al territori per determinar la causa de la mort de les 75 víctimes i conèixer la identitat dels supervivents.
2: La investigació s'ha iniciat arran d'una denúncia del Partit Justícia Europea que demanava al tribunal que investigués els delictes contra la seguretat de l'Estat, contra la nació, l'afavoriment de la immigració il·legal i tràfic de persones, organització criminal i omissió del deure de perseguir delictes. En aquesta línia també s'ha pronunciat el PP, el secretari general de la formació, es Miguel Tellado.
10: Si el gobierno lo sabía y el presidente Vives les había informado, es evidente que ha habido una denegación de auxilio a una comunidad autónoma. Es evidente que el gobierno de España dejó solos a 85.000 ceutíes, a 85.000 españoles, poniendo en riesgo su propia seguridad. Y si esto es así, estamos ante una cuestión francamente grave.
2: Tellado també exigeix responsabilitats polítiques al govern de Pedro Sánchez.
0: I mentrestant, al Marroc, la Fiscalia de Tetuán ha processat 25 persones per delictes relacionats amb els desplaçaments irregulars a Ceuta com a permanència il·legal al país després d'expirar el visat, accedir al nombre de passatgers permesos o desobediència. I 25 persones denunciaran als jutjats les càrregues policials de la manifestació contra la massificació turística de dia 26 de juliol a Palma. Hi haurà una demanda col·lectiva i les altres seran individuals. Tampoc, però, no es descarta emprendre accions judicials contra els responsables polítics.
2: Ara, menys turisme, més vida i Alerta Solidària recopilen informes mèdics i analitzen les imatges de les càrregues policials per identificar-ne els agents implicats i poder elaborar així les denúncies. Els organitzadors de la protesta creuen que el nombre de manifestants agredits supera els 25, però de moment se centren en aquests casos. 15 varen haver de menester atenció mèdica i una dona va romandre ingressada 48 hores per una hemorràgia cerebral causada pels cops que va rebre el cap.
11: Jo vaig veure com un policia li pegava una porrada en el meu amic i sense que m'adonés, quasi tent de girar-me o de reaccionar, em va venir un altre que em va posar l'escut a l'esquena i em va pegar una porrada, jo.
12: I nosaltres només estàvem tot el temps amb les mans aixecades, demostrant que no estàvem fent res, que no volíem fer res, que només érem allà i ja està.
2: Unes agressions que, afirma el portaveu d'Alerta Solidària, Álvar Herbalejo, no s'haurien d'haver produït.
13: Uns fets molt greus, unes càrregues indiscriminades i les proves estan en els informes mèdics de tots aquests casos de persones ferides. I davant d'això, quina serà la nostra resposta? En primer lloc, ja estem posant en marxa un procés de denúncies.
0: I després que aquesta setmana un grup de joves prengués una de les cales d'Illetes per denunciar la privatització que en fa un hotel de la cadena Madlià, més per Mallorca, ha exposat davant del Parlament les ocupacions il·legals de la costa per part d'establiments turístics. És la diputada Maria Ramon.
14: Presentarem esmenes a la futura llei de costes perquè qualsevol establiment que privatitzi la costa o incompleixi les condicions de la seva autorització, sigui penalitzat i aquests incompliments es tinguin en compte a l'hora d'atorgar, renovar o revocar les autoritzacions.
0: També aquest dimecres s'han fet públiques les pintades antiturístiques aparegudes al Baler Encallat des del mes de gener a la costa de Son Servera amb el missatge "Tourist go home".
2: Els propietaris de l'embarcació de 28 metres d'eslora han venut al Baler a un grup inversor per ara que ara tramita l'operació per dur-lo a port.
0: I amb aquest clima tens de rerefons, aquest dissabte a Solla hi ha convocada una nova manifestació contra la saturació turística. Serà la primera protesta després de la de diumenge, dia 26, que va juntar 75.000 persones, segons l'organització, 25.000, segons la delegació del govern. L'Ajuntament ha assegurat que, per seguretat, obligaran a tancar terrasses i mercats durant aquesta protesta. Lluís Hernández és avui a Solla. Lluís, bon dia. Com ho veuen els restauradors i sollerics?
15: Bon dia, idò aquí al centre de Solla, concretament a la plaça de la Constitució. Ja es pot veure els primers bars oberts que preparen els primers cafès, principalment els treballadors de la zona. Segurament avui serà una altra jornada intensa d'activitat turística i també ho serà dissabte, que més se suma aquesta manifestació convocada per Menys Turisme, Més Vida i el moviment Jove de Solla. Precisament els diferents residents que han pogut parlar amb ells pensen que s'han d'aplicar més mesures contra la saturació turística, però també són conscients que molts d'ells viuen d'aquesta activitat.
16: Vivint del turista, el que passa que també hi ha massa cotxe, han d'aturar això un poc, però la gent la necessita amb el turista, el que passa que enguany estan desbordats.
17: No estoy de acuerdo y estoy de acuerdo al mismo tiempo, ¿me entiendes lo que te quiero decir? No estoy de acuerdo porque aquí en Solla ya no se puede vivir con tanta gente, pero de acuerdo estoy porque también tenemos que vivir y vivimos de eso, ¿me entiendes?
18: Estic d'acord perquè és vera que Solla ha arribat a un punt que fa molt mal viure, per és d'aquí realment.
15: Segons l'Ajuntament, en l'itinerari de la manifestació es veuran afectades per les restriccions les avingudes Cristòfol Colom i Geroni Estrades, la plaça d'Espanya i del Mercat i els carrers del Born i de Bossà, a més, des de les 10 fins a les 2 del migdia. I la plataforma Menys Turisme, Més Vida habilitaran transport col·lectius i promouran el cotxe compartit per facilitar l'assistència a la protesta, que també, diuen, es preveu multitudinària. Jaume Puyol és el portaveu de Menys Turisme, Més Vida.
19: Nosaltres mai li tindrem por a la Policia Nacional, nosaltres mai tindrem por a fer la nostra activitat política. Fem una crida a la massivitat, i és una assistència massiva a Sóller, que crec que així serà, i esperem que davant una protesta pacífica, com va ser la de dia 26 de juliol i com serà la de diumenge, la resposta sigui lo normal, una protesta pacífica, que és el dret a la protesta i no unes càrregues policials injustificades i desproporcionades.
15: I l'Ajuntament també ha confirmat que no es podrà mantenir cap element ocupant la via pública en l'itinerari de la manifestació, incloent-hi terrasses, expositors comercials, mercats o llocs d'artesania. No obstant això, l'Ajuntament diu que els negocis podran romandre oberts, incloent aquestes restriccions.
0: Gràcies, Lluís. I mentre les entitats proteccionistes Gòpita referida pitgen per reunir-se amb el govern, el conseller de Turisme, Jaume Boussà, ha assegurat que tard o d'hora aquestes trobades es faran.
2: Boussà ha insistit en la política de contenció que duu a terme el govern, més dura ha dit que la legislatura passada. Així tot es posiciona contra el decreixement.
20: La nostra feina és contenir, la nostra feina és governar, la nostra feina és equilibrar tots els aspectes i en quant a cancel·lar places turístiques, a la política de decreixement, el que faria és dur la comunitat autònoma unes responsabilitats patrimonials astronòmiques que la nostra manera de governar no mos permet fer-ho.
2: Edsel Turk, encapçal a prop de les 30 companyies més importants del sector turístic d'Espanya, considera que s'han d'explicar les bonances del turisme per contrarrestar la turismofòbia. Per això ha engegat la campanya Turisme que Suma. Ja s'hi han adherit 85 entitats públiques i privades. Pensen que el turisme és el petroli de l'economia espanyola i ha demanat actuar a llocs on els nivells de pressió són superiors, com les Balears.
1: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: I una nina de 2 anys està greu després d'haver-se ofegat a la piscina d'un hotel de Magaluf.
21: Així es va passar i hora baixar el personal de l'establiment. Li va fer les primeres maniobres de suport vital fins que arribaren finalment al servei d'emergència. Després d'estabilitzar-la, la nina va ser traslladada a l'Hospital de Son Espases.
0: I una jutgessa de Murcia ha ordenat la detenció de l'exparella de la dona assassinada i hora baixa a un centre comercial. A l'home se l'investiga pels delictes d'homicidi i de trencament de la condemna.
22: Segons les primeres investigacions, el presumpte assassí hauria matat a ganivetades la dona de 44 anys. Aquest home té antecedents i dia 15 d'abril ja se'l va condemnar per maltractament en l'àmbit familiar contra aquesta dona, amb la qual tenia una nina de 5 anys.
0: A banda d'aquest assassinat masclista, també se n'investiga un altre, en aquest cas Astúries, un guàrdia civil assassinat presumptament a trets la seva exparella.
21: L'home també ha mort després de ser abatut per membres de la Benemèrita que li han disparat per intentar aturar-lo. La dona assassinada estava en el sistema Biogen. Si es confirmen els 2 casos de violència masclista, serien, per tant, 35 les dones assassinades en guany mateix. Recordem que el 016, el telèfon per les víctimes de violència masclista, no deixa rastre, però s'ha d'esborrar sempre del registre de telefonades.
0: I a Eivissa, la Policia Nacional ha detingut un home que estava investigat per un delicte de maltractament, s'amagava dins el canapè del llit de la víctima.
22: Els fets varen ocórrer la matinada de dilluns. Els agents acompanyaven a casa una víctima que havia denunciat un home per un delicte de maltractament per garantir la seva seguretat després de no haver pogut localitzar-ne el presumpte agressor. En arribar a l'habitatge, una altra persona va assegurar que aquest home no era el domicili. Tot i això, els agents van inspeccionar l'habitació de la víctima i van trobar el presumpte agressor dins el canapè del llit i el van detenir.
0: I avui també destacam una operació policial al barri Palmasà de la Soledat. Els agents hi han desarticulat un punt de droga que funcionava durant les 24 hores del dia.
21: Preparat com un búnquer amb portes blindades, càmeres de vigilància i també un sistema de desguàs per intentar desfer de la droga. L'operació acaba finalment amb un detingut, una intervenció de prop de 5.000 euros, diverses bàscules i també 60 grams de crack.
0: Hem arribat a les 7:09.
15: I Vetres dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
1: Informatiu matí, IB3 Ràdio.
0: I avui també és notícia que les Balears som la comunitat amb més pas de la demanda internacional pel que fa al mercat residencial d'habitatge. Fixeu-vos, 3 de cada 10 operacions de compra-venda d'habitatges registrades entre el mes d'abril i el juny aquí a les Illes han tingut com a comprador una persona estrangera.
22: Aquest percentatge supera àmpliament la mitjana estatal, en què la demanda estrangera va representar gairebé el 16% del total de les operacions amb més de 26.800 compra-vendes. L'informe publicat pel Col·legi de Registradors també situa les Balears com la segona comunitat autònoma amb el preu mitjà d'habitatge més elevat de tot l'estat, amb més de 4.300 euros per metre quadrat. Crida l'atenció el cas de Palma, que supera els 4.200. Els ciutadans britànics van encapçalar les adquisicions estrangeres en prop d'un 7% del total, seguit dels neerlandesos i dels alemanys.
0: I pel que fa al balanç turístic del mes de juliol, no ha estat homogeni entre les diferents activitats a Formentera. Els comerciants del Port de la Savina parlen d'una baixada de vendes d'entre el 20 i el 25%, mentre que els restaurants gestionen xifres superiors a les de l'any passat. Ana Fernández.
3: Molta gent i molta feina és el balanç que fan alguns restauradors al Port de la Savina del mes de juliol. Parlen de xifres fins a un 15% superiors a les de l'any passat. Destaquen l'increment del turisme espanyol i una davallada important de l'italià. Juan Sol Pica, s'encarregat de restaurant Cor Marí, i en Christophe Denès, d'Esport Amagat.
4: Yo me acuerdo otros años que tenía clientes italianos y que los veías durante un mes entero y te los ibas encontrando cada tanto. Ahora no, ahora ves unos y... Y ya no más.
6: El mes de julio empezó muy fuerte, la verdad que vimos muy buen aforo en los dos sitios. Es verdad que con la ola de calor a partir del 15 se notó una pequeña bajada y después la última semana de julio fue la realmente espectacular.
3: Per la seva banda, els comerciants en fan un balanç més pessimista. Asseguren que han facturat fins a un 25% menys respecte a 2025, que la temporada ja va començar fluixa i que la calor, el Mundial de Futbol i els preus elevats poden ser els factors que hi han influït negativament. Són en Joan Mayans i na Valentina Scalia.
23: El turisme italià ha fallat un poc, les ventes han baixat un poc més que l'any passat, tampoc molt. El que passa és que aquesta temporada no ha començat molt bé, hi ha molt menys gent.
24: Abril i maio trabajamos un porcentaje menor respecto al año pasado, sí. Junio fue mejor, fue bueno.
3: Tant comerciants com restauradors confien que el mes d'agost millori amb l'arribada del turisme nacional.
0: I el port d'Eivissa no dona a l'abast, ha quedat petit. Això és el que asseguren els que hi fan feina, els estibadors i també els transportistes. David Ventura.
25: La principal queixa dels treballadors al port és la manca d'espai. Expliquen que els tràilers de mercaderies ho tenen molt complicat per maniobrar, que estan saturats perquè hi ha matins que carreguen i descarreguen 4 vaixells a 3 companyies diferents, i el trànsit de mercaderies i de passatgers es barreja en una mateixa àrea, cosa que complica la feina. Jaime Esteban és delegat dels estibadors al port d'Eivissa.
26: Nos encontramos con gente que llega al puerto, que tiene que salir del puerto, y estamos trabajando en el mismo vial. Carga pesada, vehículos pesados con pasajeros que no saben dónde se están moviendo. Y alguna vez hemos tenido que detenernos por el miedo a tener un accidente.
25: Una crítica que comparteixen també els transportistes que fan feina al port. Ens explica José Raya, president de l'Associació de Transportistes d'Eivissa.
27: El volumen de vehículos, de cruceros y de pasaje no para de crecer. Y claro, aquello se ha quedado que hace un embudo a las entradas y a las salidas, sobre todo a las horas puntas, de las 9 de la mañana a las 11 por ahí, es terrible ir allí.
25: L'autoritat portuària ha proposat un aparcament en altura per reduir la congestió de vehicles. Els estibadors han reclamat també una ampliació de la plataforma sud, que permetria guanyar 2.000 metres quadrats d'espai.
0: També els polígons industrials d'Eivissa han quedat obsolets. De fet, el més modern es va fer fa més de 20 anys.
3: Des de la petita i mitjana empresa demanen als ajuntaments el desenvolupament dels seus plans urbanístics i la regulació d'espais rústics que actualment s'utilitzen com a zones industrials. Reclamen també llocs amb les infraestructures necessàries on puguin estacionar els vehicles de gran tonatge que arriben cada dia a l'illa. És Alfonso Rojo, president de la PIMEF.
28: Polígono como el de Montecristo, que prácticamente de los más modernos que tenemos, tiene más de 30 años. El último polígono que se hace en la zona de Santa Eulalia, en todo Eivissa, tiene 20 años. Todo ha evolucionado muchísimo. Ten en cuenta que nuestro presidente de la Asociación de Transportistas deja el dato de que en Eivissa entran diariamente entre 150 y 300 plataformas, 300 trailers a la isla.
0: I vos parlam ara de la situació de la Posidònia a les Illes. El fondatge il·legal damunt un post idoni marca mínims a Mallorca i a Menorca, però en canvi es duplica a Eivissa. Són dades del Servei de Vigilància de l'estiu passat i ara incloses en el darrer informe Mà Balear 2026. Concretament, de tots els inspeccionats a les dues illes orientals, només un 6% aproximat estaven ancorats damunt la planta marina, quan fa només 8 anys fregaven el 20% a Mallorca i el 40% a Menorca.
21: Sí, però val a dir que la situació és ben diferent a les aigües d'Eivissa. Si l'any passat estaven fondejades de manera il·legal un 10% de les embarcacions inspeccionades per aquest servei, enguany mateix s'han superat el 20%. La investigadora Margalida Montserrat no vol especular sobre les causes d'aquest comportament tan diferent entre les illes del mateix arxipèlag, però sospita que la creixent presència de barques estrangeres menys coneixedores d'aquesta normativa pot ser una de les causes.
5: Això s'hauria d'investigar una mica, no se sap ben cert. Pot ser perquè hi ha també més nombre d'embarcacions estrangeres que venen, que potser no coneixen tan bé aquest hàbitat, que no tenen, no estan tan conscienciats com nosaltres, potser, però és una cosa que s'hi ha de seguir treballant. Aquest servei de vigilància és molt important que se mantengui, perquè veiem que dona fruit, veiem que efectivament amb això i amb la normativa se disminueixen aquest nombre d'ancoratges.
21: Per tant, assegura la investigadora que tota la feina de conscienciació feta els darrers anys sobre la importància de la posidònia, afegit a l'augment també de la vigilància i de les sancions, han donat finalment els seus fruits. Ara bé, la Mà Balear té altres amenaces que també cal seguir de molt a prop, com la saturació d'embarcacions que cada estiu surten a la mà.
5: Ser Balears som un territori que sofreix moltes pressions, sobretot en l'estiu, que com sabem tenim molta pressió humana damunt les illes, un territori molt limitat, i això fa que puguin incrementar totes les pressions sobre que pateix la Mà Balear en concret. Més persones i més gent, més risc hi ha de vertit d'aigües brutes, de vertit de residus a la mà.
21: Montserrat també aplaudeix la proliferació dels camps de boies de baix impacte ecològic instal·lat en àrees catalogades com l'IC, és a dir, com a llocs d'importància comunitària. En total, ara mateix, a l'arxipèlag n'hi ha 8 i és necessari assegurar incorporar-ne més per preservar justament la costa de les illes.
0: I encara un darrer punt, Menorca, a Sant Lluís ha entrat oficialment en prealerta per sequera. Ha estat després de la reunió de la Comissió de Sequera que s'ha fet aquest dimecres. A la trobada s'han establert mesures per reduir el consum d'aigua. El decret de Valí es destaca que demanaran als propietaris de pous que en redueixin un 20% les extraccions. La resta de mesures, tal com explica la regidora de Medi Ambient, Chiara Verini, es dirigeixen cap a un ús de l'aigua responsable per part de cada persona.
7: Entonces luego haremos también un bando. Lo que vamos a pedir son, hasta que quedamos en prealerta y no vamos en alerta, serán las básicas, que se pueda pagar el riego, no el goteo, pero los aspersores sí, que la gente no lave terrazas, que no se laven coches, bueno, todo lo que son formas de ahorro, que no se riegue los campos, los jardines de 8 a 8. Bueno.
0: I d'aquí a 2 minuts arribarem a les 7:30, agafam ara la premsa, miram què és el que destaquen en les seves portades aquí a les illes. Avui, sobretot, parlen de turisme, pendents també de l'eclipsi de dia 12 d'agost, de dimecres que ve.
22: Així és, Diari de Mallorca, obrim la suspensió per part de Salut d'operacions, inclús oncològiques, a causa de l'eclipsi per alliberar llits als diferents hospitals de les illes, mentre que la imatge de portada és per als jugadors del Mallorca, guanyadors del trofeu Ciutat de Palma contra el PSG per 3-0 a Somme. I última hora es fa ressò de la caiguda en el nombre de turistes que s'allotgen en pisos d'amics, i mentre que la foto de la portada la protagonitzen també la victòria dels jugadors vermells davant la bicampiona d'Europa a Sant Moix. Pel que fa als digitals, Mallorca Diario destaca la trobada d'avui entre el rei Felip VI i Marga Provenç amb el president de Ceuta després de la crisi migratòria a la ciutat autònoma, mentre que l'Ara Balear es titula que l'empresa del Pla General de Palma reclama 350.000 euros a cort en el judici contra la rescissió del contracte. A Eivissa, el diari recull que el bisbe de l'illa, Vicent Ribes, exigeix l'ús públic de l'ascensor del parador de Dalt Vila, mentre que el periòdico destaca l'homenatge al doctor jubilat Eladio Merino amb la medalla d'or de la ciutat d'Eivissa en la jornada de celebració de la patrona. El Menorca, per part seva, obri amb el tercer municipi és el Car de Sant Lluís, que aplica restriccions a l'aigua en la prohibició de regar jardins en gespa o emprar la mànega per netejar els vehicles o els vaixells privats.
0: En parlàvem ara fa només uns minuts en aquest informatiu i avui els principals titulars de la premsa estatal es fan ressò de les repercussions de la crisi migratòria a Ceuta.
22: El País titula que l'acollida dels migrants posa a prova les aliances del PP i Vox i apunten que el repartiment de menors a Ceuta del passat mes de juliol cap a la península va funcionar sense problema. El Mundo destaca la cita del rei Felip VI a Palma amb el president de Ceuta per aquesta crisi migratòria i obre la imatge de diferents joves migrants dutxant-se en una casa en el barri de Los Rosales a Ceuta, convertida pel seu propietari en un menjador social i bany públic per als menors.

0: I són ara les 7:30, repassant els titulars més destacats d'aquest matí de dijous, just quan la crisi migratòria a Ceuta compleix una setmana. El president d'aquesta ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, es reunirà avui a Palma amb el rei Felip VI. Hores abans ho farà amb la responsable del govern, Marga Proens.
1: Aquestes trobades arriben en ple debat sobre el repartiment dels menors no acompanyats que es troben a Ceuta a la resta de comunitats autònomes. Vives demana auxili al govern espanyol i el PP diu que entén les reivindicacions. Aquí a les Balears, el govern recorda que les illes quedarien excloses del repartiment perquè superen la capacitat ordinària de menors.
0: I Salvament Marítim dona per acabada la recerca de la desena de persones migrants desaparegudes aquesta setmana a prop de Cabrera.
1: Creuen que no hi ha possibilitat de trobar ningú més en vida, per això les tres embarcacions desplegades en aquesta operació s'han retirat a nit passada després de no haver trobat cap supervivent ni cap cos.
0: I avui també destacam que 25 persones denunciaran als jutjats les càrregues policials de la manifestació de dia 26 de juliol a Palma contra la massificació turística.
1: Hi haurà una demanda col·lectiva i les altres seran individuals. Tampoc no descarten emprendre accions judicials contra els responsables polítics.
0: Les terrasses i mercats de Solla hauran de tancar dissabte des de les 10 del matí a les 2 del migdia per mort de la protesta convocada contra la saturació turística.
1: Fa uns minuts hem estat en directe des de Solla i això és el que en pensen els residents, tant de la mesura com de la protesta.
2: Vivint dels turistes, el que passa que també hi ha massa cotxe, han d'aturar això un poc, però la gent la necessita amb els turistes, el que passa que enguany estan desbordats.
3: Estic d'acord, perquè és vera que això ja ha arribat a un punt que fa molt mal viure, per els d'aquí realment.
0: I una nina de 2 anys està ingressada a l'hospital en estat greu després d'haver-se ofegat a la piscina d'un hotel de Magaluf a Mallorca.
1: Va passar i hora baixa, el personal de l'establiment li va fer les primeres maniobres de suport vital fins que arribaren els serveis d'emergències. Després la nina va ser traslladada a l'hospital de Son Espases.
0: I avui també hem de destacar que s'investiguen 2 assassinats masclistes les darreres hores a Espanya, una a Múrcia i l'altra a Astúries.
1: El primer va ser ahir al matí a Llanes, un guàrdia civil va presumptament matar a 13 la seva parella. L'home va ser abatut després per membres de la Benemèrita i a l'hora baixa a Múrcia un home va assassinar a ganivetades una dona de 44 anys que també era la seva exparella i una jutgessa ha ordenat la detenció del presumpte assassí.
0: I aquest dijous també és notícia que les Balears som la comunitat autònoma amb més pes de demanda internacional pel que fa al mercat residencial d'habitatge.
1: 3 de cada 10 operacions de compra-venda d'habitatge registrades entre l'abril i el juny aquí a les Illes han tingut com a comprador una persona estrangera.
0: I el pediatre retirat, Eladio Merino, ha rebut la medalla d'or de la ciutat d'Eivissa.
1: L'entrega va ser ahir, el dia de la festa grossa de la ciutat, Santa Maria de les Neus. Aquestes són les paraules que va dir durant aquesta entrega.
4: Aquel joven llegaba cargado de ilusiones, proyectos e incertidumbres. Pensaba disfrutar durante unos meses de una isla que ya entonces gozaba de fama internacional por su espíritu abierto, cosmopolita y vanguardista.
0: I tancam el repàs dels titulars amb la previsió del temps per aquest dijous, un dia en què les temperatures baixaran una mica. Margalida Ribas, bon dia.
5: Bon dia, així es no esperam una baixada del termòmetre dràstica, però sí que avui deixam enrere els avisos meteorològics per temperatures elevades i s'espera que les màximes es moguin entre els 34 i els 36 graus. Venim d'una matinada novament marcada pels valors de temperatura mínima elevades. Aquestes no han experimentat gaires canvis respecte ahir, amb valors de nit tropical arreu i de nit tòrrida cap al litoral. Pel que fa al cel, avui dominarà el sol durant bona part de la jornada, amb l'arribada d'alguns intervals de núvols prims, sobretot cap al capvespre. A més, avui sumarem una jornada més en la possibilitat de que puguin créixer núvols d'evolució acompanyat de ruixats puntuals a primeres hores del capvespre. Les zones amb més possibilitat de veure's afectades seria el sector de la Serra de Tramuntana, el Reguer i també de cap al migjorn de l'illa de Mallorca, on segons com evolucionin podrien veure descarregar amb certa alegria i fins i tot sentir tronar. El vent bufarà en general fluix de component nord, mentre que a les Pitius es predominarà el xaloc. I a la mà, a partir de migdia, s'espera que es formin redols de maror a la meitat nord de l'arxipèlag. La temperatura, hores d'ara, és de 24 graus a Mercadal, 26 a Palma, 23 a Llucmajor, 22 a Sant Joan de Labritja i fins a 25 a Escamarí, Formentera.
6: Informatiu Matí. Esports.
0: I hem arribat a les 7:35, moment ara per la informació dels esports, que ens estan parlant del Mallorca, que s'ha proclamat campió de l'edició 48 del trofeu Ciutat de Palma. Gavi Fortesa, bon dia.
6: Bon dia. Els vermells varen golejar 3-0 al Paris Saint-Germain a Somos en el penúltim partit de pretemporada del Sant Així del trofeu Ciutat de Palma. El primer gol arribava al minut 21 en una gran acció individual de Zito Lubumbo, que ja en porta 4. El segon gol, al minut 40, el feia Jean Virgili i el tercer el convertia Antonio Raillo rematant de cap una treta de cantonada d'Àlex Sala. Sentim el central Martin Valiant.
7: Creo que el equipo ha mostrado muy buenas cosas, muchas cosas en las que tenemos que mejorar y, bueno, el nombre de rival es grande y siempre creo que eso ayuda a tener confianza en el trabajo que estamos haciendo.
6: D'altra banda, Sergi Darder fa referència a les bones sensacions que va deixar l'equip.
8: S'il·lusió i lo que l'energia que tenim a l'equip en cada entrenament i cada partit és molt positiva, s'ambient, com he dit tantes, així que tot el que t'ho puc dir ara és positiu, però més allà de resultat, evidentment.
6: I per part de l'equip francès va parlar el tècnic ajudant de Luis Enrique, el mallorquí Rafael Pol.
9: Avui sabien que era un partit especial, que hi havia, ens faltaven molt de jugadors, que hi havia molt de jugadors que era el primer dia que estaven en nosaltres. I bueno, jo crec que dins de totes les complicacions que presentava el partit, pues, bueno, hem d'intentar treure les coses positives, corregir les que han de millorar i seguir endavant, perquè d'aquí 7 dies tenim una final.
6: A més del partit, la notícia ahir va ser la cessió de Javier Olaizola a l'Eldense fins a final de temporada. El jove central mallorquí de 19 anys cercarà minuts al conjunt alacantí. El Mallorca jugarà dissabte, el darrer partit amistós de la pretemporada. Serà contra l'SV Elversberg de la primera divisió alemanya a les 9 del vespre a Somos. Partit que també podreu seguir en directe a IB3 Ràdio a partir de les 8:30. Més futbol. A la primera federació, l'Ou d'Eivissa va guanyar el primer amistós de la pretemporada. Victòria per 3-1 dels de Raül Llona davant l'Elx i Licità. Pel que fa a la segona federació, l'Atlètic Balears ha recuperat un dels seus davanters claus. Florin Andone ha tornat als terrenys de joc després d'una llarga lesió que el va tenir apartat de competir durant mesos i ha tornat amb força al darrer amistós contra el Santanyí. Andone ja va marcar un hat-trick. El romanès diu que el seu objectiu personal és trobar-se cada vegada millor.
10: Estoy bien, físicamente cada día me encuentro mejor, me está sirviendo la pretemporada para coger de nuevo el ritmo, sensaciones, sumar entrenos y bueno, con ganas de sumar todos los partidos de pretemporada, ojalá pueda ser todos y llegar de la mejor forma posible a la Liga.
6: L'equip blanquiblau va jugar ahir un amistós i va golejar per 7-1 el Josetense. Més coses. La Federació de Futbol de les Illes Balears ha inaugurat un mural amb els noms d'alguns dels jugadors més representatius de les illes. Noms com l'ex-mallorquinista Brandon Thomas o Pau Sandrós, el president del Poblense i també exjugador del Mallorca Miquel Molondró són alguns dels exemples. La intenció de la Federació Balear és ampliar d'aquí poc aquest mural i dissenyar un passeig de la fama on hi apareixeran, entre d'altres, noms de jugadors o jugadores tan importants com Cata Coll i Mariana Caldentei i també hi haurà espai per a referents del futbol sala. És Jordi Orrac.
11: Femenines i futbol sala seran presents en aquestes estrelles de la fama que podrem aquí a la federació. Probablement de cap a setembre estirà tot ja llest. Hi haurà moltíssima gent que encara no té el seu lloc perquè l'experiència no és tan dilatada, però ja avui són persones importants, per tant, ens haurem de, cada any, cada dos, cada tres anys, ens haurem de reinventar per trobar nous espais on posar tota aquesta gent tan important per futbol balear.
6: I un darrer punt en futbol perquè el mallorquí Pablo Ramón és nou jugador del Racing de Santander. El central calvianer arriba traspassat des de l'Espanyol i firma amb el club càntabre fins al 2029. Així, Pablo Ramón torna a la que va ser Caseva la passada temporada. Va estar cedit i va aconseguir l'històric ascens del Racing a primera. Anem ara amb ciclisme. Mavi García va acabar la posició 24.

0: A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
1: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
2: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
3: Si a tu te dic vel,
4: si a tu te dic mare,
5: si a tu te dic pinta,
6: mur, portada,
7: si a tu te dic gra,
8: que te venes cap primer de tot?
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
9: Calor?
10: Moscars?
9: Gelats que se desfan massa ràpid?
11: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
10: Com les ganes de passar-ho bé.
9: I les converses que enganxen.
10: Les rialles.
9: La bona companyia.
11: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
12: Set i 42 minuts, vos parlam ara de la cita històrica que tindrà lloc la setmana que ve, dimecres, dia 12, l'eclipsi solar. El Consell de Formentera activarà un ampli dispositiu amb motiu d'aquesta cita a la carretera d'Escap de Barberia. Romandrà tancada com a mesura de seguretat. Ens ho explica Carmen Cires.
13: La raó és que la institució preveu que el fenomen astronòmic congregui un important nombre de residents i visitants a diferents punts de l'illa. Per això, un ampli operatiu format per policia local, guàrdia civil, bombers, protecció civil, socorristes, tècnics d'emergències de medi ambient d'Ibifor, de l'Ibanat i voluntaris per al control d'aparcaments vetllaran per la seguretat dels assistents. Entre les mesures destaquen la vigilància reforçada a tota l'illa, amb patrulles itinerants durant la tarda, un dron que sobrevolarà els punts de concentració de persones i una embarcació de socorrisme de vigilància nocturna. També, com dius, es tallarà la carretera d'Escap de Barberia des de les 4 de la tarda fins a les 12 de la nit. L'accés al far serà exclusivament en autobús llançadera i el mercat de la Mola romandrà tancat.
12: I per evitar situacions de col·lapse en aquest dia d'eclipsi, l'Ajuntament de Sant Josep Eivissa tancarà també de manera esglaonada alguns carrers que donen accés a la costa. Els primers es tallaran al migdia i de manera progressiva fins a les 7 del capvespre. Gemma Guasch.
14: Molts volen viure el moment de l'eclipsi amb les millors vistes. L'accés a Calador serà el primer a tancar-se a les 12 de migdia. Alguns tenen assumit que hi aniran abans.
15: Venimos antes y entonces nos quedamos aquí y ya.
14: D'altres opten per quedar-se a casa perquè tenen bona visibilitat i perquè no volen patir pels talls de circulació.
16: Pues mira, nosotros vamos a estar en la azotea de casa viéndolo porque tenemos primera línea del eclipse. Desde Calamolí, porque justo la zona nuestra de cerca de la urbanización cortan la carretera. Entonces, si hay que estar en la playa desde las 11 de la mañana para ver el eclipse, como que no.
14: N'hi ha qui prefereix no desvelar on aniran a veure'l per evitar aglomeracions.
17: Plan preparado para ver el eclipse, con las gafas homologadas y todo bien, en un sitio estupendo, pero secreto.
14: Altres carrers de Calaterida o Calamolí es tancaran a les 5 de la tarda i a les 7 es tallarà un tram del carrer d'Escaló i també l'accés a Escaló de Soli. Mentre estigui restringida la circulació, només s'hi podrà accedir en transport públic o amb un motiu justificat. Els treballadors i residents hauran de mostrar el DNI, el certificat de residència, el contracte laboral o l'acreditació.

0: creació d'empresa. També hi podran accedir proveïdors i clients amb reserva als establiments de la zona.
1: I els restaurants i establiments a la primera línia de l'eclipsi adapten també el seu servei habitual per dimecres, entrades VIP amb vistes privilegiades, menús gastronòmics o bé sessions musicals complementaran l'esdeveniment astronòmic prèvia reserva i pas per caixa, Clara Lorduy.
2: Tenir un establiment amb vistes de la posta de sol com el restaurant Coral a Ciutadella ja és un plus qualsevol dia de l'any. Cristina Merinon és la cap de sala.
3: Normalmente para nosotros es súper importante el atardecer, ¿no? Nuestros clientes vienen atraídos por esto y este año que tenemos el eclipse justo en el momento previo, pues no podía ser menos y hemos preparado un superevento.
2: Dimecres que ve, la carta habitual es canviarà per un preu tancat de 220 euros per comensal, que inclou les explicacions d'un astrònoma, DJ, fotògraf i un menú gastronòmic inspirat en les fases de l'eclipsi. Al bar del costat, les terrasses del Vora Mar també es preparen per al servei més excepcional de la temporada. Les reserves de taules habituals s'han substituït per un tiquet d'entrada que, per 25 euros, inclou una consumició i, per suposat, unes ulleres homologades per veure l'eclipsi. Àlex Quevedo n'és el propietari.
4: Hem ampliat terrassa, hem posat més taules i més cadires, fem una carta un poc més reduïda tant de còctels com de menjar perquè és un dia especial, que hi haurà molta gent i al final necessitem anar un poc ràpid. I res, ens preparem el millor possible perquè serà un dia molt bo, a més en plena temporada, en ple agost, so, molt bé.
2: El sector de la restauració confia a capitalitzar l'atractiu de l'eclipsi amb una oferta complementària variada.
1: I una notícia que hem conegut. Fa només uns minuts, quatre persones han patit lesions de diversa consideració després de capgirar el cotxe en el qual viatjaven a Formentera. Un dels ocupants ha sortit disparat del vehicle. El ferit més greu ha estat traslladat amb avió a l'Hospital Can Misses. Els altres tres ocupants estan ingressats a l'Hospital de Formentera. Dues ambulàncies han assistit als ferits al lloc dels fets. I de la crònica política, el PSIP i Memòria de Mallorca han exigit al govern l'obertura del Memorial de la Dignitat. És un espai projectat a l'Ajuntament de Palma per donar sepultura a més de 200 cossos de represaliats del franquisme que han estat recuperats els darrers anys a fosses comunes i a cunetes. Aina Morales.
5: La majoria són persones anònimes, però també està previst que hi descansin les restes d'Aurora Picornell i altres roges del Molina per desig exprés dels seus familiars. Durant el darrer govern del Pacte d'Esquerres es va acordar que un edifici ja en desús i molt proper al lloc on les famílies anaven a demanar pels desapareguts i presumiblement assassinats fos destinat a inhumar les restes recuperades a les excavacions. El diputat socialista Omar Lamín ha denunciat que després de 3 anys governant, el PP no ha fet res per rehabilitar l'espai.
6: Per pagar els pactes que té el PP en Vox, cedeix com a moneda de canvi la dignitat, la reparació i la justícia que tant li devem a aquestes víctimes i als seus familiars. I que, sobretot, que deixi de bloquejar un projecte que és essencial per la nostra democràcia, per la dignitat i, sobretot, reparador de la nostra pròpia història col·lectiva.
5: La presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, ha explicat, a més, que aquest espai ha de poder ser visitat i ser una eina d'estudi de la història mallorquina.
7: Són 300 persones demòcrates que defensaven uns ideals. Per això les mataren. No les mataren perquè passaven per un puesto, les mataren per això. Són víctimes de la repressió, que han estat 90 anys soterrades, 90 anys han passat per damunt elles, a tots els pobles de la illa, que han recuperat. I això ens fa més dignes, aposta la dignitat.
1: I a l'Estat espanyol, les comunitats afectades pels incendis forestals ja preparen els seus plans de recuperació mentre les tasques d'extinció avancen de manera positiva. Enguany s'han cremat gairebé 195.000 hectàrees, quasi 6 vegades més que la superfície afectada durant el mateix període de l'any passat.
8: Després de dues setmanes, l'incendi d'Àvila ha baixat ara l'índex de gravetat, passant del nivell 2 al nivell 1. S'ha controlat també l'incendi del Morox a Toledo, mentre que s'ha registrat altres dos nous focs a Huelva i a Cádiz, i només quedaron un foc actiu a Castella i Lleó, a la zona del Bierzo. Per aquest cap de setmana, l'Agència Estatal de Meteorologia adverteix que augmentarà el risc d'incendis per les elevades temperatures.
1: I el jutge del cas Coldo prorroga 6 mesos més la instrucció perquè encara hi ha moltes diligències pendents.
8: Inicialment, la instrucció s'havia de tancar el 8 de setembre, però Ismael Moreno considera que entre la complexitat de la causa i també les al·legacions presentades pel Ministeri Fiscal i les parts, el més adient és prorrogar aquest termini però
1: I la ministra de Joventut i d'Infància, Cira Rego, no es presentarà a les pròximes eleccions generals.
8: Ho ha confessat Europa Press, que no formarà part d'aquestes llistes que preparen Esquerra Unida, Moviment Sumar, Més Madrid i Comuns. Fa un pas al costat.
9: Creo que es muy saludable ponerse a un lado, poner lo mejor, el aprendizaje, el saber acumulado que tenemos a disposición de los proyectos que estén por venir, tanto institucionales, si podemos echar una mano, por supuesto, pero también del proyecto político, de los proyectos políticos.
1: I han detingut a Barcelona 13 persones d'una branca del cartel Jalisco dedicada al tràfic internacional de metamfetamina.
8: S'han confiscat un dels carregaments més grans d'aquesta droga localitzat a tot Espanya, camuflada en líquid de vainilla. En total, l'organització d'origen mexicà hauria introduït al país 2,5 tones de metamfetamina amagades en mercaderia il·legal destinada a productes d'alimentació i també de cosmètica. L'operació ha estat conjunta entre la Policia Nacional d'Espanya i la de França.
1: I de l'exterior, l'Iran ha anunciat que l'acord amb Oman per gestionar l'estret d'Hormuz està en fase final de revisió. Les autoritats apunten que la nova ruta marítima serà temporal amb una durada de 2 o 4 mesos.
8: El ministre d'Afers Exteriors de l'Iran ha assegurat que l'acord entre les parts no implica que l'estret sigui segur perquè diu que persegueixin els factors d'inseguretat causat pel bloqueig naval i també per altres accions agressives per part dels Estats Units. Amb dos països han arribat a un acord entre les coordenades geogràfiques de la ruta i expliquen que si no hi ha cap tercer que ho obstaculitzi, la feina aviat finalitzaran la redacció d'una declaració conjunta sobre aquest enclavament estratègic.
1: I Alemanya ha detectat un presumpte dron amb explosius a prop d'un avió ucraïnès a l'aeroport de Leipzig que ha obligat a paralitzar el trànsit aeri durant algunes hores.
8: I ara, per tant, l'aeroport és considerat un centre neuràlgic per a l'enviament d'armes, incloses les relacionades amb la guerra d'Ucraïna.
1: I la regió de Kiev, a Ucraïna, ha tornat a patir un atac massiu rus que ha deixat el manco de 7 morts i també una cinquantena de ferits.
8: Rússia ha confirmat la nova ofensiva que, segons Moscou, tenia com a objectiu principal magatzems d'empreses civils. Els bombardejos han causat incendis i també l'esfondrament d'edificis on diverses persones han quedat atrapades. L'atac també ha causat una fuga d'amoniac que ja ha estat controlada i no suposa cap risc per la població.
1: Hem arribat a les 7:52 del matí.
10: Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.

0: El pediatre retirat, Eladio Marino, va rebre ahir al claustre de l'Ajuntament la medalla d'or de la ciutat d'Eivissa, que va celebrar la seva festa grossa, Santa Maria de les Neus.
1: Va ser a les 7 de l'hora baixa, on es va celebrar una missa solemne en honor a la patrona, la catedral, amb la tradicional ofrena floral a la Mare de Déu de les Neus. A la seva intervenció, Marino ha recordat els seus primers anys a l'illa.
2: Aquel joven llegaba cargado de ilusiones, proyectos e incertidumbres. Pensaba disfrutar durante unos meses de una isla que ya entonces gozaba de fama internacional por su espíritu abierto, cosmopolita y vanguardista.
1: I el cor Ciutat d'Eivissa va posar la nota musical en un acte que va tancar la colla de Vila amb el Ball Pagès a la plaça.
0: I més de 400 persones s'han aplegat a nit. També en un altre sopar a la Llesca, al Mirador de la Seu, el col·lectiu Brunzit reivindica la recuperació dels espais públics de Palma com a punts de trobada entre residents i alhora denuncia els efectes de la turistificació.
3: Si nosaltres intentem amb la música, a través de cançons populars que qualcunes hem versionat en les nostres lletres, poder reivindicar aquests espais.
4: Estar aquí, sopar, estar a la Mar de Bé, veure la corrala, que ens fa moltíssimes ganes.
5: Ens permet a tots i totes pues, tenir un espai on poder gaudir de la nostra ciutat, cosa que darrerament pareix que aquesta ciutat està abarcada només en el turisme i en el consum.
6: Venir a sopar i estar aquí tot plegats fent poble-ciutat i disfrutar d'aquestes vistes que no sempre mos passa.
0: I dedicam aquests darrers minuts abans de les 8 a la cultura.
7: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: La Biblioteca Pública de Can Sales a Palma ha estrenat un escàner per digitalitzar documents històrics. El pressupost per comprar-lo ha estat de més de 37.000 euros de fons propis de la Direcció General de Cultura i permetrà deixar de dependre d'empreses externes per digitalitzar arxius. Neus Pericàs.
8: Una adquisició que la directora de la biblioteca, Carolina Guaita, ha valorat com a molt positiva per l'agilització que comportarà.
9: Era necessari perquè fins ara tots els projectes de digitalització que havíem escomès s'havia fet per contratació externa.
8: Els materials que es digitalitzaran seran principalment de premsa històrica, ja que el catàleg és extens, a diferència d'altres illes, com ha assenyalat la directora. A més, ara que la biblioteca té aquest escàner, fins i tot es pot plantejar crear un repositori balear.
9: Illes que no en tenen, però pensa que Mallorca té moltíssimes capçaleres i ha de fa molt de temps, dels principis de la premsa d'aquí de Mallorca. I després sí que és veure que també hi ha fons que no són premsa, que són fons local d'aquí que encara no està digitalitzat i que en un moment donat, mira, potser podríem pensar fer un repositori balear.
8: Ara comença la tasca dels tècnics i el catàleg estarà disponible al web de la biblioteca.
0: I ens quedem a Can Sales perquè els usuaris no deixen d'anar-hi, tot i que sigui estiu. Hem pogut parlar amb alguns que ens expliquen què fan a la biblioteca.
8: Aquesta mare, per exemple, anava acompanyada dels seus dos fills i diuen que ara que tenen més temps lliure és un bon moment per anar-hi.
10: Però ara en verano, como tenemos más tiempo libre, pues nos gusta venir a veces y a los niños pues les gusta bastante y a mí también y aprovechamos pues para ver diferentes libros de diferentes temáticas y también se está fresco, la verdad, es agradable. Aprovechamos a venir temprano, bueno, que también es agradable salir por la mañana temprano de casa, que no hace ese calor tan fuerte.
8: Però la calor no és l'única raó que fa entrar a la biblioteca, com aquesta família de Lloseta que hi ha entrat perquè el seu menut pugui veure tots els contes que hi ha.
11: Realment hem decidit entrar perquè es nin veiessi els llibres de dibuixos i tot això. Sí, sí, no ha estat per el clima. De fet, és el primer pic que venim, perquè vivim a Lloseta, així que estem fent una volta per Palma i perquè es nin veiessi els llibres hem decidit venir aquí.
8: Però sí que hi ha usuaris freqüents que aprofiten per carregar les bosses dels seus llibres preferits.
12: Sí, som usuàries, les dues, ella i jo, i venim bastant amb freqüència.
13: L'escala de mostres, quin que farem més.
8: El que està clar és que la gent, sigui usuari habitual o no, nevi o faci calor, va a la biblioteca.
0: I Felanitx ha presentat el cartell complet de les festes de Sant Agustí amb un programa que convertirà el municipi en un gran escenari musical entre els dies 21 i 31 d'agost.
14: 20 de abril del 90.
0: I aquests que escoltem ara, Celtes Cortos, compartiran cartell amb BM Clan i el retorn de l'Exam Busto, però hi ha una altra cita que sobresurt per damunt de totes, el concert de comiat de Love of Lesbian.
15: Plano fijo en claro oscuro y luego inmerso en mis delirios.
0: La banda de Santi Balmes farà una de les seves darreres aturades a Mallorca abans de dir adéu. Els escenaris serà el 26 d'agost en una gira de comiat que posarà el punt final a més de 25 anys de trajectòria i amb un repertori que ha marcat diverses generacions de seguidors.
1: Però hem de dir que el cartell arrencarà dia 21 amb Mantra, Avalanche, també Circo i DJ Vini. Dia 22 serà ja el torn de Celtas Cortos i de Emma Clan. Després també el concert de comiat i també passaran per fer la nit la dècada prodigiosa, també Tomeu Penya i Xanguito Riz Camoy i també Val Nou. El programa es completarà finalment amb el musical La Sireneta, la cursa popular nocturna de Sant Agustí i l'actuació d'Agustín El Casta, que tancarà ja finalment les festes a banda del castell de focs artificials.
0: I pels qui vareu créixer amb tequila, avui el rock està de dalt.

0: Ha mort Felipe Lipe, baixista fundador d'aquest grup referencial espanyol.
1: Perquè heu de saber que Tequila no només va marcar l'inici del gran rock en castellà de la transició, també va posar la banda sonora de tota una generació amb cançons com Salta també rock and roll en la plaza del pueblo, Quiero besarte o Dime que me quieres. Amb la desaparició de Felipe Lipe s'apaga, per tant, una altra de les veus que van contribuir a escriure aquella història. Ara ja només queden Alejo, Stivel i també Ariel Rota, de la formació clàssica. Abans ens deixaren Manolo Iglesias i Julián Infante.
0: Amb Tequila, arribam a les 8.

0: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dijous, dia 6 d'agost, un dia en què es compleix una setmana de la crisi migratòria a Ceuta. Avui el president d'aquesta ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, es reunirà al Palau de Marivent de Palma amb el rei Felip VI. Hores abans ho farà amb la responsable del govern, Marga Proens. Unes trobades que arriben després que Vives hagi demanat ajuda a la resta del país per tornar a la normalitat i que es produeixen també en ple debat sobre el repartiment dels menors no acompanyats que es troben a Ceuta. Vives demana auxili al govern espanyol i el PP diu que entén les reivindicacions. Aquí a les Balears, l'executiu recorda que les illes quedarien excloses del repartiment perquè superen la capacitat ordinària de menors. Tot d'una, ampliem els detalls en un informatiu en què hi ha altres titulars destacats. Salvament Marítim dona per acabada la recerca de la desena de persones migrants desaparegudes aquesta setmana a prop de Cabrera.
2: Creuen que no hi ha possibilitat de trobar ningú més en vida, per això les tres embarcacions desplegades en aquesta operació s'han retirat a nit passada després de no haver trobat cap supervivent ni cap cos.
1: I 25 persones denunciaran als jutjats les càrregues policials de la manifestació de dia 26 de juliol a Palma contra la massificació turística.
2: Hi haurà una demanda col·lectiva i les altres seran individuals. Tampoc no descarten emprendre accions judicials contra els responsables polítics.
1: I nou accident de trànsit a les illes ha estat a Formentera. Quatre persones han patit lesions de diversa consideració després de capgirar el cotxe.
2: Un dels ocupants ha sortit disparat del vehicle i el ferit més greu ha estat traslladat amb avió a l'Hospital de Can Misses.
1: També una nina de 2 anys està ingressada a l'hospital en estat greu després d'haver-se ofegat a la piscina d'un hotel de Magaluf.
2: Va passar a hora baixa. El personal de l'establiment li va fer les primeres maniobres de suport vital fins que varen arribar els serveis d'emergència. Després, la nina va ser traslladada a l'Hospital de Son Espases.
1: I avui també hem de destacar que s'investiguen 2 assassinats masclistes a Espanya, un a Múrcia i l'altre a Astúries.
2: El primer va ser ahir al matí a Llanes. Un guàrdia civil va presumptament matar a trets a la seva exparella. L'home va ser abatut després per membres de la Benemèrita. A l'hora baixa, a Múrcia, un home va assassinar a ganivetades una dona de 44 anys, que també era la seva exparella. Una jutgessa ha ordenat la detenció del presumpte assassí.
1: I quan falten 6 dies per a l'eclipsi solar, a les 8:30 del matí, entrevistarem Jaume Baquer, president de l'Associació d'Empreses Nàutiques de les Illes Balears.
2: I és que s'espera una concentració important de persones a la mà en xàrters nàutics, golondrines, excursions marítimes, creuers i ferris per observar el fenomen astronòmic.
1: També serem en directe a un club nàutic per conèixer com es preparen, però abans, a les 8:25, arribaran els esports. Avui parlem del Mallorca, que goleja per 3-0. El Paris Saint-Germain i s'adjudica el trofeu Ciutat de Palma. Gavi Fortesa, bon dia.
3: Bon dia. 3 gols de l'Ubumbo, Virgili i Raillo donen el trofeu a un Mallorca que va oferir una molt bona imatge davant un PSG plegat de jugadors de cantera i amb només 2 futbolistes a l'11 inicial de l'equip que va ser campió d'Europa. Tots els mundialistes varen quedar a París. A banda del partit, el jove Olaizola surt cedit a l'Eldense i en Vala avui se disputa una nova jornada de regates a la Copa del Rei.
1: I tanquem la portada amb el temps. Avui a fluixa una mica la calor. Margalida Ribas, bon dia.
4: Bon dia, així es venim d'una matinada amb mínimes novament elevades, valors de nit tropical arreu i tòrrides prop del litoral, però pel que fa a les màximes deixam enrere els avisos meteorològics i avui es mouran entre els 34 i els 36 graus arreu de l'arxipèlag. Pel que fa al cel, predominarà el sol durant bona part del dia amb l'arribada d'alguns intervals de núvols prims. També avui sumam una jornada més en la possibilitat de que cresquin núvols d'evolució cap a primeres hores del capvespre que podrien deixar ruixats puntuals i també alguna tempesta, sobretot al sector de la Serra de Tramuntana i cap al Reguer i al migjorn de Mallorca. El vent bufarà fluix de component nord i de xaloc al sector de les Pitiuses. Pel que fa a la mà, a partir del migdia es preveu que comencin a aparèixer alguns redols de maror a la meitat nord de l'arxipèlag. Hores d'ara, la temperatura és de 25 graus a Ciutadella, 24 a Pollença i també a Eivissa.
1: I són temperatures d'aquesta hora quan són les 8:04. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Toni Sastre, Caterina Bany i Lluís Hernández. Continua.
0: Informatiu matí. TV3 Ràdio.
1: Salvament Marítim dona per acabada la recerca de la desena de persones migrants desaparegudes aquesta setmana a prop de Cabrera. Consideren que no hi ha possibilitat de trobar ningú més en vida. Per això les tres embarcacions desplegades en aquesta operació s'han retirat a nit passada després d'haver pentinat tota la zona delimitada i de no haver-hi trobat cap supervivent ni cap cos.
2: Els desapareguts anaven a bord d'una embarcació localitzada dimarts de matinada a port de, a prop de Cabrera, amb de 9 persones a bord, dues de les quals sense vida i en què suposadament viatjaven 29 migrants. Des que va començar l'any, han arribat a les Balears per via marítima 4.039 migrants a bord de 212 embarcacions.
1: Ha estat una setmana tràgica a la Mar Balear amb de 9 persones mortes i amb una desena de desapareguts mentre intentaven arribar a l'arxipèlag. Amb aquestes xifres a la mà, que en diu l'Observatori de Migracions a la Mediterrània?
2: Idò considera que el model actual de control de fronteres ha fracassat i recorda la perillositat de la ruta entre Algèria i les Balears. En aquest sentit, el professor de Sociologia de la UIB, David Abril, remarca que està consolidada.
5: Quin trajecte ha hagut de fer tota aquesta gent que ha travessat el Sahel, ha passat mil penúries i violències de tota mena, i al final venir d'Algèria a Balears és com sa darrera passa d'un trànsit que a vegades ha pogut durar anys. Allò que mos pot pareixer d'en fora, com de sentit comú, de dir, com així s'embarquen, no? Amb un mòbil i amb una barca on només hi cap molt poca gent i en cap tipus de seguretat. Però quan tu em penses tot el que ha passat a aquesta gent per poder arribar a agafar aquesta embarcació, és més fàcil trobar-li explicació.
2: Abril insisteix que les institucions han de repensar les polítiques i recorda que l'Estat té les competències i més capacitat que les comunitats de posar-hi fil a l'agulla.
1: Una reivindicació que fa precisament quan la crisi migratòria a Ceuta continua sent focus d'atenció i el repartiment de menors no acompanyats torna a estar damunt la taula. De fet, avui, just quan es compleix una setmana de l'entrada multitudinària, el rei Felip VI rep el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, al Palau de Marivent per analitzar la situació. Serà a les 6 de l'hora baixa, però abans, a la 1 del migdia, Vives farà una aturada al consolat demà per conversar amb la cap de l'executiu, Marga Proens.
2: Serà hores després que Vives hagi demanat ajuda perquè Ceuta torni a la normalitat. Calculen que hi ha d'haver 6.000 persones encara als carrers i els preocupa el futur dels 1.100 menors migrants que estan tots sols a la ciutat autònoma. En declaracions a Televisió Espanyola, Vives ha assegurat que el millor seria retocar la llei d'estrangeria per tal de redistribuir els infants entre les comunitats de manera vinculant.
6: Ceuta está viviendo una situación absolutamente límite y que pedimos socorro, que pedimos el auxilio del resto de España a través de quien tiene las capacidades ejecutivas, que es el Gobierno de la Nación, para que atienda lo que ha sido y todo el mundo reconoce, hasta el propio presidente del Gobierno, como un ataque, una vulneración de la integridad territorial de España.
2: Vives, del PP, demana solidaritat amb la ciutat, però s'ha de tenir en compte que les comunitats autònomes governades pel Partit Popular sempre s'han mostrat contràries a acollir menors migrants no acompanyats, cosa a la qual estan obligats ara ja per llei. Ara bé, s'ha suavitzat el posicionament inicial i la formació popular no rebutja de ple el repartiment. Ara bé, reclama que sigui l'Estat qui agafi les regnes.
1: Sobre aquesta qüestió també s'hi han pronunciat les comunitats autònomes.
2: Així és. De fet, la Conselleria de Fets Socials d'aquí, del govern, no es dona per eludida, ja que recorden que l'executiu espanyol va dir que exclouria del repartiment les comunitats que superassin la seva capacitat ordinària, com passa a les Illes. Per part seva, el vicepresident d'Extremadura, Maduro, Óscar Fernández Calle, s'hi oposa.
7: Vamos a oponer, insisto, todas las armas políticas, jurídicas y judiciales que estén a nuestro alcance.
2: I la consellera d'Infància valenciana, Elena Albalat, vol un compromís ministerial per finançar el repartiment.
8: Llegados al momento, con la información que nos dé el gobierno, lo valoraremos todo.
2: De moment, només Navarra ha contactat en Ceuta per traslladar la seva disposició a participar en l'acollida si és necessari.
1: Veurem, per tant, què passa en aquesta trobada entre el rei Felip VI d'avui hora baixa a les 6 i el president de la ciutat autònoma de Ceuta. I un apunt polític més a tenir en compte: Junts, que no governa però que es clau en el Congrés, ha insistit que vetarà qualsevol acord que impliqui el trasllat de més menors a Catalunya.
2: I a Europa, avui els populars duen elevat de Ceuta a comissió a l'Eurocambra i no es descarta que hi participin de manera telemàtica el president de la ciutat autònoma i els ministres que tenen a veure amb la matèria.
1: Mentrestant, a la plana judicial, l'Audiència Nacional demana a la Guàrdia Civil si va rebre una alerta abans de l'entrada massiva de migrants dijous passat. La magistrada Maria Tardón també sol·licita informació sobre el dispositiu desplegat al territori, determinar la causa de la mort de les 75 víctimes i conèixer la identitat dels supervivents.
2: La investigació s'ha iniciat arran d'una denúncia del partit Justícia Europea que demanava al tribunal que investigués els delictes contra la seguretat de l'Estat, contra la nació, l'afavoriment de la immigració il·legal i tràfic de persones, organització criminal i també omissió del deure de perseguir delictes. En aquesta línia s'ha pronunciat el Partit Popular, el secretari general de la formació, es Miguel Tellado.
9: Si el gobierno lo sabía y el presidente Vivas les había informado, es evidente que ha habido una denegación de auxilio a una comunidad autónoma. Es evidente que el gobierno de España dejó solos a 85.000 ceutíes, a 85.000 españoles, poniendo en riesgo su propia seguridad. Y si esto es así, estamos ante una cuestión francamente grave.
2: Tellado també exigeix responsabilitats polítiques al govern de Pedro Sánchez.
1: Mentrestant, al Marroc, la Fiscalia de Tetuán ha processat 25 persones per delictes relacionats amb els desplaçaments irregulars a Ceuta, com a permanència il·legal al país després d'expirar el visat, excedir el nombre de passatgers permesos o bé per desobediència. I aquí a les Balears, 25 persones denunciaran als jutjats les càrregues policials de la manifestació contra la massificació turística de dia 26 de juliol a Palma. Hi haurà una demanda col·lectiva i les altres seran individuals. Tampoc no es descarta emprendre accions judicials contra els responsables polítics.
2: Ara, Menys Turisme, Més Vida i Alerta Solidària recopilen informes mèdics i analitzen les imatges de les càrregues policials per identificar-ne els agents implicats i elaborar les denúncies. Els organitzadors de la protesta creuen que el nombre de manifestants agredits supera els 25, però de moment se centren en aquests casos. 15 varen haver de menester atenció mèdica i una dona va romandre ingressada 48 hores per una hemorràgia cerebral causada pels cops que va rebre el cap.
10: Jo vaig veure com un policia li pegava una porrada en el meu amic i sense que m'adonés, quasi tent de girar-me o de reaccionar, em va venir un altre que em va posar l'escut a l'escona i em va pegar una porrada, jo.
11: I nosaltres només estàvem tot el temps amb les mans aixecades, demostrant que no estàvem fent res, que no volíem fer res, que només érem allà i ja està.
2: Unes agressions que afirma el portaveu d'Alerta Solidària, Álvarez Vallejo, no s'haurien d'haver produït.
12: Uns fets molt greus, unes càrregues indiscriminades i les proves estan amb els informes mèdics de tots aquests casos de persones ferides. I davant d'això, quina serà la nostra resposta? En primer lloc, ja estem posant en marxa un procés de denúncies.
1: I després que aquesta setmana un grup de joves prengués una de les cales d'Illetes per denunciar la privatització que en fa un hotel de la cadena Malià, Més per Mallorca ha exposat davant del Parlament les ocupacions il·legals de la costa per part d'establiments turístics. És la diputada Maria Ramon.
13: Presentarem esmenes a la futura llei de costes perquè qualsevol establiment que privatitzi la costa o incompleixi les condicions de la seva autorització sigui penalitzat i aquests incompliments es tinguin en compte a l'hora d'atorgar, renovar o revocar les autoritzacions.
1: També aquest dimecres s'han fet públiques les pintades antiturístiques aparegudes al Baler encallat des del mes de gener a la costa de Son Servera amb el missatge "Tourist go home".
2: Els propietaris de l'embarcació de 28 metres d'eslora han venut el Baler a un grup inversor que ara tramita l'operació per dur-lo a port.
1: I amb aquest clima tens darrere fons, aquest dissabte Solla hi ha convocat una nova manifestació contra la saturació turística. Serà la primera protesta després de diumenge 26, que va ajuntar 70.000 persones, segons l'organització, 25.000 segons la delegació del govern. L'Ajuntament de Solla ha assegurat que per seguretat obligaran a tancar terrasses i mercats durant la protesta. Lluís Hernández és al municipi. Lluís, bon dia. Com ho veuen els restauradors?
14: Bon dia, i d'aquí al centre de Solla, concretament a la plaça de la Constitució, ja es veu prou moviment, molts repartidors amunt i avall, carregats de paquets i begudes per una altra jornada intensa d'activitat turística. També els equips de neteja carregant el fems i els bars que ja comencen a tenir alguna terrassa amb els primers clients. I un negoci que, precisament per a molts d'ells, en el cas dels seus propietaris, són crítics amb la manifestació d'aquest dissabte contra la saturació turística. Alguns no han volgut expressar la seva opinió i d'altres pensen que pot haver-hi solucions contra la massificació, però expliquen que es veuen perjudicats per la decisió de l'Ajuntament de restringir la no ocupació de terrasses, expositors comercials o també el mercat de cada dissabte amb les paradetes d'artesania en l'itinerari on passarà la manifestació des de les 10 fins les 2 del migdia.
15: La lluita és una cosa que està bé perquè hem de lluitar per la nostra poble, però no ens hem d'oblidar que gran part de negocis d'aquí de Sóller vivim del turisme i que el dissabte és un dia molt important per al comerç local.
16: Nosotros tampoco podemos poner las terrazas, no, o sea, es un poco un día perdido. Bueno, de hecho, en nuestro caso, como es todo fresco y no podemos prever si en algún momento tenemos que cerrar, pues hemos decidido no abrir el sábado.
17: Perquè nosaltres vivim del turisme, però gent de qualitat, perquè, clar, els viatges són molt baratos, venen molta gent i no gasten res, perquè passen de passada, venen en su tren, se'n van cap a la Calabra, tornen en su tren, passen a la Calabra, aquí.
14: La plataforma Menys Turisme, Més Vida ha anunciat que habilitarà transport col·lectiu cap a Sóller i promouran el cotxe compartit per facilitar l'assistència a la protesta, que també es preveu, diuen, multitudinària. Jaume Pujol és el portaveu de Menys Turisme, Més Vida.
18: Nosaltres mai tindrem por a la Policia Nacional, nosaltres mai tindrem por a fer la nostra activitat política. Fem una crida a la massivitat, i és una assistència massiva a Sóller, que crec que així serà, i esperem que davant una protesta pacífica, com va ser la de dia 26 de juliol i com serà la de diumenge, la resposta sigui lo normal, una protesta pacífica, que és el dret a la protesta i no unes càrregues policials injustificades i desproporcionades.
14: Segons l'Ajuntament de Sóller, l'itinerari de la manifestació es veuran afectades per les restriccions, les avingudes Cristòfol Colom i Jeroni Estades, les places d'Espanya i del Mercat i els carrers del Born i de Bouçà.
1: Gràcies, Lluís. Una manifestació que, recordem, serà aquest dissabte, dia 8.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: I quatre persones han patit lesions de diversa consideració després de capgirar el cotxe en el qual viatjaven a Formentera. Un dels ocupants ha sortit disparat del vehicle.
2: El ferit més greu ha estat traslladat amb avió a l'Hospital de Can Misses. Els altres tres ocupants estan ingressats a l'Hospital de Formentera. Dues ambulàncies han assistit als ferits al lloc dels fets.
1: I una nina de 2 anys està greu després d'haver-se ofegat a la piscina d'un hotel de Magaluf.
19: Va passar i a hora baixa el personal de l'establiment va fer les primeres maniobres de suport vital fins que arribaren finalment al servei de emergència. Després d'estabilitzar-la, la nina va ser traslladada a l'Hospital de Son Espases.
1: Mentrestant, a Múrcia, una jutgessa ha ordenat la detenció de l'exparella de la dona assassinada ahir, hora baixa, a un centre comercial. A l'home se l'investiga pels delictes d'homicidi i de trencament de la condemna.
2: Segons les primeres investigacions, el presumpte assassí hauria matat a ganivetades la dona de 44 anys. L'home té antecedents. Dia 15 d'abril ja se'l va condemnar per maltractament en l'àmbit familiar contra la dona, amb la qual tenia una nina de 5 anys.
1: A banda d'aquest assassinat masclista, també se n'investiga un altre a Astúries. Un guàrdia civil ha assassinat presumptament a trets la seva exparella.
19: L'home també ha mort després de ser abatut per membres de la Benemèrita que li van disparar per intentar aturar-lo. La dona assassinada estava, de fet, al sistema Biogen. Si es confirma, els dos casos de violència masclista serien, per tant, 35 les dones assassinades enguany mateix. Recordem que el 016, el telèfon de les víctimes de violència masclista, no deixa rastre, però s'ha d'esborrar sempre del registre de telèfon.
1: Passen 18 minuts de les 8.
20: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
21: Aquest 12 d'agost, amb motiu de l'eclipsi solar, habilitam un dispositiu especial de mobilitat, seguretat i serveis essencials a la platja de Palma. Consulta la guia per viure l'eclipsi de manera segura i responsable a les nostres xarxes socials i a palma.es. Ajuntament de Palma.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: I avui també es notícia que les Balears som la comunitat amb més pes de la demanda internacional en el mercat residencial. Fixeu-vos, 3 de cada 10 operacions de compravenda d'habitatges registrades entre els mesos d'abril i el juny aquí a les Illes han tingut, Caterina, com a comprador una persona estrangera.
19: Efectivament, hem de dir que aquest percentatge supera àmpliament, a més, la mitjana estatal, la mitjana espanyola, en què la demanda estrangera va representar un 15,98% del total de les operacions, més de 26.000 800 compravendes. L'informe publicat pel Col·legi de Registradors també situa les Illes com a la segona comunitat amb el preu mitjà d'habitatge més elevat de tot l'estat, amb més de 4.300 euros per metre quadrat. Crida especialment l'atenció al cas de Palma, de ciutat que supera els 4.200 euros. Els ciutadans britànics van encancel·lar, de fet, les adquisicions estrangeres a prop d'un 7% del total, seguit dels neerlandesos i també dels alemanys.
1: I pel que fa al sector turístic, el balanç del mes de juliol no ha estat homogeni entre les diferents activitats a Formentera. Els comerciants del Port de la Savina parlen d'una baixada de vendes d'entre el 20 i el 25%, mentre que els restaurants gestionen xifres superiors a les de l'any passat. Ana Fernández.
3: Molta gent i molta feina és el balanç que fan alguns restauradors al Port de la Savina del mes de juliol. Parlen de xifres fins a un 15% superiors a les de l'any passat. Destaquen l'increment del turisme espanyol i una davallada important de l'italià. Juan Solpica, encarregat de restaurant Cor Marí, i en Christophe Denès, d'Esport Amagat.
4: Yo me acuerdo otros años que tenía clientes italianos y que los veías durante un mes entero y te los ibas encontrando cada tanto. Ahora no, ahora ves unos y... Y ya no más.
22: El mes de julio empezó muy fuerte, la verdad que vimos muy buen aforo en los dos sitios. Es verdad que con la ola de calor a partir del 15 se notó una pequeña bajada y después la última semana de julio fue la realmente espectacular.
3: Per la seva banda, els comerciants en fan un balanç més pessimista. Asseguren que han facturat fins a un 25% menys respecte a 2025, que la temporada ja va començar fluixa i que la calor al Mundial de Futbol i els preus elevats poden ser els factors que hi han influït negativament. Són en Joan Mayans i na Valentina Scalia.
23: El turisme italià ha fallat un poc, les ventes han baixat un poc més que l'any passat, tampoc molt. El que passa és que aquesta temporada no ha començat molt bé. Hi ha hagut molt menys gent.
24: Abril i maio trabajamos un porcentaje menor respecto al año pasado, sí. Junio fue mejor, fue bueno.
3: Tant comerciants com restauradors confien que el mes d'agost millori amb l'arribada del turisme nacional.
1: I Eivissa, el port no dona a l'abast, ha quedat petit. Això és el que asseguren els que hi fan feina, els estibadors i també els transportistes, David Ventura.
25: La principal queixa dels treballadors al port és la manca d'espai. Expliquen que els tràilers de mercaderies ho tenen molt complicat per maniobrar, que estan saturats perquè hi ha matins que carreguen i descarreguen quatre vaixells a tres companyies diferents, i el trànsit de mercaderies i de passatgers es barreja en una mateixa àrea, cosa que complica la feina. Jaime Esteban és delegat dels estibadors al port d'Eivissa.
26: Nos encontramos con gente que llega al puerto, que tiene que salir del puerto, y estamos trabajando en el mismo vial. Carga pesada, vehículos pesados con pasajeros que no saben dónde se están moviendo. Y alguna vez hemos tenido que detenernos por el miedo a tener un accidente.
25: Una crítica que comparteixen també els transportistes que fan feina al port. Ens explica José Raya, president de l'Associació de Transportistes d'Eivissa.
27: El volumen de vehículos, de cruceros y de pasaje no para de crecer. Y claro, aquello se ha quedado que hace un embudo a las entradas y a las salidas, sobre todo a las horas puntas, de las 9 de la mañana a las 11 por ahí, es terrible ir allí.
25: L'autoritat portuària ha proposat un aparcament en altura per reduir la congestió de vehicles. Els estibadors han reclamat també una ampliació de la plataforma sud, que permetria guanyar 2.000 metres quadrats d'espai.
1: També els polígons industrials d'Eivissa han quedat obsolets. De fet, el més modern es va fer fa més de 20 anys.
3: Des de la petita i mitjana empresa demanen als ajuntaments el desenvolupament dels seus plans urbanístics i la regulació d'espais rústics que actualment s'utilitzen com a zones industrials. Reclamen també llocs amb les infraestructures necessàries on puguin estacionar els vehicles de gran tonatge que arriben cada dia a l'illa. És Alfonso Rojo, president de la PIMEF.
28: Polígono como el de Montecristo, que prácticamente de los más modernos que tenemos, tiene más de 30 años. El último polígono que se hace en la zona de Santa Eulalia, en todo Eivissa, tiene 20 años. Todo ha evolucionado muchísimo. Ten en cuenta que nuestro presidente de la Asociación de Transportistas deja el dato de que en Eivissa entran diariamente entre 150 a 300 plataformas, 300 trailers a la isla.
1: I a Menorca, Sant Lluís ha entrat oficialment en prealerta per sequera, ha estat després de la reunió de la Comissió de Sequera que s'ha fet aquest dimecres.
19: Per això que a la trobada s'han establert tot un seguit de mesures inicial per reduir el consum de l'aigua. El decret de baldia, que es publicarà avui mateix, destaca especialment que es demanarà als propietaris de pous que en redueixin un 20% les extraccions. La resta de mesures, explica la regidora de Medi Ambient de Sant Lluís, Chiara Berini, es dirigeixen cap a un ús de l'aigua més responsable per part de cada persona.
5: Entonces luego haremos también un bando. Lo que vamos a pedir son, hasta que quedamos en prealerta y no vamos en alerta, serán las básicas, que se pueda pagar el riego, no el goteo, pero los aspersores sí, que la gente no lave terrazas, que no se laven coches, bueno, todo lo que son formas de ahorro, que no se riegue los campos, los jardines de 8 a 8.
19: I atenció, perquè si finalment les mesures no aconsegueixen una reducció del consum d'aigua i s'entra, per tant, en situació de sequera, la passa següent seran les restriccions.
0: Informatiu Matí. Esports.
1: I hem arribat a les 8:25, encetam els esports. Al Mallorca s'ha proclamat campió de l'edició 48 del trofeu Ciutat de Palma. Gavi Fortesa, bon dia.
6: Bon dia. Els vermells varen golejar 3-0 el Paris Saint-Germain a Somos en el penúltim partit de pretemporada. El Sant així el trofeu Ciutat de Palma. El primer gol arribava al minut 21 en una gran acció individual de Zito Luvumbo, que ja en porta 4. El segon gol, al minut 40, el feia Jean Virgili i el tercer el convertia Antonio Raillo, rematant de cap un servei de cantonada d'Àlex Sala. Sentim el central Martin Valiant.
7: Creo que el equipo ha mostrado muy buenas cosas, muchas cosas en las que tenemos que mejorar y, bueno, el nombre de rival es grande y siempre creo que eso ayuda a tener confianza en el trabajo que estamos haciendo.
6: D'altra banda, el migcampista Sergi Darder fa referència a les bones sensacions que va deixar l'equip.
8: S'il·lusió i l'energia que tenim a l'equip en cada entrenament i cada partit és molt positiva, s'ambient, com he dit tantes, així que tot el que t'ho puc dir ara és positiu, però més allà de resultat, evidentment.
6: I per part de l'equip francès va parlar el tècnic ajudant de Luis Enrique, el mallorquí Rafael Pol.
9: Avui sabien que era un partit especial, que hi havia, ens faltaven molt de jugadors, que hi havia molt de jugadors que era el primer dia que estaven amb nosaltres. I bueno, jo crec que dins de totes les complicacions que presentava el partit, doncs, bueno, hem d'intentar treure les coses positives, corregir les que han de millorar i seguir endavant, perquè d'aquí 7 dies tenim una final.
6: A més del partit, la notícia ahir va ser la cessió de Javier Olaizola a l'Eldenc fins a final de temporada. El jove central mallorquí de 19 anys cercarà minuts al conjunt alacantí. El Mallorca jugarà dissabte. El darrer partit amistós de la pretemporada serà contra l'Elversberg de la primera divisió alemanya a les 9 del vespre a Somos. Partit que també podreu seguir en directe a IB3 Ràdio a partir de les 8:30. Més futbol. A la primera federació, l'Aude Eivissa va guanyar el primer amistós de la pretemporada. Victòria 3-1 dels de Raúl Llona contra l'Elx Il·licità. Sentim, precisament, l'entrenador de l'equip blau-cel, Raúl Llona.
10: Pues la verdad que satisfecho porque creo que, bueno, el empezar siempre cuesta. Era nuestro primer partido después de, pues, prácticamente 2 semanas y media de trabajo y un volumen alto. Y además, pues bueno, con esos pequeños contratiempos que hemos ido teniendo. Por lo tanto, ya te digo, mi valoración, más allá del resultado, pues es muy positiva, me voy satisfecho.
6: El tècnic parla del model de joc del seu equip.
10: Y luego a nivel del modelo de juego, de lo que hemos empezado a trabajar, creo que también se ha visto, pues, la base, ¿no?, de lo que queremos construir, de un equipo que tiene el balón, un equipo asociativo, que va a proponer y que va a tener argumentos para ir a ganar el partido.
6: Pel que fa a la segona federació, l'Atlètic Balears goleja el Llosetense de tercera divisió per 7-1, també en partit amistós de pretemporada. Més coses, la Federació de Futbol de les Illes Balears ha inaugurat un mural amb els noms d'alguns dels jugadors més representatius de les illes. Noms com Brandon Thomas o Pau Sandrós i el president del Poblense, Miquel Molondro, són alguns dels exemples. La intenció de la Federació Balear és ampliar d'aquí poc aquest mural i dissenyar un passeig de la fama on hi apareixeran, entre d'altres, noms de jugadores tan importants com Cata Coll, Mariana Caldentei, així com també per a referents del futbol sala. És el president de la Federació Balear, Jordi Orrac.
11: Femenines i futbol sala seran presents en aquestes estrelles de la fama que posarem aquí a la federació. Probablement de cap a setembre estirà tot ja llest. Haurà de moltíssima gent que encara no té el seu lloc perquè l'experiència no és tan dilatada, però ja avui són persones importants, per tant, ens haurem de, cada any, cada dos, cada tres anys, ens haurem de reinventar per trobar nous espais on posar tota aquesta gent tan important per futbol balear.
6: En ciclisme, Mavi García va acabar a la posició 24 a la cinquena etapa del Tour de França. La mallorquina baixa, sí, dues posicions a la classificació general, ara és 21ena. I Enric Mas va pujar al podi a la segona etapa de la Vuelta a Burgos. L'artenenc va arribar segon a 2 segons del líder. A la classificació general, Enric és cinquè. En bàsquet, les mallorquines Alba Torrens i Elena Puello ja s'han concentrat en la selecció espanyola. La Vinisalamera i la Palmasana són a Madrid per començar a preparar el Mundial. L'equip de Miguel Méndez va fer ahir hora baixa el primer entrenament i durant aquest mes d'agost disputaran un total de 6 partits amistosos. La cita mundialista és al setembre a Berlín, a Alemanya. I per tancar, recordem que avui es disputa a la Badia de Palma una nova jornada de regates a la Copa del Rei de Vela.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Ja hem arribat a les 8:30. És el moment ara de repassar les claus d'aquest dijous. Avui, quan es compleix una setmana de la crisi migratòria a Ceuta, el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, es reunirà al Palau de Marivent a Palma amb el rei Felip VI.
2: I hores abans, a la 1 del migdia, es trobarà amb la responsable del govern, Marga Proens.
1: Aquestes trobades arriben després que Vives hagi demanat ajuda pel repartiment dels menors no acompanyats.
2: La Conselleria d'Afers Socials no se sent al·ludida i recorda que les illes quedarien excloses del repartiment per que superen la capacitat ordinària de menors.
1: Tot això mentre Salvament Marítim dona per acabada la recerca de la desena de persones migrants desaparegudes aquesta setmana a prop de Cabrera.
2: Creuen que no hi ha possibilitat de trobar ningú més en vida després de no haver trobat cap supervivent ni cap cos les dues darreres jornades.
1: I a Formentera, quatre persones han patit lesions de diversa consideració després de capgirar el cotxe.
2: Un dels ocupants ha sortit disparat del vehicle i el ferit més greu ha estat traslladat amb avió a l'Hospital de Can Misses.
1: També estan pendents avui de com evoluciona la nina de 2 anys que està greu després d'haver-se ofegat a la piscina d'un hotel de Magaluf, a Mallorca.
2: Va passar a hora baixa i roman ingressada a l'Hospital de Son Espases.
1: I s'investiguen 2 assassinats masclistes ocorreguts en les darreres hores a Espanya.
2: El primer va ser ahir al matí a Llanes. Un guàrdia civil va presumptament matar a trets a la seva exparella i l'hora baixa a Múrcia un home va assassinar a ganivetades també a la seva exparella de 44 anys.
1: I moment ara per l'entrevista. Avui la dedicam a parlar de l'eclipsi solar. Només 6 dies per aquesta cita. Avui parlem de les previsions de navegació per aquest dia històric. De fet, s'espera una concentració de persones a la mà en xàrters nàutics, golondrines, excursions marítimes, creuers i ferris per observar el fenomen astronòmic. Les Balears desplegaran més d'una vintena d'embarcacions per vigilar el litoral. En parlem ara amb Jaume Baquer, que és president de l'Associació d'Empreses Nàutiques de les Illes Balears. Bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
1: Primer de tot, hi ha restriccions específiques que poden impedir la navegació de determinades embarcacions en aquest dia de l'eclipsi?
3: Bueno, realment no s'han augmentat les restriccions per aquest dia. Sí que s'ha recordat molt indrets que hi haurà concentracions d'embarcacions perquè seran llocs on l'eclipsi se podrà veure en millor posició, per dir-ho d'alguna manera, però sí que ja les pròpies embarcacions, pel seu disseny, per la seva homologació, estan limitades, per exemple, embarcacions sense titulació, fins a 5 metres no poden navegar una vellada que es post sol. Això elimina un percentatge molt gran d'embarcacions que ja no podran sortir. També són embarcacions sense titulació i gens menys experimentada. Sí que tenim per part del govern sèrie de recomanacions, però no van més enllà que recordar que s'ha de complir amb la normativa. No podem superar l'aforament i la capacitat de les embarcacions. S'ha de revisar prèviament pues, que tot el material que tenim a bord de la seguretat està en vigor, està revisat. Realment s'ha reforçat pues, la revisió i, sobretot, hem fet molt de promoció per part de l'associació i empreses de cap als clients i usuaris, així com marines i ports deportius de cara en els seus clients. El tema de aquest cas no podem demanar res més que es dic com ho i està molt pendent de les teves atribucions com a patró de l'embarcació que es valdrà per la integritat de la gent que t'ho aborda. Uh-huh. I també, seguint un dia molt conflictiu, pensam que serà conflictiu pel gran moviment d'embarcacions, també has d'estar pendent de no només la teva embarcació, sinó de tot el que t'enrevolta. Hi pot haver es pista i pot haver una avaria, una embarcació que no se comporta com tu pensaves, i també has d'estar molt pendent de lo que t'enrevolta per poder evitar, si fos el cas, una incidència.
1: Senyor Baquer, pel que fa a la demanda de lloguer d'embarcacions que teniu per aquest dia, per dia 12 d'agost, quina és la previsió? Espereu un pla pràcticament total?
3: No esperam, això està confirmat fa, no vull dir mesos, però fa setmanes que el pla està confirmat. Però això realment en el sector no li aporta res, no li aporta cap plus, perquè 12 d'agost és temporada alta i amb eclipsi o sense, la gran majoria d'embarcacions ja estan alquilades. Sí que hi pot haver hagut empreses que el fet de ser una sortida fora d'horari comercial hagin pogut incloure un servei extraordinari que no s'hauria fet en un dia normal. Sí, aquest serà el plus que portarà aquest eclipsi en el sector nàutic i concretament la part de xàrter d'embarcacions.
1: Uh-huh. Hi ha en zones de les illes que es prevegin que estiguin més sol·licitades per veure l'eclipsi des de la mà?
3: Sí, està clar que tenim tota la serra de Tramuntana que és el millor indret, tant de la mà com d'en terra. La tramuntana tenim l'inconvenient, o la sort, no sé com ve de dir, que hi ha un port, que és el port de Solla, i tant de dalt, Pollença i Alcudi, com de la part de baix, tot el que és Portals, Adriano i Santa Ponça i Andratx, supos que les embarcacions pujaran de cap a la zona tramuntana per intentar descongestionar els punts més calents, que pot ser Dragonera, també la Bahia de Palma, d'en Derrotllat, Serenala, aquella zona d'allà, pues, també estarà molt... el nivell d'afluència serà molt gran. I ja d'una altra manera menys important és la part d'Esmijorn, cap Salines, que allà pues, només se concentraran embarcacions de parts com puguin ser la Ràpita, l'Estanyol, pot baixar qualcú de Caladà, però ja serà amb una intensitat inferior del que esperem que sigui la part de Santem, la Bahia de Palma i la Serra Nord.
1: I d'haver estarem a veure què passa finalment aquest dia 12, dimecres, el dia de l'eclipsi. Atenció a tots aquells que ho vulguin seguir a través d'embarcacions, a través de la mà. Jaume Baquer, president de l'Associació d'Empreses Nàutiques de les Balears, gràcies per haver-nos acompanyat aquests minuts.
3: Gràcies a vosaltres, molt bon dia.
1: I continuem encara parlant d'aquesta qüestió. Sortim ara a l'exterior, anem fins a una de les zones on, segons el senyor Baquer, hi haurà també més afluència de barques mirant aquesta eclipsi. Anem fins a Serenal. Anem fins al Club Nàutic de Serenal. Allà hi ha Toni Sastre. Bon dia, Toni.
4: Bon dia. Així, avui vos parlen revoltat d'embarcacions, i és que, com bé dèieu, som el Club Nàutic de Serenal, a la zona dels amarraments, i ben segur que un bon grapat d'aquestes barques, llanxes i catamarans sortiran a la mà per veure l'eclipsi des de l'aigua. Per saber, per conèixer quines mesures adoptaran i com s'han organitzat aquí el Club Nàutic, saludam Anna Clara Llebrés, ella és la coordinadora d'aquesta jornada de l'eclipsi. Bon dia, Clara.
5: Hola, bon dia.
4: La setmana que ve, el dia de l'eclipsi, es preveu que hi hagi moltes embarcacions circulant per la mà. Què és el que més vos preocupa? Quines mesures teniu previstes adoptar?
5: El que més ens preocupa és que hi hagi pues, massa gent que vingui aquí a aparcar en el pàrquing, que vulguin tirar les barques per la rampa i que hi hagi pues, massa embarcacions que entrin i surtin d'esport.
4: Perquè quines recomanacions feis als socis de club i també a les persones que surtin a la mà en general per veure aquest eclipsi?
5: Recomanem que ho facin amb prudència i que, bé, bàsicament, que consultin la previsió meteorològica, que duguin els equipos de seguretat que toquen, que mantinguin el control de l'embarcació en tot moment, que hi pot haver un despiste i han d'estar ben, ben...
4: benvinguts.
5: Sí. I després...

0: veure l'eclipsi, alguns se volen atracar l'escollera per veure l'eclipsi de l'escollera, i després hi ha clients que voldran sortir per la rampa, i tenim l'escola de vela que funciona tot el dia des de les 8 del matí.
1: Molt bé, gràcies, Clara.
0: Moltes gràcies.
1: Ja són les paraules de Clara Llebrés, ella és la coordinadora d'aquest eclipsi en el Club Nàutic de Serenal. Ja ho heu sentit, assegura que han ampliat la plantilla i l'horari del servei de marineria, que són aquestes persones que regulen l'entrada i sortida del port en un dia important, com és l'eclipsi de dia 12 d'agost.
2: Gràcies a Toni Sastre des de Serenal. I encara continuem en qüestions relacionades amb la mà. Avui vos expliquen que el fondatge il·legal a damunt pos idònia marca mínims a Mallorca i a Menorca, però en canvi es duplica a Eivissa. Són dades del Servei de Vigilància de l'estiu passat que ara s'han inclòs en el darrer informe MA Balear 2026. Concretament, de tots els inspeccionats a les dues illes orientals, només un 6% aproximat estaven ancorats damunt la planta marina, quan fa només 8 anys fregaven el 20% a Mallorca i el 40% a Menorca.
3: Ara bé, sí que vos podem explicar que la situació és ben diferent a les aigües d'Eivissa, si l'any passat estaven fondatges de manera il·legal un 10% de les embarcacions inspeccionades per aquest servei, enguany s'han superat el 20%. La investigadora Margalida Montserrat no vol especular sobre les causes d'aquest comportament tan diferent entre les illes del mateix arxipèlag, però sospita que la creixent presència d'embarcacions estrangeres menys coneixedores de la normativa pot ser una de les causes.
4: Això s'hauria d'investigar una mica, no se sap ben cert, potser perquè hi ha també més nombre d'embarcacions estrangeres que venen, que potser no coneixen tan bé aquest hàbitat, que no tenen, no estan tan conscienciats com nosaltres, potser, però és una cosa que s'hi ha de seguir treballant. Aquest servei de vigilància és molt important que se mantengui, perquè veiem que dona fruit, veiem que efectivament amb això i amb la normativa se disminueixen aquest nombre d'ancoratges.
3: Confirma més la investigadora que tota la feina de conscienciació feta en aquests darrers anys sobre la importància de la posidònia, afegit també a l'augment de la vigilància i també de les sancions, ha donat els seus fruits. Ara bé, la mà balear té altres amenaces que també cal seguir de ben a prop, com la saturació d'embarcacions que cada estiu surten a la mà.
4: Ser balear som un territori que sofreix moltes pressions, sobretot en l'estiu, que quan sabem tenim molta pressió humana damunt les illes, un territori molt limitat, i això fa que puguin incrementar totes les pressions sobre que pateix la mà balear en concret. Més persones i més gent, més risc hi ha de vertit d'aigües brutes, de vertit de residus a la mà.
3: I encara més, Margalida Montserrat també aplaudeix la proliferació dels camps de boies de baix impacte ecològic instal·lats en àrees catalogades com a LIC, és a dir, com a llocs d'importància comunitària. En total, ara mateix, a l'arxipèlag que hi ha 8, n'hi ha 8, i és necessari assegurar incorporar-ne més per preservar la costa de les illes.
2: En clau política, el PSIP i Memòria de Mallorca han exigit al govern l'obertura del Memorial de la Dignitat. És un espai projectat a l'Ajuntament de Palma per donar sepultura a més de 200 cossos de represaliats del franquisme que han estat recuperats els darrers anys a fosses comunes i a cunetes d'Aina Morales.
5: La majoria són persones anònimes, però també està previst que hi descansin les restes d'Aurora Picornell i altres roges del Molina per desig exprés dels seus familiars. Durant el darrer govern del Pacte d'Esquerres es va acordar que un edifici ja en desús i molt proper al lloc on les famílies anaven a demanar pels desapareguts i presumiblement assassinats fos destinat a inhumar les restes recuperades a les excavacions. El diputat socialista Omar Lamín ha denunciat que després de 3 anys governant, el PP no ha fet res per rehabilitar l'espai.
6: Per pagar els pactes que té el PP en Vox, cedeix com a moneda de canvi la dignitat, la reparació i la justícia que tant li devem a aquestes víctimes i als seus familiars. I que, sobretot, que deixi de bloquejar un projecte que és essencial per la nostra democràcia, per la dignitat i, sobretot, reparador de la nostra pròpia història col·lectiva.
5: La presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, ha explicat, a més, que aquest espai ha de poder ser visitat i ser una eina d'estudi de la història mallorquina.
7: Són 300 persones demòcrates que defensaven uns ideals. Per això les mataren. No les mataren perquè passaven per un puesto, les mataren per això. Són víctimes de la repressió, que han estat 90 anys soterrades, 90 anys han passat per damunt elles, a tots els pobles de la illa, que han recuperat, i això ens fa més dignes, aposta la dignitat.
2: I les comunitats autònomes afectades pels incendis forestals a Espanya ja preparen els seus plans de recuperació, mentre les tasques d'extinció

0: extinció avancen de manera positiva. Enguany s'han cremat gairebé 195.000 hectàrees, quasi 6 vegades més que la superfície afectada durant el mateix període de l'any passat.
1: Així és, i dues setmanes després de l'incendi d'Àvila ha baixat l'índex de gravetat, passant del nivell 2 al nivell 1. S'ha controlat finalment també l'incendi del Morox a Toledo, mentre que s'ha registrat altres dos focs a Huelva i a Cádiz, i només ja queda un foc actiu a Castella i Lleó, a la zona del Bierzo. Per aquest cap de setmana, l'Agència Estatal de Meteorologia, atenció, adverteix que augmentarà, de fet, el risc d'incendis per les altes temperatures.
0: I el jutge del cas Coldo prorroga 6 mesos més la instrucció perquè encara hi ha moltes diligències pendents.
1: Perquè inicialment la instrucció s'havia de tancar el 8 de setembre, però Ismael Moreno considera que entre la complexitat de la causa i també les al·legacions presentades pel Ministeri Fiscal i les parts, el més adient és ara prorrogar aquest termini processal.
0: I detingudes a Barcelona 13 persones d'una branca del càrtel Jalisco dedicada al tràfic internacional de metamfetamina.
1: S'ha confiscat un dels carregaments més grans d'aquesta droga localitzats a tot Espanya, camuflada en líquid de vainilla. En total, l'organització d'origen mexicà hauria introduït al país 2,5 tones de metamfetamina amagades en mercaderia legal destinada a productes com alimentació i també cosmètica. L'operació ha estat conjunta entre la Policia Nacional d'Espanya i la de França.
0: Hi ha aparegut un tràiler amb matrícula espanyola encallat al riu Miño, a la localitat portuguesa de Caminha, amb el que podria ser una narcollanxa dins.
1: La semirrígida de més de 12 metres d'eslora i 3 motors de gran potència amb un valor superior a 400.000 euros presenta característiques associades al narcotràfic, tot i que les autoritats portugueses encara no ho han pogut confirmar. El camió va quedar travat parcialment dins l'aigua en una rampa d'accés al riu.
0: I de la crònica internacional, l'Iran ha anunciat que l'acord amb Oman per gestionar l'estret d'Hormuz està a la fase final de revisió. Les autoritats apunten que la nova ruta marítima serà temporal amb una durada de 2 a 4 mesos.
1: El ministre d'Afers Exteriors de l'Iran ha assegurat que l'acord entre les parts no implica necessàriament que l'estret sigui segur, perquè diu que persisteixen els factors d'inseguretat causats pel bloqueig naval i també per altres accions agressives per part dels Estats Units. Amb dos països han arribat a un acord en les coordenades geogràfiques de la ruta i expliquen que si no hi ha cap tercer que ho obstaculitzi, la feina aviat finalitzarà la redacció d'una declaració conjunta sobre aquest enclavament estratègic.
0: I Alemanya ha detectat un presumpte dron amb explosius a prop d'un avió ucraïnès a l'aeroport de Leipzig que ha obligat a paralitzar el trànsit aeri durant algunes hores.
1: I ara, per tant, l'aeroport és considerat un centre neuràlgic per l'enviament d'armes, incloses les relacionades amb la guerra d'Ucraïna.
0: I la regió de Kiev, Ucraïna, ha tornat a patir un atac massiu rus que ha deixat el manco de 7 morts i també una 50ena de ferits.
1: Rússia ha confirmat la nova ofensiva que, segons Moscou, tenia com a objectiu principal magatzems d'empreses civils. Els bombardejos han causat incendis, també l'esfondrament d'edificis on diverses persones han quedat atrapades. L'atac també ha causat una fuga d'amoníac que ja ha estat controlada i no suposa, de moment, cap risc per la població.
0: Hem arribat a les 8:54. Fem una pausa.
2: Calor.
3: Molt cars.
2: Gelats que s'adarfan massa ràpid.
0: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les rialles.
2: La bona companyia.
0: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.

0: I a nit s'ha lliurat la medalla d'or de la ciutat d'Eivissa al pediatre retirat Eladio Merino. La va rebre al claustre de l'Ajuntament. Eivissa va celebrar a nit la seva festa grossa Santa Maria de les Neus.
1: I va ser i hora baixa a les 7. Es va celebrar una missa solemne en honor de la patrona a la catedral amb la tradicional ofrena floral a la Mare de Déu de les Neus. A la seva intervenció, Merino ha recordat els seus primers anys a l'illa.
2: Aquel joven llegaba cargado de ilusiones, proyectos e incertidumbres. Pensaba disfrutar durante unos meses de una isla que ya entonces gozaba de fama internacional por su espíritu abierto, cosmopolita y vanguardista.
1: I el cor Ciutat d'Eivissa va posar finalment la nota musical en un acte que va tancar la colla de Vila amb el ball pagès a la plaça.
0: Més de 400 persones es varen aplegar també a nit en un altre sopar a la Llesca, al mirador de la Seu a Palma. El col·lectiu Brunzit reivindica la recuperació dels espais públics de ciutat com a punts de trobada entre residents i alhora denuncia els efectes de la turistificació.
3: Si nosaltres intentem en sa música, a través de cançons populars que qualcunes han versionat en les nostres lletres, poder reivindicar aquests espais.
4: Estar aquí, sopar, estar a la Mar de Bé, veure sa corrala, que mos fa moltíssimes ganes.
5: Mos permet a tots i totes pues, tenir un espai on poder gaudir de sa nostra ciutat, cosa que darrerament pareix que aquesta ciutat està abarcada només en el turisme i en el consum.
6: Venir a sopar i estar aquí tot plegats fent poble-ciutat i disfrutar d'aquestes vistes que no sempre mos passa.
0: Arribem ara a les 8:53. Anem amb la cultura.
7: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: La primera aturada la faim a la Biblioteca Pública de Can Sales a Palma, que ha estrenat un escàner per digitalitzar documents històrics. El pressupost per comprar-lo ha estat de 37.500 euros de fons propis de la Direcció General de Cultura i permetrà deixar de dependre d'empreses externes per digitalitzar arxius. Neus Pericàs.
8: Una adquisició que la directora de la biblioteca, Carolina Guaita, ha valorat com a molt positiva per l'agilització que comportarà.
9: Era necessari perquè fins ara tots els projectes de digitalització que havíem escomès s'havia fet per contratació externa.
8: Els materials que es digitalitzaran seran principalment de premsa històrica, ja que el catàleg és extens, a diferència d'altres illes, com ha assenyalat la directora. A més, ara que la biblioteca té aquest escàner, fins i tot es pot plantejar crear un repositori balear.
9: Illes que no en tenen, però pensa que Mallorca té moltíssimes capçaleres i ha de fa molt de temps dels principis de la premsa d'aquí de Mallorca. I després sí que és veure que també hi ha fons que no són premsa, que són fons local d'aquí que encara no està digitalitzat i que en un moment donat, mira, potser podríem pensar fer un repositori balear.
8: Ara comença la tasca dels tècnics i el catàleg estarà disponible al web de la biblioteca.
0: I ens quedem encara a Can Sales perquè els usuaris no deixen d'anar-hi, tot i que sigui estiu. Han pogut parlar amb alguns que ens expliquen què és el que fan a la biblioteca.
8: Aquesta mare, per exemple, anava acompanyada dels seus dos fills i diuen que ara que tenen més temps lliure és un bon moment per anar-hi.
10: Però ara en verano, como tenemos más tiempo libre, pues nos gusta venir a veces y a los niños pues les gusta bastante y a mí también y aprovechamos pues para ver diferentes libros de diferentes temáticas y también se está fresco, la verdad, es agradable. Aprovechamos a venir temprano, bueno, que también es agradable salir por la mañana temprano de casa, que no hace ese calor tan fuerte.
8: Però la calor no és l'única raó que fa entrar a la biblioteca, com aquesta família de Lloseta que hi ha entrat perquè el seu menut pugui veure tots els contes que hi ha.
11: Realment hem decidit entrar perquè es n'invegessin els llibres de dibuixos i tot això. Sí, sí, no ha estat per el clima. De fet, és el primer pic que venim perquè vivim a Lloseta, així que estem fent una volta per Palma i perquè es n'invegessin els llibres hem decidit venir aquí.
8: Però sí que hi ha usuaris freqüents que aprofiten per carregar les bosses dels seus llibres preferits.
12: Sí, som usuàries, les dues, ella i jo, i venim bastant amb freqüència.
13: L'escala de mostres, i en farem més.
8: El que està clar és que la gent, sigui usuari habitual o no, nevi o faci calor, va a la biblioteca.
0: I Falanit ja ha presentat el cartell complet de les festes de Sant Agustí amb un programa que convertirà el municipi en un gran escenari musical entre els dies 21 i 31 d'agost.

0: Demeclam, que ara escolta'm de fons, compartiran cartell amb Celtas Cortos i atenció amb el retorn de l'Ax en Busto.
1: Mai diguis mai o mai, desitja la terra, puja de l'espai, vols que t'ensenyi a volar. Posa't al meu costat, perquè des d'aquí dalt tot es veu més clar, d'aquest és bo vint a volar. Buscant el camí més llarg.
0: A banda de tots aquests noms que ja han destacat dels M-Clan, de Celtas Cortos, de l'Ax en Busto, hi ha una cita a les festes de Felanitx que sobresurt per damunt de totes. És el concert de comiat de Love of Lesbian.

0: La banda de Santi Balmes farà una de les seves darreres aturades a Mallorca abans de dir adeu als escenaris. Serà dia 26 d'agost, en una gira de comiat que posarà el punt final a més de 25 anys de trajectòria i també un repertori que ha marcat diverses generacions de seguidors. Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia. El cartell, però, arrencarà dia 21 amb Mantra, Avalanche, Circo i Deje Vini. Dia 22 serà el torn, com comentàvem, de Celtas Cortos i de Maclan, i l'endemà arribarà l'esperat retorn de l'Axambusto. Després, com comentàvem també, el concert de comiat de Love of Lesbian, i també passaran per Falanits la Dècada Prodigiosa, Tomeu Penya, Xanguito, Orris Camoy i Valnou. El programa es completarà amb el musical La Sirenita, la cursa popular nocturna de Sant Agustí i l'actuació d'Agustín El Casta, que tancarà les festes abans del Castell de Focs Artificials.

0: Ha mort Felipe Lippe, baixista fundador del grup referencial espanyol.
1: Tequila no només va marcar l'inici del gran rock en castellà de la transició, també va posar banda sonora a més d'una generació amb cançons com Salta, Rock and Roll en la plaza del pueblo, Quiero besarte o aquesta Dime que me quieres. Amb la desaparició de Felipe Lippe s'apaga una altra de les veus que va contribuir a escriure aquesta història musical. Ara ja només del grup inicial queden Alejo Estivel i Ariel Roth. Abans ens deixaren Manolo Iglesias i també Julián Infante.
0: Amb la música de Tequila arribarem a les 9.

0: I hem arribat a les 9, repassant les notícies més destacades d'aquest matí de dijous, el dia en què es compleix una setmana de la crisi migratòria a Ceuta. El rei Felip VI rebrà al Palau de Mar i Venta el president d'aquesta ciutat autònoma, Juan Jesús Vives. Serà a les 6 de l'hora baixa, però abans, a la 1 del migdia, el cap de l'executiu ceutí es trobarà amb la responsable del govern, Marga Proens.
1: Les reunions tenen lloc després que Vives del PP hagi demanat solidaritat amb Ceuta i ajuda en el repartiment de menors no acompanyats. Sobre aquesta qüestió, el Partit Popular ha suavitzat el posicionament inicial i no rebutja de ple el repartiment. Ara bé, hi ha comunitats autònomes que s'hi han negat, com Extremadura. Pel que fa a les Balears, la Conselleria d'Afers Socials no es dona per al·ludida. Recorden que l'executiu espanyol va dir que exclouria del repartiment les autonomies que superassin la seva capacitat ordinària, que és el que passa a les Illes.
0: La crisi migratòria de Ceuta torna avui a Europa.
1: Així és, els populars duen a debat el debat de Ceuta a l'Eurocambra i no es descarta que hi participin de manera telemàtica tant el president de la ciutat autònoma com els ministres que tenen a veure amb la matèria.
0: I Salvament Marítim dona per acabada la recerca de la desena de persones migrants desaparegudes aquesta setmana a prop de Cabrera. Consideren que no hi ha possibilitat de trobar ningú més en vida.
1: Per això, les tres embarcacions desplegades en aquesta operació s'han retirat a nit passada després d'haver pentinat la zona delimitada i no haver trobat ni cap cos ni cap supervivent.
0: I el sector nàutic espera un pla complet a la mà per veure des de l'aigua l'eclipsi de dimecres que ve. El president d'Empreses Nàutiques de les Balears ha confirmat que ja fa temps que totes les seves embarcacions estan llogades per observar el fenomen.
1: Jaume Baquer, així tot, matisa que això no serà res extraordinari, ja que l'eclipsi arriba en plena temporada alta i és habitual penjar el cartell de complet per aquestes dates.
2: Es poder estar confirmat, però això realment en el sector no li aporta res, no li aporta cap plus, perquè 12 d'agost és temporada alta i amb eclipsi o sense, la gran majoria d'embarcacions ja estan alquilades.
0: I quatre persones han patit lesions de diversa consideració després de capgirar el cotxe en el qual viatjaven a Formentera. Un dels ocupants ha sortit disparat del vehicle.
1: El ferit més greu ha estat traslladat amb avió a l'Hospital de Can Misses. Els altres tres ocupants estan ingressats al de Formentera. L'accident ha tingut lloc aquest dimecres hora baixa al quilòmetre 5 de la carretera que uneix la Sabina amb la Mola a de vora s'estany Podent.
0: I també estan pendents de com evoluciona la nina de 2 anys que ahir es va ofegar a la piscina d'un hotel a Magaluf. Per altra banda, el pediatre retirat Eladio Marino ha rebut la medalla d'or de la ciutat d'Eivissa que va celebrar ahir la seva festa grossa a Santa Maria de les Neus.
1: El sanitari va arribar a Eivissa l'any 1969 quan només hi havia 2 pediatres a les Pitiuses. En la seva intervenció ha recordat com va ser l'arribada.
3: Aquel joven llegaba cargado de ilusiones, proyectos e incertidumbres. Pensaba disfrutar durante unos meses de una isla que ya entonces gozaba de fama internacional por su espíritu abierto, cosmopolita y vanguardista.
0: I en els esports, el Mallorca s'adjudica el trofeu Ciutat de Palma després de golejar per 3-0 al Paris Saint-Germain. Gavi Fortesa.
4: Bon dia. 3 gols de Lubumbo, Virgili i Raillo donen el triomf a un Mallorca que va oferir una molt bona imatge davant un PSG plegat de jugadors de cantera i amb només 2 futbolistes a l'11 inicial de l'equip campió d'Europa. Tots els mundialistes varen quedar a casa. Dissabte, demà passat, el Mallorca jugarà el darrer amistós de pretemporada.
0: Amb aquest punt de la crònica esportiva arribem a les 9 i 4 minuts. Ara comença el programa El Dia. Passeu un bon dijous.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: Bon dia, benvinguts al dia 9 i 5 minuts. Encetam aquesta jornada de dijous. Tenim 28 graus de temperatura en aquest moment, moltíssima calor i un nou rècord, en aquest cas, de temperatura a la Mà Balear. La boia de Sa Dragonera va registrar ahir 33,02 graus, superant amb més d'un grau el rècord anterior. Per al cap de setmana s'esperen dies més tranquils, amb sol, també una mica de calitja, sobretot a Eivissa i també a Formentera. Aquests pròxims dies les temperatures pujaran i es podrien assolir els 38 a Mallorca, els 36 a Menorca i també a les Pitius els 36-37 graus. Així que ens esperen unes jornades dures, unes jornades de calor, sobretot de cara a aquest cap de setmana. No deixant de banda avui tampoc la crisi migratòria i vos contam que després d'unes jornades de feina molt intenses, Salvament Marítim dona per acabada de la recerca de la desena de migrants desapareguts aquesta setmana a prop de Cabrera. Ja no hi ha possibilitat de trobar ningú més en vida i per aquesta raó les tres embarcacions destinades a aquesta operació es varen retirar després d'haver pentinat tota la zona delimitada i no haver-hi trobat cap supervivent ni cap cos. Ha estat, com ja sabeu i ho han comentat molt en aquestes tertúlies, una setmana molt tràgica a la Mà Balear, amb 19 persones mortes i una desena de desaparegudes. Sense deixar de banda aquesta qüestió del tot, avui tornem a parlar de Ceuta. Xisco Nadal, bon dia.
1: Bon dia. De fet, avui just, quan es compleix una setmana de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, el rei Felip VI rebrà el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, al Palau de Mar i Vent per analitzar la situació. Serà a les 6 del capvespre, però abans, a la 1 del migdia, Vives farà una aturada al consolat demà per conversar amb la cap de l'executiu, Marga Proens. Es calcula que hi ha d'haver 6.000 persones pels carrers de Ceuta i els preocupa el futur dels 1.100 menors migrants que estan tots sols a la ciutat autònoma. Demana ajuda a la resta de comunitats autònomes.
0: En crònica de successos, una nena de 2 anys es troba greu després d'haver-se ofegat a la piscina d'un hotel a Magaluf. El personal de l'establiment li va fer les primeres maniobres de suport vital fins que arribaren els serveis d'emergències. Després d'estabilitzar-la, la nena va ser traslladada a l'Hospital Universitari de Son Espases. I en un altre ordre de qüestions, compartim just les imatges que també descrivim pels oients de les pintades antiturístiques al veler encallat des del mes de gener a la costa de Son Servera. L'embarcació de 28 metres d'eslora ha aparegut, així com la veus, vandalitzada, plena de pintades. Els propietaris han venut el veler a un grup inversor que just ara tramita l'operatiu per poder extreure aquesta embarcació de l'aigua i dur-la a port. Més qüestions, Xisco, en aquest cas no deixant de banda la crònica de successos.
1: No, perquè a Sant Josep, a Eivissa, la Guàrdia Civil investiga un home de 34 anys per un delicte de maltractament animal. Tot apunta que hauria deixat morir un capodanc i n'hauria desatès altres 4. L'intervenció del Seprona ha permès rescatar els animals supervivents que estaven en molt males condicions, desnodrits i deshidratats. Els cans han estat traslladats al Centre de Protecció Animal per rebre atenció veterinària.
0: I tot a punt ja, perquè cada vegada manquen molt poquets dies. Per què? Per l'esdeveniment de l'any, per l'esdeveniment astronòmic per excel·lència, aquest esdeveniment del qual estem parlant tots els dies previs i més que en parlarem. Ens referim a l'eclipsi solar del dia 12 d'agost.

0: Escolta'm aquesta cançó anònima, per cert, i feta a través de la intel·ligència artificial d'un conegut empresari balear que no ha volgut donar el seu nom. Encara és a temps, si vol contactar amb aquest programa, perquè jo crec que és una persona que té una entrevista, sens dubte, i hem de dir que la cançó cada vegada és més aferradissa, perquè la duim ben dins. Idò.
1: Recomanem a la gent que revisi les xarxes d'Ivetres Ràdio, perquè nosaltres vàrem proposar un ball i la gent que faci aquest ball i enviï un vídeo tindrà ueres per poder veure l'eclipsi.
0: No hem tingut molta sort amb l'enviament d'aquests vídeos.
1: Crec que el millor, nosaltres no érem els millors exemples per fer aquestes passes de ball.
0: No, perquè hem de dir que la nostra companya, Maria Antònia Esquín, es va dissenyar una coreografia que estava molt bé.
1: Digue-li dissenyar, digue-li... va dir-nos heu de fer això.
0: Home, però queda molt més professional, no?
1: Sí, és vera, és vera, és un disseny pensat i sobretot molt treballat.
0: Aquesta organització de coreografia que vam intentar reproduir, nosaltres, sabeu que no va ser suficient com per captar l'atenció del públic. Tot i així, sou atents d'enviar-nos aquests vídeos. Per què? Perquè serà una mobilització sense precedents. Per terra, per mar, per aire, les forces de seguretat de Mallorca i de les Pitiüses estan acabant de perfilar el dispositiu que es posarà en marxa, ja sabeu, el dimecres, i amb un únic objectiu, que és sobretot poder organitzar-ho i prevenir incidents provocats per la gran quantitat d'aglomeracions que se produiran, sobretot les previstes a les zones costaneres de les illes per aquesta eclipsi. En aquest operatiu participaran centenars d'agents de la Guàrdia Civil, Policia Nacional, Policia Local, bombers, personal d'altres organismes, entitats, organitzacions que es desplegaran a tot l'arxipèlag.
1: També els hospitals públics de Mallorca estan reprogramant les cirurgies programades per el proper 12 d'agost per alliberar llits i també afrontar el dispositiu sanitari per l'eclipsi total de sol. Segons expliquen fonts de l'IPSalut, la instrucció general és que s'ha d'adaptar la programació quirúrgica per garantir la capacitat de resposta si aquest dia es produeix un increment sobtat de demanda assistencial, per exemple, per mort d'un accident amb moltes víctimes.
0: Tenim frase del dia, si voleu reflexionar amb nosaltres, si voleu aturar una mica i pensar en mem, que és el que hi ha darrere aquesta frase. En concret, és el moment.
1: En tenim, i és del poeta victorià Alfred Tennyson, nascut tal dia com avui, però de 1809. I parlant de les relacions sentimentals, aquest bon home va dir que és millor haver estimat i haver perdut que no haver estimat jamai.

0: I és vera que no se pot no estimar per no patir. Tot exactament. I que alguns amors deixen el cor molt trencat i se torben les persones molt en tornar a estimar, en tornar a donar-se una oportunitat, però és vera que no se pot deixar d'estimar per aquesta por.
1: Però bé, com diu Tennyson, és millor haver estimat i haver perdut que no haver estimat ja mai. Per tant, nosaltres ens quedarem amb aquest axioma.
0: Parlem d'amor en concret, perquè parlem, ens referim, millor dit, a una parella. És la nostra secció de què parla tothom.
1: I podríem parlar de molt a platja, el d'Orlando Bloom i la seva nova parella, perquè Mallorca continua sent una de les grans destinacions de les celebrities aquest estiu. El darrer a arribar ha estat l'actor britànic Orlando Bloom, conegut pels seus papers a El Senyor dels Anells o, per exemple, Pirates del Carib. Bloom ha aterrat a l'aeroport de Palma en un vol privat acompanyat de la seva nova parella, la model suïssa Luisa Laemmel, amb qui manté una relació des de fa uns mesos després de la ruptura amb la cantant Katy Perry, que en Katy Perry, recorda'm, ara està enamorada de l'expresident de Canadà, Justin Trudeau, en qui l'han fotografiat a les platges de Saint-Tropez. Sabeu que quan arriba l'estiu, les celebrities volen platja i volen parella nova.
0: A què no tenen por, com la frase del dia, de no tornar a estimar o cos trencats? A què no tenen problemes d'això?
1: Katy Perry va ser...
0: Oca...
1: i quedo amb en Justin Trudeau perquè me toca, no sé com dir-te.
0: Totalment.
1: Però tornant a casa, segons publica Última Hora, la parella, la d'Orlando Bloom i Luisa Laemmel, s'ha desplaçat fins al port de Solla per embarcar el Rising Sun, un dels megaiots més espectaculars del món, propietat del magnat nord-americà David Geffen, que els ha convidat a passar uns dies navegant per la costa mallorquina. De fet, fa no res, recorda'm, en aquest iot hi havia Jennifer Aniston, Courtney Cox i Pedro Pascal, entre d'altres. Pedro Pascal, que diuen que anava acompanyat d'una nova parella, que no vàrem descobrir qui era, però deien que també Pedro Pascal està enamorat.
0: Però què, se sap alguna cosa d'aquesta nova parella?
1: Només se sap la cara que feia aquest jove. No se sap res pus de ser...
0: Més major, més jove, crec dedicat al món del cinema, res.
1: No
0: saben
1: res.
0: És un misteri.
1: Crec que és model, però ja saps que nosaltres i els models...
0: No van de magros.
1: Exacte, no queden per sopa cada dia. L'arribada de l'actor, en aquest cas Orlando Bloom, no ha passat desapercebuda, tot i les mesures de discreció habituals als serveis de terra de l'aeroport. Bloom s'ha mostrat sorprès pel desplegament per evitar que fos fotografiat abans de posar rumb a la Serra de Tramuntana. L'actor té 49 anys i inicia així unes vacances a Mallorca en plena nova etapa sentimental amb Luisa Laemmel, que en té 28, és a dir, s'enduen 21 de diferència, i que és una model suïssa que ha fet feina a campanyes internacionals com, per exemple, per la marca Calvin Klein, i en qui ja havia estat vist aquest estiu durant unes vacances a Itàlia, i sembla ser que aquesta visita a Mallorca venen a ser com a ser confirmació. Un any més, la nostra illa és un d'aquests escenaris escollits per algunes grans cares de Hollywood per gaudir de la Mediterrània i de la tranquil·litat. No sé si t'agradaria coincidir amb Orlando Bloom, Marta Garau.
0: Mira que l'he cercat, perquè d'ençà que Jaume Noguera em va explicar com s'acercaven
1: els iots
0: a través del radar, no?
1: Fer una investigació.
0: Clar, però el problema és que hi ha molts de vaixells que duen aquest nom, Rising Sun, imagina't, no? És un nom molt comú i era un tan complicat rastrejar el Rising Sun. De fet, hi ha alguns que ja estan protegits, no sé si és aquest cas en concret, però ens va costar molt. Altres sí que ho hem aconseguit, i de fet és l'eina que utilitzen alguns paparazzis, no?, aquest estiu, per anar cercant aquests vaixells i així captar la millor instantània. Però no ha estat el cas, no ho hem aconseguit.
1: Hem de dir que ens hem de fer amics de David Geffen. Ho dic perquè la moda és megallot, ho dic perquè convé... Després de com qui és aquest bon home, productor musical, teatral, cinematogràfic, després ho comentam, perquè té una vida molt interessant, però a partir d'ara, el nostre objectiu d'aquest estiu 2026 és fer-nos amic d'en David Geffen, perquè mos convidi en aquest megallot. Nosaltres ni molestaríem. Nosaltres, com si mos envien a ses habitacions d'escul del vaixell, com si fóssim en DiCaprio en el Titanic. Mos és igual, però nosaltres volem viure l'experiència de poder anar a un vaixell d'aquestes magnituds.
0: Jo t'he dit que si t'acostes amb el paddle surf de vora, tot d'una surt un exèrcit de mariners que te diu, perdona, mantén la distància, estic segura.
1: Idò, si tu m'assegures que te surt un exèrcit de mariners, potser convé anar-hi un sopar del surf. Qui lo sap, Marta Garau? Ho dic perquè potser has donat idees... la gent que estigui avorrida.
0: Qui era aquest model que visitava? Era Gucci, el que visitava les platges d'Estrenc fa molt d'anys, que duia uns quenats... No me'n record. No, que jo recordo ser a la platja fa molt d'anys...
1: Jo crec que això és en Valentino.
0: Valentino, exactament, no me sortia el nom. I recordo que quan Valentino era Estrenc, si tu intentaves acostar-te un poc, tot d'una sortien els mariners dient has de mantenir la distància. Per cert...
1: I mira que Valentino era fàcil de reconèixer, perquè era talment...
0: És que
1: era una aleta de pollastre socarrinada. Pobre amo, perquè és que era tot pell... era un xurrasco. Ja està. Era la seva opció estètica, ni millor ni pitjor, diferent.
0: M'ha sorprès que me posessis Amor Marinero i no Háblame del mar marinero.
1: Bueno. Ara ja criticam les lletres musicals d'aquesta hora.
0: No, però m'ha sorprès que, clar, com que sempre tu trobes l'excusa més petita per posar Rocío Jurado, m'ha sorprès que avui no la triessis. Per això, mira, Iker mos la regala perquè el Manco te puguis ambientar.
1: No, Rocío Jurado no és Háblame del mar marinero. No, Rocío és Amor marinero.
0: Exactament, al revés. Tu m'has posat Háblame del mar marinero.
1: No, jo he posat Rema...
0: Amor marinero.
1: Un moment, no. Balears no se'n mereix això. Jo he posat Rema, Rema, marinero de ses Aquario. La Marta Garau s'ha confós en Háblame del mar marinero.
0: Amor marinero, perdó.
1: Que la cantaven a Pepa Flores, que era un poema d'en Alberti.
0: Marisol, Marisol, exactament. Però sé que m'agrada aquesta.
1: Amor marinero de Rocío Jurado, perfecte.
0: Que soni.
1: Balears se'n mereix tenir ses dades clares. I ara sona Rema, Rema, marinero. Ja està. Jo me'n vaig.
0: Després ho intentam.
1: Exacte. Després te les pos totes. I feim un
0: listening. Per ordre. Perfecte. Exactament. Amb la bona companyia d'Iker Hernández, els comandaments tècnics, Jaume Noguera, Àlex Fortes, Miquel Rosselló i a la realització també Maria Antònia Esquines i Francesc Mateu. Començam d'aquesta manera el cap de setmana.

0: El dia, amb Marta Grau.
1: Nou i 18 minuts, comença el repàs a l'actualitat, els titulars, les notícies més destacades d'aquest dijous. Avui, amb els periodistes, aquí als estudis de Palma, avui tots aquí als estudis. Pep Maria Aguiló, bon dia.
2: Bon dia.
1: Guillem Porcel, bon dia.
3: Hola, molt bon
1: Alicia
3: dia.
1: Mateos, bon dia.
4: Bon dia.
1: Com sabeu, aquesta ha estat una setmana molt tràgica a la mà Balear, ho han comentat en diverses ocasions, amb de 9 persones mortes, una desena de desapareguts, una crisi migratòria sense precedents que també ens du a plantejar-nos aquesta situació i, sobretot, extrapolar-la al que ha passat a Ceuta els darrers dies. De fet, avui just es compleix una setmana d'aquesta entrada massiva. I doncs, just avui, el rei Felip VI rep el president de la comunitat autònoma, Juan Jesús Vives, al Palau de Marivent per poder analitzar aquesta situació, per poder parlar del que està ocorregent. Serà a les 6 de l'hora baixa. Abans, a la 1 del migdia, farà una aturada al consolat demà per conversar amb la cap de l'executiu, Marga Proens. Ahir demana també que les altres comunitats autònomes li puguin donar suport. Recordem que ara mateix preocupa el futur dels més de 1.000 menors migrants que estan tots sols a la ciutat autònoma i demana ajuda a la resta de comunitats. Una visita que ve en un moment molt determinat. Alicia, quan aquí a les Balears no podem fer un paral·lelisme ni molt manco, però hem parlat aquesta setmana del drama migratori i de totes aquestes persones mortes els darrers dies. Què suposa aquesta visita? Què creus?
4: Bueno, yo creo que es la mejor manera que ha encontrado Felipe VI para mostrar su apoyo a Ceuta, porque él no puede ir a Ceuta. Recordemos que únicamente fue su padre. Bueno, antes de Alfonso XIII fue el último rey que fue, luego fueron Juan Carlos y Sofía en el 99, creo recordar, con una visita, bueno, ahora no recuerdo el año, que organizó siendo ministro de Exteriores Moratinos y con Zapatero en el gobierno. Ellos ni siquiera se alojaron, no durmieron en Ceuta y Melilla, estuvieron 6 horas en cada ciudad. Pero teniendo en cuenta la situación actual que tenemos, Felipe VI no puede ir a Ceuta. El gobierno no creo que se lo autorizase, que es el que tiene que autorizar este tipo de visitas, pero sí que es verdad que el rey lo ha demostrado desde el primer día. Está muy preocupado por la situación allí. Envió un comunicado muy contundente, el más crítico con Marruecos, mucho más que el gobierno que critica ha hecho cero. Y yo creo que la mejor salida que él ha encontrado para poder expresar su apoyo a Ceuta es esto. Recordemos también que el presidente Vivas ya era presidente de Ceuta cuando fueron Juan Carlos y Sofía, y él puso de manifiesto que necesitaban, ansiaban y valoraban muchísimo esa visita real para reivindicar que también son territorios españoles, porque es verdad que Ceuta y Melilla eran españolas antes de la existencia del Reino de Marruecos.
1: Guillem.
3: Clar, és que geopolíticament és complicat.
1: I tant.
3: I sobretot quan ho veus, quan el president de Ceuta, en la situació que té allà, s'ha de desplaçar fins a Mallorca per tenir una reunió amb el rei, però clar, és veritat que la monarquia del Marroc veuria la visita del rei com una afrenta cap al regim. Això ja s'ha comentat tant a mitjans marroquins com a mitjans espanyols, perquè, a més, el Marroc sí que té una intenció expansionista respecte a Ceuta i Melilla, que és una qüestió que durant molts anys hi ha hagut problemes, hi ha hagut diferències. De moment se manté que Ceuta i Melilla siguin espanyoles, però en el futur no sabem si hi haurà un canvi de parer respecte en aquesta qüestió per part del règim marroquí, com passa, per exemple, amb el Sàhara, que també se'l vol quedar sense. Clar, és complicat perquè la gestió amb aquesta qüestió ja ho estan veient tots aquests dies. Clar, ja no només la gestió a Ceuta, sinó la repercussió que ha tingut a tota Espanya, no? Una qüestió com aquesta, on vi, per exemple, qüestions també de desinformació. Molta gent, per exemple, no sabia què estava passant. Jo, per exemple, he intentat llegir mitjans internacionals que estaven allà i moltes vegades diferien de l'anàlisi o de lo que explicaven de lo que estava passant allà a Ceuta. Crec que és complicat, però és vera que el fet de que la persona que s'hagi de desplaçar sigui el president de Ceuta i no hi pugui anar Felip VI, això ja dona una clau de la magnitud i de la delicadesa de la situació geopolítica del nord d'Àfrica.
1: Ha dit el president de Ceuta que el millor seria retocar la llei d'estrangeria per redistribuir els infants entre les comunitats autònomes de manera equitativa. Recordem que hi ha 1.100 menors migrants que estan ara mateix tots sols a la ciutat autònoma.
2: Sí, jo crec que això s'hauria de fer El Barça era com... Això que diu, que és l'orient i que és l'important. Ara, en aquest moment, jo crec, a part de l'anàlisi que han fet molt bé, Europa també estan preocupats, egoístament, però estan preocupats per lo que està passant. I hi ha por que dia 15 se repeteixi. Jo crec, sincerament, que el govern espanyol, amb independència de l'escola política, no té ni idea de lo que ha de fer. Els analistes i els professors, per ahí, i me preocupa que és una situació nova i que no sabeu cap sortida que diguis, podria anar per aquí. Ara mateix és una incertesa que pot passar els pròxims dies, excepte que està clar que els Estats Units, en aquest cas, amb el president Trump, està més a prop de Marroc que altra cosa, i l'Unió Europea mos tira un poquet de ses orelles. En aquest sentit també estem molt, molt tots sols en aquest moment.
3: Clar. També aquí una qüestió important, i és que el Mediterrani, les darreres dècades, ha canviat molt i és una situació geopolítica complicada, perquè, sobretot, clar, allà, per exemple, Espanya i, per exemple, Balears, és frontera sud d'Europa i estan veient com hi ha molt de problemes amb el tema de la gestió de l'immigració, sobretot perquè països com Argèlia, Marroc o d'altres estan pressionant moltes vegades amb el tema de les sortides i és una forma de pressionar Europa. Per exemple, Europa està pagant a certs països perquè deixin o perquè no surti molta gent i se quedi, ho hem vist, per exemple, en Turquia. I el Mediterrani també, per exemple, fa unes setmanes se va fer públic un document en el que els Estats Units deixava per escrit que el pas de bueno, Gibraltar i la zona de Ceuta i Melilla i tot el que sigui, tot el que és el Mediterrani i aquella part, té una importància estratègica per ells, sobretot pel tema del comerç, de la navegació... És a dir, crec que és un espai que està actualment en disputa i, sobretot, la vinculació entre Estats Units i el règim del Marroc està molt viva i els vincles són molt forts i veurem fins a quin punt en els pròxims anys canvia la situació.
4: Sí, esto que dice Guillem és clave. De hecho, el rei de Marruecos, a la principal autovista del país, l'ha puesto Donald Trump. Entonces ya es... bueno, la verdad es que nosotros nos hemos enfrentado a Estados Unidos y ellos han buscado como aliados a Marruecos. Lo que está pasando allí, la verdad que... Anoche pensaba en vosotros, Marta, en la gran exclusiva que disteis con lo de Frontex cuando desmintió al delegado del gobierno, porque ahora también viene a desmentir otra vez al gobierno central cuando dice que lo que pasó justo hace una semana no fue una cuestión de mafias. Ya advirtieron que el paso de Marruecos a Ceuta era muy fácil y además económico. No hace falta pagar a nadie porque a nado ellos lo pueden hacer. En cambio, en ese mismo informe se dice que la ruta de Baleares a Argelia, bueno, Ciudad Baleares en concreto, que aquí sí que ya hay actuación de las mafias y da incluso cantidades económicas de lo que se llega a pagar, que eran miles de euros, para poder cruzarla. Entonces, claro, yo insisto, el gobierno tiene que activar su política migratoria y no hacerlo solo sin el consenso del resto de países europeos, porque luego ya hemos visto lo que ha pasado. Han aprobado una reforma migratoria, una regularización exprés, sin hablar con Europa. Tiene enfadados a todos los gobiernos de la Unión Europea. La gran mayoría firmaron una carta criticándolo. Y yo insisto, yo estoy a favor de que todo el mundo tenga una vida digna y se regularice su situación, pero de una forma ordenada. Porque lo que no podemos hacer es dar papeles a todo el mundo sin ni siquiera contar los medios para ello. El otro día lo denunciaba la consellera de Trabajo. Se ha apuntado tanta gente al SOIP que temen que el servicio pues se sature y no se pueda dar la formación y la atención necesaria a esas personas que tienen derecho a ser bien atendidos. Entonces yo creo que el gobierno debe recapacitar y debe... Ahora también se está hablando mucho de que, bueno, como el presidente está de vacaciones en Tenerife, va a hacer allí como una cumbre exprés porque tiene en su propio gobierno un lío montado. Tenemos a la ministra de Defensa pidiendo explicaciones a Marruecos y defendiendo al CNI y los servicios secretos, que insisten en que sí avisaron al gobierno, igual que también le avisó Marruecos, igual que también le avisó Ceuta. Tenemos al ministro de Interior diciendo que no, que él no sabe nada, y tenemos al ministro de Asuntos Exteriores defendiendo a Marruecos. Entonces, hay medios que están informando de que estos días Sánchez prepara una cumbre porque tiene un incendio en el gobierno. Ahora también tenemos ya a Sumar, que pide que España no coorganice el próximo Mundial con Marruecos, ya lo que nos faltaba.
2: Sí, es una situación cada vez más complicada, y pobre Pedro Sánchez, parecerá que siempre está imperando. Yo creo que el presidente no está gestionando bien. Si es el meu estimado Mariano Rajoy ahora mateix, y actuar de igual manera, diria que no. L'estan sobrepassant tots els fets, i això crec que és dolent, una situació com aquesta. Va un poc a remolc de lo que va passant, i en política internacional jo crec que has de tenir certa prevenció si hi ha serveis secrets espanyols, i segur que hi ha maneres de saber que poden passar coses, has de preveure un poc, i no sortir com el president dient Marroc és un amic, Marroc està ajudant, Marroc és... No sé, jo no ho veig així.
3: És que també hi ha un problema, i és que el lobby marroquí té molt de poda. I sobretot té molt de poda amb antics dirigents del PSOE. Això ho hem vist, per exemple, en José Bono, José Blanco, exministres del PSOE. I això segurament... Això ha passat històricament, que molts de dirigents del PSOE tenen una vinculació amb el Marroc, però, per exemple, molta gent de ses bases està molt solidaritzada amb el tema del Sàhara. Aquí, per exemple, tenim Francina Armengol i molta part de PSIP, que té una relació molt estreta amb el Sàhara. Però històricament sempre ha passat això. Clar, en el moment en què tens exministres, exdirigents del PSOE fent lobby de Marroc, tant a Espanya com a Europa, això estic segur de que condiciona moltíssim la política exterior que està tenint el govern. És una cosa que no sé si sabrem, però aquí hi ha informació que mos falta.
4: Hay algo que condiciona mucho más, y es que Marruecos tiene información del móvil del presidente del gobierno. Está la operación Pegasus, que nunca nos han explicado nada, pero que le infiltraron el móvil al presidente del gobierno, y dos meses después supimos que se cambiaba sin ningún consenso y de manera unilateral, además en una carta escrita por Marruecos y que únicamente firmó España y que filtró Marruecos, que se cambiaba la política del Sáhara, que como tú bien has dicho, España siempre ha sido más aliada del Sáhara. Entonces, qué casualidad que desde que tienen la información del móvil del presidente del gobierno, porque en él ese momento todavía utilizaba el suyo personal y no uno encriptado como le recomendaba el CNI, pues desde ese momento Marruecos es muy amigo y cambiamos nuestra política internacional sin pasar por el Congreso de los Diputados.
1: Recorda, Midón, avui visita del president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, al rei Felip VI, per abordar precisament aquesta qüestió. També es reunirà amb la presidenta del govern, Marga Proens. Supos que a partir de demà podran tenir les conclusions d'aquestes reunions i l'anàlisi, i així ho farem també en aquesta tertúlia, en aquest espai. 9:31, el bisturí de Javier Alarcón, a la part de ràdio del nostre programa, petita aturada per publicitat a la televisió, i tornem tot d'una.
0: El dia, amb Marta Grau. El bisturí, Javier Alarcón.
5: Buenos días. La noticia del día es que unos manifa, de los de las manifas profesionales de toda la vida, estudian denunciar a los responsables políticos de las cargas policiales de la marcha fobioturística del pasado 26J. Eso dice el titular. Decayendo por debajo de las anteriores y todas casualmente desde que gobiernan los populares esta comunidad. Les das el biberón psicotrópico de la multitud y los poco más de 25.000 se transforman, según ellos, en 70 y pico mil. Unos profesionales de la jauría y de la matraca que para plantear decrecer turísticamente no solo utilizan la violencia, sino que además resulta que estudian si denunciarla. La maman en ese manual de activismo guerrillero que editaban contra objetivos turísticos. Y la denuncian cuando los cuerpos policiales responden con igual intensidad y en todas direcciones, como el principio de Pascal, para salvaguardar el orden sobre 25 criaturas lesionadas según ellos. Unos chicos que no hacen pie en la gestión de nada que no sea liarla, que no han tenido edad gestacional para poner su careto en un cartel electoral, y te hablan de independencia y de modelo económico como si fuera un Valentino, como si hubieran terminado la ESO. Y si estudian denunciar a la poli o al delegado del gobierno, al señor Rodríguez Badal, les dejamos aquí una regla de tres simple entre los que dicen que estuvieron y entre los que dicen que fueron violentados, que son exactamente el 0,03%, o lo que es lo mismo, que de cada 100 no se lesionó ni uno. Puritito pacifismo policial. Y ya mañana, siempre presencia

0: 9:34 minuts. Continuem en directe aquí al dia a través de la ràdio, a través de la televisió i amb la companyia dels periodistes Pep Maria Aguiló, Alicia Mateos i Guillem Porcel. Tenim temes que van coejant en el temps, no? Perquè hem parlat del tema de la crisi migratòria, no? Com tots aquests dies hem dedicat gran part dels nostres continguts, però també hem dedicat gran part dels nostres continguts a totes les repercussions que ha hagut després de la manifestació del 26 de juliol. Ja sabeu que va ser molt polèmica per aquestes càrregues policials que segueixen en investigació i d'hora sabem que 25 ferits d'aquestes càrregues denunciaran els agents de la Policia Nacional. Els col·lectius Menys Turisme, Més Vida i Alerta Solidària recopilen tota la informació, fotografies, etc. Estem compartint aquí a pantalla algunes de les imatges que així ho evidencien per poder així elaborar aquestes demandes. N'hi haurà una de col·lectiva, altres seran individuals en funció de cada cas particular en concret. De moment és un tema que, com dèiem, segueix en investigació i encara no tenim conclusions per abordar-ho, però és un tema que segueix en boca de tothom. Com podria acabar aquesta qüestió després de les investigacions i després, sobretot, Guillem, d'aquestes denúncies?
1: Bé, clar, la cosa és que hi ha moltes imatges que posen en qüestió la gestió de les càrregues policials, sobretot per part de certs agents, perquè varen veure, per exemple, com se va colpejar a periodistes, a companys de professió, després a manifestants. És vera que n'hi ha alguns que, de forma òbvia, i molts, varen ser recriminats pels seus companys allà mateix de que s'estaven extralimitant en ses càrregues. Crec que això durà coa. No sé fins a quin punt se recorregut judicial serà molt llarg, jo tinc els meus dubtes, però és vera que no se pot deixar passar una situació com aquesta. Jo veig bé que el Manco recopilin tota la informació que tinguin, si han de presentar la denúncia, se presenti, però sí que és vera que no tinc gaires garanties de que
0: no li
1: això...
0: veus recorregut.
1: Jo, en principi, amb aquestes coses sóc pessimista, però és vera que veient la situació, veient les imatges i coneguent gent que estava allà en primera fila, també companys del diari que van haver de cobrir la manifestació, pues, en molts moments les càrregues policials van ser desmesurades i sobretot crec que hi ha agents que no van fer bé la seva feina i considero que si no vas fer bé la teva feina i això se pot demostrar, crec que hauria d'haver repercussions per algun d'ells.
0: Tot i que no veus recorregut, sí que penses que hauria d'haver repercussions per aquesta...
1: Jo crec que sí, perquè al final són funcionaris públics, i si el funcionari no fa bé la seva feina i s'extralimita, això ha de tenir una repercussió.
0: Aquest programa ha demanat entrevista al delegat del govern, Alfonso Rodríguez, no, per aquesta qüestió, sobretot també per la crisi migratòria, sobretot per el dia que va ser dramàtic, no? El dia que varen conèixer la mort. Recordes, Alicia, tu eres precisament en aquesta tertúlia i ens hagués pogut... m'agradar, no?, conversar amb ell per analitzar aquestes qüestions, però va desestimar la intervenció i me consta que també hi ha hagut algunes cancel·lacions d'entrevistes. Se troba a faltar que les autoritats puguin parlar amb els mitjans de comunicació quan passen fets d'aquestes característiques, Pep?
2: Sí, de fet...
0: Que entenem les agendes, entenem les agendes i, evidentment, però sobretot quan passa un fet d'aquesta magnitud, i ara me refereixo sobretot als migrants perquè sí que va fer declaracions de la manifestació.
2: En general, sempre hi ha excepcions bones, però els polítics, quan una cosa surt bé, se posen la medalla, i quan de vegades necessitem una declaració, una valoració, una entrevista, sempre hi ha problemes d'agenda. Jo amb aquest tema crec que s'ha de filar molt prim. Jo diria primer que de les 25.000 persones que hi van anar al mes, el 98% o 97% van tenir un comportament perfecte, és una manifestació i llavors a tota manifestació sempre hi ha a tota, sigui aquí a Madrid, a Barcelona, i sigui el tema que sigui, sempre hi ha un 2, un 3% que pareix que van a una altra cosa. I jo seria partidari i segur que hi haurà una investigació interna per part de la pròpia policia més enllà de la denúncia, i diria això, que s'ha de filar molt prim perquè allà a les voltes va ser una situació, un moment molt delicat i no sap ben bé, però jo confio, ja dic, més enllà de la denúncia, que la pròpia policia investigui, i si qualque membre se va accedir, pues jo crec que ho diran o ho faran saber.
3: Bueno, se está investigando y de momento solo hemos visto imágenes de una parte, pero la policía también tiene sus propias imágenes, lo que pasa que no quiere facilitarlas porque son objeto de la investigación. Pero a mí me consta, y pienso como Pep María, que el 98%, yo diría que incluso más, el 99% de los manifestantes lo hicieron de forma pacífica. Y me da mucha pena que una manifestación tan exitosa, porque fue multitudinaria, haya quedado ensombrecido su objetivo, que era criticar la masificación turística que sufrimos, porque un grupo muy minoritario se dedicó a provocar a la policía. La policía tiene que velar por la seguridad de todos. Y cuando ve que esa seguridad se está poniendo en cuestión, tiene que intervenir. Es decir, la policía y los que había allí no se pusieron a actuar porque tenían ganas. No, es que recibieron órdenes de hacerlo porque la seguridad dejaba de estar bajo control. Ya le advirtió la propia policía al delegado del gobierno 2 días antes que la finalización en Ses Voltes no era segura, que era de riesgo, y el delegado decidió autorizarla. No ha asumido responsabilidades. A mí también me hubiera gustado

0: corre hacia un lado, hacia otro. Yo insisto, hay que esperar a ver qué dice la policía, que de momento no ha hablado, y su máximo jefe aquí, que es el delegado del gobierno, no la ha defendido tampoco.
1: Estirem pendents de com pot evolucionar aquesta qüestió, sobretot perquè, clar, aquí vàrem arribar a una conclusió amb alguns tertulians, és que tot el que ha passat després ha desvirtuat el contingut de la manifestació en si, que és el que se volia plantejar.
0: És una
1: i aquí,
0: llàstima.
1: Clar, una millora de la gestió del turisme, com se podria, no sé, tal vegada evolucionar. Eren qüestions interessants, no? I podies participar o no, podies estar d'acord, hi havia gent de tot tipus de perfils, de tot tipus d'opcions polítiques, i jo crec que tot això va quedar en un segon plano.
0: Este movimiento ciudadano consiguió que por primera vez en Baleares un gobierno, el de Marga Proens, haya asumido la masificación como problema, porque esto no ha empezado ahora. Durante la pasada legislatura, cuando estaba Francina Armengol, también había masificación, pero se negaba. Y ahora, gracias al alza de la voz que ha hecho este colectivo ciudadano de decir no podemos más, a las autoridades políticas no le ha quedado más remedio que decir, es que es verdad, hay que hacer algo. Y entonces es un debate que gracias a los ciudadanos se ha puesto sobre la mesa. Y a mí, en serio, me entristece muchísimo que 25.000 personas salgan a la calle de forma pacífica a reivindicar sus derechos y que llevamos semanas hablando de las cargas policiales que yo creo que están justificadas para garantizar la seguridad.
1: Serà l'anàlisi, la investigació, encara manca temps, no?, per tenir una resolució del que ha passat, o sigui que ho abordarem tot d'una que tinguem més informació. Avui volíem fer molt ressò d'aquestes 25 denúncies, no?, 25 ferits per les càrregues policials de la manifestació contra la massificació turística, denunciaran els agents de la Policia Nacional. Volíem fer molt ressò d'aquesta denúncia i sobretot del que podria suposar en el futur. 9:43, una pausa més, uns consells i continuem en ruta analitzant la actualitat d'aquest dijous aquí al Dia.

0: IB3 Ràdio és música.
1: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
2: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 95 céntimos el kilo. El cordero balear al corte a 15,99 euros el kilo. La dorada 400-600 gramos Eroski Natur a 10,95 euros el kilo. Y los croissants de mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,30 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents, perquè de vegades els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
4: Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
0: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
5: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
6: Tèntol!
7: Tèntol!
5: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
8: Són les 9 i 45 minuts, és dijous, i vos trobeu en temps de tertúlia amb l'anàlisi de l'actualitat. I vos record que avui tenim una xerrada, estem mantenint una xerrada amb Alicia Mateus, Guillem Porcel i Pep Maria Aguiló. Els temes d'actualitat a vegades

0: repeteixen en el temps i un d'ells, sobretot el que lidera el rànquing de temes, sobretot que més preocupen els ciutadans de les Illes Balears, és tot el referit amb les qüestions d'habitatge. Avui és notícia que Balears, no és cap sorpresa, però sí que no per això deixa de ser cridaner, no? Ni important. Som la comunitat amb més pes de la demanda internacional en el mercat residencial. 3 de cada 10 operacions de compra-venda d'habitatges registrades entre els mesos d'abril i juny aquí a les Illes han tingut com a comprador una persona estrangera. És un percentatge que supera, com era d'esperar, la mitjana estatal en què la demanda estrangera va representar el 15% del total de les operacions, amb més de 26.000 compravendes. Un informe publicat per el Col·legi de Registradors que situa les Illes com a la segona comunitat autònoma amb el preu mitjà d'habitatge més elevat de tot l'Estat. Això tampoc és cap sorpresa perquè hem parlat més d'una vegada, amb més de 4.300 euros al metre quadrat. Coses que criden l'atenció d'aquest estudi, que el cas de Palma, de Ciutat, supera els 4.200 i que els ciutadans britànics van encapçalar les adquisicions estrangeres en prop d'un 7% del total, seguits també dels alemanys i dels neerlandesos. Som el focus, el punt de mira, el punt d'atracció de moltíssims de compradors internacionals, però la realitat ens diu, Guillem, que nosaltres no podem accedir a un habitatge.
1: A més, està passant una cosa a Balears, que és que hi ha dos mercats que no se toquen ni se coneixen. Hi ha un mercat internacional, és que gent amb molt de dobbers estrangera està comprant en aquestes illes, i molts ho fan a través de intermediaris que moltes vegades inclús no tenen oficina aquí, sinó que ho fan de forma totalment per internet i tenen compradors que ja directament fan la gestió des dels seus països. I després tenim una realitat, i és que la gent treballadora d'aquestes illes, per exemple, no pot accedir a un habitatge, i quan intenta accedir a un habitatge, per exemple, se troba, la setmana passada va sortir un informe, que crec que eren 180 persones lluiten per cada pis de lloguer en aquestes illes. Clar, això el que fa és que hi ha una diferència molt gran entre qui se pot permetre comprar un habitatge i la gent que pues, cerca un habitatge per viure. Crec que en aquestes illes que cada vegada és més difícil, i sobretot aquí tenim un problema de no podem assumir entre 10 i 15.000 nous residents cada any. Jo no m'aturaré de defensar-ho aquí cada vegada que venc, perquè crec que és una realitat que s'està obviant amb molt d'anàlisi, però no hi ha cap comunitat que pugui assumir entre 10.000 i 15.000 nous residents que necessiten un habitatge, que necessiten fer una vida, a unes illes, sobretot, limitades. I per això crec que la situació és tan dramàtica, i veig per això dos mercats que ni se toquen.
2: Eso iba a decir, sobre todo porque aquí somos un territorio limitado, no es que esta cantidad de personas lleguen a Extremadura, a Castilla, que pues no están tan pobladas, pero es que Baleares, además de estar muy poblada, tiene una limitación porque son islas. A mí me explicaba ayer el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria qué es lo que está pasando en Baleares. Y claro, en estos momentos es que los únicos que pueden comprar son extranjeros. Tampoco es que los extranjeros quitan las casas a los baleares, eso no es verdad. Hay muy poca oferta de vivienda residencial, es decir, de precios asequibles que puede pagar una persona de clase media alta en Baleares. Hay muy poca, es prácticamente inexistente. Lo que sale se vende de inmediato. ¿Qué es lo que hay? Vivienda de lujo o de superlujo. Y esas viviendas, lamentablemente, los baleares no podemos comprarlas. Eso hace que ayer había una dicotomía en este informe del Colegio de Agentes de los Registradores, perdón, y era que las ventas caen por segundo trimestre consecutivo, un 13%. Baleares creo que es la cuarta comunidad en la que más caen las operaciones de compra-venta, pero al mismo tiempo el precio de la vivienda sigue subiendo. Creo que era un 3,6%. Solo Madrid tiene el metro cuadrado más caro que Baleares, claro. Entonces te lleva a preguntarte por qué, si caen las ventas, los precios suben. Y es por esto, porque en el mercado solo hay viviendas caras o muy caras que suben la media del precio, y de las que se pueden comprar los de aquí, pues esto no hay.
3: Sí, un poc recuint lo que han dit els dos companys, el tema dels habitatges demostra que hi ha camins paral·lels que mai s'arriben a creuar. Per tant, els residents d'aquí, cada pic li costa més i té més problemes, però potser un anglès, un alemany, un nòrdic de classe mitja alta que ha pogut estoviar, i quan mira opcions per comprar, fins i tot en els bueno, en el bon sentit, per especular o per viure, diu Mallorca, perquè Mallorca ara estem com estem, però fa 10, 15 anys era tots els diaris, tot el internacional, de no res com Mallorca, no res com Palma. Era així. Era així.
0: Que varen sortir a The Times, no? Com una de les ciutats,
2: sí.
0: Palma.
2: La mejor ciudad del mundo
0: per viure,
2: para vivir,
0: per
2: Palma.
0: Viure, sí. Jo no sé si aquest article mos va passar factura o no. Sempre m'ho he plantejat, no? Sí.
3: I aquest xip ha quedat. Aquest xip ha quedat amb molt d'europeus. Però nosaltres, clar, el temps ha passat i, com els companys han explicat molt bé, la situació és una altra. I potser per un senyor d'una gran multinacional diu, me voy a Mallorca, aquí està bé, però...
2: Claro, si lo comparas, por ejemplo, con el clima de Londres, si vienes aquí a Baleares, que tiene sol gran parte del año, unas temperaturas suaves, aunque en verano ahora ya son bastante altas, no tiene nada que ver. También me comentaba el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria que las casas de lujo y superlujo, sobre todo las de lujo, esas que están entre un millón y medio, tendrán que bajar. Porque el panorama internacional, la incertidumbre que hay, lo que está haciendo es que estos compradores han frenado las ventas a la espera de que puedan bajar. Pero claro, son viviendas que una persona de clase media alta, ya es que de clase media baja ni siquiera hablamos porque está totalmente excluida del mercado de la vivienda, no pueda acceder.
1: Y también yo creo que aquí hay un problema y es que és molt fàcil comprar un habitatge que no sigui per resident. És a dir, molts d'aquests habitatges se compren i segurament no passen ni 3 mesos en aquestes illes. Per exemple, fa poc veia un reportatge a una revista alemana que feien cases d'alemans que viuen aquí, bueno, que tenen casa aquí a Mallorca, i la majoria deien que venien aquí pues, un parell de setmanes sense any i que la tenien per això. Clar, en el moment que aquí no hi ha una limitació, per exemple, que els residents puguin comprar un habitatge, que jo crec que és una de les batalles que s'hauria de donar, pues, això provoca que tothom pugui comprar. En el moment en què hi ha una diferència entre els que té dos bes i els que no té dos bes perquè té un salari normal, això el que fa és que la realitat és que els que té més dos bes pues, podrà accedir
2: viene,
1: a més
2: El que viene aquí
1: habitatges.
2: Un par de setmanes no se compra un pisito de 300,000-400,000 euros. Bueno, se compra una casa de más de 1,000,000 euros. Y también es cierto que desde la pandemia hay muchas personas de otros países que están teletrabajando en Mallorca, van un día o dos a reuniones a sus ciudades y vuelven, porque, insisto, el clima de allí no tiene nada que ver de aquí. Yo creo que no debemos hacer el enfrentamiento de los extranjeros nos quitan las casas, porque no son casas a las que nosotros podamos acceder las que ellos compran. Aquí lo que hay que hacer es un parque de vivienda pública, que el otro día hablábamos de la construcción de 313 viviendas, creo que eran, de VPOs, y también atajar cuántas viviendas vacías hay en Baleares, dar seguridad al propietario para que esas viviendas salgan al mercado del alquiler. I bueno, pues que estén ocupades.
0: De totes maneres, la nostra comunitat necessita un poc d'ajuda, reforços, atenció, i me ve molt bé aquest argument un poc per lligar-ho amb el que planteja avui Guillem Porcel i publica el diari Última Hora, no? Com Balears sempre ha estat, o sempre destaca, no?, per oferir més del que després rep. Estic parlant de finançament autonòmic.
1: Sí, bé, clar, avui, bueno, ahir va sortir un informe del president del director de FEDEA en el que confirma pues, la tendència que fa anys que en aquestes illes és que aportam cada vegada més recursos en el sistema de finançament i a l'hora de rebre en rebem cada vegada menys. Clar, això també és perquè Balears és una mina d'or, sobretot en quant a recaptació fiscal, és a dir, aquí la recaptació fiscal a la darrera dècada, per exemple, s'ha disparat moltíssim, i la realitat és que mos arriben mancos recursos des que hauríem de tenir. Això afecta directament a tot el que puguin ser serveis públics, i sobretot si tenim en compte la bomba demogràfica que hem viscut tots aquests anys, és a dir, nosaltres generam unes divises i uns ingressos molt elevats, però a l'hora de fer front a aquestes conseqüències que et suposa un model que cada vegada hi ha més residents i més activitat econòmica, pues, els recursos no són suficients. I això són dades de 2024.
0: Exacte.
1: La previsió és que 2025 i 2026, que han estat anys d'absolut rècord en quant a recaptació, la diferència encara sigui major. És a dir, si aquest punt hi ha una diferència entre la quantitat de recursos que aportam i la davallada en quant a rebre, això s'anirà agreujant a mesura que passin els anys.
0: Mira, aquí Pep Maria mos pot dir que és una qüestió que des de quan recorda que se'n parla de finançament autonòmic i diferència entre comunitats autònomes, perquè és un problema que tu cronificat en el temps moltíssims d'anys. No t'estic dient que siguis el més major, però sí el de més experiència.
3: Més experiència. Sí, jo crec que des que va començar pràcticament s'estat de les autonomies, això ja, quan ja era jo. Jo crec que el problema, qual que pico explicat, s'estat així com estàs, vivim tots una finca i hi ha un veïnat que sempre estan posant més i més i més, i qual que any posaríem més, i n'hi ha un altres que posen molt poc.
0: M'encanta el paral·lelisme en la comunitat de veïnats, eh? Perquè és meravellós, perquè les comunitats de veïnats sempre hi ha bregues.
1: És un veïnat que no dona brega. Paga i no dona brega.
3: I clar, i diu, però vostè, el veïnat d'esquart, diu, vostè guanya més. Diu, bé, ets la meva feina i m'esforç i potser faig dues feines i vostè està tot el dia mirant pel·lícules. O sigui, aquesta bona relació veïnal que hi havia fa anys s'ha anat degradant i la situació no canvia. Sempre dèiem, s'ha de replantejar el model de finançament, però no s'arriba a fer fons i les conseqüències són un poc lo que...
2: El ejemplo, Pep Maria, és maravilloso. Yo te lo compro, sigo con él. Claro, mientras ese vecino rico, entre comillas, aporta y aporta y aporta, el resto... pues van mejorando su casa, arreglando pues lo que es su vivienda, ¿no? Claro, Baleares pues no puede arreglar sus carreteras, ni su transporte público, ni sus hospitales, ni sus colegios, porque claro, como tiene que aportar tanto y le llega tan poco, pues ¿qué pasa? Que tenemos infraestructuras desfasadas y, como decía aquí, en cada vez más población, es que es una bomba explosiva. Y así está Baleares, que era una de las comunidades de las regiones europeas con un mayor PIB, y vamos cayendo, pero además de forma importante, y el nivel de vida y los servicios que tenemos aquí pues cada vez están más degradados.
1: L'altre dia hi havia crítiques perquè va sortir el govern central a dir que el creixement econòmic era la hòstia, que Espanya anava superbé, i hi havia moltes crítiques perquè deien que el govern té un discurs a Madrid que quan la terra és aquí no té cap sentit. Però és que, clar, no s'entén aquesta eufòria econòmica del govern central sense entendre que nosaltres hem d'estar putejats en aquest sentit, perquè la realitat és que en aquestes illes la màquina no deixa de créixer perquè aquesta... És a dir, l'Estat és un dels principals beneficiaris de que això, sigui així. I sobretot perquè Balears no dona brega amb aquests temes, que això és una altra qüestió. Som una comunitat que en el final pagam i acotam el cap.
2: Porque no tenemos peso en Madrid, es el problema que tenemos, porque lo poquito que se consigue aquí, como el descuento de residentes, se lo debemos a Canarias, que ellos sí que tienen su diputado propio, que al final siempre al gobierno de turno, sea PP, PSOE, le hace falta, y entonces le dan cosas. De vez en cuando Canarias se acuerda de nosotros y nos mete en el saco, pero nosotros al no tener peso político... no pintamos nada.
0: Alicia, Guillem, Pep Maria, moltíssimes gràcies per aquests minuts de conversa, que tingueu un bon dijous.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Moltes gràcies.
0: Serveis informatius a la ràdio. Petita pausa per publicitat a la televisió. Tot d'una encetam la segona hora de programa.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. Salvament Marítim ha donat per acabada la recerca de la desena de persones migrants desaparegudes aquesta setmana a prop de Cabrera. Consideren que, ja no hi ha possibilitat de trobar ningú més en vida. Per això les tres embarcacions desplegades en aquesta operació s'han retirat a nit passada després d'haver pentinat tota la zona delimitada i no haver-hi trobat cap supervivent ni cap cos.
2: Els desapareguts anaven a bord d'una embarcació localitzada dimarts de matinada a prop de Cabrera, amb 19 persones a bord, dues de les quals sense vida i en què suposadament viatjaven 29 migrants. Des que va començar l'any han arribat a les Balears per via marítima 4.039 migrants a bord de 212 embarcacions.
1: I el dia en què es compleix una setmana de la crisi migratòria a Ceuta, el rei Felip VI rebrà el Palau de Marivent el president d'aquesta ciutat autònoma, Juan Jesús Vives. Serà a la cita d'hora baixa, però abans, a la una del migdia, el cap de l'executiu ceutí es trobarà amb la responsable del govern, Marga Provenç.
2: Les reunions tenen lloc després que Vives del PP hagi demanat solidaritat en Ceuta i ajuda amb el repartiment de menors no acompanyats. Sobre aquesta qüestió, el Partit Popular ha suavitzat el posicionament inicial i no rebutja de ple el repartiment. Ara bé, hi ha comunitats autònomes que s'hi han negat, com Extremadura. Pel que fa a les Balears, la Conselleria d'Afers Socials no s'hi dona per al·ludida.
1: Soy acollirà dissabte una nova manifestació contra la saturació turística després de la que va tenir lloc el passat dia 27 de juliol a Palma.
2: En aquella es van ajuntar 75.000 persones, segons l'organització, 25.000 segons la delegació del govern. L'Ajuntament de Solla ha assegurat que, per seguretat, obligaran a tancar terrasses i mercats, escoltant alguns restauradors del poble.
3: La lluita és una cosa que està bé, perquè hem de lluitar per anar a la poble, però no ens hem d'oblidar que gran part de negocis d'aquí a Solla vivim del turisme i que el dissabte és un dia molt important per al comerç local.
4: Nosotros tampoco podemos poner las terrazas, no, o sea, es un poco un día perdido. Bueno, de hecho, en nuestro caso, como es todo fresco y no podemos prever si en algún momento tenemos que cerrar, pues hemos decidido no abrir el sábado.
1: El sector nàutic espera un ple complet a la mà per veure des de l'aigua l'eclipsi. El president d'Empreses Nàutiques ha confirmat que ja fa temps que totes les seves embarcacions estan llogades per observar el fenomen.
2: Jaume Baquer, així tot, matisa que això no serà gens extraordinari, ja que l'eclipsi arriba en plena temporada alta i és habitual penjar el cartell de complet per aquestes dates.
5: Es poder estar confirmat, però això realment en el sector no li aporta res, no li aporta cap plus, perquè 12 d'agost és temporada alta i amb eclipsi o sense, la gran majoria d'embarcacions ja estan alquilades.
1: Quatre persones han patit lesions de diversa consideració després de capgirar el cotxe en el qual viatjaven a Formentera. Un dels ocupants ha sortit disparat del vehicle.
2: El ferit més greu ha estat traslladat a l'Hospital de Can Misses. Els altres tres ocupants estan ingressats al de Formentera. L'accident va tenir lloc a Llora Baixa, al quilòmetre 5 de la carretera, que uneix la Sabina amb la Mola, o de vora s'estany Pudent.
1: El pediatre retirat Eladio Merino ha rebut la medalla d'or de la ciutat d'Eivissa que va celebrar ahir la seva festa grossa Santa Maria de les Neus.
2: El professional sanitari va arribar a Eivissa l'any 1969 quan només hi havia dos pediatres a les Pitiuses. En la seva intervenció, Merino ha recordat com va ser la seva arribada.
6: Aquel joven llegaba cargado de ilusiones, proyectos e incertidumbres. Pensaba disfrutar durante unos meses de una isla que ya entonces gozaba de fama internacional por su espíritu abierto, cosmopolita y vanguardista.
1: D'aquesta manera arribam a les 10 i 4 minuts. Més notícies a partir de les 11.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol!
4: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
1: Són les 10 i 5 minuts, encetem ja. Segona hora de programa, continuem amb Víctor Hernández, els comandaments tècnics, i anem, com sempre, amb la previsió del temps en aquest moments. Començant mirant què va passar ahir, perquè es va repetir el patró de precipitacions d'evolució, que ja és habitual en aquestes dates. Algunes pluges puntuals, fixa't, Xisco, com aquestes altes temperatures fan que se desencadenin també aquests episodis de pluja, això sí, pluja puntual que han tingut les darreres hores.
5: Així és, ahir els núvols varen créixer durant el capvespre i varen deixar pluges localment moderades, alguns punts de Mallorca, com per exemple Sencelles, Pina i Lloret, Marta.
1: El matí serà, com dèiem, amb tranquil·litat, avui començam amb tranquil·litat, però, Xisco, no mos podem confiar del tot, o sigui, que no podem davallar la guàrdia.
5: No, perquè el matí serà en general de cel poc ennigulat, amb ambient ben estiuenc, i les brises habituals costaneres. Ara bé, a partir del migdia, la situació que envia, sobretot a l'interior de Mallorca, a la Serra de Tramuntana i també al Reguer. I creixeran núvols d'evolució que podran descarregar ruixats de moderats a localment forts, acompanyats de tempesta. Ahir ja en vàrem tenir un bon exemple a zones com Sencelles, Pina i Lloret. Ara
1: per tant, sí, teniu previst fer una excursió, activitats a l'aire lliure, sobretot cap a l'interior de l'illa, com bé està pendents, sobretot del cel, durant l'hora baixa. Atenció, primeres hores del vespre, no es descorta tampoc que arribin restes de les tempestes que es puguin formar cap a les zones, sobretot de Catalunya, en concret Barcelona.
5: I les temperatures seran ben pròpies de l'estiu, amb pocs canvis. Les mínimes es mouran entre els 20 i els 25 graus i les màximes arribaran als 32 o 35 graus. De fet, la calor continuarà ben present i les nits tornaran a ser tropicals, d'aquelles en les quals, Marta, costarà refrescar que nostra.
1: Pel que fa al vent, serà en general fluix, de component nord al nord de l'arxipèlag, de component est a la resta, i amb les habituals brises a la costa i de cara el cap de setmana, ho compartim a pantalla, divendres, dissabte, diumenge. Això és el que volem saber, sobretot.
5: Idò, Marta Grau, s'esperen dies tranquils, en domini del sol i presència d'una mica de calitja, sobretot a Eivissa i Formentera. Les temperatures continuaran pujant aquests propers dies i podrien arribar als 38 graus a Mallorca i als 36 graus tant a Menorca com a Pitiuses. Pel que fa al vent, bufarà fluix durant els propers dies, fet que afavorirà una jornades agradables per poder gaudir de la mà, diu la nostra guionista. Senyal que qualcú d'aquest programa té barca.
1: Ja, la mà, però una mà ben calenta, una mà que ja ni impressiona ficar-te, perquè, mireu, rècord de temperatura a la mà per part de la boia de la Dragonera, Xisco. Jo ja no tenc paraules, perquè és un rècord històric de temperatura el que han viscut les darreres hores.
5: Aquesta boia de la Dragonera ha registrat avui una temperatura de 33,02 graus, superant amb més d'un grau el rècord anterior. I la boia de Maó també ha superat els 30 graus. Es creu que és el registre més alt mesurat mai en aigües espanyoles i fins i tot un possible rècord arreu de la Mediterrània.
1: Tenim les càmeres ja preparades, obrim finestres i compartim les beauties, que són aquestes càmeres que ens permeten analitzar el temps en directe. Tot d'una compartim la primera, me confirmeu, companys de realització, si les tenim, si no les deixem per després, i així analitzam el temps en directe. Sí, tenim una d'aquestes càmeres, és aquesta en concret, que ara confirmarem el lloc, perquè nosaltres sí que hi ha gent, per exemple, el Albert Darder, sempre que li poses un fotograma d'aquesta imatge, ja està, just el Toro, moltíssimes gràcies. Ara sí, la tenim. Tu ho havies reconegut? Jo encara no, eh?
5: No, jo és que me sap greu. Me costa reconèixer els skylines o els mountain lines de Balears, però com que tot me sembla preciós, doncs ha vingut sempre observar-ho. Com podem veure, hi ha aquesta boirina que ho han dit cada dia, avui una vegada més ho hem de repetir, que és que ha aixecat sinònim de calor. Sabem que podem anar en calçons curts just al Toro perquè et sol deu pegar de valent.
1: Una imatge més, una finestra més que descrivim pels oients. Fixa't quina imatge més maca del Puig de Sant Salvador a Felanitx, on sí que se pot notar, no?, com hi ha boira, alguns bancs de boira, sobretot en aquesta imatge, perquè el cel està un tant enterbolit. No és un cel blau com el que mos té acostumat, no?, en els dies previs. Avui sí que se nota un poc aquest cel amb boira, puntual, això sí. Una imatge preciosa en la que compartim a pantalla. Així que, com dèiem, no podem davallar la guàrdia, sobretot a mesura que avanci el dia, perquè no es descarten ruixats puntuals.
5: Penseu hidratar-vos, seria el consell que podem donar des de la ràdio i televisió pública, sempre aigua de vora, que no hi ha res pitjor que tenir set, perquè quan tenim set, ja m'ho han dit aquesta setmana, tant a Fanny Pons com a Joan Carles Mar, quan tenim set és que ja feim tard i el nostre cos ja dona senyals de deshidratació i no hi ha res pitjor quan arriben aquestes temperatures, aquesta deshidratació, perquè pot fer més greu un cop de calor. Per tant, tothom alerta i amb una tasseta, una botelleta o allò que vulgueu, però amb aigua per anar hidratant el cos.
1: Tenim moltes propostes en aquest programa. Si mos acompanyeu fins les 12, farem un recorregut i explicarem moltíssimes qüestions que marquen l'actualitat d'aquest dijous. Ara focalitzam o param la nostra atenció en els emprenedors. És vera que a vegades tenir una idea, convertir-la en un negoci i després aconseguir que aquest negoci pugui sobreviure, pugui tenir èxit, no és senzill. Emprendre pot sonar atractiu, a tothom li fa ganes, algunes persones més que altres, altres no volen mal de caps, però darrere una empresa hi ha inversió, hi ha esforç, hi ha burocràcia, incertesa, moltíssimes hores de feina i el risc de que les coses no surtin bé. A més, si afegim que conciliar no és fàcil, a vegades juntar tot el que suposa muntar una empresa, un negoci, amb intentar gestionar l'altra empresa que tens a casa, és a dir, la teva família, pot suposar a vegades una missió impossible. Després coneixerem algunes iniciatives per part de l'Associació de Joves Emprenedors al respecte.
5: I és que Balears sembla que ha ganes d'intentar això de l'emprenedoria. Segons les darreres dades de demografia empresarial de l'INE, referides a 2023, les Illes varen registrar la taxa de naixement d'empreses més elevada de totes les comunitats autònomes, amb un 10,8% del total. Ara bé, posar en marxa una empresa només és la primera passa. Per això nosaltres avui volem demanar què significa realment ser un jove empresari a les Illes, i en parlàvem amb Lucía Mayor, de l'Associació de Joves Empresaris de Balears. Aquí ja tenim aquí. Lucía, molt bon dia, com estàs?
2: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
5: Encantat de saludar-te. Quan parlem d'emprendre, sovint pensam que n'hi ha prou en tenir una bona idea. Però tenir una idea està molt bé, però darrere hi ha tota una sèrie de passes que hem de posar en marxa, perquè de la idea a l'empresa hi ha com a molta distància. Què ha de tenir en compte una persona que ara sigui a casa davant la tele o escoltant la ràdio, què ha de tenir en compte abans de fer aquesta passa de començar a emprendre? Tu què els diries?
2: Bueno, pues gracias por la pregunta. Yo creo que es una pregunta que se hace muchísima gente y también hay una creencia que acompaña a esta pregunta, que es si haces lo que te gusta, no trabajarás el resto de tu vida. Bueno, esto es importante aclararlo desde ya. Como autónomo y empresario trabajamos muchísimo. De hecho, trabajamos a veces incluso más. Entonces, yo creo que lo importante es tener muy en cuenta no solo la idea, sino saber que vas a tener lo que poner todo de tu parte, porque estás muy solo. Esto yo creo que es el mayor reto, la soledad que tiene el joven empresario. I el que no és tan joven, també.
1: Exactament. No és fàcil. Tu ja has fet aquest avís a navegants, que no se pensin que és aconseguir un castellà, coser i cantar, ni molt manco, perquè hi ha esforç, hi ha patiment a vegades. Però avui també venim a parlar d'una iniciativa molt interessant. Com és conciliar, intentar gestionar el que és una empresa amb el teu dia a dia, amb la teva família, amb els nins, amb els pares majors, les persones que tinguin cura d'alguna persona major a casa. O sigui, conciliar no és fàcil per un jove emprenedor. Per això tenim una proposta molt interessant, que és presentar al Congrés dels Diputats 6 pautes en concret que podrien millorar aquesta conciliació. Així que t'escoltam, per on començam? Se pot millorar la conciliació?
2: Bueno, ese es el objetivo que nosotros tenemos ahora, y precisamente por eso vamos a presentar estas 6 medidas. Son 6 medidas que presentaremos en el Congreso de Diputados en octubre, ¿vale? Donde tenemos que tener en cuenta que el autónomo es 2 personas a la vez. Por un lado está el autónomo como persona que trabaja, ¿vale? Y aquí tenemos unas medidas concretas, que por ejemplo es la medida 2, donde buscamos una baja flexible, ¿vale? Por nacimiento, porque a día de hoy la baja empieza cuando nace el niño, ¿vale? Nace el niño y te tienes que coger sí o sí 6 semanas. ¿Qué pasa? Que la realidad del autónomo de hoy en día es que muy poca gente es puede permitirse parar ese negocio durante 6 semanas. Entonces, por eso nuestra medida 2 es pedir esa baja flexible. Por otro lado, también pedimos el permiso de lactancia. Esa es la medida número 3. A día de hoy, una trabajadora asalariada tiene un permiso de lactancia de 1 hora al día. Eso es un derecho que no tiene una trabajadora autónoma. Y eso es algo que nos gustaría arreglar.
1: Pero quin greuges comparatius, enormes.
2: Exacto. Entonces, precisamente por eso estamos aquí, porque creemos que necesitamos unas medidas de conciliación adaptadas a nuestra realidad. Luego, el autónomo también genera un negocio que tiene la potencialidad de generar empleo. Por lo tanto, tenemos medidas que también buscan proteger esa parte, como por ejemplo la bonificación de seguros sociales, bonificar al 100% ese seguro, ¿vale? Para que la empresa pueda ser más sostenible en ese momento. Entonces, son 6 medidas que las podéis conocer en agbalears.com. Ahí estás las 6 y ahora, podemos, si quieres, te puedo seguir contando un poco.
1: Quines possibilitats hi ha que tot això canviï? Perquè són unes mesures que no són noves, ja fa temps que la gent reivindica aquestes qüestions perquè pugui haver una igualtat respecte als treballadors ordinaris. Quines possibilitats creus de que la vostra petjada, aquesta petició de les 6 mesures, pugui ser una realitat, no?
2: Bueno, nosotros somos optimistas al respecto. Esta campaña se hace a nivel nacional, la hacemos a nivel local desde Baleares, AG Baleares.
1: Exacto, pero son todas las asociaciones de jóvenes empresarios de España.
2: Efectivamente, nos unimos para lograrlo. Cuantos más seamos, mejor. Creemos en que es un diálogo que tenemos que tener, es una conversación que tiene que estar, y quizás no lo conseguimos a la primera, pero seguiremos intentándolo porque creemos en esa justicia que tiene que existir.
1: Has parlat del tema dels naixements, dels dies de l'hora d'alletament, no? Que com comentaves just abans, però hi ha altres qüestions que se diferencien moltíssim d'un treballador assalariat, com per exemple qüestions de salut, baixes per salut. Hi ha moltes més qüestions que també hi ha molta feina a fer. Podries posar algun altre exemple?
2: Bueno, nosotros principalmente no, lo que queremos es que haya facilidades para conciliar adaptadas a nosotros, no necesariamente tener equidad con un empleado asalariado, porque no tendría sentido, nuestra realidad es diferente, pero sí que como trabajadores tengamos derechos, porque es algo que no se ve. Se ve más, a lo mejor, la mirada más de empresario, pero hasta que llegas a ser un autónomo que puede generar empleo, hay todo un camino. Entonces, lo que queremos es que se hable también de los derechos de los trabajadores autónomos, que estamos ahí sufriendo todos los días. Yo creo que las principales diferencias tienen que ver con el día a día, con la red. O sea, un empleado asalariado tiene una red que está detrás de la empresa. Tú te pones enfermo y hay un sistema detrás donde alguien va a cubrir tu trabajo. Yo
1: aquí
2: tengo un ejemplo.
1: Has de tancar la barrera.
2: Tengo un ejemplo yo personal. Yo durante 15 años he sido empleada, asalariada, y en los últimos 5 he sido trabajadora autónoma. Justo hice la transición cuando mi hija, que de hecho nos acompaña hoy, cumplió 1 año. En ese momento yo estaba en un año muy importante, el emprender, que es ese conseguir clientes, adaptarte al mercado. Y en ese momento justo mi hija se puso enferma. Yo tenía un proyecto que había conseguido cerrar con un buen cliente, una cosa de esas que son importantes, que te cambian el negocio, y justo se puso enferma. Era una jornada, unos servicios que yo daba de tres días, no los pude ofrecer porque, pues Clara se puso enferma, estuve con ella, tuvimos que estar en la clínica varias horas, no pude empezar el trabajo. ¿Qué pasó? Quedé mal con el cliente, no pude facturar, luego lo pude Esa es la gran diferencia. Un empleado asalariado sabe que hay alguien que le cubre. Son realidades que no pretendemos igualar, porque cada uno tiene la realidad de su negocio, pero sí, en términos de derechos, nosotros cotizamos igual. Entonces, hay ciertas cosas que sí que nos gustaría cambiar.
5: I és hora d'emprendre, no tots som unes illes que viu sí o sí del turisme, que és la gran, diguéssim, font de riquesa d'aquest arxipèlag. Si qualcú vol emprendre, en quin sector li recomanaríeu als joves empresaris de Balears? No sé si turisme o si haurien de començar a diversificar, i des d'associacions com la vostra ja se pot pensar no només en demà, sinó d'aquí una sèrie d'anys vista.
2: Yo creo que en términos de recomendación, es verdad que en Balear estamos muy centrados en el turismo. Gracias a ellos tenemos muchísimos profesionales que ya se dedican, y que es el momento de cubrir otros sectores también y de diversificar. apoyados en el turismo, por supuesto, pero ¿qué más cosas podemos ofrecer? De hecho, a los propios ciudadanos, ¿qué cosas están sucediendo hoy que no suceden en otros sitios? Otra recomendación es buscar cosas que funcionen en otros sitios y que aquí no. O sea, muchas veces el copiar está mal visto, pero copiar bien es un arte.
5: I a l'hora d'emprendre, un dels principals esculls és el finançament. Clar, exacte, tu pots tenir molt bones idees, però si no hi ha 0 euros per materialitzar-les, de vegades és molt complicat. Però ho deies, tenim tendència a pensar en grans empreses, que és una empresa que té 100 treballadors, però la realitat diu que allò que sostén un país com Espanya són les pimes, que totes les empreses són petites empreses que poden tenir 2-3 treballadors. Clar, són realitats totalment diferents. A l'hora d'aconseguir un petit empresari que finançament, si qualcú ara diu, és que m'ha agradat molt allò que mos explica Ana Lucía, jo vull emprendre, on podria anar a cercar finançament? Has de tenir estalvis? Has d'anar a tocar a qualque porta? Com haurien de fer-ho?
2: Bueno, es un muy buen momento para eso, porque así como hace 10 años no había apoyo de ningún tipo, bueno, 15 años no teníamos apoyo de ningún tipo, eras un valiente y un lanzado, ahora cada vez más son las entidades, tanto público como privadas, que ofrecen ayudas para poder hacer este tipo de lanzamientos. Entonces, yo lo que recomendaría, lo primero, es que si alguien tiene ese interés, es que entre en agbalears.com y investigue cómo nosotros les podemos ayudar. Nosotros somos una red que estamos creciendo muchísimo desde hace ya varios años, hemos puesto mucho foco y eso nos permite poder ofrecer esos servicios. Hacemos diferentes encuentros, algunos para hablar de esos temas, otros para formar a los jóvenes empresarios en otras cosas. Entonces, para mí la recomendación de alguien que quiera emprender es conecta con otras personas, empieza a hacer preguntas desde ya, y ahora sí que hay muchas cosas y hay muchas instituciones a nivel local, desde Palma, desde Mallorca, Baleares, que se metan en las instituciones, que vengan a los eventos. Tenemos un grave tema aquí en las Baleares, específico además, y es que la gente no asiste a los eventos que organizan las distintas entidades. Ayer lo hablaba con otra persona, de hecho, de Inca, que me comentaba, jo, es que es difícil que venga la gente. Entonces, la ventaja, que es que al que le interese, hay muchísimos recursos. Hay gente queriendo ayudar a los empresarios. Es algo que no había antes, a los jóvenes autónomos. Es algo que no había antes. Entonces, yo le diría a alguien que realmente tenga ganas de tener esa vida hacia otro lado, que se anime a participar en estos eventos. Venir a los nuestros, por supuesto, de Jabalares, pero de todas las instituciones. Hay un montón de instituciones que crean un montón de eventos. Entonces, a participar, a connectar, creo que esa parte es fundamental.
1: Fixa't que amb totes les dificultats que tenim aquí a les Balears, perquè no hem d'oblidar que tenim un preu molt alt del lloguer i que això dificulta els autònoms, per exemple, poder accedir a un espai o llogar un local en concret, tot i les dificultats, la xifra d'emprenedors és molt alta, la xifra d'empreses que neixen cada any és molt alta. Com podria millorar? Perquè això ja seria un escenari perfecte, no? Si a més aconseguiu el proper mes d'octubre aquestes mesures que reivindicau al Congrés dels Diputats per poder conciliar, com podria millorar la situació de l'autònom?
2: A ver, és verdad que el tema de la vivienda es un tema que nos afecta a todos.
1: Muchísimo.
2: Y nosotros precisamente pensamos que estas medidas pueden ayudar en eso. O sea, todo lo que sea alivianar el peso, la carga que tenemos hoy administrativa, los empresarios y los jóvenes autónomos, nos va a ayudar a poder lidiar con esto. O sea, obviamente no podemos remar nosotros solos, es un poco entre todos. Así que, nada, yo pediros que deis a conocer más todavía la asociación, como ya lo hacéis, que os lo agradecemos muchísimo siempre que nos invitáis, y que la gente se siga apuntando a conocer nuestras iniciativas.
5: Sí, però també la mobilització, no som una comunitat especialment mobilitzada per res. Crec que l'únic que ens mobilitza és la Copa del Rei, que és quan la gent surt a celebrar. Però també, com deies, sí que hi ha eines o facilitats per poder ser emprenedor, però quan parles amb els autònoms, tothom més o manco té el mateix pare, que és que hi ha subvencions, hi ha incentius, hi ha programes, però moltes vegades vos queixeu que és difícil saber com se poden demanar aquestes ajudes i sobretot on fes tràmits. Perquè ara començar a ser autònom o començar a ser empresari, ningú n'hagi ensenyat. Pots sortir d'ADE a la universitat, però no sabries pràcticament com muntar una empresa. Passar per una associació com la vostra o anar en aquestes xerrades que tu comentaves és allò que hauria de fer l'ABC de qui volia emprendre, el manco per tenir les dues primeres passes i dir, he d'anar en aquesta finestra i necessita aquests papers.
2: Bueno, ahora se ha abierto la oficina del autónomo, que es un lugar donde, por supuesto, podemos ir a acudir, y obviamente con nosotros también. O sea, yo creo que es salir a la calle. A veces esperamos que una página web o ChatGPT te lo resuelva todo. En este caso no va a pasar. Tienes que salir a la calle, preguntar, conectar con gente y asegurarte que la fuente es la verídica. Tener clara la idea no es suficiente, porque además la idea va variando mucho. Esa es otra recomendación. O sea, tu idea inicial, seguramente para poderla llevar a cabo, irá evolucionando muchísimo hasta que sea real para el mercado. Entonces, eso un poco.
1: I que un no neix autònom. A vegades vens precisament de treballar per una empresa i de sobte tens una idea i pots fer aquesta transformació. Què li diries, missatge final, a aquestes persones que sempre han tingut aquesta corolla o aquesta idea o aquesta il·lusió d'emprendre i que se fan a vegades enrere precisament per la situació, no?, difícil que vivim, o per por o per desconeixement. Algun missatge final per animar aquestes persones que tinguin idees a materialitzar-les?
2: Que se animen, que aprovechen el momento tan positivo que tienen en términos de ayudas y que se informen primero.
1: Exacto.
2: Antes de tomar la decisión, pero que no digan que no se creen con esa creencia de no, es que es muy difícil. No. Bueno, compruébalo, porque a lo mejor en tu caso, en la idea que tú tienes, no. Sí que les animaría a ello.
1: Lucía Mayor, de l'Associació de Joves Empresaris de Balears. Hem conversat amb ella sobre el que suposa emprendre aquí a les Illes Balears i també sobre aquesta mesura de presentar 6 pautes en concret al Congrés dels Diputats per poder millorar la conciliació, que és aquesta gran assignatura pendent que tenen els autònoms. Lucía, moltíssimes gràcies, ha estat tot un plaer.
2: Moltes gràcies a tu.
1: Són les 10:25, uns consells, parlarem de l'eclipsi, del gran dispositiu de seguretat que s'està fent per terra, mar, aire, parlarem amb la Guàrdia Civil, vos explicarem alguns detalls, no?, sobre què és ja compte enrere, perquè manquen molt pocs dies, no? Manquen només unes poques jornades per a aquest esdeveniment. I tot d'una xerram també dels peixos mossegadors. Jo no sé si tu has pegat un cafè, cotxis, con Nadal i t'ha mossegat un peix aquest estiu. Jo t'he de dir que a mi no, però a la gent que anava amb jo, és a dir, a la meva família, sí.
5: Jo el darrer pic que vaig anar a la platja va ser fa d'haver estat 8 anys a Formentera i sí que sí que hi havia peixos que com a mossegaven.
1: Just ara sembla que mosseguen més que mai.
5: Ara mosseguen més que mai,
1: més que mai, sobretot a la zona d'Illetes.
5: Hauran d'anar encara més alerta.
1: A veure, són mossegades petites, que ningú s'alarmi, que no estem parlant de mossegades grosses, però també és un ensurt.
5: No és tauró d'en Spielberg.
1: No, ni molt manco.
5: És una altra cosa.
1: En parlant tot d'una.

0: nostres ràdios, patrimoni.
1: I Vetres dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
2: Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
3: Este 12 de agosto, con motivo del eclipse solar, habilitamos un dispositivo especial de movilidad, seguridad y servicios esenciales en la playa de Palma. Consulta la guía para vivir el eclipse de forma segura y responsable en nuestras redes sociales y en palma.es. Ayuntamiento de Palma.
4: Josep, com
5: Hola.
4: Estàs?
5: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
4: Fes calor, posa'ns aire.
5: No, ara estic bé aquí.
4: Fa calor psicològic.
5: No ho sé jo.
6: Sí, psicològic.
5: Quan hi ha vacances?
4: Nosaltres? Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
5: Xiu-xiu és tot l'estiu.
4: Sí.
5: Ah, que bé.
4: Servei públic.
5: Servei públic total.
2: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. El dia, amb Marta Grau.
4: Compte enrere, 12 d'agost, no ho han dit encara, que és el dia de...
6: Què passa
4: dia 12 d'agost?
6: Marta Grau, anem a fer servei públic, que crec que no ho han comentat les darreres setmanes. Què passa dia 12 d'agost?
4: I del Balears serà un dels indrets més privilegiats per poder observar l'eclipsi solar total. Es preveu una gran afluència de persones com és lògic, tant als punts d'observació terrestres com a la mà, fet que ha obligat a les administracions a preparar un gran dispositiu de seguretat i també d'emergències.
6: La Guàrdia Civil reforçarà la vigilància a les carreteres, també en els accessos als espais naturals i a la costa davant l'augment previst d'embarcacions recreatives. Tot plegat es coordina amb el govern balear, Protecció Civil, els bombers forestals, els agents de medi ambient i la resta de cossos d'emergència. I precisament ara en volem parlar amb la Maria del Carmen Mollà, que ella és portaveu de la Guàrdia Civil. Maria Carmen, molt bon dia.
7: Hola, què tal? Muy buenos días.
6: Encantat de saludar-vos. Les illes viuran un esdeveniment excepcional que atraurà milers de persones. Des del punt de vista de la Guàrdia Civil, quins són els principals reptes de seguretat que se vos plantegen en aquesta jornada?
7: Sí, efectivamente. Como bien afirma, nuestro principal reto es, en primer lugar, la seguridad del tráfico. En segundo lugar, la del territorio para minimizar así el riesgo de incendios y garantizar, por tanto, la seguridad ciudadana. Y la tercera, en el mar, realizando labores de prevención y seguridad.
4: Clar, sobretot a la mà també, perquè hem parlat del que suposa, no?, les carreteres, però la mà probablement serà un focus de concentració de moltes persones, de moltes embarcacions.
7: Sí, efectivamente. Como bien comentas, se prevé una elevada concentración de embarcaciones en las zonas de fondeos habituales, como son las playas y calas. Por nuestra parte, el Servicio Marítimo y los GEAS, que es el Grupo de Actividades Subacuáticas, controlarán estos puntos y las entradas a puertos, con especial atención a las medidas de seguridad, a los charters y a las fiestas ilegales. También vamos a contar con patrullas fiscales y de fronteras que serán las encargadas de velar por la seguridad y cumplimiento de la normativa en puertos y comerciales y deportivos.
6: També recomentàvem una de les preocupacions, el augment d'embarcacions que hi haurà davant la costa. Ja ho heu detectat, ja no sé si heu fet una previsió, si teniu registre de com estaran les costes de Balears aquest dia, perquè tothom s'ha quedat fora plaça, en terra, i molta de gent ha cercat poder veure l'eclipsi des de la mà. Com se controlarà tot això?
7: Sí, efectivamente. Sabemos que se va a incrementar la presencia de embarcaciones en estas zonas de fondeo y por nuestra parte, pues bueno, vamos a intentar sobre todo fijarnos en las medidas de seguridad, mantener una prevención de cara a la vuelta a puerto, intentando que las bocanas de estos puertos pues se encuentren los más despejadas posibles para evitar pues accidentes y velar sobre todo por la seguridad de las embarcaciones y de sus ocupantes. Sí.
4: De la mà les carreteres, perquè heu insistit moltíssim en que s'evitin desplaçaments innecessaris. Per què és important o rellevant que la gent, Maria del Carmen, pugui tenir clar aquest missatge?
7: Sí, efectivamente, porque en muchos casos, desde su propia ubicación o en zonas cercanas, pueden disfrutar de este acontecimiento sin necesidad de desplazarse, ¿no? Evitando así posibles colapsos de la carretera. Me gustaría también aprovechar para mencionar que el gobierno, al igual que Astro Mallorca, pusieron en marcha una aplicación gratuita, que es el Horitzó Eclipsi 2026, que permite, pues como ya bien sabemos, comprobar si desde nuestro punto será visible. Recomendamos consultarla antes de salir.
4: Clar, això és molt important consultar-ho, perquè si no la gent se pot dur un ensurt, no?, de darrer moment, i sobretot sortir amb temps, no?, que si no també se corre el risc d'acabar veient l'eclipsi des del cotxe. És un operatiu sense precedents, de grans dimensions. Aquí la coordinació és fonamental. M'imagino que esteu treballant amb altres organismes de manera coordinada, de manera conjunta.
7: Sí, efectivamente. Nosotros, bajo la coordinación de la Dirección de Emergencias e Interior del Gobierno Balear, y contamos también con la participación de diferentes instituciones, como Delegación de Gobierno. También destacar que sobre el terreno trabajamos con Policía Nacional, Policía Local, Protección Civil, bomberos y agentes del medio ambiente. Y debido a la importancia que va a tener este eclipse desde el mar, trabajamos también con Salvamento Marítimo, Capitanía Marítima y ports de las Illes Balears.
4: Per això parlem d'un dispositiu sense precedents, perquè no hem tingut mai un fet d'aquestes característiques ni una coordinació tan grossa, no?, d'efectius, com és el cas d'aquesta operació Eclipsi. Abans parlàvem, no?, també del que suposarà pels hospitals, com s'estan reservant alguns llits pel que pugui passar. Quins errors vos agradaria evitar? No sé si hi ha alguna conducta en concret que vos preocupi, i des d'aquí tal vegada voleu aprofitar aquests micròfons per fer alguna crida a la població.
7: Sí, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Para nosotros, en primer lugar, la improvisación. Después, destacamos también tres conductas muy concretas, como puede ser el estacionamiento en arcenes y accesos, que puede bloquear los servicios de emergencias. Por otro lado, la permanencia en las zonas de riesgo, como acantilados y caminos no habilitados. Y sobre todo, cualquier uso de fuego o artefacto pirotécnico en el mes en el que nos encontramos, ¿no?, que es el mayor riesgo forestal. Y, por supuesto, en el mar, el fondeo en zonas no habilitadas. Nos gustaría también
4: ¿sí?
7: Sí, destacar, dar una recomendación bastante preventiva que nos gustaría que pudieran poder aplicar todos los ciudadanos, ¿no? Es intentar no dejar objetos de valor a la vista en el interior de los vehículos. Al igual que si lo dejamos estacionado en las zonas de montes o pasto, pues puede provocar también debido a un incendio debido a las altas temperaturas que puede alcanzar el vehículo.
6: Per tant, Maria del Carmen Moya, portavoz de la Guàrdia Civil, si una família encara no ha decidit o no observar l'eclipsi, què li recomanaríeu perquè pugui gaudir-ne en tranquil·litat? Ja han dit, partir en temps. Per evitar embossos, hi ha molt bona xarxa de transport públic que des del govern s'ha posat en marxa perquè tothom pugui accedir en els indrets on se pot veure aquest eclipsi en transport públic, però des de la Guàrdia Civil, què vos agradaria subratllar o remarcar per grups o famílies de Balears que decideixin gaudir d'aquesta experiència única, que duim ja una sèrie de mesos anunciant curar aquest 12 d'agost aquest eclipsi, què els hi diríeu, què els hi recomanau per viure l'eclipsi en tranquil·litat i seguretat?
7: Pues sí, como bien comentábamos anteriormente, lo fundamental es comprobar si desde la ubicación en la que se encuentran serán visibles, pues para intentar así evitar esos desplazamientos innecesarios. Y si no lo fuera, pues optar por una de las zonas de observación oficiales. Estas han sido seleccionadas por su visibilidad, su capacidad de estacionamiento y su accesibilidad para los servicios de emergencias. Y sobre todo que acudan con antelación y mucha paciencia en el regreso.
4: Exactament, que la gent sortia amb temps, paciència i sobretot civisme. Maria del Carmen Moyàs, portaveu de la Guàrdia Civil, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
7: Muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día.
4: Igualment per vostre. 10:36, vos llançam una pregunta que no té a veure res amb l'eclipsi, ni amb el cel, ni amb els fenòmens astronòmics. De fet, ara mos endinsam a la mà. Que aixequi la mà si qualcú aquí, o bé, o ell mateix, o ella mateixa, o algun familiar, li ha mossegat un peix aquest estiu.

0: I d'alerta, perquè només entre els que feim aquest programa i els nostres familiars ja han comptat tres amb marques de guerra recents. I n'hi ha un quart amb marques antigues, que són jo. Des de l'estiu que vaig passar a Formentera, la darrera vegada que vaig trepitjar la platja.
1: Resolem el... T'adona l'enigma d'aquests peixos mossegadors. Sembla una broma, però no, és una realitat. Han tornat a la notícia a les Illes, més d'una sortit de l'aigua ha pegat un bot de l'ensurt que s'ha duit. I què hi ha darrere d'això? Si és un fenomen que realment ocorre de manera sovint o ja fa anys que passa, com explicava en Xisco, ens hem de preocupar o simplement els peixos estan dient que tal vegada tenen fam o que tal vegada estan simplement tenint una presa de contacte amb l'humà o per què ho fan, no? Són moltes les preguntes que mos venen en el nostre capet i que ara tot una donaran resposta.
0: O senzillament marquen el seu territori, que també pot ser, nosaltres entrant dins la mà i
1: exactament.
0: La mà és una mica també. També seva, qui ens ho aclarirà tot serà Toni Grau, director general de Pesca. Toni, molt bon dia, com estàs?
2: Hola, bon dia, bon dia. Ja m'enrere d'això de les vostres explicacions enginyoses.
0: En aquest programa, Toni, t'han telefonat perquè estan preocupats. És a dir, na Marta Garau, que és la meva directora, ella ha viscut un atac de peixos mossegadors i ella és l'exemple del que li passa a Balears i te volen demanar. Què són exactament aquests peixos que mosseguen els banyistes i si són una espècie nova o sempre n'hi ha hagut i potser en guany tenen més fam?
2: No, no. El primer, segur, són espècies que hi hagueren. Això, una. I segona, que per lo que jo mai m'han mossegat, amb la qual no tinc experiència per poder-ho explicar. Però, vamos, en principi, lo més habitual és que siguin juvenils de sard, que és un peix supercomú, que és un peix que té unes dentetes i que...
1: Aquí el tenim a pantalla, Toni. Això és un sarg, és el peix, és el culpable. Tenim el culpable, ara mateix en pantalla, ho descrivim per als oients. No és un peix molt gros, eh?
2: No. És que normalment els peixos que mosseguen són juvenils, són peixos que fan 3, 4, 10... Són peixos petitons, que van en el pol de la gent, o que una feridata i tot això. Això fa molt d'any que passa. A lo millor abans la gent era més sofrida i no deia res, i avui en dia... Pues més. Però, vamos, això és l'habitual. Lo que passa és que, per exemple, l'any passat va una altra mossegada, un altre peix misteriós, que ningú va arribar a saber què era, i que sí que se'n va d'un bocinet de carn d'una persona. I record que ja va haver aquesta polèmica i nosaltres no vam ser capaços de brinar el que era. Però l'habitual és que siguin això, sars petitons, que recluten a la vorera, estan tot el dia pasturant pues allà on rompen les zones, que és allà on anem nosaltres a nedar. Això seria l'explicació lògica.
1: Exacte.
2: Altres mossegades més greus i tal i qual? Bueno, aquí a Mallorca, o a les Balears, és molt raro, perquè tenim les aigües molt clares. Però a la costa, a la península, a la part, l'aigua és més tèrbola, sí que és relativament freqüent que hi ha un peix que es diu Taiams, en castellà, en Hoa, que té unes dents tremendes que confon els dits dels peus de les persones amb peixos més petits i pega unes bones mossegades. Però que jo sàpiga que aquí no ha passat mai. Aquí no ha passat mai.
1: No, per favor.
2: Estaiams és un peix molt raro, perquè és un peix que està lligat a ambients estuàrics, és a dir, jo què sé, la desembocadura de Sebre és un lloc supertípic. Si aquí qualcú n'hi ha vist, però, a més, si hi ha algú té les nostres aigües, és que són molt transparents.
1: Home, no, i aquest peix en concret darrer, molt llest, no és. Per confondre un dit amb un peix,
2: però, o sigui, bueno, fa moviment por. I mos agraden. Entens? Ara, lo d'aquí, lo habitual és que sí.
1: És el sarg. És el sarg.
2: Sars, ja? I bé, si tu tens una ferida, pues lo millor venen a espipallar. Això seria l'habitual, però no sé més casos. Un altre tema també, que no són mossegades, sinó picades, sí que és bastant típic, per desgràcia, picades d'aranya o sobretot picades de ferrassa.
1: Això ja són

0: curiós que no surti. En canvi, les mossegades, que és com a més anecdòtic, i, pues sí. Ah, no sé què vols dir.
1: Hi ha zones en concret, Toni, perquè jo t'he de dir que els testimonis que he pogut recollir són de la zona de Cala Major, és vera, i també t'he dit que és molt sovint. Això és estudi de camp personalitzat i propi, eh? Però de les darreres tres vegades que he pogut anar, tres vegades que he tingut petit ensurt. O sigui que ja directament me fica la mà fent-se bicicleta, perquè és vera que si estàs en moviment no te mosseguen, però si t'atures... Van a per tu, el missatge alarmista, però és el meu darrer estudi de camp, de les darreres tres vegades que hi he anat, tres vegades em va surt.
0: Els sars recluten, o sigui, els juvenils de sars viuen a la vorera, és a dir, allà n'hi ha un pam, dos pam d'aigua, i mengen el que se remana de serena. Entonces, si tu te quedes allà aturat, en saigo fins al genoll, pues és probable que te venguin si n'hi ha. Ah, jo recordo que l'any passat tota aquesta polèmica va venir per l'altre costat de Mallorca, per Sillot i Cala Major i tota aquella zona. No Cala Major, sinó Cala Major.
1: Són habituals de tota la Mediterrània? Sí. O no sé si
0: sí,
1: hi ha zones
0: en
1: tota la Mediterrània.
0: Abundantíssim. És un peix abundantíssim. És més, és un peix que abans se pescava i avui en dia, com que els hàbits de menjar peix estan canviant, pues, saps, la flota professional no els agafa. Com que sí, no... Mira, una cosa que no té res a veure, però el govern o la direcció de pesca fa molt d'anys que compta amb els peixos pel tema de les reserves marines. I des de fa 25 anys. Una cosa que veiem és que peixos que nosaltres consideràvem comercials, ara pues, estem pensant quasi en borrar-los perquè n'hi ha quasi tant dins les reserves com de fora, que són precisament els sars i les variades. A lo millor és que hi ha pujat el número de sars, però tampoc és una cosa tan... no sé, tan significativa. Ara, on hi ha rompent,
1: sí.
0: Les zones rompen una mica, el més probable és que hi hagi molt de sars i que siguin aquests que te vinguin a espipellar les cames.
1: Es resol l'enigma que ens tenia tan preocupats a nosaltres i a tant d'oients i espectadors. En Xisco riu perquè creu que només me tenia preocupada a mi aquest problema, però ja te dic jo que han sortit alguns diaris publicant també les seves ferides, o sigui que no estic sola en aquesta lluita.
2: M'ha agradat aquesta declaració de principis. No estic sola. És a dir, els peixos ataquen. Però ja que tenim el director general de pesca, que no tenim... No hem de crear alarmisme. És a dir, no hi ha una incidència...
1: Estic dient que és una evidència personal,
2: sí,
1: només.
2: És una evidència. No, tu has fet un treball de camp, però me'n referia que ja que tenim en el senyor Grau, que ha fet el comentari que no hi ha hagut més incidència enguany que altres anys.
1: No.
2: Que ningú tingui por anar a la platja de Cala Major i l'únic... que si aneu en aquesta platja i veus a una dona en Pamela fent-se bicicleta jut de vora sa vorera, és la Marta Garau intentant evitar
1: no
2: que la
1: mossegui. Ja t'he dit que no me tornaran a agafar.
2: Ja,
1: i si tu te mous, no t'agafen.
0: Quan estàs nedant, el que és nedar...
1: No te mosseguen.
0: Has de tenir els peus en terra.
1: Exactament. Has de tenir els peus en terra i no moure-te. I és aquí quan van per tu. Tot un plaer. Toni Grau és director general de Pesca. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
0: No, moltes gràcies pel vostre programa, que és molt divertit.
1: Gràcies a tu. Una abraçada.
0: Adéu, igualment.
1: 10:45, uns consells, tornant tot d'una.

IB3 Ràdio és... Joc Net. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. I que també ho... Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera.

0: des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
1: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
2: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
3: Si a tu te dic vel,
4: si a tu te dic mare,
5: si a tu te dic pinta,
6: mur, portada,
7: si a tu te dic gra,
8: que te venes cap primer de tot?
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El dia, amb Marta Grau.

0: 10:47, sempre en aquest programa intentam dedicar un espai a la solidaritat, als projectes que poden canviar la vida de les persones. I quan parlem de cooperació internacional, sovint ens queden així les grans xifres, milions d'euros invertits, centenars de projectes, milers de beneficiaris, però darrere de cada estadística, de cada estudi, hi ha persones, hi ha comunitats, hi ha històries que només són possibles gràcies a un treball sostingut, però de molt de temps, de molts d'anys.
1: Així és, la Fundació Barcelona, nascuda el 1989, acaba de publicar la seva memòria d'activitats de 2025, un document que teniu just aquí davant jo, que resumeix un any d'intensa activitat. 138 projectes desenvolupats a 17 països, més de 540.000 persones beneficiàries i un model de cooperació que aposta per quedar als territoris i fer feina amb els seus socis locals perquè els projectes siguin sostenibles. I avui nosaltres volem anar més enllà de les dades i entendre què hi ha darrere d'aquesta feina que fan des de la Fundació, per això ens acompanyen el director general, en José María Navarro, i la directora de projectes, Namelia Fornés. Molt bon dia a tots dos, com estàu?
2: Hola.
3: Bons dies, encantada.
1: Encantat de saludar-vos. Segons la memòria que heu publicat, destinau directament el 92% dels ingressos de la Fundació a l'activitat. Però una memòria, ho dèiem, és molt més que un conjunt de números. Si haguéssiu de resumir aquesta guia de 2025 amb una sola idea, o amb un concepte, perquè la gent que ara està a casa seva escoltant la ràdio o mirant la tele se quedàs amb això, el 2025 què ha estat per la Fundació Barcelona?
3: Bueno, el año 2025 para la Fundación Barceló ha sido un año de consolidación de lo que es el principio fundamental de la Fundación, que es permanecer es transformar. Para nosotros es fundamental actuar intensamente en aquellos lugares donde ya tenemos una historia y venimos invirtiendo, como habéis dicho antes, bueno, invirtiendo, desarrollando nuestros proyectos desde el año 1989. Son 35 años de cooperación intensa y básicamente el 25 lo podemos resumir en una consolidación de todos nuestros proyectos en 5 focos fundamentales.
0: Explica'm aquests 5 focos, si vos sembla, ja que ho heu comentat. Quins són, Amèlia?
2: Bueno, tenemos diferentes áreas. Tenemos el área de salud, el área de educación, el área de desarrollo, luego tenemos un área de microcréditos y luego tenemos los proyectos también locales. Entonces, lo que decía José María, permanecer para transformar, llevamos años en los mismos lugares, desarrollando en los mismos sitios diferentes proyectos de diferentes áreas, para que así tenga un poco de sentido el efecto de todo el trabajo que hacemos.
1: La seva memòria se parla de 138 projectes repartits en 17 països. Ja són, ho deien, des del 89, fent feina. Com decidiu en intervenir, sobretot per què decidiu quedar-vos durant anys un mateix lloc? Perquè supos que hi deu haver hagut projectes que no han pogut tenir aquesta permanència en el temps i de vegades les coses funcionen i de vegades no, però en aquests 17 països, què haurà fet confiar en aquests projectes i tirar-los cap endavant?
2: Sí. Realmente estamos todavía intentando consolidarnos más para quedarnos solo en 4 o 5 países por el hecho de poder de verdad ver el impacto. Y salen solos los proyectos, los países. Estás en un país y te llaman de otro país para que vayas. Llevamos 10 años, por ejemplo, en el mismo país. Empezamos con un proyecto Farmasol de reparto de medicamentos y a raíz del reparto de medicamentos salen otras necesidades, que si el agua, que si la educación. Entonces, un proyecto llama al otro y por eso nos quedamos en donde vemos que la población y el socio local con el que trabajamos, que es muy importante, trabajamos directamente con las personas de allí para de verdad, escuchando, desarrollar los proyectos que se necesiten en el lugar.
0: I estic segura que per vosaltres ha estat una experiència personal brutal, perquè deu haver molta diferència del moment en què tu estudies un projecte a les oficines, no? Analitzes, veus com se pot dur a terme, o el moment en què tu viatges, converses amb la població, te n'adones del problema que estan patint i t'expliquen, no?, el problema en concret i la satisfacció després d'haver contribuït amb aquest petit granet d'arena a que se pugui millorar la vida d'aquestes persones. Què suposa això emocionalment?
3: Claro, nosotros tenemos un contacto muy directo con las zonas donde tenemos actuaciones y es impactante para nosotros, como decía antes Amelia, es fundamental realizar los proyectos que nos solicitan realizar.
0: Claro.
3: El socio local que está pendiente de estas poblaciones y de estas comunidades es la que verdaderamente sabe cuál es la necesidad principal, y para nosotros ir, compartir con ellos y traer la experiencia, aportar los fondos necesarios para desarrollar el proyecto conforme ellos quieren que se realice y de la manera que ellos entienden que hay que realizarlo, la vuelta y ver el éxito del proyecto, ver el funcionamiento, es verdaderamente impactante.
0: Una satisfacció.
1: Parlava en Amèlia d'aquest concepte una mica transversal que teniu des de la vostra fundació, perquè una de les coses que sorprèn és que no vols limitar una més una àrea, dius un projecte, mos duies l'altre, com qui agafa un grapat de cireres, no? Una, dues, altra, i combinau salut, aigua, educació, desenvolupament comunitari, emprenedoria, cultura. Supos que també aquesta manera transversal de fer feina és la que fa que un projecte pugui agafar volada i, a mesura que van comptant els problemes que tenen, no només una intervenció, ara deies, medicaments, dels medicaments han passat una altra cosa, la millor manera de descobrir un lloc és tenir un soci com teniu i, sobretot, trepitjar el terreny.
2: Claro, es el conocimiento del lugar, primero, para saber escuchar. Porque muchas veces se recibe un dinero y dices, venga, voy a imponerles que hagan un quirófano. Bueno, pero si no hay ni un cirujano, va a venir un cirujano 15 días en todo un año, ¿para qué quieres un quirófano? Entonces ellos mismos nos piden, y también es verdad que lo que decías, es complicado. A veces te crees que una cosa va a salir bien y no siempre sale bien. Entonces es el poder adaptarse al cambio a través del conocimiento y de la gente local. Nosotros teníamos unas guarderías y al principio esas guarderías el propio profesor robaba el alimento de los niños y lo vendía porque él a su vez tenía una necesidad. Entonces vamos a ver cómo podemos conseguir que en esa guardería sembramos, hemos hecho el proyecto de agricultura para que haya alimento, para que así se pueda nutrir la comunidad y el profesor y no tenga que robar para vender, para poder comer. Entonces eso es
0: ¿qué
2: todo?
0: Diferencia, no? Quina diferència la realitat quan la trasllades al terreny? M'imagino que no té res a veure com aquest cas que explicaves en concret, però això és important, no? Tocar de prop les realitats de totes aquestes persones.
2: Sí, por eso el tema de permanecer, porque a lo mejor tú vas 15 días y puedes entender una cosa, vuelves al cabo de un mes y es otra, vuelves al cabo de un año es otra, pero quédate 10 años y verás cómo comprendes y cómo que si piden un campo de fútbol, pues a lo mejor el campo de fútbol es más importante que otro proyecto que tú no pensabas, porque el campo de fútbol llevará a la educación, el gobierno local se involucra, el gobierno local dará unas becas para que los estudiantes o los niños que juegan a fútbol puedan estudiar. Entonces, a raíz de una cosa más sencilla para nosotros, sí que tiene mucha más posibilidad de desarrollo posterior.
1: Es posar en marxa una roda, no?, de favors o de feina.
0: I mantenir la continuïtat.
1: I mantenir aquesta continuïtat. Ho deien al començament, la memòria destaca que més del 90% de recursos es destinen directament a l'activitat. Clar, també és un exercici de desesperència el que feis des de la Fundació Barceló, publicant les dades que destinau cada euro. També és una manera de tenir confiança en la gent que decideix fer feina en la vostra fundació.
3: La fundació es muy exigente en cuanto a la eficiencia de los proyectos y en cuanto a la gestión de sus propios recursos. La manera que tiene la fundación de financiarse es autofinanciación con sus propios recursos económicos, con su propio patrimonio, puesto en el mercado a una rentabilidad. Es la rentabilidad de ese patrimonio el que nosotros empleamos en el desarrollo de nuestros proyectos. Y para nosotros es fundamental la transparencia y la eficiencia. De hecho, como tú comentabas, el 92% de los ingresos que tenemos se dedican íntegramente a proyectos de cooperación, pero a proyectos de cooperación directos, sin intermediarios. Todos los proyectos de la fundación son directos fundación, comunidad local de destino, sin intermediarios. Apenas participamos con otras ONGs para compartir proyectos.
0: Son entendemos proyectos, que... sí.
3: No, entendemos que la manera de ser más eficientes y que verdaderamente la ayuda llegue a quien lo necesite es ser directos nosotros. Exacto. Nos genera mucho más trabajo y mucho más compromiso, pero es la manera de actuar de la Fundación.
0: Respecte al contacte amb les persones, no? Perquè, clar, darrere de cada projecte, darrere de cada xifra, de cada fita aconseguida, hi ha persones. Amèlia, hi ha casos en concret de famílies, casos en concret de persones particulars, me refereix, alguna experiència personal que vos hagi canviat, en certa manera, la manera d'entendre la cooperació internacional, el paradigma, no sé, segur que recordeu, no? Tal vegada és simplement el somriure de les persones quan un projecte s'ha aconseguit. No sé si teniu algun gest en concret que teniu gravat a la retina de tot el que heu aconseguit els darrers anys.
2: Són molts. Porque son muchísimas las personas, pero por ejemplo en Tanzania empezamos con un proyecto de atención a la discapacidad. Había unas chicas que a lo mejor no tienen piernas o tienen alguna enfermedad y están apartadas de la sociedad. Entonces empezamos un proyecto de formación profesional. En concreto, una de las chicas acabó el proyecto de formación profesional, se le dio una máquina de coser, se fue a la aldea, pidió luego un microcrédito, que tenemos un proyecto de fondos rotatorios, se le dio, tiene dos máquinas de coser, empezó a dar clase y como ya generaba ingresos, se ha podido casar, tiene hijos y cada vez que vamos siempre dice, mira, todo esto es gracias a la oportunidad de haberme podido formar. Ahora, mentira, he dicho que tenía dos máquinas de coser, tiene tres. Tiene tres alumnas además y se ha hecho profesora, aparte de hacer la costura por su lado, es también profesora y también a nivel de dignidad. Muchas de las mujeres que trabajan en los proyectos dicen gracias porque me has hecho sentir importante, porque damos puestos de responsabilidad, confiamos. O un chico que era alcohólico, por ejemplo, también se le ha dado la oportunidad, porque es verdad que mucha gente joven allí no tiene otra opción, están tirados allí, entonces a lo mejor se van al alcohol muy fácil, pero le das una responsabilidad y la toman y se quedan. Entonces sí que es ver estas oportunidades que se han ido dando, cómo han ido cambiando sus vidas.
0: Ens queda un minut, quasi de manera o en format titulars, però si haguéssiu de pegar una mirada al 2035, com vos agradaria que fos la Fundació, què vos agradaria haver aconseguit?
2: Yo creo que permanecer para transformar, ¿sí? es el lema que queremos seguir y queremos transformar. Queremos lograr poco a poco ir en esas intervenciones creando posibilidades de que no nos necesiten. Esa es la idea.
0: Deixar-se necessaris, ¿no, José María?
3: Sí, las necesidades son infinitas y no se puede llegar a todos sitios. Por eso nosotros hemos decidido centrarnos allá donde ya estamos y tenemos una experiencia y sabemos que van a ser más eficientes nuestros proyectos. Es imposible abarcarlo todo. Y hemos, el plan estratégico nuestro de cara al 31 es permanecer, es transformar, centrarnos en lo nuestro.
0: No és poca cosa, romandre en el temps. Molt agraïda, José María Navarro, director general de la Fundació Barceló, i Amèlia Fornés, directora de projectes. A tots dos, moltíssimes gràcies i enhorabona per la publicació d'aquesta memòria. Arribem d'aquesta manera a les 11, notícies a la ràdio, publicitat a la tele. Torna tot d'una tercera hora de programa, l'hora de Magacín.
4: TV3 Ràdio. Les notícies de les 11.
5: Bon dia. El Ministeri de l'Interior té detectats al sistema Biogen més de 104.000 casos actius de víctimes de violència de gènere, dels quals més de 1.000 estan en risc alt i 14 en risc extrem. En el cas de les Balears, el sistema té detectats 4.306 casos, dos dels quals en risc extrem.
6: Pel que fa a la resta, 342 estan considerats com de risc baix, 779 de mitjà i 53 d'alt. A més, segons les dades estadístiques del Ministeri, el 31 de juliol del total de casos actius n'hi havia prop de 54.000 amb menors a càrrecs de la víctima. A més, 1.664 estaven en risc, de les quals 149 en risc alt i 3 en risc extrem. Pel que fa a les edats de les víctimes dels casos que es troben actius, Interior assenyala que hi ha més de 1.000 víctimes menors de 18 anys, 26.000 dones de 18 a 30 anys, 40.000 de 31 a 45, 27.000 de 46 a 64 i 2.500 de 65 anys i més.
5: Mentrestant, les Balears són la segona comunitat on més s'ha incrementat la població en els darrers 3 mesos, només superada per la Comunitat Valenciana. Concretament, el juliol va tancar en 4.500 residents més que l'abril i s'arriba ja al 1.266.279 habitants.
6: Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística que posicionen la comunitat de Nou com una de les que més s'omple, segons la segona de tot l'Estat, en la comparativa trimestral. De les 4.500 persones que han guanyat les Balears els darrers 3 mesos, 2.600 eren estrangers i d'aquestes, 1.500 tenien entre 20 i 40 anys. Els espanyols també augmenten en aquesta franja d'edat, però ho fan a ritmes molt més moderats. Pel que fa a les generacions més grans, també augmenten, i això posa de manifest l'envelliment progressiu que pateix la piràmide poblacional. Per contra, els que van clarament a la baixa són els infants.
5: Més qüestions. Soy acollirà dissabte una nova manifestació contra la saturació turística després de la que va tenir lloc el passat dia 27 de juliol a Palma.
6: En aquella es varen ajuntar 75.000 persones, segons l'organització, 25.000, segons la delegació del govern. L'Ajuntament de Sóller ha assegurat que, per seguretat, obligaran a tancar terrasses i mercats. Escoltam a una de les restauradores del poble.
7: Perquè nosaltres vivim del turisme, però gent de qualitat. Perquè, clar, els viatges són molt baratos, venen molta gent i no gasten res, perquè passen de passada, venen en su tren, se'n van cap a la Calabra, tornen en su tren, passen a la Calabra, aquí.
5: I el sector nàutic espera un ple complet a la mà per veure des de l'aigua l'eclipsi. El president d'Empreses Nàutiques ha confirmat que ja fa temps que totes les seves embarcacions estan llogades per observar el fenomen.
6: Jaume Baquer, així tot, matisa que això no serà gens extraordinari, ja que l'eclipsi arriba en plena temporada alta i és habitual penjar el cartell de complet per aquestes dates.
8: Es pot estar confirmat, però això realment en el sector no li aporta res, no li aporta cap plus, perquè 12 d'agost és temporada alta i amb eclipsi o sense, la gran majoria d'embarcacions ja estan alquilades.
5: La producció industrial ha pujat un 1,2% al mes de juny a les Balears en comparació amb el 2025, segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística.
6: D'ençà de començament d'any, la producció industrial a les Balears s'ha reduït un 4,9%. Per destinació econòmica, els béns de consum en conjunt van baixar a la regió un 9%, amb un increment del 6,9% en el cas dels duradors i un 13,5% manco per als no duradors.
5: I un darrer punt, continua l'arribada de persones migrants a les illes, en aquest cas a Eivissa. La Guàrdia Civil ha interceptat avui matí 11 persones d'origen magrebí a la carretera de Set Salines, al municipi de Sant Josep. Està concretament a les 8:20 del matí. Amb aquest apunt arribam a les 11:04. Més notícies a partir de les 12.
4: Més informació a ib3notícies.com.

A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3. El dia, amb Marta Garau.

tercera hora de programa. Continuem al dia. Si just vos incorporau tot d'una, heu de saber que sempre a les 11 recuperam el tema que tant ens ha cridat atenció a les 9 i que sol ser el tema que nosaltres hem batiat com el de què parla tothom. És evident que parlen de moltes altres coses, però el manco triam que a nosaltres mos crida més l'atenció. Volem explicar-vos que l'actor Orlando Bloom i la model Luisa Lemmel són de visita a Mallorca.

0: Mallorca continua sent una de les grans destinacions de les celebritats aquest estiu. El darrer en arribar ha estat l'actor britànic Orlando Bloom, conegut pels seus papers al Senyor dels Anells i també a pel·lícules com Pirates del Carib. Bloom ha aterrat a l'aeroport de Palma en un vol privat acompanyat de la seva nova parella, la model suïssa Luisa Laemmel, amb qui manté una relació des de fa uns mesos després de la ruptura en la cantant Katy Perry, ara enamorada, comentàvem abans, de l'expresident del Canadà, Justin Trudeau, amb qui l'han fotografiat a les platges de Saint-Tropez. Però tornant a casa, segons publica el diari Última Hora, en Julián Aguirre diu que la parella s'ha desplaçat fins al port de Solla per embarcar el Rising Sun, un dels megaiots més espectaculars del món, propietat del magnat nord-americà David Geffen, que els ha convidat a passar uns dies navegant per la costa mallorquina, com així va fer la setmana passada en Jennifer Aniston, Courtney Cox i Pedro Pascal, entre d'altres. Perquè és un vaixell que també ha vengut Oprah Winfrey, alguna de la matriarca de Setgener, és a dir, en aquesta barca, dir-li barca m'apareix un insult, en aquest megaiot, que ara semblava que deia Magaluf, megaiot, no, és un megaiot, hi ha anat un munt de gent. És que és complicada la fonètica d'aquesta paraula.
1: I tant que sí.
0: Megaiot.
1: Megaiot.
0: Perquè, clar, has de fer sa oberta i és una paraulota complicada de gestionar. L'actor de 49 anys inicia així unes vacances a Mallorca en plena nova etapa sentimental. Varen arribar a Son Joan, varen voler ser discrets i sobretot en Orlando Bloom se va sorprendre des desplegament que se va muntar per evitar que li fessin fotos. Luisa Laemmel, aquesta jove, té 28 anys, és una model suïssa que ha fet feina a campanyes internacionals com per exemple Calvin Klein i en qui ja havien estat vistos aquest estiu durant unes vacances a Itàlia. Ell en té 28, ell en té 49, no sé per què, en aquests homes de Hollywood actors, a mesura que van creixent o se van fent grans, ells se queden amb una edat. Ja no avancen.
1: Jo crec que s'ha deixat contagiar per Leonardo DiCaprio. No,
0: no sé si s'ha deixat contagiar, però te dic una cosa, han de descobrir que la fruita madura també pot ser molt avellible i ben dolça. I no seguiré donant adjectius.
1: No té gens de fruita madura, aquesta model que compartim a pantalla i que just és una fotografia del nostre company Julián Aguirre, on ells estan gaudint d'aquests dies de vacances al mega iot.
0: D'avui de matí tu me demanaves perquè havia triat aquest rema marinero de ses aquàries.
1: Ja, però ja he ordenat sa meva menta.
0: No, escolta'm, i l'he triat perquè l'any 2016, no sé si has vist aquestes fotos, quan Orlando Bloom i Katy Perry sortien plegats a Sardenya, ell va fer nudisme i el varen poder veure nu a una taula de surf,
1: en un pa de surf, sí.
0: Exactament, sí, sí. On hi havia com a molt d'estics. Hi havia massa estics en aquelles fotos. Oh, i se veien com a massa coses. I clar, jo deia, rema marinero, no fos cosa per de vora solla.
1: Però no m'havies contat això.
0: Li pegues. Perquè m'he de guardar qualque cosa per les 11, per no
1: calcar. Ara entenc que és rema marinero.
0: Claro,
1: abans de que parlem d'altres cançons que t'he triat, perquè a les 9 han tingut un debat, sobretot a les cançons de mariners.
0: No han tingut cap debat. Estimada, han tingut una confusió. que és diferent. Nosaltres no volem enganar Balears.
1: Que en Jaume Noguera ha trobat el Rising Sun. Fixa't, a través del radar, aquí tenim la costa nord, en concret la zona de Deià, la Foradada, me podeu corregir si no és així, però que just se troba aquí, me diuen que sí, els companys, se troba el Rising Sun. Fa 3 minuts que estava en aquest punt en concret, està de vora altres vaixells, com el 76, el Mimiti, el Griffon III, el Call of London, això deuen ser vaixells que, com hem dit abans, no van de Magrós, aquests vaixells no. En concret. I
0: està,
1: que poden...
0: està a prop de la costa, és a dir, està per de Bordea.
1: Sí, està a prop de Deià. De fet, ja du dies en aquesta zona, perquè la setmana passada estava, en concret, a la Foradada, just allà.
0: És que això és com una ciutat flotant, aquest mega iot.
1: Home,
0: aquest Rising Sun.
1: Aquest Rising Sun és enorme. O sigui, és un vaixell que és, com tu dius, no? Pràcticament és una ciutat. Es va construir l'any 2004, o sigui que és un vaixell que ja té alguns anys, però és un... Home, que és a dir, no és nou, té 20 anys el vaixell, però...
0: Tampoc no crec que estigui perquè el desballestin. Li deuen haver fet un manteniment. I més si és d'en David Geffen.
1: Però tinc la fitxa tècnica aquí, just quan compartim el radar, surt la fitxa tècnica del vaixell, no? I t'ha d'anar.
0: Si una cosa t'agrada a tu són les fitxes tècniques.
1: 139 metres d'eslora, o sigui, que és una barbaritat aquesta.
0: No, crec que té gimnat, si no vaig errat, té un parell de cuines, és a dir, és un vaixell que dona perquè puguin conviure-hi dues famílies megamilionàries gairebé sense haver-se de topar. És una petita ciutat
1: flotant. I du 11 dies a l'illa. O sigui, que sabem tot sobre aquest Rising Sun, que anirem seguint. Si vos trobeu per aquesta zona de la foradada i veus un vaixell de supergrans dimensions, heu de saber que Pedro Pascal, Orlando Bloom i les seves parelles se troben en aquests moments allà.
0: No, Pedro Pascal ja no és.
1: Ah, ell ha partit. O sigui, que ara mateix només
0: Pedro Pascal, coincidia... Courtney Cox i Jennifer
1: eren
0: Aniston
1: abans, no?
0: Eren. Sí, jo crec que és com un condominio, això. En David Geffen, un condo, què diuen ells? En David Geffen el deu oferir per setmanes. La setmana passada tocaven els de Friends i en Pedro Pascal, que devia passar per allà, perquè potser va fer destre un capítol...
1: O sigui, que ara només poden confirmar Orlando Bloom.
0: Ara mateix només se pot confirmar Orlando Bloom i crec que és prestidigitador, sinotitzador, enamorat de Jennifer Aniston. Ja tampoc és per aquí.
1: Bé, van i venen, i sí. Segur que tindrem
0: qui
1: moltes més visites.
0: Qui mai se sap si és en David Geffen, que és l'amo.
1: Home, té 80, busques, has dit abans, no? 80 a pico anys, o sigui que... Bé, qui sap si se troba en el vaixell o no. Per cert, abans de donar o de saludar els nostres següents convidats, t'he fet la selecció, perquè tindríem repassant Rema, Rema, Marinero, que és la primera cançó que hem escoltat.
0: Que aquesta és l'Aquario.
1: Exacte, que és la primera que hem triat. Però després tenim Háblame del mar, Marinero,
0: Dona Marisol.
1: Que aquesta sona així.
2: Marinero, háblame del mar, háblame.
0: Clar, és que això és un poema de l'Alberti. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar. Fantasia.

0: aquesta seria la segona cançó marinera, i tu m'has dit, per què no
1: tenc
0: poses Rocío Jurado?
1: Exactament, que aquí que sí que seria
0: Amor Marinero.
1: Amor Marinero, i sona així.
2: Este pañuelo de seda, caray, me lo trajo un marinero.
0: Que és una meravella, no?
1: És preciosa.
0: Tot.
1: És preciosa.
0: Es punt dos.
1: Així que la cosa va d'Amor Marinero.
0: Es punt dos, que era explicar-te que era David Geffen, si vols en parlar amb la propera vegada en Sorrei Cinsant.
1: Home, te diré que molt ràpidament, sí que diré una cosa, només per tenir l'excusa perfecta...
0: Perquè soni
1: la quarta cançó que tenim.
0: Ell és productor musical, teatral i cinematogràfic, et soci d'en Spielberg, entre d'altres. Va fer discos de Bob Dylan, Aerosmith, Cher, Neil Young, Peter Gabriel, Guns N' Roses i Nirvana. Va fer el darrer disc d'en John Lennon i, entre d'altres, altres, va descobrir els Eagles i va produir aquest Hotel California. Welcome.

0: Preciosa.
1: Per tant, David Geffen, també membre
0: il·lustre... Que té més anys que un riu, hem dit abans, però que...
1: Membre il·lustre
0: per
1: de la
0: John Lennon.
1: Membre il·lustre de la comunitat LGTBIQ+, nord-americana. Per tant, encara que no sigui passar part que me toca, tu i a mi mos podria convidar, encara que sigui un cap de setmana...
0: No li direm que
1: en
0: no.
1: Aquest, en aquest vaixell.
0: Per gaudir d'uns dies als Rising Sun, que és el vaixell que hem compartit abans de pantalla, i on se troba Orlando Bloom i la seva parella. Però tenim moltes més qüestions que compartir amb vosaltres. Mireu, coneixem la història de dos mallorquins, Carlos Damiani i Juan Miguel Bisbal. Es troben, atenció, a Alaska, a l'espera de travessar el pas del nord-oest, una de les rutes marítimes més exigents i més perilloses del món.

0: L'objectiu d'aquesta expedició és travessar aquest corredor de l'oceà Àrtic i arribar a Groenlàndia abans que el gel torni a tancar el pas. El viatge es fa a bord del Diablés, un veler que combina l'expedició amb projectes d'investigació científica. En aquesta fase del recorregut també participen dos biòlegs encarregats d'estudiar la fauna de l'Àrtic. I des d'Alaska saludem en Carlos Damiana, oficial d'aquest vaixell. Carlos, molt bon dia, com estàs?
1: Bon dia, molt bé, vosaltres?
0: Encantats de saludar-te, i més amb aquest paisatge que mos mostres ara mateix en imatge.
1: Està bonica. Ara...
2: És molt complicat mantenir la connexió. Tenim algun petit problema. Carlos, ara ho estava explicant en Xisco, te veiem perfectament en un indret impressionant del nostre planeta. Conta-mos què és el que esteu fent en aquest moment. Escolta, a més si poden recuperar bé aquesta connexió.
1: Ara mateix estem navegant cap a l'est i hem passat la barrera de i ens hem de donar prioritat perquè no ens agafi tres dies, jo torno a tancar i és millor estar a l'altra banda que enmig de tot això.
2: Intentem connectar de nou amb ells. Si vos sembla, companys, el Manco, podem, no sé si evitar la videocall i fer directament una cridada telefònica. Jo vos deixo intentar millorar aquestes connexions per escoltar millor en Carlos en pocs minutets, si vos sembla, i així el Manco tenim més qualitat. Tu t'imagines el que és partir a Alaska? De sobte, una expedició d'aquestes característiques, és gent que, evidentment, no té gens de por, això per una banda, però les dificultats que te trobes, perquè, és vera, ara som a l'estiu, és evident que no són els mesos més durs per aquesta part del planeta, però has de tenir un esperit aventurer. No sé si tu tens esperit aventurer. Si alguna vegada has dit, mira, me queda per recórrer, vull fer això abans de morir, no m'agradaria deixar de visitar X lloc, tirar-me en parapent...
0: Jo per això m'agraden tant les càmeres 4K, perquè mirant documentals te permet viure segons quines coses. Jo no vaig endarrer. A mi cerquem Europa. O cerquem allò civilitzat, on hi hagi aigua corrent, on jo pugui trobar-me una maquineta per fer un cafè, etc. Jo havia d'anar a passar canúcies, com diria mo mare, no van jo. Però crec que hi ha una dada biogràfica que crec que estem obligats a compartir amb Balears.
2: Exactament.
0: I és que qui sí que ha viscut a Alaska,
2: sí,
0: i no que hagi cantat en Alaska, sinó que ha viscut en aquest indret del món, és la Marta Grau.
2: Exactament. Però, clar, no vaig fer cap tipus d'expedició perquè jo anava a l'escola, tenia 13 anys, i no vaig poder fer una expedició d'aquesta magnitud, però sí el dia a dia del que és una ciutat com Anchorage. O sigui que sí, conec la zona en concret, però des d'un punt de vista ben, ben diferent. Ja t'he dit que m'ha canviat la vida, l'experiència, sens dubte, perquè allà el temps passa d'una altra manera, és vera. Això de viure quasi tot el dia de vespre... te pot deixar un poc tocat. No era tot el dia sencer, però sí moltíssimes hores de foscor, anar a l'escola en foscor, tornar també amb un poc de llum...
0: Te desmunto una mica el rima circadià, perquè, evidentment,
2: sí,
0: el teu cervell necessita una mica
2: sí
0: de claror, com per activar-se.
2: I tant. Hi ha llocs del planeta que jo crec que paga la pena visitar-los al Manco una vegada a la vida. Carlos Damiani, mos estaves explicant tot el que estaves fent en aquesta expedició, com sorgeix aquesta idea, conta-mos, menys si te podem escoltar millor ara.
1: Si Déu va tenir el barco i estem aprofitant per dur gent que coneix aquesta àrea o que vol conèixer-la com científics. I nosaltres som la tripulació que endum el barco altre i jo mateix, perquè el gel... Vàrem esperar com una setmana... De Barrow, és el pol més serpentional dels Estats Units. I el gel allà és molt, molt difícil de passar. Hem estat una setmana, fa dos dies, i ara s'està tancant darrere nostre i estem fent tot el que podem.
2: Què preteneu aconseguir? Perquè hem explicat abans que combinau aquesta expedició amb projectes d'investigació científica, has parlat de gel en concret i de les dificultats, però amb què vos agradaria aconseguir amb aquesta expedició científica?
1: L'idea és... aquest barco va partir de Cabos, de Mèxic, i els biòlegs a bord són mexicans i fan seguir totes les ballenes i totes les orques tot i mals que pugen fins aquí i fa migracions, una base de dades on poden reconèixer els individus, fan fotos i pugen aquestes fotos a una, com a una nube on de digital on una AI pot reconèixer si l'animal és el mateix que hi ha a Mèxic i estem fent fotos tot el dia.
2: És difícil, la veritat, no? Una expedició d'aquestes característiques, has de tenir un entrenar especial, has de ser aventurer, com explicàvem abans, però també has de tenir una missió molt clara, no? Que és aconseguir, amb un projecte d'investigació científica d'aquesta envergadura, no? Extreure totes les conclusions i fer feina de valent per dur-les a terme, com ha estat el cas de Carlos Damiani, que mos escolta des de l'altre punt del planeta, amb aquesta expedició en concret. Dos mallorquins, Carlos Damiani, Juan Miguel Bisbal, que se troben a Alaska a l'espera de travessar el pas del nord-oest, una de les rutes marítimes més exigents. I enmig d'aquesta ruta, perquè el veiem allà, al vaixell, ens ha pogut atendre i el Manco hem pogut conversar un poc de manera entretallada, però sí que el Manco hem pogut saludar en Carlos. Moltíssima sort, Carlos. Moltes gràcies. A la tornada vos esperam als estudis, val?
1: Moltes gràcies, que tingueu bon dia.
2: Igualment, per tu. I ara estava mirant en Carlos, des del vaixell, des de l'altre costat del món. Com a vegades se veu tot tan diferent, la teva rutina, la teva preocupació, ara has deixat el tiquet de l'hora, no? Que si passes pena, que si t'han posat una multa, el teu dia a dia, les teves preocupacions habituals, no? I de sobte, saps? Te'n vas a l'altre costat del món, on el temps no passa, on veus animals, on tal vegada vius allunyat de les xarxes socials, de tot allò que te preocupa, que te bombardeja de manera diària. Mira'ls a tots tres aquí, aquesta expedició. Jo crec que paga la pena, no t'ho dic, que anem tots a l'Àrtic, per donar-nos compte de...
0: Ara tampoc l'haurien de saturar.
2: No.
0: L'Àrtic tampoc.
2: No, ni molt.
0: I que també haurien de ser conscients de que viatges com aquest has de tenir una preparació física i, sobretot, sí, unes condicions i uns coneixements, perquè, si no, el que vas és embossar. Perquè tu imagina que allà enmig passa qualque cosa, hi ha una emergència, hi ha un incident, i tu, al lloc de llum, el que dones és fum, perquè no fas res i damunt t'han de dur remolc.
2: Però fixa't que estava pensant en una cosa molt manco ambiciosa, no? Simplement el fet de, a vegades, partir a la natura, pujar al Puig Major, de sobte, no? Trobar-te en un lloc un poc més allunyat del que és la civilització del dia a dia, de la ciutats, quan te dones compte que res és tan important, no? De les teves preocupacions o com se viu tot de manera diferent. Fins aquí la reflexió, no tinc més.
0: Te veig molt zen avui de matí, Marta Garau.
2: Sí, sí.
0: Se nota que qualcú està a 24 hores de partida de vacances.
2: Deu ser això.
0: Estimats oients, és a dir, perquè estem aquí, que no saps si és na Marta o el Dalai Lama, i és perquè ella demà a les 12 vos dirà arrivederci Roma.
2: Exacte.
0: I tindrà una setmaneta d'esbarge.
2: Una setmaneta més, perquè aquí som un equip petit i, clar, encaixar totes les setmanes de tothom, ja sabeu que és una tasca un poc difícil i sí, les veiem un poc aixapades a vegades. 11 i 23.
0: Qui no s'ha mogut d'aquí, en tots els dius són jo.
2: Perquè t'esperes a traca final. Clar que sí, juntar 15 dies de... No? De cop.
0: Que t'agrada, així... subratllar-ho, Marta Garau, que t'agrada.
2: Exactament. On partiries tu ara mateix, Xisco Nadal, abans de publicitat? On partiries? No on te'n vas de vacances, t'ho dic, on partiries?
0: A mi, a Alaska,
2: sí?
0: Anchorage,
2: sí?
0: Com has dit tu?
2: Anchorage.
0: M'agradaria molt.
2: Sí.
0: Passejar i tornar.
2: Et dic una cosa, jo no he tornat d'ençà fa 30 anys.
0: En Bernat mos posa de Tona Alaska.
2: Ai,
0: haurem de recuperar la sèrie per fer-nos il·lusió.
2: Ha canviat molt la ciutat, eh?
0: Ah,
2: sí, és vera que no té
0: la part vigilant per Google Maps,
2: sí,
0: cada tant.
2: Sí, no, és vera, sí, de tant en tant, i ha crescut moltíssim i ara mateix no té res a veure amb aquella ciutat fa 30 anys, ni molt manco. Així que... No tens ningú a punt més, no?, que compartir?
0: No, Roberts. Aniria de viatge a Roberts a passar un cap de setmana, que és un lloc que era meravellós de Mallorca. De vegades, la felicitat està en les petites coses, en els petits detalls, Marta Garau.
2: Tu dius que estava jo,
0: com
2: tipus,
0: Sant Agustí.
2: Dalai Lama, però tu no te quedes gens curt, avui.
0: Jo sempre m'amimetits en qui m'apaga. I si tu avui estàs zen, doncs, escolta,
2: idò, namasté, 11 i 24 minuts, tornant tot una.

0: El dia, amb Marta Grau.
1: TV3 Ràdio és entreteniment.
2: Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no zondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.cai.es. Govern de les Illes Balears.
3: A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
4: Podem gravar, idò.
5: Dale play.
4: Raül Valls, com estàs?
5: Molt bé, Joan Mimàs.
4: Aquí fent un programa...
5: La gran vida.
4: Passen tantes coses.
5: Cada dissabte i cada diumenge.
4: A partir de les 9.
5: Dual de les 9.
4: No, i no t'obram, i no t'obram.
5: Aquí, a IB3 Ràdio.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
5: Saps què t'ho vull dir?
4: Sí.
0: En Joan Mimàs i Raül Valls. De dilluns a divendres a les 9, El dia, IB3 Ràdio.

11 i 26 minuts. Ja sabeu que sempre els dijous nosaltres solem parlar de sèries amb Joana Maroto, però com que la tenim de vacances, hem dit, anem a parlar, en certa manera, també de sèries, d'algunes sèries que han tingut moltíssima popularitat o de què van aquestes sèries que tenen tanta popularitat. Vos ho explica. A les xarxes socials hi ha milers de comptes que es dediquen a comentar-ne casos de true crime i que acumulen milions de visualitzacions. Però, clar, la pregunta que mos feim és per què ens agrada tant investigar crims i saber tots els detalls, totes les tasques.

0: Volvería a hacerlo, son los celos que cantaban Alaska y Dinarama en aquel ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Una història de motòxica que acaba en assassinat. I és que els éssers humans tenim curiositat de manera natural i per això els comportaments que s'allunyen d'allò que consideram socialment acceptable en generen molt d'interès. A més, consumir aquest tipus de contingut fa que algunes persones s'enfrontin a emocions intenses a través de les històries d'altres persones, allò que se diu sublimació. Hi ha moltes teories que intenten explicar per què ens agrada tant consumir true crime i nosaltres han dit. Més que teories, nosaltres volem a la nostra teòrica de referència, que és n'Alba García, antropòloga social. Aquí ja tenim aquí. Com estàs, Alba?
1: Molt bones, hola, bon dia.
0: El true crime s'ha convertit en un fenomen molt popular. Ara ja, el que abans era fa 10 anys, una sèrie cada tant, ara ja té una carpeta dins el que serien tots els cercadors i totes les plataformes de streaming. Per què creus que atreuen tant les històries de crims reals? No recreacions, sinó que ja han passat de lo que seria ficcionalitzar un crim, com a la meva època, la Dulce Neus o el cas de los Urquijo, a directament fer documentals en gent que va estar durant els tiroteig, va sobreviure a un enverinament. Ara ja volen que la persona mos ho conti. Per què ens agrada tant aquesta cosa morbosa de l'assassinat?
1: Bueno, hi ha múltiples factors. Una de les coses, un dels factors principals és saber que s'interessa per true crime té un component de gènere molt important. És a dir, les dones, normalment el públic de true crime, les dones fan entre el 70 i el 80%. I això és per què? Perquè...
2: En quant a consumir, dius,
1: sí, eh? En quant a consumir true crime. I això també és per un tema de, com ha dit en Xisco, hi ha un component de tot això, aquest tabú que està fora de, diguem, les normes socials, interessar-nos per això perquè és desconegut o perquè no se xerra, però també hi ha un interès de supervivència, de saber com funciona la ment humana, per saber com tenir més vigilància, controlar millor, però això també és tema de les dones. Hi ha temes que són transversals entre homes i dones, perquè aquest tema també interessa. Però és vera que en el cas de true crime és molt curiós, a Beatriz de Vicente, que és una advocada i criminòloga, ho xerra molt bé d'això, del component de gènere, precisament perquè el que fa és donar-nos les claus de com estar alerta i de com... Bueno, sempre hi ha una frase que entre el personal forense i criminològic sempre deien que els monstres caminen entre nosaltres. Els monstres no venen a la nit, no tenen característiques anormals, fantàstiques. Els monstres poden ser els nostres veïns, els nostres familiars i de fet, quan estudiem escriure, el primer que s'investiga precisament és el círcul a cercar.
0: Que, per tant, tindria un component antropològic, com a d'autoprotecció, que nosaltres ja té aquesta cosa com a atàvica de reconèixer el perill a força de mirar els perills dels altres.
1: Claro, o sigui, això és un component, o sigui, de fet, els que fem, els antropòlegs forenses, el que fem és això, és mirar des d'una perspectiva cultural i social com s'efectuen les maneres d'escrim i com se fan, perquè també les formes de, diguem, és que no vull especificar, però jo soc molt contrari a donar idees. Les formes en què s'executen els crims també poden tenir un sesgo de religiós, un sesgo cultural, un sesgo social... Pues bueno, ja mos imaginen, Javier Alarcón ho explica perfectament.
0: Sí, per tant, tu estàs en compte de sèries imatges. Com CSI, intues. Perquè allò que varen fer va ser donar com a moltes pistes en els lladres, que hi va haver un moment que als Estats Units en varen tema que a força de mirar CSI, la gent va aprendre que era luminol, com se controlava l'ADN, que és allò que havien de fer.
2: Sí, però una cosa,
0: la importància de lliciuet això, per eliminar proves.
2: N'Alba, com a criminòloga, perquè no ho han dit, a banda d'antropòloga social, és criminòloga, i sap que algunes d'aquestes sèries fan molt de mal perquè ni els temps d'investigació són els mateixos, ni els mètodes funcionen com a CSI, molta gent vol estudiar ser policia científica i després no té res a veure, veritat.
1: I és això, i encara en set sèries, mira... Encara aquesta sèrie es pot diferenciar el component de fantàstic, de saber que és una sèrie, que és una pel·lícula, però quan un podcast de true crime ho fa una persona que no està formada en criminologia, en antropologia, medicina forense, bueno, totes aquestes disciplines que el tractant se nota molt per això. Perquè també quan volem especificar en dades i volem especificar en certes retòriques que està lligat amb aquests crims, clar, el problema és que la gent que no té aquesta formació pot donar certes idees que potser no són el més adient. Aleshores,
2: és molt delicat aquesta qüestió, eh? Com, igual que quan una cosa se troba en investigació que te diuen la policia mateixa, no? No dona informació perquè tu pots donar pistes a la persona que està ara mateix en recerca, no?
1: Claro,
2: per exemple, o sigui que és un tema molt, molt delicat. Som morbosos? Ens agrada el trucar? Perquè en realitat el que som és morbosos per naturalesa?
1: Sí. Bé, i a més, no només en els temes de trucar, en tots aquests temes que estiguin fora de la nostra norma social, ja sigui perquè és diferent a la nostra cultura, perquè és diferent a la nostra estrata social, perquè és un tema que no se xerra dins dels cercles més propers de família i de tal, ens interessaran. I d'aquí, a part del true crime, estic segura que se ens poden ocorrir un parell més. Aquesta transgressió de la norma mos interessa, i mos interessa, ja. Això sí, que és algo que interessa a tothom. El que passa que el que pot interessar aquí és true crime, potser si te vas moviment a la Xina, li interessen...
2: Ah, que curiós.
1: Aquí, com, claro, és tot això que transgredi, per això dic que té un component cultural i social més important de lo que pareix.
0: Tu parles d'aquest component social, a vegades els usos socials no se poden extrapolar d'un país a un altre, on hi ha fascinació també per aquest tema de, per aquest tipus de temes, als Estats Units, i allà viuen aquest fenomen de, sobretot, dones que s'enamoren d'assassins en sèrie, que a mi això me té flipadíssim. Escolta en Charles Manson.
2: Sí. Se va casar a la presó, te'n recordes? Sí, sí.
0: Assassins en sèrie que reben muntanyes i muntanyes de cartes a la presó de gent que et vol conèixer, que s'ofereix a fer un vis-a-vis, etcètera. Que a mi aquestes coses m'al·lucinen. Per què mos atreu tant aquesta cosa fosca? Perquè si ja t'avisen, si tu ja veus el red flag, que més que un red flag és un semàfor en vermell que te diu amiga, date cuenta, que per aquí no és, perquè de vegades insistim, o mos atreu tant i pot més aquesta part, no sé si morbosa, d'excitació, d'esperill, que quan veus que esperill és real, hi ha gent que s'hi tira, en planxa.
1: Perquè hi ha gent que fa certes pràctiques de forma exhibicionista. Perquè hi ha gent que... És que és tot és el mateix. O sigui, és aquest morbo... O sigui, el que tu has dit, per exemple, en la sèrie que varen fer d'en Jeffrey Dahmer, va passar, va haver, bueno, als Estats Units va haver un auge de gent que se disfressava per Halloween, d'assassins serials reals. O sigui, ja no estic xerrant d'assassins de terror, de, bueno, que poden, jo sóc la primera, que jo, les pel·lícules de terror antigues, tot això, perfecte. Però d'assassins serials reals, o sigui, estem, en el cas d'en Jeffrey Dahmer, o sigui, és que li deien el carnicero de Milwaukee. O sigui, és que si tu llegeixes la història, és... Mira, jo mateixa, que es dic acostumat, me passa la cant de gallina. És molt fort naturalitzar aquestes coses.
0: Jo que no he acabat la sèrie, perquè me va posar ropits, la vam intentar mirar, i en Skip Totalment It All 3 ja varen deixar de lluitar contra la incomoditat que mos produïa aquesta sèrie, i la família de, diguéssim, el que serien la família que quedava d'assassinats de Jeffrey Dahmer, allò que demanaven era que aquesta sèrie se cancel·lés perquè era tan real, és a dir, una cosa no se li pot negar a en Ryan Murphy, que ell, quan reprodueix una cosa, té un equip d'art, varen calcar el judici, varen calcar els assassinats, que clar, ses famílies que ho havien viscut en primera persona, va ser com tornar-ho a reviure, i jo entenc que també se t'hi remogués tot, i tot i així aquesta sèrie ha tingut un exitarro que ha produït que aquesta sèrie d'American Crime ja va fer la segona, ja en dut tres, va fer lo de germà... No, és que aquesta de... va fer Versace o J. Simpson, i després en van setar una altra, que era Monstruos, que era en Dahmer, aquell bessons que van matar...
1: Els germans Hernández. Els
0: germans Hernández, i llavors la tercera, que és aquell de sa màscara.
2: Sí, Ned Jane.
0: Ned Jane.
2: Exacte.
0: I ja me diràs.
2: Estem super al dia.
0: Com pots veure, nosaltres no ho miram perquè no mos agrada, però un poc més, i sense tenir-ho apuntat a que van de fer decàleg d'assassinat americans.
1: I després passa una cosa, a la gent se li olvida una cosa, i és que les víctimes no només són les víctimes mortals del mateix crim, les famílies també són víctimes. I amb aquesta sèrie es fan una revictimització o una segona i tercera revictimització. És a dir, tu, per exemple, en el cas de Jeffrey Dahmer, que estem parlant de casos extremadament, diguem, en components molt... Ja mos estimen en l'extrem, ¿vale? Però, bueno, també mos podem imaginar serials aquí a Espanya...
0: La huella del crimen en els anys 80.
1: Sí, o, per exemple...
0: Que va fascinar tothom.
1: Fa poc es va fer el documental d'Alcàcer, que està molt bon fet, però, claro, jo hi participava un dels pares, que el pare també... va participar en el seu moment també diferents... bueno, en el Mississippi, diferents televisions de l'època, els altres pares de les altres dues nines no varen participar.
2: No, i de fet se genera un fenomen paral·lel a tot això que també preocupa, referent al cas del Càcer, que va ser el turisme de crims, perquè moltes persones se desplaçaven al lloc on van desaparèixer les nines, i en una d'aquestes excursions, per dir-li d'alguna manera, se varen arribar a trobar ossos, que tot això va posar de manifest una vegada més si s'havia fet bé la investigació, etcètera. O sigui, és un tema
1: també
2: duríssim.
1: En el cas que és de trobar ossos, aquí posen una llança a favor, qui va trobar xossos és el doctor Francisco Echevarría, és el jefe del médico forense del País Basc, és un dels millors d'Europa, i justament Estella fa, o tenia una sèrie CTV, la televisió basca, que amb un periodista feien reconstruir casos que varen ser relevants per l'estat espanyol. I justament recorrent el paisatge, estic parlant d'una persona que ha fet, per exemple, l'autòpsia en Salvador Allende, la segona autòpsia, o sigui, ha col·laborat, o sigui, és
2: un referent.
1: És un capo, sí, vale? No és qualsevol persona. I justament se va trobar, en aquest cas, varen ser unes falanges distals, dels dits, i, claro, ell en seguida va saber que eren humanes i van fer el protocol. Per favor, una cosa que sempre... No és algo habitual, però si per lo que siguis trobam algo, no tocar-ho, no mirar-ho, directament cridar a Policia Nacional, Guàrdia Civil i dir, crec, estic sospitant de que el meu que ha agafat, perquè s'han trobat coses perquè es que ha agafat, saps?
0: Per tant, si vols trobar un crani repartit per Balears, no el toqueu. Telefonau directament de la policia, Guàrdia Civil. Ara estàvem convertint imatges de Laboratori de Crims, el programa que fa Javier Alarcón en Virginia Galeano, qui veig a televisió. Clar, és que Balears ho fa tot diferent, qui veig ho fa tot beníssim. Ho dic perquè aquest programa de Laboratori de Crims també té aquest component formatiu, que no té aquest punt morbós que potser tenen altres recreacions o altres tipus de programes.
2: No, perquè parlen amb
0: professionals. Parlen amb professionals i, a més, hi ha Alarcón a darrere, hi ha en Galeano, que és molt bona periodista, és a dir, és una manera d'aproximar-se. Hi ha en Dani Cuesta de productors, que no m'ho vull deixar ningú perquè tots són molt bons companys. Hi ha una molt bona feina darrere d'investigació i també sa manera de contar-ho. I aquí va ser la meva pregunta. En quin moment hi ha un interès real per sa investigació o per aprendre i entra ja allò que seria sa part de morbo o sa part més negativa, que l'únic que fa és intentar sublimar certs desitjos que potser tenim una mica enterrats?
1: Però molt bona pregunta. Jo no sé fins quin punt separar perquè a fila i a la cap les persones que investiguem aquest tipus d'actes, en el meu cas he de dir que jo m'interessa, o sigui, la meva especialitat són crímens contra la humanitat, vale? O sigui, són crims de... però és que utilitza... No te puc negar que tenim un cas d'interès només que cobram. O sigui, heu estudiat molts anys i cobram per aquest interès, però a fila a cap... No podem evitar tenir... I jo crec que aquest auge va venir a red... Me sap greu tornar a nombrar-ho, però bueno, en el cas del cas és saber que el periodisme...
2: Sí. Va haver un abans i un després.
1: Sí, va tenir un paper molt important, i aquí no entraré si mal o dolent, però bueno...
0: No és per fer corporativisme, però per posar-ho en context, acabaven de néixer les televisions privades. Això, jo estic convençut que si no haguessin existit Antena 3 i Telecinco, no hagués hagut el circ que s'ha armat. Perquè no és el mateix que una tele pública contra Ràdio Televisió Espanyola pugui fer la seva feina i l'altra és... la competència carronyera en la qual se va entrar en aquell moment per intentar aconseguir fins i tot la germana petita de la perruquera que havia pentinat a una de les nines, que ja per tenir qualque cosa nova i poder plantar cara amb unes dècimes de xer a lo que eres teu competidor, intentaves gratar ja no dins els fens, és que ja anaves directament a lo que seria l'abocador. I també haurien de fer autocrítica en un moment determinat, però també posar en context, perquè el context és important, que va ser un moment en què Espanya va viure una revolució televisiva, que era l'introducció de les tres privades, que a nosaltres ens van arribar molt tard. I supos que els professionals d'aquella època ho varen saber quan varen poder, en cètica de cadascú, que de vegades cètica també cadascú marca els marges, no? Allà on pot, allà on vol.
1: No, i ja no només periodistes, o sigui, també posaré pedres sobre el meu

0: està ni per un costat ni per l'altre.
1: Alba, has dit abans, no, jo torno un poc a la frase amb la qual hem iniciat aquesta conversa, has dit els monstres estan entre nosaltres.
2: Habiten entre nosaltres.
1: Exactament. De fet, les estadístiques són entre un 1 i un 4% de la població podria tenir algun tret de psicopatia, tu sabràs molt millor que jo. O sigui, això és una realitat. No vol dir que tots els psicòpates hagin d'assassinar directament, no, ni molt manco, sinó la capacitat de no tenir empatia, no? De no tenir sentiments.
0: Però també hem de tenir una cosa molt en compte. És veritat que nosaltres, com a autodefensa, quan veiem un crim que és especialment atroç, deim, aquesta persona estaria loca, aquella persona és un psicòpata. No, la majoria de persones que cometeixen crims són persones que no tenen cap tret patològic. I això és molt important.
1: No sé si fa més por,
0: això fa més por, perquè són persones que no tenen cap tret. I, a més, això de també de... No és que només maten els locos, maten els tal. És molt fàcil, o sigui, jo soc de les persones que diu que qualsevol persona pot matar, en el sentit de... Tu pots tenir una baralla sense voler, empentes a la persona que tens, i aquesta persona té darrere una taula, cau, i t'assustes perquè no respon i comences a fer... Moltíssims crims són així.
1: O te poden tocar el que més estimes, un fill, i de sobte...
0: Clar, i t'assustes...
1: Que te passi un clic en el cervell. Sí, sí.
0: Efectivament.
1: Totalment. O sigui, tothom és susceptible de que aquest clic se faci en el cervell.
0: Sí, circumstàncies... bueno, el que m'he dit, patologia, substàncies també. Està de vores influx de certes substàncies, també. O sigui, és això, però no és algo tan separat i tan distant de com us agradaria per això.
2: És una frase d'Almodóvar que m'encanta, que aquest cap de setmana vaig topar Kika a la tele i la vaig tornar a veure i surt el personatge d'Andrea Caracortada que té un programa precisament d'això de crims i parla i diu matar és com cortar-se les uñas de los pies. Al principi la sola idea te da pereza, però quan te las cortas resulta que és bastante más rápido de lo que pensabas. Crees que pasará mucho tiempo hasta que vuelvas a hacerlo, pero cuando menos te lo esperas las uñas ya han vuelto a crecer.
0: Ai.
2: És que matar... A vegades, jo també ho dic, matar... Una cosa és que tu matis en sèrie. Ser un serial killer no és tan senzill. Però matar...
0: No, dic que has de tenir
2: els mobles molt remoguts. Sí. Però matar és un tema que no és tan complicat com et sembla.
0: Quan no res mataven per supervivència. No fa tant d'anys, o sigui que, alerta, això... El nostre cerebre reptilià queda allà i de vegades s'activa.
2: Ai, per favor, quina por.
0: Quina por.
2: No vull sortir mai de l'estudi, ho dius a ràdio, que el manco aquí estan protegits. Ja em va aire condicionat.
1: I esperem, no sé... aquest 1% de la població, ni molt manco, no? De tenir un tipus de trastorn d'aquestes característiques fa por, ho ha dit n'Alba, no? Viuen entre nosaltres, és una realitat, i hem aprofitat aquesta excusa per parlar del true crime. Per què ens agrada tant el true crime i tota aquesta auge que ha tingut en els darrers anys? Alba García és antropòloga social i també criminòloga. Moltíssimes gràcies per aquests minuts de conversa.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres, sempre.
1: 11:45, uns consells. Parlarem d'otitis, d'aquesta afecció que és tan comú a l'estiu. És difícil, lligar, trucar amb otitis, soc conscient. Però sí que he pensat que era bo anunciar-ho perquè moltes persones que ens estan escoltant ara mateix tenen aquest problema. O sigui que, si voleu escoltar els consells de la mà del doctor Carbonell, tot d'una, després d'uns anuncis.

0: que més mala bava, sí. Podríem dir.
1: Font de misteris.
2: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
3: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Betres Ràdio.

Parlem de l'estiu, és sinònim de platja, de piscina, d'activitats aquàtiques, però també ho hem anunciat abans dels anuncis. És l'època de l'any en què augmenten les consultes per otitis, especialment les conegudes com a otitis externa o otitis del nedador.

0: hagut.
1: Són les 11 i 49 minuts, escoltàvem la música que feia referència a l'aigua, perquè sí, precisament d'aigua va la qüestió. L'aigua, l'humitat, alguns hàbits de neteja de les orelles a vegades compliquen moltíssim i fa que moltes persones hagin de patir otitis a l'estiu. L'humitat, ho hem dit, afavoreix aquest tipus d'infeccions, però també hi ha una sèrie de falsos mites que a vegades arrossegam de temps enrere i que el que fa és que no se solucioni el problema ni molt manco, sinó que s'agreugi. Per exemple, els bastonets. Tu saps que se segueixen venent, els bastonets, tot i que els doctors no recomanen l'ús de bastonets? Tu vas ara mateix a la farmàcia, vas ara mateix al supermercat, grans superfícies, botigues, i pots trobar perfectament bastonets per l'oïda.
2: Sí, però no són bastonets per les orelles. O a lo millor,
1: no, si poden vendre, a lo millor fins i tot per estendre el maquillatge.
2: T'anava a dir, a lo millor són bastonets per l'aurícula, per la part de cartílag que tenim a sobre, que si vols la pots fer neta perquè té solcs, i si vols pot passar el bastonet per allà. El que te recomanen sempre tots els especialistes és que en el bastonet no te'l fiquis dins l'orella i comences a remenar-lo, perquè si tens problemes de cera, el que fas és pitjar la cera cap endadins i és quan se creien els taps. O si ets una persona que té l'orella bruta, amb un bastonet no la treus cap a de fora perquè no pots fer com a palanca.
1: És que el que fas és tot el contrari. Estàs just pitjant la cera i el que fa és que se te generi un tap enorme i després pots tenir complicacions. Tot dura, parlarem amb l'otorrino laringòleg, el doctor Carbonell, aquí me confirmen que ja és amb nosaltres, per intentar donar o aportar un poc de llum sobre aquests mites. Doctor, bon dia.
3: Què tal? Bon dia.
1: M'imagino que està veient moltes consultes relacionades amb l'otitis aquests dies.
3: Sí, bueno, ara és època.
1: Quan una persona té mal, significa que la infecció, m'imagino, ja ha començat. Ja du dies, no?
3: Sí.
1: Quan arriba el dolor, sí, sí. És que el procés ja s'ha iniciat, veritat?
3: Sí. A veure, normalment la dinàmica, en aquest cas, en l'estiu, solen ser el que se diuen otitis externes, que és una infecció de la pell desconducta. Vale? Si es conducta té restos de pelleta o restos de cera, vale? aquest material fa com a d'esponja. S'aigua entra, perquè una de les coses que la gent pensa és que aquestes infeccions s'agafen perquè s'aigua no està ben tratada o perquè s'aigua no està ben clorada. I no és vera, això s'agafa per humitat. Vale? T'entra aigua dins l'orella, aquesta aigua provoca una humitat en el conducte auditiu, que com està a 36-37 graus de temperatura, doncs tens calentor, tens humitat, tens la cera, la pell, i això fa que creixi la bacteri. Claro, quan hi ha aquest creixement bacterià és quan se produeix aquesta infecció de la pell desconducta i apareixen les molèsties típiques de les otitis aquestes d'estiu.
2: I aquesta otitis s'ha de tractar, doctor, s'ha d'anar al metge. Si podem no esperar a que ens faci mal, però un pic que tenim ja mal d'oïda, convidar un especialista, perquè aquesta otitis crec que no se'n va tota sola.
3: No. A veure, el problema aquí són dues coses. El primer és que, com a part de tractament d'aquesta otitis, tu necessites una neteja desconducta. És a dir, si tu tens el conducte ple de cera o de pelleta morta, si això no s'ha frenat, llavors, d'entrada, per exemple, les gotes no entren. El segon problema és que moltes vegades l'otitis externa se traten gototes, però el conducte auditiu és un conducte que està embolicat a la part interior per os i a la part exterior per tonrum. Què vol dir? Que si s'inflama cap a dins. Llavors, el que fa és tancar-se. Si tu esperes massa temps anant al metge, el que pot passar és que s'edema del conducte, el col·lapsi, el tanqui, i llavors les gotes ja no entren. En aquest cas, el que s'ha de fer és col·locar una gasseta amb antibiòtic que se deixa 3 dies i després pots col·locar les gototes. Per això, això es passa quan el tractament es retrasa.
1: Tot i així, vostè no recomana nedar amb taps per prevenir, la veritat?
3: A veure, depèn. És a dir, una flor no fa estiu. Si tu tens un pacient o un infant que cada vegada que va nedar té una infecció d'orella, doncs, per supuesto que pot nedar amb taps, o se pot posar ara com unes tirites com de paper de plàstic transparent que tot el que és dins l'orella. També hi ha una altra possibilitat de fer servir unes gototes que suguen, esperit boricat, gent que fa que entrena natació o que fa aquagym, doncs després de nedar se posa unes gototes per evitar somitat. Claro, tot això té sentit si tu tens una reiteració d'aquest tipus de problemes, perquè vulguis que no, nedar en tats o encalçar un infant perquè nedi en tats, doncs és una purga, perquè t'ho fai un pic cada estiu, doncs pots no fer-ho. Però, evidentment, totes les mesures físiques, mecàniques, que tu posis perquè no t'entri aigua dins l'hora, doncs pot ajudar a prevenir això.
2: i tenim predisposició a otitis o no té res a veure. Són, no és tant la persona com les pràctiques. És a dir, has fet de nedar molt, de que tinguem sempre aigua en contacte amb la nostra orella fa que otitis comparegui a les nostres vides.
3: Hombre, claro, a ver, són les dues coses. Anem a veure, a ver, tots els nins estan tot el dia en remull des de juny fins a setembre i no tots els nins fan otitis de repetició. Llavors, claro, perquè tu te trobis un malalt amb un problema necessites, uno, les circumstàncies favoridores, és a dir, si aquella persona té una pell delicada però no està tot el dia en remull, no tindrà un otitis, vale? Però també hi ha gent que està tot el dia en remull i no li passa absolutament res. En la qual sí que hi ha una certa predisposició. Però moltes vegades aquesta predisposició no és necessàriament, diguéssim, genètica, sinó que és perquè no s'ha fet una... És a dir, una prevenció que és molt senzilla de fer és fer una neteja dels conductes auditius antes de l'estiu. Jo moltes vegades en els meus malalts, a finals de maig, a principis de juny, els faig venir, els faig una neteja, vale? Eliminant les miqueta de cera que puguin tenir, eliminant les pelletes moltes, i un conducte auditiu net és un conducte auditiu on l'aigua entra, l'aigua surt i no queda retinguda, en la qual la possibilitat que acabi fent una otitis, pues, minva.
1: Mira, idò com un ITB de l'oïda abans de l'estiu, és el que recomana el doctor Carbonell, visitar Exacte. Els experts perquè te puguin fer una neteja dels conductes auditius i així evitar ensurts i problemes. Doctor, sempre és un gust parlar amb vostè. Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
1: I és que hauríem d'instaurar aquesta revisió, veritat, anual, com feim amb el dentista, tal vegada així evitaríem tots aquests problemes d'oïda.
2: Tu has dit una ITB d'orelles.
1: ITB d'orelles, exactament. Tot d'una als esports. Toni Fuster, bon dia. Repassa l'actualitat esportiva.
0: Molt bon dia. Doncs una actualitat esportiva que passa per aquesta victòria avoltada del Real Mallorca 3-0 al bicampió d'Europa, el Paris Saint-Germain. És veritat que el Paris Saint-Germain va venir amb molt poc titulars, no? Perquè la setmana que ve tenen compromís important, tenen la Supercopa d'Europa, han de jugar contra l'Aston Villa i va deixar molt de futbolistes titulars fora d'aquesta convocatòria. Va dur molt de jugadors del sud de nou, però també és vera que entre els convocats hi havia jugadors que van jugar a la final de la Champions. El Mallorca va passar per damunt, poden dir així, va fer un molt bon partit, va causar molt bones sensacions amb els tres gols que va marcar, el primer Lubumbo, el segon Jan Virgili, una passada extraordinària també de Sergi de i el tercer gol va ser un gol també d'una bella factura en un corna que va treure Àlex Sala i que va rematar el capità Antonio Raillo. Un corna molt ben votat i Raillo, el central, el capità, el cordobès, va marcar un bon gol per fer el 3-0 al minut 50 de la segona part, 50 de partit. El Mallorca es va situar, com dic, amb aquest gran resultat, no?, que va donar molt bones sensacions en vista la setmana que ve, que començarà la Lliga, que el Mallorca jugarà contra el Valladolid dissabte a les 9:30 del vespre a l'estadi de Son Moix. Abans, però, dissabte, tenim el darrer partit d'aquesta pretemporada contra un dels equips alemans que ha pujat enguany a la Bundesliga, no? Per tant, dissabte, el partit que podreu seguir en directe a partir de les 8:30 del vespre aquí a Esport 3 en Joc i a IB3 Ràdio.
1: Toni Fuster, moltíssimes gràcies, com sempre.
0: Fins més tard.
1: Repassa el contingut del programa El Dia a Menorca. Clara i Mamí, bon dia, bon dijous.
4: Bon dijous. Avui ratllarem amb en Gemma Brutons El Dia a Menorca. Ell és director científic de Tours i Ops, perquè l'equip científic d'aquesta associació ha detectat 48 catxalots a aigües del nord de Menorca i confirma aquesta zona com a àrea de cria d'aquesta espècie animal. Després saludarem en el sommelier del Dia a Menorca, en Marcel Roland. A la seva secció mensual dedicada al vi descobrirem la història d'un petit celler de ferreries. Mirant pregunta amb també Enric Picanyol, que és el responsable d'aquest celler. A la recta final del programa conversarem amb dos membres de l'Associació de Veïns del Caufan, a Mari Mercadal i a Pília Insa, perquè aquest dijous s'ha produït un nou accident a la carretera que arriba en aquest nucli urbà situat a la costa de Sant Lluís, pendent des de fa anys de l'execució d'una rotonda que millori la circulació. La salutació musical a càrrec del grup Ramé.
1: I Laura Tura, Eivissa i Formentera, bon dia.
5: Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. I d'on altres, avui començarem parlant de prevenció de riscos laborals associats en aquestes altíssimes temperatures, aquestes onades de calors que enguany es van encadenant una darrere l'altra. I en parlarem amb en Samuel Daza, que és tècnic de prevenció de riscos laborals del sindicat UGT. I després hem comprat un bitllet obert, ho farem cada setmana durant aquest mes d'agost per anar a recórrer el món de la mà de la periodista i la nostra cicerone particular, Nana Fernández, que avui ens portarà a un indret que jo crec que t'encantaria, Marta. Ens portarà a Zahara de los Atunes i acabarem, sí, i acabarem el programa posant-li fil a l'agulla. Un any més, durant el mes d'agost també, parlarem de moda amb Ariadna Ferrer.
1: Vos escoltant tot d'una, igual que Jaume Noguera amb el Dia Mallorca. Bon dia de nou.
6: Mira, avui parlarem amb els restauradors, concretament de Palma, que amb aquesta calorada, també com deia ara na Laura, veuen que ningú va a dinar a les terrasses. Totes les terrasses estan pràcticament buides. Qualque turista despistat s'atreveix a dinar amb aquesta calorada. També parlarem d'aigua en el pla i també de moda. Com és llançar una marca de moda avui en dia per part d'una persona jove en temps de xarxes socials.
1: Tornem, idò, demà a partir de les 9. Que passeu un bon dijous. Com sempre, moltíssimes gràcies per seguir-nos.
7: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.

0: Bon dia. Començant la informació a la seu de la delegació del Govern Central a Palma, on a aquesta hora està previst un minut de silenci en record de la dona assassinada en els darrers dies a Cantàbric, també en les darreres hores a Llanes i a Múrcia. I anem en directe allà a la nostra companya Aina Morales. Bon dia.
1: Bon dia. Una concentració que vol ser també un acte de rebuig i de condemna contra les violències masclistes que tenen la seva cara més cruel en els assassinats. En els darrers dies, com dèiem, un cas confirmat i dos que encara s'estan investigant, però en els quals tot apunta que també han estat assassinats masclistes. En aquesta hora comença, està previst que comenci el minut de silenci entre les autoritats que assisteixen a la presidenta de l'Institut Balear de la Dona, Cati Salom, i també el secretari general d'aquesta delegació del govern, Rubén Castro, altres també treballadors i agents polítics en aquesta concentració, a més de representants de la policia i de la Guàrdia Civil.
0: Gràcies, Aina, en directe des del carrer Constitució de Palma. Més qüestions. L'Ajuntament de Sóller, per ordre de delegació del govern, precisament, ha ordenat diverses restriccions de seguretat per la manifestació de dissabte contra la massificació turística, com ara la retirada de terrasses i la limitació de l'aparcament al centre del municipi.
2: No hi podran haver terrasses, tampoc parades, artesania, mercats ambulants i expòsits comercials a les vies públiques ubicades dins de l'itinerari afectat i també a les seves proximitats. Concretament, les vies afectades són els carrers de Lluna, Born, Bouçà, les avingudes de Cristòfol Colom i Jeroni Estades i les places d'Espanya i del Mercat. També serà obligatori retirar els vehicles estacionats al recorregut de la manifestació, és a dir, al carrer de Santa Teresa, la zona dels estiradors i el celler. Ho explica Carlos Darder, ell és el primer tinent de Balla.
3: Com a ajuntament també consideram que han de cercar un equilibri entre el resident i el turista. I és molt important, a vegades la qualitat antes que la quantitat, no? Així que nosaltres també tenim molt clar que l'equilibri passa perquè tant el resident com el qui ens visita pues, se sentin a gust, no? I per això pues, aquesta feina que s'està fent.
0: Els hospitals de Mallorca reprogramaran cirurgies previstes per al dia de l'eclipsi per alliberar llits i equips quirúrgics perquè puguin actuar en cas de produir-se una situació d'emergència.
2: Es tracta d'una de les mesures previstes en matèria de salut per garantir la disponibilitat de llits en cas que hi hagi un increment de la demanda assistencial el dia de l'eclipsi, el dia 12 d'agost. D'aquesta manera, els hospitals mantindran l'activitat quirúrgica ordinària durant el matí i alliberaran el quiròfan al capvespre per poder fer front a una possible situació de crisi. Manuela García es la consellera de Salut.
4: No se suspende nada. Hay una diferencia entre suspender y reprogramar. La actividad se realiza. Lo que ocurre es que la actividad que se realizaba el día 12 pues se pasará o al 11, probablemente, o al 13 o al 14. Es decir, no se queda suspendido nada.
0: Més per Mallorca ha presentat una iniciativa al Parlament que reclama el decreixement turístic amb la reducció de l'activitat aeroportuària.
2: El diputat ecosobiranista Ferran Rosa ha carregat contra el govern del Partit Popular a les Illes, també del PSOE a l'Estat, per sengles polítiques turístiques. Ha demanat també un canvi urgent.
5: Consolidar 90.000 places de lloguer turístic, eliminant els 2x1 d'intercanvi de places privades i eliminant la moratòria de places turístiques, això per una banda, i per l'altra banda el Partit Socialista, que ens aboca un creixement sense límit a través de l'operador aeroportuari, que només mira pels beneficis dels seus accionistes, que té una política colonial i extractivista amb aquestes illes.
0: Són les 12:04, més notícies a la 1.
6: Més informació a ib3notícies.com.

Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, començarem amb els restauradors de Palma, concretament, perquè diuen que tenen les terrasses buides. Com que no poden instal·lar nebulitzadors d'aquests que tiren una micona d'aigueta per dies de gran calor, pràcticament només seuen a les terrasses els fumadors i d'aquí poc que serà prohibit fumar les terrasses. No fan caixa, però així tot han de tenir les cambrers i els cuiners preparats. Clar, això suposa una pèrdua, perquè la veritat és que hi ha moltes terrasses que no hi fa estar de res amb aquesta calorada que està fent a migdia. No és el mateix dinar davall un tendal amb 30 graus que amb 36. Després també, arrel de la calor, també parlarem amb la comunitat d'Esplà, que torna a demanar que el govern que torni a subvencionar les camionades d'aigua per abastir en els 14 municipis d'Esplà. Això ja se va fer, costa d'haver 1.000 milió d'euros, però és que no hi ha aigua en Esplà. Directament, en Esplà no hi ha aigua. Localitats costaneres se poden fer servir de desaladores, però és que en Esplà ja és molt de pous estan salinitzats i és un verdader problema. I per acabar, li demanarem a Naira Bernassa, que és dissenyadora de moda, com se fa avui en dia per obrir-se pas dins aquest món de la moda des d'una illa com Mallorca. Ella ha guanyat Art Jove i també ha tingut un premi en el Mallorca de 5 d'any de l'any passat. Però com se fa avui en dia? Se fa la roba a mida i a demanda o se fa producció i esperes a vendre? Quantes persones té fent feina amb ella, que llavors dèiem que ho fa tot ella tota sola. Si amb què s'ha fitxat i qui l'ha aconsellat per tirar endavant una empresa que vol dur ara a la Barcelona Fashion Week. Parlarem amb Naira Bernassa, que és un nou dels talents joves en la moda a Mallorca, que no han de deixar de banda, perquè tot el que sigui creació mos interessa. Així que sense perdre més temps, en Francesca, Mateu i Maria Antònia Esquines de la producció i en Bernat Nadal en el control tècnic. Això és el dia a Mallorca. Vinga.

0: El calor de l'amor en un bar, no sabem si aquesta cançó més adient, perquè xerrarem ara l'emposada de posta, perquè precisament els bars i restaurants demanen mesures per fer front a la calor, perquè els clients no volen seure a les terrasses quan fa tanta calor, excepte els fumadors. Ho diu, ho deia fa pocs dies, a l'última hora, el gerent de Mallorca Caeb Restauració, Tomeu Mas. Tomeu, bon dia, benvingut, com estàs?
1: Què tal, bon dia, com estàs?
0: Bueno,
1: aquí passant calor, clar.
0: Passant calor, perquè vosaltres, clar, és que si heu de sortir a la terrassa a servir, passau calor i feu molt de quilòmetres en el dia. S'ordenança d'ocupació de la via pública del 2018, però hi veig aquells difusors, inabolitzadors, ventiladors, és a dir, tu no vas posar res de tot això? Bé, ni tu, ni ningú a Palma. A les terrasses, ja no se pot posar això.
1: No, però això no té que veure amb... Més que no té que veure amb l'ordenança pública, té que veure amb un tema de sanitat. I també d'eficàcia. O sigui, un poc aquestes dues coses. El tema de sanitat, perquè sanitat no permet aquest tipus de difusors, perquè, per lo vist, en saigo que, sobretot, com sa que tenim a Mallorca, que du molta de calç, se pot criar salmonelosis.
0: Ah.
1: Llavors, es pot ser un difusor de salmonelosis. Si no s'empleen un sistema d'aigua osmotitzada. Llavors, per evitar tot aquest tema, simplement se va prohibir que s'utilitzés difusors d'aire per un tema de salut. I després hi ha un altre tema de practicitat, que és que a les zones molt humides, que hi ha molta humitat a l'ambient, els difusors no són eficaços per refredar.
0: Clar.
1: Llavors, t'aconsellen o te diuen els tècnics que un difusor funciona bé a unes zones seques, d'ambient sec, que pot baixar la temperatura, potser en 7, 8, 9 graus, no? Però en zones humides, l'eficàcia baixa molt i potser només baixa un grau o dos. Per tant, vull dir, no són eficaços. El que tenim són els ventiladors com a solució. Però què passa amb els ventiladors? Que no podem tenir cables, que això se pot solucionar, perquè avui en dia ja hi ha ventiladors que se carreguen a través de sistemes USB. L'ordenança no diu res respecte als ventiladors, però sí que s'han aixecat denúncies dient que tenim ventiladors a les terrasses, que no estan en els planos. Llavors no ho entenem molt bé.
0: És a dir, un ventilador a la terrassa, jo m'imagino que això ha d'anar fixo, no? En el sòtil. Tu te refereixes al ventilador de sòtil?
1: No, de peu.
0: De peu? Aquests, però, moment, si el mòbil, com pot estar en un plano? Bé, les taules també són mòbils. És a dir, l'has de tenir en un plano per tenir un ventilador de peu?
1: Sí, jo l'altre dia vaig veure una denúncia que li havien posat un companyero per tenir dos ventiladors a la terrassa. Correcte. Llavors, tu a la terrassa, en el muntes plano, te demanen que posis taules, cadires i parasols. No te demanen que posis res més. A més, en si ven que hi ha estufes, no te demanen que les posis de muntes plano. El que passa és que les estufes sí que has de demanar un permís especial perquè les estufes han d'estar homologades. Però va per un altre camí, això. No te demanen que estiguin damunt d'esplana. Però a més, només l'emplees 4 mesos en any o 5 mesos en any. Cosa que també passaria en els ventiladors. O sigui, no és un producte, un moble o un element que haguis de posar cada dia durant sempre que tinguis la terrassa en marxa. És circumstancial. Llavors, volem aclarar aquest assumpte perquè no s'aixequin actes quan un senyor té un ventilador que compleix amb la normativa de que no hi ha cap despermís ni cap des en el sot, en fi.
0: Però aquest company podrà recórrer aquesta sanció?
1: Sí, en principi creiem que sí, que és recurrible i que sortirà endavant.
0: Home, és que és un ventilador, no és una metralladora. Tampoc.
1: Exacte.
0: És que... És un poc exagerat. I, a més, el senyor mateix que van aixecar la sanció, llevar el ventilador amb aquesta calorada, també devia anar molt fresc, aquest home.
1: Sí.
0: Però aquesta sanció és que és estrany.
1: I també va posar l'acte que també tenia un senrer de peu de fora sense estar autoritzat. O sigui, arriben fins aquí les coses, perquè mos entenguem. O sigui, quan a vegades fa reivindicacions, dius, que voleu tornar? No, que a vegades arribem a coses que dius, hombre, és que has de filar molt prim per anar en aquests nivells.
0: Home, sí, sempre se diu que si te volen multar, te multen. Eh? Malament t'aturin el seu cotxe o vais pas que re caminant. Això, si s'aplica la norma en Bastrem, segur, tots feim infraccions cada dia. També te volia demanar, lo de la separació dels perímetres de la terrassa de la façana del local. Què és això? Que no pot tenir una taula ferrada separat, això? Com funciona, això?
1: Això és una normativa europea, a més, que pel tema d'accessibilitat per persones invidents han de tenir un referent que és la façana, la línia de façana. Llavors no pot tenir les taules o mobles, dit les taules, no pot tenir un cossiol, eh? Vull dir que, i no només el restaurant, no pot tenir un veïnat, no pot tenir una tenda, no ho pot... Estic parlant de lo que diu la llei, eh? No de lo que se fa. Però tu, a la línia de façana, no pot tenir cap element que pugui ser un obstacle per un senyor que va caminant, invident, que van sobretot en la referència de la línia de façana. Llavors, per aquesta causa, se va traslladar, s'han traslladat, s'estan traslladant les terrasses a la banda de l'exterior de la vora via. I te demanen una distància mínima, en el cas de el que demana Europa són 1,80 m, en el cas del que s'aplica a Palma són 2,50 m.
0: Curiós.
1: Sí, són més papistes que el papa. Però bueno.
0: Bueno, i...
1: Què t'ha dit?
0: I tornant a ser que, clar, vosaltres trobeu que hi ha normatives en general que europeus, municipals i estatals que s'haurien d'actualitzar les condicions climàtiques actuals, perquè, clar, és que no només... Sé que no només la passen els clients, també sou vosaltres, els cambrers, els treballadors, i això, pel que diuen els experts, ha vingut per quedar-se. Jo no sé si heu parlat amb qualcun responsable, o si teniu idea de... si hi ha una idea d'actualitzar totes aquestes mesures en el canvi climàtic, perquè és que, clar, si no pot tenir un ventilador de peu, és que no tindràs ningú en aquí ventilar, perquè ningú s'haurà.
1: Sí, mira, això va venir perquè aquest estiu, que al principi d'estiu estàvem parlant amb un grup de companyeros i mos deien el tema de les terrasses. Mira, escolta, és que jo aquest estiu al migdia no tenc ningú a la terrassa, més que qui fuma, com aquell que diu. Llavors hauríem de solucionar l'assumpte, perquè en sorventador mos pot passar això, men com ho podem fer i tal. Llavors estem en aquesta circumstància de clarificar què és el que poden tenir, què és el que no poden tenir, si se pot, per el tema del canvi climàtic, per tenir la terrassa almenys una miqueta més, no sé, que se mogui un pot d'oratge perquè si pugui estar un poc més a gust. I per part del personal, doncs hi ha dues qüestions. Una és la vestimenta del personal, que hi ha possibilitats també de que se pugui exigir de qualque manera o posar damunt la taula és que se plegui una determinada vestimenta, un determinat tegit que sigui transpirable, que sigui lleuger, que faciliti la feina i que això també mos entri dins les ajudes per les millores de les condicions dels locals. O sigui, així com mos donen ajudes, si millorem l'eficiència energètica, també que mos donin ajudes per millorar la comoditat dels empleats, perquè altres coses també dins les cuines mos exigeixen ara que la màxima de temperatura, si no vaig equivocat, siguin 27 graus. Per tant, també hem de condicionar les cuines perquè el personal pugui fer feina amb una certa comoditat. O sigui, lo de les terrasses és un punt més, però va dins un conjunt que entenem que ens haurien de donar a l'administració un cop de mà per poder afrontar el problema aquest d'aquests estius que cada vegada són més calents.
0: Clar, perquè tot això que estem parlant, faci calor o no faci calor, tu, bé, si plou, ja ho saps, que si plou,
1: Planyes.
0: Si plou de poblada, sí, tu dius, avui no muntaré la terrassa, òbviament, fins que no es canvi, d'acord? Però en la calor, tu l'has de muntar, perquè no saps si aquell dia farà més calor, menys calor, has de tenir el mateix personal, has de muntar de dins, has de muntar de fora, tot ha d'estar curiós, per tant, tu te'n vols enfrontar una incertesa al cap a la fi. No saps si aquell dia t'entrarà gent o no t'entrarà, si se taparà una mica, si se seurà qualcú a la terrassa o no. És un pot d'incertesa, no, per vosaltres.
1: Sí, estem acostumats a viure d'aquesta manera, de totes maneres. Pensa que, per exemple, un hotel, quan comença la temporada, sap quasi setmana per setmana quant de clients tindrà. Però un restaurant no ho sap. Les reserves te venen en el dia, salvos, qui són el bulli en el seu temps que reservaves amb un any d'antelació.
0: Sí.
1: Són casos extrems, no? Però el dia a dia d'un restaurant és que amb les reserves pràcticament d'un dia per l'altre, de matí per l'hora baixa. No sap mai si tindràs ple o no tindràs ple. Per tant, vull dir, sempre fas un càlcul intermitjo de veure quin personal tenc, perquè entre setmana pues, per aquesta feina que normalment estic fent, ho puc solucionar, pues, no sé, en tres camareres, en quatre camareres, tal, o necessito un apoio més a cuina i tal. Estem acostumats un poc a viure d'aquesta manera. El sector és així. El sector és així. En el tema de la calor, pues, ara mos haurem d'adaptar una altra vegada en aquestes circumstàncies i el que que demanem és, per una banda, clarificar la llei i, per altra banda, pues, incorporar aquestes millores en la salut laboral en les ajudes que l'Estat mos pot concedir, o la comunitat autònoma mos pot concedir.
0: Bueno, i com va de moment l'estiu, malament aquesta calor, hi ha turistes, els mallorquins sortim a sopar, teniu reserves en general, malament siguis vespres, però ja, per exemple, els vespres sí que se pot estar millor. Però ja hem vist que a migdia fa molta calor, però i els vespres empatau, bé, hi ha gent, com ho teniu? Com heu passat aquest juliol, per exemple?
1: Són al final arribarà a ser com a Dubai, yeah. Que la gent surt al vespre.
0: Sí, és vera. Sí,
1: allà. Però, no, el mes de juliol ha estat un mes un poquet atípic, perquè quan hi ha Mundial sempre és un any atípic. Llavors, el mes d'agost ha començat normal, com pràcticament els anys anteriors. Hi ha un poc menys de gent, a pesar de que s'han pujat els preus, perquè no queda un altre en el tema dels costos tant laborals com de matèries primes, i així tot pot anar empatant. El que passa és que és mes d'agost, estic parlant, que duim 6 dies. Però juliol s'ha tancat ringo-rango, un poc per davall de l'any anterior, sí.
0: Bueno,
1: però ho aixequem un poquet en el futbol, també.
0: No, ja, mundial. Sí, això és vera. Això és vera. Vaig parlar amb Fofo Robledo fa dos mesos i també em va dir que els anys de Mundial que són anys estranys. Sí. Tomeu, i personal, perquè sé que fa un parell d'estiu que teniu problemes per trobar personal. Com està la cosa? Heu pogut cobrir totes les places que heu de menester, en general, parlam, o si no, en el teu cas, compta'm.
1: No se poden cobrir totes les places que han de menester, sobretot en gent professional. Has de tirar molt de gent de temporada. Això redunda sempre pues, amb una manca de bon servici en determinats moments, perquè has d'agafar gent que no té experiència i la camarer no només et sabrà dur una palangana, sinó moltíssimes altres coses. Llavors estem demanant, reivindicant i menys si ho poden treure endavant és que hi hagi un programa de formació bàsica per a la persona que vulgui fer feina dins restauració, i dins el nostre sector, com saps, hi ha molta de gent de passo. O sigui, gent que en l'estiu pues, aprofita 2 o 3 mesos perquè té una altra feina o perquè ha de circular d'aquí cap allà i de moment aquests 3 o 4 mesos li serveixen per tenir uns ingressos, i això pues, ho hauríem de qualque manera d'arreglar. I després tenim els problemes de vivienda, pues, que aquest el patim tots, no? Però sí, el personal que venia temporero, que sí que era professional, que feia feina dins dels sectors que estan, diguem, fora de Palma, no sé, Alcúdies, Andratge, Assentem, etc., pues clar, el personal que ve per fer feina en l'estiu pues, se troba amb el problema de la vivienda. I tard de cercar la vida. Hi ha companyeres que lloguen, que han llogat un apartament o una casa, i allà pues, estan 3 o 4 persones del seu personal fent feina, en fi, vull dir, allotjant-se mentre fan feina. Bueno, s'intenta solucionar d'aquesta manera, però és un altre problema associat, també, com molts altres sectors.
0: També fa d'haver un mes parlava amb en Juanmi Ferrer, parlàvem dels preus, clar, que... Si a nosaltres, en els oients, en els espectadors, en els clients de restaurants, mos ha pujat com mos ha pujat l'escenari de la compra, clar, vosaltres també, per tant, heu hagut de repercutir. Com ho heu fet en general? Heu ajustat preus? Heu reduït marge? Heu pujat un poquet? Perquè, clar, vosaltres també vos puges sòlid d'oliva, que sòlid d'oliva ara ja ha davallat, però era l'exemple que se posava fa un any. Com està la cosa? Heu hagut d'ajustar preus? Llevar plats de carta? Com heu hagut de fer, Tomeu?
1: Sí, bueno, una de les estratègies és llevar plats de carta. En general, s'ha reduït beneficis. Això és algo que tothom te diu el mateix. O sigui, quan parlen en gent de restaurants, tant cas com menys cas. O sigui, aquí ha pegat, tothom ha rebut. Els qui tenien preus alts, perquè són restaurants d'una determinada categoria i fan feina amb un determinat segment de clientela, pues ja no poden, hi ha un punt que ja no hi poden arribar. Fins aquí no hi puc arribar, maldament compri el salmó fresc el millor proveïdor del món i m'ho duguin de Noruega. Han d'ajustar els preus a preus que el client està dispost a pagar. Els beneficis han caigut, sense cap dubte ni una, i pues, esquí és un poquet un salve-se qui en pueda en dins el negoci, no? O sigui, esquí té ses característiques per poder-se mantenir, perquè té un costos de manteniment relativament baixos, perquè potser pues, es té en propietat el local, o té un lloguer baix, o se pot arreglar amb menys personal, pues, aquest ho té bastant bé. Si és un que ha obert potser nou, fa menys temps, està pagant un paston de lloguer, ha contractat personal que potser pues, s'ha passat esperant que li vendria més gent i resulta que en té més, doncs pues, aquest està perdient. Sí,
0: Bueno,
1: claro. Ja.
0: en qualsevol
1: Digues.
0: cas, esperem que el mes d'agost també s'hi va millor, perquè al cap i a la fi la restauració ens interessa a tots els mallorquins que vagi bé, perquè nosaltres la resta de l'any no som els clients de la restauració, que els turistes, ara, no, els restaurants, teniu obert tot l'any, els mallorquins també hi anaven als restaurants i hem d'anar, si voleu fer un regal o fer segons quina cosa, de vegades anar a sopar a un restaurant d'aquí, de que nostra, nosaltres sempre fem la broma de l'economia circular, tot el que gastem aquí dins Mallorca, els dobbers queden aquí de Mallorca, i així les economies circulars dobbers no surten de Mallorca. I Tomeu Mas, gerent de CAE Restauració Mallorca, agrair-te la teva informació, estarem en contacte, i a més si davalla ja aquesta calor, perquè la patim tot, i més els que heu de fer feina amb aquesta calorada. Tomeu, moltes gràcies.
1: Gràcies, gràcies a vosaltres. Un saludo, bon dia.
0: Bon dia. Nosaltres ara d'aquí un instant parlem d'aigua, precisament.

0: El Dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és participació. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
1: Aquest 12 d'agost, amb motiu de l'eclipsi solar, habilitam un dispositiu especial de mobilitat, seguretat i serveis essencials a la platja de Palma. Consulta la guia per viure l'eclipsi de manera segura i responsable a les nostres xarxes socials i a palma.es. Ajuntament de Palma.
2: A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
3: Josep, com estàs?
4: Molt malament, fa molta calor.
3: És a dir, fes calor, posa'ns aire.
4: No, ara estic bé aquí.
3: Fa calor psicològic.
4: No ho sé jo.
5: Sí, psicològic.
4: Però quan hi ha vacances?
3: Quan hi ha vacances?
4: Nosaltres?
3: Ah, no ho sé. Nosaltres no ho feim.
4: Xiu-xiu és tot l'estiu.
3: Sí.
4: Ah, que bé.
3: Servei públic.
4: Servei públic total.
0: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. De dilluns a divendres a migdia, El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera, IB3 Ràdio. Radiografia mallorquina.
6: Avui a la radiografia mallorquina volem tornar sobre un tema que ens preocupa a totes les illes, aigua. La Mancomunitat del Pla va demanar al govern que torni a convocar una línia d'ajudes destinada a pagar el transport d'aigua potable en camions en els depòsits dels municipis que ho demanin. És un tema recurrent, però és que no podem tolerar ni una sola gota d'aigua perquè ja és un problema molt greu. Saludem el gerent de la Mancomunitat del Pla. Joan Cifra, benvingut de Bellnou. Gràcies per atendre'ns, Joan.
7: Hola, què tal? Bon dia.
6: Bueno, heu parlat amb la Direcció General de Recursos Hídrics. Què vos han dit? Heu hagut entesa?
7: Sí, precisament vam tenir una reunió de coordinació de fa 10 dies. I la veritat és que sí, hem tingut molta predisposició per part del govern, i doncs que en tenen un problema, que estan acabant amb aquest problema de les Balears i coneixen el problema gravat que té la Mancomunitat de Pla. Ja mentre ens varen donar la subvenció del transport de les caminades, no de la compra d'aigua, sinó del transport, que bàsicament un 80% de la facturació, i en moment que estem treballant amb aquesta línia, més que també fossin de personal, amb altres línies de subvenció, per poder publicar el cost.
6: Clar, és que s'ajuda permetrà donar una ajuda, valgui la redundància, en aquests ajuntaments, sobretot ajuntaments petits, que, clar, aquestes despeses extraordinàries en una situació d'alerta per sequera, un ajuntament petit, són molt de dobbers, sobretot un ajuntament petit, no parlant d'un gros, sinó d'un petit, que són la majoria dels 14 municipis de la Mancomunitat, no?
7: Clar, és que els ajuntaments petits, el que estan donant les gràcies moltes vegades és que la Mancomunitat, que hi hagi un principi de solidaritat bastant arreglat en un pla de Mallorca, que crec que és un problema que va més enllà de color, de partit polític, és un problema que afecta a tots els municipis per igual, i que m'ho estem donant en compte perquè en l'any de ja un bar on serà tu i jo fa unes setmanes, Sant Eugeni i Lloret, també mostraven símptomes d'esgotament per lo que està part de Dupous. Per tant, ara mateix ha estat a Montuïri, Lloret tenim dos camions de forma puntual, Montuïri ja de forma crònica de fa molts anys, però tots som conscients de que aquest problema pues, ara s'ha de Montuïri i demà serà Sant Eugeni i demà serà Lloret i demà serà Caire.
6: Cert. Joan, tens el manlliure posat del mòbil?
7: Sí.
6: Et pot llevar, que no te sentim bé. Mem, ara?
7: Vale, perdó.
6: Mem? Un, dos, ara. Tres. Ara crec que millor. Ai. Tu m'has dit Santa Eugeni, Lloret, Montuïri... Clar, durant molt d'anys, aquestes camionades les pagaves amb comunitat, però és que són 1 milió d'euros. Eh? Jo no sé, entre 14 municipis d'esplà, 1 milió d'euros cada any. Això és una dobrada, però clar, ara el govern ja fa un parell d'anys, no?, que sí que ho paga ells, no?
7: Bueno, l'any passat va ser el primer any que el govern es va pagar 500.000 euros, però bueno, les factures varen ser, com ja t'he dit, només me van pagar la part de transport, és a dir, les factures varen ser de quasi 700.000 euros, i d'aquests 700.000 euros, 500.000 euros varen ser pagats per el govern. Sí, com te deia abans, existeix un principi de solidaritat molt arrelat en el Pla de Mallorca, i on ajuntaments que tenim la gestió de l'aigua mancomunada, pues entenen que avui és Montuïri, que demà pot ser un altre municipi, per tant, no hi ha cap inconvenient o cap problema perquè, com que tenim una gestió mancomunada, que se puguin desviar recursos de forma puntual cap a un municipi. Ara, Montuïri, estem ja fent les darreres passes per intentar connectar-nos un pou que vàrem trobar que tenia aigua, un pou particular, on s'ha de fer un conveni i s'està intentant, pues, almenys puntualment, arreglar aquest problema. Crec que ja ho vàrem xerrar tu i jo també, és a dir, l'única solució que hi ha aquí és un model d'Eivissa, és connectar tots els municipis a l'aigua de Salada, no queda més remei.
6: Exacte. Santanyí, l'altre dia, va parlar de la dessaladora de Llevant, és que, volguem o no, no mos quedarà més remei que fins en el centre de Mallorca, que és a la comuna de Lloret, que arribi aigua de Salada, perquè no, en aquest pas no... És que no hi ha cap altra solució, perquè tu dius... Ara m'acabes de dir que heu trobat un pou. No me diguis exactament on, però això és una notícia. O on han trobat, en quina zona han trobat aquest pou, perquè això és una verdadera notícia, Joan.
7: Bueno, a Montuïri està 4 o 5 quilòmetres d'un mateix depòsit, on tenim un depòsit situat, que està a la carretera Nan de Sant Joan. Era un pou particular, hombre, però veiem que ve d'una altra massa d'aigua, no és la mateixa d'aigua, amb la mateixa massa d'on tenia un pou, però aquí, com sempre, és a dir, són coses puntuals que el que estem esperant és que m'ho arribi l'aigua de Baco. L'aigua de Baco ara va passar la tuberia que se dirigeix cap a Manacor, doncs passa a Petra i passa a Ariany, ara ja tenim Ariany i Maria, d'uns 11 municipis en tenim dos connectats, per tant, aquests dos ja els tenim solucionats. I després Petra, si bé és veritat que Petra no té la gestió de l'aigua mancomunada, però també a ells els solventarà el problema. És l'única solució, és a dir, tot podem intentar anar fent pous fins que se vagi esgotant de poc a poc els recursos, però el que necessiten és connectar la desaladora i que tot el sistema subterrani pugui descansar una bona temporada.
6: Clar, és que l'altre dia parlàvem, com t'he dit, en Santanyí, i el responsable de l'empresa Aigües a Figuereta, mos deia que és que tot per davall terra, malament nosaltres no ho vegem perquè no ho veiem, les masses d'aigua estan connectades, però aventura aquest pou que tu dius de Montuïri està connectat amb un altre que, si neu, han obert en espolverícara, ja d'una ben antiga, vés a saber, perquè no se sap el que hi ha davall a terra. L'altre dia, si neu, parlàvem d'aquest pou d'espolverí, però és que, clar, d'avui en dia trobar una bena d'aigua és que és dificilíssim i que no estigui salinitzada, perquè, per exemple, aquí en el pla de Sant Jordi, ja fa 40 anys que l'aigua està salinitzada. Jo no sé si en el pla, de cada vegada que fora d'au, ou de fora de més fons, per trobar aigua, i de vegades està salinitzada. És així, Joan?
7: Bueno, el problema que ens hem trobat en el pla no és tant de salinització, perquè estem en fora de la costa, però sí de nitrats.
6: Uau, ja.
7: Sí. La majoria, per exemple, Lloret, té nitrats. És a dir, el problema de tot això és que com més vas explotant els recursos i més va baixant un nivell de pous, pues és quan comencen a aparèixer més problemes de qualitat. És a dir, una vegada minva la quantitat, és quan la qualitat també baixa. Nosaltres tenim clar que la connexió amb Abaco ha de ser una cosa prioritària i crec, jo penso que per aquest govern pues ho està sent. La veritat és que tenim molt bona predisposició a xerrar amb el director de recursos hídrics, inclús me'l va atendre la presidenta del govern amb aquesta problemàtica, per tant, no, crec que estem anant de la mà en tot aquest problema. Clar, nosaltres, per exemple, si mos allibera la part de camionades, que nosaltres podem destinar, pues, a intentar pues, iniciar per la nostra compte, si bé és veritat que considerem que és una competència més del govern, per intentar la connexió ara des del govern s'està duent una tuberia des de Maria fins a Sineu, i ara dins d'unes primeres passes nosaltres hem demanat un post d'aigua per connectar quan dugui la connexió fins a Sineu, ells faran un depòsit des d'aquest depòsit fins a Sineu. Després l'idea és, en diferents fases, connectar primer Lloret i Costitx, i després una altra fase prioritària també connectar amb Montuïri. Això serien les fases més immediates que tenim previstes per poder connectar amb l'aigua.
6: Sí, perquè és que el que dèiem ara és que no quedarà altre remei. De tota manera, quan s'aigua de les camionades de pagava-se amb comunitat, hi havia com una situació un poc contradictòria, que era que la pagàveu la mancomunitat en fons del compte del cànon d'inversions que els veïnats paguen en el rebut de l'aigua. Però aquest cànon era per pagar inversions en la millora de l'aigua. I al final se n'anaven a pagar camionades, perquè, clar, tots sabem com estan les canonades a tota Mallorca, que tenen 50, 60 anys, i totes tenien pèrdues. Fins ara fa un parell d'anys la majoria de pobles s'han posat. Però sí que se produïa aquesta situació un poc contradictòria, no? De que pagasses camionades d'aigua en dos vets del cànon que s'havien de pagar la inversió de millorar la xarxa, no? Era com a tirar aigua dins la mà, no?
7: No, està clar, però el que no hem deixat de fer, això sí que és vera, són les obres d'inversió dins el poble on tenim problemes d'aigua. Montuïri té un dels rendiments més alt de la xarxa de tot Balears, clar. El problema de nosaltres és que són molts de quilòmetres de xarxa i molts de municipis, i mentre estem destinant recursos, evidentment, a la compra d'aigua, no estem destinant els recursos a millorar aquestes infraestructures. Si bé és vera, que tant Consell Insular com Govern han tret línies de subvenció, o sigui, ara hi ha un post específic d'aigua, la Mancomunitat ha pogut demanar 800.000 euros per tractar aquest projecte que t'he dit abans, que abans no hi era. És a dir, jo crec que s'ha pres consciència d'aquest problema, perquè si no, arribarà un moment que obriràs l'aixeta i no hi haurà aigua. La Mancomunitat, doncs sí, efectivament, hauria d'estar fent obres de millora dins totes aquestes infraestructures per intentar minvar la pèrdua d'aigua. És vera que, ja t'he dit, en un poble som on tenim problema d'aigua, si vols fixar-ho en un portal de l'aigua, crec que sortim de Montuïri, tenim un rendiment de la xarxa espectacular, és a dir, un nivell de fuita tècnica pràcticament zero, perquè no pot ser d'una altra manera, perquè un poble que estem abastint a camionades, pues, ha de tenir aquest rendiment, però tots els recursos que s'estan invertint allà, de personal i d'empresa d'aigua, tots els recursos que estan invertint allà en quant a petites reparacions, no els pot fer a altres bandes, evidentment.
6: Clar. I perdona que tornin a ser més assaladora. Això està damunt la taula, perquè ara que heu parlat fa poc en la Direcció General de Recursos Hídrics, perquè Santanyí, l'altre dia me van dir, no, la futura assaladora del Llevant, això s'ha parlat damunt la taula, començar ja de bon d'haver-es pensar en fer una assaladora aquí, una assaladora allà, perquè el que t'ha de dir, que fins al centre de Mallorca, fins a Lloret, arribi aigua, o de moment només se n'ha parlat. Hi ha papers sobre això?
7: Bueno, nosaltres en el seu moment vàrem fer un protocol d'actuacions. Aquest protocol d'actuacions, clar, ells també és vera que el que ens diuen és que tot això gestiona Abaco. Abaco és una empresa pública amb un personal limitat que també du la part de depuració, la part de mida, que tot el nivell de feina que té és bastant considerable i tampoc té els recursos que té. Ja. No hi ha un pla. Nosaltres, la legislatura passada, és perquè quan vam anar a xerrar la gerent d'Abaqua, ens va posar damunt la taula el problema de que hi havia desaladores que estaven aturades perquè precisament aquestes canalitzacions no estaven fetes. Què passa? Que aquestes desaladores que estaven aturades, quan les posen en marxa, el cost era molt elevat, però aquestes desaladores ja estan construïdes. És a dir, hi ha desaladores que estan construïdes que estan aturades per falta de demanda. Jo crec que aquí el problema principal és que els fons europeus, pues, jo crec que s'ha perdut potser una oportunitat única, no?, per haver dissenyat un pla d'interconnexió de tota l'illa. A mi, si s'hagués dissenyat una partida de fons europeus, fer una macroobra a nivell insular, pues, possiblement aquest problema no t'ho dic que estigués arreglat, però pràcticament. Què passa? Que s'han anat donant recursos als ajuntaments i a les mancomunitats, però, claro, quan tu dius, són 14 ajuntaments, en aquest cas d'aigua són 11, ajuntaments molt petits, que estem intentant treure totes les línies de subvencions que surten
8: però també s'arriba on s'arriba, perquè no, no tenim una infraestructura grossa. I després, el problema de tot això és que les obres que allà traspassen a diferents municipis, doncs, òbviament que això ja és competència insular, o en aquest cas, si la Mancomunitat també assumeix la competència, que l'haurem d'assumir en diferents connexions, amb aquestes fases que te deia, ara mateix nosaltres tenim pendent que ens varen adjudicar un post d'aigua de començar a redactar projectes ja de totes aquestes interconnexions. Després anirem a tocar portes, segurament, si es trobar finançament, però segurament si ho podem executar. Però la Mancomunitat sí que és veritat que fa la iniciativa de tot això per intentar posar fil a l'agulla, perquè creiem que d'aquí 5-6 anys el problema ja estigui molt agreujat.
6: És paradoxal, sempre ho deim en aquest programa, vivim rodejat d'aigua i no en tenim per beure. Però, bueno, a més, sí, ho posem damunt la taula, perquè és que és un problema ja, un problema recurrent, aquí és una cosa que ja és com l'habitatge, són coses ja estructurals que hem de posar fil a l'agulla, bueno, perquè si no, no ho surarem. Digues,
8: no
6: Joan,
8: som tan perdona. Conscients. Sí, crec que no som tan conscients com l'habitatge, perquè si quan anem a comprar un habitatge i no podem, és una altra circumstància, perquè, clar, a Montuïri, si tu obres el grifó i te surt aigua, doncs, molta gent de vegades no sap de bon surt l'esforç que hem hagut de fer per produir-la.
6: Fins que no hi ha restriccions. Sí, fins que no hi ha restriccions, ja no s'entén. Fins que no hi ha restriccions.
8: Sí, exacte.
6: Clar, és que és un problema. Joan, exacte. Com sempre, Joan Cifra, gerent de la Mancomunitat d'Esplà, estem en contacte amb qualsevol cosa que passi en els 14 municipis d'Esplà de Mallorca. Una abraçada molt gran a tot Esplà. Gràcies, Joan.
8: Moltes gràcies, una abraçada també.
6: Bon estiu, adéu. Adéu. Nosaltres ara d'aquí un instant parlarem d'una altra qüestió ben diferent. Parlarem de moda. Com es crea una marca avui en dia, malament d'haver guanyat 2 premis, sí, però com es començar? Una persona de 20 busques d'any, tirar endavant, s'aixer les socials ajuden, els premis ajuden, o suren les persones que guanyen premis en aquestes certàmens. D'aquí un instant parlàvem amb Naina Van Nassa.

0: El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera. IB3 Ràdio és cultura. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
1: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
2: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
3: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
2: Sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Ets ambidestre.
1: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
5: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
6: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
7: Tèntol!
6: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a migdia, El dia a Mallorca, IB3 Ràdio.

0: 1980, Aviador Dross, primer tema que varen treure, La xica de plexiglas. No sabem si és plexiglas sempre per fer roba per al manco. Aviador Dross de 1980, deien que la protagonista d'aquesta cançó sí que era de plexiglas. Posen perquè volen brevetjar un dia més els nostres creadors, perquè a les xarxes socials com a aparador, la venda online per internet i la producció, segons la demanda, ha obert la porta a una nova generació de joves emprenedors, creadors de moda, que han trobat en aquest sector una manera de desenvolupar la seva creativitat i fer un projecte propi. És el cas de Naina Bernassa, de Bernassa Studio, que ha guanyat fa dos anys el premi la millor dissenyadora de Balears Art Jove, l'any passat també un element especial en el Mallorca Design Day, i volen saludar-la per saber com se fa per començar de zero. Aina Bernassa, bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia, com estàs?
0: Bueno,
1: molt bé.
0: Com has deixat de començar de zero una firma, tu tota sola, perquè crec que ho fas tot tu, trobar finançament? Conta'm, quant de temps fa, tu crec que tens 26 anys ara, quant de temps fa que t'hi vares posar i com ho vares fer? Te varen ajudar? Vares va demanar crèdits? Conta'm, Aina.
1: No, és a dir, realment no tenia jo cap intenció de crear una marca des de zero, ni molt menys, però va ser, pues, jo, és a dir, vaig fer un màster de moda sense saber cosir ni res, i a partir d'aquell màster, la col·lecció que vaig fer llavors va ser la guanyadora d'Art Jove, i més endavant una altra col·lecció se dediquen en el Mallorca Design Day, i va ser, pues, quan vaig començar a veure que el millor podia tirar per aquí, per aquest camí, i vaig començar, bueno, a crear Bernassa Studio, tot i que encara, pues, estic bastant en procés, perquè com tu mateix ho has dit, pues, estic tota sola i ho he de fer tot jo, i realment tot el finançament me'l faig ara mateix jo mateixa, compaginant amb el meu treball de jornada completa. Jo tinc

0: el meu taller i estic allà pues, quasi totes les hores baixes i vaig bueno, dissenyant i creant les peces i produint tot jo així, en el meu temps lliure,
1: Que vol dir,
0: realment.
1: has de dir, tu tens una altra
0: Fins...
1: feina, tens una altra feina per pagar-te la feina que t'agradaria tenir. És això, el que estàs dient.
0: Clar, jo ara mateix que estic començant, pues, ho estic combinant amb l'objectiu de qualsevol dia poder-m'hi dedicar a temps complet. Però realment, aquests 2 anys, des de que vaig fer el màster, pues, he estat fent 2 col·leccions, diferents projectes, peces per qualcun disseny especial per qualcú, i ara mateix ho estic compaginant i començant a despegar, diguéssim.
1: Mare de Déu. Uf, quina feinada. I te queden ganes quan t'acabes de fer feina a l'hora baixa? No hi ha hagut dies que has dit, va, vull tirar la tovallola? Com és això? Com funciona?
0: Sí, molts de dies, però també com que ets la meva passió i ets la meva il·lusió i com un somni, diguéssim, i d'allà ho han tret les forces.
1: La pregunta del milió. Fa 2 anys, anem per ordre, Premi Millor Dissenyador de Balears, Art Jove 2024. La col·lecció se deia Sal que Cura.
0: Sí.
1: Te serveix guanyar un premi avui en dia per projectar-te, per trobar feina, per trobar clients, o és simplement una ditada de mel? Ara que hi han passat 2 anys, que ja ho poden dir, Aina,
0: Jo crec
1: i ara
0: que...
1: que no m'ho sent ningú.
0: Jo crec que és un poc entre les dues coses. És a dir, clar que t'ajuda més que res perquè a mi em va ajudar com a obtenir aquest reconeixement de que pues, a lo millor pues, el que feia pues, estava bé, li agradava a la gent i te dona com aquesta empenta. També gràcies a guanyar el premi de l'art jove, pues, llavors se me va oferir l'oportunitat de crear una nova col·lecció que també me la subvencionaven ells. És a dir, aquí, per exemple, pues, tot el material de comprar teles i tot això, que és allà on tallastes més, pues, ells te van donar l'oportunitat de tornar-ne a fer una altra. I això és una oportunitat que si tu has de costejar tu tota sola, a mi que m'agrada molt, per exemple, fer teixits naturals de seda, de lli i tal, pues, és un cost bastant alt.
1: Clar.
0: Con la qual, pues sí, te serveix bastant, t'ajuda a potenciar com a la teva creativitat i el teu talent. Ara, és a dir, pues, jo crec que avui en dia el que dona més visibilitat i clients i tot això és estar a xarxes, és connectar amb gent del món, d'aquest mateix àmbit, i etcètera, etcètera.
1: Per exemple, veiem que esteu en el teu Instagram, ara estan veient les darreres fotos que has penjat, com una col·lecció molt clara, molt clara, molt clara. Una cosa, no sé si has fet les fotos o unes salines. On és això? Una cosa
0: Sí,
1: molt,
0: és set salines
1: molt, molt maco, molt
0: de
1: maco.
0: Campos,
1: Molt maco,
0: d'Estrenc.
1: les fotos són molt guapes. I això te volia demanar, tu combines, ho acabes de dir ara, fins i tot llana de boia mallorquina. Això que és una declaració d'intencions, és com un missatge subliminal, com que dius, jo som d'aquí i empro fins i tot una cosa que fins ara se cremava i ara s'està emprant li han trobat la llana de boia
0: Sí,
1: mallorquina,
0: el nou ús.
1: el nou
0: El
1: ús
0: nou
1: que
0: ús.
1: per compost, això que és com una declaració d'intencions o que t'agrada simplement fer feina en llana, perquè jo hi veig aquí com una doble lectura.
0: No, és a dir, clar, jo m'inspiro en tot el que m'envolta i sobretot en les meves arrels mallorquines. I sí, és a dir, jo, pues, quan visc a fora vila i quan surt a passejar i això, pues, hi ha molt de cans amb uves i tal, i quan estava dissenyant la segona col·lecció de Liken, que xerrava més com d'aquestes xarxes interconnectades, aquests fils invisibles, de manera orgànica, pues, tot una vaig pensar en la llana.
1: Mare
0: I
1: de Déu.
0: com que hi ha molta gent que quan tondren les ovelles, pues, la tiren, pues, jo la vaig anar a recollir.
1: Certs. Escolta, i com funciones? Com funciona avui en dia? Perquè, clar, ja, com que no compren més que grans plataformes, com ho fan? És a dir, fas roba a mida, a demanda? Com te poses en contacte amb els
0: Sí.
1: seus clients? Com funciona la venda online a través de xarxes que no siguin grans plataformes d'aquestes que coneixem? Com funciona això, Aina?
0: Bueno, jo de moment només he venut ara mateix així directe, cara a cara, fent a mida.
1: D'acord.
0: Gent del meu poble, gent de Mallorca, i així. sí que el meu següent pas, pues, crear una web i començar a estar més en xarxes, perquè és com el següent pas que me falta, que és necessari, com te comentava abans, pues, per guanyar visibilitat i això, pues, penjar contingut i estar moltíssim a xarxes. Però jo fins ara, pues, he fet bastanta mida, anant a la casa de la clienta, prendre-li mides i fer vestit.
1: Clar. És a dir, dins de la nit, pràcticament, no, sense sortir d'espalda.
0: Bueno, sí, dins de la nit, i llavors és també gent que veraneja, que són de Madrid o això, gent que veraneja per la nit i tal, pues també.
1: Ah, que bé.
0: Però clar, també són, a lo millor m'han comprat peces de les col·leccions que estan fetes a la mesura estàndard de la model.
1: Clar. Clar, ja t'entenc. Però sempre se pot arreglar, no? Mentre una entri, és com un temps, això, encara. Quan t'arreglaven la roba, no? Encara
0: sí,
1: se fa
0: sí.
1: Això.
0: Sí, també.
1: Escolta, i ara te vol presentar a la Barcelona Fashion Week 080. Quan és i què hi duràs? Conta-mos.
0: Pues per la 080 necessites d'haver una col·lecció d'uns 20 looks. I jo, de moment, pues, en les meves col·leccions n'he fet 10, n'he fet 6 i hauria de presentar una col·lecció com a molt més àmplia. I se fa dos pits a l'any, per l'abril, que s'obri les propostes, i llavors és per setembre. Lo mateix que és el Madrid Fashion Week,
1: clar,
0: que també seria un d'aquests dos llocs, és el meu pròxim objectiu.
1: Vale, això t'anava a dir, perquè a sa de Barcelona de setembre no sé si arribes, si te falta la meitat.
0: No.
1: La meitat, no? Per tant, a Barcelona què aniria? No, a l'abril o a Madrid?
0: Clar, de sa Barcelona sé que fan el setembre, obrin les inscripcions per l'estiu, con lo qual ja ha passat. Sí, l'any que ve.
1: D'acord. I, entretant, continuar fent feina per estudiar, encara... ja has deixat d'estudiar, encara continues estudiant?
0: No, ja que vaig estudiar.
1: No, però és que clar, com que dic...
0: Continuo aprenent de costura en la feina que vaig fent cada dia.
1: D'acord,
0: sí.
1: Va, perquè dic, si en damunt tens una feina amb la jornada completa, després d'hora baixes te'n vas en el taller, tens taller propi, tens la sort de tenir un lloc on cosir i on dibuixar? Sí.
0: Sí, sí, sí.
1: Fort, bona idea. Sí. Tanta sort. Aina, tu m'imagino que la teva fita és arribar a dedicar-te en això, i així poder deixar la feina que el jornal completa que tens per al dia que te surti compte, no? Perquè si no, per empatar-hi, no paga la pena, no? O ho veus factible? Tens il·lusió? El teu entorn te suporta?
0: Jo vull pensar que sí. Sí, sí, jo tinc il·lusió i vull pensar que és possible. Almenys ho intentarem.
1: Nosaltres des d'aquí l'únic que podem fer és recomanar que cerquin Bernassar Studios a les teves xarxes, perquè hi ha enllaços de joies, porcelana, ceràmica, això és teu també o és de companyes?
0: No, la porcelana també és algo que feia abans, a part, i ja després utilitzo, faig joies de porcelana, que jo també ara la porcelana darrerament l'he incrustada en els looks, però abans feia joies, i ara utilitzo aquestes joies que faig així, vellades de porcelana, pues, com a per complementar en els dissenys que faig.
1: Els de Fada Nits va néixer l'any 99 i Bernassar Studio la veurem d'aquí poc Bernassar Studio a Barcelona Fashion Week o a Madrid Fashion Week. Messi, Naina, molt una altra alegria, sí. Després de Sar Jove i el Mallorca Design Day. Aina, una ferrada molt gran i tota la sort del món. No, clar que pot dir el que vulguis.
0: Una cosa, no, que ara sí. Dia 20 d'agost hi ha la nit de l'art a Fada Nits, que també hi seré. L'any passat vaig fer un desfile i un guany faig com una exposició on se podran veure tots els looks de prop i tot, aquest 20 d'agost, a la nit de l'art de Fada Nits.
1: Dijous, dia 20 d'agost, a la nit de l'art de Fada Nits, Aina Bernassa. Ja ho sabeu, ho apuntant per recordar-ho, el mateix dijous 20 d'agost, a la nit de l'art de Fada Nits. Aina, una ferrada molt gran.
0: Divendres.
1: Vale. Sí, és divendres.
0: És el cap de setmana de divendres, dissabte i diumenge. A partir de, no sé si és 20 o 21, però ah, sí.
1: 20 és dijous, 21 és que tenc que fer...
0: 21.
1: 21, d'acord. Bé, la nit de l'art de fer la nit. A la nit de l'art de fer la nit, de final d'agost. Vinga, ja està. Així quedava entès.
0: Moltes gràcies.
1: Aire, una ferrada molt gran i tota la sort del món. Tant de bo quan tornem a parlar, sigui a la Barcelona Fashion Week, a la Madrid Fashion Week. Una ferrada molt gran, Aire.
0: Gràcies.
1: Vas que mos agrada barbejar els nostres creadors com Naina Benassa. Tenim molt de talent. El que passa és que no mos ho creiem de vegades a Mallorca. I hem de barbejar més de la nostra. Salut!

0: TV3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. L'actualitat passa aquesta hora per la trobada convocada al Consolat demà entre la presidenta del govern, Marga Proens, i el seu homòleg de Ceuta, Juan Jesús Vives, qui avui a hora baixa reunirà amb el rei Felip VI al Palau de Marivent. Seguint aquesta trobada, i a la nostra companya Neus Pericàs. Bon dia.
2: Bon dia, som ara davant del Consolat de Mà, on just Juan Jesús Vives acaba d'arribar, just ara mateix. La presidenta Proens és a la porta de l'edifici i just ara estan compartint una afectuosa salutació. Després d'aquesta trobada, el president de Ceuta continuarà la seva agenda institucional, que passarà, com heu dit, per l'audiència amb el rei Felip VI. El monarca ha convocat Vives després de la crisi encetada a la ciutat fa una setmana arran de l'entrada de desenes de milers de persones migrants procedents del Marroc i respon a la preocupació en què el rei està seguint els esdeveniments. Aprofitant aquesta cita, la presidenta de Proens rep en aquesta hora Vives amb dos dirigents de dues comunitats afectades de ple per la crisi migratòria. Fa uns dies, Proens va acusar el govern estatal d'haver abandonat la protecció de les fronteres davant una allau de persones que va posar a prova, va dir, la seguretat nacional i la capacitat de resposta de l'Estat. Es tracta d'una audiència de cortesia i no s'espera que cap dels dos faci declaracions als mitjans de comunicació després de la trobada.
1: Gràcies, Neus, en directes del Consolat. Demà, més qüestions. El govern, d'altra banda, preveu licitar les obres del districte de les Arts de Palma a finals del 2027, una vegada que acabi la redacció del projecte i la tramitació.
3: El futur districte de les Arts s'ubicarà al recinte de Son Busquets, comptarà amb una inversió aproximada de 53 milions d'euros i una superfície de més de 22.000 metres quadrats. Antoni Vera és el conseller d'Educació i Universitats.
4: Aquí el redactor establirà un termini d'execució d'obra i aquest serà el qui comandarà, diguéssim, en aquest sentit. Però la intenció, quina és? La intenció és, com a bé, poder arribar a finals del 27 i poder licitar les obres a final del 27.
1: Amb l'objectiu d'impulsar la investigació del càncer infantil, neix el repte solidari Estrella 17, impulsat per l'associació L'Estrella d'Anna Marta. El repte serà protagonitzat per l'esportista mallorquí Bernat Xemena, que afrontarà 17 Ironman en 17 dies consecutius, un a cada comunitat autònoma. L'objectiu és recaptar 2 milions d'euros per investigació.
3: Anna Marta fou una nina diagnosticada amb un tumor cerebral amb un pronòstic de mortalitat del 100%. Ara fa un any, de fet, que va morir, la seva família ha creat aquesta associació tenint clar el que l'hauria pogut salvar, que és la investigació. Per això l'esportista i també amic de la nina, acompanyat d'un equip, farà aquest repte que pretén aconseguir 2 milions d'euros. Xemena, però, reflexiona sobre si aquesta xifra és alta o no.
5: I jo venia avui en el cotxe cap a Palma i jo de 2 milions d'euros, ostres, són molt de dobbers, però també si ho penses bé, tampoc són tant de dobbers, no? Perquè venien la ràdio escoltant i xerraven de que en Vinícius havia demanat 30 milions i el Madrid n'hi donava 24, no?
1: I la nena de 2 anys que hi haurà baixa es va ofegar una piscina d'un hotel de Magaluf a Calvià continua ingressada a l'UCI pediàtrica de l'Hospital de Son Espases.
3: La menor continua hospitalitzada en estat greu. Els fets, segons el SAMU 061, varen tenir lloc ahir a les 6 de l'hora baixa a l'hotel Barbados, ubicat a l'altura número 7 de l'avinguda del notari alemany. Els serveis d'emergència varen ser alertats que una nina de 2 anys havia patit aquest ofegament a la piscina de l'establiment turístic. El personal de l'hotel li va fer les primeres maniobres de reanimació fins a l'arribada del personal sanitari, que va continuar fins a estabilitzar la petita. Després d'avisar el servei de pediatria, va ser traslladada en ambulància fins a Son Espases, on va ingressar en estat greu.
1: Arribem a l'1 i 4 minuts. Més notícies a partir de les 2 en l'informatiu migdia en Sara Casas per repassar tota l'actualitat de la jornada.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Gabriel Fortesa.
1: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3, el programa d'Esports d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Bona imatge i bon resultat del Mallorca al trofeu Ciutat de Palma davant un PSG minvat per les absències dels internacionals i amb un equip plegat de jugadors del planter i juvenils que no havien jugat junts mai. El Mallorca va guanyar per 3-0 amb gols de Lubumbo, Virgili i Raillo. Varen jugar 22 futbolistes i no varen participar 3 amb el futur pendent de resoldre, Samu Costa, Mojica i Bergstrom, a més del lesionat Arnau Puigmal. Del París poca cosa a dir. A l'11 inicial, dos titulars habituals, Sofarov i Quaresgelia, i un a la bancata, William Pacho. El Mallorca va retre homenatge a l'ajudant de Luis Enrique, el mallorquí Rafael Pol. D'altra banda, pel que fa a l'UD Eivissa, escoltarem les declaracions de l'entrenador Raúl Llona i del jugador Iker Varela després de la victòria d'ahir. L'Atleti Balears va golejar el Josetense de tercera per 7-1. I avui tenim una nova jornada de regates a la Badia de Palma a la Copa del Rei de Vela. Parlarem també d'un repte solidari espectacular que s'ha presentat avui a la Misericòrdia. En ciclisme, Mavi García és 21ena al Tour de França a 8.43 de la líder Reusser amb Vollering a només 12 segons després de la gran victòria d'ahir a l'esprint. I a la Volta a Burgos, Enric Mas va ser tercer ahir a 12 segons del guanyador de l'etapa. L'Artanenc és ara 5è a la classificació general a només 8 segons del líder. Avui se disputa la tercera etapa. I més coses, des d'ara i fins les dues. En l'assistència tècnica d'Iker Hernández i la producció de Toni Fuster i Xisco Ribas, això és Esports 3 a IB3 Ràdio. Comencem.

0: 1:07. Toni Fuster, bon dia.
1: Bon dia.
0: Te va agradar el Mallorca?
1: Me va agradar, sí. Me va causar bones sensacions. La primera part, a veure, que va dominar un poc més el PSG, va tenir un poc més la pilota el PSG, però el Mallorca quan va robar, el Mallorca quan va entrar en joc i quan va saber definir, sobretot davant la porteria contrària, cosa que li costava molt la temporada passada, en segon quines circumstàncies, i la segona part el Mallorca, a veure, que se va mostrar ja un poc més superior. El PSG va tenir una pilota al travesser i poqueta l'ocasió més, la veritat. El Mallorca va ser resolutiu i era veure que al PSG li faltava molt de futbolistes importants.
0: Moltíssims.
1: La setmana que ve té Aston Villa a jugar la Supercopa d'Europa i per tant és normal també que molt d'aquests jugadors s'hagin quedat a París, però no havien de restar mèrits en el Mallorca perquè, ja t'he dit, va fer un bon partit, sons que va treure d'inici, podria ser molt bé el que vegem la setmana que ve,
0: sí,
1: contra el Real Valladolid dissabte a les 9:30 del vespre.
0: Un Mallorca que va començar amb Arnau Tenes a porteria, Calatayud, Valien, Raillo i Lato en defensa, Morlanes, Darder, Pablo Torre al mig del camp, Lubumbo i Virgili a les bandes i Adri Fuentes en punta d'atac. El Mallorca va acabar amb Cuéllar a la porteria, Mateo Moroy, Sumaoro, David López i Orejuela en defensa, Antonio Sánchez, Jandro i Àlex Sala al mig del camp, Domènech i Roca a les bandes i Abdón en punta d'atac. Crec que està bastant definit l'equip de la primera part i l'equip de la segona part. Tal vegada podria haver-hi un moviment.
1: Tal vegada
0: no sé si
1: podria
0: dos,
1: ballar, s'acorda amb en Jan Virgili, en el futur d'en Jan Virgili.
0: No, això per suposat. O que Àlex Sala fos titular i no Pablo Torre.
1: Va agradar molt Àlex Sala, també, la segona part.
0: Que s'ha de veure. Anem a veure com ho va veure el comentarista d'IB3 Televisió, que va seguir ahir el partit amb els nostres companys. Toni Amor, bon dia.
2: Hola, buenos días.
0: I a ti te gustó el Mallorca?
2: Sí, estuvo muy bien. La verdad es que hizo un gran partido, fue de menos a más y la verdad sobre todo que se empezaron a ver pues cosas que ya se habían visto en los partidos anteriores y que sigue trabajando el equipo, que le está dando pues por las sensaciones que te da sobre todo del juego mucha confianza y seguridad al equipo.
0: Tú como entrenador, ¿qué te fijas más? ¿En lo que fa l'entrenador y el equipo como equipo o te fijas en jugadores? Ahora que ho veus desde de fuera.
2: No, te fijas en todo. Yo creo que te fijas un poco en todo, en el trabajo colectivo, en el aspecto individual. Al final, hay diferentes objetivos a la hora de analizar cualquier tipo de equipo. O sea, al final tú puedes hacer opiniones o ver, por ejemplo, cómo se comporta una línea, cómo se comportan dos líneas, cómo se comporta el colectivo, cómo se comporta un jugador individualmente, en ataque, en defensa, en transiciones. Y yo creo que ayer el equipo, pues la verdad es que empezó el partido que le costó un poco, porque creo que los primeros minutos el PSG estaba bastante mejor, más dominador, llegando. Y luego yo también se les apagó un poco el fuelle porque creo que tiene muy pocos días entrenando y eso también se notó. Y ahí donde el Mallorca yo creo que estuvo mejor y acabó la primera parte metiendo al PSG en su campo.
0: ¿Te dona la sensación de que habrá un Mallorca más atrevit?
2: Sí, ellos van a intentar, o sea, por el perfil de jugadores que quiere Luis García jugar en medio del campo, con Sergi, con Manu y con Pablo, pues va a ser un equipo pues más ofensivo. También hay que ver el contexto. O sea, en primera división, cuando estás en primera división, estás para no descender, en el cual te vas a enfrentar con equipos con plantillas mucho mejores que la tuya. A lo mejor el 70% de los equipos, o el 60%. Y ahora, sin embargo, en segunda división es diferente. Tú eres uno de los rivales a batir porque tu plantilla es mejor que la del resto. Entonces, ahí pues tu contexto a nivel de juego, a nivel de todo, pues cambia bastante. Y entonces el Mallorca tiene que tener claro que muchos equipos se le van a encerrar, que van a querer hacer partidos feos para poder sacar resultados, porque es uno de los rivales a batir, igual que como puede ser, por ejemplo, el Oviedo, que también se ha reforzado bastante bien, y el Mallorca tiene que intentar pues ser un equipo protagonista si quiere ascender, y yo creo que en eso van en buen camino.
1: Jo penso que som moix, marcarà molt el rumb també, no? De sa trajectòria en Lliga. Mallorca ha de fer de som moix un autèntic fortí. Què tal, Toni Amor? Bon dia.
2: Hola, buenos días.
1: Enhorabona també per la vostra trajectòria de Mundial. Crec que no havien xerrat encara. I la veritat és que va anar molt bé, ho va fer molt bé. Com ho veus, aquest Mallorca, aquest nou Mallorca, aquest nou reforços, que jo crec que el mercat encara no està tancat, ahir ho vaig comentar, falten arribades encara d'entre 2 i 3 futbolistes, no ho deim nosaltres, ho va dir el director esportiu, ho diu el conseller delegat també, CEO, falta un davanter centre, falta possiblement un central, perquè és probable que David López pugui sortir cedit, ahir va sortir cedit Javier Olaizola a l'Eldense, i una altra posició que se podria mirar a veure si se pot... Si se pot fitxar qualcú de mig camp. És a dir, però un estil tipus Omar Mascarella, cosa que ara mateix al Mallorca li fa falta. No té Samu, no té Omar, té jugador de molta qualitat en el mig del camp, però Pantura falta, no vull dir un destructor, no, però un recuperador sí.
2: Sí, bueno, al final el club va intentar reforzar pues, las posiciones que crean necesarias. Yo... Lo que sí que veo es que al final realmente lo que es la estructura del equipo son los mismos jugadores del año pasado. O sea, al final es verdad que Leo ha salido, ha entrado Arnautenas, pero luego ayer jugó Calatayud, pero podía jugar Mateu perfectamente, que ya estaban el año pasado los dos. Tienes a Raíllo, tienes a Martín, tienes a Lato, tienes a Sergi, tienes a Manu, tienes a Pablo, tienes a Jan Virgili. Todos estos ya estaban el año pasado. Luego tienes a Cito, que estaba y lo han vuelto a recuperar para poder jugar esta temporada con el Mallorca, y luego a Adrián Fuentes arriba. O sea, realmente casi la estructura es la misma.
0: Ahí van a sortir Arnau Tenes a la portería y Adrián Fuentes en punta, res més.
2: Y luego, pues los fichajes, pues es un poco incógnita ver qué es lo que pueden dar y qué es lo que pueden aportar al equipo. O sea, yo, por ejemplo, de los que vi nuevos ayer, me gustó Arnau Tenes, creo que es un portero que da mucha salida con los pies, que es un portero que para el juego que quiere el equipo creo que es ideal. Y luego Sumaoro me gustó mucho con balón, mucho, mucho con balón. Luego sin balón hay que ver también, porque luego te vas a ir a campos que no vas a jugar de local, que te van a empezar a jugar más directo, que te van a buscar situaciones a lo mejor con muchos centros, y ahí también tenemos que ver ese otro equipo que se tiene que ver para poder ascender. No todo va a ser tener la pelota y jugar bien al fútbol.
0: Y la pelota aturada, Toni. En esta pretemporada llevamos 2 goles de salida de córner.
2: Sí, el equipo habitualmente ha hecho bastante goles a balón parado. Si tienes un buen lanzador, luego tienes jugadores, ahora ya no está Muri, pero tienes a Antonio Raíllo, que Antonio Raíllo es un imán para eso. O sea, las pelotas siempre le caen a él. Y creo que este año, si todo va bien, puede hacer bastante goles también a balón parado. Pablo Torre es un especialista en el golpeo, teniendo jugadores de ese perfil, incluso Sergi puede también sacar faltas y corners. O sea, yo creo que teniendo buenos sacadores y luego con gente que vaya bien de cabeza, puedes hacer bastante goles.
0: Del París de ahí, poca cosa a dir, ¿no?
2: Sí, bueno, ellos van a su ritmo. O sea, al final yo creo que a todos les sirve. A ellos les sirve para coger ritmo de competición. Ellos no tienen exigencia ninguna en cuanto al partido. Se vio desde el principio que le daba un poco igual lo que era el resultado. El meter gente joven, había creo que eran 6 jugadores de la primera plantilla o 7, que bueno, que dieron destello de calidad mientras que el físico les dio. Y en estos partidos de pretemporada sobre todo se ve mucho el tema físico. Cuando un equipo está mejor que otro se nota muchísimo. Y ayer, por ejemplo, a partir del minuto 15-20 ya solo hubo un equipo. Y luego si encima en el descanso haces 4 cambios y le das más frescura al equipo, pues ellos también lo pasan peor.
0: Y la guerrera, Toni, quin bon detall ahí del Mallorca amb Rafael Pol, ¿no?
2: Sí, merecido, totalmente merecido. O sea, es un referente y al final creo que es importante cuidar a la gente de la isla, no siempre a los mismos. Y creo que Rafael en este caso ha hecho un trabajo fuera de lo que es su área de confort, que es su casa, su familia, espectacular y claro, más que merecido.
0: Pues Toni Amor, moltes gràcies per ser amb nosaltres aquesta estonata i li envies una salutació al Concu Aguirre.
1: Al míster.
2: Sí, jo le digo un saludo a todos.
0: Adéu, Toni.
1: Gràcies.
0: Adéu. Gràcies a Toni Amor per repassar amb nosaltres el que ja va repassar ahir a la tele, avui en format de ràdio. Escoltant protagonistes, per exemple, Martin Valiant parlant de les coses que ha fet bé l'equip i de la confiança.
3: Creo que el equipo ha mostrado muy buenas cosas, muchas cosas en las que tenemos que mejorar y bueno, el nombre de rival es grande y siempre creo que eso ayuda a tener confianza en el trabajo que estamos haciendo. La esperanza, confianza, el buen ambiente son cosas que tienes que nutrirlas cada día. El sábado ya tenemos otro partido amistoso muy importante, va a ser el último partido antes de empezar la liga. Lo importante es, creo que, pues sacar cosas buenas, sacar para mejorar. Como te he dicho, sigue siendo pretemporada contra un rival importante, aunque han jugado con muchos chicos pues, jóvenes, pero sigue siendo un rival de un gran nombre y gran nivel.
0: Més analista encara que Martin Valiant és Sergi Darder, que parla de què li falta a l'equip, què és el que té i de les sensacions.
4: Físic, ritme, moltes coses que en Mister, ja t'he dit, és un entrenador que és tot el contrari a sortir i jugar. És un entrenador que surt, pensa, fa el que han treballat, és a dir, és un tio que no te deixa de, bueno, de treballar, de fer-te millorar coses, de que cada partit és diferent, de que cada rival és diferent, inclús en els descans m'han de canviar qualque cosa per anar treballant diferents tipus de partit com es trobarà durant la temporada, però bueno, perquè és pretemporada, me'n falta moltíssim, a veure, hem d'estar contents, evidentment, però no m'ho hem d'enganar, no hem començat la lliga, així que tampoc podem pretendre aquí que la gent s'il·lusionin que ja han pujat, ni molt menys, és pretemporada, queda moltíssim per estar al 100%, però bueno, això en 10 dies comença lo bo i ja t'he dit que almenys l'ambient és positiu, les ganes, anar a entrenar cada dia és tothom, ja no xer de l'entrenador, que és el primer, que evidentment amb unes ganes enormes, la gent, l'ambient, el grup, tot el que se transmet és molt bo, i el que hem de fer és allargar-ho i s'allarga guanyant, és a dir, si comences perdent partits, aquí s'acaba tot, així que el que hem de fer és començar guanyant, seguir transmitint el que estem fent a cada entrenament, a cada partit, i seguir prenent, com aquest entrenador, t'he dit que no sé si guanyarem, però aprendrem molt. No vull que ningú se pensi que per guanyar el Paris Saint-Germain tenim un equip que hauria de jugar Champions, ni molt menys, però si idea, el que transmet el grup, així com entrena, així com han jugat els tres partits, o quatre pràcticament en sol de filial, això sí que té molt a veure. Crec que són capaços de fer el que el míster vol, que això és una cosa que no sempre és fàcil. Estem entrenant molt bé, més allà del físic, que la pretemporada és evident que el necessites. Crec que a part del físic vinc de treballar moltes coses, perquè el míster té una manera de jugar molt, molt definida i hem hagut de sacrificar un poc del físic per també fer altres coses. Ja t'he dit, crec que l'equip està molt bé, però mos queda moltíssim. És a dir, no podem vendre res avui pel partit d'avui, però sí que és veritat que s'il·lusió i el que l'energia que tenim a l'equip en cada entrenament i cada partit és molt positiva, s'ambient, com he dit tantes, així que tot el que t'ho puc dir ara és positiu, però més allà de resultat, evidentment. S'il·lusió i l'energia que tenim a l'equip en cada entrenament i cada partit és molt positiva, s'ambient, com he dit tantes, així que tot el que t'ho puc dir ara és positiu, però més allà de resultat, evidentment. Contents per veure la gent contenta, per veure que l'equip fa coses, bueno, fa el que, és a dir, juga com entrena, que és l'important, molt de pits. No ets capaç de plemar després d'anar partit el que estan entrenant i de moment les coses estan sortint, així que contents.
0: Sergi Darder fent tot un anàlisi del que té l'equip i del que no té.
1: Sí, jo crec que és una reflexió una mica de sentit comú, no?
0: De peus en terra.
1: De porar la gent en el seu lloc. Ahir va haver moments que la gent va fer zona i tot.
0: Sí, dir, sí.
1: Varen celebrar en zona mexicana, que 3-0, només faltava anar a les tortugues. És a dir, alerta, vius, queda... Que això només és pretemporada i que
0: sí,
1: el
0: sí,
1: PSG...
0: Que no hem començat.
1: Ja m'ho ha dit Antoni Amor com va venir el PSG.
0: Sí, sí, sí. Sí. Una altra reflexió de Sergi Darder. Està fart de xerrar amb en Jan Virgili perquè quedi?
4: Sí, bueno, ja és una cosa que depèn d'ell. Jo crec que el club ha fet el que havia de fer. El vestuari el trata de la millor manera que pot, l'entrenador el trata de la millor manera que pot. Ara ja és una cosa seva i sobretot crec que més que seva, perquè tot l'altre jove és molt mal de fer, i per experiència pròpia m'ha passat en altres moments de la meva vida, sobretot del seu entorn, que sigui capaç d'entendre, que el facin entendre el que és millor per la seva carrera, el millor per ti, no ho sabem, no dic que sigui quedar aquí, però bueno, crec que com aquí no estigui a cap lloc, això ho sap ell, però bueno, el que t'he dit, tampoc vindre pel cap que està en el cap, ell és gran de com per sobre el que ha de fer, el seu entorn és gran de per sobre el que ha de fer, però bueno, de moment està aquí i l'hem de disfrutar fins que sigui aquí.
0: Depèn d'ell, ja no li han de dir res més, ni els companys, ni els tècnics, ni la graderia, que li va cantar amb el gol, Toni, allò de Virgili Quédate.
1: Sí, sí, Virgili Quédate, bueno. Milers d'aficionats cantant i tenen ganes de que quedi i que ajudi a reforçar aquest Mallorca. És un jugador ara mateix, jo diria... especial, no? Un jugador que se surt un poquet de bo normal en aquesta segona divisió, estic segur. És a dir, és un segur, jugador sí. Que té ofertes per jugar a primera. No vol dir a primera sigui espanyola, té ofertes també d'Europa. I Jan Virgili és jugador diferencial i, per tant...
0: S'ha de tenir en compte. I
1: jo no les tenc totes clares que quedi.
0: No.
1: Ara, ahir va jugar de titular. Alerta, perquè si Luis García ja el va poder titular. I aquest podria ser molt bé, ser aquí contra el Valladolid, per ventura Luis García té més informació que nosaltres.
0: No, evidentment. El que passa és que el mercat acaba dia 31 d'agost.
1: Però n'han de posar 12 milions d'euros damunt la taula qui se'n vulgui endur a Jan Virgili.
0: Vegent el Mallorca, les negociacions que fa any rere any, aquest 12 acabaran en 8.
1: Però depèn també de Pablo Ortiz, del director de futbol, i depèn de la direcció de negocis d'Alfonso Díaz, que vulguin acceptar una oferta més a la baixa per Jan Virgili. És a dir, tu tria si vols un jugador diferencial i vols tenir en Jan Virgili en el teu equip...
0: O si vols fer caixa.
1: O 12 damunt la taula, o Jan Virgili.
0: Jo no me crec que en cas de venda ho facin per 12. Però bueno, veurem. Parlàvem d'ell, de Rafael Pol, de l'ajudant de Luis Enrique al cos tècnic del Paris Saint-Germain, el tècnic mallorquí que va parlar així del partit.
5: Avui sabien que era un partit especial, que hi havia, ens faltaven molt de jugadors, que hi havia molt de jugadors que era el primer dia que estaven en nosaltres. I bueno, jo crec que dins de totes les complicacions que presentava el partit, pues, bueno, hem d'intentar treure les coses positives, corregir les que han de millorar i seguir endavant, perquè d'aquí 7 dies tenim una final.
0: Un Rafael Pol que va parlar, i molt bé, del Mallorca, del seu projecte.
5: Jo sí que crec que el Mallorca ha fet no només avui un molt bon partit, ha fet una molt bona pretemporada en general. Jo crec que han construït un equip que té molt bona pinta després de la segona divisió, llarga, complicada, difícil, i està per veure, però jo crec que el projecte il·lusiona i ojalà que els hi vagi molt bé i que puguin pujar primera.
0: Idò, les paraules de Rafael Pol, ajudant al cos tècnic de Luis Enrique. I la darrera qüestió té que veure amb una petita polèmica. Aficionats mallorquinistes es varen enfadar amb la venda de camisetes del Paris Saint-Germain a la tenda oficial del Mallorca.
1: En raó.
0: Jo vull dir que al matí, quan vàrem veure les imatges, qualcú va pensar, men, si això és una cosa d'intel·ligència artificial i no és vera i no sé què, i el nostre company Xisco Ribas, ahir a la retransmissió d'aquesta casa, va fer periodisme d'investigació, es va apropar a la tenda i va poder comprovar que així era. Aquesta és la reacció dels aficionats mallorquinistes.
6: Això és la tenda del Mallorca, no del PSG, no tenim que vendre l'equipació d'un altre equip.
7: M'estimen no fer comentaris perquè és una vergonya vendre equipació de l'equip rival. Crec que no ho he dit mai, és el primer pic que ho veig.
8: Què voy a hacer? ¿Qué voy a opinar? El PSG, un desastre. Mira, que el PSG no pinta nada en la tienda, però bueno, lo que hay.
9: Jo no ho respal, no m'agradaria, però bueno, ja està. No podem fer res nosaltres.
10: Això per treure dos bes, és l'únic que he trobat, que això per treure dos bes, només.
0: Queda ben clar que a la gent no li va agradar.
1: Business is business.
0: Business, això deia Molango. Això deia Molango, sí.
1: Negoci.
0: I això és el futbol, si no, de Manuel Infantino. 1:25, petita pausa i m'anaran cap a Eivissa.
11: IB3 Ràdio és història.
12: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
13: Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
11: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
14: Josep, com
15: Hola.
14: Estàs?
15: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
14: Fes calor, posa'ns aire.
15: No, no, ara estic bé aquí.
14: Fa calor psicològico.
15: Man, no ho sé jo.
16: Sí,
15: però quan hi ha vacances?
14: Quan hi ha vacances?
15: Nosaltres?
14: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
15: Xiu-xiu és tot l'estiu.
14: Sí.
15: Ah, que bé.
14: Servei públic.
15: Servei públic total.
13: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
0: Una i 27, com tenim la pretemporada? Guanya el Mallorca, guanya l'Au d'Eivissa, ahir va guanyar també l'Atleti Balears a darrera hora de la baixa. Estem fent una pretemporada espectacular. Víctor Sancho, Eivissa, bon dia.
17: Què tal? Bon dia, Gavi.
0: Tothom guanya.
17: Sí, sí, bé, els rivals seran un poc diferents.
0: Guanyar no? Fa riure, eh?
17: No sé si l'Els il·licitar és candidat, encara que sigui amb els suplents, a guanyar la Champions
0: no,
17: aquest any.
0: No, i jo crec que els fills dels jugadors del Paris Saint-Germain tampoc apunten a guanyar una tercera Champions, no?
17: Exacte, exacte.
0: Així és, així és. Bueno, guanyar fa riure i el que han de fer és, fer és analitzar.
17: Exacte, exacte. Així és. Sí, sí, no, a veure, la victòria de l'Eivissa d'ahir va estar bé, ja ho comentàvem, era victòria clara. Després, els comentaris, alguna persona que hem pogut parlar que va poder veure el partit ahir, parlant que es va veure un equip que, amb personalitat, que va intentar dominar gairebé tot el partit, que es van veure bons moviments, sobretot alguns jugadors que ja van comentar, Iker Varela, Ander Joldi, Pedro Ortiz, van estar bastant bé. Després és cert que l'Eivissa no té massa canvis ara mateix, perquè jugadors de la primera plantilla no són molts, ara mateix va tenir que tirar del filial, i amb això estem ara mateix, esperant, no?, que arribin més reforços, que puguin mantenir bon inici, no?, de pretemporada, quan a partits dels que són, en teoria, els jugadors més importants ara mateix que han arribat, com són els noms que hem destacat. Si vols, podem escoltar el míster, que ahir no el vam escoltar, a Raúl Jona, no?, després del partit, que deia això, que estava content pel que havia vist.
18: Pues la verdad que satisfecho porque creo que, bueno, el empezar siempre cuesta. Era nuestro primer partido después de, pues, prácticamente 2 semanas y media de trabajo y un volumen alto. Y además, pues bueno, con esos pequeños contratiempos que hemos ido teniendo, por lo tanto, ya te digo, mi valoración, más allá del resultado, pues es muy positiva. Me voy satisfecho porque, bueno, vemos la intención de lo que estamos trabajando y de lo que queremos ser. Por lo tanto, creo que, bueno, no ha hecho más que empezar, pero estamos en ese camino de lo que queremos conseguir. Sí, bueno, hoy nos hemos centrado mucho sobre todo en que nos sirviera para coger buenas sensaciones, a pesar de que éramos conscientes que no íbamos a estar para un volumen alto de minutos en cuanto a intensidad por la carga de todos estos días. Pero bueno, el primer tiempo sobre todo, pues, ha sido, creo que, un muy buen primer tiempo. Y luego, a nivel del modelo de juego, de lo que hemos empezado a trabajar, creo que también se ha visto, pues, la base, ¿no?, de lo que queremos construir, de un equipo que tiene el balón, un equipo asociativo que va a proponer y que va a tener argumentos para ir a ganar el partido. Por lo tanto, por ese lado, contentos. Y luego, en el lado defensivo, creo que también hemos estado realmente muy solventes, realmente bien. Y bueno, como primera piedra de toque, pues ya te digo que creo que es muy positivo.
0: Tengo la sensación, Víctor, de que sí. Está muy seguro de todo lo que digo.
17: Sí, sí, a veure, des del principi, no?, vull dir, des de la roda de premsa de presentació, parla amb el mateix to, no?, manté el mateix rictus. Crec que metodològicament, ja ens parlava molt bé d'ell, ho té molt clar, no?, a l'hora de donar totes les passes, i esperem que sí. Jo ja et dic, tots els informes, ahir vaig parlar amb un tècnic important d'aquí de l'illa d'Eivissa, que també el coneix, i em parlava molt bé de Raúl Jona, també per referències que hi tenia, i bé, a veure, tots els inputs són positius. A veure si dissabte podem veure un bon partit de l'Eivissa, tot i que juga contra una sede d'Eivissa que és de tercera federació. Cert que no, els rivals aquesta pretemporada, de moment, fins que no arribi l'Arenas Club i l'Osasuna Promeses, que són equips de la mateixa categoria, no tindrà rivals més seriosos en principi, doncs tot és una mica, hi ha que agafar-lo, no?, amb pinces, no?, ara mateix. Però bé, les referències són bones, i ja que veurà ara com es desenvolupa la feina i com s'acaba tancant la plantilla també, que això és important.
0: Uh-huh. I entre els nous se va estrenar com a golejador Iker Varela, no?
17: Sí, un bon gol, una gran jugada d'Ander Joldi per l'esquerra, que va marxar de dos homes, centrada al darrere, arribada, bona arribada des de la dreta d'Iker Varela, que sí que té que ser un jugador important important, que té molt bona pinta, és un jugador molt complet. Tant ell com Andel Joldi tenen perfils similars, es duen 3 anys de diferència, l'assistent és del 2000, ell és del 2003, un 2-1, l'altre de l'Atlètic Club, formats allí, però en propietat ja de l'Eivissa. Són perfils de jugadors d'atac però alts, superen clarament l'1,80, són ràpids, són bons en pilota també, bastant complets, atacants interessants i a més en propietat com deien de l'Eivissa. Escoltam a Iker Varela, l'autor del primer gol de l'Eivissa aquesta pretemporada.
16: Bueno, la verdad que contentos con el trabajo que hemos hecho, poniendo un poco en práctica las cosas que nos ha pedido el míster. Todavía hay muchas cosas que tenemos que mejorar, pero la verdad que contento con este primer test. Bueno, ha sido una jugada que le ha caído el balón a Genaro, abierto para Ander. Ander ha salido muy bien hacia afuera y yo llegaba desde atrás, he visto muy bien que George arrastraba muy bien al primer palo y Ander ha puesto el balón atrás y he podido llegar solo.
0: Iker Varela, ¿qualque cosa més, Víctor?
17: No, res, que l'equip viatja aquesta tarda amb el ferri, surten a les 5 de la tarda de Deni, arriben a l'illa, han entrenat aquest matí a les instal·lacions de la Nucía i aquí no tornaran a fer fins demà, sessió prèvia a aquest partit amistós, el primer a Eivissa. Veurem a l'afició de l'UD Eivissa si s'apropa a l'estadi de Camises amb il·lusió per intentar veure aquest nou projecte de l'equip blau-cel. Després d'una victòria, supos que s'aproparà alguna persona més, no sé quantes, ja ho veurem. Així que ja parlarem d'això, Gavi.
0: Digue-li de la meva part a Raúl Medrano que aquest any sí.
17: Aquest any sí. Aquest bé, any sí. Jo crec que bueno, els fitxatges són interessants, ho dic seriosament, a vegades, altres anys, uns quants anys, he tingut més dubtes, no? Uh-huh. De moment jo crec que són jugadors que poden sumar tots, algun més positiu, diguem, més optimista, com els dos protagonistes dels quals he parlat abans, i bé, falten més per arribar, vull dir, estan intentant tancar ja sí o sí un davanter, sona molt Marcos Moreno, podem avançar, jugador de l'Albacete, que ha tingut l'oportunitat de jugar els darrers anys algun partit a segona divisió, ha sortit cedit, també va estar al Talavera a primera federació de temporada passada, és jove, seria sub-23. El tema aquí és que l'Albacete el vol cedir i l'Eivissa, com ha fet amb els darrers fitxatges, darrere, com Hugo Sanz, que també és jove, que arriba del Valladolid, els ha volgut traspassats i la lluita està amb això. També té altres clubs interessats per Marcos Moreno, aquest punta de 1,85. Interessant veure'n què passa al final.
0: Molt bé, Víctor, gràcies.
17: Una ferrada, adéu.
0: Adéu. Quant a la segona federació, molt ràpidament, l'Atleti Balears, com dèiem, va guanyar 7-1 al Llosetense de tercera. Van marcar Raúl Caballero, Pablo Hernández, Adrià Català, Rubén Català, Rubén Bové, Jofre Xerta i una altra vegada Adrià Català. 1:34.
11: IB3 Ràdio és cultura. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres, 12 d'agost, a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
19: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
20: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
19: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
21: Font de misteris.
22: Sí que hi ha històries al segle d'avui, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
23: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
21: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
0: Anem a parlar una mica de vela, perquè està en marxa la tercera jornada de regates a la Badia de Palma d'aquesta Copa del Rei. Recordem que avui aquesta esta jornada completa la sèrie preliminar de les categories ORC i Club Swan 42. Demà i dissabte ja se disputaran les sèries finals. Ahir va haver molts de canvis als lideratges de les categories. Per exemple, a la ORC 0, Voodoo de Mauro Gestri va desplaçar de la primera posició el rei Felip VI a bord de l'Hispània. A la ORCA, Nola, de Magnus Uda, va substituir a la primera posició el Ran Suec. A la ORCB va perdre el lideratge el Teatro del Soho de Javier Banderas i ara el nou líder és Máximo de Àlex Martín. i a la ORC-C, Irlibert, de Hendrik Bradis, va substituir el Niramo. Qui també manté el lideratge, no hi ha canvis, és el Club Swan 42 de Nadir, de Pedro Baquer, que va ser líder fa dos dies i continua de líder. I a la Balearia Women's Cup, Balearia Team, de Maria Bové, que defensa el títol de fa un any, és la líder en aquesta competició que va començar ahir, d'una jornada menys de competició. Anem a sentir qual que veu, per exemple, la de Maria Pasqual, patrona del CM SAP de l'Antimar.
2: Està bé, perquè així tot es toca amb els barcos i tenim l'oportunitat pues, de competir en diferents barcos i que sigui igualitat, que estigui igualat.
0: D'altra banda, Marga Perelló, regatista del Balearia Team del Reial Club Nàutic de Palma, ens parla de que aquest format li sembla divertit i que esperen repetir títol.
2: El format de ser regat és un format molt divertit, és un format que dona molt de joc. Guany sí que hi ha bastant més ben nivell, crec que serà una regata bastant entretenguda, amb bastant... Bueno, no se sabrà resultar fins al final, però bueno, jo crec que aspiràvem a lo mateix un poc que l'any passat.
0: I com que no tot està al gust de tothom, Aina Grau, que és la patrona del Club Nàutic de Serenal, troba que li agradaria que hagués més de 15 equips.
3: A mi m'agradaria que fossin més equips, com més, millor sempre.
0: Idò, de moment, aquesta és la situació a l'Abadia de Palma en aquesta Copa del Rei de Bala, 44a edició de la Copa del Rei que té tothom embarcat ja en aquestes hores perquè la sortida d'avui estava prevista per la una. Tot d'una continuem amb més històries perquè han de parlar també, per exemple, de bàsquet. Crec que poden sentir Nalba Torrents, la jugadora mallorquina de la selecció espanyola, perquè recordem que Alba Torrents i Elena Puello ja estan amb la selecció espanyola per preparar el Mundial de Berlín. Ahir va parlar Alba d'un equip molt jove, d'unes companyes molt joves, ella és la veterana i la capitana, i que detecta molta d'il·lusió i ganes.
4: Yo las veo y yo siento ilusión. A mí me ilusiona este equipo, ¿no? Y ves el talento que ya han demostrado, jugadoras muy jóvenes jugando a un nivel que no va acorde, ¿no? Digamos, con o sí, porque lo están haciendo y también creo que lo más importante es con muchas ganas.
0: Alba Torrents, que ens explica ella personalment, ja tan veterana i que torna a estar a la selecció com a capitana, com se prepara.
4: Lo que intento siempre es preparar todas las facetas, tanto físicamente, mentalmente, en la pista y poner todo el trabajo, ¿no? Todo lo que está en mi mano para estar hoy lista para sumar, para aportar y como siempre, aquí hay un objetivo común y queremos crear el mejor equipo para conseguirlo.
0: Alba Torrents, que recordem, juntament amb Elena Puello, són les dues mallorquines que hi seran en aquesta selecció espanyola de bàsquet preparant el Mundial de Berlín a Alemanya. 1:39.
21: IB3 Ràdio és... Joc Net. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
5: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
21: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
0: Un 1:41. L'esportista mallorquí Bernat Xamena protagonitzarà el repte solidari Estrella de Set, una iniciativa impulsada per l'associació L'Estrella d'Anna Marta i que s'ha presentat oficialment avui al Pati de la Misericòrdia de Palma. Xamena afrontarà 17 Ironmans en 17 dies consecutius. Déu-n'hi-do. Una a cada comunitat autònoma. L'objectiu és donar visibilitat a la necessitat urgent d'impulsar la investigació del càncer infantil i recaptar fons per finançar nous tractaments. Aquest desafiament solidari, que començarà el mes de setembre, unirà esport, solidaritat i investigació. I en aquesta presentació ha estat el nostre company Xisco Ribas. Xisco, bon dia.
6: Bon dia, Gavi. Sí, un repte molt, molt bonic. Un bon trasfons.
0: No te dic d'agafar el Quantum i anar amb ell, perquè no sé si ho aguantaries. Primer ho ha d'aguantar ell. Men, s'ha de dir.
6: Sí, ha d'aguantar, i no és poc, perquè es diu així ràpid, de 7 Ironmans, però saps que és un Ironman, Gavi?
0: Endavant. Conta-ho, ja estic cansat abans de sentir-ho.
6: A banda d'un personatge de pel·lícules, un Ironman són 3 quilòmetres i 800 metres nedant, 180 quilòmetres a bicicleta i 42 en 2 quilòmetres corrents.
0: Bicicleta, quant has dit?
6: 180, sí, però és que és mentida, que m'he equivocat, que he posat un que no és.
0: Això en Enric Mas fa cada dia.
6: Idò, però li has d'afegir, llavors...
0: I corrensos?
6: Corrensos són 42 en 2, una marató.
0: Ui, sí, pràcticament.
6: Una marató, sí, és una marató total. Sí, imagina't. Sí. Un triatló o...
0: 3.800 nedant, feixuc. 180 en bicicleta i 42 de marató, que és una marató. Bé, està
6: sí,
0: bé.
6: Sí, i bé, com ens ha explicat en Bernat, són 17 Ironmans, com tu has dit, a 17 comunitats autònomes, i li han demanat, justament, en xerrat amb ell, amb Bernat Xamena, li han demanat, sobretot, que ens expliqués un pot ser ruta, uh-huh. On comença i on acabarà. L'escolta.
7: Bé, són 17 dies seguits, a les 17 comunitats autònomes que van a Espanya, 17 Ironmans. Començarem a Gran Canària, perquè han hagut de pensar un poc quin era el millor... la millor manera de que la logística fos més fàcil, i el primer el farem a Gran Canària, després tot d'una va acabar volarem a Madrid, i el,

0: Niño Jesús a Madrid i podrem sellar, el farem, partirem de Niño Jesús i acabarem allà perquè està lluny davant del Retiro, podré córrer la marató allà. I després ja agafarem cap a Segovia i m'anirem cap a Galícia, farem tot el nord d'Espanya fins a arribar a Catalunya, baixarem a València i allà podrem agafar el vaixell a les 10 del vespre, que arriba aquí a les 6 i després el darrer dia ja en tranquil·litat nedaré a Sa Ràpita, faré el canvi de bicicleta a correpeu a Porreres i acabaré en el poble d'Ana Marta, que és el Gaida.
1: Un repte, ja ho sentiu, ben feixut, de 7 Ironmans a les 17 comunitats autònomes d'Espanya, però el més important d'això no és el repte esportiu, en paraules de Benassi Mena, el més important, no?, és el que hi ha darrere, que l'objectiu d'aquest repte anomenat Estrella D7 és donar visibilitat a la necessitat urgent d'impulsar la investigació del càncer infantil i recaptar fons per finançar nous tractaments. Escoltam Bernat Xamena parlant justament de com li va sorgir aquest repte, com va néixer i els objectius que té en fer-ho.
0: Jo el procés el vaig seguir de prop perquè la meva dona fa feina en Namari, en la mare de na Marta. El procés va durar 10 mesos i és que neix simplement de la ràbia, de la impotència i de pensar que és un tema que no és molt conegut, però que sí que cada ser el pitjor que pot passar a un pare o una mare, jo som pare, i va néixer d'això. Simplement per donar una ajuda, per donar visibilitat i per fer una cosa que fos gran de veres, no? Que no fos un simple repte, que no és un repte esportiu, sempre dic que és un repte solidari, però que tingués influència i tingués visibilitat a tot Espanya. Per tant, va néixer així. Lo principal és honrar a Marta, donar visibilitat i si podem aportar o recaptar fons per a aquest assaig clínic que se fa a Niño Jesús, molt millor.
1: Bernat Xamena, a més, Gavi, te vull citar una frase que ha dit a la presentació de l'acte ja al Jardí de la Misericòrdia. M'ha agradat molt perquè s'ha definit com un home que només sap tocar sa trompeta i també córrer. Per tant, ara veurem la segona part, no? Ja no la trompeta, sinó de córrer, aquesta part més esportiva, i li he volgut demanar com es prepara per fer un repte així, perquè de 7 maratons, de 7... No, no de 7 maratons, són de 7 Ironmans que contenen una marató cadascuna, quasi 4 quilòmetres nedant i 180 en bicicleta. Li hem demanat com se prepara.
2: És una bestiesa.
1: Que com es pot preparar alguna cosa així, Gavi?
2: Amen.
0: No se pot preparar. Simplement és arribar bé físicament i després has d'arribar bé de salut i en soc cap ben amoblat i sobretot amb ganes i que hi hagi una cosa molt forta que t'amogui, que t'adugui a fer això. Jo li he dit a na Mari i dic, només necessito una foto de na Marta, no necessito massa cosa més.
1: Idò, Gavi, un repte del qual estirem ben pendents, sobretot en vista aquest gran objectiu que té just darrere.
2: Això és en el mes de setembre, no?
1: Així és, el proper mes de setembre correrà en Bernat Xamena aquestes D7 Ironmans
2: Espanya. Ho té a tocar, estem ja dintre del mes d'agost, D7 Ironmans, que són quasi 4 quilòmetres nedant, 180 en bicicleta, 42 i pico d'una marató, en definitiva, cada dia de 7 dies consecutius per tot Espanya.
1: Imagina,
2: començant
1: si
2: a les Canàries
1: això...
2: i acabant a les Illes Balears.
1: Sí, sí, multiplica tot això per 17. Quines comptes faran?
2: Quina autèntica
1: vergonya. Mare meva.
2: Molt bé, gràcies, Xisco.
1: Moltes gràcies.
2: 170 quilòmetres, recordem que en ciclisme, avui, Mavi Garcia, que és 21ena al Tour de França, està a 8.43 de la líder, Reusser, que manté el lideratge per 12 segons de Van Vollering després de la gran victòria d'ahir a l'esprint. Avui, una nova etapa per Mavi Garcia. I també a la Vuelta a Burgos, Enric Mas, que va ser tercer ahir a 12 segons del guanyador de l'etapa. L'artanenc és cinquè a la classificació general, a 8 segons del líder. Avui se disputa la tercera etapa. I ahir comentàvem que volia contar una història relacionada amb els escacs, perquè em va cridar molt l'atenció un article, un reportatge de Joan Juanico al Diari de Menorca, que deia que Paco Vallejo renuncia a l'Olimpiada d'Uzbekistan amb la selecció espanyola. Anem a contar la història de per què succeeix això i està per contar-nos aquesta història David Pons, que és el president de l'associació Chess Menorca. David, bon dia.
3: Hola, bon dia.

0: acabar.
1: Primer, convendria fer un petit repàs de qui és Paco Vallejo, perquè hi ha molta de gent que pràcticament ja no el recorda, però va ser el millor jugador d'escacs d'Espanya i top mundial. És un gran mestre.
0: Sí, no, de fet, Paco és un superclasse, un autèntic geni. De fet, des de 5 anys que va començar a jugar escacs, va destacar molt, molt ràpid. I realment, bueno, estem davant d'una figura única a nivell espanyol i bueno, podem dir que genis que surten cada molt d'anys també a nivell mundial.
1: Jo, si te dic la veritat, jo fa temps que l'havia perdut la pista quan era un esportista que, no sé, jo recordo altre temps que parlàvem molt d'ell i ell compareixia molt als mitjans de comunicació i sembla que va quedar com apartat, no?
0: Abans, ell va arribar a estar dins els 30, dins el top 20, top 30 mundial durant molt, molt d'anys. El que passa és que, bueno, com tot, amb els escacs també hi ha un desgast molt gran, són moltes hores d'entrenament i va passar de jugar als tornejos més importants, com els Linares. Pensava que en el seu moment també va ser campió del món juvenil, vull dir, estem xerrant d'una figura que va jugar, com deia Linares, amb Kasparov, Karpov, tots aquests jugadors. I a partir també d'una certa edat, encara que amb els escacs no jugui o la part física sembla que no es nota tant, és molt important també tenir aquesta energia que tens en els 20-25 anys per poder competir al nivell.
1: Anem amb la història present. Paco Vallejo ha renunciat a l'Olimpíada d'Uzbekistan en la selecció espanyola. Per què?
0: Jo tinc bona relació des de sempre amb ell i sé certes coses que tampoc es pot entrar molt més enllà, no? Però bueno, jo crec que, un poc resumint, és que va tenir un problema important. Va viatjar a Abu Dhabi, hi va haver una sèrie de problemes així familiars i va rebre molt poc suport des de part de la Federació Espanyola. I allà, diguem que hi va haver un abans, un antes i un després en tot el tema de l'equip olímpic espanyol. Ell ha defensat la selecció espanyola, ara no te vull dir el nombre d'olimpiades, però segur que ha jugat 7-8 olimpiades com a mínim. I evidentment allà es va trobar com a molt tot sol i no va rebre l'ajuda que ell pensava que havia de rebre.
1: Uh-huh. En aquest article, en aquest reportatge de Joan Juanico al Diari de Menorca, parla de que es va considerar sembla que diu estafat per Hisenda i per mor d'unes partides de pòquer online. Sí. Aquestes coses també passen, eh?
0: Sí, no, això hi va haver diferents temes, però ella bueno, dedicava d'una manera també molt informal en aquests temes i així crec que bàsicament li van demanar tributar de munt dels ingressos que feia, però clar, hi havia hagut uns gastos molt grans i no els hi comptabilitzaven i ella es considerava, com és evident, totalment estafat i molt perjudicat, perquè li demanaven una quantitat que no era acord amb els guanys que ell tenia.
1: Uh-huh. De fet, fa inclús un grapat d'anys ja que no viu a Espanya, tampoc, no?
0: Ara, darrerament, estava per Paraguai, però a partir una mica de la pandèmia va partir i ha estat a diferents països. És un enamorat total també de països de Sud-amèrica, li encanta tot el que és Amèrica Llatina, i per allà passa molt, molt d'anys. I va canviant. Actualment sí, està a Paraguai, on es troba molt a gust, i a més ha fitxat per un club i seguirà arrelat en els escacs. Segueix jugant a partides, però poques partides s'any.
1: Uh-huh. Aquest món de l'escac, m'has de corregir si vaig errat, eh? M'assembla que les grans estrelles, com el propi Paco Vallejo, són molt introvertits.
0: Gent especial. Penseu que també són ments, com deia antes, meravelloses i són autèntics genis. Per arribar al nivell d'en Paco has de tenir una ment especial, no? I això, bueno, com tot, genis a vegades tenen una part a nivell personal tal vegada que a vegades per segons qui és una mica més complicat d'entendre, però evidentment en Paco és una persona també propera quan la coneixes i tal vegada marca una mica més aquesta distància en la gent que no coneix i en la gent que per ell no l'ha ajudat a poder créixer. Ell segurament considera que si hagués estat a algun altre país, pues, tal vegada podria inclús arribar més amunt. Ell va ser campió del món juvenil superant figures que ara actualment estan dins de tot el mundial. I supos que, bueno, que creus que comparatiu, ell el manifesta així.
1: Com està el nivell de l'escacs a les Illes Balears?
0: No, el nivell és extraordinari. El que passa és que, clar, quan ja xerram de figures com en Paco, que jo sempre dic que ja hem de saber distingir entre el que són jugadors extraordinaris i el que són aquests jugadors que poden arribar a estar a un top 100 mundial, no? Però bueno, ara, per exemple, a Mallorca hi ha en Pau Marín, que és mestre internacional, amb 15 anys, que això és un fet absolutament increïble. En Cristina Sureda, que ha fet diverses vegades campiona d'Espanya també. Vull dir, sols gent que ha jugat campionats del món. A Menorca hi ha en Martín Crauchy, que és un jugador també que... Bueno, hi ha una generació de jugadors escolars amb menys de 16 anys que tenen un nivell increïble. Ara, quan xerram ja de figures que es poden dedicar a viure dels escacs o que poden arribar a estar entre 30-40 millors del món, com ha fet en Paco, això realment és molt, molt complicat. Però, bueno, aquestes, per exemple, figures com en Pau, en Martín, en Cristina, són gent que realment, per exemple, en Cristina està a prop de l'equip olímpic femení, espanyol absolut, cosa que seria una fita extraordinària, perquè des de, per exemple, la Mònica Calceta no hauria aconseguit ningú. I en Pau Marín i Martín Crauchy, jo crec que sí que tenen el talent i la passió per poder arribar a trecar-se aquí.
1: T'anava a demanar, precisament, l'has anomenada ara mateix, la Mònica Calceta, també fa un grapat de temps que no sé res d'ella i va arribar a un nivell molt, molt, molt important, eh?
0: Sí, sí, no, de fet ha estat també campiona del món així amb els CAC més veterans i ara anirà a l'Olimpiada de Kazajstan, que jugarà el mes de setembre a la selecció olímpica, que ja no vull dir el nombre d'olimpiades que haurà jugat, però jo crec que deuen ser més de 10 i això desconec la dada exacta, però la Mònica evidentment és una persona, per això us deia, superimportant i la tenim a les illes, i que a vegades també aquestes coses també a vegades són desconegudes. Tenim sempre la tendència a magnificar molt el que hi ha fora, que això suposo que passa tot després.
1: És vera, és vera. Quant de temps durs com a president de l'associació Chess Menorca?
0: Bé, jo que me dedico als escacs també pràcticament tota la vida, des que vaig anar a estudiar a Barcelona, perquè aquesta associació que van crear fa uns anys, en Oriol Massip, i en Francesc, i en Miquel, els companys que feim a Open Chess Menorca, doncs això fa 5-6 anys, que està dedicat en el món dels escacs, però ens basem una mica més escolar també i pedagògica, que és la part que més treballem en Chess Menorca, a part d'intentar muntar aquest event internacional, bueno, que ara la Federació Internacional, a l'Open de Menorca, l'ha col·locat entre els 10 millors oberts del món.
1: Vull aprofitar per demanar-te com és la preparació d'un jugador d'elit en el món dels escacs.
0: És una mescla de, com us deia, de gent molt especial amb un... Bueno, amb una capacitat intel·lectual brutal, altíssima, mesclada amb hores infinites de feina. És a dir, jo crec que tranquil·lament per preparar tornejos importants estem xerrant que ens mouen entre 8 i 10 hores diàries d'entrenament quan preparen això, no? El que són fites olímpiques, campionats del món, a més, gent que normalment li costa molt desconnectar perquè, bueno, el seu cervell, diguem que està connectat una mica les 24 hores en les 64 caselles, normalment.
1: 8-10 hores diàries. És una barbaritat, no?
0: Sí, sí, no. Són moltes hores d'estudi. De fet, nosaltres, per exemple, perquè us fagueu una idea, a l'Open de Menorca tenim autèntics genis, com pot ser en Faustino Oro, que te l'ha anomenat Messi dels escacs, argentí, que amb 11-12 anys, els que venen de Kazajstan, i bueno, jugadors que són increïbles i que jo crec que inclús ja la seva part inclús pedagògica, és a dir, el que és la seva educació, ja està una mica dedicada cap a dedicar-se en el món dels escacs. Per això és molt complicat a vegades i té un mèrit tant increïble que jugadors com en Pau, en Martín, na Cristina puguin competir amb jugadors que pràcticament ja dediquen, ja no vull dir res amb els jugadors de l'Índia, pues tota la seva vida en els escacs. A vegades, la part aquesta de dir, ostres, és que està deixant el tema de l'escola o no l'està deixant, no? Vull dir que és un tema complicat.
1: Li falta promoció al món de l'escacs?
0: Bueno, jo crec que és més conegut del que a vegades inclús la gent sap. Hi ha moltíssimes fitxes, a mils de fitxes, però sí, no, clar, no és com el bàsquet, el futbol, el tenis, hi ha molts esports que evidentment són més coneguts i també quan tu no el coneixes no és el mateix anar a veure un partit de bàsquet o futbol encara que no t'agradi que anar a veure una partida d'escacs que pot durar 5-6 hores i si a més no saps jugar, doncs és normal, és complicat. Però cada vegada més, i com deia, també des de la pandèmia doncs ha crescut molt perquè va ser un joc que es va poder seguir jugant per xerxes i va créixer inclús exponencialment. Curiosament, quan molts altres esports pues estaven amb més dificultat.
1: Clar, es va veure afavorit, no?, en aquest sentit. De quants jugadors d'escacs parlam al voltant de les Illes Balears, més o manco?
0: Sona aquesta dada, no te la sabria donar. No vull dir un nombre perquè m'equivocaria segurament. Però, bueno, reconec que, per exemple, el que era quan jo estava a Catalunya, hi havia 8.000 fitxes dins Catalunya, dins la Federació Catalana. Això ho coneixia. Ara és exactament dins Balears, no vull dir el nombre de fitxes que hi ha, però, bueno, sí que és un joc molt més... Hi ha molt més fitxes federatives del que la gent pensa.
1: I tu, David Pons, president de l'associació Chess Menorca, ha estat un plaer conèixer un poc més el món de l'escac i conèixer la història particular de Paco Vallejo i aquesta renúncia. Gràcies, molt amable. Parlem una altra vegada. Adéu.
0: Fantàstic, gràcies.
1: Adéu, gràcies. Adéu. Amb escacs acabam aquesta edició de dijous d'Esports 3. Demà més, com cada dia, a partir de la 1:05. Adéu a tots.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.

0: Bon dia. A les Balears hi ha ara mateix 831 dones en situació de risc mitjà alt, dues d'elles extrem, de patir una agressió física molt greu. Representen una de cada quatre víctimes incloses en el sistema Biogen, que fa un seguiment de 4.300 casos actius a la comunitat, la majoria qualificats per Odelleu. Són dades que coneixem en un estiu devastador, amb prop d'una dotzena de dones assassinades per la seva parella o exparella, 33 durant tot l'any. La darrera víctima confirmada és Paula, de 27 anys, i mare d'un nen apunyalada a casa seva, Cantàbria, divendres passat. Però és que en les darreres hores s'investiguen dos casos més a Múrcia i Astúries. Una autèntica emergència social, assegura la portaveu del lobby feminista Esperança Bosch.
1: Naturalment que el masclisme mata. Naturalment que és una qüestió misògina i que és una violència endèmica i estructural. I això sí que és una emergència social, veus? Perquè aquest estiu està sent terrible.
0: L'experiència demostra que el risc de patir una agressió masclista incrementa en períodes vacacionals, una violència que els moviments feministes demanen no normalitzar. De fet, reclamen més recursos per lluitar contra aquesta problemàtica que denuncien que s'està transformant pels discursos negacionistes d'algunes formacions polítiques i per la manca d'espai que ocupen en els mitjans. Tot d'una, ampliem aquest assumpte. Protagonista, aquest dijous 6 d'agost, Bernat Nadal és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Olivia Navarro. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Que passen per la crisi migratòria. El president de Ceuta es reuneix a Palma avui amb el rei.
2: Concretament serà a les 6. Juan Jesús Vives es reunirà amb Arivent, amb Felip VI, i ara mateix manté una trobada al consulat demà amb la presidenta Marga Proens. El dirigent ceutí demana solidaritat a les comunitats autònomes per acollir els prop de 900 menors que hi han arribat des de la setmana passada. El govern ja ha dit que no tenen capacitat per acollir-ne més.
0: Tot això quan continua l'arribada d'embarcacions irregulars a les Balears.
2: La Guàrdia Civil ha interceptat aquest matí 16 persones d'origen magrebí en dues embarcacions, una a Eivissa i l'altra a Mallorca. Poc abans de les 8:30 s'ha interceptat un primer grup, 11 persones a la carretera de Ses Salines, a Sant Josep. Dues hores més tard, en aquest cas a Mallorca, s'ha detectat un altre grup, 6 persones, a la carretera del Far de Ses Salines a Santanyí.
0: Divisió a Solla davant la manifestació de dissabte contra la massificació turística.
2: Comerciants i restauradors es mostren molestos per l'obligació de tancar terrasses i expositors aquell dia davant la previsió que la cita pugui ser massiva. Molts veïnats veuen bé reclamar mesures per evitar els problemes que causa l'actual model turístic. Els convocants demanen als participants que facin servir el transport públic o que comparteixin cotxe per arribar al poble.
0: El trànsit que preocupa aquest dia i també dimecres que ve, dia de l'eclipsi solar. De fet, els taxistes auguren un col·lapse i reduiran la flota disponible.
2: Les dues associacions principals, de CAIP i de PIMEM, preveuen un caos per les restriccions decretades per l'administració. Vaticinen que dels 2.000 taxis de Mallorca, un terç directament s'agafarà el dia lliure. Afirmen, però, que el servei, en tot cas, estarà garantit.
0: Pel que fa als esports, el Reial Mallorca s'endú el trofeu Ciutat de Palma. Toni Fuster, bon dia.
3: Bon dia. Victòria del Mallorca per 3-0 contra el PSG, bicampió d'Europa, que hi va jugar amb molt dels seus suplents i amb futbolistes del juvenil. El vermell causaren bones sensacions en vista la setmana que ve, que començarà la Lliga. Lubumbo, Virgili i el capità Raillo, autors del 3 gols. El darrer partit amistós d'aquesta pretemporada del Mallorca serà dissabte a les 9 del vespre contra el Bielberg, l'Alemany, que enguany ascendit a la Bundesliga, un partit que podreu veure per IB3 Televisió i que també podreu seguir per IB3 Ràdio a partir de les 8:30 del vespre. I el triatleta porrerem Bernat Xemena protagonitzarà el repte solidari Estrella D7, una iniciativa impulsada per l'associació L'Estrella d'Anna Marta i que s'ha presentat oficialment avui al Jardí de la Misericòrdia de Palma.
0: I per ara no ens en desfem d'aquesta intensa calor que es nota també, Olivia, davall l'aigua.
2: Sí, la boia de la Emeta Andratx, atenció, ha mesurat 33,02 graus a la mà. És un rècord absolut al Mediterrani, des que hi ha registres.
0: La previsió per les pròximes hores del temps amb Tomàs Salom, bon dia.
4: Bon dia, avui hem començat la jornada amb la presència d'alguns intervals de núvols. De fet, ara mateix creuen pel sector de Mallorca i de Menorca i a l'espera d'aquest núvol d'evolució diurna que aquestes immediates hores podrien créixer i que puntualment podrien deixar alguns ruixats intensos i acompanyats de tempesta, principalment a l'interior de Mallorca. La resta no esperant precipitacions. A més, durant el capvespre, el que arribarà també serà la base alta dels núvols de les tempestes desfetes de la península Ibèrica que ens podrien deixar el cel una mica més tapat, sobretot durant la segona meitat de l'hora baixa. Tot això amb unes temperatures diurnes que ara mateix queden entre els 34 i els 35-36 graus a l'interior de Mallorca, lleugerament per davall de les d'ahir, i una temperatura superficial de la mà que està rècord aquests darrers dies. Han batut la temperatura màxima, en el cas de la boia de Sa Dragonera, amb un registre de 33,02 graus, rècord absolut de la Mediterrània Balear.
5: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: Continua l'arribada de persones migrants a les illes. En aquest cas ha estat a Eivissa, també a Mallorca. La Guàrdia Civil ha interceptat aquest matí 16 persones d'origen magrebí que viatjaven en dues embarcacions.
1: Poc abans de les 8:30 d'aquest matí s'ha interceptat un primer grup d'11 persones que caminaven per la carretera de Ses Salines al municipi de Sant Josep. Dues hores més tard, en aquest cas però a Mallorca, s'han detectat altres 6 persones a la carretera també del Far de Ses Salines, però a Santanyí. En el que d'un any han arribat a l'arxipèlag més de 4.000 persones migrants.
0: Precisament la migració irregular en les seves diferents variants marca la reunió que en aquesta hora ja té lloc al Consolat de Mar. Començava a la una entre la presidenta Marga Proens i el president de Ceuta, Juan Jesús Vives. Una reunió de cortesia, hem de dir, abans que el dirigent ceutí es reuneixi avui hora baixa amb el rei Felip VI al Palau de Mariventa. Allà fins al Consolat de Mar hi anem. Es troba la nostra companya Neus Pericàs. Bon dia, sabem res ja de la trobada?
2: Bon dia. Bé, la trobada ha començat a la una en punt, però encara no ha acabat. S'ha fet aquesta trobada on els dos mandataris s'han saludat amb una abraçada i tot seguit han posat uns instants davant les càmeres sense fer cap declaració. Després han accedit a l'interior de l'edifici per fer aquesta benvinguda i tampoc s'espera que es faci cap declaració a la sortida. Es tracta d'una trobada institucional de cortesia, com heu comentat, que s'emmarca en la visita que Vives fa a Mallorca abans de ser rebut pel rei Felip VI a Mariventa. Avui hora baixa, a les 6, es farà aquesta rebuda. El monarca va convocar Vives després de la crisi encetada a la ciutat fa una setmana, arran de l'entrada de milers de persones migrants procedents del Marroc, i respon a la preocupació en què el rei està seguint els esdeveniments. Aprofitant aquesta cita, la presidenta de Proens ha convidat el president ceutí al consolat amb dos dirigents de dues comunitats afectades de ple per la crisi migratòria, que és un tema que està marcant un lloc molt destacat en la seva agenda política. Com han dit, la trobada encara no ha acabat, els presidents segueixen reunits i quan acabi Vives continuarà amb la seva agenda institucional.
0: Gràcies, Neus. En directe des del Consolat, com dèiem, el dirigent ceutí demana solidaritat a les comunitats autònomes per acollir tots aquests menuts, prop d'un miler, que ja han arribat des de la setmana passada, i el govern en diverses ocasions ja ha dit que no hi ha capacitat per acollir-ne més. Actualment, de fet, l'arxipèlag atén prop de 900 menuts migrants. En proporció, Eivissa i Formentera són les dues illes que més n'acullen. Per primera vegada, des que es tenen dades, els menors migrants són majoria entre els menors atesos a l'illa d'Eivissa. Una progressió similar ha viscut Formentera, que a dia d'avui tutela 195 menors migrants. Ens explica totes aquestes dades Helena Gregori.
3: Les Illes Balears atenen prop de 900 menors migrants no acompanyats. El sistema de protecció de menors de l'IMAS de Mallorca assisteix 770 infants. D'aquests, 450 són menors migrants. A Formentera, els menors atesos són 195, a Eivissa 123 i a Menorca 12. En el cas d'Eivissa, per primera vegada des que hi ha registres, més de la meitat dels menors que s'hi atenen són migrants, un 53% del total. La resta, 107, corresponen al circuit tradicional i la meitat estan en acolliment familiar. El servei eivissenc ha passat a acollir 18 menors migrants l'any 2019 a 36. El 2024 i actualment aquest inici d'agost assisteix a 123. En el cas de Formentera, l'acollida de menors migrants gairebé s'ha duplicat en un any, torna a marcar un màxim històric amb 195, un 72% més tan sols en 6 mesos. En aquest cas, la pressió sobre el sistema d'acollida cap al Consell frega el nivell més alt. Els consells d'Eivissa i Formentera expliquen que les arribades cada vegada són més constants, diuen que arriben més exhaustes i en pitjors condicions. Augmenten també els migrants en trànsit procedents dels països de l'Àfrica subsahariana.
0: Sobre el terreny a Ceuta, la Guàrdia Civil dona credibilitat a una nova convocatòria per una altra entrada massiva a la ciutat autònoma el proper dia 15. Diversos mitjans, com Televisió Espanyola, citen un informe intern del cos armat en el qual es confirma la possibilitat que es torni a registrar un nou assalt, tot i que també confien que en aquesta ocasió el Marroc el pugui desactivar.
1: Les crides a tornar a entrar per la costa a Ceuta s'estarien fent a través d'aplicacions i també xarxes socials com TikTok o canals de WhatsApp, tot amb l'objectiu de coordinar una acció conjunta. Mentrestant, la ciutat continua blindada per les forces i cossos de seguretat, segons ha explicat el delegat del govern a la ciutat, Miguel Ángel Pérez.
4: Guàrdia Civil tiene un buen grupo de agentes que están en nuestra ciudad, algo más de 100 agentes que han terminado con las labores que tenía asignadas, que se van a quedar en nuestra ciudad. Como tenemos esos recursos disponibles, pues hemos acordado que van a realizar tareas en la demarcación de Policía Nacional y coordinados, como no podría ser de otra manera, por Policía Nacional. Se trata un poco de tener, primero de aprovechar los recursos disponibles.
1: A més, els cossos recuperats de l'aigua han començat avui a ser ja identificats a una oficina que s'ha obert per recollir les denúncies de persones desaparegudes, segons ha explicat el comandant de la Guàrdia Civil, Sergio Munguía.
5: Esta oficina se pone a disposición de todos los familiares, amigos, personas que tengan algo de información sobre personas que están desaparecidas para ver si podemos relacionarlas con esos fallecidos que han aparecido en la costa. Tenemos también una especie de Instituto de Medicina Legal, ha puesto unos psicólogos, unos trabajadores sociales, así que cualquier persona, no solo para tomarle los datos, sino por si necesita cualquier tipo de apoyo psicológico, también se ha puesto esta oficina.
1: Els agents desplegats també estan duent a terme tasques d'identificació dels menors estrangers que estan tots sols pels carrers ceutis. Això amb l'objectiu de poder traslladar-los als dispositius que s'hi han habilitat.
0: Pel que fa als menors que continuen desemparats pels carrers de Ceuta, UNICEF calcula que hi ha d'haver 1.200 ara mateix a la ciutat.
1: El portaveu de l'entitat, Ildefonso González, reclama protecció per ells, sobretot més recursos per una ciutat que ara es troba desbordada.
6: En alguns casos estan escondidos, tienen miedo a salir. Con lo cual la cifra tampoco es definitiva, pero estamos viendo que podría haber en torno a 1.200 menores no acompañados, con lo cual supera con creces la capacidad que tiene esta ciudad para acoger de forma eficaz a un volumen tan alto de niños.
0: Ho dèiem abans, l'acollida de menors es troba sobre el debat polític, però el PP s'ha obert a acollir-los als seus territoris, com marca la llei, segons ha declarat avui el coordinador general del Partit Popular, Elías Bendodo.
7: Los documentos firmados en las comunidades autónomas con gobierno entre el PP y Vox se habla de que, evidentemente, la Junta de Andalucía, en este caso, las otras comunidades autónomas, cumplirán la ley en materia de inmigración irregular. La legislación vigente se cumplirá. Y el Partido Popular siempre, siempre cumple la ley. Y en esta ocasión también.
0: Ara ve un canvi de posició que l'enfronta al seu soci de govern en autonomies com Andalusia, Extremadura, Castella i Lleó o Aragó, ja que Vox manté la seva intenció de bloquejar els trasllats. Són les 2:14.
8: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Les Balears han sumat avui els minuts de silenci de condemna dels assassinats masclistes convocats arreu de l'Estat per part del Ministeri d'Igualtat. Avui s'ha fet per mot del darrer cas confirmat, l'assassinat de Paula Santander, divendres passat, i mentre s'investiguen com a assassinat masclistes les morts de dues dones ahir, una a Llanes, Astúries, i una altra a Múrcia.
1: La concentració a la capital balear s'ha fet al migdia, a les 12, davant delegació del govern, en presència de representants de les diferents institucions. S'ha fet un minut de silenci i s'ha llegit un manifest que lamenta l'assassinat de Paula, trasllada el condol a la família i, sobretot, condena la violència masclista per part del govern i ha assistit la directora de l'Institut Balear de la Dona, Cati Salom.
9: Que quan arriba un assassinat, produït un assassinat, aquesta dona ha patit molt. Les institucions mos hem d'unir, no? I hem de poder fer aquests minuts per lamentar, no? Aquest assassinat, no? Aquests assassinats que, a més, aquest estiu està sent especialment sagnant, no?
1: El manifest ha recordat que enguany ja són 33 els casos confirmats de dones assassinades per les seves parelles o exparelles. A més, 3 menors d'edat són víctimes d'aquesta violència masclista.
0: La xifra, però, es podria elevar a 35 en les pròximes hores perquè, com dèiem, aquesta concentració s'ha produït mentre s'investiguen com a assassinats masclistes 2 morts que ahir varen colpejar de nou la societat i que han tornat a obrir el debat sobre l'efectivitat del sistema Biogen. Les 2 víctimes mortals, la de Llanes i l'altra de Múrcia, estaven registrades dins d'aquest sistema, cosa que no va impedir l'atac de les seves exparelles.
1: El primer cas es va registrar a Llanes, un agent de la Guàrdia Civil que just havia estat expulsat del cos per violència masclista. Es va presentar al quarter on feia feina la seva exparella, Laura, també Guàrdia Civil. Allà va agafar la pistola d'un company i li va disparar mortalment. Un altre agent va intentar repel·lir l'atac i es va produir un intercanvi de tirs en el qual va acabar morint l'autor de l'assassinat i un altre agent va resultar ferit greu. La víctima deixa 3 fills òrfans, 2 bessones de 14 anys i un altre jove de 18.
0: Hores més tard, a la província de Múrcia es localitzava el cos d'una dona en un centre comercial de la ciutat.
1: La seva exparella, que havia estat condemnat per maltractament a l'abril i no podia acostar-s'hi a manco de 500 metres, segons ha confirmat avui el delegat del govern a la regió, Francisco Lucas.
10: Existe una única denuncia y sentencia en el mes de abril. La víctima, como bien saben ustedes, se encontraba en el sistema Biogen, en este caso que nos ocupa bajo custodia de la policía local de Murcia. Sobre la víctima no había ningún tipo de dispositivo de localización, solo existía una orden de alejamiento.
1: L'assassí va fugir, però finalment ha estat detingut aquest matí en un autobús mentre intentava anar cap a Granada. La parella tenia una filla petita en comú que ha quedat sota custòdia de la família materna.
0: Víctimes en 11 llinatges, mentre les Balears tenen més de 4.300 casos actius a Biogen, al sistema de seguiment integral de les denúncies per violència masclista. Les illes en tenen així la segona major taxa de casos actius de tot l'estat per dones residents, és de 677 per cada 100.000. Són dades que ha facilitat el Ministeri de l'Interior, a l'Agència Europa Presca també revelen que 2 dels casos estan considerats com a risc extrem.
1: I això vol dir que les víctimes es troben en una situació de risc de mort o d'agressió física molt greu, la qual cosa implica mesures de protecció i vigilància més estrictes. És el nivell més alt i comporta, per exemple, la custòdia continuada de la víctima o el control i detenció de l'agressió. Són aquests 2 els casos més greus ara mateix actius a les Balears. De la resta, 53 són de risc alt, 779 de mitjà i 3.472 de risc baix, que és l'inferior de protecció. En aquest cas s'atorga quan la valoració policial no aprecia factors de perillositat extrema, però sí indicis de violència que requereixen seguiment i mesures preventives. La directora de l'Institut Balear de la Dona, Cati Salom, ha insistit en la necessitat de combinar les mesures d'acompanyament i de protecció per evitar la cara més cruel de les violències masclistes, els assassinats.
9: Perquè els sistemes d'acompanyament se van fent i se van duent, però la protecció i el que hi ha les dones seguretat és el fet de que un botó s'activi, que la Guàrdia Civil en res o la Policia Nacional pugui acudir. Vull dir, per tant, hem de ser capaços de fer un sistema que no falli. Hem de ser capaços de fer un sistema que reaccioni de manera immediata.
0: Tot això són les dades. Ara el lobby de dones demana fer les reflexions. La seva presidenta, Esperança Bosch, lamenta que s'hagi normalitzat el fet que a l'estiu s'incrementin els casos de violència masclistes.
1: El perfil de les víctimes és molt variat, però el dels seus agressors es repeteix cas rere cas. Homes masclistes. Qualifica la situació d'aquest estiu com a terrible i demana fer un pensament. No se pot normalitzar l'increment de violència cap a les dones quan es produeix a l'estiu.
11: Estem normalitzant que en èpoques de vacances les dones viuen més perill de ser assassinades. Ens ho han de fer mirar, que quan al Mundial hi va haver un rebot de feminicidis. I tu dius, bueno, o sigui que si guanya o perd l'equip de futbol, que el company o ets company, és el fan número 1, la vida de les dones que té al redor, de la seva dona, de la seva nòvia, de la seva exnòvia, està en perill. Això ho podem normalitzar.
1: La presidenta del lobby de dones lamenta que la situació envers el masclisme està empitjorant els darrers anys després que a principis d'aquest segle XXI s'ha aconseguit despertar certa consciència en favor dels drets de les dones. Una reacció que assegura està amplificada pels partits polítics que han fet seu el discurs del negacionisme masclista.
11: Què ha canviat ara? Pues que hi ha partits polítics que d'això en fan bandera i aquests partits polítics han augmentat han enviat un missatge en els homes de sou vosaltres les víctimes, les dones vos volen destruir, les denúncies falses, tot això que partits com Vox està fent bandera i que partits com el Partit Popular, a segons quines comunitats, ho està comprant.
1: Respecte del sistema Biogen, Esperança Bosch considera que té una funció positiva, però molt de marge de maniobra i de millora, sobretot pel que fa a una manca de recursos estructurals, que lamenta s'està complicant encara més amb les retallades que fan les comunitats de dretes a l'hora de finançar serveis i projectes educatius per educar i conscienciar amb valors feministes.
12: Este 12 de agosto, con motivo del eclipse solar, habilitamos un dispositivo especial de movilidad, seguridad y servicios esenciales en la playa de Palma. Consulta la guía para vivir el eclipse de forma segura y responsable en nuestras redes sociales y en palma.es. Ayuntamiento de Palma.
13: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
14: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
13: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
15: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
16: I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
13: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
8: Escoltant l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Són les 2:22. Seguim amb més qüestions de l'actualitat. Les Balears són la segona comunitat on més s'ha incrementat la població els darrers 3 mesos, només superada per la Comunitat Valenciana. Concretament, el juliol va tancar amb 4.500 residents més que l'abril, això és un 0,3%, i arriben ja al 1.266.279 habitants.
1: És un increment que es concentra especialment entre els joves immigrants entre 20 i 40 anys, que és un perfil molt relacionat amb la demanda d'obra que hi ha a les Balears i també està influenciat pel procés de regularització. Són dades, en tot cas, publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística, que posicionen la comunitat, les Balears, de nou, com una de les que més sump, la segona, concretament, de tot l'estat en la comparativa trimestral.
0: Són dades que coneixem enmig del debat sobre la massificació turística i amb la vista fixada en la propera cita contra la saturació dissabte a Solla. L'Ajuntament s'està organitzant, ja que es preveu massiva. Aquest indret no s'ha triat per casualitat, és un dels nuclis més afectats precisament per la pressió turística a la serra, un símbol, podríem dir, del moviment proteccionista. Però tant l'organització com el consistori saben que acollir la protesta serà tot un desafiament per la idiosincràsia del municipi, la seva ubicació i els accessos per carretera limitats. Per facilitar al màxim la mobilitat, el consistori ha decidit tancar algunes terrasses i anul·lar el mercat exterior mentre espera que la delegació del govern espanyol doni permís per variar l'itinerari en punts determinats.
1: Aquestes mesures, ha puntualitzat l'Ajuntament, no significa que els comerços, restaurants i establiments hagin de romandre tancats. Poden continuar oberts al públic sempre que ho creguin oportú i sigui viable, tenint en compte que no podran ocupar la via pública, com és el cas del carrer de Sa Lluna i també la plaça de la Constitució. També serà necessària la retirada dels vehicles que estiguin estacionats al llarg del recorregut de la manifestació, és a dir, al carrer de Santa Teresa i també les zones dels estiratges i a Celler. El tinent de Batla de Sóller, Carlos Darder, ha explicat que el consistori ha intentat intermediar a l'Associació de Comerciants del Poble per poder canviar el recorregut de la manifestació, però la delegació de govern, que és qui té aquestes competències, va confirmar a l'Ajuntament que no es podia fer cap tipus de canvi.
17: Com a Ajuntament també consideram que hem de cercar un equilibri entre el resident i el turista, i és molt important, a vegades, la qualitat antes que la quantitat, no? Així que nosaltres també tenim molt clar que l'equilibri passa perquè tant el resident com el qui ens visita pues, sentin a gust, no? I per això pues, aquesta feina que s'està fent.
1: I al carrer opinió de tot tipus, mentre els negocis del centre del poble són crítics amb aquesta manifestació, els residents sí que creuen que s'han d'aplicar més mesures contra la saturació turística.
18: Estic d'acord, perquè és vera que això ja ha arribat a un punt que fa molt mal viure. Per els d'aquí, realment.
19: Nosotros tampoco podemos poner las terrazas, no, o sea, es un poco un día perdido. Bueno, de hecho, en nuestro caso, como es todo fresco y no podemos prever si en algún momento tenemos que cerrar, pues hemos decidido no abrir el sábado.
20: La lluita es una cosa que está bien, porque han de lluitar por nuestro pueblo, pero no hemos de olvidar que gran part de negocis d'aquí de Sóller vivim del turisme i que el dissabte és un dia molt important per al comerç local.
0: Mentrestant, l'entitat convocant la plataforma Menys Turisme, Més Vida habilitarà transport col·lectiu cap a Sóller i promourà el cotxe compartit per facilitar l'assistència a la protesta.
1: Asseguren, però, el taxi que no han rebut cap informació sobre com organitzar-se per entrar i sortir del poble. De fet, han sol·licitat ordres concretes a la Conselleria de Mobilitat. El president de la PIMEM, Taxi, Biel Boragas, avisa que si es formen embussos importants es negaran a fer el servei per no perdre dobles.
21: El que no podem fer és tenir taxistes empantanats a Sóller sense poder entrar i sortir mentre els altres necessiten tot servei. I, per tant, el que farà automàticament el taxista, si sap que Sóller queda tancada, has deixat d'anar a Sóller per no trobar-se en una situació de bloqueig absolut.
1: Moragas ha explicat que un trajecte des del centre de Palma cap a Sóller en taxi costa de vers 27 euros. És una quantitat que es pot disparar si el client queda atrapat dissabte dins el túnel d'accés al poble.
0: I encara en aquest debat, Més per Mallorca ha presentat una iniciativa al Parlament que reclama el decreixement turístic amb la reducció de l'activitat aeroportuària. El diputat ecosobiranista Ferran Rosa ha carregat contra el govern del PP a les Illes i del PSOE a l'Estat per sengles polítiques turístiques i ha demanat un canvi urgent.
22: Consolidar 90.000 places de lloguer turístic, eliminant els 2x1 d'intercanvi de places privades i eliminant la moratòria de places turístiques, això per una banda, i per l'altra banda el Partit Socialista, que ens aboca un creixement sense límit a través de l'operador aeroportuari, que només mira pels beneficis dels seus accionistes, que té una política colonial i extractivista amb aquestes illes.
0: Més coses, Alaió també ha presentat la seva estratègia per reforçar les mesures d'estalvi d'aigua, però a diferència d'altres ajuntaments, com Maó o Sant Lluís, no preveu restriccions, Samat Houman.
23: Alaió, per ara, no es preveu obligar els ciutadans a reduir el consum d'aigua. El que es farà és una campanya informativa per conscienciar sobre fer-ne un ús responsable. A més, es preveu que l'any que ve l'Ajuntament subvencioni la recuperació de cisternes i altres sistemes de recollida d'aigua de pluja. Aquesta estratègia respon al fet que Alaió considera que el consum d'aigua al seu municipi és raonable. Se situa quasi un 20% per davall de la mitjana balear. Un dels motius, recorden, és que la seva xarxa de distribució és una de les més eficients de Menorca. Llorenç Mascaró és el regidor d'Urbanisme.
24: La prova és que l'any passat ja van posar sensors de fugues, el que ens ha permès que seguim la població que tenim menys fugues, menys d'un 11%. Per tant, és una bona notícia i que hem d'agrair a tot el poble en si que col·labori amb aquest tema.
23: En qualsevol cas, no s'ha de baixar la guàrdia i per aquest motiu aplicaran noves mesures als equipaments de l'Alaió, reducció de durada dels polsadors de les dutxes, suspensió del rec o reducció al mínim de l'aigua consumida a les instal·lacions esportives municipals.
0: Ryanair celebra la condemna d'un passatger conflictiu en un vol a Mallorca per part d'un tribunal polonès reafirmant la política de tolerància zero davant les conductes inadequades.
1: L'aerolínia irlandesa ha acollit en satisfacció la decisió dels jutjats de Poznan de condemnar un passatger que va alterar l'ordre en el vol que cobria la ruta entre Mallorca i aquesta ciutat. Concretament, l'ha condemnat a pagar una multa de 700 euros, a més d'abonar altres 580 directament sobre el membre de la tripulació que va afectar.
0: I el govern alemany qualifica d'intent d'atemptat híbrid el succés que es va produir de matinada a l'aeroport de Leipzig amb un dron explosiu.
1: Concretament, s'ha localitzat un dron equipat amb una càrrega explosiva que, segons els mitjans locals, no ha explotat degut a un defecte del detonador i va poder ser finalment desarticulat pels artificiers. El dron va ser localitzat al voltant dels avions de transports ucraïnesos.
0: I el Japó no descarta variar la seva política antinuclear quan es compleixen 81 anys de l'atac dels Estats Units a l'Hiroshima.

0: Són les 2:30, titulars a les Balears i ara mateix 831 dones en situació de risc mitjà alt, dues d'elles extrem, de patir una agressió física molt greu. Representen una de quatre víctimes, incloses al sistema Biogen, que fa un seguiment total de 4.300 casos actius a la comunitat, la majoria qualificat de lleus.
1: Són dades que coneixem en un estiu devastador amb prop d'una dotzena de dones assassinades per la seva parella o exparella, 33 durant l'any. La darrera víctima confirmada és Paula, 27 anys, mare d'un nen apunyalada a casa seva a Cantàbria divendres passat. A les darreres hores, però, també previsiblement s'hi afegiran altres dos que s'estan investigant, dos casos més, un a Múrcia i un altre a Astúries.
0: El president de Ceuta es reuneix a Palma avui hora baixa amb el rei enmig de la crisi migratòria quan es compleix una setmana de l'entrada massiva a la ciutat autònoma.
1: Serà a les 6, Juan Jesús Vives es reunirà a Marivent amb Felip VI. Ara mateix manté una trobada al consolat amb Marga Proens. El dirigent ceutí demana solidaritat a les comunitats autònomes per acollir els prop de 900 menors que hi han arribat a les ciutats de la setmana passada. El govern ja ha dit que aquí a les Balears no hi ha capacitat per acollir-ne més.
0: Continua, mentrestant, l'arribada de persones migrants a les illes. La Guàrdia Civil ha interceptat aquest matí 16 persones d'origen magrebí que han arribat en dues embarcacions a Eivissa i a Mallorca.
1: La primera ha estat a poc abans de les 8:30 del matí. Concretament s'ha interceptat un grup d'11 persones que caminava a la carretera de Ses Salines al municipi de Sant Josep. Dues hores més tard es repetia l'estampa, en aquest cas a una altra carretera, del far de Ses Salines a Santanyí.
0: Divisió a Solla davant la manifestació de dissabte contra la massificació turística que obligarà a prendre mesures per part de la delegació del govern i l'Ajuntament.
1: Comerciants i restauradors es mostren molestos per l'obligació de tancar terrasses i expositors aquell dia davant la previsió que la cita pugui ser massiva. Molts veïnats, en canvi, veuen bé reclamar mesures per evitar els problemes que causa l'actual model turístic. Els convocants, per la seva banda, demanen als participants que facin servir el transport públic o comparteixin cotxe per arribar a aquest poble.
0: Preocupació quant al trànsit també el dia de l'eclipsi solar. Els taxistes auguren un col·lapse i reduiran la flota disponible.
1: Les dues associacions principals, la de CAE i la de PIMEM, preveuen un caos per les restriccions decretades per l'administració. Vaticinen que dels 2.000 taxis de Mallorca, un terç s'agafarà el dia lliure. Afirmen, però, que així i tot, el servei estarà garantit.
0: A Eivissa continuen sense solucionar-se els problemes de cobertura que pateixen els comerciants i veïnats del centre.
1: Segons ha pogut saber IB3 Notícies, Telefònica està pendent d'uns permisos per instal·lar una torre. Això sí, cap comunitat de propietaris vol que es posi una antena al seu edifici.
0: I continua la calor extrema, que també es nota davall l'aigua.
1: Sí, perquè la boia de l'Emet, Andratx, ha mesurat, atenció, 33,02 graus a la mà. És un rècord absolut a la Mediterrània des que hi ha registres.
2: Informatiu migdia. Esports.
0: Esports que fem amb Toni Fuster, bon dia de nou.
3: Com anem? Bon dia.
0: I que començant parlant de futbol, de bones notícies, el Real Mallorca passa per damunt el Paris Saint-Germain en el Ciutat de Palma.
3: Victòria del Real Mallorca per 3-0 contra el conjunt francès, bicampió d'Europa, però que ahir va jugar amb molt dels seus suplents i amb futbolistes del filial. Tot i així, no han de restar cap mèrit a la victòria del mallorquinistes, que varen oferir una molt bona sensació en vista a l'inici de la competició de Lliga a l'estadi de Son Moix la setmana que ve contra el Reial Valladolid. El golejador del Mallorca, Barancesi Tolubumbo, quart gol de la pretemporada, Jan Virgili i el capità Antonio Raillo. A la primera part, l'entrenador Luis García Fernández va ficar un 11 que molt bé podria ser el titular contra el Valladolid. En Bernau, Tenas a la porteria. A la defensa, Calatallut, Valgen, Raillo, Bato. Al mig camp, aquest doble pivot format per Sergi Darder i Manu Morlanes. A les bandes, Cito Lubumbo i Jan Virgili. Pablo Torre a la mitja punta i Adrián Fuentes com a gran referent a l'atac. En el segon temps, el míster va canviar a tots els futbolistes. Només es quedaren sense jugar Aymar Peña, del filial, i el tercer porter també del filial, Nil Torreguitart. En acabar el partit, a la zona mixta, va parlar el migcampista artenanc Sergi Darder.
4: Contents per veure gent contenta, per veure que l'equip fa coses, fa el que diria, juga com entrena, que és l'important. El de pitch no ets capaç de plasmar després en el partit el que estan entrenant, i de moment les coses estan sortint, així que contents. Si il·lusió i l'energia que tenim a l'equip en cada entrenament i cada partit és molt positiva, l'ambient, com he dit antes, així que tot el que t'ho puc dir ara és positiu, però més allà de resultat, evidentment.
3: Sergi Darder diu que, tot i la victòria del Mallorca, encara falten coses per millorar.
4: Físic, ritme, moltes coses que el míster, ja t'he dit, és un entrenador que és tot el contrari a sortir i jugar. És un entrenador que surt, pensa, fa el que han treballat, és a dir, és un tio que no te deixa de treballar, de fet, de millorar coses, de que cada partit és diferent, de que cada rival és diferent, inclús el descans m'ha de canviar qualque cosa per anar treballant diferents tipus de partit com es trobaran durant la temporada. Però és pretemporada, me'n falta moltíssim. Hem d'estar contents, evidentment, però no m'ho han d'enganar.
3: No mos han d'enganar. Deixa un avís per tots els aficionats mallorquinistes.
4: No han començat la lliga, així que tampoc podem pretendre aquí que la gent s'il·lusionin que ja han pujat, ni molt menys. És pretemporada. Queda moltíssim per estar al 100%, però bueno, això en 10 dies comença el bo i ja t'he dit, almenys l'ambient és positiu, les ganes d'anar a entrenar cada dia és tothom, ja no xer de l'entrenador, que és el primer, que evidentment amb unes ganes enormes, la gent, l'ambient, el grup, tot el que se transmet és molt bo, i el que hem de fer és allargar-ho i s'allarga guanyant.
3: I a banda del partit i la victòria, Sergi Darder va parlar del seu company, Jan Virgili, un jugador important que es troba a l'òrbita d'altres equips de categoria superior. El futur de Virgili en el Mallorca no està gens clar, però el club que vulgui fer-se amb els seus serveis haurà de pagar la clàusula de rescissió de 12 milions d'euros. Escoltam Sergi Darder parlant de Virgili.
4: Ara ja és una cosa seva, i sobretot crec que més que seva, perquè del lot jove és molt mal de fer, i per experiència pròpia m'ha passat en altres moments de la meva vida, sobretot del seu entorn, que sigui capaç d'entendre, que el facin entendre el que és millor per la seva carrera, el millor és per ti, no ho sabem, no dic que sigui quedar aquí, però bueno, crec que com aquí no es tira cap puesto, això ho sap ell, però bueno, el que t'he dit, tampoc li hem de posar cap pistola en el cap, ell és gran de com per sobre el que ha de fer, el seu entorn és gran de per sobre el que ha de fer. Però bueno, de moment està aquí i l'hem de disfrutar fins que sigui aquí.
3: I en el Paris Saint-Germain hi ha un tècnic mallorquí que és campió d'Europa, per banda l'ajudant de Luis Enrique, Rafael Pol, que va rebre un homenatge a banda del partit per part dels directius del conjunt mallorquí. Pol va atendre el mitjà, valorant així el seu equip.
5: Avui sabien que era un partit especial, que hi havia, ens faltaven molt de jugadors, que hi havia molt de jugadors que era el primer dia que estaven en nosaltres, i bueno, jo crec que dins de totes les complicacions que presentava el partit, pues, bueno, hem d'intentar treure les coses positives, corregir les que han de millorar i seguir endavant, perquè d'aquí 7 dies tenim una final.
3: Dimecres que ve, el PSG jugarà la Supercopa d'Europa contra l'Aston Villa d'Unai Emery. Rafael Pol també va aprofitar el moment per parlar d'aquest Real Mallorca.
5: Jo sí que crec que el Mallorca ha fet no només avui un molt bon partit, ha fet una molt bona pretemporada en general. Jo crec que han construït un equip que té molt bona pinta després de la segona divisió, és llarga, és complicada, és difícil i està per veure, però jo crec que el projecte il·lusiona i ojalà que els hi vagi molt bé i que puguin pujar a primera.
3: I la tenda oficial del Real Mallorca tenia ahir a la venda camisetes del PSG. Això no va agradar a l'afició mallorquinista. Algun d'aquests aficionats que ha entrevistat IB3 s'han mostrat dolguts amb aquest fet.
6: Això és la tenda del Mallorca, no del PSG. No tenien que vendre l'equipació d'un altre equip.
7: M'estimen no fer comentaris perquè és una vergonya vendre equipació de l'equip rival. Crec que no ho he vist mai, és el primer pic que ho veig.
8: ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a opinar? El PSG, un desastre. Que el PSG no pinta nada en la tienda, pero bueno, lo que hay.
9: Yo no respal, no me agradaría, pero bueno, ya está. No podemos hacer nada nosotros.
6: Això per treure dos bes, és l'únic que he trobat, que això per treure dos bes, només.
3: Negoci, negoci. Pròxim partit del Real Mallorca, dissabte a les 9 del vespre contra l'Elberberg, alemany, que enguany ha ascendit a la Bundesliga. Un partit que podreu veure per IB3 Televisió i que també podreu seguir per IB3 Ràdio a partir de les 8:30 del vespre. Deixem el futbol per la mare de bàsquet. Les jugadores mallorquines Alba Torrents i Elena Puello s'han concentrades en la selecció espanyola. La Vinissalamera i la Palmasana són a Madrid per començar a preparar el Mundial. L'equip que dirigeix Miguel Méndez ha fet ja el primer entrenament i durant aquest mes d'agost disputaran un total de 6 partits amistosos. La cita mundialista és el setembre a Berlín, Alemanya. Sentim Alba Torrents, jugadora de l'Azul Marino, que es prepara per al Mundial.
10: Lo que intento siempre es preparar todas las facetas, tanto físicamente, mentalmente, en la pista y poner todo el trabajo, ¿no? Todo lo que está en mi mano para estar hoy lista para sumar, para aportar y como siempre, aquí hay un objetivo común y queremos crear el mejor equipo para conseguirlo.
3: Des de la seva veterania i experiència, Alba Torrents, sens dubte que és una veu autoritzada per parlar també de les seves companyes de selecció.
10: Yo las veo y yo siento ilusión. A mí me ilusiona este equipo, ¿no? Y ves el talento que ya han demostrado, jugadoras muy jóvenes jugando a un nivel que no va acorde, ¿no? Digamos con o sí, porque lo están haciendo y también creo que lo más importante es con muchas ganas.
3: I a banda de la selecció espanyola, un apunt del bàsquet Menorca, la sortida de la Fundació Èstia com a principal patrocinador no altera els plans del conjunt menorquí. El club assegura que mantindrà el mateix pressupost i afronta la nova temporada en tranquil·litat. L'esportista mallorquí Bernat Xemena protagonitzarà el repte solidari Estrella D7, una iniciativa impulsada per l'associació L'Estrella de la Marta i que s'ha presentat oficialment avui al Jardí de la Misericòrdia de Palma. Xemena afrontarà D7 Ironmans en D7 dies consecutius, un a cada comunitat autònoma. L'objectiu és donar visibilitat a la necessitat urgent d'impulsar la investigació del càncer infantil i recaptar fons per finançar nous tractaments. Aquest desafiament solidari, que començarà el mes de setembre, unirà esports, solidaritat i investigació. Sentint l'atleta porrerenc Bernat Xemena.
11: El principal és honrar Anna Marta, donar visibilitat, i si podem aportar o recaptar fons per a aquest assaig clínic que se fa a Niño Jesús, molt millor. És que neix simplement de la ràbia, de la impotència i de pensar que és un tema que no és molt conegut, però que sí que ha de ser el pitjor que pot passar a un pare o una mare, jo som pare, i va néixer d'això. Simplement per donar una ajuda, per donar visibilitat i per fer una cosa que fos gran de veres.
3: Tens ara per parlar d'handbol. El Tresmap i el Handball Club a Eivissa ja està en marxa, mantenint el bloc de la temporada passada. Víctor Sancho, bon dia.
12: Bon dia. El Tresmap només ha signat un ex, com el pivot argentí Juan Montoto i els defenses Iván Calvo i Bruno García. El tècnic Eugenio Tilbes valora aquestes dues darreres incorporacions i la dificultat de la competició, la divisió d'Honor Plata.
13: Tenemos dos incorporaciones, más una recuperación, digamos, y contentos. Lo que buscamos con ellos es pues seguir compitiendo, sobre todo eso. El objetivo es ser competitivos, la liga se está poniendo cada vez más cara, hay rivales de mucha entidad con presupuestos bestiales, mejor incluso que equipos de Liga Sobal. Dar ese plus con Iván a nivel defensivo, que es un jugador muy conocido de la categoría, que se sabe todo bien.

0: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
3: Podem gravar, idò.
4: Dale play.
3: Raül Valls, com estàs?
4: Molt bé, Joan Mimàs.
3: Aquí fent un programa...
4: La gran vida.
3: Passen tantes coses.
4: Cada dissabte i cada diumenge.
3: A partir de les 9.
4: Actuals a les 9.
3: No, i no t'obram, i no t'obram.
4: Aquí, a IB3 Ràdio.
2: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
4: Saps què t'ho vull dir?
3: Sí.
2: En Joan Mimàs i Raül Valls.
0: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3. Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
5: El sector del taxi mira amb molt d'escepticisme la jornada de l'eclipsi dimecres que ve. De fet, les dues patronals, CAEP i PIMEM, preveuen directament un caos per les restriccions decretades per l'administració. L'associació vinculada a la CAEP, en concret, vaticina que dels 2.000 taxis que hi ha ara a Mallorca, un terç, d'haver 500, s'agafaran el dia lliure per no aguantar els embossos. Així tot, asseguren que el servei estarà garantit.
6: El mateix president de CAEP Taxi, Antoni Bausà, no farà feina, ja ho ha dit, a la jornada del dia 12. Diu que ja té una edat i que no necessita. I com ell afirma, altres companys que se n'afluixaran de circular perquè les condicions no seran adequades. Tot i que entén les mesures de prevenció i restriccions fixades, també opina que s'estan generant un pànic innecessari.
7: S'està ficant una por social que no sé si ens estem traslladant molt perquè s'hi estàssim recordant molt el temps de la pandèmia. I, claro, pues, aquí hi ha un, crec que s'està generant un pànic tal vegada innecessari.
6: Per part de l'altra patronal, la PIMEM Taxi, també hi ha escepticisme sobre com es garantirà la mobilitat durant el dia de l'eclipsi. El president Biel Moragues preveu que es formin molts embossos i que la circulació, per tant, sigui incòmoda. Tot i que també, en aquest cas, garanteix el servei, avisa que si la situació es descontrola, es retiraran.
8: Si hi ha problemes d'emboss, que signifiqui que un senyor surt per estar en soc aturat a un emboss, els companyeros se retiraran. Hem de ser conseqüents, si et surt a guanyar dos vets i a transportar gent. Si resulta que al final hi ha un bloqueig i resulta que no te pot moure ni cap enbany, ni cap enrere, ni cap aquí, ni cap allà, pues...
5: Mentrestant, les administracions insisteixen que la millor manera de circular aquest dia serà a peu, en bicicleta o en transport públic, però així tot se sap que molts ciutadans triaran el cotxe o la moto per moure's. En aquest sentit, també la DGT reforçarà la vigilància, sobretot en les zones d'observació.
6: Trànsit recomana planificar els desplaçaments, escalonar les tornades i extremar la precaució al volant. Durant el dia i la nit, desenvoluparà mesures preventives, vigilància sobre carretera i informació permanent als usuaris. També realitzaran controls de droga i d'alcohol als indrets més massificats. Als panells de les diferents vies s'anirà actualitzant en tot cas la informació sobre possibles incidents.
5: En l'àmbit sanitari, els hospitals de Mallorca reprogramaran cirurgies previstes aquell dia, dimecres que ve, per alliberar llits i equips quirúrgics perquè puguin actuar en cas de produir-se una situació d'emergència.
6: És una de les mesures previstes en matèria de salut per garantir la disponibilitat de llits en cas que hi hagi un increment de la demanda assistencial aquest dia, el 12 d'agost. D'aquesta manera, els hospitals mantindran l'activitat quirúrgica ordinària al matí, però alliberaran quiròfan al capvespre per poder fer front a una possible situació de crisi. Manuela García és consellera de Salut.
9: No se suspende nada. Hay una diferencia entre suspender y reprogramar. La actividad se realiza. Lo que ocurre es que la actividad que se realizaba el día 12, pues se pasará o al 11, probablemente, o al 13 o al 14. És a dir, no se queda suspendido nada.
5: I el sector nàutic espera un ple complet a la mà per

0: Veure des de l'aigua l'eclipsi, el president d'Empreses Nàutiques ha confirmat que ja fa temps que totes les seves embarcacions estan llogades per observar el fenomen astronòmic.
1: Jaume Baquer així tot matisa que no serà això extraordinari, ja que l'eclipsi arriba en plena temporada alta, i ja en temporada alta és habitual ja el cartell de complet.
2: Es podrà estar confirmat, però això realment en el sector no li aporta res, no li aporta cap plus, perquè 12 d'agost és temporada alta i amb eclipsi o sense, la gran majoria d'embarcacions ja estan alquilades.
0: I B3 ja prepara un gran desplegament per seguir en directe l'eclipsi. Més de 12 hores d'emissió en directe i amb equips repartits per les quatre illes, tot per viure el fenomen minut a minut.
1: La Radiotelevisió Pública Balear mobilitzarà prop de 20 equips, 3 drons i un desplegament multiplataforma sense precedents per seguir en directe un dels fenòmens naturals més extraordinaris que viurem aquí a les illes. L'operació Eclipsi a B3 començarà a primera hora del matí amb el programa El Dia i també amb l'Ara Anam de Televisió, que oferirà connexions en directe, entre vistes, experts i recomanacions per observar aquest eclipsi en seguretat. Tots els informatius de la casa dedicaran una cobertura especial a aquest esdeveniment astronòmic amb connexions en directe arreu de l'arxipèlag i la darrera hora dels talls de carreteres.
3: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
0: Ho hem avançat en titulars. Continuen sense solucionar-se els problemes de cobertura que pateixen els comerciants i veïnats del centre d'Eivissa. Segons ha pogut saber IB3, Telefònica està pendent d'uns permisos per instal·lar una torre, però ara cap comunitat de propietaris vol que es posi una antena al seu edifici. Ana Fernández.
4: Comunicar-se per telèfon o pagar amb targeta als comerços de Vila és complicat des de fa mesos a causa de la poca cobertura que hi ha. Són els comerciants Paquita Hispan i Carolina Cárdenas.
5: A l'hora de passar una targeta de crèdit, el datàfono nos da bastantes problemes. Y bueno, nuestros clientes a la hora de conectarse a la wifi del local.
6: Es en el momento del pago de los clientes, pues nos afecta que no hay red en los datáfonos, entonces pues no podemos realizar los pagos, toca darle la red a todos los clientes.
4: Segons ha sabut IB3, Telefònica estaria pendent d'una autorització per instal·lar una torre que acabaria amb aquests problemes, però cap comunitat de propietaris vol ara posar una antena al seu terrat. Turistes i residents també pateixen aquesta falta de connexió.
7: Estava intentant hablar con mi amiga, que le estaba diciendo algunas cosas con una registración vocal, pero no me envía el mensaje. No tengo internet, no tengo cobertura por aquí.
8: Jo, per exemple, a casa tinc que sortir a una terrassa, perquè dins a vegades tenen problemes.
9: Que no tengo cobertura y voy buscando, pero se me apaga y no logro de conectar el móvil.
4: Des de l'Ajuntament han explicat que es va proposar ubicar aquesta antena a l'edifici on hi ha les oficines municipals, però que la comunitat de propietaris també va rebutjar aquesta proposta.
3: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: El ritme de l'estiu de Vivaldi, inspirats per Santiago Rusiñol, amb els plànols avançat i a punt per ajustar-se amb la intel·ligència artificial per no deixar gaire espai per a la imaginació. Així s'han presentat avui els detalls del projecte Born, que ha de crear a Palma el districte de les Arts del Solà, on ara mateix només hi ha el conservatori. Un projecte ambiciós, amb estàndards climàtics exigents i per al qual la Conselleria d'Educació acaba de transferir 1.200.000 euros i que manté els terminis de licitació a finals de l'any que ve. Sandra Martínez, bon dia.
10: Bon dia. Tres dels arquitectes responsables d'aquest projecte, la Unió Temporal d'Empreses, formada pels despatxos d'arquitectura Coll Clerc i Barceló Balançó, han estat els encarregats de mostrar les bondats d'un espai amb quatre edificis diferenciats, els tres nous al nord, units amb el conservatori original, que patirà algun canvi i que neix amb la intenció de reunir i millorar els centres d'ensenyament artístic superiors, però també volen ser un espai obert a la ciutadania. De fet, expliquen, vol ser un born, el born que va descriure Santiago Rusiñol a la seva Illa de la Calma, una mescla única de plaça i passeig, segons ens ha explicat Jaume Coll.
11: La gent hi passarà per allà. Ha de passar i ha d'interactuar amb el que passa en aquests edificis, però no ha d'interferir, és a dir, ha de disfrutar però no ha de generar un conflicte, no? A la qual aquesta dualitat entre passeig i plaça, passeig perquè un passeig, no?, i plaça perquè els estudiants sortiran, no?, sortiran de la biblioteca, sortiran de les seves aules i han de poder estar allà.
10: En aquest bord que unirà l'Eixample i Amanecer, en aquesta infraestructura del segle XXI que acollirà estudis tan antics com la vida, la música, la dansa, el teatre o el disseny, neix també com un repte mediambiental amb edificis bioclimàtics de primer nivell. Toni Barceló.
12: Tenim la ventilació creuada i després fa servir també a la il·luminació natural, evidentment de tots els espais tenen il·luminació natural, i el sistema fotovoltaic per la generació d'electricitat i a més controlem el cicle de l'aigua de tot el conjunt.
10: Els nous edificis estaran encarats al carrer de Pere Cafaro i no cap al fons, al Magnànim, com passava amb el Conservatori, i els primers pisos del complex estaran també units a través de passarel·les.
0: Tot això és el que hem conegut avui del projecte, però quan serà una realitat, Sandra?
10: I del conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, conscient que sovint els terminis són mal de complir, només s'ha compromès a una data, a finals de l'any que ve, la licitació del projecte.
13: L'equip redactor establirà un termini d'execució d'obra i aquest serà el qui comandarà, diguéssim, en aquest sentit. Però la intenció, quina és? La intenció és, com a bé, poder arribar a finals del 27 i poder licitar les obres a final del 27.
14: Bueno, para mí ha sido muy guay, porque... Nada más que la chica que nos hacía la foto, nos han enseñado lo que teníamos que hacer, esto. Para mí era una experiencia muy bonita para mí, la verdad. Me gustó, me ha gustado mucho. De esto, cuando me han dicho, nene, te van a hacer una foto que saldrá en la exposición. Y, claro que yo quiero.
0: És la veu de Nenesi, senegalesa, amb més de 20 anys de residència a Mallorca i una de les protagonistes de l'exposició fotogràfica que commemora els 40 anys de la Fundació de Xalles.
10: I que podem veure a la Fundació de Palma i amb els usuaris i els treballadors dels seus projectes socials, l'entitat vol posar rostre allò que sovint només són xifres, els informatius. Una tasca, la de fotografiar aquestes persones que ha comptat amb la complicitat de Cati Orrac i Marika Lorin Lucat.
15: Vaig dur l'equip i vaig conèixer les distintes persones i vaig intentar retratant-los, és veure que la primera impressió va ser de ser un poc grisa i l'uniformitat molt grisa, i el meu objectiu va ser donar-los llum i color.
16: Para mí siempre ha sido muy importante la gente que he conocido a lo largo de los reportajes que he realizado, porque son la gente que realmente me han ayudado a que salga bien el reportaje. Y a mí me ha parecido como muy natural poner en el centro de la fundación a las personas que están trabajando aquí.
10: 40 anys després de la seva posada en marxa, Llucia Fortesa Oliver, presidenta de la Fundació, té ben clar que la seva feina segueix sent ben necessària.
17: I situacions que a vegades són més complicades. Per tant, és un paper que a nivell social és molt important que les entitats, especialment de Xalles, també hi siguem seguint i pitjar, reivindicar un poquet el nostre paper i la necessitat de canvis a nivell de l'administració i tenir en compte tot el col·lectiu.
10: Després de Palma, l'exposició itinerarà pels diferents centres de deixalles a Mallorca.

0: Un espectacle de drons a la platja de Serenal i la pirotècnia Cavaller de les Falles de València com a encarregada del castell de focs artificials seran les principals novetats d'enguany a les festes de Sant Bartomeu a Sant Antoni de Portmany.
1: També enguany hi haurà un festival de swing amb actuacions i classes al carrer i un concert tribut a Extremoduro, un espai també per les activitats més tradicionals com la festa de cartaginesos i romans i una ballada de pogo.

0: Són les 3, moment per repassar les principals notícies d'aquest dijous 6 d'agost. A les Balears hi ha ara mateix 831 dones en situació de risc mitjà, alt, dues d'elles extrem, de patir una agressió física molt greu. Representen una de cada quatre víctimes incloses al sistema Biogen, que fa un seguiment de 4.300 casos actius a la comunitat, la majoria qualificats, però, de lleus. Guillermo Ortega, bon dia.
1: Bon dia. Són dades que coneixem en un estiu devastador amb prop d'una dotzena de dones assassinades per la seva parella o exparella 33 durant l'any. La darrera víctima confirmada és Paula, de 27 anys, i mare d'un nen apunyalada a casa seva a Cantàbria divendres passat, però és que en les darreres hores s'investiguen dos casos més a Múrcia i Astúries. Cati Salom és la directora de l'Institut Balear de la Dona.
2: A part que els sistemes d'acompanyament se van fent i se van duent, però la protecció i el que hi ha les dones seguretat és el fet de que un botó s'activi, que la Guàrdia Civil en res o la Policia Nacional pugui acudir. Vull dir, per tant, hem de ser capaços de fer un sistema que no falli. Hem de ser capaços de fer un sistema que reaccioni de manera immediata.
0: Pendents avui de la reunió del president de Ceuta a Palma amb el rei i enmig de la crisi migratòria quan es compleix una setmana de l'entrada massiva a la ciutat autònoma.
1: A les 6, Juan Jesús Vives es reunirà amb Maribent, amb Felip VI. Abans, al migdia, ha mantingut una trobada al consolat demà amb la presidenta del govern, Marga Proens. El dirigent ceutí demana solidaritat a les comunitats autònomes per acollir els prop de 900 menors que hi han arribat des de la setmana passada. D'altra banda, Ceuta ha afirmat que el govern central li consta la cridada per xarxes a una nova entrada massiva prevista per al dia 15 d'agost.
0: Tot això quan a les Illes continua l'arribada de persones migrants. La Guàrdia Civil ha interceptat aquest matí 16 persones d'origen magrebí que han arribat en dues embarcacions a Eivissa i a Mallorca.
1: Poc abans de les 8:30 s'han interceptat un grup d'11 persones a la carretera Set Salines al municipi de Sant Josep. Dues hores més tard, en aquest cas a Mallorca, s'ha detectat altres 6 persones a la carretera del Far de Set Salines a Santanyí.
0: Divisió a Solla davant la manifestació de dissabte contra la saturació turística que obligarà a prendre mesures per part de la delegació del govern espanyol i de l'Ajuntament.
1: Comerciants i restauradors es mostren molestos per l'obligació de tancar terrasses i expositors aquell dia davant la previsió que la cita sigui massiva. Molts veïnars veuen bé reclamar mesures per evitar els problemes que causa l'actual model turístic. Els convocants demanen als participants que facin servir el transport públic o comparteixin cotxe per arribar fins al poble. Carlos Darder és el primer tinent de Balda.
3: Com a Ajuntament també consideram que han de cercar un equilibri entre el resident i el turista. I és molt important, a vegades, la qualitat antes que la quantitat, no? Així que nosaltres també tenim molt clar que l'equilibri passa perquè tant el resident com el qui ens visita pues, se sentin a gust, no? I per això pues, aquesta feina que s'està fent.
0: Els taxistes auguren un col·lapse el dia de l'eclipsi solar i reduiran la flota disponible.
1: Les dues associacions principals de CAEP i PIMEM preveuen un caos per les restriccions decretades per l'administració. Vaticinen que dels 2.000 taxis de Mallorca, un terç s'agafaran el dia lliure. Afirmen, però, que el servei estarà garantit. Antoni Bausà és el president de CAEP Taxi.
4: Però s'està ficant una por social que no sé si ens està entrellerant molt perquè s'hi està recordant molt el temps de la pandèmia. I, claro, pues, aquí hi ha un, crec que s'està generant un pànic tal vegada innecessari.
0: Amb aquestes declaracions arribarem a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. La informació continua puntual als butlletins horaris a IB3 Ràdio. Ara vos deixem en Tèntol.
5: Més informació a ib3notícies.com.

I d'avui és Sant Salvador. És festa, Artà, com dèiem, a nit hi fan la gran verbena i heu de saber que a les Balears hi ha un total de 1.440 salvadors de nom, segons l'Institut Nacional d'Estadística. I salvadores són 110 en total a les Balears. Avui que, precisament, fa 81 anys que l'exèrcit dels Estats Units va llançar la bomba atòmica sobre la ciutat d'Hiroshima, al Japó, i va causar immediatament 80.000 morts i 70.000 ferits, tot i que la xifra mortal va ascendir llavors a 166.000 a causa dels efectes de la radiació. Va ser el 6 d'agost de 1945, a les 8:15 del dematí. Va ser el primer atac nuclear de la història. La bomba era Little Boy i va ser llançada per l'Enola Gay.

L'Enola Gay va causar una destrucció total de la ciutat d'Hiroshima. Tres dies més tard va caure una altra bomba a Nagasaki, fet que va dur el Japó a rendir-se el 15 d'agost, i això marcaria l'inici del final de la Segona Guerra Mundial. El 1980, la banda britànica OMD, a qui sentim, va publicar aquest Enola Gay, una cançó antibel·licista en què parla d'aquest episodi. Començam.

0: Idò, com estàu? Ben retrobats. Atento'l com cada dia, com feim de dilluns a divendres, entre les 3 i les 6 del capvespre, en què vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio. Avui, dia de Sant Salvador, dia en què fa 81 anys del primer atac nuclear, en aquest cas a la ciutat d'Hiroshima, al Japó. Això marcaria l'inici del final de la Segona Guerra Mundial. I ho hem volgut recordar en aquest programa Tentol, que, com sempre, ja sabeu que juguem amb l'actualitat, també juguem amb les paraules, un programa que, en definitiva, sabem o intentant saber totes les lletres. Però sí que qui les saben totes són na Maria Pons i en Miquel Jun. Miquel Junc, Maria Pons, bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: On seríeu millor que aquí?
1: A la platja.
0: Ah?
1: Sí? A la meva, en el sofà.
0: Sí, però fa calor, clar. A la platja, amb aquest bater de sol.
1: Dins aigua.
0: Sí, a casa nostra, si no hi ha ventiladors, aires...
1: N'hi ha. Mm? Aquí també, eh?
2: Aquí, aquí estan fresquets, però clar.
0: Ja hi seria la mà, eh? De fet, faria el mort, ara.
2: Estaries allà flotant.
0: Sí. Dins la mà.
2: Mm. Jo som més de bussejar que de surar com una boia, però...
0: Però Tentol és, pràcticament, podríem dir que el millor refugi.
1: Eh? Refrescant, sí.
0: Sobretot per aquests dies, eh? Bueno, què tenim per avui, Maria?
2: Què tenim per avui? De començarem jugant a la batussa de Tentol amb un poble de les Balears, sabrem en quin, però també parlarem de la... confirmació de les aigües del nord de Menorca. Se mos ha confirmat que és un gran santuari de catxalots.

0: també hi seríem, eh? Entre, bé, no ho sé, no sé si m'imposaríem molta.
1: La Maria ha dit que li agrada nedar
0: entre catxalats.
2: Sí,
1: imagines. Sí.
2: Entre, no sé si m'ho menjarien.
0: Però, clar, s'allar mig
1: i veure el gos. I entrant tot tres.
2: Que no m'ho detenc, m'ho dic jo.
0: Que llavors escupin, eh? Que aquesta imatge la varen veure, també.
2: Que mos escupin, no que mos treguin per darrere, que mos treguin per davant.
0: Sí, sí, sí. Vius. Vius. I vius, eh?
2: Una campanya científica ha detectat 48 catxalots, un 20% dels quals eren cries, una xifra que reforça el paper d'aquestes aigües com una de les principals àrees de reproducció de l'espècie a la Mediterrània Occidental i reforcen també la petició de protegir aquest espai marí clau per a la seva reproducció d'aquesta espècie dels catxalots. En parlarem amb en Xema Brotons, director de l'associació Turciops.
0: I les aigües del nord de Menorca, que es confirmen com un gran refugi, com un gran santuari de catxalots i, per tant, aquesta importància de protegir aquest espai marí perquè se pugui reproduir aquesta espècie. I avui és dia de visita de la nostra cinèfila de capçalera, Neugenia San Pedro.
3: Avui, a Plaça Objectiu, xerrarem d'una pel·lícula que vaig poder veure a la clausura de l'Atlàntida Mallorca Film Festival. És una pel·lícula que és vera que a mesura que han passat els dies m'ha anat agradant molt més. Se titula El ser querido, és d'en Rodrigo Sorogoyen i la protagonitza en Javier Bardem i en Victoria Luengo. És vera que és una pel·lícula que te deixa pensant una estona llarga, així que després l'han de comentar sí o sí.
4: És una història de traïció, és una història d'abandono, és una història d'amor. De gente que no puede mirarse a los ojos.
0: El ser querido, de la qual n'hem xerrat, i avui...
1: I la Maria és amiga de tots els protagonistes.
0: N'hem xerrat.
2: No ho volia dir, però sí, clar, el meu amic Javier Bardem, amb aquesta veu tan profunda que té, amb aquesta reflexió tan guapa que fa, gent que no se pot mirar en els ulls.
0: Varen xerrar d'aquest nou amic teu que feres diumenge. Sí, el sentirem també aquí a Tento, l'han xerrat de Ser Querido, però avui posarem la cirereta ja d'aquesta participació a l'Atlàntida Mallorca Film Fest.
1: Amb una persona que l'ha vista.
0: Exacte, en Eugenia San Pedro, que és la nostra cinèfila de capçalera, per saber la seva opinió, que li ha semblat, i també de cara en aquesta estrena que serà a final d'aquest mes d'agost.
2: Dia 26 d'agost, sí.
0: Exacte. Idò, i què tindrem més, Miquel, avui?
1: Avui a la notícia del dia vos explicarem que s'ha inaugurat a Palma l'exposició fotogràfica titulada Materia Ànima, una col·laboració entre l'estudi de Llum i la Fundació de Xalles per celebrar els seus 40 anys i a través de retrats volen donar visibilitat a les persones que dia a dia fan renéixer els materials.
5: Els residus de l'abocador de la planta de Milà estem farts.
6: Vidres, cartolones, escolta un moment. És hora d'estar junts i demostrar que no som fems. La nostra vida és curta per

0: gent que es considera importants i per això us demano confiem en els humans.
1: No puc decidir, però tu sí ho saps, tu sí ho saps, tu sí ho saps. Donem una segona vida, ens pot salvar, tot pot canviar, transformar. I així no veure rius arrossegant trossos de plàstic a la mà.
2: I deu conèixer amb aquesta exposició fotogràfica que celebren, que intenten amb aquesta exposició celebrar els 40 anys de la Fundació de Xalles a través de retrats per visibilitzar aquestes persones que dia a dia fan renéixer els materials. Però a partir de les 5, ja en tercera hora de Tentol, que tindrem, Maria?
3: Tercera i darrera hora de Tentol, a partir de les 5, com dius, mos visitarà un dels músics més excepcionals que tenim a les Balears en l'àmbit del jazz i les músiques contemporànies, que és el trompetista Pec Garau.

0: I així sona aquest nou disc que Pep Grau estrenarà avui aquí a Tèntol.
1: Molt bé,
0: que encara no el té cuit del tot.
1: Però estrenarà amb qualque cançó.
0: Exacte. Aquesta és una d'elles.
1: El trompetista Pep Grau, que ha col·laborat amb infinitud de músics i formacions, fins i tot amb Noel Gallagher, d'Oasis, paraules majors, o en Salvador Sobral, també. Boníssim. Dijous de la setmana que ve actua, i no amb un sestet, com està anunciat, sinó que serà amb un septet.
0: És que
1: seran set.
0: Ens acaba de dir. Sí. Ha dit, no serem un sextet, com està anunciat, serem un septet.
2: Exclusiva.
0: Dues exclusives.
1: Dues exclusives, cançons, i que seran un músic més damunt l'escenari.
0: Sí.
1: I serà a les nits de Beiva, en el marc del Festival de Jazz de Palma.
0: Molt bon concert que tindrem la setmana que ve, dijous de la setmana que ve, i una setmana abans. Avui en parlam amb ell, amb en Pep Grau, que ens visitarà. I avui toca fer les fites netes amb el nostre home de camp de capçalera, també, en Tomeu Mesquida.
3: Bon dia, com anam? Com estàu? I d'aquest mes de juliol, que ja deixam enrere, ha estat el més calorós registrat mai a les Illes Balears. Però avui me volia fixar amb els arbres, en concret en els arbres tradicionals de secà que tenim arreu de les illes. Què passa quan la calor i la manca d'aigua s'allarguen durant tantes setmanes? Quins impactes tenen? Perquè sovint mos fixam en l'hortalissa i en les cuites d'estiu, però aquests arbres també se'n ressenteixen. Per això avui, a les fites netes, com sempre, contarem amb veus de pagesos, tècnics i gent de fora vila per conèixer de primera mà com aquests cultius, com puguin ser l'olivera, el garrover, les figueres, els ametlers, s'ofereixen o resisteixen en aquestes calorades. Molt escoltant d'aquí una estoneta. Fins ara.

0: triste quan jo no te vaig.
1: Ai, aquesta mateixa d'esgarrover de música nostra i de garrovers, d'oliveres, de malders, de figueres. En xerrarem. Per això, amb en Tomeu Mesquida, més tard. I d'ahir 3 hores de Tentol, que no han fet més que començar, i tenim les línies obertes perquè hi participeu, com sempre, en directe.
2: Ho podeu fer a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
3: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
4: I també podeu participar a Tentol en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
2: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @TentolIV3, al Facebook de Tentol.
4: O bé el correu electrònic.
1: O sorpresa.
2: És que mos queda perfecte, mos queda perfecte.
1: No. Ja està, Maria.
4: És que he vist la cara d'animat d'en Celestí.
1: Jo sempre, sempre.
4: Sí, sí, sí.
1: I sempre intent mirar-te, no?
4: O sorpresa.
1: O sorpresa.
4: Sí, sempre.
1: Tu no m'ho miraves, tu miraves per en Bant, eh?
2: Se posa nerviosa.
1: Pinyo fitxo.
4: No, perquè si vol mirar-me per enriar, però sí. No miro post.
1: Ben d'avançar,
4: Que nosaltres, que correu electrònic, sorprenent, que estem tot @ivetresradio.com.
1: Molt bé, dit això, feines fetes, ara ha arribat el moment més esperat de l'estiu, podríem dir que de l'any, perquè feia 2 mesos que l'esperàvem.
4: Això també és una exclusiva.
1: Sí, té un pot,
2: és
1: una exclusiva.
2: Té un pot de jet lag, eh?
1: Té una mica de jet lag, però...
4: Fa bona cara.
1: Ell està ben assegut, ben posicionat, com si estàs no sé, comandant, perquè comanda aquesta embarcació, no?
2: Sí, jo crec que ha tornat... l'ha fet volar, ell,
1: sí,
2: avió.
1: Sí, ha tornat 2 mesos després amb Facundo Tenaglia. Com t'ha anat? Bé, fa així. No ha dit ni mua, però ha fet així.
4: Un home de poques paraules.
1: Bueno, unes vacances merescudes, eh? Sí, i un viatge llarg, però ha retornat avui. 2 mesos després, aquest Tentol és el seu primer programa en directe a IV3 Ràdio. Gràcies.
4: Quina sort.
1: Comencem.
3: La rabiosa actualitat.

0: I de pas, en 21 minuts de les 3 en punt, i ja sabeu que continuem tot aquest mes d'agost, així com havíem fet el mes de juliol, amb la batussa de Tèntol. Els protagonistes sou vosaltres, els pobles d'arreu de les Illes Balears. Heu de venir, si voleu venir, heu de fer el màxim nombre de puntuació, i així, a principis de setembre, reunirem els millors pobles, és a dir, aquells que hagin obtingut major puntuació, i sabrem quin és el millor poble, o ho direm millor, el poble més Tèntol de les Illes Balears. Tenim un pòdium. En tercer lloc l'ocupa Sencelles, amb 79 punts.
1: Varen jugar beníssim.
2: Ahir se varen coronar, sí.
1: Clar,
2: sí.
1: També molt varen d'un equip complicat. És que és difícil fer preguntes en aquesta gent. Sí. Jo no sabia què demanar.
2: Sabien les respostes abans que els donessin les opcions.
1: Abans de fer la pregunta sabien les respostes.
0: Sí, varen arrencar de manera tímida. De tot d'una anaven una mica despistats, però allà varen remuntar. I doncs 79 punts se varen posar en aquesta tercera posició els Sencelles. En segon lloc, Campos, amb 80 punts. I amb 85 punts empatats hi ha Porreres i Capdepera. Per tant, avui, bé, ara ha arribat el moment de conèixer el poble amb el qual jugarem avui a Tèntol.
1: I el poble que passa avui per la batussa de Tèntol és... Sauva.

0: Idò, sí, avui jugam amb el poble de Sauva. Sauva és una vila i municipi del Reiguer de Mallorca i limita amb els termes de Mancor de la Vall, Escorca, Campanet, Incabuja i Lloseta. El gentilici de Sauva és sauvagí i sauvagina. I els llinatges més freqüents són Coll, Morro, Sastre, Seguí i Garcia. Maria, i el topònim de Sauva apareix amb la seu documentat per primera vegada com Alqueria.
1: Sí, Alqueria Xilbar, que és el nom actual de l'equip de futbol del poble, i surt registrat al llibre del repartiment de 1232, formant part del just d'Inca, que són per tot Inca.
2: Sí, sí, sí.
1: Alguns etimologistes consideren que prové de la paraula llatina silva, que significa bosc, mentre que d'altres sostenen que té un origen preromà o proto-europeu relacionat amb l'argent.
0: I quan es va fundar a Sauva, Miquel?
2: Idò, Sauva com a vila es va fundar l'any 1300 per ordre del rei Jaume II de Mallorca en un període de creixement demogràfic i econòmic. El nucli urbà es va consolidar ràpidament amb una reorganització urbana atribuïda als colons cristians que varen dividir la vila en tres barris, Camarata, Vilella i Espuig, una divisió que es manté documentada des del segle XIV.

0: Ai, que parada de Sauva. Sauva té més de 4.000 habitants, no és així, Maria?
1: És així, però estan repartits entre els seus diversos nuclis urbans. A Caimari són 846, a Moscari són 656, a Viniamà són 506, a Vinibona no tenim el nombre exacte, i a Sauva, que és el cap administratiu de Llogarets, són 2.305. Tot això, dades recollides el 2025, segons CIRE. No sé si han canviat un poc, però bé, per aquí van estirs.
0: Clar, perquè no és precisa aquesta informació. Clar. Clar. I, Miquel, quina és l'economia de Sauva, de què ha viscut?
2: Durant segles, l'economia d'aquest municipi es va centrar en el cultiu de l'olivera i la producció d'oli i d'oliva, especialment el nucli de Caimari. Encara a dia d'avui en fan molt d'oli.
1: Se te fon en marxa, fan la fira de l'oliva, els dimonis i, tot el folclore són els carboners, que també té a veure amb això, ben que dir...
2: És que en sap molt de fires,
1: Maria. Les coïdores d'oliva, no, és que demà en tenim. Perdona, Miquel.
2: No. També és explotaven els recursos de la serra, ja que el bosc proporcionava carbó vegetal a les conegudes sitges de carboners i recollida de neu a les cases de neu. Així mateix, l'agricultura de subsistència estava basada en el cereal, la figuera, l'ametler i la ramaderia ovina.
0: Però va arribar l'indústria a Mallorca i què? Què va passar?
1: Com sempre, va canviar. Va canviar aquesta passada que teníem agrícola, no?, per totes les illes, i la dinàmica del municipi de Sauva en concret se va diversificar amb feines, aquestes feines tradicionals varen passar a més de ser de mineria, de carbó, sobretot a Viniamà, per les seves mines de lignit o carbó mineral, i també la indústria del calçat per la proximitat amb Vinca, que ja hi tornem a ser, la capital de la pell.
0: Sou això, per tot.
2: No, capital, sí.
1: Això no ho dic jo, això...
0: No.
2: Un guió que has escrit tu, no ho dic jo. Només ho he escrit.
1: Però és que sortia així, documentat. Ah, bé.
0: I és així.
1: Vam, ara m'haureu de discutir que no.
0: No.
1: Bé, tanmateix, l'arribada del turisme, com sabem, sí. Les principals empreses també varen agafar un altre caire, i en el municipi hi varen passar a ser sectors serveis, com poden ser comerços i restauració, i també hostaleria amb hotels rurals, agroturismes i lloguers de vacances orientats, això sí, al senderisme i al cicloturisme.

0: Avui, un poc de festa. Com van de festa, Miquel?
1: És que falta ben poc per les festes patronals. Sí. Són dia 10 d'agost, dilluns, per Sant Llorenç. Els altres nuclis celebren els seus patrons per la Mare de Déu d'agost, que tampoc falta tant, dia 15, dissabte que ve.
0: Ja bull aquesta festa.
1: Dissabte de la setmana que ve.
2: No? S'haurem d'anar segur.
1: A més, també són molt populars els pancaritats, que es fan a tots els nuclis del municipi per arribar a Crist Rei, un lloc ben emblemàtic del poble.
2: I ara que xerraven de fires, Miquel, jo hi torn, perquè una altra
1: no sigui cosa.
2: Data destacada és el segon cap de setmana de juny, que se celebra la Fira de les Herbes, conegudíssima, una fira centrada en les rondalles mallorquines i en el paper de les herbes medicinals en la cultura popular del poble, en la seva antiguitat.
0: Tenen de tot,
2: I com a punt, Celestí, que això t'agradarà, que jo, Pintura, pens que hi podries haver estat, és que Sauva se va fer el pioner festival Sauva Rock als anys 70.
0: No havia anat, encara.
2: Un esdeveniment... No, però
1: l'ha fet més veïdor.
2: No, però se va allargar molt d'anys, això.
0: Era petit. Sí, m'hauria agradat, i molt.
2: Sí, perquè...
0: Bé, i vosaltres dos també.
1: Sí,
0: totalment. Perquè hem de xerrar d'això.
2: Un esdeveniment.
1: Tens raó. Nosaltres també mos hauria agradat.
2: Sí. Jo tenc una camiseta, de fet, perquè se va fer com un remember, un any.
0: Sí.
2: No?
0: Un revival, no hi vaig anar.
2: Tampoc.
0: No,
2: i la gent del Gaide no va ser Hugo.
0: Queda pendent. Bé, ja ho diu el refrany, a Mancó són mancorins i a Inca són inqueros, Maria. Però per ballar boleros no hi ha com els seus veïns.
1: Sabeu que
2: ballen. És que són veïnats, Inca i Sauva, clar.
0: Sí, però sabeu que ballen millor, per Sauva.
1: Sí,
2: totalment. Aires de muntanya, top.
1: Jo te'n diré un altre, de refrany, amb una altra empenta. Som a Sauva. És utilitzada per animar a acabar una feina o fer un darrer esforç en el camí.
2: Sí, hi ha pocs quilòmetres entre Inca i Sauva. Sí, Pintura, van per aquí, estirs.
1: Pot ser. A Inca fem molta feina i havíem d'arribar fins a Sauva.
0: T'entenc cap, Maria, de refrany?
2: Jo en tenc moltes. És que, clar, no volia deixar davant dels llogarets.
0: Que mos guanyaràs, idò.
2: Tenc, per exemple, a Moscari, és que no diu una mentida, diu un bori. Un destorp o un disbarat.
0: Clar.
2: A Viniamà, forts com la pedra de la comuna, que tenen la comuna de Viniamà, i allà, com han dit, hi havia aquesta indústria de pedreres i margers. I a Caimari, cuen olives i a Sauva fan soli, en referència de la recollida de l'oliva a la serra de Tramuntana.
0: Clar, a Caimari les cullen i a Sauva el fan.
2: Això és mentida, perquè ara se fa a Caimari.
1: Que se de Caimari.
0: I qui se menja?
2: Però aquí, en qualsevol
0: moment... Nosaltres.
2: Jo, mira, si a mi me regalessin una botella de setafona de Caimari, estaria ben contenta, d'Àlia.
1: Jo també, menys si el nostre convidat d'avui mos en duen.
2: T'imagines?
0: Era d'un municipi com Sauva. Bé, de fet és, De fet és. I avui concursen, juguem amb ells, en Sauva. Penta! Però abans, com feim cada dia, volem fer-vos la pregunta perquè participeu també en el programa. I la pregunta d'avui, com cada dia, diu així. Que s'estiu vos demanant pels pares gentilicis, els malnoms que reben els habitants d'una vila per part dels pobles veïnats o del seu redol. Per tant, la pregunta és, quin malnom reben els habitants de Sauva?

0: Vaja, avui està molt festesa.
1: Això et celebro, sí, ja ho diuen.
0: Està molt festesa aquí.
2: Se nota que és dijous. Sí, no. Dijous.
1: Dijandres,
0: sí. Sí. Bueno, sabeu quin mal nom reben els habitants de Sauva? És a dir, no sou veïns i sou veïnes, no. És a dir, aquell mal nom que els diuen aveïnat, no dins el municipi. Si ho sabeu, podeu participar.
2: Sí, sí, la primera manera de participar és enviar-nos la vostra resposta a l'story de l'Instagram del programa, @tentolivetres, i la segona, telefonar-nos al 971-13-99-00 per donar-nos en directe la vostra resposta. 971-13-99-00.
0: Au, idò, dit això, ara tornem.

0: Pèndol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és diversió.
2: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
3: Calor?
4: Moscars?
3: Gelats que s'adarfan massa ràpid?
5: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
4: Com les ganes de passar-ho bé.
3: I les converses que enganxen.
4: Les rialles.
3: La bona companyia.
5: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
6: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
7: Si a tu te dic vel,
8: si a tu te dic mare,
9: si a tu te dic pinta,
10: mur, portada,
11: si a tu te dic gra,
12: que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Passen 4 minuts de les 3 i mitja. Ja sabeu que vos demanam pels pares gentilicis dels pobles que venen a concursar a la Batussa de Tèntol durant aquest estiu. És a dir, què són els pares gentilicis? Són els malnoms que reben els habitants d'un poble, però per part dels pobles de veïnat del seu redol. Per tant, avui vos demanam quin malnom reben els habitants de Sauva. Per ara no sabem,
1: per ara
0: no
1: ningú, cap resposta. Ningú s'ha pronunciat.
0: No. Però a banda de sauvagins i sauvagines.
2: Per aquí ja sé que ens germans, però haurem d'esperar que mos ho diguin, perquè de segur que en saben.
0: Clar, jo els ulls se'n van cap a una encimada d'Ubercó, cap a una cimada d'Ubercoc que ha arribat.
2: Que mos han duit de Sauva.
0: Que té cames.
2: Mos han duit berenar o berenar i sopar, perquè això és enorme. I jo crec que ja mos estan subornant.
0: No ha d'influir.
1: Tots els pobles han de fer això.
0: De fet, bona puntuació.
1: Tots els pobles els animam a d'un mos menjar.
0: Ha vingut a participar, a concursar. Evidentment, jo crec que esperarem en haver acabat. Perquè sí, clar, si la començam a tastar ara...
1: Crec que no farem el concurs ni farem res.
0: Sumaríem punts, sumaríem punts. Vinga, idoi. Ha arribat el moment de jugar avui amb el poble de Sauva.
3: Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.

0: Idò, vinga, ha arribat el moment de conèixer els nostres convidats d'avui, els concursants en aquesta batussa de Tèntol, però abans, ja ho saben ells, s'hauran de sotmetre al nostre qüestionari electrònic.
1: Un qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou?
6: No m'heu dit el nom.
7: Noms i adreces.
8: Jo som en Pere Ferrer i visc en el carrer Jaume Estelric de Souba.
9: Jo soc una Victòria Quingles i visc a Souba, Camarata, carrer Safont.
7: Som parents? Som casats?
8: No tenim cap parentiu.
9: Ni una cosa ni l'altra.
10: Treballa pel govern o pel seu compte?
8: Faig feina per l'administració, pel Consell de Mallorca.
9: Jo sóc cantant, vaig pel meu compte.
11: Té molta feina?
12: Què hi fa exactament?
8: Tenc una feinada, ens estiu tramitant moltes de coses i passejant molt també.
9: Jo poca.
13: Tenia algun compromís per avui?
8: Sí, però els he deixat tot de banda per poder venir aquí.
0: Ui, que bé.
9: Que sort, tant. Tant. Jo el mateix.
0: Gràcies.
14: Una actuació extraordinària.
15: Deixem-ho per avui.
16: Moltes gràcies.
0: Quin tàndem que fan un sauvagí i una sauvagina amb Pere Ferrer i na Victòria Quingles. Com estàu?
9: Bé, beníssim.
0: Una cantant, compositora i el director insular d'Artesania del Consell. Tots els sauvagins.
8: Sí, sí, ben sauvagins.
0: De tota la vida.
17: Vam, aquesta encimada, sí. Quin formes?
8: Sí, perquè... Sí,
0: aquesta encimada, això, clar, amor, mira.
8: És una encimada d'Ubercoc, que està feta avui de matí en el fons de MG, el fons de Camarata de Souba, i és una opinió subjectiva, però és la millor que podreu tastar.
9: No, és subjectiu, és així.
0: La millor del món.
18: I d'així, que cada poble ens en dugui una, i així nosaltres farem també el concurs d'encimades.
8: Jo trobo que hauríem de fer així, i a més, cada encimada que duguen 5 punts, i com que som els primers...
0: 5, cinc d'home.
8: No demana molt, però.
9: No, més, hombre, ja que és.
8: Però com us hem de passar, que m'ho diran.
0: Jo vos he vist entrar i dic que anàvem a sopar més tard. No,
8: per vosaltres, perquè testeu que Souba, a part de Sant Pol de molt guapo, té una qualitat gastronòmica brutal.
17: Souba té tantes coses, la veritat, o sigui, que som veïnats, jo que ho conec bé, que tenim família d'allà, és un poble preciós, que té això, aires de muntanya, que feis poble, que feis fires, que... Bé, no vos podeu queixar.
9: No, que va, és preciós, realment.
17: La Victòria no hi va ser en el seu barroc, i tu, Pere, no ho vas presenciar mai, tampoc.
8: Però quina edat me poses, que va.
17: No ho sé.
8: Ja m'havia nascut en els anys 70, això mon pare hi va anar.
17: Però se va allargar fins quin any, ho saps?
8: El 82, crec.
0: Però, clar, Souba té moltes festes, sempre bull de festa. De fet, ara ja deveu bullir.
17: Ah, sí?
8: No? Estim en les festes de Sant Llorenç, jo t'ho puc contar millor.
0: Sí, pregonera.
18: Perquè serà pregonera, no?
0: Sí, pregonera.
9: Sí, sí, vàrem encetar les festes ara dia 2, en sou pregó, i ja vàrem fer també els bandejats, la poesia, i ara hem començat.
0: Com va ser aquest pregó? Què hi vares contar?
9: Bé, vaig fer una mica...
0: O cantar?
9: Les dues coses vaig fer, mira, ja vos un sí. Vaig explicar una mica la meva infantesa, els meus records d'allà a Souba, perquè jo vaig néixer a Palma, diríem, els primers anys de vida van ser a Palma, però tenia la família materna a Souba i vaig explicar una mica la infantesa. Després, com Souba sempre m'ha rebut amb afecte amb el tema de la música, he pogut cantar mil i unes vegades amb la agrupació, amb els meus concerts... Després, pues, també vaig destacar tots els actes importants que hem lograt dur a terme en el nostre poble, que són la Fira de les Herbes, les Festes de Sant Llorenç, infinitat d'iniciatives d'altra gent que ha contribuït a la seva manera, i vaig voler una mica això, recalcar la feina de tota la gent, de la implicació de tot el poble, i que feim molt bona comunió tots junts.
0: Ara són dies de festes, però, clar, aquests dies de festes tothom se retroba, és festa de germanor, de col·lectivitat, i aquestes emocions se senten. Però quin atribut destacaríeu, un per home, de Souba?
8: ja que hi som i faré propaganda, la gastronomia de Soubes és extraordinària. Avui vespre, hi ha nit de tapes a la plaça, si voleu venir, estiguem convidats.
17: Una plaça preciosa que teniu també.
8: Una plaça
17: també,
8: preciosa, amb unes vistes extraordinàries cap a l'Iglesi, i si n'hi ha un poc més amunt, unes vistes espectaculars a tot Mallorca.
0: Què és allò que t'agrada més de la gastronomia? Quin plat, dius... De Souba m'encanta.
8: Si volia ser sincer, és l'encimada d'Ubercoc. Vull dir, l'he duit a posta. Però no ho dic perquè l'he duit. L'he duit perquè ho dic.
0: M'has crida. Bueno. Tu, Victòria, que destacaries?
9: Man, jo crec que el que més identifica Souba és l'agrupació Aires de Muntanya. De Souba.
17: Tu has ballat sempre?
9: Jo vaig ballar de petita durant molts anys i després vaig cantar en l'agrupació com a les cançons d'escamp.
17: I diries que gràcies a això has emprès aquest camí com a cantant i compositora?
9: En gran part, sí. És a dir, jo tinc, diríem, vessants de molt de llocs diferents i un d'ells, sens dubte, és l'agrupació.
0: Molt bé, idò, i fet aquests 5 cèntims de Souba, clar, coneixerem més el municipi, amb aquestes respostes, que supos que seran intenses, en aquesta batussa de Tèntol que avui... Com heu sentit, jugam amb el poble de Souba.
11: La batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: Auida, sense més preàmbuls, començam amb aquesta primera prova que, com sempre, començam amb aquesta i consisteix en lligar paraules. Heu d'encadenar paraules.
12: Sí, haureu de dir una paraula que comenci amb la lletra en la qual ha acabat la paraula anterior. Per exemple, si deis aigua, una paraula que comenci amb la lletra A després. I obtindreu un punt per cada paraula encadenada.
0: I avui començarem per la paraula caimari.
12: És a dir, amb vi.
17: Caimari independent?
8: Inca.
0: Inca.
17: Perquè, clar, no hem xerrat d'això, però ja xerrarem. Vinga,
0: vinga.
12: Inca, dic, va.
0: Inca.
9: Aranya.
0: Aranya.
8: El culi.
0: El culi.
9: Amnistia.
8: Artà.
9: Àguila.
0: Badàs.
8: Alenà.
9: Ràpid.
8: Dinàmic.
9: Calor.
8: Roma.
9: Astronauta.
8: Argentina.
9: Àpat.
8: Tomàtiga.
9: Alenà.
8: Ràpid. No.
9: Dinàmic.
8: Crec que m'ho repetim. Conca.
9: Ahir.
8: Rússia.
9: Àgil.
8: Lloseta.
16: Tenta.
0: Lloseta.
12: Molt bé, molt bé. Molt bé. Gran repetida d'un parell, però...
0: Sí,
12: Heu repetit tot.
0: Alenà i dinàmic.
12: I diria. Ràpid, també. Però,
0: I ràpid, també. Però, són tres, idò.
12: Però és veritat que ho han fet molt bé. Eh?
0: Alenà l'han repetida. Dinàmic, sí, sí, sí. També. I ràpid, ràpid també. Són tres.
12: Però, així i tot, jo n'he comptat el 20, llevant aquestes tres.
17: Llevant aquestes tres, 20. I sí. 20.
0: Vinga, idò, 20. 20 punts. Està molt bé, eh?
17: Començar
0: forts,
12: eh? D'ahir se van parlar tercers i van començar molt pitjor que vosaltres.
0: Vinga,
12: que...
0: just ha fet Alberto. Que començar això.
8: Però és que de Sencelles...
17: Ai, ai, ai. Jo que pensava que es piquen caimària, ruta no, que eren tot Mallorca.

0: per aquesta zona, quan hi ha una tira de turons més o manco llarga, de vegades li diuen una serra. Supos que el vocabulari de cada banda s'adapta a la seu mèdica, diguem.
1: Kento.
2: Podeu xerrar el micro.
3: Ho
2: podeu xerrar el micro.
3: Sí, podeu fer pensaments en molt alta. Ells.
4: Ara discutien si Mallorca o Menorca, però bé.
5: Jo crec que és Mallorca. Ara, de sou no és.
2: No, de sou no, no. No tenim mateix exemple.
3: No, no. Coneguda.
5: No.
4: No. Què vols posar? Per estar xerrant un poc de t'obert.
3: Som a Mallorca.
2: Sí. Mm.
3: Segur?
5: Hombre, segur. Segur, segur.
3: Segur que és d'un lloc.
2: Sí, d'un poble segur.
4: De Balears segur.
3: Sí. Sí, això segur.
4: Mos hauríeu de donar punts per encertar a Balears.
3: Això ja ho donem per fet.
2: O l'altre dia vol dir qualque municipi o identificar qualque paraula, qualque manera, qualque accent.
3: Ho voleu tornar a sentir?
4: Mos ho torneu a posar.
2: Sí, tornem a posar.
3: Voleu tornar a sentir?
0: Per aquesta zona, quan hi ha una tira de turons més o manco llarga, de vegades li diuen una serra. Supos que el vocabulari de cada banda s'adapta a la seu mèdica, diguem.
5: Ha dit a coixa, que això seria menorquí, però no me sona menorquí, jo, això.
4: Vinga, tenc Sant Llorenç per...
5: Vinga,
4: Sant Llorenç d'Escardassà.
3: Sí, sou menorques. Ai, Menorca, Mallorca. Sou Sant Llorenç. Sí?
2: Va, comprovam.
3: Sí, vinga.
2: Mallorca.
3: Mallorca. És Mallorca.
6: Correcte.
3: Correcte. I Sant Llorenç...
2: Sant Llorenç no. Comença en Santa.
3: Sí.
2: Però no, Sant Llorenç. Santa Margalida.
3: Santa Margalida.
6: De fet, el que deien a Victòria, que allà, ja vàrem comentar tantos l'altre dia, que diuen aqueixa, a moltes altres bandes també, però
2: sí.
6: Diuen això.
3: Sí.
2: No sé si era... Que a vegades també ho fan, però hi ha pobles de Mallorca que també se diuen.
3: No sé si era del tot fàcil, eh?
2: Era complicat de saber.
6: No, sí, no era un poble...
2: Era fàcil de saber silla, però el poble era complicat.
3: Era un fragment breu.
2: Sí, sí, sí.
3: Bé, però han sumat d'un total de 10 punts, 5 punts.
2: 5 punts.
3: Per tant, en duen 25. Perfecte, ara anem a la millor prova.
4: I en Cinta Sencimada no m'ho contau.
2: Després.
6: Però un poc, no l'has estat. Ja,
3: encara no diu res, aquesta Sencimada.
6: No l'ha ni teada, però. Com vol que la mengem?
2: Si saben que és bona, ja, després ja mirarem de posar punts.
3: Bueno, ara passarem gust.
7: L'embarbussament.
3: Ja passant gust ara de sentir-vos, que encara no vos sentim, clar. Vos presentam l'embarbussament d'avui, que haureu de saber dir sense interrupcions ni errades.
2: Ho podeu dir tant un de l'equip com entre tots dos, ja ho fareu així com vulgueu. Són 10 punts, si el deix perfecte, i si hi ha errades, el nostre tècnic, en Facu, vos baixarà punts, així que també li podeu donar un tros d'encimada.
3: Ha tornat de vacances, però... de 2 mesos de vacances.
2: Sí,
3: per
2: sí.
3: Tant...
2: Un viatge llarg... Sí,
3: sí, està
2: sí,
3: en
2: sí.
3: Pau.
2: Està, tant, ha vengut sí. Tranquil, però ha començat a fer feina avui, també.
3: A pentura puntuar màxim, a pentura... Esport.
6: No sabem si serà poli bueno o poli mal, no ho sabem. Ara avui ho descobrirem.
2: Vols encimada, Facu? Després un tros
3: sí.
2: D'acció.
6: Sí, home.
3: Sí, sí, sí. Va, idò, hi som. Idò, i l'escoltam.
8: El cel està enrajolat. Qui el desenrajolarà, el desenrotllarà... Torna a mi.
9: I qui el desenrotllarà...
8: El desenrotllador que el desenrajolí...
10: El desenrajolador que el desen...
8: El desenrajolador que el desenrajoli...
10: Rajoli...
9: Que el desencorroli...
11: Bon desenrajolador serà.
12: Bon desenrajolador serà.
13: El cel està enrajolat. Qui el desenrajolarà? El desenrajolador que el desenrajoli... Bon desenrajolador serà.
14: El cel està enrajolat. Qui el desenrajolarà? El desenrajolador que el desenrajoli... Bon desenrajolador serà.
9: Per desencorrolador serà.
8: Bon desenrajolador serà. Ah...
2: Com ho veus, en això?
5: Complicadíssim.
2: És complicat.
6: Cares de pànic, un poc.
5: Jo el que veig és que m'han enganat. Sí, vine aquí, que serà molt fàcil, en Pere.
3: Fàcil.
5: M'han enganat.
2: És fàcil. Aneu bé de punts, eh? Aneu bastant bé de punts, per ara.
5: Ho intentarem, però.
2: Sí,
6: vinga, no és tan difícil.
3: Qui s'anima? En Pere? Sí? Jo veiem més animat en Pere. Ah, Victòria.
5: No, no.
3: Molt bé.
5: No,
3: no.
2: En Pere s'ha de fer.
6: Li passa el mort.
5: Que apareix.

0: cel està enrajolat. Qui el desenrajolarà? El desenrajolador que el desenrajoli, bon desenrajolador serà.
1: Perfecte.
2: Uau, que tanta feina que
1: passava. La primera?
3: Uau.
2: Paco, jo crec que està clar.
1: No, no, no hi ha molta
3: perquè
1: discussió.
3: Perquè són 10 punts.
2: 10 punts.
3: En aquests 10 punts hi podrien entrar aquests 5 punts de Sensimada, però els de Sensimada.
2: Sí, primer l'hem de tastar.
3: Sí, no.
2: No, no. Jo primer la vull tastar, menys si estan veres que estan bones.
1: I tu com a poble, és un trinxo, perquè la poden tear. No, perquè no... Ai, no. I ja veuen com ho fem.
4: Jo com a bon director de Genil Duc.
2: Clar.
1: Ja he vist les sabates de tota la llengua. El que no hi havia de ser teu butxaca ja no ho he vist.
4: He de brevejar el que tinc.
1: Molt bé, perfecte.
3: Vos hem de dir, però, que d'ençà que ha començat la batussa de Tèntol és l'embarbussament més perfecte que s'ha dit.
2: Està bastant
3: fora,
2: perfecte.
3: Fora, ni carra aturada,
1: ni res
3: que
1: patinàs.
2: Ho ha dit amb els ulls tancats, perquè
3: sí, sí, sí.
2: Ell no visualitzava les paraules.
3: Pot tornar
0: no, visualitzava les rotjoles.
3: Pot tornar amb bola. Vaja, i d'ahir sumant punts.
1: Sí, 10 punts, 35 punts.
3: 35 punts pel poble de Sauva. Vinga, seguim.
5: Tèntol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment.
6: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
5: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
7: Guanya qui la sap més llarga.
3: Au, ja falten 7 minuts per arribar a les 4 en punt. I ara, sou veginins i sou vegines, Pere Ferrer i Victòria Quingles, amb qui juguem avui. Vos faran dues preguntes relacionades amb Sauva, evidentment. Tindreu dues opcions de resposta i, en aquest cas, les respostes correctes valen 2 punts. I començam, i ho fem parlant de la vostra església, l'església de Sant Llorenç. Se va començar a construir a principis del segle XIV i des del 1600 se va ampliar i reconstruir amb una gran escalonada, que tots la recordam i la veiem, davant la façana principal. La pregunta és, quant d'esglaons té aquesta escalonada de l'església de Sauva?
2: Necessitau opcions, o
3: no?
0: Necessitem opcions.
2: Sí, oh?
0: Jo sí.
4: I pico, perquè ho van deixar l'altre dia en el recital.
2: 40 i pico.
1: Quina decepció, però.
2: 42 o 47.
1: Pensava, ho sabries.
3: Clar, que 40 i pico.
2: La Maria ho sap, oh? La Maria...
4: Ja sí, els van anar comptant a Maria.
2: Sí, sí, els van anar comptant.
1: Avui de matí ha anat.
0: Vinga. 47.
3: 47.
1: No. No comptar mai
3: no tants,
1: els esglaons de la iglesia. No, no ho feis, això, et sou vegins.
0: Sí, però... Jo era que de petita, però no me'n recordava.
4: Jo suposo que comptar amb els que hi ha en el carrer al costat, que també estan...
1: Mira, no me facis trampes, Pere Ferrer.
4: És la mateixa parcel·la catastral, hem de ser precisos, no?
0: S'ha de perdre en dignitat, també.
4: També, bé.
3: No sé si podreu tornar a geure avui, eh? De sou, bo?
4: Sí.
2: Sí, sí, sí, els deixaran entrar.
1: Bé,
2: sí. Si
1: duen
2: encimada, segur que podran entrar, sí, sí.
3: Bueno, canviem de qüestió perquè ara volem parlar dels llogarets que formen part de Sauva. Són Viniamà, Vinibona, Moscari i Queimari. Fa uns anys n'hi havia un altre, Mancó de la Vall, que se va acabar independitzant. Sabeu quin any va ser que Mancó se va independitzar de segur.
2: Aquesta sí,
4: el 1925.
2: Aquesta sí, aquesta
1: molt
2: sí.
1: Molt bé.
4: Jo també vull punts adicionals com els senseiers.
1: Vinga, basta. Que l'any passat va fer centenari de Sant Jordi.
4: L'any passat va fer centenari, com Lloret, Set Salines i Consell.
2: Exacte. Mordo i bé amb la gent de Mancor.
4: Me'l van robar a l'ermita, això ho dic tot.
1: Ui, ui, ui,
4: però són molt bona gent, en
1: Santa
4: el fons.
1: Santa Llucia, vols dir? O
4: Santa Llucia era de Solva, clar.
1: I però... Cris Rei no era de Mancor.
4: Cris Rei se va començar a fer ara fa 100 anys perquè Solva se va quedar fora a Santa Llucia.
1: Ah, mira, molt bé aquestes dades, però ara, ara anem.
2: Ara sí que els punts de Sant Simà de lo millor.
1: Comencem a pensar. Sí,
3: ara ja hi juguen els punts de Sant Simà. Clar, quant de punt duim?
1: Ara duim 37.
3: 37 punts, que està molt bé. I ara, per fer aquesta gran remuntada, per sumar molt de punts, tenim una següent prova, que és ja la decisiva.
8: Amb la paraula a la boca.
3: Juguem amb en Pere Ferrer i na Victòria Kingles. Ara, en aquesta prova, tindreu un minut per enumerar paraules relacionades amb Sauva.
2: Ara elegirem a l'atzant quines paraules jugueu. Vos pot tocar malnoms, topònim, nom de carrers, personatges de poble, nom de comerços o llinatges. Ara
3: a veure.
2: Ben que toca.
9: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Noms de carrers.
3: Ui, anant bé, eh?
2: Podeu dir de Sauva i tots els llogarets, eh?
3: Sí, de carrers.
2: Sí, n'hi ha.
4: Que en tenim un prom.
3: Un prom.
2: Així com va sortir. Teniu un minut, no ho
3: diré. Com és millor. Au, idò. Tens?
4: Sant Llorenç.
0: Carrer de Cirés.
4: Jaume Estorric.
0: Sa Font.
4: Sa Plaça.
0: El Racó.
4: Alfons XIII. Germana Sastre Font. Sol i Baret, carrer de Sa Noblesa,
0: Placeta de Valella,
4: carrer de Cris Rei, recolen dir-nos,
0: sí.
4: Carretera de Lluc, els Fornassos,
3: Què més?
1: De Llogaret.
4: Carrer de Racós, carrer de Sa Llum.
0: Carrer de Sa Llum.
4: Carrer dels Àngels, carrer de ses Escoles. Placeta de l'Iglesi. Pla de sa Font.
3: Molt bé.
0: Genial.
3: Jo n'he comptat...
4: Hauria d'haver estudiat més.
3: 21?
2: Jo n'he comptat 19 perquè un l'han repetit.
3: Un l'han repetit, sí.
1: Sí, un l'han repetit, és vera.
3: Ho dic el nostre?
0: Sí, és vera.
2: Quant de punts tenen, ara?
3: N'afegim de nou,
1: en duen 37, per tant, la puntuació final és... 56 punts.
3: 56 punts.
2: Jo crec que li podem afegir el 5 punts de Sant Simà.
1: El 5 punts de Sant Simà.
2: Perquè no se'n vagin tristos.
3: Aquesta encimada que ara se serà... A banda d'estar-la, clar, una vegada hagi acabat el concurs ja no en podrem afegir. No sé si l'hauríem de tastar ara, ja.
4: Tastar-la i, si és bona, n'afegiu 20.
2: No, 20, no. Vos posareu quasi primers.
3: Màxim, aquests 5
4: punts. Per bon nom i pos.
3: Màxim. Però, clar, i no és un suborn, això.
4: No, per suposar que no. És una mostra.
3: Exacte, és una mostra d'agraïment.
2: Igualment, vos hem afegit 5 punts per Sant Simà, perquè això de tenir postres després de dinar a les 3 del
0: migdia... S'agraeix,
4: eh? Els pobles que venguin a partir d'ara ja ho saben.
1: Sí, clar, és que és la primera vegada que mos fan un present. És que...
3: En sèrio. Un precedent, ara.
4: Jo no vull dir res dels altres pobles, però són poca vergonya.
3: Tothom ve amb buides.
4: Quin desastre.
3: Ve amb buides tothom i se'n va amb punts.
2: Exacte.
3: Pere Ferrer, Victòria Kingles, moltes gràcies per haver representat tan bé el poble de Sauva. Ara arribareu a festes i tot serà un... Mamballetes, no?
4: Estic ben convidat.
1: Que vos espera dilluns, també.
4: Mos espera missa, mos espera un refresc, un homenatge a la gent gran i, sobretot, el vespre veure les grupaceres de muntanya.
0: A més, un esparc, per mi és on hi ha les millors vistes. Està fresquet,
4: sí.
0: A més.
4: Està fresquet.
1: Ah, sí? Sí.
0: Això vos ha de convidar a venir.
4: Sí.
3: Molt bé. I quantes esteu de festes?
0: Pues dia 11 acaben.
4: Dia 11 acaben, però ja estem enganxats en ses de Caimari. Ses de Caimari i ses de Moscari.
1: De ses millors rebeldes de ses Balears, oh?
3: Au, idò. A festa a Sauva. Pere Ferrer, Victòria Kingles, moltes gràcies.
1: Gràcies.
10: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4. Bon dia. El govern destitueix la fins ara directora general de Costes, Maria Joaquina Ferrer, qui duia poc manco d'un any al càrrec. El motiu per apartar-la estaria lligat a una suposada mala gestió de les concessions del servei de platges a Formentera. La decisió es formalitzarà al Consell de Govern aquest divendres. A Menorca, la seguretat viària continua sent la principal preocupació dels veïns de l'avinguda de Calapiques a Cala d'en Blanes. Denuncien que els vehicles hi circulen massa de pressa i reclamen mesures més contundents. Aquesta reivindicació històrica hi afegeixen ara noves queixes pel resultat de les darreres obres.
11: El problema que tenim són els desestapadors de clavegram, que ja han vingut a arreglar-les un parell de vegades, però la veritat és que no ho fan així com toca, i fan moltíssima de renou.
12: Antes no teníem cap olor de res, ara jo els matins vaig a caminar. Escoltes, que hi ha puestos que t'has de tapar el nas.
13: Que hi ha ceres rompudes per les obres.
10: L'Ajuntament de Ciutadella assegura que estudiarà les propostes dels veïns, això a Menorca i a Eivissa. Comerciants i veïns del centre d'Eivissa pateixen problemes de cobertura. Lamenten que des de fa mesos tenen complicacions per comunicar-se per telèfon o per pagar amb targeta.
14: A l'hora de passar una tarjeta de crédito, el datáfono nos da bastantes problemas y, bueno, nuestros clientes a la hora de conectarse a la wifi del local, pues a veces es imposible.
15: Nos afecta que no hay red en los datáfonos, entonces pues no podemos realizar los pagos.
10: Segons ha pogut saber IB3, Telefònica està pendent d'uns permisos per instal·lar una torre, però cap comunitat de propietaris vol que es posi una antena al seu edifici. I el sector del taxi mira molt d'escepticisme en la jornada de l'eclipsi. Les dues patronals del sector, la CAEP i Piment, preveuen un caos per les restriccions decretades per l'administració. La CAEP, en concret, vaticina que dels 2.000 taxis que hi ha a Mallorca, un terç s'agafaran el dia lliure per no aguantar els embossos. El president de CAEP Taxi, Antoni Bauzà, considera que s'està generant un pànic desmesurat.
16: S'està ficant una por social que no sé si ens estem traslladant molt perquè s'hi estàs recordant molt el temps de la pandèmia. I, claro, pues, aquí hi ha un, crec que s'està generant un pànic tal vegada innecessari.
10: Més qüestions. Igualtat ha confirmat com a crims masclistes els assassinats de dues dones a Astúries i a Múrcia. En tots dos casos existien denúncies prèvies. La xifra de víctimes enguany, per tant, s'eleva fins a 35. A les Balears hi ha més de 4.300 casos actius de biogen, dos d'ells en risc extrem. De fet, les illes tenen la segona major taxa de casos actius de tot l'estat per dones residents, 677 per cada 100.000. Són dades que ha facilitat el Ministeri de l'Interior a l'agència Europa Press. La directora de l'Institut Balear de la Dona, per la seva banda, Cati Salom, ha parlat sobre els sistemes de protecció a les víctimes.
17: Els sistemes d'acompanyament se van fent i se van duent, però la protecció i el que hi ha les dones seguretat és el fet de que un botó s'activi, que la Guàrdia Civil en res o la Policia Nacional pugui acudir. Vull dir, per tant, hem de ser capaços de fer un sistema que no falli.
10: Tot això quan hem conegut que la Policia Nacional ha detingut un home per agredir sexualment una menor durant mesos en un habitatge a Palma. Convivien al mateix domicili familiar i l'home presumptament hauria amenaçat de mort la menor per evitar que expliqués els fets. Així hem arribat a les 4:04. Tornem amb més notícies a les 5:00.
18: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que avui s'ha inaugurat a Palma l'exposició Matèria i Ànima, una col·laboració entre l'Estudi de Llum i la Fundació Deixalles.
1: Tèntol, en Celestí Oliver.
0: I d'ahir començam ja la segona hora de Tèntol, un programa que fins ara ha jugat amb el poble de Sauva i ha fet molt bona puntuació, molt bon paper, que en vins han deixat una encimada.
2: Molt bon paper, anava ja a dir, per el dolçet, sí. Que m'hauran dut.
0: Dolçet, eh?
3: Encara no han tastat, però és que jo me fa un... Bé,
2: mira, sí. Jo m'estava enguant una olor sí, d'overcock, sí, sí, sí, perquè sí. No ho han dit, que a més és d'overcock. Sí.
0: Clar, és que tenim xerrera, i ara encara ens queden dues hores de xerrar. No sé quan sí. Podrem pegar una mossegada.
3: En qualque moment
0: sentireu que roguem un poc, eh? Perquè, clar, és que aquesta encimada...
3: És que fa menjar, no? No la poden tenir aquí davant. Sí.
2: Allà
3: de trinteada
2: i tot, amb estrinxet d'en Pere i...
0: Que tot sigui dit, no feim una convidada, però han quedat molt bé, eh? És a dir, és el primer poble que ve en aquesta batussa i mos d'una encimada.
2: Bé, fem
0: un
2: una convidada
0: sí, Tèntol.
2: A la redacció, qui vulgui sí. Tastar, l'encimada de Sauva, que agafi sí, un trosset. Ara que venguin
0: ara sí, com una llau, com una llau, no?
3: Que encara mor de gens.
0: Que hi hagi un embòs no? dins el passadís per arribar a l'estudi de divetres i quedi...
2: Bé, no tornar primer, això ja vos ho dic, clar, eh? Perquè
0: bueno, aquí també se la mira... És en Miguel Soler, sí. Perquè ara el tenim el control tècnic, ha fet aquest relleu en Facundo Tenaglia. Miguel Soler, moltes gràcies per incorporar-te en aquestes dues hores de Tèntol. I ara ha arribat el moment, després de jugar, de conèixer la notícia que tractam avui.

0: Maria Pons, Miquel Junc, que és encimada que espera.
1: Encara se li va. És que no sé com ho farem en això.
2: M'ha pegat gana.
0: Sí. Bé, n'han donat dos trossets, ja.
1: Clar,
0: però no estar. Bueno, avui la notícia del dia ens du a parlar d'aquesta exposició que vos dèiem, Matèria Ànima, realitzada per l'estudi de llum en col·laboració amb la Fundació Deixalles.

0: Ja, si avui vos convidam a conèixer més coses sobre una exposició fotogràfica que s'ha inaugurat avui mateix a la Fundació de Xalles, titulada Materia Ànima i realitzada per l'Estudi de Llum.
1: Materia Ànima és la proposta fotogràfica que l'Estudi de Llum ha creat per celebrar el 40 aniversari del naixement de la Fundació de Xalles i cerquen donar visibilitat a través de retrats a les persones que s'encarreguen de fer renéixer els materials.

0: I de sentíem en Xema, i després d'entrar dins l'estudi de Llum Volen sabrem més coses d'aquesta exposició que inauguren avui en col·laboració amb la Fundació Deixalles. I és per això que ara saludam a na Cati Orrac. Cati, com estàs?
1: Hola, molt bé, encantada d'estar aquí amb vosaltres.
0: Contents que això, de saludar-te i tenir-te aquí ara atent. El que naixíeu de fa temps la Fundació Deixalles, com comença aquesta col·laboració i què en destacau d'aquesta fundació?
1: Sí, jo conec la Fundació Deixalles, en Xema i jo no mos dedicam professionalment en el sentit que mos guanyant la vida en la fotografia, més com que ho fóim així en pla col·laboratiu, seria molt, molt, molt difícil. Jo faig feina hotels, a recursos humans, i he col·laborat durant, jo crec que tota la meva vida professional en Deixalles, mitjançant la contractació d'usuaris. I a través d'una persona que conec des de tots aquests anys enrere, me va explicar que cercaven una fotògrafa per fer aquest projecte, no? Per recolzar un poc el 40 aniversari de la Fundació Deixalles. I me va posar en contacte amb en Pau de Comunicació i a través d'en Pau va començar a dissenyar amb en Xema, també conjuntament, també que volien, quin era el seu objectiu, que podíem aportar nosaltres i un poc a planificar després la trobada amb els usuaris i usuàries que poguessin participar, que volguessin participar i fer de models. I així va ser. Mm-hmm.
2: I una vegada vos contacten, vosaltres heu de dissenyar els projectes, m'ho has explicat, com és dissenyar un projecte d'aquesta magnitud, un projecte que retrati les persones que fan feina a un lloc?
1: Sí, jo me vaig saure amb el tema i li vaig presentar en Pau la nostra proposta, vàrem dissenyar el concepte de matèria ànima perquè vàrem entendre que la Fundació Deixalles té dues vertents diferents. Per una banda, fa una tasca increïble amb el tema de reciclatge, el tema de donar una nova vida a materials, roba, juguetes, mobles, mil coses que acabarien en els FEMS i li dona una nova vida i un caire social. I després, per l'altra banda, té les persones. Per tant, en diem matèria i ànimes. A part de les persones, és gent que està en risc de no trobar feina, amb vulnerabilitat, i tenen allà pues, l'opció de primer treballar allà, conèixer com insertar-se en el món laboral, i per tant, té aquests dos caires que trobaven que el projecte havia d'anar enfocat de les dues maneres. I li varen presentar en Pau la idea de que fessin les fotos, els retrats a les persones en el seu lloc de feina amb els materials que manipulaven. I aquesta va ser la nostra proposta. Després va anar fluint un poc més perquè un cop allà, quan veus l'espai que has de fotografiar, és diferent de l'estudi. L'estudi, jo avui ho contava, l'estudi quedes amb una modelo, amb un model i li dius... Vale, has de venir pentinada així, has de dur un vestit vermell i has de posar unes sabates de tacó i farem això i farem l'altre. Allà treballes amb el que hi ha. Mm-hmm. Treballes amb l'espai que hi ha. Els llums sí que és vera que vaig dur il·luminació meva, que podia treballar també si llum natural, però per si cas jo ja me vaig dur els equips, els flaixos. I van treballar amb les persones que hi havia allà. Van xerrar, van fer unes rialletes, que s'amollassin... Varen cercar objectes que tenien en el seu voltant, que estiguessin allà, que estiguessin manipulant en aquell moment. Hi havia una lota que en roba, seleccionant roba, veient si estava en condicions, per veure si se podia vendre, la separaven, si tenia marca o no. Hi havia una altra lota que estaven juguetes, hi havia bolles de jugar, hi havia moltes coses i anaven jugant. Li vaig donar prioritat en aquell moment en el color. Jo ho explico perquè en el moment de fer les fotos la nau és grisa, l'uniformitat era molt grisa, tot era com molt, molt grisós. Mm. I en aquell moment van seleccionar objectes que donessin vida a través del color. I crec que és un poc el que crida més atenció d'aquestes imatges, a part de les persones que apareixen i la seva mirada.
0: Mm. Quines imatges, mirades destacaries? Per exemple, quina és la que t'acorda més de tota aquesta exposició?
1: Me seria molt difícil triar. Me seria molt difícil
0: perquè... Per posar un exemple representatiu.
1: Sí que es veu que hi ha una lota nigeriana que surt a dues de les fotografies que tenia una energia, transmetia una energia... Era molt fàcil, ho feia molt fàcil. Hi havia altra gent que també té la seva gràcia, perquè n'hi ha un altre senyor que s'asseu al sofà i que tenia una mirada giocondiana, una riada giocondiana, no? Era un poc com que no sabia si riure, si està sèria, i també té la seva gràcia. Però bé, hi va un poc de tot. I a més, tots eren voluntaris, per tant, ja se prestaven per estar davant la càmera, però després d'aquest grup hi havia gent que la veies que se creixia davant la càmera. Mm-hmm. I va estar molt bé, la veritat. Va ser un projecte molt interessant a nivell personal, de xerrar amb aquestes persones, de veure com se'n desfan allà de dins, la seva il·lusió de posar-se davant d'una càmera, que no estan avasats a la millor que hi vagi qualcú i els hi faci fotos, la il·lusió avui a l'exposició de que hi fossin i de fer-se una foto davant de la seva foto. Mm-hmm. Ha estat també molt, molt guapo.
2: Perquè, clar, mateix els treballadors de deixalles, els protagonistes d'aquesta exposició, avui han vengut a l'estrena de la inauguració de l'exposició, no?
1: Exacte, eren allà, la majoria eren allà, a lo millor qualcun ja no està des de que se varen fer les imatges, però bé, hi havia la majoria d'ells mirant les seves fotos, ja els explicava, i res, han pogut tornar a compartir, després d'un mes que se varen fer les fotografies, han pogut compartir aquest moment i de que te diguin ai, que guapo, que no sé, m'agrada. És molt xulo també això a nivell personal. Al final ho fas perquè els vols mostrar ells a través dels teus ulls i vols que també ells se sentin identificats i els agradi el resultat.
0: Clar, s'ha inaugurat avui i fins quan se podrà veure i si llavors tenim entès que serà itinerant.
1: Exacte, no m'han concretat encara els plaços exactes, de moment està a Palma. Sí que esperen fer un recorregut, crec que el següent destí serà a Manacor, però ens aniran informant, suposo a través de xarxes, de un poc els distints llocs, ahir que aviat hi haurà un nou centre, i suposo que quan inaugurin el nou centre també hi serà, i anirà un poc circulant. Ja li he posat rodetes, van dissenyar també l'estructura de fusta i el taller de fusteria molts ho va preparar. Jo li vull agrair moltíssim a Pau de Boc que va participar de forma activa en tot el procés, no només presentant-me i seleccionant els models i els models, sinó també de forma activa a l'hora de dir, mira, pues, aquesta fusta tal, i posarem això, i aquí va demanar per allà dintre el cant, reciclant els materials, una corda, i de penjarem una corda i ens acorda unes gafes de roba i posaran les fotos i vam anar un poc creant també com volien que fos a nivell expositiu, perquè també a través de l'estudi de llum han fet comissariat en l'Ajuntament de l'Aró, fotografies d'una altra persona que han reeditat i han dissenyat una estructura circular de pallasso. I bé, han fet també altres projectes, però el que m'agrada de veure és fer totes les fotos i dissenyar tots els conceptes positius també si se pot. I ha estat molt xulo. La veritat és que ha estat un projecte que tothom ha col·laborat i ha fluït molt bé.
0: Clar, en Pau de Bon, que per qui no ho sàpiga, cantant d'Antoni Font, que fa feina a deixalles, per qui no ho sàpiga.
1: Correcte, de la part de comunicació i a part s'ha implicat moltíssim en els projectes. No sé això que només t'he dit, has de fer això i això. No, al revés, s'ha implicat amb recollida de fotos, quedam, que t'agrada així, te manda una foto, com ho veus, que trobes l'expositor més ample, de forma molt proactiva.
2: I bé, explicau que vosaltres també voleu anar més enllà d'allò que els ulls veuen. Com aconseguiu captar emocions, per exemple, a través d'una càmera? És fàcil o heu de fer coses, heu de xerrar amb aquestes persones abans perquè expressin unes emocions a unes altres?
1: En càmera i sense càmera, al final és un tema de connexió. És a veure que la lletra més atensa un poc davant la càmera i necessites que de tot d'una se n'oblidi un poc. En el final és un poc com la gent s'op davant la càmera. Jo treballo moltíssim a nivell personal la fotografia emocional i l'autorretrat emocional, però jo és terapèutic, és una forma d'expressar i treballar les emocions. Tinc la gran sort que col·laboro amb un grup de teatre, de companys, que tots formen part del món del teatre, amb ells que han treballat moltíssim les emocions a nivell escènic, És senzill, és relativament senzill, perquè és molt fàcil que se connectin amb una situació personal i que això sigui més fàcil captar-ho. Hi ha d'haver veritat, tant en el teatre com davant a una fotografia, hi ha d'haver veritat. Xerrant d'un altre tipus de foto, no xerrant de la foto de postureo a Instagram o de la foto, que també és vàlida i superxula. Però aquí xerram un poc de contar qualque cosa. Que contam aquí? Que contam que hi hagi emoció, que hi hagi alegria, que hi hagi, pot haver connexió amb pena. Jo recordo una lota amb una rosa groga que li recordava sa mare que no era i que cultivava roses grogues i es va connectar. Hi ha unes fotos molt emocionals d'ella connectada en aquest moment amb sa mare. Hi ha coses molt personals que se poden viure, hi ha coses que potser són més creatives, una altra companya de teatre duia un pop de Montescap i li feia fotos amb el pop de Montescap, i jo era una metàfora de quan tens aquestes rumiacions que no te fugen i que no te'ls pot treure i te com a xuclen el cervell, i en el final es crea d'aquesta manera, a vegades amb metàfores visuals, a vegades simplement amb una emoció que se transmeti, que realment sigui real i que tu en aquell moment tens la gran sort d'estar allà davant amb la càmera en la mà, la bateria, tot, clic, i la pots captar.
2: És que un simple retrat pot explicar moltíssimes coses, o no, Cati?
0: Clar, ja sigui tant.
2: Només la cara d'aquesta persona, però també elements que
1: la
2: hi surten.
1: La cara, ses mans.
2: Sí, exacte.
1: D'esquena, jo tinc fotos que no se me reconeix i són d'autorretrat.
0: Clar, poden significar tantes coses, coses que a priori podries dir que són insignificants o que no poden aportar molt de sentiments.
1: I després hi ha, igual que passa amb el teatre, després hi ha l'observador que ho passa pel seu filtre personal.
2: Cada un interpreta allò que vol.
1: I quan tu ho observes, l'autor ha volgut contar una cosa i aquell ho passa pel seu filtre personal, les seves vivències, les seves emocions, el seu trull, el seu cacau mental, i interpreta una altra cosa, que potser completament diferent. I això és molt xulo, perquè ja hi ha una veritat i després hi ha la veritat de cada un.
0: Clar, segons les experiències de vida de cada un, sí.
1: Correcte, així va la vida.
0: Molt bé, idò, molt bona iniciativa aquesta que heu fet des de l'estudi de Llum en col·laboració amb la Fundació Deixalles per celebrar aquests 40 anys de la Fundació. Molt bona feina.
1: Moltes gràcies.
0: Cati, a tots dos i a tot l'equip per aquesta exposició Matèria i Ànima, en què se materialitza això, l'ànima, l'expressió de les persones, i que se pot veure ja des d'avui a Palma, cada dia. Quins horaris té?
1: Sí, quan està a tenda, quan visitin la tenda, veuran que hi ha l'exposició allà.
0: Molt bé. I Cati, moltes gràcies per aquesta estona.
1: Moltes gràcies a vosaltres, gràcies per deixar-nos participar també i contar la nostra història. Estic molt agraït, ha estat un dia de molt d'agraïments, tant a Deixalles, que s'ha portat molt bé en tot el procés, i a tota la gent que ha participat. Gràcies per tot.
0: I l'agraïment és el nostre, i enhorabona, Cati Orrach. Gràcies per passar aquests minuts per Tèntol.
1: Un gust.
0: Igualment.

0: Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa. IB3 Ràdio és servei públic.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Aquest 12 d'agost, amb motiu de l'eclipsi solar, habilitam un dispositiu especial de mobilitat, seguretat i serveis essencials a la platja de Palma. Consulta la guia per viure l'eclipsi de manera segura i responsable a les nostres xarxes socials i a palma.es. Ajuntament de Palma.
0: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: La Subjectiu, amb Eugènia Sampedro.
4: I quan són les 4:30, saludant ja en Eugènia Sampedro, com està, Eugènia?
5: Molt bé, vosaltres?
4: T'esperàvem,
5: eh?
4: Sí, aquesta setmana t'esperàvem.
5: Home, ah, ja, clar, és
6: veritat. I tant.
4: Ressaca d'aquestes jornades maratonianes de l'Atlàntida.
5: Sí, ha estat molt intens. De fet, ara mateix m'estic notant com sou i encara me tremola.
6: Tremolodat, que se diu, eh?
4: Però, clar, de quantes pel·lícules has vist?
5: Bé,
4: pel·lícules,
5: no moltes. Jo crec que en total com... Bueno, si comptes els curts, jo crec que unes 20.
4: Unes 20, de 20, més d'un centenar de pel·lícules que hi havia.
5: Sí.
6: Clar, també n'hi ha moltes que se projecten a l'hora, a diferents llocs,
4: ja
6: tampoc no mos poden xapar en dos.
4: 20
6: ja.
4: En una setmana.
5: Sí.
4: Ja
5: sí, en una setmana, sí. Sí, sí, sí, sí.
4: Està bé.
6: Home.
5: Inclús a la millor un poc més, perquè vaig veure molt de curts.
4: Clar.
5: Però bueno, molt bé.
6: Sí, ho digereixes fàcil, perquè Ventura arriba a un punt que ja després dius tanta informació...
5: No, total. O sigui, jo si no fos per una aplicació que tinc en el mòbil que li recomana a tota persona cinèfila que se diu Letterboxd, acabem de... no sabria què he vist. O sigui, a mi aquesta aplicació, hi ha una de llibres també, m'ha servit molt com per saber què he vist, què han vist les meves amigues, com han puntuat les pel·lícules les meves amigues...
4: Però perquè tu ho poses, perquè ho detecta...
5: No, és com un diari. Sí, tu registres totes les pel·lícules que veus. I està molt bé perquè t'enteres, doncs, no sé, el que estan veient tothom ara mateix, no?
4: Clar, però és que l'Atlàntida és un festival. Però com un festival de música també arriba a un punt que perds el fil. Si hi ha moltes actuacions, molts grups, no?
5: Sí, sobretot
4: aquesta
5: el que
4: saturació...
5: deia... Sí.
4: Fa que perdes una mica...
5: Sí, completament. I que moltes coses se solapen. Jo hi ha moltes coses que m'he perdut, però per sort crec que ara hi ha molta pel·lícula que s'ha passat durant el festival de la plataforma Filmin.
4: Quina ha estat la teva preferida? I quina, perquè mos feia recomanacions, no t'ha acabat de satisfer...
6: Se top i se flop.
4: En expectatives. D'aquelles que te feien més ganes i llavors no t'ha acabat d'agradar.
5: Sí. Bueno, hi ha una... que no me la llep des cap, i és vera que en el seu moment no vaig sortir molt contenta, perquè tant la idea com la trama com el tràiler i tot el que havia jo vist era espectacular i un tipus de cinema que a mi m'agrada molt, però és vera que quan la vaig veure vaig sortir un poc descontenta perquè vaig trobar que hi havia algunes coses que se podrien haver executat d'una altra manera. Però és vera que et sé que més pens. Per tant, supos que...
4: Que vol dir molt. Això.
5: Sí. I aquesta és Mala Bèstia, de Bàrbara Ferrer. Que
4: La Bèstia.
6: Que li van donar un premi, de fet.
5: Sí, el premi Agustí Villaronga, sí. És una tia que a mi personalment m'agrada molt, ha dirigit videoclips com d'Anna Rosalia, Anna Maya i tal, i la pel·lícula té una factura brutal, la idea, la premissa està molt bé, però segueix pensant que algunes coses crec que són de muntatge, i perquè jo sóc molt exigent, però que jo ho hagués fet d'una altra manera. Mm. Però tot i així és veritat que...
4: No t'acaben de convèncer, no?
5: Sí, sí, però tot i així crec que és una molt bona òpera prima, i tant.
4: I aquella que no t'ha acabat de fer, si n'hi ha cap? Que hi anaves amb moltes ganes i...
5: Sí, és que ara mateix no m'estic recordant de res. També fas molt amb el ser querido, i vos he de dir que no m'ha fascinat.
6: Ai, no m'ho diguis res, que jo he d'anar dia 26 a Cine Ciutat, que fan el col·loqui... Sí, però jo no vaig quedar, però estava agotada. I ja. Crec que no tenia que dir-ho tampoc.
5: Ja.
6: Però vaig dir, bé, ja la veuré en el cinema, tranquil·la, m'ha pegat una dutxa, perquè molta calor, sí. Vaig passar amb nervis i...
5: Sí, va ser terrible.
6: Però clar, jo tinc moltes expectatives, Eugènia.
5: Sí,
4: clar, no t'ha fascinat, tio.
5: Jo avui la venc a comentar...
4: Això t'anava a dir, avui la comentam.
5: Sí, sí, no farem cap spoiler.
6: Gràcies.
4: No.
6: Passava
4: pena. No l'he vista, tampoc.
5: A veure, m'ha agradat molt, però és veritat que quan va acabar la projecció estàvem allà unes quantes amigues i amics i va haver una frase que varen dir, que també m'ha perseguit aquests dies, i és que ets la pitjor pel·lícula d'en Sorogoyen, però la millor de lo que s'està fent fins ara de cinema espanyol.
4: Ui.
6: Ben Sorogoyen tampoc en té tantes de pel·lícules, no?, per comparar.
5: Bueno, en té bastantes, eh?
6: Sí?
5: Sí.
4: I tu estàs d'acord? Que ets pitjor,
5: sí,
4: d'en
5: Sorogoyen. Sí. Sona fatal, la frase, eh? Perquè pitjor és una paraula terrible. Però
4: I de promoció, que... també, a banda que s'estreni.
5: Sí, de les que ella ha fet, no ets la que més m'agradi. Mm. Però, bueno, que està beníssima, de veres.
4: Quina ets la que més t'agrada, d'en Sorogoyen?
5: Hi ha una que crec que és la primera que va fer, que se diu Estocolmo, que m'agrada molt. Crec que és com un cinema molt d'autor i està molt bé, la veritat. Després, bueno, la seva sèrie, la sèrie que va fer la darrera, de les meves sèries preferides, Los Años Nuevos, m'ha encantat. No te va agradar?
6: Jo la vaig veure fa relativament poc
5: sí.
6: I bé, crec que els actors ho fan beníssim i que la proposta està molt guai i tal, però bé, això ja és una opinió personal que jo, al final, no me va agradar.
5: Ah, al final.
4: Al final.
5: Ja.
6: Però per la resta m'enganxava, o sigui, crec que la vaig veure amb una hora baixa.
5: Ja.
6: Mira què te dic.
5: A mi, no sé per què, les pel·lícules que tenen a veure amb amor, desamor, me marquen molt. I amb aquesta ho vaig passar molt malament. I a més
4: va... Era amor i desamor.
6: Va, era molt intensa aquesta història, també.
5: Sí, és molt intensa, de fet. Va ser graciós perquè durant l'Atlàntida, l'actor de Los Años Nuevos va venir a Cine Ciutat. I jo no podia aturar de mirar-lo i pensar, ostres, és que és molt difícil quan una cosa t'ha enganxat tant, com és aquest cas d'aquesta sèrie, a mi particularment, després veure l'actor, és com difícil per jo separar com a actor de persona,
6: per
5: saps?
6: Per tu era, ara no sé què nom és la sèrie.
5: Sí, ara me'n recordo. De seu nom tampoc me'n recordo ara mateix.
6: Francesco, nom?
5: Sí, sí.
6: O algo ser, així. Sí. I ella, divina també, que té un nom estrany.
5: Neiria del Río. Exacte. Sí. Pues Neiria del Río és una de les protagonistes de Mala Bèstia, la pel·lícula aquesta.
6: Sí?
5: Sí.
6: Ah.
5: Bueno, pues estava ja plantat i se movia igual que el seu personatge. Era molt estrany.
4: Era estrany, eh?
5: Sí.
4: Bueno, però avui hem vengut a xerrar del Ser Querido, aquesta que passa per ser no de les millors d'en Sorogoyen, segons la crítica, o segons també ens has dit, però del millor que se fa actualment.
5: Ara mateix, de cinema espanyol, sí. Sí, sí, sí, sí.
4: Vinga.
5: Bueno, és una pel·lícula que triomfarà, de fet, si no m'equivoco, avui ha sortit ja la llista de pel·lícules que opten per ser les candidates de pel·lícules espanyoles per als Oscars, i si no m'equivoco, és. Per tant, és una bona pel·lícula.
6: Té el Manco unes estrelles que apunten maneres, una Vittoria Luengo, que ja va fer feina amb ell a Antidisturbios, que no sé si l'heu vist, però a mi me va agradar bastant. I qui més hi havia, Eugènia, que no me'n recordo.
5: Una Vittoria Luengo, una Melina Matthews, en Daniel Arévalo, Javier Bardem. Sí.
6: Home, Javier Bardem hi pensava, sí.
5: I ja està. Bueno, així com a de protagonistes. Sí, sí, sí. No, està molt bé, eh? El que passa és que, bueno, si voleu ja...
6: Vinga.
4: Sí, què en destacaries? A veure.
5: A mi hi ha una de les coses que fan que jo tingui aquest discurs de que crec que no és la seva millor pel·lícula, i és que, sense que sigui culpa seva, per jo és molt, molt difícil no comparar-la amb Valor Sentimental.
6: Sí, estava esperant que ho diguessis, perquè tu l'has vist.
5: Sí.
6: I te va agradar?
5: Valor Sentimental m'ho va encantar.
6: Sí?
5: Sí. Tu l'has vista?
6: Jo la vaig veure. I per aventura m'havia fet una altra idea i... no vaig arribar a connectar. Sí. I mira que podria extrapolar segons quines coses de la meva vida, però no sé. Mm. Per tant, pensava, man, si se'n sona el Goyen, ho plantejo d'una altra manera.
5: Bueno, Pantura, a tu t'agrada aquesta, d'en Sora Goyen? Jo vos he de dir que a mi el cinema d'en Joaquim Trier, que és el director de Valor Sentimental, me fascina. I me va encantar. Per tant, bueno, hi ha com una espècie d'anècdota que en Sorogoyen conta, i és que quan se va estrenar Valor Sentimental a Cannes, en Rodrigo Sorogoyen ja tenia aquesta idea escrita.
6: Exacte.
5: I s'anavava d'anar a Cannes i veure aquesta pel·lícula per veure si realment havia de tirar endavant amb aquesta idea o no, i ell va decidir que sí.
4: I la va tirar endavant.
6: Sí. Clar, és que és molt el mateix. No sé si hi ha molt coca matís, però d'entrada l'argument és...
4: Clar, se li escapa de ses mans en Sorogoyen, en el sentit de que és una altra pel·lícula, però sí que n'era conscient.
5: Sí, és que és molt forta quan això passa.
6: Jolín.
5: Però, bueno, en el final se d'en Joaquim Trier, crec que, a part dels personatges principals, que són el pare director i sa filla, que no ha tingut figura paterna, són personatges, però també hi ha un personatge molt interessant, i no el veïn sovint, i ets a casa on ells creixen, diguéssim, sense el pare. En aquest cas sí que és en Victoria i en Javier Bardem, pare i filla, a saco, vull dir, és la seva història. I, bueno, vaig poder... Bueno, no sé com va passar, però vaig arribar a entrar a la roda de premsa que feien el dematí abans de la projecció en el Baluart, i eren tots allà, i també era en Margarida Mateu, que li va fer una pregunta superinteressant i que ja està arribant a tots els mitjans d'aquest sector del cinema, perquè li va demanar per Suportant el paradís, la pel·lícula d'Anna Marga Melià, que Sorogoyen va venir a la projecció, va venir a veure-la. I...
4: És a dir, que ha tingut efectes.
5: Sí, sí, sí. Bueno, sí, en Sorogoyen va dir unes paraules brutals sobre l'estat de Mallorca actual i sobre la importància de fer cinema des d'aquí i sobretot mostrant aquesta realitat. Però també, aprofitant que hi vaig anar, vos volia contar que, no és cap spoiler, però els primers 20 minuts de la pel·lícula en realitat estaven escrits com si fos una hora i mitja.
6: Ah.
5: Per tant, a nivell de muntatge és supercomplicat en el final treure lo bo i lo dolent. I en aquest cas crec que els primers 20 minuts són brutals, perquè estan, no sé, com molt ben escrits, és un diàleg supernatural... I me va encantar.
6: O sigui, però això va ser arrel de que en Sorogoyen s'enterés de que la pel·lícula... Hi havia una pel·lícula prèvia que anava de lo mateix, o ja estava plantejat així? Perquè dius que si era una hora i són 20 minuts...
5: No. Supos que en el final, en el muntatge, bueno, tu tens pues, tot el que tu has rodat i has de ratear d'alguna manera, no? No sé si estava plantejada... Jo supos que sí, que se planteja, sobretot per com ell dirige, jo crec que planteja aquestes seqüències tan llargues de muntatge per deixar que l'actor i l'actriu entrin dins el set, relaxin, treguin el millor de cada un i després d'ell ja podeu jugar en el muntatge. Però, bueno, ja m'encontràs quan la vegis.
6: Ja no haurem de xerrar d'aquí un parell de setmanes.
5: Però, bueno, aquests 20 minuts a mi m'han semblat brutals.
4: Ho paga, no?
5: Sí.
4: Per aquests 20 minuts.
5: Sí. Després hi ha coses que també m'agraden molt, no sé si és perquè jo som molt cinèfila i també m'agrada fer cine, i és que mostren durant la pel·li molt de... escenes on estan rodant la pel·li, no? I això és guai perquè hi ha moltíssima gent que al final desconeix la dificultat de gravar un plano, no? I d'alguna manera pues, en Sorogoyen ho mostra i se veuen també els conflictes entre departaments i està molt bé.
6: Vicent Avin se diu, o algo així era, que vaig estudiar, és a dir, cine dentro del cine, tenia un nom.
5: No coneixia aquesta...
6: Crec que se deia així.
5: Sí.
6: De fet, vaig poder xerrar amb en Sorogoyen i li vaig dir, bé, mira, una història familiar...
4: Metacine, no?
6: Li vaig dir cine dins del cine, perquè, clar, també jo vaig haver de fer preguntes a la catifa, però no havia vist la pel·lícula, que és un poc difícil saber el que li has de demanar. I bé, tots varen opinar un poc en la línia que lo important era la història d'un pare i una filla com a persones humanes, no? No de que res de que deliris de grandesa en aquest sentit.
5: Sí, exacte, ho retracta d'aquesta manera. Bueno, perquè ningú, no sé si hi ha algú que no ho sap, però està xerrant de la pel·lícula El ser querido, d'en Sorogoyen, que dia 26 d'agost estrena la seva darrera obra, que és aquesta, i bueno, la sinopsi així un poc per damunt és que l'aclamat director de cinema Esteban Martínez, que el protagonitza en Javier Bardem, és una llegenda tant per les pel·lícules com per un passat marcat per la violència i els excessos, i en el seu nou projecte ofereix un paper a la seva filla que és n'Emília, interpretada per Ana Victoria Luengo, amb el pretext d'ajudar-la a rellençar la seva carrera estancada com a actriu. És que és molt fort, perquè sembla que estic llegint la sinopsis de Valor Sentimental.
6: És molt fort, sí. Sí, sí, sí.
5: I res, conviure en el set, ells dos pues, fomentarà, no?, una proximitat que no han compartit en molts anys, si no m'equivoco, en 13 anys, però també reobrirà ferides que mai no han cicatritzat.
6: I jo tenc una pregunta. Vares plorar?
5: No.
6: En Valor Sentimental vares plorar?
4: Sí.
5: Sí. Però és que a mi el cinema així com europeu, nòrdic, d'en Joaquim Trier m'encanta. Aquí és que és com una pel·lícula molt dura, narrada en el desert, enmig d'un rodatge. Vull dir, per jo hi ha com a més sensació de frustració, no tant de llàstima, saps? És com que els actors estan enfadats.
6: Jo l'únic que vaig veure passant...
4: El ser querido.
5: Sí, el ser querido.
6: Passant per davant la pantalla com partia de la misericòrdia, sí. Va ser un primeríssim plano d'en Javier Bardem, encara d'enfadat.
5: Ah, vale, veus, sí. Això,
6: no havia estat des d'inici.
5: Sí, sí, sí, sí.
6: I és, sí, no sé, no m'ho va donar la sensació que fos algo...
5: Sí.
6: Que n'és pastís de la tristesa i tal, més aquesta intensitat sí. Que tu dius.
5: O sigui, en el final crec que... Bueno, són situacions vital que segurament hi ha moltíssimes persones que han viscut i que segurament podran sentir-se i empatitzar més en sobre. Tot i així, és el que vos dic, no són personatges, jo trobo, que sentin pena, saps? Després de tant d'anys, crec que això, la pena s'ha perd una mica en una situació com aquesta i el que tens és ràbia i ganes de retreure tot el que no has pogut viure en ton pare, no? Que és el cas del personatge d'ella. Però, bueno, només dir-vos ja per acabar que dia 26 d'agost sí, estrenem a Cine Ciutat. Sí. Que feim un col·loqui online amb en Rodrigo Sorogoyen, Isabel Peña, que és una guionista esplèndida, que vaig tenir la sort de poder veure-la com feia una espècie de bueno, masterclass o sessió de guió durant el festival. També la protagonitza en Javier Bardem i en Victoria Luengo. I dia 26 a Cine Ciutat a les 8 fem una sessió en col·loqui amb ells i dir-vos que ja s'ha omplert tota una sala i hem hagut de fer una altra sessió a la mateixa hora. Que també
4: haurà un segon passi.
5: Sí, però són a la mateixa hora, a la sala 1 i a la sala 2, començaran les dues a les 8 i se connectaran a la vegada amb ells.
4: I encara hi ha entrades per aquesta simultània.
5: Sí, hem obert una altra. Sí, sí, sí. Que bé.
6: T'he de dir que jo ja tens entrada.
5: Ai, gràcies.
6: Així és que estic esperant aquest moment.
5: Serà xulo, serà xulo.
4: Se pot comprar online,
5: sí,
4: entrada.
5: Sí, sí, o taquilla.
4: O taquilla. Sí. Molt bé, Eugènia, i bon

0: TV3 Ràdio és coneixement.
1: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
2: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
3: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
4: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
5: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare...
3: Si a tu te dic pinta,
5: mur,
3: portada...
5: Si a tu te dic gra,
4: que te venes cap primer de tot?
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Fentol, un programa amb continguts a Balcana, a WhatsApp i a Coca Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
6: I ja vos ho dèiem, heu de saber que a la mà del nord de Menorca s'han trobat un bon nombre de catxalots i s'estableix aquesta zona, aquestes aigües, com un gran refugi d'aquesta espècie.
7: Posa, posa, posa! Posa

0: I doncs sí, l'associació Turciops ha detectat 48 catxalots durant una campanya d'investigació que ha durat 2 setmanes, en la qual han descobert que el 20% dels exemplars d'aquests catxalots són cries. Una campanya batejada com Moby Mami ha registrat 11 trobades amb els cetacis en 2 setmanes de recerca, com comentàvem.
1: Idò, i poden saludar ja en aquests moments en Xema Brotons, que ell és director i científic de l'associació Turciops. Com està, Xema?
2: Què tal? Buenas, com estàs?
1: Molt bé, contents de sentir-te. Clar, que suposa aquesta troballa pel mar Mediterrani, concretament per les Illes Balears, haver trobat aquest gran refugi de catxalots?
2: Bueno, realment no és una troballa, és una certificació d'una troballa. O sigui, nosaltres ja fa més d'un any vàrem demanar al Ministeri, al Miteco, que creés una àrea marina protegida al nord de Menorca per ser una zona molt important de l'ecologia dels catxalots, perquè és l'única zona de cria de catxalots identificada a la Mediterrània Occidental. No? El Pedro Sánchez, a la cumbre de Niça, dels oceans de Niça, va fer públic que la intenció del govern era de declarar aquesta àrea marina protegida, i estem a l'espera de que això passi. Això du camins que tarden més o menys. I mentrestant, nosaltres pues, hem de continuar fent feina, aixecant més dades, veure pressions, amenaces d'aquests animals, i això és el que varen fer aquest estiu. I aquestes dades són la certificació que realment varen fer bé la feina i que aquesta proposta està ben fundamentada. És a dir, que no van ser 3, 4, 5, 6 anys de guarda català, sinó que això és un fet i és real i està allà i és nostre.
1: Clar, és un fet, és una confirmació, i això motivarà encara més que se protegeixi aquesta zona per part de l'Estat?
3: Bé, nosaltres esperem que sí. De totes formes, ja fonamentada. Nosaltres vam fer la primera campanya al nord de Menorca, exclusivament al nord de Menorca, l'any 2019. L'any 2019 ja van començar a fer feina aquí per els indicis que teníem. I en darrere any ha estat aquesta la confirmació, primer una descoberta i al final l'any darrere any una confirmació de la importància per això, per el que ben bé

0: heu dit, que han trobat moltes cries, molts grups socials, d'una forma significativament diferent a la resta de llocs on hem navegat amb, cercant aquests animals, no? Mm.
1: I en què ha consistit la campanya? És a dir, quines feines heu fet? Quines coses heu observat? Quantes persones éreu?
0: Bueno, mira, nosaltres vam partir dia de 7 de juliol de Port de Sa Ràpita, on té el nostre vell tècnic de l'associació, jo, som tot en biologia...
2: Chema,
0: de la mà,
2: perdem una mica la connexió.
0: Digues?
2: Que te perdem una mica, si te pots resituar a qualque lloc.
1: Clar, és que és de viatge a Cerdanya, en Xema, i per tu, la cobertura, no...
0: Sí, ara me sentiu?
2: Ara te sentim, sí.
1: Ara te sentim,
2: sí, ara te sentim bé.
0: Vale, perfecte. I doncs, això, no passa res. Eren dos tècnics de Turcióps, jo com a doctor en biologia, i cap de campanya, na Marga Cerdà, que és una ciència en ciències de la mà. Teníem dos doctors de la Universitat de Sant Andrews, el doctor Enrico Pirota, el doctor Lur Rendel, amb qui col·laboràvem habitualment, i dos tècnics més, ja amics i companys que han navegat molt amb nosaltres. I el que fem és vida a bordo, durant tots els dies, no, navegàvem cercant animals. El que fem és cercar-los per acústica, un hidròfon de rosat, que ens permet sentir-lo molt més en fora que no pas els cavall. Més hem de tenir en compte és que els catxarots bussegen moltíssim, molt de temps, poden estar pues, 40-50 minuts de baix aigua i 10 minuts de superfície. Els grups socials, no, les cries quan s'han bussejat estan més temps, però les petites costa més localitzar-les. Aleshores, això ho fem amb acústica. I en cerca, és dia i vespre, 24 hores, hem fet un màxim seguit de 6 dies de navegació continuada sense aturar. Després hem hagut d'aturar a fer benzina i després ens van agafar els 3 dies de tramuntana, que són els que ens venen a visitar cada vegada que fem una campanya al nord de Menorca. Sempre tinc qualque dia de tramuntana, que això han de complir la tradició, i ens va fer aturar això aquests 3 dies que van estar fondejats pues, a prop de Ciutadella. I això és en resum el que és la campanya. S'han fet vol de dron per mirar l'estat nutricional, per veure si tenia marques de col·lisions, s'ha gravat acústicament el seu comportament acústic per fer feines culturals, per destriar diferents llenguatges o dialectes que tenen, s'han tret mostres d'aigua per fer d'anem ambiental, vull dir, un munt de coses, perquè, clar, cada minut que estàs de vora un d'aquests animals és molt car. És molt car i costa molt tenir-lo. Aleshores, hem d'aprofitar al màxim cada instant que estem a de vora d'ells.
1: I què ens pots dir d'aquesta espècie? Perquè, clar, la gent ho associa un poc a una balena, però no és exactament això, no sé quines característiques, particularitats té i com així són tan importants.
0: Bueno, no sé quant de temps tenim.
2: Tenim 5 minuts. Clavats.
0: No, mireu, el catxalot és un animal amb marges emblemàtiques, tinc molt bé dir, perquè la gent ho entén que és un cetaci, és un mamífer, i és un parent de les balenes. El que passa és que les balenes filtren i els catxalots tenen dents. Aleshores, és el depredador més gran que existeix actualment de preses individuals. Les balenes filtren, els catxalots capturen preses individualment. És el major servei de tota la natura.
1: Wow.
0: No ha existit mai, ni existeix, un servei més gran a la natura que el que té un catxalot. Només per això ja crida l'atenció. I després, a nivell ecosistèmic, és importantíssim i lluita contra el canvi climàtic. Perquè fas una idea, el catxalot menja profunditat i defeca en superfície. Això fa que fa invertir cicle de matèria. Cicle de matèria a la mà va de superfície cap al fons, i la matèria a poc a poc s'enfonsa i queda atrapada en els fons. Aleshores, l'animal, com captura que la mà és de profunditat, i de fet que superfície el que fa és invertir aquest cicle de matèria. I el que fa adobar el fitoplàncton. El fitoplàncton és el fragment vegetal del plàncton que hi ha a la mà, i que és la bomba de captura de CO2 més important del món. Ni Posidònia oceànica, ni Amazònia, res, no. El que més CO2 captura a la Terra són els oceans a través de fitoplàncton. I els catxalots són jardiners de fitoplàncton, per dir-ho de alguna manera. Abonen amb les seves excrecions aquest fitoplàncton. Aleshores, el que fan és reduir la quantitat de CO2 que hi ha a l'atmosfera i, per tant, reduir el canvi climàtic. Entre altres coses.
1: Vaja, idò, tenen una gran importància, com, com deies. Comentaven que hi havia un 20% de cries dins els 48 catxalots que heu trobat, o que heu pogut veure. Això què significa? Que és una zona a on se cria i que pot suposar també per aquest espai?
2: Clar, que és molt, un 20%.
0: Sí. Sí, clar, això és la clau d'aquest espai, que sigui un lloc on els animals venen a tenir les seves cries i tenir cura d'ells en els primers instants de vida i els primers episodis de vida. Han de tenir en compte que els catxalots tenen molt poques cries, són com nosaltres, tenen poques cries i tenen molta cura d'ells durant molt d'anys. Aleshores, perdre una cria suposa part de molt per població. Aleshores, el Menorca s'està identificant com un santuari per l'espècie, perquè és precisament el mar i les cries el fragment més important perquè la població tiri endavant, no? Aleshores, realment en aquest moment tenim una petita joia a les nostres mans, que és el nord de Menorca, per aquesta espècie, una joia que òbviament hem de treballar per conservar.
2: És a dir, que en el nord de Menorca, les aigües del nord, podríem veure aquests xalots? És a dir, és bo de fer? Por una, o mal de fer?
0: Bueno, mal de fer...
2: Si no són científics, ben què dir. Si naveguem.
0: Si navegueu, se poden veure. Sí, òbviament, és molt més fàcil si t'acerques per acústica. Clar. Però sí que es poden veure, n'hi ha. O sigui, les balears, sí, és un animal endèmic de la Mediterrània, propi de Mediterrània, és la seva cultura. I n'hi ha... I el que passa, clar, que la gent... Nosaltres tenim... Tenim una mala costum, si gent que navega, que és que no miram la mà. Navegam per damunt la mà, però mira ben poc. Aquesta gent... Passa els dofins, que són molt més costaners. A mi m'ha passat. Jo he entrat a Esport d'Eivissa, just abans de pandèmia, i en Esport d'Eivissa tenir un parell de dofins mulars. Durant la pandèmia, quan van començar a arribar aquesta notícia que se veien els dofins i els dofins estaven més a prop de costa perquè no estaven navegant tant, i van dir no. L'única diferència és que abans no miràvem la mà i ara sí que la miràvem. Perquè estem avorrits, estem en un punt de cara nostra i mirant cap a la mà. I la mà ha estat allà sempre. El que passa és que no la vivim. Simplement i passant per damunt d'ella perquè me'n vull anar a aquella cala a nedar, me'n vull anar a l'altra banda. No? L'empleem com un mitjà i no com un fi. El mateix, no? Aleshores, si aprenguéssim a conviure la mà amb un slow sea, veuríem moltes més coses que no pas que veiem ara.
1: I xerrant de veure coses, Xema, també heu pogut veure altres espècies, no?, durant aquesta campanya per les aigües de Menorca.
0: Sí, no record malament, crec que han estat més d'una vintena de tortugues, al voltant d'un cent i algo dofins llistats, una setantena de cat d'olla grisos, colcamulà també, sí, és el que vols dir. Si miram, arribes a veure.
2: I de Xema Brotons, director i científic de l'associació Turisops, moltes gràcies per atendre'ns i per parlar-nos d'aquesta confirmació, d'aquesta campanya que heu fet en què heu reconfirmat l'existència d'aquesta quarantena de catxalots que converteix les aigües del nord de Menorca en la zona de la Mediterrània Occidental on hi ha el més gran santuari de catxalots, el més gran refugi de catxalots que està per protegir, encara.
0: Sí, esperem que pres sigui una realitat.
2: Això mateix. Gràcies, Xema.
1: Gràcies, Xema.
2: I bon viatge. Bona navegació.
0: Moltes gràcies.
2: Feim una pausa, arriben els companys informatius i tornem d'aquí uns minuts.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.
4: Bon dia. D'aquí mitja hora, el rei Felip VI rebrà en audiència el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, al Palau de Marivent per abordar la crisi migratòria a la ciutat autònoma. Abans, però, Vives s'ha reunit amb la presidenta de l'executiu, Marga Provens, pendent de tot plegat al Palau de Marivent, i tenim la nostra companya, Maria Eugènia Guegles. Maria Eugènia, què en sabem de les trobades?
5: De moment, sabem que ha estat una reunió amb molta sintonia. El president de Ceuta li ha explicat a Provença la greu situació que pateix la ciutat autònoma. De moment, Provença no ha parlat davant les càmeres, però sí que ho ha fet a través de les xarxes socials. I en aquest cas diu que això no és una crisi normal, habitual, migratòria, sinó que va més enllà, que és un atac contra la integritat territorial d'Espanya i una emergència de seguretat nacional. Diu que consterna escoltar el president de Ceuta confirmar que havia advertit setmanes abans el govern d'Espanya de l'increment de persones que estaven creuant il·legalment la frontera. El problema, diu, no ha acabat i la crisi segueix sense resolver-se. Tota la solidaritat afegeix de Ceuta, del poble de les Illes Balears, diu, perquè viuen atemorits i assediats dins de la seva pròpia ciutat. Manté que comparteix en Ceuta que la frontera del sud d'Espanya se sent abandonada, quan diu, s'hi sent ella a les Illes Balears, aquí on hi ha també una augmentada pressió migratòria els darrers anys. I diu, i critica, recordem que els dos són del Partit Popular, que el govern d'Espanya està de vacances, està en crisi i segueix sense posar-hi remei.
4: Gràcies, Maria Eugènia. Doncs, com deies, paraules de la presidenta Marga Provença a través de les xarxes socials i seguirem pendent doncs, de la reunió amb el rei prevista d'aquí mitja hora a les 5:30. Mentrestant, la Guàrdia Civil dona credibilitat a una nova convocatòria per una altra entrada massiva a Ceuta el proper 15 d'agost. Les crides a tornar a entrar per la costa de la ciutat autònoma s'estarien fent a través d'aplicacions i xarxes socials amb l'objectiu de coordinar l'acció. La ciutat continua blindada per les forces i cossos de seguretat, segons ha explicat el delegat del govern a Ceuta, Miguel Ángel Pérez.
6: Guàrdia Civil tiene un buen grupo de agentes que están en nuestra ciudad, algo más de 100 agentes que han terminado con las labores que tenía asignadas, que se van a quedar en nuestra ciudad. Y como tenemos esos recursos disponibles, pues hemos acordado que van a realizar tareas en la demarcación de Policía Nacional y coordinados, como no podría ser de otra manera, por Policía Nacional. Se trata un poco de tener, primero de aprovechar los recursos disponibles.
4: Pel que fa a les illes, aquí a les Balears, durant el dia d'avui han arribat 3 embarcacions irregulars amb una 50ena de persones a bord. La darrera ha estat aquest migdia a Formentera i les altres dues han estat interceptades durant el matí a Eivissa i a Santanyí. Altres qüestions. L'Ajuntament de Sóller organitza per acollir dissabte la manifestació contra la saturació turística. Ho ha explicat el tinent de batle de Sóller, Carlos Darder.
7: Com a Ajuntament també consideram que han de cercar un equilibri entre el resident i el turista. I és molt important, a vegades, la qualitat antes que la quantitat, no? Així que nosaltres també tenim molt clar que l'equilibri passa perquè tant el resident com el qui ens visita pues, se sentin a gust, no? I per això pues, aquesta feina que s'està fent.
4: Hem arribat així a les 5:04. Tornem amb més notícies al butlletí de les 6.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: Sol.
1: Heu de saber, si no ho sabíeu, que el trompetista mallorquí Pac Guerau actua amb el seu septet dijous que ve, dia 13 d'agost, en el Castell de Bellver, en el marc del Festival de Jazz de Palma.
2: Tèntol, en Celestí Oliver.

I d'ahir encetàvem la tercera i ja darrera hora de Tèntol d'avui amb Miguel Soler, que continua el control tècnic. Gràcies, Miguel. I avui amb la companyia del trompetista Margalidà, Vilero, Pep Grau, que de fet està a punt d'estrenar un nou disc i que el podem començar a escoltar.

0: I així com ho sentiu, sonarà el nou disc que traurà el vilero Pep Guerau. Tenim aquesta exclusiva avui, Atento, aquesta cançó inèdita. En Pep Guerau, un dels músics més brillants que tenim en el jazz i les músiques contemporànies a les Balears. Trompetista, improvisador i també docent, durant més de 20 anys de carrera ha format part d'un extens ventall de projectes que abracen el jazz, el funk, el soul, el folk, la música experimental i les grans formacions orquestrals.
1: En Pep Guerau ha col·laborat amb artistes de la talla, recordem, com Noel Gallagher, d'Oasis, Salvador Sobral o, per exemple, Jorge Pardo o D'Impression. Són alguns dels noms amb qui ha col·laborat, però ara en xerram extensament. En profunditat.

0: Pep Grau, com estàs?
1: Bones tardes, molt bé.
0: Ben retrobat.
1: Moltíssimes gràcies.
0: I contents de tenir-te aquí, de sentir noves composicions teves.
1: Sí, ara vam gravar aquest disc a Tener Merda de febrer, d'enguany, i bueno, ara supos que cap en el setembre, octubre, ja el tindrem físic. Me fa molta il·lusió que hi fos pel Castell de Bellver, pel Festival de Jazz, però, desgraciadament, tot va en l'estiu, tot va un poc més lento i és un poc complicat la fabricació, les mescles, tot això, però
0: clar,
1: bueno.
0: Clar, dur feina.
1: Sí, sí, sí.
0: Com serà aquest disc?
1: Pues és un disc amb un aire de pintura més de cap a Latin Jazz.
0: Si ho sentíem.
1: Me fa ganes com a... Sí, el primer dia que vaig gravar, que va ser en directe Jazz Demà, a Porto Codom, tenia un punt més swing, per dir-ho de qualque manera, però sentia com que m'havia botat una tapa, perquè a casa nostra, des de ben petit, el que més havia escoltat era, per posar un exemple, Bebo Valdés, música d'aquest estil, i llavors... Pues clar, sentia com que havia de fer aquest pas abans per després poder continuar, però necessitava això, com sentir-me en pau amb aquest punt.
0: És a dir, que era un deure pendent.
1: Sí, sí, sí. Sí. I me fa molta il·lusió i en aquesta ocasió vaig poder comptar amb músics increïbles com n'Andreu Pitar, que en Benji Avichuela, en Anaile Sosa, en Joan Garcies, en Tomeu Garcies i jo. I en el tècnic de so va ser en Llorenç Barceló i en Pere Estelric.
0: Bons noms, tots.
1: Sí, sí, bons amics.
0: Bons amics, sobretot, sí. Però bons noms, bons artistes. Clar, una formació exclusiva per aquest disc,
1: sí.
0: No? Inèdita, diguéssim.
1: Exactament. L'altre disc va ser Sestet, i eren pràcticament els mateixos, el bateria era en Henri Fuster,
0: sí.
1: I... però, bueno, llevant això i que no hi havia percussió, som els mateixos, pràcticament. Sí, hi havia en Toni Baquer, també és l'altre disc, el Porto Codom, però com que està a Barcelona era un poc més difícil es trobar amb molts, i mira, en Jaume Riera ha estat una meravella també en aquest.
0: Que bé. Clar, un disc que supos que ja sonarà en aquest concert que faràs dijous que ve dins el Festival de Jazz de Palma, que està anunciat com a sextet, però sereu un septet.
1: Exactament.
0: Sereu set.
1: Sí, en el final, sí, hi havia en Pell Lluís García, que havia gravat en el disco, i vaig pensar, dic, ostres, ha de venir sí o sí. O sigui, i com que també en aquest concert no hi haurà en Joan Garcies i en Tomeu Garcies perquè teníem, bueno, feina, això en l'estiu també és molt típic en son música, un està aquí i l'altre allà, i per aquesta ocasió pues, hi haurà en Màrius Cuman a la bateria, en Marco Loicari en el contrabaix i en Enrique Oliver, que és un, per jo, un dels millors saxofonistes d'ara mateix, un lot de Màlaga, que és un referent per tots nosaltres i bueno... Sí, serà espectacular.
0: Clar, no serà en la mateixa formació que ho han registrat aquestes cançons d'aquest nou disc.
1: Exactament. Però, bueno, també sempre lo divertit d'això és que sempre que fas... que toques en gent diferent, sempre la música agafa un altre color diferent, sense ser ni millor ni pitjor, la cosa, simplement que agafa un altre coloret i sí, i és passant molt de gust de fer aquestes mescles.
0: Clar, està molt obert a l'improvisació. Bé, sempre està obert a l'improvisació,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí,
0: però
1: sí.
0: Fins on podeu estirar aquestes cançons noves, per exemple? Doncs
1: pues aquestes encara te diré que molt més que l'altre disc, perquè són melodietes molt curtes, d'això que dius, la pots siular pel carrer, o sigui, però tot la més, diguéssim, si ho miressis en temps, serien com a 5 minuts de melodies i tota la resta de concert, d'improvisació. Llavors això me dona moltíssim de gust, perquè a part molt de gust de sentir meus amics tocar, o sigui, és un espectacle, escoltar-los.
0: Clar, tu dos allò que... d'allò que passa el més gust, no?
1: 100%. Quan m'imagino la música ja m'imagino cap a on anirà i sempre sorprèn. O sigui, sempre és algo diferent i per millor, òbviament. I sí, sí, és de les coses que me fan més feliç poder escoltar i tocar amb els meus amics.
0: Clar, i sempre gràcies a contribució dels amics, perquè mai
1: Exactament.
0: Saps per on partiran o què faran o amb què t'agrairan, no?
1: Sí, sí.
0: La participació a la formació.
1: Varen començar i no varen fer ni un ensai quan varen gravar el disco, me'l varen veure allà directament. I del que tu tens d'idea dins el cap se transforma en algo totalment diferent, ja t'hi, però sempre cap a millor, i l'aportació que te donen és un luxe poder comptar amb ells. I ja t'he dit, o sigui, va ser una gravació d'un dia, varen gravar, crec que eren 5 o 6 temes, eren 5, i amb una hora baixa i un trosset de dematí el dia següent, i sí, amb això va ser la cosa.
0: Clar, fer rimes llatins està per més... que sigui més orgànic, més que fent swing, per exemple?
1: Jo crec que sigui orgànic, intentant que ho sigui sempre. El que sí que... No sabria com explicar-ho. El millor com que mos ha donat un poc més de llibertat en quant a la improvisació, per el que te comentava, que són melodietes molt curtes, com que se poden quedar dins el cap fàcil, llavors te dona molt d'espai a tot l'altre. I segurament pot ser que sigui més orgànic. El millor l'altre disc va ser era un poc més cerebral, entre cometes, d'un poc més, no sé, ser melodies més enrevessades i tot un poc més enrevessat, però també hi havia molt d'allò que és improvisació, o sigui que sí, sí.
0: Vols que escoltem una segona cançó d'aquestes noves que mos presentes? Vinga, i després la comentem.

0: Gràcies per aquest deure pendenta que tenies, perquè és una delícia.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Brutal.
1: Moltíssimes gràcies.
0: A més, se trobaran a faltar, n'hi ha que en fan, però aquests ritmes llatins, no? Nel jazz d'aquí.
1: Sí, tenim molt bon músic i molt bon referent, Nissim Montero, Nanay Lé, ara hi ha un Olot, un Abel Marcel, un pianista també, i cada vegada, en Benji Abichuel, en Pai Lluís, cada vegada per ahir que avança més l'escena també, en aquest sentit, i és d'agrair, perquè, bueno, almenys per això és una música que m'encanta i tenir-la d'aquí, doncs, és el mel.
0: Però tan fresc com sona en aquesta composició...
1: Això és la part bona de sí, no ser, que sona fresc, i ser gambes són fresques, també quan té afallats, però sí, sí. O sigui, això sí que ho té que és frescat.
0: Clar, fresc.
2: I quan podrem escoltar aquest nou disc que estàs gestant ara, o que fas?
1: Jo crec que de cara a setembre, octubre, com a molt, és per tenir-ho. Això que estem escoltant encara no està mesclat. O sigui, està tal qual va sortir de estar a l'ordenador com està. Però sí, jo crec que per octubre ja tindrem les mescles fetes. El meu germà Joan Grau me'n farà el disseny de la portada i tot. I espera això, setembre, octubre, novembre, com a molt. Vamos, no arribar a l'any des que està gravat, perquè si no ja se fa molt llarg.
0: Clar, a part d'aquesta frescor, no?
1: Sí.
0: Que sentiu vosaltres. Mm.
3: Dilluns aquí Tento l'entrevistàvem en Ferran Pereira, que al Festival de Jard de sa Pobla el reconeixia, li donava un reconeixement.
1: Ben merescut.
3: I li varen demanar per músic d'aquí que destacaria.
0: No em volia dir ella.
3: Ell no em volia dir,
0: va
3: però
0: dir
3: després...
0: No.
3: Sí. N'hi van sortir dos.
0: Va dir dos.
3: Un era en Toni Baquer i l'altre eres tu.
1: Ai, Déu meu.
3: No sé què em penses d'això. No. I no sé tu quin destacaries, perquè bé, és que hi ha en aquest disc i aquest que toquen amb tu en aquest set tot...
2: Els teus amics, que dius.
3: Ja són,
2: que
3: sou, quina sort. Ja són destacables.
0: Sou bons germans, tots.
1: Sí. Hombre, és veritat que fa molt mal dir-ho, però jo tinc total predilecció per en Tomeu García, el trombonista, que per jo és un dels millors músics de que nostre a nivell nacional. I internacional. En Joan García, el seu germà, també.
0: Que ara actuen en el Festival de Jazz de sa Pobla.
1: Exactament.
0: D'aquí un dies.
1: I després, sí, també tenim en Henri Fuster, en Màrius Koeman, en Toni Baquer, per suposadíssim, però en Marco Loicari, bueno...
0: És que tots són espectaculars.
1: Jo, clar, no sé si perquè els m'estim molt, però sí que és veritat.
0: No, és així.
3: Tenim bon jazz a Mallorca.
1: Jazz, sí, tenim molta sort, és veritat. Ara vam estar amb en Tomeu 3 setmanes de gira amb Maria Schneider per Europa, en sa Big Band, i era un espectacle, però jo fa un solo cada primer tema de tots els concerts, i a tothom allà on anàvem era un espectacle escoltar-lo, o sigui, per nosaltres i per sa gent, i a festivals enormes, a Rotterdam o a Jazz a Vienna, i clar, te'n dones compte de quina sort que tenim a casa nostra, Déu meu.
0: Quina sort.
1: Sí.
0: Tant de músics i tota una generació que és tan potent.
1: Sí, però això també he de dir que crec que tenim la sort del que duim enrere. Mm-hmm. En Salvador Font, en Pell Lluís mateix, que és un poc més major que nosaltres. Vamos, totes aquestes generacions cap enrere, la feinada que han fet també, per tenir això, pues, m'ho va inspirar molt.
3: I per dir que cada vegada va més, també. Sí. Cada vegada com que surten més músics joves de jazz... I et sorprenem, perquè a lo millor d'altres estils sempre hi ha els mateixos, però és que de jazz de cada vegada surten més fornades i més fornades.
1: Sí, és espectacular. Jo, gent que a vegades que anem ahir mateix, estic muntant un cicle de jazz a Puerto Cristo i després a Manacor, i apareixen músics joves que dius, uau, i aquesta lota de bon venen i sí, som mallorquins i dius, ostres, és espectacular.
0: Clar, tu com a músic, com a programador i també com a docent, veus pujar, és a dir, sensibilitat, fins i tot gent molt jove.
1: Sí. Ahir hi havia Naina Mateu, que és una cantant increïble, també, que crec que deu tenir 20, 24, 25 anys, no sé, una cosa així, i un talent increïble, o sigui que nostre. I tenim moltíssima sort. Ara l'any que ve també començaré a fer classes en el Liceu a Barcelona i per lo que tinc entès també hi ha molt d'alumnes mallorquins o balears i tinc moltíssimes ganes de conèixer-los perquè a més poder fer feina i tocar amb aquesta gent, a part de lo que disfrutes també te donen una energia que t'alimenta en certa manera. I sí, moltes ganes d'això, de conèixer totes aquestes fornades.
0: Quin passar gust, i ara xerraves d'aquest cicle que organitzes a Puerto Cristo, que hi podrem veure.
1: Això, bueno, ho organitzàvem en l'associació SESCAT de Manacor. I ahir vàrem fer el primer concert en Naina Mateu Trio, la setmana que ve, després de l'eclipse. Que no sé si...
2: Momento!
0: Eclipsats.
1: Hem hagut de canviar l'hora i tot. Però tenim Enrique Oliver, que és el saxofonista que tocarem el dia següent, a quartet amb en Diego Arbalejo, en Màrius Koeman i en Joan García. La setmana següent hi ha en Pablo Frías, que és un saxofonista jove de Santanyí, també espectacular, que estudia a Holanda. I la darrera setmana tindrem Tenor Balearicus, que és en Carles Medina i Miquel Àngel Rigo, que també són dos saxofonistes impressionants que tenim a casa nostra i super recomanables tots els concerts.
0: Quina programació, clar. I a banda d'això, d'haver fet aquest disc, d'haver-lo gravat, per exemple, una de les darreres col·laboracions que sabíem, teves i amb altres col·legues amics mallorquins, eren amb Fran Ramos.
1: Sí.
0: No sé què has estat fent aquests mesos, perquè a vegades, clar, entre tantes col·laboracions, una agenda tan atapeïda, a vegades ens arriben poques coses.
1: Sí, ja t'he dit que vàrem gravar amb en Franqui el seu disquet, que també és superguai, superrecomanable, i hem fet això, la gira aquesta amb la Maria Schneider, de 3 setmanes per Europa, i després concerts típics que fèiem aquí en els clubs de Mallorca, i fora de Mallorca, Almeria també ha anat molt, i per Andalusia, Mandaut Salim, i bueno, i l'estona que puc, pues, fer feina per fora de vila, que fa bastant de gust com de tocar.
0: Què hi fas a fora de vila?
1: Tenc una caseta i un pot d'hortet, un pot de jardí, un pot de tenir-ho de més guapo i net.
0: I tens hortalissa propi d'aquest temps,
1: temporada? Sí, enguany he de dir que no he tingut tant de temps i m'ha passat un pot d'abans de feina, però sí, em parla molt de gust d'estar com a tranquil, és el que para m'ha hagut de desconnectar.
0: Però bé, fas tomàtiques,
1: sí, preves. Lo típic d'estiu, sí.
0: Bon trampó, bon clar. Deien que amb en Fran Ramos heu participat, tu, amb Tomeu Garcies, en Enric Fuster,
1: en
0: per exemple.
1: Fuster, sí. En Camil Arcarazo i en Diego Herbalejo, que també és mallorquí.
0: Sí, sí, sí.
1: I va ser un disco superfresquet, també, el mateix, o sigui, ens vàrem veure a l'estudi i vàrem fer un parell de tomàters de cada tema, i sí, sí, i el que surti.
0: Un gust, i doc, quin repertori fareu dijous de la setmana que ve en aquest festival de jazz de Palma? Clar, aquests ritmes llatins, però si tots seran composicions pròpies...
1: Sí, tot serà temes propis i seran tots cinc temes d'aquest disc, que són sambetes, això que hem escoltat també aquests temes, i després tocarem alguna cosa del primer disc, Adamantium, suposo, o Tu perro tiene anisakis, o alguna cosa tal. Aquestes...
0: Clar, aquestes sonaran.
1: Sí, segur.
0: Sempre recuperes i cap estàndard, cap clàssic que l'estiris i el facis d'una manera completament diferent?
1: Pues no sabia si Pantura fer... L'única versió de fer Pantura seria algun tema d'en Bebo Valdés, Amaire o Ibada, que són temes que escolta ben petit, i com que també hi ha mon pare i mon mare que Pantura venen al concert i quasi mai venen... Per fer...
0: Que bé.
3: Clar, també pare... pega bé amb aquest projecte nou.
1: Exacte,
3: no?
1: Sí, està totalment de dins. Que...
0: Vares entrar en el món de jazz i des que t'has anat diversificant tant a través de ritmes llatins, a través de la música llatina? Com va ser la teva...
1: Pues va ser per en Llorenç Barceló, gràcies a en Llorenç, perquè sí, estàvem tocant amb un grup o que s'ha de Reboster, fa 3.000 anys, això, però varen coincidir allà, i de repente ell va començar a tocar amb Bitlluyu. I em va dir, ostres, vine un dia a tocar tal, no sé què, i a partir d'aquí vaig anar un dia, ja vàrem fer setet i després els dos vàrem dir, anem a Barcelona a estudiar, i a partir d'allà, pues, una cosa ha dit a l'altra i sense donar-me'ls compte, pues, estem aquí.
0: Anem a Barcelona, que no sé si el deu veure manco ara.
1: Sí, ara també xerrant per telèfon cada tant, i em posa el dia, man, com està, i sí, superbé, superbé.
0: Amb aquesta agenda pel món que té.
1: Sí. Ara no sé per on deu ser, per Argentina o per allà, suposo.
0: Sí, no resseguim l'agenda d'estur.
2: Estan xerrant de pianista, sí, amic de Rosalía, no?
0: Amic pianista.
2: Que toca, sí, ara no m'ho volia equivocar, però sí, el darrer concert va ser argentino.
0: No, he mirat a Ana Maria perquè, clar, Ana Maria segueix seguida.
2: Rosalía l'àlega, com s'ho digui. No, però...
0: Tu els has vist, per cert?
1: No he tingut l'oportunitat. M'hagués encantat, la veritat. Però quan vam venir a tocar a Mallorca, a l'altra gira, justament no estava aquí i no hi vaig poder anar. Però bueno.
2: Deies que faries una cançó d'en Bebo Valdés perquè venia amb ton pare i ta mare, que va ser com el que vares començar a escoltar.
1: Sí.
2: Vares conèixer jazz amb ton pare i ta mare, el que escoltaves a casa vostra, en el cotxe. Això va ser com els teus inicis.
1: Sí, sí, sí. De fet, el primer disco de jazz va ser de mon pare, que em va regalar un disco d'en Dizzy Gillespie. I per ser sincer, la primera vegada que el vaig posar vaig dir, buah, no entenc res, no sé què està passant.
2: Què és això?
0: Sí.
1: Però
0: sí,
1: a poc a poc ho anava escoltant i hi havia algo que me feia que m'encantés i em va enganxar i ja em vaig quedar allà.
0: Bona entrada, sí. El món de jazz. Buah,
1: sí, sí. Dizzy Gillespie és superdivertit.
0: Brutal.
1: Sí.
0: Bé, i si nota cosa, aquí, eh? No,
1: bueno, sí. ojalà que sí, però...
0: Si nota,
1: eh? Però sí, disfrutant.
0: Bueno, ara passarem un parell de preguntes així més... Bones de passar, suposo, bé.
1: Vale.
0: Més, pim-pam. Vinga, som-hi.
4: El Paraulòmetre.
0: I li dèiem el Paraulòmetre, però, Pep, no res que suposi respecte, no?
2: Total, li té por, però llavors va de fer. No te preocupis, que com a compensació te donarem un tras d'ensaïmada amb overcocks.
0: De saúva, eh?
2: De saúva. Bé, primera pregunta, això havia de sortir, Pep.
0: Clar, tothom quan... t'ha xerrat sempre, supòs.
2: Quan vares tocar amb Noel Gallagher d'Oasis, els mitjans varen fer molt de ressò, no? Però tu... quina diries que ha estat la teva col·laboració més sonada? Pintura no és aquesta.
1: Mm-hmm. O sigui, per això...
0: Per tu.
3: Sí, sí, sí.
2: Personalment.
3: Sí, sí. T'ha agradat més fer.
1: La Maria Schneider, sense dubte.
3: Sí, que vam de fer ara, no?
1: Sí, bueno, fa 3 anyets que cada any fèiem una girota i sí que a nivell musical, humà, ha estat més amb una big band que viatjar amb 25 o 6 persones plegats i és molt divertit i la música d'aquesta dona... Vull dir, és una dona que té, no sé si serà 8 grams, i va fer feina amb en David Bowie, vull dir, és una compositora bestialíssima. I poder, sí, viure aquesta experiència ha estat, crec que, el més gran. Encara que la de Noel Gallagher va ser espectacular, també.
3: Clar. Però... No t'ho esperes.
1: No, de fet, quan m'han dit la de Noel Gallagher, vaig de cercar qui era, Noel Gallagher. Sí? De bones a primeres, sí, perquè vaig dir, no serà qualsevol persona.
0: Te ressonava el nom, però dius, no sé qui serà, però, no, Noel Gallagher.
1: Va venir aquell, però no serà aquest, segur. I després vaig dir, ostres, pues sí.
0: Clar, i el moment de ser damunt l'escenari amb ell, i amb els músics?
1: Va ser super raro, perquè vàrem arribar a la prova de so i crec que havien tocat a Madrid el dia antes i no havia anat massa bé la cosa. I quan vàrem arribar, pues, ni me'l va mirar la cara, anem metals.
3: Bé, són un poc així, també.
2: Sí, s'ha d'anar a demanar si eren simpàtics. Sí. Tenen
1: Després,
2: un pot de mala fama. Ah,
1: Després, sí, va ser simpàtic.
0: Quan va havíeu actuat?
1: Sí, quan va acabar, me'l va convidar en
0: el
1: camerino. Sí.
0: Perquè havia anat bé.
3: Si no s'hagués sentit
0: per
3: bé,
0: vostra.
1: No. Bueno, sí. Però va ser molt... Després va ser molt simpàtic. Però de bones a primera va ser com, ostres, què passa aquí?
0: I saps qui t'havia triat? Si era ell?
1: No ho sé, supos que l'empresa de Live Nation, crec que era,
0: sí.
1: Que van tirar un currículum perquè en Albert Petit coneixia qualcú i va dir, manda un currículum allà que potser... I va ser com, ostres, per un bolo de l'hotel Saratoga, o sigui, totalment...
2: Ara figura.
1: Totalment.
0: Ostres!
1: Sí, randomíssima.
0: Però... Saratoga, sí, vas pegar allà.
1: I va dir, manda un currículum allà. Vaig mandar i van dir, ah, mira, t'han triat. I va ser com, i em vaig anar cap al Palau Sant Jordi amb la trompeta sense saber ni per on havia d'entrar ni què havia de fer. Ni...
0: El món sorprèn, eh?
1: Sí. És espectacular.
2: Que bé. Bé, i en quanta gent toques aquest estiu? Aniràs canviant de formats o més o manco te mantens
1: no,
2: igual?
1: No, cada concert és una cosa diferent.
0: Clar, t'ho van votar a WhatsApp i t'ho diuen, ara qui és?
1: Exacte.
0: S'han quedat per dijous, s'han quedat per dimecres.
3: T'ha de posar un poc nerviós, això.
1: Se m'ha espanyat el mòbil i vaig haver de canviar i vaig perdre tots els concerts. I era en plan, amb qui toc? I gent que em deia, no, toques en el bany al Bujàs avui.
2: T'anava a dir que t'havia vist en el bany al Bujàs dijous passat.
1: Vale, ostres,
2: que anaves acompanyat de dues atletes, si no record malament,
1: no, potser. En Aile Sosa, a la bateria, i anava el Marcel, el teclista, que van fer un tribut a Miles Davis, en plan, un poc més
2: total.
1: Wow, latino.
2: A més, van tenir una posta de sol espectacular.
1: Era molt mal de fer, no girar-se i mirar.
2: Perquè... O sigui que ho vareu fer beníssim, t'he de dir, Pep.
1: Moltíssimes gràcies.
0: El vostre homenatge a Miles Davis, en el centenari.
1: Sí, en guany fa 100 anys. Mm-hmm.
2: Que ja fa respecte a Miles Davis, wow. Perquè clar...
0: Sí,
1: gran, Miles Davis, sí.
2: I... xerrant d'això, de concerts d'estiu, quin ha estat el teu millor concert d'aquest estiu de moment?
3: Encara en queden.
0: Sí, clar.
1: Sí, és veritat que sempre, per una cosa o per una altra, tot tenen coses superguapes, però de nou crec que seria Jazz Avient, amb la Maria Schneider i Classic Jazz Big Band, crec que va ser... que és un lloc que és com un amfiteatre amb 8.000 persones.
0: A on?
1: A França.
0: A França.
1: A vora Lyon, sí. I me'n recordo que la Maria va acabar bodo com a mig també emocionada i tots estàvem emocionats i va ser com una cosa de dir, preciosa. Mm-hmm. Sí, crec que de moment aquest.
2: Mm-hmm. Genial. I darrera pregunta, un disc o un artista que t'acompanyi aquests dies?
1: Pues, mira, tornant a Miles Davis, diria Miles Davis i el disco Relaxing i Cooking, que són una sèrie de 5 discos que va fer Miles perquè havia de tancar un contracte en la discogràfica i va decidir gravar 5 discos en una setmana.
2: En Miles, ja esteu amic. M'encanta increïble. Que digui en Miles.
1: En Miles
0: Davis, que de fet, tornant en Ferran Pereira, dilluns, abans de que li fessin aquest homenatge, ell destacava el seu concert històric aquí a Palma.
2: Ah, sí, cert.
3: I aquest dia n'hi ha hagut un parell de concerts dedicats en Miles Davis, perquè l'altre dia jo a la Pobla em vaig veure... un del disc aquest de New Sketches of Spain,
0: sí,
1: Antonio Lizana,
3: que va ser Increïble, sí. Va ser increïble.
0: Vas anar?
1: No, estava tocant.
0: Ara mos hauries fet crònica teva, sentimental, d'aquest concert.
1: Però en Antonio estava de gira, en Maria també, en nosaltres, i mos va dir que venia i van enxerrar de tot això. I,
3: un format espectacular.
1: Sí.
0: Clar, ja està fet tenir molt d'amics.
1: Sí, coneixem
0: molt de
1: gent.
0: Món, no?
1: Sí, per sort, sí, és una d'aquestes coses més guapes, poder viatjar amb la música, és com... Sí, és per disfrutar-la. Sí.
0: I nosaltres, Pep, que viatjam amb la teva música i amb tu, i dijous, això, aquest concert en el Castell de Bellver, mm-hmm. aquestes nits de Bellver, en el Festival de Jazz de Palma, amb aquest septet que actuareu, presentant ja aquests ritmes llatins que formen part d'aquest repertori, d'aquest nou disc, que esperem que al setembre ja el puguem escoltar, a partir de setembre, una vegada hagi passat l'estiu. I, clar, no sé si ara tens una agenda intensa ja per iniciar nou curs, nova temporada.
1: Ara, la veritat és que aquestes darreres setmanes estan sent superintenses, però ja a partir del 16 m'he agafat unes mini vacacions forçades.
0: Podràs descansar.
1: De tenir 15 dies d'aturar. Com mm-hmm. per estar, però després ja a partir de setembre torna-hi.
0: Quan comences el curs al Liceu?
1: Dia 14 de setembre. Mm-hmm. Sí, que ja és aquí,
3: encara
1: també.
3: Pot descansar un poc.
1: Sí.
0: Això farà que te'n vagis a viure a Barcelona o aniràs i vendràs?
1: No m'agrada massa fora vila. Crec que faré pujar i baixar cada setmana o alguna cosa així. Quedaré algun dia si tenc qualque cosa per allà, però intentaré quedar aquí, sí. Mm-hmm.
0: Pep Grau, un gust.
1: Gràcies per venir a
0: Tèntol, per poder escoltar, per deixar-nos escoltar part d'aquest disc amb aquestes dues cançons que hem sentit, i bon concert.
1: Moltíssimes gràcies per convidar-me. Moltes gràcies.
2: Gràcies.

0: IB3 Ràdio és informació.
1: Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no fondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.cai.es. Govern de les Illes Balears.
2: Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents, perquè de vegades els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
3: Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
4: Josep, com Hola. Estàs?
5: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
4: Fes calor, posa'ns aire.
5: No, ara estic bé aquí.
4: Fa calor psicològic.
5: Man, no ho sé jo.
6: Però
5: quan hi ha vacances?
4: Quan hi ha vacances? Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
5: Xiu-xiu és tot l'estiu.
4: Sí.
5: Ah,
4: sí.
5: Que bé.
4: Servei públic.
5: Servei públic total.
7: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
8: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
9: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
8: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
7: Font de misteris.
10: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
11: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
7: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
12: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals, ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
13: Les fites netes, amb Tomeu Mesquida.

0: Avui, doncs, Tomeu Mesquida, ja és aquí. Com estàs?
1: Molt bé. Molta calor.
0: Sí, eh?
1: Sí, m'entabana un poc de calor.
0: Sí, ja. Tu, Domés? Sí.
2: Ets de tensió baixa, com jo?
1: Pues, té pinta.
2: Sí, no?
3: Però de tenir...
1: Sí. Vaig fent dos cafès, menjar molt de sal...
0: Deixes tonyat, eh?
1: Sí, sí, a mi m'entabana. Sí. No ret igual, però molt contents, estiu, la ràdio és molt divertit.
2: Clar, clar, aquí en l'aire condicionat ben a de vora que el
1: dia. És un bon refugi climàtic.
3: Sí, sí, sí. Jo vinc aquí més per l'aire que per res.
1: Ja s'ha dit, ja s'ha dit.
0: És calatentol. Calatentol.
1: Sí, sí, millor aquí que ara davant la mà.
0: Exacte, per espassar una mica la calor, perquè clar, fora vila, la calor...
1: Sí, no dona treva, no dona treva. De fet, és el tema que vos proposava avui, molt ben...
0: El tema d'avui.
1: Ben enfilat, celestís.
2: Sí. No serà que tenia un paper davant, en celestí.
0: No, paperet. És que no passa paperets, en Tomeu.
1: Exacte, he passat un paperet que posa calor als llenyosos tradicionals. Què vol dir això? Xer de l'olivera, del garrover, de l'ametler... Bé, els arbres tradicionals que tenim a casa nostra m'interessava fer, perquè és veritat que en l'estiu xerrant molt de... o han xerrat enguany del mal del sol o de la calor damunt l'hortalissa, però els arbres que són allà i els veurem l'any que ve també tenen... M'interessava veure mem quines conseqüències... O sigui, què passaven aquests arbres i si els afectava molt o no els afectava molt.
0: Que... Clar, perquè són arbres tradicionalment de secar.
1: Sí, són arbres
0: que... Que ja no sé si s'han de regar ara.
1: En xerrarem. Mm. Clar, ara de secar queden ja poques coses, o no se pot fer per tot com se feia abans. És vera que aquests arbres, com dius, se varen triar perquè precisament estaven adaptats a la calor i a la sequera, però estar adaptat no vol dir que siguis immortal i invulnerable en els mals, i aquest, clar, així com us està afectant a nosaltres.
2: Si arribàvem a uns estrens, nosaltres ja estan secs i dos arbres van per allà.
1: Exacte, talment les persones, els arbres se'n veuen ressentits, és així. Sí que és vera que jo, clar, no per xerrar no està bé, he anat a mirar una mica les dades perquè la calor és evident i tots la sofrim, però també volia posar un poc en perspectiva aquests darrers anys, o si enguany era un any excepcional i per això m'havien de xerrar, i sí, efectivament, juliol, que l'han deixat ja gràcies a Déu, ara entram en esgost i espero que Sant Bernat apagui el que pugui,
2: ni
1: que sigui un grau, jo ja li firmo,
3: no pareix,
1: que faci el que pugui, però sí, juliol ha estat el més calorós registrat mai a les Illes Balears, i a Mallorca la temperatura mitjana ha estat de 28,2 graus, que són 3,4 graus per damunt de la mitjana habitual. I en municipis com Sineu, Llucmajor i zones d'Esplà han arribat a tenir màximes de 36 graus durant 20 dies seguits.
3: És que 20 dies de 36 graus són molts dies.
1: Són massa dies. Perquè, clar, un arbre que estigui adaptat o nosaltres mateixos, aguantar un, dos, tres dies i després hi ha un pot de conhort, el que si no hi ha conhort, tots m'ho anaran per avall, així com els arbres. I, a part d'això, és tema de l'aigua. És vera que enguany no xerram molt de sequera perquè està fent més mal, diguem, la calor que la sequera, i tothom xerra que ha hagut una primavera i un hivern plujós, i va ser bastant... No és que fos un any excepcional, però va ser un any raonable. Que passa que juliol ha plogut un 59% manco del que sol ploure durant aquesta època. O sigui que tampoc és que estiguem trobant una mica de pau amb les precipitacions, i per això el que tu deies, la gent que fa secar o cultius que tradicionalment no havien hagut de menester un suport d'aigua, pues, enguany s'han trobat amb aquesta realitat.
2: De totes maneres, a Mallorca sempre ha fet calor, no?
0: Sí.
1: Sí, això és el que vols dir. Sí, sí, és així, és així. I, de fet, els cultius que tenim tradicionals, clar, els vàrem triar precisament perquè Mallorca és una illa amb recursos finits i un temps no era tan bo de fer com ara dur insums que se diuen que venen ser adobs i altres coses. No hi havia desaladores. Si tenies pou, tenies aigua. Si no tenies pou, no tenies aigua. No te'n podies anar a cercar camionades. I aquesta selecció d'olivers, garroveres, ametlers i figueres ja són varietats que, precisament, a zones magres, magre vol dir que no hi ha molt de nutrients o que passen set, se triaven aquelles varietats menys exigents i un poc el paisatge s'anava condicionant també per les condicions ambientals que tenien. És vera que els darrers 40 anys la temperatura mitjana de les illes, avui ven que donar dades que són per posar-se...
3: Catastròfiques, no?
1: La veritat que avui no riurem molt, haurem de posar en potes la nostra part.
2: L'home dels temps, en Tomeu Mesquida.
1: No. Però clar, a vegades dic, xerrant de la calor un poc en genèric, i pues, això, com és això, cada dècada ha augmentat 0,3 graus. És a dir, que en aquests darrers anys hem augmentat en els darrers 40 anys, 1,2 graus per damunt de lo que teníem fa 40 anys. O sigui, aquelles plantacions que ja estan envaïdes, que se varen plantar amb aquestes condicions ambientals, ja no són les que tenim avui en dia.
2: Ja per estan flipant.
1: Estan dient, hola, que feia.
3: I clar, que fa un arbre quan ja no pot aguantar més la calor? Perquè fugir o no pot fugir?
1: No, estan...
3: Està clavat en terra, no.
1: Supos que si poguessin partirien, no? Dirien, aquí vos quedeu.
0: Qui et que te mira fins que ja te deixa de mirar.
1: Aquí vos quedeu. No, en realitat sí que tenen estratègies els arbres per sobreviure i se podria dir que se posen en mode estalvi d'energia, que per entendre-ho mos hem d'imaginar que davall de ses fulles hi ha unes portetes microscòpiques que ara, tornant tots a tercer d'ESO i somobiologia, que se diuen estomes.
3: Fa molt de temps que no estudia això.
2: Coneixement del medi.
1: Exacte, coneixement del medi. Que són aquestes portetes que afavoreixen s'intercanvi de gasos. Què passa? Quan arriben a una certa temperatura, tanquen i eviten així perdre molta aigua i molt de vapor. Uau. Se posen en mode... Depèn de la veritat, també.
2: No m'ho van explicar, això, a l'escola, millor.
1: És una manera de sobreviure, no? És el mateix que suar, però més o manco. O sigui, el problema és que si tu continues fent la fotosíntesi o mollant aigua, no?, per les fulles, quan les arrels no en poden absorbir, t'acabes deshidratant i se moririen. Per això, a certes hores del dia, els arbres s'aturen de fer res, que queden com petrificats, més enllà de lo que estan ells ja normalment, i pobrets se posen a intentar sobreviure. De fet, a partir de 35-37 graus, molt de cultius d'aquests que xerram avui comencen ja a tancar estomes i se queden petrificats, bàsicament. Clar. Aturen de fer les seves funcions, que això també afecta, òbviament, encara no hem xerrat, en els fruits...

0: Sí, escoltant, Andreu.
1: L'olivera és dels cultius que més aguanta les temperatures altes, per això està ben adaptat a les condicions mediterrànies. El que sí que és veritat és que si no tens reg de suport quan hi ha temperatures tan altes, és a dir, que l'olivera transpira molt, el que acaba passant és que es deshidrata el fruit i fins i tot arriba a purgar, és a dir, arriba a caure el fruit a terra, l'oliva a terra, i el mateix arbre l'expulsa per regular-se. Llavors, bé, té un límit, i els estius com aquests, que estan sent tan llargs i amb temperatures tan altes i això, doncs, sobretot, ja et dic, si no es poden regar, tens aquest problema de que puguis tenir fruits deshidratats i que et puguin caure.
2: Això ens deia en Andreu Vila.
0: Sí, clar, no és que se moriran, però pot ser que comencin a mullar olives, que és una cosa bastant preocupant si hi fas oli, per exemple.
3: Home,
2: clar,
3: sí.
2: Perquè llavors clar. No hi haurà oli.
0: Sí, serà una producció sí, més justeta.
2: Mm.
0: Clar, s'abre, tria, i a lo millor no te pots surar tots els fruits, en triarà alguns.
2: Clar, fa selecció, sí. Vaja.
0: Selecció. Mm. I qualcú podria demanar-se, i regant... podrien solucionar aquest problema.
2: Clar, però has de dur rec, també, que hi ha trossos que, sí, que no hi tens
0: crítics,
2: aigua.
0: Sí, exacte, en moments crítics pot ajudar, sempre el que tu dius, Celestí, que tinguis pou i tinguis accés a un...
2: Clar.
0: Si no tens accés, i de molta sort, i ja ho veurem. El problema és que, per exemple, hi ha... quan el sol arriba a uns 30 graus, que pot semblar una locura, però hi pot arribar, moltes de les arrels també fan el mateix que les fulles, que és que se deixen de... per no bollir-se, durant la seva activitat, i ja l'arbre li pot regar que no acabarà d'absorbir. Tampoc és bo fer molt de rec superficial, perquè fa arrels que se'n van cap als costats, diguem, i acostumam en els arbres a dependre de que nosaltres els aportem aigua superficial.
2: Clar.
0: I és bo que facin, sobretot si és una plantació nova, que facin recs profuns, perquè així les arrels cerquin l'aigua baix de tot fins que arribin a nivells on en l'estiu encara hi ha certa humitat i poden sobreviure.
3: Bé, Tomeu, tu deies que això era un cas optimista, però jo aquí només veig males notícies.
0: Bé, Maria, per l'olivera sí que són males notícies, i en concret pels arbres, però per les plagues, que és una cosa que l'altre dia xerrant de la vinya vareu xerrar, és un any bo perquè no hi ha moltes plagues, i li he demanat a Andreu com així a l'olivera li beneficia en tema de plagues que faci aquesta calor.
1: Per contra, a nivell sanitari, pues, té avantatges, perquè aquestes temperatures altes i seques durant tants dies també fan que la principal plaga de l'oliva, que és la mosca de l'olivera, la Bactrocera oleae, doncs funciona, és a dir, viu molt malament per sobre dels 30 graus, i per tant el que fa és que hi hagi menys població i tinguem menys danys de mosca. Per tant, una de les preocupacions que ens donen, que tenim durant l'estiu i tardor, doncs amb aquestes setmanes de molta calor, doncs ens baixa la preocupació, perquè tenim un bon control només per condicions climàtiques.
2: Mira, també va bé.
0: Sí, va bé.
2: No?
0: Sí.
2: La calor.
0: Quan arriba la calor, se'n mor que no s'enamoren i...
2: Sí, exacte.
0: 32-33 graus els hi fuig activitat sexual.
4: Mm. És així. Però això en guany n'he vist tan poques.
0: Les mosques normals no t'ho sabria dir. Hauria de ser que això és la
4: mosca de
0: Sí. I a partir dels 35 directament se moren, o sigui que deixen de reproduir-se perquè diuen, mira, jo ja...
3: No té sentit existir,
0: sí. Exacte.
2: Va, passam a un altre llenyós.
0: Sí, anem a un altre, perquè si no quedarem aquí. Esgarrover, un dels altres que tenen bona fama...
2: Anem amb degradació?
0: Sí. Una mica.
2: D'acord,
0: sí.
2: És degradació, això.
0: Vos faré una pregunta. Vosaltres vos heu fixat o heu sentit que enguany les esgarroves han canviat o s'han pintat abans de color?
3: No.
0: Creus que... No ho heu sentit, eh?
4: No.
0: Bé,
4: llavors
0: he dit jo, pensau que això és que han madurat abans? Com pot ser amb res...
4: O que han mort directament.
3: S'han torrat en el sol.
2: Què ha passat enguany?
0: Què ha passat? Mos ho conta el nostre estimat Miquel Serra.
5: Que les garroves ja estan totes pintades, que ja són negres. I això és un poc exprest. Tu penses que la garrova no se cull fins al setembre, hi ha gent que fins a octubre, fins a novembre. La popa és verda, però la pell ja està pintada. És una curiositat. Però també és un indici de que l'arbre va accelerat i va estressat. No és que faci que les garroves caiguin a bandona. ¿Vale? Ara, l'arbre, tu veus que a segons quins indrets, el garrover, tot i ser molt potent d'arrel, passa malament. I una conseqüència indirecta d'això és que l'arbre se debilita i...

0: després, quan comença a fer la primera ploguda, baixa la temperatura, li pega un fong, que se diu cercospora. Bueno, se diu pseudocercosporiosis. És un fong que el que fa és tirar-li la fulla, fa que la fulla torni groga i la tiri. Això ve per... aquest fong dirien que aprofita la debilitat de l'arbre, del garrover, per mort de l'estrès, de la calor, de l'estiu.
1: S'ha torrat, la garrova.
2: Sí, no és que estigui madura, ha d'acabar de madurar.
1: S'ha cremat, no, tantes hores de sol.
2: S'agobia i diu, bé, anem a resoldre aquesta situació. Ja, també s'hi passa estens. Però això, que pintar, li deim, que no és la paraula que afegirem avui en el glosari, però quan se pinten les garroves vol dir que tornen negres.
1: Clar, que està pintat i està madura, no és el mateix.
2: Ara acabaran de madurar, no acabaran de sabre, ja comencen a caure. Això, amb en Miquel en Xerrà fa uns dies ja n'he vist un pop en terra, però bé, enguany s'ha d'alentrar tot, inclús se recull de ser garroves.
3: Com tantes altres coses, però què és el que fa que un garrover sigui tan resistent? Que l'has parat aquí en el rànquing.
2: Mira, i té les fulles que són dures, que això en els arbres en general les ajuda a millorar, que són ceroses, que se diu que fa que com aquest, quan els toques tornen brillants, tenen aquesta cera, i això els fa reduir la pèrdua d'aigua, tenen un sistema d'arrel molt potent, com us contava ara en Miquel, i cerquen molt de quilòmetres, no, perdoneu, molt de metres, cerquen quilòmetres, no ho sabem, se mouen per a fi de trobar vàter d'aigua. Però tenen un límit també, o sigui, és un arbre que està aguantant bé, però veurem cap on anem, si acabarà sent l'únic i així tot ho passarà una mica malament. I he volgut demanar a en Jordi Ortiz, que ja és el darrer convidat que tenim avui, que és tècnic i ell fa de planterista de garrovers, que mos conti una mica per què pensa ell que l'arbre que podria aguantar més així com s'olivera.
4: Prioritzen la supervivència i davant el creixement. Després també tenen la capacitat de les fulles i les branques primes d'emmagatzemar una certa quantitat d'aigua, fet que els permet també tolerar una mica més la sequera. El sistema radicular és molt, molt potent. Si tenen capacitat de profunditzar les rels per avall, poden anar a metres de profunditat a cercar l'aigua, i si no, s'estenen en horitzontal un 30-40% més enllà de la seva copa. I després, un fet que també fa que puguin tenir aquest verd intens d'enfrontar altres arbres és que és una lluminosa. Ella mateixa és capaç de crear-se el nitrogen, en simbiosi amb bacteris fixadors de nitrogen, i els hi dona aquest verdor que els caracteritza. Després, també els farratges o les herbes se'n beneficien. Si m'ho fixam dins un camp de cereal, el cereal que hi ha de valles garrovers sempre tenen un verd més fosc i tenen més altura.
1: Clar, aquesta calor de juny, que des de juny...
3: De juliol, d'agost, de maig...
1: Que és intensa, i clar, afecta a oliveres, a garrovers i altres arbres.
2: Figueres, ametllers, sí. No han tingut tant de...
1: Xerrarem demà?
2: Demà.
1: Vol tornar demà?
2: Si m'ho voleu, torno.
1: No, convidadíssim.
2: I el xerrem demà.
3: Ai, que bé, que demà també torno, m'encanta.
2: Jo puc venir cada dia, ja vos ho he dit.
1: No, aquí ha estat com un repte, no? Perfecte. Tirat a l'aire.
2: Demà ho acabem de xerrar.
1: Vinga. Perfecte. I de demà en xerram.
2: Afegim paraula avui?
1: Vinga, sí.
2: Sí, és que és molt guai, això d'avui. La duc guardant des que me la varen dir fa molt de mesos a Miquel Serra, que aquí li torno el crèdit, que abans no l'he presentat bé, que és enginyer agrònom, músic i una bellíssima persona. I la paraula és agostatjar. Ho heu sentit mai?
1: Sí.
2: Val. Segons el Covemoll, ja està. Sí, val.
5: Sí, ja està.
2: La pregunta s'ha feta i s'ha respost. Sí. Jo continuo. Té dos significats. Quin significat li dones tu, Celestí?
3: Ai, no sé tantes coses, Celestí.
1: Tenim poc temps. Quatre minuts, ja.
2: Celestí Corca, hem de fer una altra cosa.
3: Jo te trec.
1: Sí, compta-ho tu. Millor.
2: Segur. Mira, la primera excepció és que es crema o secar les plantes o els fruits per un excés de calor o de sequedat. Però diu el diccionari que també se pot emplear de manera reflexiva i aplicar-se tant a animals com a persones. Jo crec que mos poden quedar amb aquesta.
1: Sí.
2: Que és...
3: I d'agostatjam.
2: A part d'entabanar l'estiu, també.
1: Demà seguirem agostatjant.
2: Demà seguim.
1: Vinga, fins demà, Tomeu. I de ben garrat a final de Tentol i avui dedicat a Andy Warhol. Sunday morning
5: brings the dawn in. I avui una píndola musical diferent, perquè no la dedicam a un músic, la dedicam a Andy Warhol, un artista plàstic, però que va canviar també l'univers de la música. Nascut a Pittsburgh, als Estats Units, un dia 6 d'agost de l'any 1928, Andy Warhol va estudiar art comercial i va començar a dedicar-se a la publicitat i a la il·lustració de revistes, però experimentant amb les noves tècniques va començar a fer art per ell mateix i va arribar, com tots sabem, a ser el màxim exponent del pop art. D'obres seves, per exemple, en podrien destacar aquelles llaunes de Sopa Campbell o aquelles serigrafies tan conegudes de Marilyn Monroe.

chopper's neck when I'm cozying in on death. Però no, la seva relació amb la música i de tot va néixer quan va crear The Factory l'any 1963, era el seu estudi d'art, però també un lloc de trobada de tots els bohemis, artistes, músics, pensadors i altres coses de Nova York, perquè hi passava molta gent per allà. Es feien concerts, es gravaven pel·lícules i va ser el lloc que va veure néixer un grup mític i que va sent molt important per la història de la música, és The Velvet Underground.

I és que per aquesta factoria un dia qualsevol t'hi podies trobar en Lou Reed, en Bob Dylan, en Brian Jones, en Mick Jagger, i això va dur en Lou Reed a començar a fer portades d'àlbums, també pot ser la més coneguda, el disc debut de la Velvet Underground, aquell plàtan groc damunt un fons blanc, però també en va fer d'altres per Aretha Franklin, Rolling Stones, en Miguel Bosé, en John Lennon, entre d'altres, i perquè vos faceu una idea de lo que va significar també per sa música, en David Bowie li va dedicar aquesta cançó.

0: Avui, precisament, que fa 98 anys que naixia Andy Warhol.
1: Sí.
0: I hem dedicat aquests minuts finals. Demà hi tornem. Que vagi bé.
2: Fins demà. Andy walking, Andy tired.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
4: Bon dia. Continuem ben pendents de l'audiència entre el rei Felip VI i el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, per tractar l'arribada massiva de persones migrants fa uns dies a la ciutat autònoma. La trobada se celebra al Palau de Marivent. Allà hi és la nostra companya, Maria Eugènia Quegles. Maria Eugènia, ha començat ja la reunió?
5: I de fa no res, no podem dir que faci ni 5 minuts que ha començat, perquè tot i que s'havia avançat inicialment a les 5:30, finalment el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha arribat aquí al Palau de Marivent quan mancaven 6 minuts per les 6, casualment. En aquell moment ha sortit el rei Felip VI a les escalinates de Marivent, quan sol ser habitual, quan fa una recepció en aquest palau d'estiu. De tota manera, sí que podem dir que inicialment durarà al voltant d'una hora. El president de Ceuta explicarà en primera persona al rei quina és la situació que viu la ciutat autònoma després de la crisi migratòria que va patir la setmana passada i que encara avui no viu en els seus carrers la normalitat que els agradaria a tota la població. De fet, varen haver d'anul·lar les festes patronals a la ciutat, que era just ahir el patró de Ceuta. Com vos dèiem, el rei Felip VI ha saludat davant les càmeres el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, i en aquests moments ja intercanvien opinions en el si del Palau de Marivent.
4: Gràcies, Maria Eugènia. Doncs continuarem actualitzant quan acabi aquesta trobada. Abans, però, d'aquesta reunió, Vives s'ha reunit amb la presidenta de l'executiu, Marga Proens, qui també està previst que tingui a aquesta hora els mitjans de comunicació. A través de xarxes socials, Proens ha explicat que ha compartit amb el president saudí la preocupació per l'arribada massiva de persones migrants, un fet que considera que suposa un atac contra la integritat territorial d'Espanya. També ha compartit que les comunitats del sud de l'Estat tenen un sentiment d'abandonament per part del govern estatal pel que fa a la pressió migratòria. Canviem ara de qüestió. Un tribunal polonès ha condemnat un passatger a pagar una multa de 700 euros per alterar l'ordre durant un vol de la companyia Ryanair. L'avió feia ruta entre Palma i la ciutat polonesa de Poznan. I encara en crònica de successos, la Guàrdia Civil investiga una dona de 46 anys a Sineu per presumptament robar joies per un valor de 40.000 euros. El fur es va fer a un habitatge i les joies ja han estat retornades al seu propietari. Més qüestions. L'AIO ha presentat una estratègia per reforçar les mesures d'estalvi d'aigua que preveu campanyes informatives i la recuperació de sistemes de recollida d'aigua. Però, a diferència d'altres ajuntaments menorquins, com Maó o Sant Lluís, no preveu restriccions en el consum. El regidor d'Urbanisme, Llorenç Mascaró, assegura que la xarxa de distribució és una de les més eficients de Menorca.
6: La prova és que l'any passat ja van posar sensors de fugues, el que ens ha permès que seguim la població que tenim menys fugues, menys d'un 11%. Per tant, és una bona notícia i que hem d'agrair a tot el poble en si que col·labori amb aquest tema.
4: Amb aquesta informació arribem a les 6:04. Tornem amb més notícies a l'informatiu vespre de les 7.
3: Més informació a ib3noticies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com està avui l'aviador ve carregat de propostes híbrides, originals i també de les sèries i el cinema de cada dijous. Benvinguts, benvingudes a la cultura.

0: nostres ràdios, Patrimoni.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
0: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
2: L'Aviador, IB3 Ràdio.

6 i 29 minuts, continuem parlant d'hibridacions, perquè el bolo màgic és una acció artística que combina història, religió, misticisme, dansa contemporània, creació sonora. La cita el pròxim 15 d'agost a les 8 a l'església de Sant Joan Batista de Mura.

0: I volem xerrar avui amb la músic i antropòleg, impulsor d'aquesta peça, que és Chema González. Chema, com estàs?
1: Molt bé.
0: També hem de dir que Ana Mar Aguiló és la coreògrafa i que Miquel Àngel Tortella és responsable de la Fundació ACA, que hi col·labora l'espectacle. Miquel Àngel, com estàs? Benvingut.
2: Moltes gràcies per ser convidada.
0: Gràcies a tu per estar aquí. Com vos ha costat, Chema, l'Assumpció de la Mare de Déu, que és un poc el motor i l'origen de tot, i què t'atreu d'aquesta litúrgia com per fer una creació sonora i artística en general?
1: Mos atreu, sobretot, el fet de que sigui religiositat popular, que sigui una tradició, i sobretot que sigui única, que sigui una cosa molt particular, molt singular.
0: Com t'acostes? Com arribes? La vols per primera vegada, per casualitat, t'enxarren de...
1: Sobretot fent feina fa uns anys, fent feina en el Departament de Patrimoni i del Consell, se va fer una feina de catalogació, inventariat i fins i tot restauració d'aquestes imatges. Jo coneixia un poc així com de lluny la tradició, però a partir d'això, d'aquesta feina sí que me vaig interessar, me va cridar moltíssim l'atenció i vaig començar un poc, en un sentit intuïtiu, a pensar un poc al voltant d'això, no?, de... sobretot una tradició que representa la Verge d'aquesta manera des del període gòtic, no? Des del segle XIII. Vaig començar a pensar que igual venia d'altres bandes, no? Que és una tradició, més que una invenció del segle XIII, que és una pervivència d'un ritus anterior.
0: Miquel Àngel, pots estendre un poquet aquesta contextualització? Què suposa l'Assumpció de la Mare de Déu? Quin és el seu interès, diguem, històric, místic, si vols?
2: Bé, jo puc parlar... Intentaré no sortir molt del guió que me toca.
0: Si te'n surt, no passa res.
2: Bé, sí, jo en sé, de sortir del guió, però quan parlo de la Conca, que, per exemple, parlo de, a partir d'un llibre que se diu El monument de l'assumpte de Muro, clar, que va escrit a Ser Xirer, historiador, en Sebastià Riutart. Clar, aquí que m'ho diu, encara és superinteressant. Primer, que Mallorca és la devoció mariana és molt important. Bon. Aquí està dedicat a la Seu, una de les primeres llegendes. A Muro, en el segle XIV, hi havia tres retaules, Sant Ciprià, Sant Antoni i Santa Maria. La Mare de Déu Jacent la trobam constantment documentada a totes les esglésies i de fet, els bisbes, quan fan visites en el poble, van a veure-la com està, i si n'està malament, amenacen amb multes i ordenen es deixar. I per acabar aquesta meva primera intervenció, aquest llit és molt singular. És molt singular perquè és una imitació, en certa manera, és un llit en cobricel, un llit en pali, més ben dit, que imita un llit desaparegut de la Concepció del segle XVII i en el de la Seu. Fins i tot els àngels que hi ha, que són quatre àngels que la custodien, no, que l'eleven, són a inspiració dels que hi ha a la Seu. És a dir, que tenien molta d'inspiració. I, finalment, aquest llit se munta, perquè no és tallat tot l'any, evidentment, se munta des de 1770 de forma ininterrompuda. No? Per gent, un temps hi havia la confraria de la Mare Déu de l'assumpte i se munta ininterrompudament des de fa més de 250 anys. Per tant, fins aquí una mica la singularitat, a part que ja m'encanta el ritual de muntar, desmuntar, clar. I sobretot és de les plantes que hi ha, bellveures i soufabaguera, no? Que són plantes màgiques, sobretot soufabaguera.
0: Clar, tot això intentes integrar-ho, diguem, en l'espectacle, el vol màgic, Chema, perquè l'oient se faci una idea de què veurà, què sentirà, parlàvem abans amb els companys de Xile, no? Aquesta cosa visual, però també sensitiva, sensorial. Clar, supos que el repte és integrar-ho tot. Què és allò que veurem, que sentirem?
1: Bé, jo crec que més que d'espectacle, xerraria, parlaria de litúrgia.
0: Litúrgia,
1: perquè clar. En realitat partim, sobretot, d'un procés més que de creació, sobretot de documentació i d'investigació, de recerca.
0: I d'interpretació, una mica.
1: I no? D'interpretació. Sobretot un poc el que comentava Miquel Àngel, hi ha tota la part històrica en aquesta obra publicada per en Sebastià Riutort, que ha estat un poc la base de tota la resta. I fins i tot la part musical, comptam amb la col·laboració d'en Rafael Riera, organista, que també és una persona que està... Bueno, que és l'organista del Santuari de Lluc. Llavors també és una persona vinculada al repertori sacre, de la música sacra. Llavors és una aproximació, diguéssim, des de... Per part meva, sobretot, de l'etnografia. Crec per mi, per això te comentava abans, que per mi, igual, el més interessant de tot és que sigui una tradició viva, com bé destacava en Miquel Àngel, no? Ininterrompuda. És a dir, no és una recreació folklòrica com altres manifestacions que tenim a la nostra cultura popular, que s'han acabat folkloritzant i fossilitzant, sinó que això és una tradició viva. De fet, don Pere, el rector, de vegades se queixa de que no hi ha suficients mans col·laborant amb la part més, més interessant del ritual, que, com diu en Miquel Àngel, jo crec que és com se munta, no? Com s'organitza tot. I, bàsicament, això, o sigui, més que un espectacle, ens acostem d'una manera litúrgica, és a dir, intentant interpretar els símbols, la representació, entenent que una litúrgia no deixa de ser una dramatúrgia.
0: Totalment, totalment.
1: Simplement el que passa és que, bueno, té un sentit de transcendència. És a dir, és una dramatúrgia que no serveix únicament per entretenir i per divertir, no és únicament un espectacle ociós, sinó que té voluntat de traslladar un sentit de transcendència. Llavors, la nostra aproximació als elements és sobretot això, des de cert coneixement o certa profunditat amb la documentació i la investigació etnogràfica, i sobretot des del més profund respecte. O sigui, no volem ni afegir ni jugar amb aquesta cosa, simplement volem utilitzar els elements que planteja, sobretot la part botànica, crec que és molt, molt interessant, com planteja en Miquel Àngel, el fet de l'horizontalitat, l'elevació, i sobretot és molt interessant aprofitar l'espai que ens dona una litúrgia religiosa perquè el públic, els assistents, o com vulguem dir a la gent que hi viu l'experiència, que tampoc m'agrada molt xerrar d'experiències, però bueno, no deixa de ser-ho, ja va amb una idea d'escolta i d'observació molt concreta, que és molt difícil d'aconseguir a un teatre, a una sala, a un auditori. O sigui, hi ha una escolta i una visió quasi, diria, contemplativa.
0: Parles d'aquest espai, Miquel Àngel, de l'Església de Sant Joan Baptista, del que suposa, de com emmarca, diguem, allò que succeeix.
2: Bé, el llit, d'ençà que se va restaurar, la darrera restauració, la darrera legislatura passada, que hi va una intervenció amb molt de llit, s'ha recuperat la posició original, que està al mig, a l'enclavament. Tenim una església del segle XVI imponent, que té molt d'espai, és bastant imponent, del segle XVI, de les guapes que hi ha a Mallorca, i no és per fer xauvinisme. Té una sonoritat preciosa. Un vitrall que divideix Antic Testament i Nou Testament, de banda i banda, que en l'il·luminació que tenim pensat, que és una il·luminació un pan natural, té un aire de misticisme. Jo vaig tenir, som del més per dalt de la meva generació, que vaig fer l'objecció de consciència mentre estudiava, però som del 77, i vaig passar un estiu sencer, guardant un període d'hores de matí a l'església, i la veritat és que vaig passar molt de gust. Vaig poder aprofitar per llegir, vaig dir, ara coneixeré, vaig conèixer un rector de l'escola, la muntanya de l'escola, gran persona, que coneixia tots els racons, totes les estatus, tot el simbolisme de cadascuna de les coses. I s'ha de dir que tenim un retaule brutal, és també un retaule molt important, en restes de les antigues esglésies. Que un tant pèrem de... Tu cercles l'església antiga, perquè l'església antiga del segle XIII segurament estava allà mateix, diu, i jo cerc l'església nova. I te'n fan de l'atrap. Però la veritat és que és un temple que ja, com que he passat moltes dades per això que vos dic, el trac que té un aire molt espiritual, diguéssim, i una sonoritat molt interessant, un orgue que és dels únics que se conserva dels boscs, únics conservats íntegrament, i com va dir en Rafael Riera després de venir a tastar-lo, té limitacions, una limitació d'un orgue del segle XVIII, no és igual que tal, però ell va dir, mira, els orgues canten així com la gent xerrava. Que és a dir, sentir cantar un orgue és sentir com xerrava la gent antigament. I també va fer una altra cosa aquest dia que va venir i va dir, clar, l'Església en sap molt.
0: Tu diràs
2: sense. Tu diràs sense. Imagineu-vos que la música sempre ha estat a l'Església. De fora de l'Església, i aquesta música popular bastant limitada, el poble sempre ha cantat, però aquest cant...
0: Més solemne,
2: polifonies, tot allò que tenen allà dins, evidentment, qualsevol persona quedava extasiat. De fet, tenim molt de barroc allà de dins, i el barroc és el moviment més així, més exaltat, sentiments. Perquè, per exemple, se cantava una cançó, o se canta encara, o se sona, ho sentirem, que es diu L'Orfenet. L'Orfenet és com una espècie de cloenda, i és... La cançó aquesta fa plorar tothom, no? Clar, un altre temps, hi havia més orfes, la maternitat, i hi havia moltes més pèrdues, i diu, qualque cosa per escudar que amb Orfenet, que no té mare, Maria per fi Tabal, i un fill que té una mare, i ja té consol, no? És una cançoneta, que és molt senzilla, però és molt profunda, no? I res, això, que és... Per jo és una església potent, així, com a monument, com a històric que va arrossegant totes les capelles, el retaule imponent, presidit, és l'únic presidit per Resurrèxit, i bé, un dia entrevistava en Sebastià Riutart, que és especialista en això, i ho aprofundirà
0: el rector. El que ha fet el monument de la Santa de Mur, aquest llibre que ens ha dit en Miquel Àngel. Clar, l'escenografia ja la tenies pràcticament, Xema, l'espai sonor fàcil, però m'interessa el procés. Com has integrat allò que faran Rafael Riera a l'orgue, com has integrat també la feina d'Anna Mar Aguiló, que ha estat primer... Com ha anat un poquet el...
1: En realitat, lo primer, lo que més crida, o a mi sempre m'ha cridat l'atenció, és justament el que estàveu comentant ara mateix amb en Miquel Àngel, i és l'Església com a espai.
0: Com a espai,
1: l'orgue com a instrument. Clar, poc el que diu en Miquel Àngel. Jo no puc deixar d'entendre una església quasi com sa capsa de ressonància de l'instrument. O sigui, en realitat és un instrument, una església, no? L'orgue està en el centre i emet una sèrie de freqüències potents, no? I allò acaba de ressonar i té aquest joc, no, lumínic, amb els vitralls... O sigui, evidentment, és una escenografia insuperable, no? Uh-huh. Segurament la més llarga de la història, perquè tu amb 2000 i pico d'anys amb la mateixa escenografia, perfeccionant-la, fins i tot, no? Perquè ja tenim... Llavors, el primer és joc. O sigui, l'església com a espai és el primer. I venim d'una sèrie d'experiències prèvies de, bueno, intervenir en esglésies, de fer concerts o instal·lacions artístiques o... Diferents coses, però vull dir, sempre una atracció i una fascinació per les esglésies que és irracional i que ve des de nin, des de petit. Això, espais sagrats, la geometria d'aquests espais, i evidentment tot això se tradueix en l'acústica d'aquests espais, sobretot quan compten com a l'església de Muro, no? Amb aquesta particularitat acústica tan especial i un instrument del segle XVII d'en Jordi Bosch intacte, que hem de dir, un poc també comentant-lo d'en Rafael, com integram en Rafael, evidentment, perquè en Rafael, clar, igual tampoc és com per anar xerrant així, però en Rafael té un coneixement molt important, sobretot això del repertori sacre, està molt acostumat, molt avesat, és l'organista de Lluc, i després ell és un tipus amb un sentit de l'humor molt fi, és un gran amant de la dissonància, de la música contemporània, del risc, i sobretot té una predilecció també irreprimible, tot i que més o menys oculta, que compartim per la mística, pel pensament místic. Llavors, era impossible no fer feina amb Rafael Riera, perquè fa anys que jo el persegués, que cerca excuses.
0: I a més serà un moment únic, 15 d'agost,
1: a les 8. Totalment, i això, comptant amb la particularitat de l'instrument, tot està composat per l'espai, la partitura d'orgue està pensada per aquell instrument concret, vull dir, una cosa única.
0: El vol màgic, el 15 d'agost a les 8 a l'església de Sant Joan Baptista de Muro, en l'església, com diu Miquel Àngel, impressionat. Moltíssimes gràcies, sempre investigant, Xema. Miquel Àngel ben igual, investigant, escrivint, creant, en definitiva, no fluixeu, perquè d'aquí se generen i surten coses guapes. Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que i que la gent disfruti molt. I a vosaltres també.
1: Moltes gràcies.
2: Vinga. Moltes per ser un gust.
3: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. En el corazón de Palma, en la calle de San Miquel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe por qué en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-834-275.
4: Calor.
5: Molts cars.
4: Gelats que se desfan massa ràpid.
6: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
5: Com les ganes de passar-ho bé.
4: I les converses que enganxen.
5: Les rialles.
4: La bona companyia.
6: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
7: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
8: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
7: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
9: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
10: I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
7: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuela.

0: Princesa Consuelo, que no és una altra que na Cata Rosell, que ja està aquí als estudis de Better Radio. Com estàs, Cata?
1: Molt bé.
0: Per parlar de sèries. I també a Marta Pérez per parlar de cinema. Marta, com estàs?
1: Molt bé, molt bé.
0: La ressaca de l'Atlàntida encara. Ja tenim premis, tenim moltes pel·lícules que hem vist. Després també comentarem si ens dona temps. Les sèries, Cata, què tenim avui?
1: Avui duc una novetat, que pensaven que ja no faria una altra sèrie en Larry David, però encara en els seus 79 anys, després de 12 temporades de Curb Your Enthusiasm, encara li queda energia per fer una nova sèrie, o millor dit, un nou experiment. Mm. Aquesta sèrie, com a curiositat, la produeixen Barack i Michelle Obama, són productors executius. Té cameos...
0: Per això t'anava a dir, que fan un cameo.
1: Sí, no? Va amb en Jimmy Kimmel, en Seinfeld, en John Hamm, Kelly Coco... Bueno, hi ha molt de cameos. La idea és molt esbojarrada, que és recrear alguns dels grans moments de la història dels Estats Units i inclou en el Larry David pel mig, no? I veus com hauria estat la situació. És bàsicament l'univers de la sèrie Larry David passejant-se per la història d'Amèrica. I, clar, se passa... És un poc el que ell fa sempre. Per exemple, hi ha un que és pues, amb el president George Washington i se passa qüestionant les seves decisions.

0: els diaris, perquè és vera que per nosaltres, per ser gent de les illes, no és una desconeguda, però es reconstrueix en dos episodis l'ascens i la caiguda de Francisca Cortés Picazo, no? Coneguda com a la Paca. I és una sèrie que du molt de document d'arxiu, molt de testimonis de jutges, de periodistes. A mi el que més m'agrada és que no intenta convertir-la en una llegenda ni en una antiheroïna de sèrie, sinó no és un Narcos a la mallorquina, saps? És un documental que prefereix explicar un poc com va ser possible aquesta organització que durant tant d'anys i en quines complicitats o circumstàncies va permetre. I són només dos capítols d'una hora a Prime, el primer com l'ascens i després la caiguda. I després li varen demanar a la Paca si volia participar, ella va dir que no perquè encara tenia coses judicials obertes, però no s'ha ficat amb aquest documental, perquè després va sortir la pel·li, que jo encara no l'he vista, Mallorca Confidencial, que na Lolita fa d'ella, i aquí ha dit ciència ficció i s'ha enfadat molt. No ho sé, jo quan la vejo...
1: Però surt, al final, entrevistes que l'han fet
0: sí,
1: a altres
0: entrevistes
1: companys.
0: Anteriors, sí, però no per aquest documental. O sigui, no és per descobrir qui és la Paca, però sí és un documental per entendre millor com funcionava aquesta xarxa de poder i perquè va costar tant desmantellar-la.
1: Molt bé, i el teniu a IB3 a la carta.
0: A IB3 a la carta i a Prime.
1: I a Prime també. Però bé, optant per IB3.
0: Optant per IB3, clar.
1: Sí, és que...
0: No, és que la vaig descobrir a Prime i vaig dir, ostres, si això és d'IB3.
1: Clar que sí. Vinga, 10 minuts per les 7, anem al cinema.
2: L'escapada amb Marta Pérez.
1: Que avui ens duna Marta cap a un dels meus països favorits.
3: Jo ja no sé què fer per passar aquesta calorada. Vos duc a Islàndia.
1: Islàndia,
3: I és que m'he adonat d'una cosa, i és que quan xerram sempre de distribuïdores, aquesta pel·lícula americana és d'A24, segur que mos agrada. A Espanya també passa. I tot el que ve d'Elàstica, a mi,
1: sí,
3: normalment, me sol agradar. I és que demà s'estrena El amor que permanece, que ja aquest títol m'apareix preciós, d'en Ilnur Palmason. Jo tenc inclinació per aquestes històries de desamor que acaben per ser civilitzades quan té ànims pel mig. I he recordat una pel·lícula que és Mi último verano en Escòcia, que jo no sé si la recordeu, d'un matrimoni que se romp i en el final acaben per dur-se bé perquè tenen tres nins en comú. Aquí seria una cosa un poc així, però... És una idea semblant, però li dona un altre temps i un altre paisatge, i és que no és un estiu a la platja, sinó que és un any sencer repartit entre quatre estacions d'un poble rural islandès, on Nana i en Magnus, que són els protagonistes, n'estan separats i se troben un altre pic pels seus tres fills. En aquesta pel·lícula, mira que ho deim vegades, sa casa era una protagonista, sa música aquí, es paisatge islandès, clar, és un gran protagonista, perquè, a més, aquest director ja ho ha fet altres pel·lícules, la neu, el verd, quan apareix, després quan se'n va, aquesta llum que canvia a mesura que avança el calendari. És una pel·lícula, direu, ai, és d'aquestes lentes que a vegades d'una Marta. No, és un ritme adequat, és una pel·lícula apta per tothom, no has de ser un entès de cinema islandès perquè t'agradi. És com el paisatge, és com es desglasa aquesta emocional entre la parella. És una pel·lícula que, a més, va treballar sense guió, improvisant sobre la marxa, i a més, els nins que surten són els fills del director, ostres, que això ja ho havia fet, i una cosa molt curiosa, surt un ca, que és Panda, i se va dur, jo no sabia que això existia, Palm Dog a Cannes.
1: Wow.
3: La Palm Dog a Cannes. Wow. És com un acudit d'aquest de cunyat, pues això existeix.
1: I tenen un tràiler, aquesta pel·li, molt original.
3: Ai, tenen un tràiler que
1: no,
3: ara...
1: No, però és molt original. Jo, sí que és que ho expliques també que no importa el tràiler, però, no sé, jo crec que per la originalitat val la pena escoltar-ho.
3: Vinga, escoltam.
4: En un pueblo rural muy, muy lejano...
5: No,
4: una familia de 5 miembros y su perro pastor disfrutan de una cena tardía.
6: ¿A que sí?
7: No.
4: Parecen felices y alegres, protegidos y lejos de los peligros del mundo. La madre, una artista talentosa pero con dificultades, prepara su obra más ambiciosa.
5: Es estupendo. Son todos marrones.
4: El padre trabaja para mantener a la familia en un barco pesquero de 15.000 toneladas.
1: Aquesta narració, que evidentment l'original és en islandès, la veritat és que jo me sembla molt original, no? Que va.
3: Sí, així que, bueno, és una pel·lícula que a través de la bellesa, del seu sec, de la llum, de la melancolia, és una pel·lícula en positiu, se xerra de com els vincles familiars no desapareixen quan la moda parella s'apaga, no? Se transformen i és un drama sobre la fragilitat

0: sa família i aquests lligams que sostenen ses relacions. Així que demà, si no voleu passar més calor, jo vos propos un viatge a Islàndia sense sortir de Mallorca.
1: Sí, senyor. Què heu vist aquesta setmana, Cata?
2: Jo he vist Spider-Man i abans de dir-vos que m'ha encantat, na Marta i jo, na Marta ha plantejat la pregunta fora micro de quan de dos vés hauran guanyat na Zendaya i en Tom Holland només en les pel·lícules que han estrenat aquest estiu. I ho he cercat i me surt que aproximadament entre 38 i 43, entre tot 2 milions de dòlars.
0: Que entren a una sola casa.
2: Una sola
0: Molt
2: casa.
0: Bé. Jo gairebé estava millor sense saber aquesta
2: prova. I de la pel·li està molt bé, a part que surt altres héroes de Marvel, com la Viuda Negra, com Hulk, com... Bueno, un que no puc dir, i funciona molt bé, i en Tom Holland i en Zendaya funcionen molt bé, i la pel·lícula es veurà que és un poc més de lo mateix, però funciona molt bé. Jo he disfrutat.
1: Tu vares veure El ser querido a qualque festival?
2: No m'afegeu amb això.
1: No, te demanava de veritat. No. Has anat a Valladolid, per exemple. No sé si...
2: No,
1: va projectar
2: no l'he vist i tinc moltíssimes ganes.
1: I de vinga, Marta, anem a parlar de Sorogoyen.
0: Vinga, anirem en cura. A mi me va encantar. Sí, crec que és de Sorogoyen més madur. I mira que jo, jolín, defensaré tota sa vida aquell Estocolm que eren una parella i una casa, ja està. Però sí que és una pel·lícula atrevida que té, ja ho hem xerrat fora de micros, decisions que no acabam d'entendre.
1: Formals, com, no?
0: Sí,
1: tipus formal. Sí.
0: Com un blanc i negre, que ja no direm res més, Cata. Però és que, mira, els primers 15 minuts podria ser un curtmetratge com va fer amb Madre i acabar, quan surten els títols de crèdit, acabar, i jo m'hagués anat a casa meva tan tranquil·la.
1: Sí, sí,
2: a mi
1: també,
2: el que me flipa més d'ell és que fa coses tan diferents i totes m'han agradat. Estocolm me va agradar, però és que Antidisturbios me va agradar. És que
1: el tot... rei, no?
0: Mira, hi ha una escena que en Javi, que estava assegut de vora meu, diu, este tío tiene la capacidad de poner tensión a un bautizo. O sigui, és com, estic molt nerviós i és que...
1: Hi ha escenes que te generen
0: molta angoixa. Jo me tapava sa cara.
2: I allò que a ell li feia por de que se comparàs amb sa pel·lícula...
1: Sí,
0: amb sa mateixa pel·lícula.
1: Sí.
0: Però ha fet Espanya.
1: L'estructura de Valor Sentimental i Ser Querido és la mateixa, la història és la mateixa, el punt de partida
2: és
1: la
2: mateixa.
0: Però se disfruten igual,
1: eh?
0: És a dir, no han de tenir una llista de jo ja he vist una pel·lícula de conflicte pare-fia, ja no puc veure més.
2: Acabes de dir que he vist Spider-Man, que han fet la mateixa.
0: Se pot anar a veure dues pel·lícules, però jo només per veure... No, Victoria Luengo està bé? Sí, està molt bé.
1: Molt bé.
0: Però en Javier Bardem és que és una altra lliga. Aquí és com cada mirada, cada silenci, cada la seva postura corporal te posa nerviosa. És una cosa... És un animal. Jo
1: un animal.
0: Vaig disfrutar.
1: En Raúl Arevalo, que és un actor que jo m'acosta...
0: Sí?
1: Sí, m'acosta, depèn de la pel·lícula, però me sol costar aquí mentre molt bé, per exemple.
0: Han criticat que no deixa molt d'espai en els secundaris.
1: És vera, jo crec que
0: és vera. Però jo crec que a mi m'abasta, perquè després hi ha Celota, na Melina...
1: Sí,
0: la parella d'en Raúl Arevalo, i aquí també té un paper, que és una Lota que xerra sense dir absolutament res, i a mi m'he de dir que m'abasta, i és una pel·lícula feta per un tio que ha fet moltes pel·lícules i ha estat amb molt de rodatges perquè és metacine i està, bueno, ja està, no diran res més.
2: Jo he vist el tràiler de La Bula Negra i és una obra d'art. És preciós.
0: Bueno, no
2: està
0: només...
2: per tot, si el voleu veure, perquè és de veres
0: no
2: que val la
0: això,
2: pena.
0: No només això, ha canviat un poc les regles de lloc. Heu vist que Netflix, per primera vegada, ha ampliat aquesta finestra. No sé si heu sentit, sé que això és molt d'indústria, però les finestres es estén que passa des de que s'estrena una sala de cine fins que vota una plataforma.
1: Sí.
0: Netflix ha votat les seves pròpies normes i ha ampliat aquesta finestra per tenir-la més temps
1: quan
0: a una sala de
1: cinema. Quan s'estrenes
0: a sales? Setembre, final de setembre.
1: Ah, final de setembre. I El Ser Querido mitjan, si no recordo malament.
0: Ara, finals d'agost.
1: Ah, finals d'agost,
0: sí.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: O sigui que seran, clar, jo mai van tenir en Jaume Ripoll a propòsit de l'inici de l'Atlanti, ell ha vist totes dues, diu que són les dues grans pel·lis de la temporada, sense cap dubte, espanyoles, i jo crec que de les europees també estaran allà, no?, les dues.
0: Jo ja he vist El Ser Querido, no he vist La Bola Negra, però per la transcendència que tindrà La Bola Negra, jo crec que serà la gran pel·lícula de...
1: Més que El Ser Querido,
0: pot ser. No sé, home, jo no he volgut veure el tràiler.
1: Tinc una mica de por amb el tema Lorca. perquè jo som extremadament lorquià i no m'agrada tampoc...
2: Però ells també ho són.
1: Sí, però aquesta apropiació de que lo mataron porque era tal, lo mataron por muchas cosas en Lorca, no? Però bàsicament perquè era roig.
2: Però tu també, quan fas un teatre, tu també dones el teu
1: claro,
2: punt de
1: però
2: vista.
1: Claro, però jo l'obra de teatre que he fet sobre en Lorca deix clar que el van matar perquè era roig. Bàsicament, que crec que és la...
0: No per la seva condició sexual.
1: Home, que ja. No va ajudar.
0: Ja.
1: Que no va ajudar, però...
0: Bueno, haurem de donar un vot de confiança,
1: sí, no?
0: Sí, no,
1: segur, home, i aniré de cap, però,
0: ja.
1: Òbviament, no? I jo, los Javis, és vera que no són els meus creadors favorits, però han fet coses molt xules.
2: De fet, ara fa, no sé si 14 anys o alguna cosa així, de Paquita Salas.
1: I la Messias, ja. M'ha agradat molt.
0: Sí, a mi tot el que han fet. Jo he de dir que la llamada, tot, a mi m'agraden molt. Així
2: a mi
0: que,
2: també.
0: Res, el hype continua.
1: Molt bé, i després a la bola negra i esperem que també Nakata vegi el seu querido i ens doni la seva opinió. Segur que t'agrada, clar.
2: Segur,
1: com a actriu.
2: Sí. I és que m'ha agradat, t'ha dit tot, lo d'en Sorogoyen. No hi ha res,
1: sí,
2: que no m'hagi agradat.
0: I això ja no dona temps, perquè ja acabam, però dona per debat de que això, jo sempre dic que jo em vull separar obra d'artista aquí, me genera molt de dubtes, me va fer tenir ganes de xerrar de moltes coses.
1: Sí.
0: Aquesta pel·li, sí.
1: Idò, tindrem temps.
0: Que no xerrarem ara.
1: Gràcies, Marta. Gràcies, Cata. Fins la setmana que ve. Arriba la notícia. La vida torna demà a les 6. Vagi bé.

0: En plena crisi migratòria, Ceuta, reunió d'alt nivell, ara mateix al Palau de Marivent, a Palma. Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre.

0: El rei Felip VI es troba des de fa quasi una hora amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, per analitzar la situació després de l'entrada massiva de persones registrada fa uns dies. Vives també s'ha reunit aquest matí amb la presidenta del govern, Marga Proens, al Consolat de Mà. Tots dos han coincidit en la preocupació per una situació que, segons Proens, va molt més enllà d'una crisi migratòria. La presidenta balear parla d'una emergència de seguretat nacional. Però avui, dijous, 6 d'agost, hi ha més titulars. Que ara vos avançam en Clàudia Mallier i que passen per la fins ara directora general de Costes, Maria Joaquina Ferrer, que ha estat destituïda pel govern.
1: Duia poc manco d'un any al càrrec. El motiu per apartar-la estaria lligat a una suposada mala gestió de les concessions del servei de platges a Formentera.
0: I encara a l'illa, després de 3 hores de negociació entre empresa i treballadors, avui hora baixa s'ha desconvocat la vaga de FEMS perquè s'ha arribat a un acord de pujada de sous. I el Ministeri d'Igualtat ha confirmat com a crims masclistes els assassinats de dues dones, Astúries i Múrcia. En tots dos casos hi havia denúncies prèvies per violència de gènere.
1: Amb aquestes confirmacions ja són 35 les dones assassinades per les seves parelles o exparelles a Espanya des de principi d'any. La directora de l'Institut Balear de la Dona és Cati Salom.
2: Que quan arriba un assassinat, produït-se un assassinat, aquesta dona ha patit molt. Les institucions ens hem d'unir, no? I hem de poder fer aquests minuts per lamentar, no?, aquest assassinat, no?, aquests assassinats, que a més aquest estiu està sent especialment sagnant, no?
0: I el govern destinarà 1 en 3 milions d'euros ampliables en almenys 300.000 euros més per estendre el programa Patis Oberts durant tot el curs escolar.
1: A partir del curs 2026-2027, els centres educatius adherits podran obrir també els capvespres i els dissabtes per facilitar la conciliació familiar i oferir als infants espais de convivència. Ho explica la presidenta del govern, Marga Proens.
3: Amb l'objectiu que durant l'hivern hi pugui haver aquests patis oberts a les hores baixes i també els dissabtes de matins. Com dic, jo crec que era una petició i que és una petició i una reivindicació de les famílies, també, així com ens explicaven, de poder fer barri. Crec que això és molt important i de poder tenir aquest entorn segur per desenvolupar aquest oci.
0: I a l'àmbit cultural, el cineasta Rafa Cortés i l'escriptora Carme Riera treballaran junts en un nou projecte audiovisual.
1: La productora A Name Like This ha anunciat un acord entre els dos creadors per desenvolupar una obra de la qual, de moment, no n'han transcendit els detalls. La productora assegura que aposta per explicar històries arrelades a Mallorca. És el director de cinema, Rafa Cortés.
4: Ens trobam, sobretot, en la voluntat de contar històries des de Mallorca per tot el món. Visibilitzar, identificar, engrandir, aprofitar el que ens és propi.
0: Però avui també us acostarem l'actualitat esportiva. El Mallorca il·lusiona la seva afició deixant molt bones sensacions. En el penúltim amistós de la pretemporada, Marta Sampas, bon vespre.
5: Bon vespre. Els vermells van guanyar ahir per 3-0 el PSG, aixecant així el trofeu Ciutat de Palma en la seva edició 48. El Mallorca va ser superior, el vigent campió d'Europa, que ahir va jugar amb molts dels seus suplents. Això no resta mèrit a la feina de l'equip de Luis García, que debutava ahir a Son Moix i que va aconseguir que el Mallorca oferís un estil de joc que, de moment, va agradar al mallorquinisme i que va servir per superar el conjunt francès. El pròxim partit del Real Mallorca, el darrer de la pretemporada, serà aquest pròxim dissabte a les 9 del vespre contra l'Elversberg alemany.
0: I de Marta, com sempre, ens acostes més actualitat esportiva passades les 7:30 de l'hora baixa. I ara miram el cel i a la previsió meteorològica, però també a la mà, perquè la temperatura sembla que puja per tot. Per saber com es presenten les pròximes hores a les Balears, connectam amb el nostre meteoròleg, Dani Capó. Bon vespre. No passarem fred si anem a nedar.
6: No, gens. Bon vespre, companys. Efectivament, ahir es va batre el rècord absolut de saques registres a la mà balear de temperatura de la mà, amb aquests 33,02 graus a la boia de Sargonera, una mesura presa a uns 3 metres de fondària i a mà oberta. Per tant, si anam a qualque platja una miqueta més tancada, el més probable és que la temperatura sigui més alta, aquests 33 graus. Per tant, la mà molt càlida, també fa calor per tot. Avui hem tornat a superar els 36, 37 graus a punts de Mallorca, però també ha arribat a ploure. Avui hem tingut alguns ruixats locals que han deixat fins a 15 litres per metre quadrat a Pina i que demà, per darrer dia, encara podrien produir-se. Demà, en conjunt, esperam molt de sol. En aquest cas, no canviarà el panorama, però a punts d'interior poden tornar a créixer alguns núvols. En principi, no ho faran en la mateixa empenta que avui o que ahir, però puntualment poden arribar a deixar anar qualque gota. Les temperatures demà es mantenen estables, per tant, es mantenen altes, amb una alta sensació també de basca, d'humitat, i el vent bufarà entre fluix i moderat de tramuntana a Menorca, la resta ho farà fluix variable.
0: Gràcies, Dani. Tanmateix, per mi no haurem de treure els paraigües. Aquest informatiu és possible gràcies a la feina de Clàudia Mallia, Maria Eugènia Quecles, Victòria Morell i Facundo Tenaglia. El control tècnic, començam.
7: IB3 Ràdio, serveis informatius.

0: Us acabam de dir fa gairebé una hora que el rei Felip VI conversa amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, sobre la crisi migratòria que viu la ciutat autònoma. Una trobada inusual al Palau de Marivent. Allà hi ha la nostra companya Maria Eugènia Quecles. Maria Eugènia, bon vespre. Sabeu algun detall d'aquesta trobada?
1: Bon vespre, sí i no. No sabem en detall la informació que el president de Ceuta trasllada en aquests moments al rei Felip VI, però sí, segur que li fa saber en persona el que ja ha dit en públic, que Ceuta necessita la solidaritat de tots, de les comunitats i de tots els mecanismes que té l'Estat al seu abast per ajudar a la ciutat autònoma. Vives probablement també li expliqui al rei que avui ha demanat a l'Eurocambra que blindi la frontera comuna de la Unió amb el Marroc. Aquesta és una trobada molt més delicada del que pot semblar a simple vista. És la primera vegada que el rei rep un president a Marivent que no sigui de les Balears, però el moment que es viu ara a la ciutat autònoma fou que Felip VI hagués de moure alguna fitxa, fer un moviment perquè el poble ceutí sentís la primera autoritat de l'Estat una mica més a prop, però per mantenir a la vegada les aigües calmades amb el Marroc era més convenient que Felip VI no trepitgi les ciutats espanyoles a l'altre continent. És pura diplomàcia, estratègies geopolítiques necessàries en un moment tan delicat. Ara mateix duen parlant una hora i vuit minuts.
0: Gràcies, Maria Eugènia Quecles, per aquesta darrera hora, per aquesta trobada, com dèiem, inèdita a Marivent. Tot això quan avui matí el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha aprofitat la visita per reunir-se amb la presidenta del govern, Marga Proens, que l'ha rebut al consolat demà. Fa tot just un minut, precisament, Proens ha manifestat que tots dos han compartit la preocupació per la greu situació que continua travessant Ceuta després de l'entrada massiva de persones registrada fa una setmana. Ho ha dit durant una visita al col·legi Fudà Cresques de Palma. Allà es troba la nostra companya Victòria Morell. Què més ha comentat, Victòria?
2: Així és, bon vespre. Després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, ha assegurat que no es tracta d'una crisi migratòria convencional, sinó d'un moviment organitzat que, segons ha dit, posa en risc la seguretat i la integritat territorial d'Espanya, però ens també ha carregat contra el govern central per la seva resposta en aquesta situació. Ha denunciat que, malgrat els avisos previs traslladats per Ceuta sobre l'increment de la pressió migratòria, no es varen adoptar les mesures necessàries per reforçar la frontera.
3: Impactada perquè m'ha confirmat una cosa que també havia dit a les darreres hores el president de Ceuta, que fa setmanes que anava advertint en el govern d'Espanya de que les entrades d'immigrants irregulars a Ceuta les darreres setmanes ja no eren normals, ja eren xifres que no eren normals, i se va trobar amb la indiferència per part del govern d'Espanya, no?
2: La presidenta del govern balear ha explicat que Juan Jesús Vives li ha traslladat la por, la incertesa i la preocupació amb què viu la població ceutina aquests dies i ha defensat la necessitat d'una resposta coordinada i estructural davant aquesta situació.
0: Gràcies, Victòria, també per aquesta darrera hora d'avui, hora baixa a Palma. Però a tot això, quina és la darrera hora sobre el terreny a Ceuta? Quines són les darreres conseqüències que tenen aquestes arribades? I doncs sabem que la Guàrdia Civil considera real i dona credibilitat a una nova convocatòria difosa en xarxes socials per una possible entrada massiva de migrants entorn al 15 d'agost enguany del 2026, després de la greu crisi viscuda a finals de juliol. Circulen crides en grups de Facebook, WhatsApp i Instagram amb centenars de milers de participants. Es comparteixen missatges en dates, punts de partida i discussions logístiques.
4: Els investigadors de l'Institut Armat inverteixen el focus no en el nombre d'usuaris, sinó en la confluència de referències geogràfiques, tàctiques, logístiques i la persistència dels missatges. Precisament al Marroc, la justícia ha processat una trentena de persones per organitzar passos clandestins cap a Ceuta. Mentrestant, la ciutat continua blindada per les forces i cossos de seguretat, segons ha explicat el delegat del govern a Ceuta, Miguel Ángel Pérez.
5: Guàrdia Civil tiene un buen grupo de agentes que están en nuestra ciudad, algo más de 100 agentes que han terminado con las labores que tenía asignadas, que se van a quedar en nuestra ciudad. Como tenemos esos recursos disponibles, pues hemos acordado que van a realizar tareas en la demarcación de Policía Nacional y coordinados, como no podría ser de otra manera, por Policía Nacional. Se trata un poco de tener, primero de aprovechar los recursos disponibles.
4: Avui, a més, els cossos recuperats de l'aigua començaran a ser identificats. A l'oficina de desapareguts, que s'hi ha habilitat, ja s'han presentat més de 30 denúncies de familiars, segons ha explicat el comandant de la Guàrdia Civil, Sergio Munguía.
6: Esta oficina se pone a disposición de todos los familiares, amigos, personas que tengan algo de información sobre personas que están desaparecidas para ver si podemos relacionarlas con esos fallecidos que han aparecido en la costa. Tenemos también una especie de Instituto de Medicina Legal, ha puesto unos psicólogos, unos trabajadores sociales, así que cualquier persona, no solo para tomarle los datos, sino por si necesita cualquier tipo de apoyo psicológico, también se ha puesto esta oficina.
4: Els agents desplegats també estan duent a terme tasques d'identificació dels menors estrangers que estan tots sols pels carrers Sautis amb l'objectiu de poder traslladar-los als dispositius habilitats.
0: Això sobre el terreny, perquè la plana política del Partit Popular avisa Vox que acceptaran el repartiment de menors migrants de Ceuta.
4: El gir del Partit Popular xoca de front amb els d'Abascal, que es neguen en rotund a acceptar el repartiment de menors. El coordinador general del PP, Elías Bendodo, diu que el compliment de la llei està dins dels seus pactes ultras a les comunitats.
7: Los documentos firmados en las comunidades autónomas con gobierno entre el PP y Vox se habla de que, evidentemente, la Junta de Andalucía, en este caso, las otras comunidades autónomas, cumplirán la ley en materia de inmigración irregular. La legislación vigente se cumplirá. El Partido Popular siempre, siempre cumple la ley. Y en esta ocasión también.
0: Ja ho heu escoltat, al centre de la disputa, nins, joves, menors migrants. Si analitzant la situació a les illes, actualment atenen prop de 900. En proporció, Eivissa i Formentera són les dues illes que més n'acullen. Per primera vegada, des que es tenen dades, els menors són en majoria entre els que són atesos a Eivissa. Una progressió similar ha viscut Formentera, que a dia d'avui tutela 195. En té la informació Elena Gregori.
8: Les Illes Balears atenen prop de 900 menors migrants no acompanyats. El sistema de protecció de menors de l'IMAS de Mallorca assisteix 770 infants. D'aquests, 450 són menors migrants. A Formentera, els menors atesos són 195, a Eivissa 123 i a Menorca 12. En el cas d'Eivissa, per primera vegada des que hi ha registres, més de la meitat dels menors que s'hi atenen són migrants, un 53% del total. La resta, 107, corresponen al circuit tradicional i la meitat estan en acolliment familiar. El servei eivissenc ha passat d'acollir 18 menors migrants l'any 2019 a 36. El 2024 i actualment aquest inici d'agost assisteix a 123. En el cas de Formentera, l'acollida de menors migrants gairebé s'ha duplicat en un any, torna a marcar un màxim històric amb 195, un 72% més tan sols en 6 mesos. En aquest cas, la pressió sobre el sistema d'acollida cap al Consell frega el nivell més alt. Els consells d'Eivissa i Formentera expliquen que les arribades cada vegada són més constants, diuen que arriben més exhaustes i en pitjors condicions. Augmenten també els migrants en trànsit procedents dels països de l'Àfrica subsahariana.
0: Tot això mentre continua l'arribada de persones migrants a les illes. Durant el dia d'avui han arribat 3 embarcacions irregulars amb una cinquantena de persones a bord. La darrera ha estat avui migdia a Formentera.
4: Hi viatjaven 32 persones d'origen subsaharià. Les altres dues arribades han estat durant el matí a Eivissa i a Mallorca. En tots dos casos s'ha interceptat el grup de persones migrants a la carretera. A Sant Josep de sa Talaia, en el cas d'Eivissa, i a Santanyí, en el cas de Mallorca. En el que duim d'any han arribat a l'arxipèlag més de 4.000 persones migrants.
0: Set i quart, i avui també és notícia que el govern destitueix la fins ara directora general de Costes, Maria Joaquina Ferrer, qui duia poc manco d'un any al càrrec.
4: El motiu per apartar-la estaria lligat a una suposada mala gestió de les concessions del servei de platges a Formentera. La decisió es formalitzarà al Consell de Govern aquest divendres.
0: I encara a l'illa, desconvocada la vaga de FEMS prevista per aquest mes d'agost. Els treballadors i l'empresa Prezero han acordat una pujada salarial d'un 2,5%.
4: Això suposaria un increment d'entre 30 i 60 euros al mes. Inicialment, els treballadors demanaven que l'increment fos del 3%, però, com dèiem, finalment serà del 2,5%. Es pagarà amb caràcter retroactiu des de gener d'enguany. D'altra banda, es prorroga un any més el conveni que s'havia exhaurit el 2025 i s'ha de començar a negociar ja el pròxim, que estarà vigent durant 4 anys. A més, els treballadors han acordat amb l'empresa que el 2027 es negociarà el descans dels treballadors.
9: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: I en aquesta hora encetam la plana de succeïts i ho feim a la sentència d'un tribunal polonès que ha condemnat un passatger a pagar una multa de 700 euros per alterar l'ordre durant un vol de la companyia Ryanair.
4: També haurà de pagar altres 500 euros en concepte d'indemnització a un membre de la tripulació. Va passar el juny de l'any passat, quan l'avió feia ruta entre Palma i la ciutat polonesa de Poznan. Des de la companyia celebren la resolució que, diuen, reforça la política de tolerància zero cap a les conductes inapropiades a bord.
0: I la Guàrdia Civil investiga una dona de 46 anys per presumptament robar joies per un valor de 40.000 euros. Això ha estat a un habitatge de Sineu.
4: El furt es va produir dilluns. Els agents van centrar les sospites en la dona de la neteja, qui posteriorment ha reconegut els fets. Les joies procedents d'una herència ja han estat retornades al seu propietari.
0: I a Menorca, un cotxe particular s'ha incendiat avui capvespre en la urbanització de Coves Noves, a Mercadal, després que la conductora perdés el control del vehicle per causes que ara s'investiguen.
4: El cotxe s'ha encastat contra l'edifici de telecomunicacions del nucli i immediatament ha començat a cremar. Hi han intervingut 4 camions de bombers, 2 vehicles autobomba i un vehicle de comandament. Un helicòpter de l'Ibanat s'ha dedicat a refredar tot el perímetre del foc que limita amb la zona forestal. Els ocupants n'han pogut sortir sense problemes, presenten ferides lleus. Juanjo Frank és el cap del servei de bombers de Menorca.
10: S'ha actuat ràpidament per extingir i s'ha intentat treure el de dintre per acabar d'extingir, que és el que estem fent en aquests moments. Prèviament s'havia activat també Ibanat per protecció preventiva en cas de, perquè està dins la zona forestal propera, molt aferrada, i s'ha tingut que s'ha activat l'helicòpter i ha fet unes passades, unes quantes, per refredar tota aquesta zona per evitar possible que un altre incendi.

0: 7 i 18 minuts, escoltau la ràdio pública de les Illes i un dia més hem de parlar de massificació, que és damunt la taula, en aquest cas Més per Mallorca, ha presentat una iniciativa al Parlament que reclama el decreixement turístic a la reducció de l'activitat aeroportuària.
1: Més enllà de la reducció del nombre de turistes que arriben a les Illes, el diputat ecosobiranista Ferran Rosa ha ressaltat que Manco Vols també implicarà menys molèsties per als residents de les zones que sobrevolen.
2: Per reduir de manera efectiva les hores d'operativa dels aeroports, perquè hem de recordar que l'aeroport de Palma està obert pràcticament totes les hores del dia, i això trasllada una pressió damunt dels veïnats, des Pla de Sant Jordi, els veïnats del Coll d'en Rabassa i els veïnats del Pla de Mallorca també, que pateixen l'enlairament i sobrevol de milers de vols cada mes.
0: Això quan avui hem sabut que les Balears són la segona comunitat on més s'ha incrementat la població en els darrers 3 mesos, només superada per la Comunitat Valenciana. Concretament, el juliol va tancar 4.500 residents més que l'abril, superen el 1.600.000 ciutadans.
1: Un increment que es concentra especialment entre els joves immigrants d'entre 20 i 40 anys, un perfil molt relacionat amb la demanda de mà d'obra que hi ha a les Balears, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, que indica que la població balear es basa en l'arribada d'adults joves, especialment estrangers, perquè la natalitat no està augmentant. Més aviat, tot el contrari, ja que els grups infantils continuen reduint-se un trimestre més.
0: Això quan l'Ajuntament de Sòlia s'organitza per la manifestació de dissabte contra la saturació turística, que es preveu massiva. Per facilitar al màxim la mobilitat, el consistori tancarà algunes terrasses i anul·larà el mercat exterior.
1: També els expositors i les terrasses de bars i restaurants per on transcorria el recorregut fins a les 2 de l'hora baixa. L'Ajuntament ha explicat que han rebut aquest ordre de delegació de govern per motius de seguretat. Tampoc es podrà aparcar als carrers sense comerços per on passarà la protesta. És el tinent de Batla de Sóller, Carlos Arder.
3: Com a Ajuntament també consideram que han de cercar un equilibri entre el resident i el turista. I és molt important, a vegades, la qualitat antes que la quantitat, no? Així que nosaltres també tenim molt clar que l'equilibri passa perquè tant el resident com el qui ens visita pues, sentin a gust, no? I per això pues, aquesta feina que s'està fent.
4: Nosotros tampoco podemos poner las terrazas, no, o sea, es un poco un día perdido. Bueno, de hecho, en nuestro caso, como es todo fresco y no podemos prever si en algún momento tenemos que cerrar, pues hemos decidido no abrir el sábado.
5: La lluita es una cosa que está bien porque han de lluitar por nuestro pueblo, pero no nos han de olvidar que gran part de negocis d'aquí de Sóller vivim del turisme i que el dissabte és un dia molt important per al comerç local.
0: Heu escoltat els comerciants que diuen que respecten la protesta, però lamenten que es faci el dia en què tenen més clients, perquè l'acte, que està convocat pel moviment de Sóller Més Turisme, Més Vida, està previst des de les 10 i fins a les 2 del migdia.
1: La plataforma Menys Turisme, Més Vida fa una crida a fer servir el transport col·lectiu cap a Sóller i promouran el cotxe compartit per facilitar l'assistència a la protesta. El president de Pimem Taxi, Biel Moragues, avisa que si es formen embossos importants, es negaran a fer el servei per no perdre dopers. Assegura que no han rebut cap informació sobre com organitzar-se per entrar i sortir del poble.
6: El que no podem fer és tenir taxistes empantanats a Sóller sense poder entrar i sortir, mentre els altres necessiten tot servei. I, per tant, el que farà automàticament el taxista, si sap que Sóller queda tancada, és deixar d'anar a Sóller per no trobar-se en una situació de bloqueig absolut.
1: Moragues ha explicat que un trajecte des del centre de Palma a Sóller en taxi costa uns 27 euros, una quantitat que es pot disparar si el client queda atrapat dissabte dins el túnel d'accés al poble.
0: Arribam de moment així a les 7 i 22 minuts. Fem una petita pausa, però tot d'una tornem.
7: Escoltau l'informatiu Vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
8: IB3 dona una mà al Club Vidalba, perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
9: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
10: Este 12 de agosto, con motivo del eclipse solar, habilitamos un dispositivo especial de movilidad, seguridad y servicios esenciales en la playa de Palma. Consulta la guía para vivir el eclipse de forma segura y responsable en nuestras redes sociales y en palma.es. Ayuntamiento de Palma.
7: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Ja tornem a ser aquí per explicar-vos que el Ministeri d'Igualtat ha confirmat com a crims masclistes els assassinats de dues dones a Astúries i Múrcia. En tots dos casos hi havia denúncies prèvies per violència de gènere. Amb aquestes confirmacions ja en són 35 les dones assassinades per les seves parelles o exparelles a Espanya des de principi d'any. Balears també s'ha sumat aquest migdia als minuts de silenci convocats arreu de l'Estat pel Ministeri d'Igualtat per condemnar la violència i recordar les víctimes. La concentració s'ha celebrat coincidint la confirmació de l'assassinat de Paula, la dona morta, també divendres passat a Santander.
1: La concentració a la capital balear s'ha fet a les 12 del migdia davant la delegació del govern amb la presència de representants de les diferents institucions. S'ha fet un minut de silenci i s'ha llegit un manifest que lamenta l'assassinat de Paula, trasllada el condol a la família i condemna la violència masclista. Per part del govern hi ha assistit la directora de l'Institut Balear de la Dona, Cati Salom.
11: Que quan arriba un assassinat, produït-se un assassinat, aquesta dona ha patit molt. Les institucions mos hem d'unir, no? I hem de poder fer aquests minuts per lamentar, no? Aquest assassinat, no? Aquests assassinats que, a més, aquest estiu està sent especialment sagnant, no?
1: El manifest ha recordat que enguany ja són 33 els casos confirmats de dones assassinades per les seves parelles o exparelles i 3 menors d'edat víctimes de la violència masclista.
0: Aquests assassinats han tornat a obrir el debat sobre l'efectivitat del sistema Biogen. Les dues víctimes mortals, una a Llanes i l'altra a Múrcia, estaven registrades al sistema, cosa que no va impedir l'atac de les seves exparelles.
1: El primer cas es va registrar a Llanes. Un agent de la Guàrdia Civil que havia estat expulsat del cos per violència masclista es va presentar al quarter on feia feina la seva exparella, Laura, també guàrdia civil. Allà va agafar la pistola d'un company i li va disparar mortalment. Un altre agent va intentar repel·lir l'atac i es va produir un intercanvi de tirs en el qual va acabar morint l'autor de l'assassinat i un altre agent va resultar ferit greu. La víctima deixa 3 fills òrfans, 2 bessones de 14 anys i un jove de 18.
0: Hores més tard, a la província de Múrcia es localitzava el cos d'una dona en un centre comercial de la ciutat.
1: La seva exparella, que havia estat condemnat per maltractament a l'abril i no podia acostar-se a manco de 500 metres, segons ha confirmat avui el delegat del govern a la regió, Francisco Lucas.
12: Existe una única denuncia y sentencia en el mes de abril. La víctima, como bien saben ustedes, se encontraba en el sistema Biogen, en este caso que nos ocupa bajo custodia de la policía local de Murcia. Sobre la víctima no había ningún tipo de dispositivo de localización, solo existía una orden de alejamiento.
1: L'assassí ha estat detingut aquest matí en un autobús mentre intentava fugir cap a Granada. La parella tenia una filla petita en comú que ha quedat sota la custòdia de la família materna.
0: Tot això quan a les Balears tenen més de 4.300 casos actius de Biogen, el sistema de seguiment integral de les denúncies per violència masclista. Les Illes en tenen així la segona major taxa de casos actius de tot l'Estat per dones residents, 677 per cada 100.000. Són dades que ha facilitat el Ministeri de l'Interior, l'Agència Europa Press, que també revelen que 2 dels casos estan considerats com a risc extrem.
1: És a dir, que les víctimes es troben en una situació de risc de mort o agressió física molt greu, la qual cosa implica mesures de protecció i vigilància més estrictes. És el nivell més alt i comporta la custòdia continuada de la víctima o el control i detenció de l'agressor. Són els casos més greus ara mateix actiu a les Balears. De la resta, 53 són en risc alt, 779 de mitjà i 3.472 són de risc baix, el nivell inferior de protecció que s'atorga quan la valoració policial no aprecia factors de perillositat extrema, però sí indicis de violència que requereixen un seguiment i mesures preventives. La directora de l'Institut Balear de la Dona, Cati Salom, ha insistit en la necessitat de combinar les mesures d'acompanyament i de protecció per evitar la cara més cruel de les violències masclistes, els assassinats.
11: Perquè els sistemes d'acompanyament se van fent i se van duent, però la protecció i el que hi les dona seguretat és el fet de que un botó s'activi, que la Guàrdia Civil en res o la Policia Nacional pugui acudir. Vull dir, per tant, hem de ser capaços de fer un sistema que no falli. Hem de ser capaços de fer un sistema que reaccioni de manera immediata.
0: Tot això són dades. Ara el Lobby de Dones demana fer les reflexions. La seva presidenta, Esperança Bosch, lamenta que s'hagi normalitzat el fet que a l'estiu s'incrementin els casos de violències masclistes.
13: Estem normalitzant que en èpoques de vacances les dones viuen més perill de ser assassinades. Mos ho han de fer mirar, que quan al Mundial hi va haver un rebot de feminicidis. I tu dius, bueno, o sigui que si guanya o perd l'equip de futbol, que el company o ex-company és el fan número 1, la vida de les dones que té al redor, de la seva dona, de la seva nòvia, de la seva exnòvia, està en perill. Això ho podem normalitzar.
0: Ha explicat la presidenta que el perfil de les víctimes és molt variat, però que el dels seus agressors es repeteix cas rere cas.
7: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: Són les 7:30 i us hem explicat que el rei Felip VI es trobava des de fa hora i mitja amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, per analitzar la situació després de l'entrada massives de persones registrades fa una setmana. Però pareix ser que aquesta trobada, aquesta conversa, ja ha acabat. Maria Eugènia Quecles, des de Marivent, bon vespre.
1: Bon vespre. En aquests moments el president de Ceuta explica com ha anat aquesta trobada amb Felip VI. Diu que el rei li ha donat ànims, suport i carinyo al poble ceutí. Diu que més de 80.000 persones entraren a Ceuta la setmana passada i és just la població que tenen. Per tant, diu que ha estat importantíssima aquesta trobada amb el rei perquè li ha donat aquest missatge de suport al seu poble. Així tot, diu que en aquests moments el rei s'ha compromès amb anar a Ceuta. Això sí, però encara no pot dir quan serà. Diu que ara la gran pregunta és quan tornarà a passar que hi torni a haver aquesta avalanxa de gent marroquina que arriba, o d'altres llocs del sud d'Àfrica, que arriba per Ceuta per mar. I és que hi ha moltes alertes, com acaba de confirmar ara, de que se pugui tornar a produir. Això sí, diu que està convençut que en aquest cas les forces i seguretat de l'Estat funcionaran, perquè Ceuta és frontera de Ceuta, d'Espanya i també de la Unió Europea.
0: Gràcies, Maria Eugènia, per aquesta darrera hora des de Marivent, una informació que ampliarem al butlletí de les 8. Això quan Vives també s'ha reunit aquest matí amb la presidenta del govern, Marga Provenç, al Consolat de Mar.
2: Tots dos han coincidit en la preocupació per una situació que, segons Provenç, va molt més enllà d'una crisi migratòria. La presidenta Balear parla d'un atac contra la integritat territorial d'Espanya i d'una emergència de seguretat nacional.
0: Però la jornada ens deixa altres qüestions i avui hem sabut que la fins ara directora general de Costes, Maria Joaquina Ferrer, ha estat destituïda pel govern.
2: Duia poc manco d'un any al càrrec. El motiu per apartar-la estaria lligat a una suposada mala gestió de les concessions del servei de platges a Formentera.
0: I encara a Formentera, després de 3 hores de negociació entre empresa i treballadors, avui a hora baixa s'ha desconvocat la vaga de FEMS perquè s'ha arribat a un acord de pujada de sous. I avui també vos explicam que el Ministeri d'Igualtat ha confirmat com a crims masclistes els assassinats de dues dones a Astúries i Múrcia. En tots dos casos hi havia denúncies prèvies per violència de gènere.
2: Amb aquestes confirmacions ja són 35 les dones assassinades per les seves parelles o exparelles a Espanya des de principi d'any. La directora de l'Institut Balear de la Dona és Cati Salom.
3: Que quan arriba un assassinat, produït-se un assassinat, aquesta dona ha patit molt. Les institucions mos hem d'unir, no? I hem de poder fer aquests minuts per lamentar, no?, aquest assassinat, no?, aquests assassinats, que a més aquest estiu està sent especialment sagnant, no?
0: I el govern destinarà uns 3 milions d'euros ampliables, almenys 300.000 euros més, per estendre el programa Patis Oberts durant tot el curs escolar a Palma.
2: A partir del curs 2026-2027, els centres educatius adherits podran obrir també els capvespres i els dissabtes per facilitar la conciliació familiar i oferir als infants espais de convivència.
4: Una convocatòria adreçada tant a ajuntaments com a entitats del tercer sector amb l'objectiu que durant l'hivern hi pugui haver aquests patis oberts a hores baixes i també els dissabtes de matins. Com dic, jo crec que era una petició, i que és una petició i una reivindicació de les famílies, també, així com ens explicaven, de poder fer barri, de poder fer xarxa a dins cada barri, a dins cada municipi. Crec que això és molt important, i de poder tenir aquest entorn segur per desenvolupar aquest oci.
0: És el que ha exposat avui hora baixa la presidenta del govern, Margalida Provenç, quan en cultura el cineasta Rafa Cortés i l'escriptora Carme Riera treballaran junts en un nou projecte audiovisual.
2: La productora A Name Like This ha anunciat un acord entre els dos creadors per desenvolupar una obra de la qual, de moment, no n'han transcendit els detalls. La productora assegura que aposta per explicar històries arrelades a Mallorca, ho explica Rafa Cortés.
5: Ens trobam sobretot en la voluntat de contar històries des de Mallorca per tot el món. Visibilitzar, identificar, engrandir, aprofitar el que ens és propi. Històries que segurament seria difícil que passessin a una altra banda, però que a la vegada són comprensibles arreu del món. És una forma de dignificar-nos, de fer-nos visibles, poder recollir la sort d'aquesta visibilitat i d'aquesta identitat.
0: I tot d'un us acostam la darrera hora dels esports.
6: Informatiu vespre. Esports. Marta Sampas.
0: Obrim plana d'esports perquè el Mallorca il·lusiona a la seva afició deixant molt bones sensacions. Això en el penúltim amistós de la pretemporada. No és així, Marta Sampas. Bon vespre.
7: Bon vespre. Els vermells varen guanyar ahir per 3-0 al Paris Saint-Germain, aixecant així el trofeu Ciutat de Palma en la seva edició 48. El Mallorca va ser superior al vigent campió d'Europa, que ahir va jugar molts dels seus suplents, però això no resta mèrit a la feina de l'equip de Luis García, que debutava ahir a Son Moix i que va aconseguir que el Mallorca oferís un estil de joc que, de moment, va agradar al mallorquinisme i que va servir, com dèiem, per superar el conjunt francès. El marcador el va encetar un gol de Zito Lubumbo al minut 21, després d'una gran acció individual, i és que l'angolès ja porta 4 gols aquesta pretemporada. El segon va ser obra de Jean Virgili, i el tercer, ja a la segona part, el va marcar de cap el capità Antonio Raillo. Sentim el que deia al final del partit el central Martin Valiant.
8: Creo que el equipo ha mostrado muy buenas cosas, muchas cosas en las que tenemos que mejorar, y bueno, el nombre de rival es grande y siempre... Creo que eso ayuda a tener confianza en el trabajo que estamos haciendo.
7: Confiança, però també peus a terra. La temporada encara no ha començat, tot i que és cert que l'ambient dins del vestidor convida a l'optimisme. Ho diu Sergi Darder.
9: No han començat la lliga, així que tampoc podem pretendre aquí que la gent s'il·lusioni que ja han pujat, ni molt menys. És pretemporada, queda moltíssim per estar al 100%, però bueno, això en 10 dies comença el bo, i ja t'he dit, almenys l'ambient és positiu, les ganes d'anar a entrenar cada dia és tothom, ja no xerra de l'entrenador, que és el primer, que evidentment amb unes ganes enormes, la gent, l'ambient, el grup, tot el que se transmet és molt bo, i el que hem de fer és allargar-ho i s'allarga guanyant.
7: I per part de l'equip francès va parlar el tècnic ajudant de Luis Enrique, el mallorquí Rafael Pol, que ahir va ser homenatjat pel Mallorca a l'inici del partit.
10: Avui sabien que era un partit especial, que hi havia, ens faltaven molt de jugadors, que hi havia molt de jugadors que era el primer dia que estaven amb nosaltres. I bueno, jo crec que dins de totes les complicacions que presentava el partit, pues, bueno, hem d'intentar treure les coses positives, corregir les que han de millorar i seguir endavant, perquè d'aquí 7 dies tenim una final.
7: I a banda del partit i la victòria, Sergi Darder va parlar del seu company Jean Virgili, que, com dèiem, va fer el segon gol, i que és un jugador important que es troba a l'òrbita d'altres equips de superior categoria. El futur de Virgili en el Mallorca no està gens clar, però el club que vulgui fer-se amb el seu servei s'haurà de pagar la clàusula de 12 milions d'euros. Sentim Sergi Darder.
9: Ara ja és una cosa seva, i sobretot crec que més que seva, perquè tot l'altre jove és molt mal de fer, i per experiència pròpia m'ha passat en altres moments de la meva vida, sobretot del seu entorn, que sigui capaç d'entendre, que el facin entendre el que és millor per la seva carrera, el millor és per ti, no ho sabem, no dic que sigui quedar aquí, però bueno, crec que com aquí no es tira cap puesto, això ho sap ell, però bueno, el que dic, tampoc li hem de pagar cap pistola en el cap, ell és gran de com per saber el que ha de fer, el seu entorn és gran de per saber el que ha de fer, però bueno, de moment està aquí i l'hem de disfrutar fins que sigui aquí.
7: El pròxim partit del Real Mallorca, el darrer de la pretemporada, serà dissabte a les 9 del vespre a Son Moix contra l'Elversberg alemany, que enguany ha ascendit a la Bundesliga, a la primera divisió alemanya. Un partit que podreu seguir per EB3 Ràdio serà a partir de les 8:30 del vespre. En bàsquet, el bàsquet Menorca s'ha quedat sense el seu principal patrocinador, la Fundació Èstia. Però això no altera els plans del club menorquí, que mantindrà el mateix pressupost i afrontarà la nova temporada amb tranquil·litat. Ho diu el president de l'entitat, que ha reconegut que la renúncia ha estat d'última hora, però recorda que el pilar fonamental del projecte continuen essent els socis. L'equip competirà temporalment com a bàsquet Menorca i, mentrestant, et cerca nou patrocinador i s'acceleren les gestions per tancar les darreres peces de la plantilla. Sentim el president del bàsquet Menorca, Oriol Segura.
11: Ja hem tingut interès per altres empreses, inclús els patrocinadors que ja ho són, doncs ens ajuden augmentant la seva ajuda. Vull dir que a nivell econòmic el club seguirà exactament igual que fins ara, si no millor. La contractació està complicadíssima, el nivell de la categoria és altíssim, i llavors tenim el pressupost que tenim i llavors estem en negociacions.
7: També en bàsquet ja està en marxa la selecció espanyola amb triple representació balear: Alba Torrens, Elena Puello i Aina Ayuso Bagur. L'equip de Miguel Méndez posa el rumb cap al Mundial de Berlín, que començarà el pròxim mes de setembre. Abans de la cita oficial, les espanyoles disputaran 6 amistosos de preparació. El primer serà el dissabte 15 d'agost a Ludwigsburg davant la selecció alemanya. Sentim Alba Torrens.
12: Este equipo ha trabajado mucho para volver a competir a lo más alto. Creo que esa es la clave, el quitarnos un poco expectativas, quitarnos un poco de esperar qué pasará y centrarnos en hoy, centrarnos en mañana, en cada entrenamiento, en cada partido de preparación y centrarnos en nosotras y en buscar nuestra mejor versión. Hoy para nosotros es una alegría y te diría que más que presión es una motivación, una inspiración.
7: Més assumptes. L'esportista mallorquí Bernat Xamena protagonitzarà el repte solidari Estrella D7, una iniciativa impulsada per l'associació L'Estrella d'Ana Marta i que s'ha presentat oficialment avui als Jardins de la Misericòrdia de Palma. Xamena afrontarà D7 Ironmans en D7 dies consecutius, una a cada comunitat autònoma. L'objectiu és donar visibilitat a la necessitat urgent d'impulsar la investigació del càncer infantil i recaptar fons per finançar nous tractaments. Aquest desafiament solidari, que començarà el mes de setembre, unirà esport, solidaritat i investigació. Sentim l'atleta porrerenc Bernat Xamena.
13: És que neix simplement de ser ràbia i de ser impotència i de pensar que és un tema que no és molt conegut, però que sí, que cada ser el pitjor que pot passar a un pare o una mare. Jo som pare, i va néixer d'això. Simplement per donar una ajuda, per donar visibilitat i per fer una cosa que fos gran de veres.
7: En ciclisme, Enric Mas ha acabat cinquè a la tercera etapa de la Vuelta a Burgos. El ciclista artenenc ha completat els 184 quilòmetres entre Merindad de Montija i el balneari de Corconte, acabant a 22 segons del guanyador. Ara, Enric és quart a la classificació general, a 27 segons del líder. I Mavi García ha estat avui 17a a la 6a etapa del Tour de França i ha acabat a 28 segons de la guanyadora. La mallorquina és 18a a la classificació general. I acabam amb pàdel, perquè Gemma Triay i la seva companya Delphi Brea jugaran als quarts de final del Premier Pàdel de Londres, després de guanyar a la parella formada per Lorena Rufo i Victoria Iglesias, entre altres. Les rivals de la menorquina i Delphi Brea per aconseguir-se a la semifinal seran Marta Ortega i Sofia Araujo. El partit es jugarà demà.
0: Gràcies, Marta. Fins aquí l'actualitat esportiva. Fem una petita pausa i tot d'una tornem amb la resta d'actualitat.
6: Escoltau l'informatiu Vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
14: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
6: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres, 12 d'agost, a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3. Escoltau l'informatiu Vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
0: Set i 44 minuts i obrim la plana estatal internacional amb una darrera hora perquè s'ha detectat un cas positiu d'antivirus a Galícia.
2: L'home és asimptomàtic i ha quedat en aïllament a casa seva. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que el cas s'ha detectat arran d'unes proves que l'home es va fer a França per un quadre respiratori lleu.
0: I Alemanya, condemnat a cadena perpètua l'autor de l'atropellament múltiple a Múnich el febrer de l'any passat, que va deixar dues víctimes mortals.
2: L'home de 25 anys ha estat declarat culpable d'assassinat i d'intent d'assassinat per embestir un grup de persones durant una concentració sindical a la ciutat alemanya.
0: Tot això quan el Japó no descarta variar la seva política antinuclear quan es compleixen 81 anys de l'atac dels Estats Units a Hiroshima.
2: El govern nipó continuarà defensant els tres principis antinuclears i promourà un món sense aquest tipus d'armament, si bé està considerant replantejar aquests principis d'acord a les necessitats de seguretat. Així ho ha anunciat la primera ministra després de la cerimònia d'homenatge a Hiroshima per als 81 anys dels atacs nord-americans.
0: UNICEF eleva 300 el nombre de nens que han perdut la vida a Gaza des de l'entrada en vigor de l'alto el foc.
2: Recordem a l'octubre de l'any passat, això suposa una mitjana d'un nen mort al dia. Des de l'inici de l'ofensiva, les autoritats de la Franja de Gaza han xifrat el nombre de víctimes en més de 70.000 persones.
0: I nous atacs russos contra Ucraïna han deixat almenys 8 víctimes mortals i desenes de ferits.
2: Ha estat a Kharkov. Els atacs arriben un dia després dels bombardejos que han deixat 17 persones mortes a Kiev.
0: I un dia més, l'eclipsi ens du noves informacions perquè els hospitals de Mallorca reprogramen cirurgies previstes per al dia, precisament de l'eclipsi, per alliberar llits i equips quirúrgics perquè puguin actuar en cas de produir-se una saturació d'emergència.
2: Es tracta d'una de les mesures previstes en matèria de salut per garantir la disponibilitat de llits en cas que hi hagi un increment de la demanda assistencial el dia 12 d'agost. D'aquesta manera, els hospitals mantindran l'activitat quirúrgica ordinària al matí i alliberaran el quiròfan al capvespre per poder fer front a una possible situació de crisi, ho ha explicat la consellera de Salut, Manuela García.
15: No se suspende nada. Hay una diferencia entre suspender y reprogramar. La actividad se realiza. Lo que ocurre es que la actividad que se realizaba el día 12, pues se pasará o al 11, probablemente, o al 13 o al 14. Es decir, no se queda suspendido nada.
0: Tot això quan IB3 ja prepara un gran desplegament per seguir en directe l'eclipsi de dia 12.

0: fotografies, els seus vídeos, etiquetant-nos @ivetres a través de les diferents xarxes socials per poder també després nosaltres compartir aquest moment especial.
1: I el sector nàutic espera un pla complet a la mà per veure des de l'aigua l'eclipsi. El president d'Empreses Nàutiques ha confirmat que ja fa temps que totes les seves embarcacions estan llogades per observar el fenomen astronòmic.
2: Jaume Baquer, així tot, matisa que això no serà extraordinari, ja que l'eclipsi arriba en plena temporada alta i és habitual penjar el cartell de complet per aquestes dates.
3: Es pot estar confirmat, però això realment en el sector no li aporta res, no li aporta cap plus, perquè 12 d'agost és temporada alta i amb eclipsi o sense, la gran majoria d'embarcacions ja estan alquilades.
4: Escoltau l'informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
1: 7:49 i continuen sense solucionar-se els problemes de cobertura que pateixen els comerciants i veïns del centre d'Eivissa. Segons ha pogut saber IB3, Telefònica està pendent d'uns permisos per instal·lar una torre, però ara cap comunitat de propietaris vol que es posi Ana Fernández una antena al seu edifici.
5: Comunicar-se per telèfon o pagar amb targeta als comerços de Vila és complicat des de fa mesos a causa de la poca cobertura que hi ha. Són els comerciants Paqui Taispan i Carolina Cárdenas.
6: A l'hora de passar una targeta de crèdit, el datàfono nos da bastantes problemes. Y bueno, nuestros clientes a la hora de conectarse a la wifi del local.
7: Es en el momento del pago de los clientes, pues nos afecta que no hay red en los datáfonos, entonces pues no podemos realizar los pagos, toca darle la red a todos los clientes.
5: Segons ha sabut IB3, Telefònica estaria pendent d'una autorització per instal·lar una torre que acabaria amb aquests problemes, però cap comunitat de propietaris vol ara posar una antena al seu terrat. Turistes i residents també pateixen aquesta falta de connexió.
8: Estava intentant hablar con mi amiga, que le estaba diciendo algunas cosas con una registración vocal, pero no me envía el mensaje. No tengo internet, no tengo cobertura por aquí.
9: Jo, per exemple, a casa tinc que sortir a una terrassa, perquè dins a vegades tenc problemes.
10: Que no tengo cobertura y voy buscando, pero se me apaga y no logro de conectar el móvil.
5: Des de l'Ajuntament han explicat que es va proposar ubicar aquesta antena a l'edifici on hi ha les oficines municipals, però que la comunitat de propietaris també va rebutjar aquesta proposta.
1: Més qüestions, perquè el govern destinarà uns 3 milions d'euros ampliables, almenys a 300.000 més, per estendre el programa Patis Oberts durant tot el curs escolar. A partir del curs 2026-2027, els centres educatius de totes les illes adherits podran obrir també els capvespres i els dissabtes amb l'objectiu de facilitar la conciliació familiar i oferir als infants espais segurs de joc i convivència.
2: L'anunci l'ha fet la presidenta del govern, Marga Proens, durant una visita al CEIP Jafuda Cresques de Palma. La nova convocatòria d'ajuts s'adreçarà als ajuntaments i a les entitats del tercer sector perquè puguin gestionar aquest servei fora de l'horari lectiu.
11: Amb l'objectiu que durant l'hivern hi pugui haver aquests patis oberts a les hores baixes i també els dissabtes de matins. Com dic, jo crec que era una petició i que és una petició i una reivindicació de les famílies, també, així com ens explicaven, de poder fer barri. Crec que això és molt important i de poder tenir aquest entorn segur per desenvolupar aquest oci.
4: Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.

0: Encetam la plana cultural amb el cineasta Rafa Cortés i l'escriptora Carme Riera, que faran feina junts en un nou projecte audiovisual. La productora Name Like This ha anunciat un acord entre els dos creadors per desenvolupar una obra de la qual, això sí, de moment no n'han transcendit els detalls. La productora assegura això sí que aposta per explicar històries arrelades a Mallorca, la seva cultura, les seves tradicions i la seva identitat.
1: L'anunci arriba pocs dies després que Rafa Cortés presentés a l'Atlàntida Mallorca Film Fest la versió restaurada de Jo, coincidint amb el 20è aniversari de la pel·lícula. El cineasta ja havia expressat en diverses ocasions la

0: voluntat de rodar els seus pròxims projectes a l'illa i convertir la realitat de Mallorca en l'eix de les seves històries.
1: Ens trobam sobretot en la voluntat de contar històries des de Mallorca per tot el món, visibilitzar, identificar, engrandir, aprofitar el que ens és propi, històries que segurament seria difícil que passessin a una altra banda, però que a la vegada són comprensibles arreu del món. És una forma de dignificar-nos, de fer-nos visibles, poder recollir la sort d'aquesta visibilitat i d'aquesta identitat.
0: Per la seva banda, Carme Riera, vicepresidenta de la Reial Acadèmia Espanyola i una de les escriptores mallorquines més reconegudes, continua ampliant la seva trajectòria literària. Després de celebrar els 50 anys de Tadeix Amor, la Mar com a Penyora prepara per a l'any vinent la publicació de l'assaig Mallorca, la bellesa descrita.

0: I la Galeria Reus i Terreno Barri Hotel inauguren avui Nocturnal Eclipse, o The Forms of Return, una proposta d'art contemporani que pren com a punt de partida l'eclipsi solar d'aquest mes d'agost per reflexionar sobre la memòria, el pas del temps i la transformació.
1: L'exposició reuneix obres dels artistes Claire O'Keefe, Miquel Ponce i Julià Penedès, que ocuparan diferents espais de l'hotel amb una mostra que combina arts visuals, una performance audiovisual, gastronomia i música. El projecte s'inspira en el cicle de Saros, el fenomen astronòmic que fa que els eclipsis es repeteixin en condicions similars cada 18 anys per plantejar una reflexió sobre el retorn com un procés de canvi constant. N'han parlat Raquel Victòria, directora de la Galeria Reus, i Claire O'Keefe, una de les artistes.
2: Gaudir d'una nit plena d'art contemporani, de gastronomia i de música, tot en relació amb l'eclipse que viurem la setmana que ve.
3: Avui inaugurem una exposició amb en Miquel Ponce i Julià Penedès. És el motiu de l'eclipse i és com una oda als cicles i com la llum sempre acaba tornant.
1: La inauguració inclourà una pop-up gallery, la performance Eclipse Lucas, una proposta gastronòmica creada especialment per al restaurant Destape, i culminarà amb la Midnight Sun Party, que posarà el punt final a una vetlada que convertirà l'hotel en un espai de trobada entre l'art contemporani i la creació multidisciplinària.

0: no, para mí ha sido muy guay porque nada más que la chica que nos hacía la foto, nos han enseñado lo que teníamos que hacer, esto. Para mí era una experiencia muy bonita para mí, la verdad. Me gustó, me ha gustado mucho. De esto, cuando me han dicho, nene, te van a hacer una foto que saldrá en la exposición. Claro que yo quiero.
1: Sí. És la veu de Nanessi, senegalesa, amb més de 20 anys de residència a Mallorca i una de les protagonistes de l'exposició fotogràfica que commemora els 40 anys de la Fundació Deixalles. En té la informació Neus Pericàs.
2: Les poden veure a la seu de la Fundació a Palma i amb els usuaris i els treballadors dels seus projectes socials, l'entitat ha volgut posar rostre a allò que sovint només són xifres als informatius. Una tasca, la de fotografiar aquestes persones que ha comptat amb la complicitat de Cati Orrac i Mari Caroline Lucat.
3: Vaig dur l'equip i vaig conèixer les distintes persones i vaig intentar retratant-los, es veu que la primera impressió va ser de la nau un poc grisa i l'uniformitat molt grisa, i el meu objectiu va ser donar-los llum i color.
4: Para mí siempre ha sido muy importante la gente que he conocido a lo largo de los reportajes que he realizado, porque son la gente que realmente me han ayudado a que salga bien el reportaje. Y a mí me ha parecido como muy natural poner en el centro de la fundación a las personas que están trabajando aquí.
2: 40 anys després de la seva posada en marxa, Llucia Fortes Oliver, presidenta de la Fundació, té ben clar que la seva feina segueix sent ben necessària.
5: I situacions que a vegades són més complicades. Per tant, és un paper que a nivell social és molt important que s'entitats, especialment Deixalles, també i siguem siguent i pitjar, reivindicar un poquet el nostre paper i la necessitat de canvis a nivell de l'administració i tenir en compte tot aquest, tot el col·lectiu.
2: Després de Palma, l'exposició itinerarà pels diferents centres de Deixalles a l'illa.

0: El ritme de l'estiu de Vivaldi, que escoltau inspirat per Santiago Rusiñol amb els plànols avançats i a punt per ajustar-se a la intel·ligència artificial per no deixar gaire espai per a la imaginació. Així s'han presentat avui els detalls del projecte Born, que ha de crear a Palma el districte de les arts, al Solà, on ara mateix només hi ha el conservatori. Un projecte ambiciós, amb estàndards climàtics exigents, i pel qual la Conselleria d'Educació acaba de transferir un en 2 milions d'euros i que manté els terminis de licitació a finals de l'any que ve.
1: Tres dels arquitectes responsables del projecte, la Unió Temporal d'Empreses, formada pels despatxos d'arquitectura Coll Leclerc i Barceló Alenzó, han estat els encarregats de mostrar les bondats d'un espai amb 4 edificis diferenciats. Els 3 nous al nord, units amb el conservatori original, que patirà algun canvi i que neix amb la intenció de reunir i millorar els centres d'ensenyaments artístics superiors, però també vol ser un espai obert a la ciutadania. De fet, explicant, vol ser un born, el born que va descriure Santiago Rusiñol a la seva Illa de la Calma, una mescla única de plaça i passeig, segons ha explicat Jaume Coll.
2: La gent hi passarà per allà. Ha de passar i ha d'interactuar amb el que passa en aquests edificis, però no ha d'interferir, és a dir, ha de disfrutar, però no ha de generar un conflicte, no? A la qual aquesta dualitat entre passeig i plaça, passeig perquè un passeja, no?, i plaça perquè els estudiants sortiran, no?, sortiran de la biblioteca, sortiran de les seves aules i han de poder estar allà.

0: Toquen les 8 i és moment per actualitzar les principals notícies d'aquest dijous 6 d'agost, en què el rei Felip VI ha rebut el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, per valorar la crisi migratòria a la ciutat autònoma. El Palau de Mariment ho ha seguit tot de prop, Maria Eugènia Quecles. Maria Eugènia, quins temes han tractat?
1: Han parlat sobretot, o ben dit, exclusivament de la crisi migratòria que ha patit Ceuta aquest mes, la setmana passada, concretament dijous. I és que el rei li ha enviat un missatge, diu, de tranquil·litat i de suport a tot el poble ceutí. També ha explicat el president de Ceuta com ha anat la reunió amb la presidenta Marga Proens. De fet, ha dit que sent també la solidaritat del poble illenc i, a la vegada, tot i que mantenen que és una situació molt diferent la que ha patit Ceuta aquests dies amb l'arribada migratòria que tenen les costes illenques, sí que en un cas i en l'altre mantenen i repeteixen que són frontera d'Espanya i frontera d'Europa, i per això reclamen ajuda a l'Estat i a la Unió Europea. A la vegada també, però, tenen clar que el gran problema que ve després d'aquesta arribada massiva de marroquins a Ceuta són els menors no acompanyats. I d'ahí bé, en el cas de Balears, el president de Ceuta diu que ell demana la solidaritat de tots, perquè és una qüestió extraordinària que no s'ha viscut mai, però demanat, sí, ell li ha demanat a la presidenta Proens suport i solidaritat en aquest cas concret, diu que no li hagués passat mai pel cap, perquè Balears ha estat també sobredimensionada.
2: Yo creo que Baleares también está sufriendo una presión como consecuencia de ser frontera marítima. Esto yo creo que se trata de un planteamiento que hay que hacer de manera conjunta. Hay que tener en cuenta también que el retorno es muy complicado, por no decir prácticamente imposible. En consecuencia, creo que esto hay que abordarlo desde la responsabilidad y la solidaridad.
1: El president de Ceuta ha explicat que se'n torna a la seva terra emocionat, però sobretot deixant molt clar que aquest és un problema de la Unió Europea, de fronteres, perquè el Marroc no respecta l'autonomia de Ceuta.
0: Gràcies, Maria Eugènia, per aquesta darrera hora des de Marivent. En aquesta crisi també s'hi ha referit avui hora baixa la presidenta del govern, Marga Proens.
3: Impactada perquè m'ha confirmat una cosa que també havia dit a les darreres hores el president de Ceuta, que fa setmanes que anava advertint en el govern d'Espanya de que les entrades d'immigrants irregulars a Ceuta les darreres setmanes ja no eren normals, ja eren xifres que no eren normals, i se va trobar amb la indiferència per part del govern d'Espanya, no?
0: I un darrer apunt, perquè Formentera ha quedat desconvocada la vaga de FEMS perquè s'ha arribat a un acord de pujada de sous.
4: Serà d'un 2,5%, suposarà un increment d'entre 30 i 60 euros al mes. Es pagarà amb caràcter retroactiu des de gener d'enguany.
0: Amb aquesta informació arribarem a les 8 i 4 minuts. Recordeu que ara comença el programa de Xiu Xiu de la mà del nostre company Xavier Oliver.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: Sebastià.
1: No te contestaràs, és com un missatge de veu.
0: Bé, ara he ensenyat una cançó a la teva loca. Una fadrina brodava i ho tornava a desfer per tenir feina que fer per quan s'estimava i anava.
2: Xiu, xiu. El programa que t'acompanya quan tornes del Cap Rico, amb Xavi Oliver.

0: Ja som aquí, ja hem arribat. Nora Oliver, Jordi Suárez.
1: Com anam?
2: Com va?
0: Bé, ja que us sentit ara, sí que és una tocina. Ha estat una... Vos hem emboet.
1: Coses sí, que passen. Ja està, coses
0: molt estrany, justament. Però bueno, bé, com esteu, vosaltres? Esteu bé o no?
1: Estic molt bé, molt bé.
0: Sí?
1: Tranquils.
0: Sí.
2: Sí, jo avui pensava que no arribaria en el programa perquè m'heu ofegat a la redacció.
0: Sí, és vera.
2: M'heu hagut de salvar amb una quelita, però estic bé.
0: Els perills de les galletes d'oli, però bueno, estan bé. Entre que vares venir dilluns en sabeu una mica esquinyada i ara, bueno, això és quilita, però bé, ho surarem o no?
2: Sí, demà ja és divendres.
0: Amem, quina és la vostra paraula preferida en català?
2: Uf, bona pregunta.
1: Jo ho tenc bastant clar i és... Xubec.
2: Uh-huh.
1: Xubec és una paraula preciosa.
2: A mi m'ha agradat molt Capfico.
0: Capfico, molt bé. Bé, bueno, vos ho demanem perquè el podcast de l'Empordà Music Festival ha demanat als artistes convidats quina era la seva paraula preferida. Bueno, ja han dit això.
3: Estupefaent, si ho diria.
4: Josep.
5: Imperdible.
6: És que la meva paraula preferida és aixix.
7: Jo la tinc clara, és atzucac.
5: Vale?
7: És un carrer sense sortida.
8: A mi m'agrada molt xiu-xiuejar.
9: Com a de tot, a Sevilla.
5: Eixam.
10: Eixam?
11: Pató.
5: Oh. Ah, pató, pató.
11: Sí.
9: Xacarracatxé.
5: Xacarracatxé.
12: La meva és malifeta.
13: La meva és forquilla.
5: Forquilla? Forquilla. Aquesta és bona, eh?
14: Pastanaga.
15: Pampallugues, tio.
16: En català m'agraden moltes. M'agrada molt xiu-xiuejar.
9: Com a de tot, a Sevilla.
16: T'estimo és... És gran paraula.
0: Bueno, avui no tant, no?
1: Home, en dues ocasions ha sortit xiu-xiuejar, evidentment, feien referència a nosaltres.
2: Ets l'única que s'ha repetit, oh?
1: Bravo. Sí, és que agrada molt aquest programa.
0: Bueno, exacte, no és casualitat. I segons explica Laura Serra, un article de l'Ara Balears, resulta que és una de les paraules preferides dels catalanoparlants. I això per dos motius. Per la seva sonoritat atractiva, gràcies a la repetició de sons sibilants, i pel seu significat agradable, ja que evoca secret, confiança, intimitat, afecte.
1: Com nosaltres.
2: Si és que no podia ser un altre nom d'aquest programa.
0: Exactament, xiu-xiu.
1: No, un programa que evoca confiança, intimitat i afecte.
0: Què més vols?
16: Carambola!
0: No ho sé, avui tenim a Miguel Soler en el control tècnic.

0: Bueno, per si encara no ho sabia ningú, ahir a Xiu-Xiu érem a Canal 2, però van donar una exclusiva, i és que queda manca d'una setmana, concretament 6 dies, per l'eclipsi solar més esperat del segle.
1: Bona exclusiva.
0: Clar, evidentment, Xiu-Xiu
1: per si qualcú no s'ha enterat.
0: L'esdeveniment s'ha convertit en un esdeveniment, bueno, i també en un negoci, perquè els preus de l'allotjament arriben a superar els 6.000 euros a la nit. Les excursions en vaixell estan pràcticament esgotades, les reserves dels restaurants en les millors vistes, bueno, plenes, vos ho podeu imaginar, hi ha prop de 400.000 turistes que coincideixen amb l'eclipsi.
1: I el govern també ha habilitat 26 punts d'observació oficials entre totes les Illes Balears, 9 a Menorca, 9 a Mallorca, 6 a Eivissa i 2 a Formentera. I un d'aquests punts oficials se troba en el camp de futbol del Gaida, que tindrà capacitat per 6.000 persones, que ja són.
2: I com en aquest programa som molt curiosos i ens agrada divulgar informació real i fresca,
1: sempre,
2: personalment m'he traslladat fins al Gaida per comprovar les bones vistes del camp de futbol. Que tal, m'he provat les ulleres, he mirat en el sol.
0: Tot perfecte, perquè
2: sí, ho he provat. I també per demanar en els veïnats com veuen això de l'augment d'afluència de visitants en aquesta data tan senyalada.
0: Molt bé, fins al Gaida. I bé, què t'han dit? Com ha anat això?
2: Manco, les entrevistes han anat fatal.
0: Per què vols dir? Per què? Què ha passat?
2: A veure, per començar, he arribat en el poble i ha començat a ploure. I un minut després ha començat a caure un diluvi universal que ha durat mitja hora i ha hagut d'estar tancada dins el cotxe.
3: Auxili! Auxili! Sí.
2: Això era jo.
1: Has anat des poc poble que ha plogut avui.
2: Sí,
1: tampoc
2: sí.
1: Ha plogut massa.
2: És que he tingut la pitjor mala sort del món, però bé. M'he hagut de quedar fins que aturés de ploure. Després, quan he pogut sortir amb el Quantum i el micròfon, allò apareixia el desert del Sàhara, perquè estàvem de sobte a 55 graus. Me suava tot el cabell, me suava la cara, però bé, he pogut entrevistar a gent molt simpàtica del Gaire, que m'ha respost, i quan ja me'n tornava supercontenta, que dic que bé, ja tinc tot el que necessitava avui, en Xavi estarà content, tal, no sé què, he ficat el peu dins un maciot. I m'he embrutat els calçons blancs que duia i he hagut d'anar a casa meva a canviar-me de roba.
0: És a dir, que avui no és el teu dia.
1: Bé,
0: però entre la galleta d'oli.
1: És un dia d'aquests que
0: t'ho...
1: És un dia dels que te guanyes el sou.
0: Exacte. Pagues el mossatge, fas caig...
1: I sort que has trobat gent, perquè després de ploure, tal vegada no te trobes a ningú pel carrer.
2: Ha costat, però m'he ficat per un bar i he trobat gent.
1: Sí, és que el Gaire hi ha gent.
0: Bona conclusió. Va, bé, sí, bona, vull sentir la gent. Què ha passat?
2: Bé, aquí lo important, com diem, és la gent del Gaida, els algaidins i les algaidines. Jo volia saber si tenen ganes de veure el tan esperat eclipsi.
4: La realitat és que me dona igual.
2: El veuràs?
4: Sí, el veuré.
2: I ja tens les teves ulleres homologades per veure l'eclipsi?
4: Sí.
2: Vostè sap que queda menys d'una setmana perquè hi hagi l'eclipsi? Hem esperat 120 anys per veure un eclipsi. Vostè està emocionat de veure-lo o li és igual?
5: No m'ho igual. No m'ho igual. Si que han de com són passejats, si ho és, però no sé on han,
6: eh? Jo, pues, m'és un poc igual, però és algo que sempre es bo veure-ho i és algo que no veuràs, veuràs un pic a l'any.
7: Jo estic bastant emocionat, però justament hauré de fer feina, però jo crec que ho podré veure bé i és un... és algo històric que passa un pic a la vida, pintura, i és algo que s'ha de viure i s'ha de veure.
0: Exactament.
1: M'apareix una reacció, perdona, digues, super de Balears.
2: Sí,
1: no un poc igual, però ahí n'hi anem, no?
0: Ja que és, és una cosa, és a dir, una cosa que es fa un pic a l'any. És un eclipsi.
2: Exacte.
0: Molt bé. Bueno, això són les primeres reaccions, no gaire.
2: Això són les primeres reaccions que jo, per lo que he vist d'aquest sondeig, els dius bastant igual a la gent del Gaida, lo de l'eclipsi. Però bé, tal i com han comentat, en el camp de futbol del Gaida és un dels 9 punts d'observació oficials habilitats pel govern. Hi ha hagut una mica de renou respecte al tema, diuen les males llengües, per al Gaida, però jo ho he volgut comprovar de primera mà. Què diuen els algaidins i les algaidines?
8: Bueno, està bé que donin lloc per veure'l i si ja pugui disfrutar d'un eclipse cada quant en tant, perquè no és cada any.
2: No sé si ho sap, però el camp de futbol del Gaida d'aquí és un dels 9 punts habilitats a Mallorca per veure l'eclipsi. Què em pensa de que vengui gent de fora a veure'l aquí?
5: Doncs home, fa molt bé. Mentre venguin i no faig mal a ningú. Tots qui venguin, benvinguts aquí.
8: No ens importa. Està bé que ho puguin disfrutar aquí al Gaida.
6: A veure, per un pic està bé. Però després, claro, ser brutó, si fan brutó, si ho deixen tot com toca, és un poc diferent.
7: Sí, és com ha dit ell, ho han de tenir ben preparat, però jo crec que haurà puesto per tot i se podrà veure bé, i si deixen tot ben col·locat i basura i tot això ben, jo crec que pot anar bé.
0: Exactament, això és importantíssim, eh?
2: Sí.
0: Això és tot curiós, també com ho heu trobat.
1: Escolteu, però...
0: O millor.
1: M'apareix fantàstic la reacció de la gent, vull dir, notícies i notícies d'una vegada cada 120 anys, això no passarà, no ho tornen a veure en sa vida. I la gent, bé, jo... No passa cada any, però és que passa cada 5, no?
0: Exactament. Jo crec que
1: m'encanta aquesta reacció.
0: Dóna sensació que la gent comença a estar un poc ja saturada d'informació.
1: I per això nosaltres som aquí.
0: Exactament, per això. Avui en parlam.
2: Per favor, si anau a veure l'eclipsi a qualque paratge natural, si anau a veure l'eclipsi a un camp de futbol, quan acabeu, recuïu sobretot les ueres, perquè jo me'n sé més d'un que tirarà les ueres per allà.
0: Tot el mateix d'aquí 120 anys no ho he tornat a fer servir.
2: Exacte. Però bé...
1: No, és vera que no ha de quedar com, per exemple, la nit de Sant Joan,
2: les platges.
1: Fatal, és un poc el mateix.
2: Si duis una bosseta de plàstic, ho ficau tot allà dins i ja ho tirau a cap vostre. El camp de futbol del Gaida tindrà una capacitat aproximada de 6.000 persones. I jo també he volgut saber... Qui d'ells anirà a veure a la gespa en les seves ueres homologades l'eclipsi?
8: És emocionant, però jo no soc molt d'anar a veure'l perquè no tinc temps per aquestes coses. Jo ho veig a la tele i tal, però bueno.
2: Des d'un barc o d'una amiga?
6: En el camp de futbol nosaltres ja tenim un altre lloc, una casa que també té bones vistes i a veure menys si el veiem bé. I no hi ha ni gols.
0: Exactament, des de la tele també se veurà bé, eh? Jo també...
2: Des de la tele se veurà beníssim.
1: Jo, perdona, he d'insistir, però de veres, diu que... Jo és que aquest tipus de coses no m'acaben de fer. Dius, bé, és un eclipsi que passa cada 100 anys, no saps si te va veure.
2: Però a mi el que m'apareix increïble és que habilitin un punt oficial per veure l'eclipsi. Jo me'n vaig en barca, jo el veuré per la tele, jo el veuré a una terrassa, que, per cert, xerrant de terrasses, hi ha anuncis a pàgines web de fins a 2.000 euros de terrasses privades per veure l'eclipsi del segle, evidentment. I això, evidentment, els especuladors no se'n perden ni una. Si poden especular en les terrasses, perfecte. Jo he volgut punyir una micona i demanar pel poble si en aquestes persones que he entrevistat els interessaria fer una mica de negoci en les seves terrasses.
4: Hombre, si he de menester dobbes i tal, pues sí. Però sí, la veritat és que sí, si fos grossa i no m'importàs, allò m'agrada xerrar amb gent desconeguda, tal.
6: Si són companyeros i amics i coneguts de poble i tal, sí. Però si estrangers, crec que no.
7: No, exacte, igual. Si som amics o això, pintura, si jo no hi puc anar, els convidaria, els diria que sí, claro. Però si són estrangers o gent que no conec, pintura, no faria negoci.
0: Idò, ben bé, ho tenen claríssim. Sí, no volen fer negoci, estimen més veure tranquil·lament, compartir-ho amb amistats.
2: Exacte.
1: És vera que ha estat una cosa... A Balears no sé si ha passat tant. A Catalunya sé que hi havia molt de llocs, molt de pobles on es feien terrasses, això. Tenies la terrassa 2 hores per 500 euros. Perquè té un molt bon...
2: No sé. A mi m'apareix una mica, sí. Però bé, fins aquí el meu estudi de camp per al Gaida, que tot i que hagi estat accidentat i els meus calçons blancs hagin acabat de color negre, no ha anat tan malament.
0: Idò, molt bé, Nora Oliver, fantàstica, aquest reportatge a pèl d'eclipsi, el Gaidí, molt bé, moltes gràcies, m'ho han fet una idea i saben que hi ha gent que també s'ha de permetre, que hi ha gent que no en vol saber res, que se n'afluixa, i per tant, que està fantàstic i totalment respectable. De fet, avui he vist a xarxes un usuari de xarxes socials que penjava, feia una publicació en què recomanava no veure l'eclipsi, ignores l'eclipsi, perquè deia que t'aixuclaves energia.
1: Home, és que...
2: Per casualitat, duia un capell fet de paper d'alumini.
0: No te fiquis amb aquestes qüestions. No ho sé, Nora. És possible? No ho sé. Que és possible que t'aixuclis energia? Tampoc ho sé.
2: Mira, vosaltres que l'anireu a veure i mos ho direu en directe, mos heu d'explicar si notau que vos xucles l'energia.
1: M'agrada. Si mos demanen se baixa per la resta de la setmana, exacte, és que qualque cosa passa.
0: És que, clar, passarà com a mínim un eclipsi.

0: La situació. L'eclipsi demana sang.
1: Jo sempre vull que me la posin.
2: El Banc de Sang de les Illes Balears vol arribar a les 1.000 bosses de reserva abans de l'eclipsi de dimecres que ve.
0: El Banc de Sang de les Illes ha fet una crida a la ciutadania perquè doni sang abans de l'eclipsi solar del 12 d'agost. Tot i que les reserves actuals d'unes 700 bosses són les habituals d'aquesta època de l'any, l'objectiu és arribar a les 1.000 per afrontar la jornada amb totes les garanties.
2: La previsió és que l'eclipsi mobilitzarà molta de gent i davant qualsevol emergència o accident inesperat es vol disposar de prou reserves.
0: Per això el Banc de Sang recorda que cada dia es necessiten unes 200 bosses i anima especialment a les persones que no han donat mai a fer-ho aquests dies.
1: Jo sempre vull que me deposin.

0: IB3 Ràdio és participació.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
0: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Xiu Xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu.
3: Bones! I jo avui vull dedicar la cançó La revolució sexual de la Casa Azul en el meu superamic Miquel Romaguera, que cada vegada que estem de marxa per separat i sentim la cançó, mos enviem un àudio en la cançó que sona de fons. Au, Miquel, aquesta va per tu.

0: Bueno, i de bé, moltíssimes gràcies per fer-nos arribar aquests àudios. Ja ho sabem, eclipsi per amunt, eclipsi per avall. Però, bueno, no trobeu que som una mica egoistes, nosaltres?
1: Per què?
0: Perquè no ens pensàvem nosaltres. Com ens passarà, que si tenim energia, si deixarem de tenir...
1: Ja, sí.
0: Jo proposo una cosa, que ara ens centrem en un aspecte diferent.

0: clar, què passarà amb els ocells?
1: Això.
0: Se n'adonaran que passa qualque cosa? Mm-hmm. Creuran que s'ha fet de vespre de cop?
1: Bueno, i no, per si no ho sabíeu encara, xiu-xiu, bueno, no som experts, per tant no, tenim en nosaltres. Ella és una Carlota Viviada, secretària del grup local CEO Virop Balears de la Societat Espanyola d'Ornitologia. Benvinguda, xiu-xiu, bon vespre.
2: Vespre, gràcies per cridar-nos.
1: No, clar que sí, evidentment, gràcies a tu per entrar i explicar-nos-ho, perquè, clar, unes grans preguntes, què passarà? Ells en seran conscients? De cop i volta començaran a volar? Serà un espectacle també d'ocells?
2: Bueno, en realitat és el contrari. Penseu que els ocells de nit se'n van a jeure, mm-hmm. lo qual ells el que interpretaran és que de cop i volta s'ha fet de nit abans i se n'aniran a jeure.
0: Per tant,
2: al contrari, no, no volaran, no.
0: Per tant, quant als ocells, no trobarem una cosa molt espectacular, no?
2: No, el que sí pot passar és que els ocells que són nocturns, com les òlibes, bé, els cebel·lins, doncs potser sí, s'aixequen abans. Mm-hmm. Penseu que el nostre... Bé, l'eclipsi que tindrà lloc la setmana que ve tindrà lloc molt prop de la posta de sol, de l'hora normal de la posta de sol, en la qual jo crec que no alterarà gaire.
1: Però clar, recordo haver vist pel·lícules en què passa això, que quan hi ha un eclipsi solar total i de cop i volta els animals embogeixen. Jo no sé si això és un mite o és realitat.
2: Però quina pel·lícula era?
1: No ho recordo.
2: Jo també... De Hitchcock.
1: També els he dit, jo recordo haver vist una pel·lícula... És a dir, bé, se sap que... O se diu, el manco, que quan hi ha un eclipsi de sol, els animals, de qualque manera, tornen una mica... canvien el comportament.
2: Clar, el que sí els hi passa, i sobretot en els ocells, i en general tots els animals, i fins i tot nosaltres, ens regim molt pel fotoperíode, per la sortida del sol... I quan se pon el sol, doncs m'anem a lleure. I clar, quan de cop i volta se'n va el sol a mitjan del dia i se'n va el llum, els animals el que fan és que entenen que ja és de nit i se'n van a lleure. I allò me va passar, no sé si vols que ho conti ara, però va ser una experiència molt impactant.
0: Sí,
2: del 90.
0: Sí, no, mos ho pots explicar, no? A Doñana pot ser.
2: Sí, va ser Doñana, que jo devia tenir, no sé, 24 o 25 anys. Al setembre de l'any 90, jo estava fent feina a l'estació biològica de Doñana, temporalment, bueno, vaig estar 10 dies de voluntària, i el que havien de fer era llegir en elles de milans negres, que en els dormidors, quan començava el dia, anàvem a cercar-los per llegir les en elles que tenen a les potes. I aquell dia, en el dia 22 de setembre del 90, que ho he cercat, de cop i volta, nosaltres no ho sabíem, va haver un eclipsi, se'n va anar a la llum i els ocells van davallar i se'n van anar a jeure. Clar, mos va venir molt bé perquè els teníem allà tots col·locats per llegir en elles. I llavors, quan se'n va anar a l'eclipsi, pues se'n van enlairar, van dir, ah, esto, que era una noche muy corta, no? I... va ser molt, molt interessant.
0: Clar, perquè ara aquest eclipsi és ja quasi de vespre, però, per exemple, si fos a les 12 del migdia, canviaria molt la cosa.
2: Canviaria molt, perquè penseu que els eclipsis no només afecten a la llum, a la claror, sinó també afecten a la temperatura. Jo, els que vaig viure a Doñana, va durar estona, va durar quasi dues hores. No va ser total, va ser parcial... Però, clar, això va fer que la temperatura de ballar també afecta el vent, afecta les corrents tèrmiques, en la qual les aus, algunes aus que necessiten corrents tèrmiques, corrents que el sol calenta en terra calenta l'aire i l'aire puja, pues, quan no hi ha aquestes corrents, pues, se posen. I entre que no hi ha llum i baixa la temperatura i entenen que ja és hora d'anar a jeure, pues, totes aquelles milanades se van posar a dormir.
0: Clar, i en aquest cas, aquí a Balears, dia 12 d'agost, en aquesta eclipsi també baixaran les temperatures. No sé si serà suficient com per notar res, o seguiràs fent una calorada i no notaran la diferència.
2: Clar, és el que jo pensava, i és que justament el que passarà la setmana que ve, l'impacte damunt del comportament i de Montsantorn no serà tan impactant com si fos a les 12 del migdia. Hmm. A les 12 del migdia sí que notes una davallada de temperatura, sí que notes un canvi en les corrents tèrmiques, però a l'hora que serà, que és quasi tocant a la posta de sol, no... El canvi de temperatura jo crec que no serà tan palès.
0: I, clar, no hi haurà tant de... No, Josep, no canviaran tant el seu comportament, per tant, en el vostre cas, aprofitareu per investigar el comportament o mira, tanmateix no vos val la pena?
2: Bueno, nosaltres, com a Societat Espanyola d'Ornitologia, no som tan científics, diguem, ens dediquem més a la conservació, seguiment i anàlisi de dades per conservació, però sí me consta que hi ha institucions científiques que aprofitaran, lògicament, aquest esdeveniment per fer estudis, sobretot el CSIC i entitats lligades a universitats. Uh-huh. Sí, és un esdeveniment únic i que s'ha d'estudiar.
1: Idò, Carlota Viviada, secretària del grup local CEO Virop Balears de la Societat Espanyola d'Ornitologia, moltíssimes gràcies per el manco posar un llum, una mica de foscor, mai millor dit, perquè clar... bé, no sé, tenim aquest dubte, que xiu-xiu, i també la resta d'oients, de si passaria res o no el manco amb els ocells. Ja n'han sortit de dubtes, per tant, ho tenim clar. Moltíssimes gràcies.
2: Que ningú passi pena, que els ocells no tornaran locos. Al contrari, se n'aniran a lleure.
0: Se n'aniran a lleure.
1: Exacte. Carlota, des d'on el veuràs, si ho poden dir?
2: Doncs pues me n'aniré a Eivissa. Jo ara estic a Palma i me n'aniré a Eivissa. A veure-ho, sí.
1: Ets d'aquelles persones que té una il·lusió tremenda o no tant?
2: No, de fet no pensava veure-lo perquè no m'agrada molt estruir. Uh-huh. Però la meva germana, que viu a Eivissa, m'ha dit, nosaltres anirem un lloc molt tranquil, que no diré el nom,
1: no.
2: Uh-huh. I menys per la ràdio, i dic, vale, pues si no hi ha molt de trull, m'apunt. Uh-huh. I mira, en el final no ho tenia previst, però en el final el veuré en família.
0: Home, dic, també, perfecte. Si vas veure dues hores d'eclipsi d'Onyana, entenc que 90 segons se te fan poca cosa.
2: Bueno, però cada un serà diferent. Tenc molt de... El record aquell de Doñana, fitxat, que fa l'any 90. Uh-huh. I encara el tenc molt, molt viu. Va ser molt impactant.
1: Que bé, que bé.
2: Així que espero que el de la setmana que ve també ho sigui.
1: Tens les ueres d'IV3 o no?
2: No encara.
1: Bé, IV3 Ràdio fa una ruta en les ueres per veure l'eclipsi i són les bones, estan homologades, són les bones.
2: Molt bé, perfecte. Molt bé. Pues moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, que vagi bé.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
2: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
3: De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
4: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen en descoll.
5: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa, que s'allarga. Que és aquest...
6: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
5: Sí, sí, sí.
3: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Ets ambidestre o...?
7: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
8: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
9: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
3: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.

0: I ja sabeu que en aquest programa bona mos hem proposat aquest estiu fer un rànquing del millor himne o cançó icònica de les Balears. I cada dijous, bueno, nosaltres rebem un músic de qualque municipi perquè mos ajudi a triar-ne un. Però, bueno, sempre ho feim de la mà d'en Joan Francesc Barceló.
1: Com va? Com estàu?
2: Xiu, però que sempre...
1: Xiu, xiu, xarel·la!
0: Molt bé, i tu?
1: Molt bé. Sí. Ara ja espero que m'ho demaneu, saps? Com a per petició del públic, dels meus seguidors. Si me demanen que faci un xiu-xiu-xarel·la, el faig.
0: Clar, una cosa
1: xiu-xiu-xarel·la!
0: Molt bé. Bueno, de moment, Joan Francesc, t'hem de donar l'enhorabona, perquè anem molt, per molt bon camí.
1: Trobes?
0: Per fer l'himne de les Balears, perquè la setmana passada, bueno, en Julià Picornell, de Sant Joan, dels Ànimos Parrec, bueno, va semblar molt engrescat en sa proposta.
1: No tant.
0: No.
1: No te'n recordes que va acabar dient que amb ell no comptàssim bueno, si sabíem comptar?
0: Feia broma.
1: Va dir que trobava que hi havia ja massa gent carismàtica, no? I que participava en un projecte que hi havia en Tomeu Penya, per exemple, ell se feia massa petitó, però no vam estar gens d'acord.
0: Però jo
1: s'ho ha repensat? Ha dit res? T'ha enviat un missatge?
0: No, però jo troc que hi ha de ser.
1: I sens dubte, sens dubte, i serà, de fet. L'obligarem, en el final, tothom hi serà, vulgui o no.
0: Però ara fora broma, és a dir, en Joan Francesc Barceló vol fer un We Are The World, però...
1: Ara pareix que està acabant d'aquesta forma.
0: Seria fantàstic, t'ho promet.
1: Trobes?
0: Si nosaltres no podríem cantar, nosaltres podríem dir allò de... 2026, i Metre Ràdio.
1: Només te vull dir... que, com pots comprovar, els músics ja no només entren per connexió telefònica, sinó que, com, per exemple, avui, ja són a l'estudi.
0: I més, demanaria si me pot donar aquest músic un do.
3: Hòstia, un do.
0: Bé, tenies la lletra polada. Exactament, ni és ell, un bon compositor d'himnes, el Solleric, digueu.
1: Pere Andreu.
4: Hola, bones.
0: Com anem?
4: Va molt bé.
0: Sí, bé, aquest do... No, perdó, me sap greu.
4: És que m'has pillat aquí... Amic que a mi.
0: Com estàs, Pere?
4: Va bé, va bé. Estic encantat d'estar aquí. Com que nostre, ja. Ja duc ses pantufes i tot.
0: S'estiu te tracta bé?
4: S'estiu, sí. S'estiu amb una bebè d'un any i mig, se tracta, en fi, d'una manera intensa.
0: No? Diu que ha fet calor en guany.
4: Ha fet calor, ho diuen. Per solla, jo, és una olla mai més ben dita.
0: Sí, sí. Molt bé.
1: A pressió.
0: Bueno, no, què en penses de la tasca que mos encomana en Joan Francesc?
4: Que és impossible.
1: Trobes?
4: Què vols dir? Tot el que fa ell, però...
1: No hauràs vengut aquí per destrossar aquesta presentació d'en Xavi Javí que me posa pels núvols.
4: El que passa que jo estic una mica en la línia d'en Julià Picornell i llavors, si jo he de participar, la meva condició és que en Julià vengui. Si en Julià ve, jo hi som.
1: Ja està.
4: Toc mareta i...
1: Julià,
4: endavant.
1: Pren nota, escolta...
0: Petició feta.
1: Sí, sí. I en Pere hi serà, perquè ja hi és. Llavors, en Julià haurà de venir.
0: Exactament. Sí, com a mínim, com a mínim. Molt bé. Per tant, creus que hem de treure lemes, també, per sa cançó? En Pau Frambos en va donar qualcun, de lema per...
1: En Jordi ho va apuntar molt bé.
0: Sí?
1: Era... Tenir més coses que
5: mos...
1: Hi ha més coses que mos junten que ses que mos separen.
0: Exacte.
4: Hòstia.
0: Què te sembla?
4: Això m'ha pareix un lema com de govern de fa 30 anys, no?
1: Clar, és que anava un poc per aquí. Volíem fer com un eslògan.
4: Exacte.
1: Sí, sí, totalment.
0: I vas ser xerrant, una conversa.
4: M'ha pogut com un, no sé, de pell de gallina.
1: Això, però t'has carrufat o...
4: No sé si es vol, però sí, m'ha com escarrufat.
1: S'ha fet tastar pell de gallina, no saps quin és el motiu. La pell de gallina pot ser automàtic de coses bones i dolentes.
4: Ah, mira, això.
1: Sí, exactament. Fins i tot hi ha aquí, quan té moltes ganes de... Tornem a temes escatològics, no és la meva via,
0: no,
1: però...
0: No és la meva especialitat.
1: Hi ha gent que quan té moltes ganes, també, de pell de gallina. Sí, sí, això ho he comprovat.
0: Quina font?
1: No diré aquí. No diré aquí, però ho he comprovat.
4: Moltes ganes de què?
1: De d'anar al bany.
4: Ah,
0: clar.
1: No temes escatològics, sí.
0: Sí. Joan Francesc Barceló.
1: Espera, vinga. Anem a posar ordre en aquesta qüestió. T'han duit aquí perquè realment ets un compositor d'himnes. No sé si ho sabies, en això.
4: Som un compositor de... el que surt.
1: No?
4: El que surt.
1: I què vol dir això?
4: Que si surt un himne, clar.
0: Ara no.
1: I han sortit himnes?
4: Ja no ho sé.
1: De fet, ara en sonen bastant per xarxes, teus, que s'estan recuperant...
4: Sí, exacte, una cançó que està sonant molt per tot el que està passant. Ja fa estona que passa, però vaja, a vegades aquestes cançons se rescaten un moment donat i vinga, tornen a la superfície.
1: No? I esdevenen himnes, a lo millor, quan se recuperen, no? Perquè comencen a ser encara més de tothom.
4: Mam, el simptomàtic...
1: Quan una cançó esdevé himne?
4: Mira, el simptomàtic d'això que dissabte se farà, ja sabeu, una manifestació a Solla i m'han demanat que en el final la canti, de manera que vol dir que representa qualque cosa, no?
1: Sí, sí. Quan en un esdeveniment popular, no?, que hi ha molta gent, una cançó sol·licitada, exacte, i a més hi ha molta assistent que vol formar-hi part, no?
0: La categoritza com a himne.
4: S'entén que podria dir. No, és que jo he dit que escrigui himnes, però vaja, és veritat que aquest...
0: Que interpel·la molta gent.
4: Exacte.
0: De qualque manera se sent interpel·lada.
4: Simbolitza.
0: Exactament. No? I les xarxes socials també tenen aquestes coses com una cosa bona. És a dir, vas fer un reel que va funcionar molt bé, vas interpel·lar moltíssima de gent, internautes, i bueno, això se traduirà a la vida real, a Solla.
4: Correcte, amb en Josep a l'Orde.
0: Saltre, també.
4: Saltre vaquero.
0: Saltre vaquero, cowboy.
4: Sí, vam fer aquest videoclip molt aviat i molt improvisat. I ja veus on ha arribat i on està arribant, sí.
1: Que fa Imeda.
0: Jo m'agradaria molt sentir-lo.
4: Sí, va. Sí. Que fa Imeda, directe. Sí.
1: Però, ja directament...
0: Però, jo t'ho mano, Joan Francesc. Jo vull conduir aquest programa, però aquesta és la teva secció.
1: Voleu que soni una miqueta enregistrada amb arranjaments i després la despullam aquí?
0: Jo proposaria la inversa, que la primera la facem i després la sentim...
1: Sí, la construïm.
0: Exacte, que sembla bé.
1: Se senti i després quan se multiplica.
0: I aquesta cançó se postula a Himne de Solla.
4: Vinga.
0: Que cançó...
1: Sí, sí.

0: I s'ha acabat.
1: Pere Andreu, moltíssimes gràcies. Fantàstica.
0: Bueno, que tenen un extracte, no? No, sí,
1: i dels aquest reset de Pere Andreu, sentim.

0: marges de ciment. Un pet...
1: Molt bé, i de primera cançó que s'apostula a himne de Solla.
2: Ho dèiem, mos ha posat la pell de gallina, sí. Eh? Que abans en parlàvem.
1: Però...
2: En sentit emotiu, això de que t'acord pren.
3: No és un tema escatològic.
2: No. Tot i que es banya està aquí a prop, no?
1: Sí, tranquil, el que després dit el trobarà.
2: Tant que en xerram, no és perquè en tinguin necessitat ara.
1: Exactament.
4: Sí,
1: exactament. Continuem. Per tant, tenim aquest reset, aquesta cançó que va funcionar també a xarxes.
2: Havíem escoltat també Llampuga, no és vera?
1: Sí.
2: Que Llampuga també té aquest punt identitari, per així dir-ho,
3: sí,
2: no?
3: Sí, la Llampuga té un punt identitari quilòmetre zero, és a dir, que fuig una mica d'estòpic, no? La Llampuga no és un tòpic, és un peixot en general, no? I llavors cercava anar una mica més enllà del tramvia, la taronja i la façana de l'Iglesia, no?
2: Clar, perquè són icònics, no? Aquests elements també a qualsevol moment... Sí, com vam parlar, per exemple, de brocalet, no? Sí. Hi ha una figa que pot simbolitzar un fet identitari. Per què? Perquè són molt concrets d'un lloc determinat...
3: Què vol dir?
2: Perquè la
3: gent
2: s'hi sent
3: i es tramvia, proper. Sí, mam, durant
2: anys... I per què millor una llampuga que una taronja?
3: Ah, mira, això és una bona pregunta. Perquè jo entenc que si un fa coses creatives ha de fugir d'estòpic. No? I estòpic està molt vist, és a dir, que qualcú de Solla li xerris de taronges o li xerris de...
1: D'ovnis?
3: D'ovnis és una altra cosa, perquè, clar, jo també és quilòmetre zero. D'ovnis se xerra a Solla. Habitualment, ja ho sabeu, això ja n'han xerrat un parell de vegades.
2: Vam anar a cercar de l'aeroport, no?
3: Testimonis
2: interessants al respecte.
3: Es diu que vàrem fer, dic vàrem, perquè vàrem ser un grapat d'amics, era un testimoni molt personal, molt des de dins. No des de lo que se veu Solla des de fora, sinó des de darrere el túnel.
2: De fet, no, és com se veu Solla de ben en fora, perquè si parlant d'extraterrestres ho veuran des d'un altre planeta, fins i tot.
3: Exacte,
1: bueno, continuem en aquesta travessa d'himnes, i ara una altra cançó que proposa Pere Andreu és Som Solleric. És així o no?
3: Sí, no és que la proposi, és que jo penso que aquest és el vertader himne oficiós de Solla. Ho penso de debò.

0: Jo és que quan vàrem pensar a fer Solla com a municipi, com a proposta de cançons icòniques, tot d'una va revenir aquesta, Som Sollerich.
1: Exacte. Aquesta és la cançó que se canta, a més, de manera... no folcloritzada, sinó folclòrica, quanta popular. Quanta que la gent espontàniament la canta...
2: Sentida, no? De real, real.
1: Efectivament. No... deim sempre que xerrant de tòpic, no? Això no és un tòpic, és una cosa que neix de la gent.
2: I què vol dir, la Sollerich?
1: No? Home, la Sollerich és el millor, ho diu la lletra. Bueno, segons però... quina època de l'any és millor que altres èpoques de l'any, perquè...
2: Com l'explicaries a un extraterrestre tornant a la qüestió anterior? Què vol dir, la Sollerich?
1: Hòstia.
0: Molt bona, aquesta.
1: És bona, sí. Ser Sollerich vol dir viure amb una paradoxa permanent. Perquè ets un espai increïble, com sabeu, no? Però resulta que ara les xarxes i el món s'han anat a compte que és increïble i llavors tothom s'ho vol ficar dins aquesta olla de cargols, que et solla, que tenim un espai físicament limitat, de manera que...

0: no ens entenguem molt bé amb altres pobles, no? Jo crec que tenim connexió amb els pobles de la serra, però la serra també cadascú va a la seva, en què dir... això ho hem xerrat també moltes vegades amb Juli Colom, que dissabte també ho veurem, que els pobles de la serra no ens coneixen molt entre nosaltres, perquè estan molt tancats en nosaltres mateixos. És a dir, la gent de Vall de Mossa i de Soll, de Soll i d'Ea sí, però ja Vall de Mossa res, d'Esportles pràcticament res, és a dir que hi està molt a prop realment, però no, no passa aquest efecte que passa en el pla, que un anava de Verbena a un altre i els quintos d'aquests se'n van a l'altre poble. Això a la serra no passa, ben que dic, no ha passat mai, no tenim ni quintos nosaltres, no n'ho tenim mai.
1: S'allunya una mica d'allò que dèiem de tenir més coses que ens junten que ens separen, aquesta percepció. Però, de fet, a lo millor és fet de que són molt sullos, no?, i que s'entenen més amb els de la tramuntana, també fa que cerquin extraterrestres, no?
2: Podria
1: a lo
2: ser.
1: Millor s'entenen millor amb extraterrestres que amb el poble veïnat.
2: I això me recorda també un altre himne. Exactament, per Andreu, que és Memphis Us. És una cançó que té teca i que té una història darrere fascinant. Un dia la vàrem explicar aquí, xiu-xiu. Si la vols, a banda que també la tocarem en directe, bé, la tocaràs en directe, perquè nosaltres no hem de fer res, explicar un poc aquesta història.
0: Aquesta història fa un retrat molt, molt carinyós en Joan Coll, que era un senyor que habitava el nostre poble fins fa relativament poc, i que durant els anys 70 i 80 va dur la capçalera de... d'això, de cercar coses més amunt després major, que veig jo, no? I Pentura té un poc de lògica en tot això que de mar, que aquest aïllament que teníem de Solla, van del túnel, volia dir que tot era un poc en fora, i, per tant, ho diu la lletra un moment, si en el Llombard se pillen ràdios de Marroc, damunt d'espai major, l'espai és més a prop. No? És a dir, que està més a prop que de l'espai.
1: Que també s'ha de dir que estava més a prop de França, fins i tot, no?
0: Exacte, això també és un fet històric, que Solla fa insegur, molt probablement, per aquesta connexió amb Barcelona i amb França, no? De manera que... hi ha en els registres, diguem, de periòdics, de Setmanari i Solla, se veu la contraportada en els anys 1900 i poc, no? Si tu ho revises, jo n'he fet buidatge moltes vegades, i les contraportades sempre hi ha anuncis d'hotels i de fondes i de vaixells de Marsella, de Barcelona, però no de jo què sé, de la Pobla.
2: Clar, sí, sí.
0: No? Que, per anar a Palma era una cosa, era una odissea. I en canvi anar a Barcelona era agafar un vaixell i
2: ja era.
0: Bueno, ja era, no era tan ràpid, però vaja, que la connexió era més ràpida. És així?
1: De fet, aquesta cançó té molta relació també amb un bar concret, no és vera?
0: Sí.
1: L'història de
0: efectivament. Memphis. Sí, sí, sí. De fet, el nom Memphis és el nom que va donar en Joan Coll en el seu bar. Que posava Memphis i tres punts suspensius.
1: Però n'hi ha un altre, Pere, que és el Bar Turismo, no?
0: Sí,
1: i què passa, exacte, aquí? Per què has volgut escollir una cançó relacionada amb aquest bar?
0: Això passa, és un altre bar, efectivament. També. Sí, és un altre bar, és un altre epicentre cultural de Solla, de fet. El Bar Turismo, jo crec que quan varen fer aquesta cançó, Pentura era un poc més. Ara es veu que la generació que la varen fer també, clar, han passat 10 anys pràcticament o més, i ja no són tan per allà, però vaja, segueix complint una premissa molt interessant, que és que hi va tant gent major com gent molt jove, com cada moment té un registre diferent, no? I és un bar super versàtil, col·locat estratègicament en el centre, i que sembla com que no ha cedit, no sembla, no, és així perquè ho sé i conec la propietat, no? Que no han cedit en aquesta esclavitud de fets horaris dels estrangers o de tancar els mesos que no hi ha estrangers.
2: Però, perdona, Pere, és a dir, el nom del bar és Bar Turismo.
0: Sí, sí.
2: És paradoxal, total.
0: Sí, total.
2: És a dir, clar, que no sucumbeix.
0: Sí, és vera, és total, és vera.
2: Jo això no ho havia pensat
1: fins fa
2: poc.
1: Sí, és pura ironia.
0: I realment se diu Turismo perquè, bueno, abans havia tingut altres noms aquest bar. S'havia dit New York. En el primer pis se ballava Vall de Saló i les parets estaven dibuixades com si fos en gratacels de Manhattan. Llavors era de New York en aquell moment, els anys 30, xerra. I se va passar a dir Bar Turismo perquè era...

0: va ser un dels primers llocs on hi havia llibres en estranger.
1: Ah.
0: Que podries consultar i llegir. Uh-huh. Llavors, la gent anava allà, els estrangers, que venien els primeríssims, arribaven allà i podien llegir un llibre en anglès, o en alemany, o en francès, no? I llavors, per això s'ha de barturisme.
2: I, de fet, has escollit un himne que va relacionat en aquest turisme, no? Uh-huh. Que no Reset, perquè Reset ja en dic que també sí. Fa al·lusió al turisme, però sí. D'un altre tipus, que es diu Pasturismo. I, Xavi, si vols, l'escoltem.
3: Sí, que, és, de fet, és Barturismo i per Nepal Studios, una cançó sí. Que, de fet, té un videoclip que vos animant a veure a YouTube, uh-huh. perquè és molt bo, i sabut tota la gent del poble, ja en aquest bar, bueno, fent bauxa. Molt bé, el sentim. Bon dia.

0: Bar Turismo, és dir, clar, fa 11 anys, és una idea original de Felip Martí, direcció Pere Andreu i Joan Rullant, en Curro, que li diuen.
1: Exacte.
0: I això acumula ni més ni manco que 25.989 visites.
1: Això va ser un petit
2: himne. No són poques.
1: Va ser un himne en aquells anys, en aquell moment. Ara, penso ja no tant, però sí que en aquell moment va ser molt divertit. Això va ser una idea d'en Felip Martí, que és un animal musical, que ha fet molt poques coses, diguem, de cara en el públic, però sí que és una de les persones més creatives que ja conec. I en Felip va fer aquesta cançó basada en el Super Disco Chino d'en Enrique Inana. Super Disco Chino Filipino.
0: No ho sé quina és, no m'ho sap greu.
2: Buscava una mica en fora.
0: No, no, no sé quina és.
2: Jove, aventura.
1: T'he de dir que jo tampoc no la coneixia.
0: No, però bé, ja ho investigarem.
1: I pensava que en Felip havia fet la música, i el dia que vaig sentir l'original vaig flipar. Vaig dir, què conyo?
2: Però ho tenia anys, això, no?
0: El Disco Chino?
1: Sí, això dels anys 80.
0: Ai, doncs sí, imagina't.
1: Sí.
0: Molt bé, per tant, tenim quatre cançons que s'apostulen a Himne de Solla, Soc Sollerí, que és Reset de Pere Andreu, Bar Turismo, que bons mos clorum, i Memphis és també de Pere Andreu, aquesta darrera que encara no han sentida i que també mos tocaran directes, així.
1: Vinga, som-hi.
0: Idò, endavant amb Memphis és.
2: I vés pensant quines escolliràs.

0: Cotxo que ha sortit des Memphis cap a Lluc.
1: Molt bé. Pere Andreu, Memphis és... moltíssimes gràcies. Per tant, ara manquen un minut i mig perquè toquin les 9.
2: Ai.
1: Per Pere, tant,
2: escull.
1: De les quatre cançons, dels quatre himnes que s'apostulen, Soc Solleric, Reset, Bar Turismo, Memphis és, Els Encantides, Els Encantades...
2: Quines pengem a les xarxes perquè la gent voti?
3: Vinga, jo... La tria jo.
2: Sí, clar, que si no aquí...
3: Les dues que no són meves... Bueno, n'hi ha una que és més meva que l'altra, però... A mi m'agrada Soc Solleric.
1: Sí.
3: De, ja. No ho he dit, d'en Bernat Reinés i companyia, i d'en Tomeu Marroig, Piu. A mi aquesta m'apareix himne. I l'altra, perquè va ser una cançó que es n'encantaven en el tramvia, espontàniament, en aquells anys, és el Bar Turismo.
1: Bar Turismo.
3: De que ai,
2: no n'has tirat cap de
1: teva. Ja
3: però el Bar Turismo ho és una mica. Perquè
2: sí?
3: jo era.
2: Vols postular amb aquesta?
3: Sí.
1: I Reset no. I Reset, que ara mateix està tan a l'ordre del dia, Reset, necessària...
3: Reset serà himne oficiós, no penso que...
1: Himne oficiós. Molt bé, Pere Andreu, moltíssimes gràcies.
2: Contam amb tu, Pere.
3: Si en Julià ve, hi som.
2: Vinga.
1: Molt bé, crida feta. Joan Francesc Barceló, molt bé dijous.
2: Gràcies, company.
1: Que vagi bé. I a Nora Oliver, Jordi Soria, nosaltres ara tornem en 4 minutets per fer l'entrevista VIP de la setmana, l'entrevista xiu-xiu. Avui un nom molt especial.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Vespre. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha assegurat que el rei Felip VI s'ha compromès a fer una visita oficial a la ciutat autònoma, tot i que encara no hi ha data fixada. Tot això després de l'audiència amb el monarca al Palau de Marivent, en què Vives també ha apel·lat a la solidaritat de la resta de les comunitats autònomes davant el que ha definit com el moment més complicat que viu Ceuta.
2: Que yo creo que Baleares también está sufriendo una presión como consecuencia de ser frontera marítima. Esto yo creo que se trata de un planteamiento que hay que hacer de manera conjunta. Hay que tener en cuenta también que el retorno es muy complicado, por no decir prácticamente imposible. En consecuencia, creo que esto hay que abordarlo desde la responsabilidad y la solidaridad.
1: Tot plegat quan hem sabut que ja són 82 els cadàvers que la Guàrdia Civil ha recuperat al mar de Ceuta després de l'arribada massiva de la setmana passada. Sobre aquesta crisi també ha parlat la presidenta del govern, Marga Proens. Després de la reunió amb el president ceutí aquest migdia, ha qualificat l'episodi de moviment organitzat, ha criticat la resposta de l'executiu central i ha defensat la necessitat d'actuar amb més contundència davant una situació que considera excepcional.
3: Impactada perquè m'ha confirmat una cosa que també havia dit a les darreres hores el president de Ceuta, que fa setmanes que anava advertint en el govern d'Espanya de que les entrades d'immigrants irregulars a Ceuta les darreres setmanes ja no eren normals, ja eren xifres que no eren normals. I se va trobar amb la indiferència per part del govern d'Espanya, no?
1: Però la jornada ens ha deixat altres qüestions. Desconvocada al darrer moment la vaga de FEMS prevista per aquest mes d'agost a Formentera. Els treballadors i l'empresa han acordat una pujada salarial d'un 2,5%. Suposarà un increment d'entre 30 i 60 euros al mes i es pagarà de manera retroactiva des del gener. N'han parlat José Ramón Mateos, d'UGT Serveis Públics de les Balears, i Òscar Portas, president del Consell Insular.
4: El acord és que aconseguim un increment del 2,5% per l'any 2026, fem el que es diu un conveni pont, si un conveni només a un any, i també tenim el compromís de l'empresa de millorar de cara a l'any 27, que serà quan tornarem a fer el nou conveni, el tema dels descans dels treballadors, que això no ho teníem massa bé.
5: Felicitar l'esforç d'una banda i l'altra perquè el primat, diguem, el sentit comú i tots dos, crec que tothom ens surt beneficiat, diguem, sobretot el poble de Formentera que no patirà una vaga.
1: Quan falta menys d'una setmana per l'eclipsi, continuen els preparatius de seguretat. També als hospitals de Mallorca, que reprogramaran cirurgies previstes per a dia 12 per alliberar llits i equips quirúrgics per poder actuar en cas d'emergència. Manuela García és la consellera de Salut.
6: No se suspende nada. Hay una diferencia entre suspender y reprogramar. La actividad se realiza. Lo que ocurre es que la actividad que se realizaba el día 12, pues se pasará o al 11, probablemente, o al 13 o al 14. Es decir, no se queda suspendido nada.
1: Precisament en cultura, la Galeria Reus i Terreno Barri Hotel han inaugurat una proposta d'art contemporani que pren com a punt de partida l'eclipsi solar d'aquest mes d'agost per reflexionar sobre la memòria, el pas del temps i la transformació. Ho expliquen Raquel Victòria, directora de la Galeria Reus, i Claire O'Keefe, una de les artistes.
7: Gaudir d'una nit plena d'art contemporani, de gastronomia i de música, tot en relació amb l'eclipse que viurem la setmana que ve.
8: És el motiu de l'eclipse i és com una oda als cicles i com la llum sempre acaba tornant.
1: Arribem així a les 9:04. Tornem amb més notícies quan siguin les 10.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Ens quedem segona hora de xiu-xiu, ara amb Andrea Sánchez en el control tècnic, i ha arribat el moment de l'entrevista VIP. I el nom d'aquesta setmana és el de...
1: Joan Porcel.
2: I'm out here a thousand miles from my home. Walking a road other men have gone down. I'm seeing your world of people and things. Here paupers and peasants and princes and kings.
0: Joan, com anem?
3: Bon vespre.
0: Com estàs?
3: Content.
0: Content?
3: Content, sí. Content d'estar a Mallorca, content que sigui estiu. Bueno, venint d'unes setmanes molt de trull.
0: Home, se m'ocorren molt de motius pels quals podria estar content.
3: Sí, uns quants.
0: De fet, sobretot ahir va passar una cosa.
3: Ahir va passar una cosa.
0: Què va passar?
3: Se va anunciar la selecció de la meva darrera pel·lícula en el Festival de Sant Sebastià. No passa tots els dies, això.
0: Ets una persona emocional?
3: Té moments que m'atanc molt... Soc bastant fred i bastant pensatiu quan he de fer feina, i després té moments pues, molt emotius, suposo que com tothom.
0: Com va rebre? Va ser una telefonada? Va ser un WhatsApp? De vegades, escolta, que ara ha estat seleccionat. Com va ser això?
3: Sí, que passa que ja fa molt de mesos que ho sé, això.
0: Ah.
3: I mos ho han fet mantenir en silenci molt de mesos. Això passa arreu de les vidnagues a Màlaga. I Sant Sebastián, bueno, José Luis Rebordino, el director de Sant Sebastián, va fer un tuit. I va fer un tuit que posava... Algo, tinc un screenshot en el mòbil.
0: Això
3: no,
0: ahir, eh?
3: No, això fa uns mesos. I va deixar caure com que... Sabien poques pel·lícules com aquesta de la cinematografia espanyola,
0: entesos.
3: No? Que fora Europa sí que potser és més comú trobar una pel·lícula com la Can, però aquí a Espanya no se veia tant. Jo vaig fer un pantallazo i vaig passar en el grup de producció i unes setmanes més tard van rebre una carta que deia que els encantaria que formessin part del festival enguany. Però m'ho van dir, de moment, això sí, ho haureu de tenir en silenci.
0: I si tornem en aquesta carta, què te va passar per de dins?
3: Bueno, és d'aquestes coses que penses que no te passaran a tu.
1: Joan Porcel, nascut a Palma l'any 1994, és un cineasta mallorquí format en comunicació audiovisual i documental creatiu. La seva obra explora les identitats contemporànies, el desig i els límits entre la ficció i el documental. Després de dirigir Samantha Hudson, una història de fe, sexo i electroqueer, i Sempre dijous, ara presenta la carn.
4: Guanyar-se la vida de ballarí no és tan fàcil, saps? Perquè hi ha molta gent que se vol dedicar a això.
5: Com? Però bé, no n'hi ha cap de tan bo com tu.
4: Sí, tenc companys que són guapíssims.
5: Ah, sí?
4: Però no te'n trobaràs a cap que estigui tan loco com jo.
6: La carn ha estat guardonada amb dues biznagues de plata al Festival de Màlaga i amb el premi al millor llargmetratge balear de l'Atlàntida Mallorca Film Fest. I aquesta mateixa setmana ha estat seleccionada ara per participar en la secció Made in Spain del Festival de Sant Sebastià, on compartirà programació amb alguns dels noms més destacats del cinema estatal.
0: Noms com, per exemple, el de Pedro Almodóvar.
3: Sí, Made in Spain no deixa de ser una secció mostra, una secció d'expositor, que trien unes 20 obres nacionals cada any, i funciona, pues, com vos dic, no? d'expositor de la cinematografia d'aquest darrer any, no? De les 20 pel·lícules que Sant Sebastián considera que representen Espanya. No?
0: Sempre has sabut que volies ser cineasta?
3: No. No, de fet, jo vaig estudiar la carrera sense saber molt bé a com ho voldria dedicar. Vaig estudiar comunicació pensant que segurament estaria un lloc com aquest, com IB3.
0: Ah, sí?
3: Sí.
0: Ara, t'hagués agradat ser periodista, per exemple, tenir un programa de ràdio.
3: M'agradava molt el tema de la comunicació digital. En el seu moment, els primers podcasts, estem xerrant de 2010-2012, quan vaig triar la carrera, no? I no va ser fins al darrer any d'universitat quan vaig pensar que podia ser director de cinema.
1: I tal vegada, aquesta passió per la comunicació digital també s'ha reflectit, no?, en certa manera, en el teu cine.
3: Bueno, jo crec que hi ha un esperit de voler retratar la meva generació, que crec que és molt visible en les tres pel·lícules que he fet. Sempre he triat tres artistes o tres personatges que representen diferents disciplines per a que d'alguna manera evolucionen vitalment i amb un espai temps com jo, no? I crec que és el que més m'agrada de moment del cinema, no? Retratar la meva generació.
0: I com és la teva generació?
3: La meva generació és una generació que ha quedat com una bisagra, no? Som els darrers anys dels millennials, no? No som zetes perquè hem viscut... som natius digitals però som dels primers... Vàrem tenir una infància molt bona, jo crec, tots, com a mínim millor que els nostres pares, però tindrem una maduresa, jo crec que molt més precària que la que hem viscut externament i hem vist en els nostres pares, no? Jo crec que som una generació que mos estem adaptant constantment, no? I que estem intentant trobar el nostre espai. Crec que la nostra joventut hem degut viure tres crisis molt fortes, no? La del 2008, la pandèmia i, bueno, i ara la de la vivenda. No sé, podríem estar aquí hores xerrant de la nostra generació, que crec que és molt especial, però bueno, és la que ens ha tocat viure.
0: Recordem que Joan Porcel va néixer a Palma l'any 94, 1994, però ho sabrem, més o menys.
3: Sí, i tant.
0: Quan a final de carrera vas decidir que t'hi volies dedicar o que al manco podies per aventura dirigir pel·lícules, que te van dir que teva?
3: Jo, a meva, he tingut molta sort sempre, perquè he sigut un lot molt mogut i els meus pares sempre que han vist que jo feia algo que sumava, que fos creatiu o que podia generar alguna cosa bona, sempre m'han recolzat, sempre m'han animat. He currat molt, però bueno, a meva sempre ha sigut un empenta.
1: I ara, què en pensen? Després de tot el que t'ha passat aquests anys.
3: Bueno, pues, també han vist que m'he pogut guanyar sa vida fent això i d'alguna manera han passat de fer s'empenta des del punt de vista econòmic en el seu moment i ara simplement és un empenta emocional constant i jo els atenc molt de costat perquè cada vegada que passam sa pel·li o que estrenam fora i hi ha trull, venen en jo.
0: Clar, ara en parlaran de sa pel·lícula, però... Tu, Joan, com eres quan eres nin? Ja t'agradava observar els altres, inventar històries?
3: Jo era un desastre. Jo vaig ser nin en TDAH sense diagnosticar fins molt tard. A l'escola, de fet, vàrem fer una anàlisi com a bastant... aquest nin serà un poc un fracàs escolar. Jo sempre arribava a setembre amb 3, 4, 5 assignatures suspeses i en el setembre els aprovava, mai vaig repetir curs, però sí que vaig donar molt mal de caps a casa nostra, perquè això, era un nin molt mogut, era un nin que m'agradava liar-la i m'agradava jugar molt i arribar molt en els límits, però sempre vaig ser molt creatiu, en el sentit de que des de petit ja m'agradava fer coses amb càmeres, m'agradava fer coses amb pintures, m'agradava fer coses amb música, vull dir, jo no record cap hora baixa en silenci que nostre.
0: Tres bones notes a l'institut?
3: No, vaig, sempre anava bastant justet, sempre deien que era un tio molt, molt, molt viu, però anava molt justet, i a partir del batxiller que vaig començar amb medicació, va ser quan vaig, com, d'alguna manera, entendre el que era el món acadèmic. Perquè el meu cant no me deixava entendre i entrar per Saro, que suposava anar a escola.
0: Si ara, per exemple, hi ha qualque adolescent que també se sent identificat, que no treu bones notes, però que sent que té un món interior molt intens, què li podrien dir?
3: Pues que no se rendeixi, no? Que el que realment disfruti i el que realment se li doni bé... que intenti apretar per aquí. Crec que també ara, a lo millor, es pintura és més fàcil, perquè té el que té a veure amb la formació professional, amb els cicles superiors i mitjans, està molt millor vist que la meva època. La meva època, o feies el batxiller i feies una carrera, o el futur laboral i econòmic de la teva família no seria gens bo. Per sort, això també, la nostra generació ens ha ensenyat que no és del tot així. I que ara mateix tots els que estem, d'alguna manera, més precaris i cercant més feines, som els que més formació tenim.
0: Joan, parlem de la carn.
3: Parlem de lo que vulgueu.

0: Molt bé, la carn, recordem que ha estat seleccionada per participar al Festival de Sant Sebastià.
1: Que, de fet, perdona, varen tancar aquesta entrevista molt abans de que passés tot això, no? I està com aquesta setmana de cop, ha estat una darrere l'altra.
0: Hem de saber que, clar, la gran majoria dels nostres oients no l'han vista, perquè encara no se pot veure. Bé, l'Atlàntida, després la gent que mos dedicam a la mitjana de comunicació, que han de fer entrevistes, sí que la poden veure, és una sort. Però, bueno, la carn, quina història conta aquesta pel·lícula i també quan se podrà veure?
2: Pues bueno, la carn, jo crec que si hem de xerrar d'un tema, xerra de la soledat, i de la soledat de les relacions socials que han acabat d'alguna manera un forat a internet, no? I que crec que tots d'alguna manera mos representa, no? I tot això donant vida a través d'una performance que rep el mateix nom de el ballerí i coreògraf Lluís Guerau.
1: I és una ficció, és un documental, que per quina banda tires més?
2: Pues, jo vaig arrencar rodant la carn, bueno, arrencant el projecte fa 4 anys pensant que seria un documental, tal com van ser en el seu moment la pel·lícula de la Samantha Hudson o la pel·lícula que ara han fet la Julia Colom. Però a poc i amb el desenvolupament d'aquests 4 anys vaig decidir que no havia de tenir una forma d'un documental clàssic, i aquí ens van donar el privilegi i la total llibertat de treballar un món híbrid que agafa llenguatge documental, agafa llenguatge de la ficció i que també agafa molt material trobat d'internet, no? D'això que diuen ara fan footage. Mm-hmm. I tot això vàrem ficar dins una coctelera, vàrem escriure un guió a 6 mans, entre en Lluís Guerau, en Pere Sastre i jo, i bueno, vàrem decidir arriscar, ja no només per el tema concret de la pel·lícula, que crec que toca temes que no s'enxerren habitualment, sinó també en la forma en la qual la volíem explicar, no? Que d'alguna manera, tu veient la pel·lícula, te passaràs els 83 minuts pensant i decidint en el teu cap que d'això que m'està contant en Joan és vera i que d'això que m'està contant en Joan és un teatre, no?
1: I d'on surt tot això? No sé si hi ha una inspiració concreta, perquè ja has comentat que aquí a Espanya no se fa, no estem acostumats a aquest tipus de cine. D'on ve tot això?
2: Bueno, no estem acostumats a consumir-ho, no estem acostumats a que arribin a grans públics, com han tingut la sort que sí que passi en la carn, no? Crec que és un tipus de cine que se fa un poc més des dels marges, des de circuits no comercials, des del circuit de festivals. Bueno, jo va haver una pel·lícula que se diu We Are Going to the World's Fair, que va ser la pel·lícula que m'hi va fer clic en dir podem fer una cosa similar, podem mesclar tots aquests formats i ho podem fer d'una manera amb molt de gust, amb molta classe i amb una factura bastant professional. I va ser la referència que m'ho va deixar anar de setmana els productors a dir-los jo vull fer això.
0: En aquesta pel·lícula, la carn i gran part de la pel·lícula és en Lluís, que cerca a internet bé aquestes trobades virtuals, digitals, amb membres de la comunitat LGTBI, i té trobades sexuals per mitjançant videotelefonada, a xats. Clar, en aquell llargmetratge feix una clocada d'ull en els periodistes, no pensaran com, perquè clar... perquè ja exposava un tema que esdevé pregunta obligatòria, i és que com garantiu la intimitat des que apareixen en aquest xat virtual? Perquè apareixen cares, cossos, parts íntimes. No sé si... Bé, imagino que ho heu valorat. No sé si podria tenir problemes.
2: No. Cap tipus de problema. De fet, aquesta resposta sempre la fa el nostre productor i en Charlie Bujosa. Bàsicament, nosaltres el que no volíem era perdre la cosa genuïna, no? d'aquestes trobades, d'aquestes converses entre persones que passen a la intimitat d'un xat, no? Però alhora també volíem mantenir la intimitat i perseverar d'alguna manera amb la idea de no exposar-los. No? La forma més fàcil hagués sigut pixelar les cares, canviar les veus o simplement subtitular-les i fer una espècie de càmera oculta, no? d'aquesta... Però no, vàrem decidir fer feina amb un equip de postproducció a Madrid i vàrem alterar totes aquestes cares. Se varen construir les cares amb llibreries, se varen construir els fons, se varen refer les veus, se varen reinterpretar algunes de les converses, però sempre mantenint l'esperit i l'essència de la conversa real. És a dir, varen canviar, evidentment, noms, espais, ubicacions, però sí que es veu que tot el que té a veure amb la intimitat que se generava allà és una intimitat real, però les identitats que apareixen a la pel·li, evidentment, no són de veres, són fictícies.
0: Quan podrem veure la carn, es públic? Doncs
2: pues arribarà a sala, si tot va bé, a mitjans de novembre. Encara estem acabant de tancar la data. Abans queden aquestes darreres passetes que estem fent per festivals, però a mitjans de novembre ens podran trobar a les sales comercials i espero veure-vos tots allà.
3: Hauríem pogut fer una cançó d'amor junts.
0: De cada vegada més, bé, estàvem en conversa amb en Joan Porcel, cineasta, i te volíem proposar un tema perquè és que el cinema se fa de cada vegada més per a gent que no està atenta a la pel·lícula. És a dir, se fa conscientment, les grans produccions. Les coses s'expliquen dues vegades, tres, se simplifiquen, passen més coses en manco temps per estimular l'espectador perquè, clar, han canviat com a espectadors, perdem atenció, i això està demostradíssim. D'això què en penses, com a director?
2: Bueno, jo crec que cada vegada més que consumim més cinema a casa, a través de les plataformes, crec que és un espai on constantment estem bombardejats per altres impulsos, no? Segones pantalles, els telèfons mòbils, bueno, la pròpia conversa que se pot generar en el sofà de casa nostra. Abans en el cinema això no passava, perquè tu entraves en una sala fosca on tothom havia d'estar en silenci, no? I sí que podies sortir de la sala si no t'agradava la pel·lícula, però no era l'habitual, no? Evidentment, el cinema s'ha hagut d'adaptar a això. Per sort, encara queden qualcuns que, pensant les pel·lícules per anar a sala o per anar a festivals com hem plantejat, sí que és vera que, evidentment, hi ha pel·lícules i hi ha produccions que se plantegen des del minut zero pensant en aquesta idea, però crec que hi ha una part romàntica de jo que pensa que el cine ha de tenir el seu propi espai, ha de tenir els seus propis tempos, no? I que també és una molt bona excusa per cultivar la paciència, no? Mm-hmm. És molt fàcil aquest scrolling infinit i no deixar un pla només de 3 segons, no? O 4, però crec que val la pena posar-nos un poc en el límit veient pel·lícules amb el tempo que el director decideix que vol, que per algo és un art, no?
1: També tenim moltes vegades la mirada posada a les grans produccions i les grans plataformes, i hi ha un poc aquest discurs de el cine s'està morint, no? El cine ja no és com abans. No sé si tu ho veus d'una altra... També, si miram per altres bandes, pots trobar encara moltes coses interessants.
2: El cine, com jo vaig conèixer la meva adolescència, la meva infància, a finals dels 90, principis dels 2000, evidentment s'està morint, si és que no s'ha mort ja. Però ara mateix tenim un cinema plantejat des d'una altra perspectiva. Podem consumir totes contingut pràcticament que vulguem des de un botó de ca nostra o des del nostre telèfon. Són altres maneres de consumir cinema. Avui en dia vas a la cartellera i és increïble, cada setmana, cada dues setmanes, tenim una renovació total de la cartellera. Vull dir, el cine no ha mort, el cine s'està transformant i seguirà així, i jo crec que fins que la humanitat acabi. No hi ha un altre, consumirem d'una altra manera.
0: Exactament, però bueno, no deixarem de veure pel·lícules i que mos contin històries, que al cap i a la fi és de lo que se tracta, mos contin històries per de qualque manera fer-mos pensar i reflexionar. Molt bé, si música, com d'important és per a tu?
2: Si el cine és un quart de la meva personalitat, crec que la música és un altre quart o un poc més, te diria.
0: I per mi ara te coneixerem molt millor, i serà després d'aquesta pausa publicitària.

0: TV3 Ràdio és cultura. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
1: Calor?
2: Moscars?
1: Gelats que s'adarfan massa ràpid?
3: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les riades.
1: La bona companyia.
3: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Xiu, xiu.
2: I així continuem a Xiu Xiu amb la companyia del cineasta Joan Porcel. I ha arribat el moment de conèixer algunes de les cançons de la seva vida. Estau preparats, Nora, Jordi?
4: Nosaltres preparadíssims.
2: I bueno, i és convidat?
5: Sí, sí, endavant.
2: Molt bé, la primera cançó és Paper Planes de Mia.

0: Què mos pots contar o què mos diu aquesta cançó de tu?
1: Pues aquesta és la cançó que més he escoltat mai a Spotify. Vaig quedar bastant flipat l'altre dia fent un pot de recap, perquè a més havien sigut moltes vegades. I, bueno, Namià és un artista que me fascina i té un documental increïble que també m'ho va inspirar molt quan estava en un pla molt de documental musical. Me'n recordo que el vaig veure a Cinèdit a Barcelona, aquest documental. I, bueno, evidentment, crec que és una pel·lícula que no ha caducat, és una cançó que crec que no ha caducat, no? I menys en els tempos on estem ara, no?
2: És vera que també haurien la llista de lo més escoltat, t'ha endut sorpreses, t'ha sorprès a tu mateix moltes vegades.
1: Sí, moltíssim.
2: Anem a la següent. Vinga, la següent és Crush on You, de, ara ho llegiré fatal, Brigitte...
1: Brigitte Laverne.
2: Brigitte Laverne.

0: Molt bé, del Crash on You, com es pot contar? De...
1: Brigitte Lahaine, artista catalana, que te podries pensar que aquest tema ve de UK o d'algun lloc així mig europea, doncs pues no. Support your local artists. Banda sonora total de la meva primera pel·lícula, dins la pel·lícula de Samantha Hudson. Crec que me recorda un moment on rodàvem amb molt d'esperit i molt pot d'obbes, i és una cançó molt fresca que m'anima qualsevol dia dolent que pugui tenir. És aquesta la cançó que me posen al cotxe, a l'autobús o on sigui. Bueno, és un artista que crec que val la pena explorar i escoltar les seves cançons.
2: Molt bé, i de Brigitte Lahaine, queda la recomanació feta.
3: Idò, anem amb la teva tercera cançó, que és Balla, de Pere Gené. Balla, encén les

0: Molt bé, Valle de Pere Gené, ja canviem un pot de,
1: sí,
0: de registre.
1: Sí, aquí, aquí sí que encara estem més locals, no?
0: Sí.
1: I crec que és l'himne de l'estiu, no? Aquesta cançó és una cançó que sona molt estiu, sona molt amistats, sona molta reencontre, sona molta verbena... no sé, fora vila també, eh? No sé. Crec que és una cançó que m'adú molt a la Mallorca de l'estiu. I bueno, són d'aquestes cançons que tampoc m'avorriré mai d'escoltar, no?
2: Ets sortidor, sí, t'agrada anar de rebel...
1: Crec que abans més. M'agrada molt anar a veure música en directe. Mm-hmm. És una cosa que m'agrada molt. Festa m'agradava més, però ara sí de sortir que vagi acompanyat perquè vaig a veure alguna proposta artística o musical que pugui acompanyar la nit.
2: És a dir, no és discoteca d'anar i tancar a fer no, de 6 de matí.
1: Cada vegada me fa més... em posa més nerviós, compartir molt poc espai amb molta gent,
2: ja,
1: no?
2: Sí. Bueno, Fragança... Bé, no, també Fragança Trentena, tu...
1: Sí, ja l'hem passada.
2: Molt bé, més cançons. Ara, avui, l'únic que vull, de Pau Vallvé.

0: estar i les enveig.
1: Què mos conta aquesta cançó?
2: Sí, aquesta cançó va ser la cançó que va acompanyar el postconfinament. I la tinc molt marcada perquè també va ser un impàs en la meva vida. Vaig deixar Barcelona, vaig tornar a Mallorca. Bueno, record hores baixes molt llargues a casa meva escoltant aquesta cançó. Record, crec que té a veure molt amb quan jo considero que vaig començar a madurar. Mm-hmm. quan vaig començar també a tenir, crec que, desitjos molt més vitals i molt més de futur i molt menys immediats. I record que tot aquest disc també el vaig cremar, absolutament. L'altre dia vaig pensar, les cançons, no?, d'aquests moments, no?, d'aquests moments claus, pues això. Me'n record que molta mascareta encara en aquesta temporada.
1: Per tant, per tu madurar va ser el moment en què vas tocar de peus a terra.
2: Sí, va ser un moment de replantejar què volia fer en el dia a dia, no? I no mirar tant l'endemà, sinó la setmana que ve.
1: Mm-hmm. Tens pors?
2: Sí, jo crec que tothom, no? I la por sempre és una mica lo desconegut o lo mm-hmm. que no acabem d'entendre. També darrerament me fa molta por volar. I és una cosa que ha sigut una cosa relativament nova des de darrers anys, però segueix volant igual, eh? Vull dir, no...
1: I no s'ha identificat perquè...
2: Diuen que és un... que té a veure amb la concepció i l'estima de la teva pròpia vida, però, bueno, no ho sé. Són d'aquestes coses que són irracionals, no? Mm-hmm. Com la majoria de pors.
1: Clar, t'han demanat per les pors, però i somnis, desitjos... Clar, ara mateix en què pareix que se t'obri un camí gegantí i ple d'un jardí meravellós, no sé si...
2: Mira, tothom m'ho diu, no? Que suposa en tots aquests... totes aquestes coses que estàs aconseguint, no? I tots aquests... totes aquestes cosetes que van passant. Jo crec que quan ho baixa a terra sempre pens... Tant de bo siguin vales, d'alguna manera, com per poder seguir fent feina en el que m'agrada, no? I poder rodar molt més i poder tenir accés a finançament molt més fàcil, generar més confiança amb tots els agents del sector audiovisual, no? I pues, tant de bo sigui això, no? Que els desitjos i ses, com els anels, no?, que se plantegen per endavant, tinguin a veure amb ser feliç en el que faig.
3: Home, està clar que la can serà un bon propulsor, no?, per aconseguir més...
2: Jo espero que sí, però també mos podria sortir molt malament, eh? També ho miro enrere i dic, pot et celebrar, no?
3: Vinga, anem a la darrera, que és l'histomania de Fènix.

0: Com ens pots explicar aquesta darrera cançoneta?
1: Pues sí, abans vos xerrava des de cançó que més he escoltat mai, que era Paper Planes. Crec que el grup que més he anat a veure en directe és Fènix. És un grup que m'agrada des de que sóc adolescent i des de que vaig començar a anar a festivals o a concerts tot sol, sempre he intentat trobar una cita arreu d'Europa per anar-los a veure cada una de les gires que han fet. Pues jo crec que des del 2012, no? I sempre cada any, cada dos anys, deix caure Londres, Bilbao, Barcelona, Madrid, sempre ha hagut un espai per ells. I bueno, així per escotilleo màxim, no? El cantant i un poc el front row d'aquest grup és el marit de na Sofia Coppola. I és qui ha posat música gairebé tota la seva filmografia. Per tant, també és algo que m'inspira bastant i també sóc molt fan.
2: Idò, Joan Porcel, ha estat un plaer tenir-te avui aquí xiu-xiu.
1: Pues moltíssimes gràcies per la convidació. I quan vulgueu, tornem.
2: Enhorabona per tot això que estàs aconseguint en la carn, però els que en volen més. No sé si tens qualque projecte entre mans.
1: Bueno, ara mateix estic escrivint dos projectes més i a la vegada estic trobant una nova faceta, que és la de productor, no? que també en aquest darrer any pues m'he començat a col·locar i estic també preparant un projecte com a productor en Eugenia San Pedro. Així que jo crec que en els propers mesos en sabrem més, però bueno, de moment estem fent una feina creativa de desenvolupament super guapa, fent una, pues sí, estem en un procés encara un poc embrionari, però crec que en els propers mesos podran donar més informació sobre aquest projecte que estem fent feina.
2: Molt bé, gens. I de portes obertes així xiu-xiu, ja ho sabeu.
1: Pues ja vendrem.
2: Això que vostre, Joan, moltíssimes gràcies.
1: Molt bon vespre.
2: Que vagi bé.
1: Adéu. It looks like it's dying and it's hardly been born. Hey, what do you got three, but I know that you know.

0: the man that come with the dust and a gone with the wind.
1: IB3 Ràdio és diversió. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
2: Aquest 12 d'agost, amb motiu de l'eclipsi solar, habilitam un dispositiu especial de mobilitat, seguretat i serveis essencials a la platja de Palma. Consulta la guia per viure l'eclipsi de manera segura i responsable a les nostres xarxes socials i a palma.es. Ajuntament de Palma.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor d'App+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
1: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
7: Baby, all the lights turned on.
1: Així anem.

0: Everybody loves you now, tot el món t'estima ara. T'estima tu, Marc Escafí, com estàs?
1: Molt bé, jo també vos estimo molt de vosaltres.
0: Què tal?
2: Molt bé, molt bé.
0: Te veig bé, com si, no sé, com si has tingut un cap de setmana rebel·ler.
2: És que he tingut un cap de setmana intens. Mm. Aquesta setmana no he començat res i acabat res. És a dir, bé, segueix sense anar al gimnàs, segueix sense fer més skincare, segueix sense anar a l'autoescola, sí. Això ja ho
3: han
2: deixat.
3: Sí. Han de tancar etapes.
2: Però, clar, per poder obrir a noves Exacte. Oportunitats, com que he tingut aquest cap de setmana, que m'he anat a la meva el meu primer comiat de Freddy. El meu primer de tots.
0: Entesos. Ara entenc moltes coses.
2: Bé, jo tenc 30 i pico d'anys, no? també diu molt de jo i del meu entorn que no mai he anat a cap, no? Perquè és a dir, això vol dir que el meu entorn no és a casa. Però bé,
0: un primer titular, perdona, Marc. És un comiat de Federí, d'aquest de... a la mallorquina o a l'americana? A la mallorquina vas a menjar sopar...
3: Bé, un ambalorant.
0: Sí, però...
4: O 50-50.
2: No, ha estat més intens de lo que jo m'esperava.
0: És a dir, l'americana.
2: Ha estat algo per fer una pel·lícula estil Resacón en Las Vegas.
0: Sí?
2: No, ja m'hagués agradat a mi, perquè vos contaré. Bé, res, pues tenc uns altres amics a casa, fantàstic, i pues han decidit celebrar també el seu darrer dia de fredins, no? Jo mai havia anat a cap, així que en el principi la idea em fa il·lusió. Ara, jo la meva ment tenia lo que tenim tots, no? De, pues, un tio a la plaça fermat una farola amb calçoncillos i una banda, no? És a dir, per humillar un poc en els que se casen, no? Com funciona? Estic jo en el mòbil en la mà, veig un grup de WhatsApp que posa pues, tal dia, aquests dos se casen, no? Un minut que no tenc... És a dir, jo vaig veure com se creava el grup i com me ficava, no? Un minut que no tenc el grup de WhatsApp i hi havia 800 missatges en aquell grup de WhatsApp. Clar, jo ja no vaig poder agafar ritme d'aquell grup, no? Perquè me fic i... estadístiques, preguntes, un PDF... Home, per favor. Lo primer que vaig fer va ser silenciar aquest grup.
0: Sí.
2: I portar-ho ja, m'enteraré de lo que m'hagi d'enterar. I vaig posar 4 likes així, aleatoris, sí. 4 missatges, que seguien se pensi que estic participant. Però és que hi havia un Excel i tot, que jo deia, però, home, per favor, jo... pensava que aquestes coses s'organitzaven un poc d'una forma més fluida, no? Més relaxada. I, bé, cada vegada que jo mirava el grup, pues, 300 missatges, i cap d'ells també, cap d'ells era informació, perquè tot era després un meme, després qualcú proposant una cosa que no anàvem a fer, altre... bé, un desastre. Quan vaig decidir ja ignorar aquest grup per sempre? Quan vaig... una enquesta que posava reunió de coordinació.
3: Oh, ostres.
2: Ai, demà, per favor, que no estem organitzant la Super Bowl, saps? Se suposava, o jo tenia en ment, que el que anàvem a fer era anar a veure. Perquè, bé, vosaltres, quants comiats de Freddy duis damunt?
0: Jo cap, per edat, els meus amics encara no se casen.
3: Jo tampoc.
4: Jo tampoc.
2: I teniu ganes?
0: Sí, sí, sí. A veure, segon també és teatre, però
2: clar.
0: Sí.
2: No vos vull llevar jo ses ganes, però veureu. Perquè vosaltres, clar, si vosaltres vos fiquen a un grup de WhatsApp d'aquest tipus d'organitzar algo, sou espectadors, sou organitzadors...
4: Organitzadora activa, jo.
2: Sí, 100%.
0: Tu fas el grup de WhatsApp.
4: No, però jo m'agrada dir mem. Per favor, no m'ordenar els pensaments, no m'ordenar les idees. Jo sóc ordenadora.
3: Ets una persona necessària per aquesta societat.
4: Sí.
3: Jo he de dir que som bastant desastrós. De fet, fa molts anys que no organitzo res pel meu aniversari perquè no m'agrada, m'aclapara moltíssim el fet d'haver de preparar tot això. I per tant, no, això desaparesc. Jo, que me diguin.
0: Jo depèn de l'amic, si el tinc en altíssima estima sí que hi participaré activament, però bueno, tampoc. M'hauran d'arrossegar una mica, però bueno, sí.
5: Sí.
4: Seràs el que el formarà la farola.
0: No, però el formarà una farola.
5: És que no, és clar, tenim aquí clar. Doncs pues, tu l'organitzaràs i aquí, bé, participaran individualment.
0: No? Si qualque dia te cases, ja ho saps.
5: Jo és que primer hem de veure com em puc casar amb el ChatGPT, que és que ja sabeu. què va passar, no? És a dir, ja després va arribar un moment, un missatge, que era el moment de pagar, no? El moment de Bizum en aquest número. Jo no havia llegit res, m'arriba una suggerència d'una xifra, no? Que me va descol·locar.
4: No
5: Va ser
0: sí, home,
5: més, elevada, més elevada que unes vacances.
0: Va, Marc, ho hem de dir.
4: Però d'aquí, di quantes xifres.
5: Tres
4: xifres.
5: Sí.
0: Entre 200 i 500 euros.
5: Més a prop de 500 euros.
3: Uau, val?
5: Val. Me varen demanar el DNI, la meva talla de camiseta, les meves al·lèrgies...
3: Però que anaves a apuntar-te a una escola d'estiu?
5: No, clar, és que jo el que no sé... Amb aquestes preguntes me podia estar anant de viatge o me podia apuntar a una secta, perquè, clar, tenien tot contra... Però, clar, com que jo no havia participat activament en el grup, no m'anava a posar ara a demanar, escolta, això de bon surt, no? Però bé, jo ja vaig dir, bueno, pues com quan pagues aquest paquet de viatges de vacances sorpresa, no? Vaig pagar i vaig dir, bueno, ja està, m'ho meresc per no haver participat en el grup. Però aquí jo vaig reflexionar, vaig dir, és que quasi t'acosta més que el viatge de noces, fes el comiat. Jo no sé si... No sé si controlàveu, però jo... Clar, jo m'esperava una cosa més anecdòtica i quan va arribar aquesta xifra... Però, bueno, la vaig pagar amb gust perquè sa gent que anava m'interessava i tal. Què passa? Que va ser també el darrer missatge que vaig llegir. Jo no sabia ni on anàvem, ni quan partíem, ni què havien de fer. Jo ja vaig dir, ja està, més compromís que va fer la transferència, clar, no? A més, transferència a un número que jo no tenia guardat.
4: I no sabies qui era.
5: No sabia qui era. Clar, això, ma mare m'ho conta i li dic, mama, t'estan estafant, sí, que cancel la targeta, saps? Però no, bé, vàrem... Jo m'anava justificant i de bé, estic col·laborant, no? Perquè estic ajudant a que això vagi en marxa, no? Les meves expectatives, no? La meva visió. Jo pensava que m'anava a Eivissa. És a dir, no vaig llegir cap missatge de que m'anava a Eivissa, però ho tenia claríssim. I jo ja, pues, com que també m'havia...
0: Preparant-se maleta...
5: Clar, i jo no m'havia de preocupar de bitllets ni res, perquè havia donat el meu DNI. Vaig preparar la maleta amb el meu conjuntet, les camies, així, sabates de corda, les ulleres de sol... Clar, jo ja m'estava ja visualitzant a una terrassa a Eivissa amb la posta de sol, el meu còctel... en sa música que sabia que anava a poder allà a l'Story, clarament, no? Ja ho tenia claríssim. Jo havia fet una maleta pues, per gravar un videoclip. Vos sorprendrà després que no va ser el més acertat. Però bé. Arriba el dia. He de dir que va ser només un vespre, eh? És a dir, va ser després sa despedida.
4: Idò, sí que va ser després per lo que vas pagar.
5: És que ara veureu l'itinerari. Però bé, arribes dia i a mi m'havien donat només una tasca. I vaig dir, bueno, si me'n donen només una i com que no he estat atent, la compliré. Que quan anéssim a cercar els novis, perquè una cosa molt curiosa que m'ha pareixut molt divertida és que la feien junts. Que normalment estem avasats, no? Que, pues, si és una parella heterosexual, pues som o se'n va amb el grup d'amics i ses lotes amb el seu grup d'amics, no? Era conjunta, que m'ha aparegut molt interessant.
0: Sí.
5: No sé, aquí veig cares de que no...
4: Per mi, per sa gràcia.
5: Però per què? Perquè tu penses en una comiat de Freddy i penses en fer qualque cosa
4: que no pot
5: veure la teva parella, perquè clar...
4: No me refereixo a això, però és com a sortir per darrera vegada amb les teves amigues, com a, no sé, passar-se bé...
5: Però això quan estiguis casada ho pots fer.
4: Sí,
0: no,
4: també.
0: No tornes a sortir.
4: És que no és així, perquè tu quan vas de comiat i vas només amb un grup o tot de... saps que només hi ha un desnubist, és com que la gent te convida coses, saps? És com a... més com a... no sé.
5: Allà només un centre d'atenció.
3: Cada vegada anar-se en ell...
4: Però és que si vas amb parella és que perds la gràcia. O sigui, ja et fareu la festa el dia que vos caseu.
5: A mi, és veritat que...

0: a casa, quan els anirem a cercar, tu has de tirar confeti i arròs per tota sa casa. I clar, jo... aquest era tot el briefing que tenia, no? Jo vaig dir, 100%. Jo me compromet i se me'n va anar un pot de ses mans. S'eufòria... Jo estava com a fora de jo mateix, s'eufòria... Bé, jo vaig entrar en aquella casa i mentre la resta els estaven ajudant a fer maletes i tal, ràpid així, no? Molta violència, molt de tal, jo me vaig dedicar a repartir per cada estància de sa casa sa dosis mínima de... arròs i confeti, que he de dir que me vaig trobar un moment que estava jo en el vestidor ficant arròs en els calcetins.
1: Ai, per favor.
0: Després jo ja no podia tornar enrere. Ja fent això, ja... perquè jo podia fer de dues maneres, fer-ho bé o fer-ho gran.
2: Clar.
0: I ja no ho havia fet bé perquè ja estava fent un desastre, així que jo ja vaig dir, pues, gran. Però bé, ja està. Ells tampoc se varen pispar molt quan estava fent, perquè com que estem llarg, que fan...
1: Fem maletes.
0: Exacte. Sí. Però bé, aconseguim els novis, els ficam, ens repartim en cotxes, i jo me fico en el cotxe, i que no anaven cap dels dos novis, i una frase se me cruza un company que diu, bueno, que bé, que anirem a connectar un poc amb la natura.
2: Ui.
3: Ai, ai, ai.
0: Me vaig quedar perquè jo, o sigui, connectant-se a natura realment vol dir no tenir cobertura i pixar un arbre. És això el que vol dir la natura.
2: Clar, per 30 persones...
0: És que...
1: Dutxar-se amb una
0: manguera. No, és que veureu, perquè arribem a l'aeroport... Bé, no, jo tot el camí del cotxe dient... No, bueno, ara ja se maleta, jo ja no puc fer res, ja està, o sigui, ho surarem. Ja no hi puc fer res. Després d'aquesta revelació, no?, me puja a l'avió, encara no us he dit on he anat. Jo sé que estic a Catalunya, val? Perquè l'avió anava cap allà i quan vaig aterrar s'havia encerrat el català. Però ara si me feis ubicar en el mapa, el poble... on estava aquesta casa... és que jo, de camí cap allà, vaig posar el GPS i me va sortir aquesta imatge que ja surt en gris,
1: sí.
0: que te diu, mira, ja, a partir d'aquí, tu ets responsable de tu mateix. I jo m'anava repetint, bé, pues connectaré en la natura, però...
2: Però perdona, Marc, és a dir, d'aquestes 30 persones ningú no sabia on anàveu?
0: No, tothom ho sabia, menys jo.
2: Tu t'has informat o perquè tu estaves...
0: Jo, no, com que no m'havia informat en el grup, perquè no m'havia responsabilitzat, pues...
3: Bé,
0: va ser una aventura,
2: exacte.
0: No? Clar, jo ja fent l'esforç de dir, bé, connectaré en la natura, que això vol dir... passar-ho malament, però jo no som molt aventurer, val? La sorpresa, que arribam allà i no anàvem a sa casa, anàvem a una activitat. Fantàstic. L'activitat, un mono, una careta i una marcadora. Un paintball. Vas? Un paintball. Arriba allà, me posa el mono aquest que te queda com un xandall d'aquest des 2004, que te queda fatal, sa careta que se m'està entelant, que era un desastre, i pànic, no? Això és a dir...
2: Clar, mitja clonada que devia fer.
0: Clar, jo vaig entrar allà en el camp, jo vaig disparar, jo no veia si era un enemic, si era un arbre, vaig disparar la gent del meu equipo, un desastre. Me varen eliminar. Val? Tres dispars a l'esquena, que també diu molt de l'estratègia que tenia, no? De l'estratègia que tenia la gent que jugava allà. Però, clar, hi ha tres normes en el paintball, no? Tres normes. Te donen un poc les recomanacions de lo que has de fer. Anau alerta perquè les bolles surten molt ràpid, no? Perquè no sé si ho sabíeu, però les bolles de paintball surten a 90 metres per segon.
2: Wow.
0: Que jo... Me sentien a Lara Croft, allà. Això és més en sèrio del que jo me pensava. Mos varen dir, a partir de tant de metres, a partir de 6 metres, si estàs a menys de 6 metres, no disparis, perquè te pot fer mal.
2: Clar.
0: Ho va respectar qualcú? No, perquè jo vaig sentir com me posaven la marcadora a l'esquena i me deien, sayonara, bé.

0: baby, oh? I vaig notar directament... És a dir, aquí...
1: Però t'ho van dir.
0: M'ho van dir. Ah, sí? Sí, a sora ja m'ho van dir. Sayonara, baby. I pum. I aquesta va ser decisiva, perquè les dues primeres jo només les havia sentit, però no m'havia notat.
2: No les havies notat.
0: Jo deia, bueno, m'han passat, no? I la més important de totes, no te llevis la màscara, la secreta, per res. Mm-hmm. Vaig fer cas. No. És que havia de decidir entre complir la llei o sobreviure, perquè és que m'ofegava. Estava entelat. Jo ja estava jugant només amb això, amb ecolocalització. I clar, bé, després dic, bueno, super, no? Ja està, ja han superat aquesta... No, els cotxes mos duen a una altra activitat. Trekking. Jo en xancles. Pujant, que el monitor, quan me'l va veure, va dir, oh, aquesta persona, no li podíeu dir... Jo ja tenia bòfigues abans de començar a pujar. Clar. Tenia bòfigues. Res, un desastre, pujar a dalt de tot, seguien fent fotos del paisatge, jo fent fotos dels meus peus perquè eren un escàndol, i jo ja dient, ara ja sí, anirem a casa a veure, no? Mm-hmm. Tal. Pues quedava una activitat. Ràpel.
1: Ràpel!
0: Clar,
2: però quin dia més llarg,
0: clar,
2: no?
0: No, és que jo deia... És veritat que me'n van anar molt, molt prest,
2: claro.
0: Però jo deia, aquí jo, ojalà ser tan productiu com la persona que ha organitzat aquest viatge.
2: Sí, sí.
0: Perquè ràpid, allà, que te posen aquelles cordes, que t'enganxen de bon... No t'han d'enganxar, que és un... I te diuen, no, d'esquena i tira't cap enrere. Que és com a... Tot lo contrari en el teu instint de supervivència, no? Mm. Jo me vaig tirar amb els ulls tancats allà, que és el pitjor que pot fer. Vaig anar surant d'una forma molt torpe. Quan vaig arribar a baix, tothom m'han veiat, perquè clar, ningú s'esperava que jo arribés allà viu. Però bé, ja va arribar en el final, gràcies a Déu, el moment d'anar a casa. Jo esperant la meva suite, una llitera.
1: Clar, tu t'anaves a Eivissa, vas fer la maleta per anar-te'n
2: a Ushuaia,
1: a prendre el sol, i te van fer, bueno, fer tot això.
0: Una llitera. Que jo tenia ja unes bòfiles així en els peus, dormia dalt, a més, pujar, baixar, jo, una
2: millor,
0: cosa...
2: No, però és millor dormir a dalt, perquè si hi ha cuques o si hi ha bitxos o...
0: A veure, això és vera, perquè vas fer molta calor. Però quan jo tenia calor o tenia que baixar, pues era un suplici. Un banyo. Un
2: banyo
0: per 30 persones. Amb una dignitat nul·la. Perquè era un experiment sociològic, allò. Perquè sa dutxa tenia temperatura gelat o supergelat. Això és tot el que m'oferien. Però bé, és vera que he de dir que m'ho vaig passar superbé, perquè després vàrem estar allà en aquell porxo, riguent, beguent, xerrant, i vàrem riure molt. I jo vaig dir, aquí acaba sa comiditat? No, sa tornada, en ressaca. Això jo no sé si qualque vegada heu viscut un vol en ressaca.
2: Se fa molt dur.
0: Encara me'n pas factura.
1: Bueno, Marc Escafí, moltíssimes gràcies per contar-me les teves aventures de comiat de Fedri. Molt interessant. I sort que per això fas tan bona cara, perquè ho has passat bé.
0: M'ho he passat bé, però encara tenc cops d'espainball a zones massa compromeses.
1: Sayonara, baby, això que te van dir.
0: Exacte.
1: Molt bé, Marc, moltíssimes gràcies per la teva secció. Nora Oliver, tornant demà. Mm-hmm. Jordi Suárez.
3: Tornant demà,
1: efectivament. Hem arribat d'aquesta manera en el xiu-xiu número 446. Que vagi bé i mos sentim demà. Volia preguntar-los per a cap
4: d'ells no m'ha dit. Hallo, wo ist der Bus, nach Las Palmas zu fahren?
3: Toma, ja.
4: O sigui, tenen els clients que busos des d'aquí per anar a les Illes Canàries no teníem. I escurant la matinada, li fotré una queixalada, un bon plat de patata i coliflor. El destí m'ha abandonat, penso mirant-me a la ciutat, que ja es desperta entre els primers raigs de claror.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha assegurat que el rei Felip VI ha traslladat el seu suport a la ciutat autònoma i que hi farà una visita oficial, tot i encara no hi ha data fixada. Tot això després de l'audiència que amb el monarca al Palau de Marivent, en què Vives també ha apel·lat a la solidaritat de la resta de les comunitats autònomes davant el que ha definit com el moment més complicat que viu Ceuta.
2: Ceuta necessita volver a la normalitat i Ceuta també necessita tener garantías en cuanto a la seguridad de su frontera. Es la seguridad de una frontera que no es la frontera de Ceuta, pero es la frontera de España y de Europa.
1: En aquesta línia també s'ha expressat la presidenta Marga Proens, qui ha defensat la necessitat d'actuar amb més contundència davant una situació que considera excepcional. I prop d'un centenar de manifestants s'han concentrat per segona setmana consecutiva a Plaça de Toros, a Palma, en contra de la tauromàquia. Convocats per 5 associacions animalistes, han escenificat el que qualifiquen de crueltat animal amb una performance.
3: Estamos aquí una vez más protestando por este espectáculo que consideramos que debería ser ilegal, debería estar prohibido maltratar por diversión a un animal hasta su muerte.
4: Y no es arte, no es cultura, como dicen aquí mis compañeros, así que creo que va siendo hora de volver a abolirlo y dejar a los animales dentro del cabe en paz.
1: A Formentera, desconvocada al darrer moment la vaga de FEMS prevista per aquest mes d'agost. Els treballadors i l'empresa han acordat una pujada salarial d'un 2,5% que es pagarà de manera retroactiva des del gener. Ho ha explicat José Ramón Mateos, d'UGT Serveis Públics de les Balears.
5: El acord és que aconseguim un increment del 2,5% per l'any 2026. Fem el que es diu un conveni pont, o sigui, un conveni només a un any, i també tenim el compromís de l'empresa de millorar de cara a l'any 27, que serà quan tornarem a fer el nou conveni, el tema dels descans dels treballadors, que això no ho teníem massa bé.
1: I quan falten 2 dies per a la manifestació contra la saturació turística a Sóller, l'Ajuntament ha decidit tancar algunes terrasses i anul·lar el mercat exterior per facilitar la mobilitat. Tot plegat mentre espera que la delegació del govern doni permís per variar l'itinerari en punts determinats. És el tinent de batle de Sóller, Carlos Arder.
6: Com a Ajuntament també consideram que han de cercar un equilibri entre el resident i el turista. I és molt important, a vegades la qualitat antes que la quantitat, no? Així que nosaltres també tenim molt clar que l'equilibri passa perquè tant el resident com el qui ens visita pues, se sentin a gust, no? I per això pues, aquesta feina que s'està fent.
1: El govern preveu destituir demà la fins ara directora general de Costes, Maria Joaquima Ferrer, per una suposada mala gestió de les concessions del servei de platges a Formentera. Ferrer duia poc manco d'un any al càrrec. I els centres educatius podran obrir els capvespres i els dissabtes durant el curs vinent amb l'objectiu de facilitar la conciliació familiar i oferir als infants espais segurs de joc i convivència. És possible gràcies al programa Patis Oberts, al qual el govern destinarà 1,3 milions d'euros, ho ha anunciat la presidenta de l'executiu, Marga Proens.
7: Amb l'objectiu que durant l'hivern hi pugui haver aquests patis oberts a les hores baixes i també els dissabtes de matins. Com dic, jo crec que era una petició i que és una petició i una reivindicació de les famílies, també, així com ens explicaven, de poder fer barri, crec que això és molt important i de poder tenir aquest entorn segur per desenvolupar aquest oci.
1: Així arribem a les 10 i 4 minuts. Fins aquí l'actualitat de la jornada.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. No tothom té una vida de pel·lícula, però sí que té una pel·lícula que podria explicar un trosset de la seva vida. Això és just el que hem demanat als nostres 5 convidats que ens acompanyen al llarg de la setmana. 5 converses fetes a trossets que són tot un experiment radiofònic. Ja me direu si sona bé, jo crec que sí. La pel·lícula avui ens la contarà Jaime Vázquez, Rafael González, Lilian Goberna, Tomàs Vivot i Nina Laming, un teòleg i periodista, un escriptor de novel·la fantàstica, amant de les bandes sonores, una psicòloga d'organitzacions, un divulgador del patrimoni i una arqueòloga. Si voleu recuperar el principi de la conversa, aneu a la pàgina del programa, tot i B3, o a l'aplicació d'IB3 Ràdio.

0: de noche siempre da igual. El cine no morirá.
1: Moment de pel·lícules, dia de pel·lícules amb els nostres convidats. Tomàs Vivot, ha estat complicat, ha estat difícil, ha estat fàcil. Escoll una pel·lícula.
2: Complicat perquè som molt cinèfil. Per mi ses pel·lícules són una excusa per complementar arguments. Ja, per exemple, quan feim molt d'itinerari, ús molt de recursos audiovisuals, sobretot pel·lícules. Em posaré un petit exemple, que a mi m'agrada molt, que és un clàssic meu, que potser ja està un poc passat de rosca, perquè molta gent que el coneix. Però jo, per definir el que és un pati barroc, quan feim a Palma, Ciutat de Patis, o parlem d'una casa urbana de Salta Noblesa, un casal, jo sempre dic, si voleu entendre que és barroc, a part de tots aquests elements tècnics que jo vos he... que jo vos he citat, penseu, feis més grans, penseu una Clàudia Cardinale davallant per l'esquiala del Gato Pardo, la pel·lícula del Gato Pardo, i si funciona és que és barroc. I si, ah, sí, és vera, i diu, si no és que és anterior, vull dir que no funciona. I funciona amb això, els joves me miren amb una cara, com diu aquest...
1: Hauràs de cercar una referència.
2: Aquest boomer, sí, d'acabar, no? Però, clar, jo... Alerta, són cinèfil, però no són seguidors de sèries actuals perquè no tenen ni Netflix ni coses d'aquestes, però sí, el que és el cinema clàssic sí que els... No és que sigui, no és que negui, i rebutgi, no, simplement és que no tenc temps.
1: No, és que un home que ha escrit 100 llibres, que fa divulgació de patrimoni, que és filòleg, escriptor, investigador, guia cultural, presentador de televisió també, perquè l'haureu vist a Un lloc amb història d'Ivetres Televisió, que se va emetre ja fa uns anys, però que se va reposant i t'anàvem veient, a Victòria Morell i a tu. I de veure pel·lícula, quina tries de totes aquestes fantàstiques que hauràs vist?
2: Uf, mira, per mi una inspiradora, perquè i no és la millor pel·lícula del món, ni és la millor història del món, però que tu la veus en el moment clau, una època clau, és que ja era adolescent, devia tenir 16 de 7 anys, estaves decidint què has de fer la teva vida, tot i que crec que ja ho tenia molt clar, i veus la pel·lícula i dius, està clar que és el meu món, que és El nom de la rosa. I que després de veure la pel·lícula me vaig comprar la novel·la, Umberto Eco, me vaig llegir en castellà, no vaig entendre res, perquè en 16 anys no tens la capacitat d'aquella erudició, però és igual, me l'havia de llegir, fins i tot me vaig arribar a aprendre bocins en llatí. Imagina't si un friqui total. Però vaja, que la qüestió és que aquesta pel·lícula me va inspirar molt perquè és un thriller, que és un gènere que m'agrada molt. Per altra banda, l'època medieval, que sempre m'ha inspirat, a Itàlia... Evidentment, això sempre es tira des del punt de vista cultural i parla de llibres i biblioteques, no? I a més, en Sean Connery, que és un dels meus fars, un de mites personals, i vaja, és una història absolutament preciosa, que hi ha amor, desamor, que hi ha cultura, hi ha patrimoni, hi ha, sobretot, diríem, una història molt ben contada i molt tendre, amb uns ingredients que per mi són molt potents.
3: Our monks will meet their deaths here. And they also will have blackened fingers and blackened tongues.
4: His hand is black, just as Brother William foretold.
5: Yes, I was right.
6: He knew, just as I, too, would have known had I been the murderer.
5: You go that way.
1: També mos posa damunt la taula molt de debat, no?, filosòfic i de valors amb el senyor Guillermo de Baskerville, encara que el tinguem en aquella època medieval.
2: A l'època del franciscanisme, que està eclosionant, que han d'entendre com tots aquests moviments que neixen a l'Església, el franciscanisme, tot això, són petites revolucions a dins l'Església oficial, per això van estar en el punt de mira, no?, de la Inquisició, com a Teresa de Jesús, tot. Són veus dissonants, que li estan dient a l'Església oficial, dius, no aneu bé per aquí, és debat, que és un debat importantíssim. Ha de ser o no l'Església pobra?
1: Clar, era un debat de poder, qui tenies poder, si el perdies.
2: És fonamental, és clau, vull dir, sí. És que hi ha tot aquí. Sí, és un debat que encara es viu, no?, que encara el sents, no?, que és un debat de carrer. Per tant, és una pel·lícula que obre moltes portes, però mateix tens entretenguda, és tendre, és dura, vull dir que és molt interessant.
1: I passen coses en aquella abadia, amb fos, que i enorme i freda, amb aquella boira des de matí i en aquella biblioteca dels llibres amagats,
2: és
1: no?
2: És un laberint.
1: Sí, un laberint. I on havia tot el que no se podia llegir allà dalt de tot, mentre els altres frares eren a la biblioteca allà estudiant altres coses.
2: A més que tu per arribar en el punt has de saber llatí i grec, que són les coses que hem perdut molt, vull dir que és la cultura clàssica, no? que és remar que anar a mirar l'Odissea, ara que està pels cinemes, vull dir, s'aqués veure en aquestes fonts clàssiques de les quals hi ha moltes que no mos han mogut gent ni mica, continuem amb els mateixos problemes, les mateixes històries. Va, és una pel·lícula que resum molt bé una època i que té una vigència actual.
1: I en Tomàs Vivot n'ha descobert de biblioteques?
2: Sí, i a més, te puc dir que com que estudia temes de possessions, nissagues mallorquines, clar, he tingut accés a moltes biblioteques i arxius, sobretot privats. I a més, fins i tot, n'he classificat. He ordenat biblioteques particulars, o sigui, algunes d'aquestes feines que de vegades surten, i sempre dic que sí perquè m'interessa moltíssim, perquè mentre tu classifiques estàs llegint, estàs descobrint un patrimoni, no? I tenir pergamins en sa mà de signats per en Jaume II i tot això, jo que som fetichista, ja ho he dit.
1: És molt emocionant.
2: És molt emocionant. I sé paleografia i aquest secret que està damunt el paper, aquestes veritats posades damunt pergamí, són tan emocionants, tocant aquells documents i aquelles notícies, diríem, encapsulades en el temps, damunt aquell paper tan important, un segell oficial. Sí, he tingut molta oportunitat, i de fet, en molts de viatges que faig jo, els viatges més de descoberta, també tenen com a objecte les biblioteques i les llibreries, evidentment. Jo no podia anar a Oxford sense visitar la Bodleian Library, per exemple. Necessito entrar en aquests espais.
1: I en aquests espais, és que ara t'estava imaginant allò, classificant una biblioteca o un arxiu. No pots tenir pressa.
2: No. Són, però tampoc t'has de allargar...
1: No t'has de columpiar, però vull dir que el moment que estàs vivint és molt únic.
2: És únic, és únic. I jo trobo moments de joia absoluta en aquesta. Perquè estàs fent una cosa que per un costat t'agrada, pots completar el puzzle de si estaré a Mallorca a partir d'una petita peça més que descobreixis aquell dia, però a més l'estàs classificant i la donaràs, diríem, facilitats perquè un futur investigador, quan s'obrin aquells arxius, o la mateixa família, quan vulgui consultar, ho tindrà a mà, no? Els documents originals, com a llibres, però sobretot els documents, diríem, encapsulen un tros de la història, no? I pareix que no, però fins i tot no vens un censal, ja encapsula moltes coses, i és interessant veure que cada petita notícia hi ha un univers darrere.
1: I te connecta amb allò que mos deies en el primer capítol, quan te començàvem a conèixer, que és aquest patrimoni que tu connectes amb la persona, amb el poble, amb la societat, no? Amb la comunitat, que són molt més que pedres, tot això t'ho diu. Mm-hmm. No?
2: Sí, sí, i també hem de dir una cosa, vull dir que també hem de veure la quantitat d'arxius que s'han perdut, perquè això és un altre dels drames, i biblioteques, perquè una dels processos que ha patit Mallorca, per bé i per malament, vull dir, té les dues cares, és que se perda sobretot de la noblesa, de les elites del poder antigues, en el moment que hi havia d'entrar en l'estat liberal, el que feien és vendre el seu patrimoni, no? I que moltes d'aquestes arxius s'aixepaven o directament se cremaven perquè ja no tenien valor, no? La quantitat de notícies, de documents, de riquesa cultural, de narrativa, que han perdut, per aquí, no?
1: Sí, i deies que sabies paleografia. Això vol dir que has estudiat tots aquells símbols, no? Signes, documents, dels documents antics per poder-los interpretar.
2: Sí.
1: Perquè no estaven escrits així amb bona cal·ligrafia, bueno, habitualment.
2: Una cal·ligrafia d'època, com nosaltres, és a dir, com d'aquí passin 500 anys i te trobin una roba i diran què vol dir això, no? Perquè això serà una cosa absolutament de modè, passada de moda total i que no tenia cap sentit, no? Sí, i aquí sí que he de dir una cosa, que és que les universitats això no t'ensenyen, no? Això ho has d'aprendre tu pel teu costat. I vaig tenir un dels meus grans mestres, que és en Ramon Rosselló Vaquer, l'erudit falanitxer, que és una persona molt generosa, molt especial, també li havies de demanar quan ell li anava bé i això, però una persona que jo m'ha influït moltíssim i que jo he estimat i apreciat moltíssim, i que amb molta paciència jo anava a Casebo, a l'arxiu del Reina Mallorca, i diu, què vol dir aquesta paraula? Ai, s'estau sempre en lo mateix, i no sé què, venga, això vol dir això. I de vegades ell me feia de professor sense haver estat mal, o de mestre, diu, ben, i venia, què vol dir aquesta frase? Si de tal te convido un cafè, i tu t'esforçaves i tal, i a base de ser-hi, de vegades no fa falta educació, diríem, reglada, que això sempre va molt bé, o formació reglada, sinó que de vegades en l'esforç personal i en la voluntat se pot aconseguir molta cosa.
1: Que bo, Tomàs Vivot. Hem començat amb aquella cançó i hem seguit amb els viatges i amb els llibres i amb les pel·lícules. Ves preparant alguna coseta per sopar, t'apareix?
2: Vinga, vinga, que això m'agrada molt, a mi menjar. Molt.
7: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
8: What's this? What's this? There's color everywhere. What's this? There's white things in the air. What's this? I can't believe my eyes. I must be dreaming. Wake up, Jack. This isn't fair. What's this?
1: Jazael González és escriptor i passejant ocasional, i si l'heu escoltat en els capítols anteriors, sabreu també que és amant de Patti Smith, en sentit filosòfic i espiritual, que col·lecciona vinils, que va fer un viatge al voltant del món com a homenatge i record de la seva dona Joana, que Momo és el llibre que li hagués agradat escriure, que és l'autor de la saga Històries de la Tierra Incontable i que de què estan hechos los sueños li va quedar rodó. Però és que, més, és un gran amant de les bandes sonores i de Danny Elfman. Inspired, the gathering around, hearing story, roasting chestnuts on a fire. What's this? Jazael González, com estàs?
9: Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Sentint Danny Elfman sempre són moments molt interessants. L'he vist en directe aquest estiu. Va venir a Madrid, a les Noches del Botánico, que és una cosa que vos recomano a tots, si vos podeu escapar. I amb l'orquestra i coro de Radio Televisió Espanyola va interpretar les seves bandes sones, entre les quals estava aquesta Pesadilla Antes de Navidad, que està cantada per ell. Aquesta és la seva veu, feia de Jack Skellington, i cantava en directe, i bé, en 70 i pico d'anys que té, estàs, tio, immens. O sigui, és una cosa espectacular veure-lo en directe.
1: Pell de gallina, o què?
9: Sí, totalment. No era la primera vegada que l'havia vist, però jo és que m'agrada molt, molt, molt, molt en Danny Elfman. Vull dir, jo som d'aquestes persones que va veure aquesta pel·lícula en el cine, en el Chaplin, me'n record, d'estrena rigorosa, perquè ja me sabia les cançons, perquè ja m'havien gravat l'Associació Balear Amics de les Bandes Sonores ABAPS, que és una associació que vos recomano a tots, que està aquí a Mallorca. El meu amic Heriberto Navarro m'havia gravat aquesta banda sonora en casset que ell l'havia comprat en aquell temps, estan xerrant l'any 93, imagina't. I jo me l'havia escoltada tantes vegades que ja me sabia les cançons, encara que en castellà no sonaven tan bé. Però vàrem haver de passar molts anys per haver vist la versió original de la pel·lícula, no? Però sí, realment en Danny Elfman me va enamorar molt. Vaig fer un dossier en tots els seus treballs i tot això, i fa anys que tinc un llibre a punt de la seva biografia i tot això, perquè és apassionant la carrera d'en Danny Elfman, i vamos, jo estic encantat de dedicar-li tant de temps. De fet, no sé si acabaré convertint això en una tesi doctoral, perquè varen dir a la universitat, me varen dir que ho podia plantejar així, dic que a lo millor m'anim.
1: Perquè tu, quan diuen a la vejez viruelas,
9: en
1: tot el respecte, sí. Ja dic de jo també,
9: sí.
1: Perquè estàs estudiant, no?
9: Sí, estic estudiant Belles Arts, perquè precisament, com has dit, o sigui, la meva dona va morir fa ja més de 10 anys, i me vaig plantejar què volia fer. Jo havia estudiat Història de l'Art quan era jovenet, quan tocava, i sempre havia volgut estudiar Belles Arts, i aleshores me'n vaig anar a Madrid a estudiar Belles Arts, i bueno, vaig començar, i ara, si tot va bé, aquest curs següent acabaré. I l'ho dit, vaig xerrar amb una professora d'audiovisuals. Clar, l'avantatge de tornar a la universitat amb certa edat és que te maneges d'una altra manera, no? I bé, fas amics, però també fas amics amb els professors, no? Perquè realment són molt propers a tu. I una professora, na Núria Pradilla, me va demanar, i escolta, això d'en Danny Elfman, no t'interessaria? Dic, pues mira, lo millor. O sigui, que pot ser la següent passa, sigui doctora en meu.
1: Clar, perquè a vegades dèiem així com una manera, com dèiem en el capítol anterior, de la literatura juvenil, pareix que això de ser cançons de pel·lícula, música de pel·lícula, o bandes sonores, sí. Ho deixem un poc com a categories inferiors.
9: Sí,
1: però
9: sí.
1: Mare meva.
9: Sí, gràcies a Déu, això està canviant molt. O sigui, de fet, ha canviat molt en els darrers anys, no? En Joan Arbones, president de l'associació, sempre ho diu, no? Que les bandes sonores seran la música clàssica, el que jo el que en deim música clàssica del segle XX i ja del XXI, no? O sigui, afortunadament, hem arribat en el punt de que figures com Ennio Morricone o en John Williams són conegudes per tothom, i no només conegudes, sinó, ja no t'he dit respectades, venerades, no? O sigui, jo vaig anar a veure en Ennio Morricone un any abans de que morís o tot això, que va venir a dirigir l'orquestra aquí a Madrid, I, bueno, els aplaudiments eren una cosa... O sigui, estava ple absolutament... És molt curiós el que dius també dels vinils, perquè jo me'n recordo que comprava bandes sonores en vinil perquè estaven molt barates. Me'n recordo que Terminator 2, per exemple, d'en Brad Fiedel, que és una banda sonora impressionant, me va costar 150 pessetes al mercadillo, perquè, clar, estaven allà que dius, el disc aquest no els vol ningú, i a més de bandes sonores i tot això. I ara, fa poc vaig estar a la Fira del Disc de Madrid i estava a 150 euros.
1: Ah.
9: I me va dir, diu, no, jo te no compro i tal. Dic, no, que puto, no lo vendo.
1: No, i una peseta no és un euro.
9: Exacte. Però que és molt curiós, no? O sigui, com les bandes sonores s'han revaloritzat, no només els discos, sinó els compositors i la feina, no? Lo que dèiem, d'on estava Gondor, no? Quan nostres enemigos nos cercaven.
1: Impossible triar una peli o t'atreveixes a triar una pel·lícula?
9: Bueno, això, ja saps que això sempre és una trampa i és molt difícil triar, però jo, hi ha una pel·lícula que m'agrada molt, que és Blade Runner. O sigui, perquè més ara Petranio, que és una de les més darreres novel·les de ciència-ficció que l'he publicat en Documenta Balear, i hi veu molt, no? Perquè crec que no te pots escapar, no? Ni de sa novel·la, de Sueñan los androides con navajas elèctriques, d'en Philip K. Dick, que és molt recomanable, ni de sa pel·lícula, que crec que en Ridley Scott va fer una feina molt interessant. I, a més, una pel·lícula que l'ha anat tocant durant molt de temps, no? Llevant-li una cosa, posant-li una altra, i tot això. Molta gent està en contra, però jo m'agrada el que fa, no? O sigui, perquè crec que una obra també l'has de poder tocar una mica més, no? I dir, mira, milloraré això i tal, no? Fins i tot hi ha una segona part que jo m'agrada molt. O sigui, no és la primera, però... El que és aquest univers d'això, no? De on pot arribar la ciència-ficció, a fer-te pensar i totes aquestes coses, troc que és una pel·lícula... A més, la banda sonora d'Evangelis és espectacular i bueno, durant molts anys no la van poder escoltar en propietat perquè era com una recreació, també, però, vamos, jo crec que és una pel·lícula, l'he vista no sé quantes vegades en pantalla grossa i tot això, i sempre ho penso, no? Dic, això és com anar a veure la Gioconda, no?
1: I sé que les pel·lícules millor en versió original, però deixa'm que compartesqui aquest trosset.
10: Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta Bettenhausen.
1: Clar, és que aquí en castellà el senyor Constantino Romero li va posar ànima, no només veu, sinó ànima. I...
9: Constantino Romero era un gran professional, sí. Vull dir, és una persona que, clar, company nostre de la ràdio, que sempre ho va dir, que ell havia considerat que el millor que podia fer era treballar en la seva veu, i bueno, es va convertir en un actor doblatge d'en Clint Eastwood, precisament Terminator 2 en Arnold Schwarzenegger, la veu també seva, o sigui... És
1: I aquesta escena en la pluja que li dona tot aquest dramatisme, ell, en Harrison Ford, que el mira estorat...
9: Exacte, que hem de dir que va ser en Rutherauer que va improvisar aquesta escena, perquè sí, el director no s'ho esperava, i això no hi està en el llibre, de fet, la mort d'en Roy Batty en el llibre és molt accidental, se troba en un passadís i li diu, així és la vida, i li pega un tir i ja està, no? I realment jo crec que queda com un moment icònic de la història del cine, perquè és molt, molt emocionant així com està fet, no? A més, fins i tot amb aquell toc vuitanter del TDK, just allà darrere, no? Que ja és una empresa que ja no existeix, no? Si te fixes, comença la pel·lícula en la veu d'un Constantino Romero, llegint el ròtil que diu Los Ángeles, novembre 2019. Tota sa vida vaig voler anar a Los Angeles novembre de 2019 a fer-me sa foto i hi vaig anar. O sigui, tenc una foto que vaig posar a xarxes socials a Los Angeles en novembre de 2019. Sí, perquè dius, home, això ho he de fer.
1: I jo crec que això diu molt d'en Hazael González. Sí. De veres que crec que diu molt de tu. Quatre capítols, quatre moments, històries i converses, i me n'quedarà un. Hazael, és un plaer parlar amb tu. Demà seguim, ves pensant una recepta.
9: Bueno, ara sí que me fiques en un compromís, però bueno, cal que cosa hi farem, no passis pena.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és història.
2: Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no fondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.cai.es. Govern de les Illes Balears.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
5: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
1: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
8: Li vàrem demanar ahir a na Nina Laming, la teva pel·lícula no anirà d'arqueòlegs, no?
9: Águila 107 en camino. Estamos llegando al objetivo.
10: Águila 107 a base. La hemos encontrado. Es la pirámide. No era una leyenda. Existe de verdad.
11: Desde niño, Tadeo soñaba con ser un gran arqueólogo.
12: Los arqueólogos acaban de llegar a la excavación.
13: ¿Qué, Tadeo? ¿Has encontrado algún tesoro?
12: Aún no.
13: Bah, nunca encuentra nada. Brincao.
8: Pobre Nina Laming, tu has trobat algun tresor, com en Tadeo Jones?
14: No, molt enfora de trobar tresors com en Tadeo. Ara me quedo camí.
8: Encara te queda camí, però jo crec que una llavoreta pot ser un tresor, o no?
14: Clar, però jo sí. Per a mi, una llavor podria tenir molt més valor, no?, que el gran anell d'or que parlàvem l'altre dia.
8: Na Nina Laming, que mos acompanya també tota la setmana, és graduada en història, és investigadora i està fent la seva tesi doctoral sobre alimentació, cultura i societat i les pràctiques culinàries a la prehistòria balears, segon i primer mil·lenni abans de Crist, quasi res. I no sé si és tòpic, típic, que mos escoixis una pel·lícula d'arqueòlegs, encara que els arqueòlegs siguin Tadeo Jones, o és que vols compartir alguna reflexió, a veure, conta.
14: En Tadeo m'anava molt bé, no?, per parlar precisament d'això, dels tòpics que hi ha i els grans clichés, no?, de l'arqueologia. Però he de dir que si he de triar en Tadeo i en Indiana, faré cap dubte amb aquest amb en Tadeo. Més despistat, la lia més i bueno, és un antiheroi, no?, en relació en Indiana.
8: És un antiheroi, però hi ha com a molta, sí, com a molta fantasia en el voltant de ser professor d'arqueòleg, Nina.
14: Sí, de fet, ja em van encerrar aquests dies enrere, no?, de que quan ets petita demanen que vols ser arqueòleg perquè cerques aquesta part més com a mi, mística, no?, i és com també s'ha construït tot el cinema, però la realitat és que tant en Tadeo com en Indiana estan molt en fora de ser un arqueòleg, no?, i potser serien molt més semblants a el que seria un espoliador. Clar, que no un arqueòleg.
8: Clar, eren altres temps, també, sobretot els d'en Indiana, però que sí que trobar objectes és molt important, però aquests objectes mos conten coses, no?
14: Exactament, no? I potser el que els hi fa falta tant en Tadeo com en Indiana són fer-se les preguntes, no? Nosaltres, els arqueòlegs, l'objecte ens interessa, però no deixa de ser un mitjà d'estudi per arribar a respondre preguntes més grans entorn a com podíem viure en el passat, com era un cert espai, no? A quines costums teníem, a la religió, etc. Clar, si pensam en Tadeo, però sobretot en Indiana, no? Ha de resoldre un enigma supermístic i sempre hi ha com una civilització darrere molt dolenta que li posa trampes, no? I en el final què passa? Que és recullen l'objecte i sí, comença a caure el temple perquè hi ha aquestes trampes i demés, no? I surten corrents i tenen l'objecte, però del temple no hi queda res.
8: És una bona reflexió, efectivament. I tu has estat a moltes excavacions, però com en Tadeo o com en Indiana, però sí, ben sí. Fetes, eh?
14: Sí, nosaltres les excavacions que feien que són de veres, això, tenen molta distància el que veiem a les pel·lícules, no? Nosaltres, en realitat, el que ens interessa, com deia, és anar un poc més enllà de l'objecte i, especialment, si volem interrogar l'objecte, l'hem d'entendre en el seu voltant, no? En el seu context, en una casa. L'objecte té sentit quan el podem interpretar en un espai, no? Per això nosaltres, els arqueòlegs, sempre fem feina entorn a dues constants, que una és el temps i l'altra és l'espai. En el temps, nosaltres el que fem és intentar anar a saber de quin període podria ser aquest objecte. Ja hi ha moltes mètodes d'Esterboni 14 i de més, no? Més científics, més moderns, per anar allò. I després tindríem el que nosaltres denominem unitats estratigràfiques, que ho explicaré molt breument, no? Que seria com si féssim, ja parlant de cuina, un pastís, d'acord? I nosaltres sabem que primer va a la base i després li vas posant les capes de xocolata i un revestiment. Doncs nosaltres funcionem igual, no? En el final, la geologia o la terra és com si fos el tall d'aquest pastís i sabem que el que hi ha més a baix normalment s'alça el més antic i el que hi ha més a dalt és el més modern. Això ja veiem que en les pel·lícules d'en Indiana i en Tadeo no se toca massa.
8: No se toca massa, però ara me feies pensar que si, per exemple, passeges per Roma, te n'adones quan la ciutat antiga era molt més baixa que la ciutat moderna, no?
14: Sí, ara pensem més fora, que va ser quan jo crec que vaig anar quan començava la carrera, i és això, no? Que vas fora com, uau, no? Està super...
8: Mora avall, no? Sí. Sí, que són totes aquestes capes que deies. I a mi sempre m'ha cridat l'atenció també en les excavacions arqueològiques que se fan, aquí n'hi ha moltes en aquestes illes i molt importants, com passen els anys per damunt de l'excavació. Vull dir, diuen els closos de Can Gallar, no sé quant de temps pot fer que, o Polèntia, no? Que en fa tants i tants anys, no? I sempre jo pensava, això per què és tan lent? Per què és tan lent?
14: Clar, és lent, perquè les coses que... les preguntes que tenim duen feina també, clar. I com que ens interessa no només l'objecte, sinó el context, nosaltres hem d'anar molt poquet a poquet. I aquesta altra qüestió que és l'espai, no? Nosaltres, quan tenim una estructura, quan que no sabem si és una casa, pues no és una casa com les que coneixem avui en dia, com que nostra no està... sí, no? Però no està totalment separada i de més. Nosaltres ens hem d'inventar un poquet d'aquest espai, no? Que a vegades sempre en sistemes de quadrícula, i ara que ha avançat tant, sempre en el que se denominen sistemes d'informació geogràfica. Llavors, nosaltres anem com a coordenant els materials en l'espai per saber exactament de on venen, que és el que ens interessa, no? Com a què respon que una cosa estigui on estigui, no? Que ja ha passat perquè estigui allà. I clar, tot això és molt lent. En el final has d'anar llevant la terra, has d'anar en cura, has d'anar documentant, en el final és després documentació, sí, clar, i són molt ràpids perquè no els importa el seu context, no?, dels objectes. Però nosaltres hem de comentar, doncs això, no?, el temps, l'espai, i això du molta feina.
8: Sí, i quan pensam en una excavació, en una campanya, hem d'entendre tot això que mos diu una Nina. No només és trobar, no només és fer la feina de camp, sinó tota la feina que hi ha darrere. També hi ha molta feina de laboratori. Tu també te podem imaginar amb un microscopi?
14: Sí. Jo faig feina amb microscopi, principalment, i també hi ha molta feina darrere. Primer, perquè això, anar recuperant mostres que siguin suficients per després, per exemple, si fem un estudi espaiat d'un determinat lloc, una casa, com podria ser, ara demanem molt d'anys per poder arribar a tots els nivells que t'interessen d'ús. I una vegada tens això, selecciones les mostres perquè aquesta ve d'una llar de foc, aquesta està més a prop d'aquesta ceràmica i aquesta està aquí i això ens servirà per comparar amb l'altre, no? I tens un bon recull de mostres. Clar, després tot això, si volen recuperar aquests microrestes que dèiem, clar, això t'ho ve en pack, t'ho ve tot mesclat, t'ho ve en els fitòlits, amb el material orgànic, amb la ceràmica, amb la pedra, amb tot, no? Per tant, nosaltres, una vegada que estem en el laboratori, hem de fer uns certs processos químics en els quals intentem eliminar tot allò que no ens interessa, per després poder agafar aquesta suspensió, que se converteix en un líquid, l'emplaçam a una làmina i ja mos poden posar en el microscopi mirar aquestes formes diverses de cèl·lules de planta i poder identificar-les.
8: Quan estudiaves història, t'haguessis imaginat mai davant un microscopi?
14: No, per res del món, per res del món. De fet, ara que parlàvem de l'enarqueologia aquests dies enrere i de més, jo, el meu director de tesi, que és també company amb el que hem anat allà a Sri Lanka, m'explicava l'assignatura d'enarqueologia. I l'altre dia ho pensava, dic, ostres, jo no m'imaginava que el que m'estien explicant un dia a classe jo ho arribaria a fer, no? I amb un microscopi encara manco. Deia, ui, jo això no ho sabré fer, impossible. Al final te vas formant i tot va sortint si hi ha llanes.
8: Que bo. I escolta, ja que parlem d'aquests arqueòlegs que no han de ser, no?, com en Tadeu i en Indiana, encara que, mira, mentre despertin també vocacions en sa gent, no? També és una bona cosa, i amb els joves.
14: Sí, jo crec que men, són bones pel·lícules per passar l'estona i, a part, te serveixen també per això, no?, per fer crítica. Sí. En el final és com el que parlàvem de l'altre dia de la Casa dels Esperits, que quan reflexiones i observes aquestes produccions, te connecten moltíssim també amb els contextos en els quals se produeixen, qui està darrere, quins interessos hi ha, o com és, te xerren al final de la nostra societat, no? Mm. Clar, que totes les pel·lícules giren entorn un objecte luxós, exòtic i de més, però, per exemple, se m'ha de molt dir que està en el jaciment no sigui un objecte vàlid perquè en Indiana Jones l'hagi de rescatar, t'està dient molt també de com som nosaltres.
8: Ja, ja. Sí. I per això també és superimportant la divulgació, també és molt important investigar i contar-ho i explicar-ho, com fa avui en nosaltres aquesta setmana Nina Laming, de tot el que estàs estudiant. Ara quant de temps dus en la tesi?
14: Ara estic en el tercer any i començaré el quart en el novembre.
8: I són quatre? Quatre anys?
14: Són quatre
8: anys. D'aquests tres anys de feina minuciosa, entens per poder investigar, que això també és una meravella, que mos podries contar, que diguis, ei, oients, he descobert això, d'això podria escriure.
14: Bé, ara faré com un pot d'espoider i espero que no passi res per contar això, no? Però sí que està fent feina amb un article que el tenc enviat ja per revista i espero que vagi bé i me'n publiquin, no? Però hem estudiat com és l'espai domèstic, quin tipus d'activitats se poden desenvolupar i de més, no? I bé, el que hem pogut veure és que és un espai, és justament la naveta 2 també de Closos de Can Gaià, que té una ocupació molt llarga en el temps, no? Des de l'edat del bronze fins a més a manco ben entrada l'edat del ferro. I me conecta també un poc el de l'Unisar de l'Allende, no? Que veiem com una ocupació molt llarga d'un espai, l'espai canvia perquè canvia el seu context social, no? I és un objecte d'estudi molt interessant també per respondre més preguntes de què està passant, no?, en aquell moment, amb aquests canvis socials, culturals, com succeeixen en el si d'una casa. Llavors, ara estic amb això.
8: M'encanta. I doncs crec que no hi ha millor moment ni millor escenari. Mos has deixat a punt de caramelo per parlar de la recepta. Sí. Això serà de mal. Ja la tens pensada, eh?
14: La tinc pensada.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: a IB3 Ràdio entre avui i demà.
1: IB3 Ràdio és coneixement.
2: En el corazón de Palma, en la calle de San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe por qué en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-834-275.
3: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
8: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
7: Som una ràdio.
8: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
9: Aquest programa de ràdio legendari.
10: És un factor.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
11: Setmana de converses polisèmiques, fetes a trossets, amb les 5 persones que mos acompanyen. Toca el llibre, vaig a fer spoiler.
12: Com se llama, amico mio? Mi ascolti bene, Pedro. Lei deve essere fiero di pubblicare in esclusiva l'articolo del dottor Pereira. Mi stupisce...

combinació d'elements de diversos estils, idees o possibilitats. Eclàctic. Tots els estils a IB3 Ràdio. Amb Ferran Pereira.

Què tal? Benvingudes i benvinguts, com esteu? Això és l'Eclèctic, les sessions musicals que t'acompanyen de dilluns a dijous a partir de les 11 del vespre i fins a mitjanit. Sempre en registres musicals distints, obrint el ventall estilístic per a gaudir de totes aquestes músiques per les que val la pena trencar el silenci. Ahir, en el programa que dedicàvem a Carly Simon, vos parlava de la gran quantitat de reedicions que en aquests darrers temps han anat apareixent al mercat discogràfic. I avui en tornarem a tenir una altra. És la forma de tornar a fer visible uns treballs realment interessants, si no imprescindibles, de la història de la música. Avui, Once Again, de Barclay James Hart.

Once Again va ser el segon àlbum de la banda de rock i rock progressiu amb influències també de la música clàssica procedent del Regne Unit, Barclay James Harvest. Es publicà originalment el 5 de febrer del 1971 i aquest any passat se n'ha fet una reedició. Fa una estona encetàvem el programa en She Said, un dels temes més simfònics i èpics de l'àlbum. I ara acabem de sentir Happy Old World i Song for Dink. Seguim a la música de Galadriel, el caràcter més intimista i melòdic d'aquest disc.

0: Tots els estils a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és diversió.
2: Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
3: Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
4: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Once Again, de Barclay James Harvest, avui a la sessió de l'Eclèctic. Un àlbum originalment amb 8 temes, els que se n'hi afegiren 5 més a la reedició i remasterització, que alguns d'ells repetits amb una mescla quadrofònica. Hem recuperat l'Eclèctic amb Mockingbird. Ara seguirem amb dos temes de forma consecutiva, Vanessa Simon i Ball and Shine.

A començaments dels anys 60 del segle passat, els membres de Barclay James Harvest s'iniciaven musicalment en grups de rhythm and blues fins que el 1966 decidiren formar aquesta banda i per escollir el nom, ja que no ho tenien gens clar, posaren diversos papers dins un capell i en tragueren trossos. El resultat, ja el sabeu, va ser Barclay James Harvest. El 1967 començaren el seu itinerari professional i tres anys després editaren el seu primer àlbum de títol homònim. El segon, el 1971, és el que avui ens acompanya i del que ara sonarà Lady Love.

0: Tots els sons i ressons de la música a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira. IB3 Ràdio és cultura.
1: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
2: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

0: de Sant Simmada. Clar, quant de punt duim?
1: Ara duim 37.
0: 37 punts, que està molt bé. I ara, per fer aquesta gran remuntada, per sumar molt de punts, tenim una següent prova, que és ja la decisiva.
2: Amb la paraula a la boca.
0: Juguem amb en Pere Ferrer i na Victòria Kingles. Ara, en aquesta prova, tindreu un minut, per enumerar paraules relacionades amb la uva.
3: Ara elegirem a l'atzar quines paraules jugueu. Vos pot tocar mal noms, topònim, nom de carrers, personatges de poble, nom de comerços o llinatges. Ara veurem.
0: A veure.
3: Ben que toca.
4: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Noms de carrers.
0: Ui, anant bé, eh?
3: Pel dir de Sauva i tots els llogarets, eh?
0: Sí, de carrers.
3: Sí, n'hi ha, n'hi ha.
5: Que en tenim un parom.
0: Un parom.
3: Així com va sortir. Teniu un minut, no
0: ho diem. Com és millor. Au, idò. Tens?
5: Sant Llorenç.
6: Carrer de Cirés.
5: Jaume Estorric.
6: Sa Font.
5: Sa Plaça.
6: El Racó.
5: Alfons 13. Germana Sastre Font. Sol i Baret. Carrer de la Noblesa.
6: Placeta de Valella.
5: Carrer de Cris Rei. Es recolen dir-nos de...
6: Sí.
5: Carretera de Lluc. Els Fornassos.
0: Què més?
1: De Llogaret.
5: Carrer de Racós, carrer de Sa Llum.
6: Carrer de Sa Llum.
5: Carrer dels Àngels, carrer de les Escoles. Placeta de l'Iglesi. Pla de la Font.
0: Molt bé.
1: Genial.
0: Jo n'he comptat...
5: Hauria d'haver estudiat més.
0: 21?
6: Jo, 20? Carrers.
3: Jo n'he comptat 19 perquè un l'han repetit.
0: Un l'han repetit, sí.
1: Sí, un l'han repetit, és vera.
0: Ho dic el nostre?
6: Sí, és vera.
3: Quant de punts tenen, ara?
0: N'afegim de 9.
1: N'afegim de 9, en duen 37, per tant, la puntuació final és... 56 punts.
0: 56 punts.
3: Jo crec que li podem afegir el 5 punt de Sant Simada.
1: El 5 punt de Sant Simada.
3: Perquè no se'n vagin tristos.
0: Aquesta encimada que ara se serà, abans de tastar-la, clar, una vegada hagi acabat el concurs ja no en podrem afegir. No sé si l'hauríem de tastar ara, ja.
5: Tastar-la i si és bona, n'afegiu 20.
3: No, 20, no. Vos posareu quasi primers.
0: Eh? Màxim, aquests 5
5: punts. Per por no m'hi pos.
0: Màxim. Però, clar, i no és un suborn, això.
5: No, per suposar que no. És una mostra.
0: Exacte, és una mostra d'agraïment.
3: Igualment, sí, vos hem afegit 5 punts per encimada, perquè això de tenir postres després de dinar a les 3 del migdia...
6: S'agraeix,
5: eh? Els pobles que venguin a partir d'ara ja ho saben.
1: Sí, clar, sí. És que és la primera vegada que mos fan un present. És que...
0: Ho està parlant
5: sèrio.
0: Precedent, ara.
5: Jo no vull dir res dels altres pobles, però no. Són poca vergonya.
0: Tothom ve amb embuides.
5: Quin desastre.
0: Ve amb embuides tothom i se'n va en punts.
3: Exacte.
0: Pere Ferrer, Victòria Kingles, moltes gràcies per haver representat tan bé el poble de Sa Uva. Ara arribareu a festes i tot serà un... Mamballetes, no?
5: Estic ben convidat.
1: Que vos espera dilluns, també.
5: Mos espera missa, mos espera un refresc, un homenatge a la gent gran i, sobretot, el vespre a veure les grupaceres de muntanya.
6: A més, en el parc, per mi és on hi ha les millors vistes, està fresquet,
5: sí.
6: A més.
5: Està fresquet.
1: Ah, sí? Sí.
6: Això vos ha de convidar a venir.
5: Sí, sí.
0: I fins quan estareu de festes?
6: Pues dia 11 acaben.
5: Dia 11 acaben, però ja estem enganxats en ses de Caimari. Encara ses de Caimari i ses de Moscari.
1: De ses millors rebeldes de ses Balears,
0: eh? Au, idò. Bon dia. Festa Sauva. Pere Ferrer, Victòria Kingles, moltes gràcies.
1: Gràcies.
7: A vosaltres. IB3 Ràdio, formació. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
8: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
9: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
10: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
8: Sí.
7: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
8: Ets ambidestro.
11: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
12: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
13: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
12: Una mica més mala va.

0: sí. Podríem dir.
1: Font de misteris.
2: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
3: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.

0: Heu de saber que avui s'ha inaugurat a Palma l'exposició Matèria i Ànima, una col·laboració entre l'Estudi de Llum i la Fundació Deixalles.
1: Tèntol, en Celestí Oliver.
0: I d'ahir començam ja la segona hora de Tèntol, un programa que fins ara ha jugat amb el poble de Sauva i ha fet molt bona puntuació, molt bon paper. Canvi, ens han deixat una encimada.
2: Molt bon paper, anava
3: ja
2: a dir,
3: per
2: el dolçet, sí, que m'hauran dut.
0: Dolçet,
3: Encara no ho han tastat, però és que jo m'ho fa un...
2: Bé, mira, sí, jo m'estava enganyant una olor d'overcock, sí, sí, sí, perquè sí, no ho han dit, que a més és d'overcock.
0: Sí. Clar, és que tenim xerrera, i ara encara ens queden dues hores de xerrar. No sé quan podrem pegar una mossegada.
3: En qualsevol moment.
0: Sentireu que roguem un poc, perquè, clar, és que aquesta encimada...
3: És que fa menjera, no? No la poden tenir aquí davant. Sí.
2: Allà de tenir teada i tot, amb el trinxet d'en Pere i...
0: Que tot sigui dit, no fem una convidada, però han quedat molt bé, eh? És a dir, és el primer poble que ve en aquesta batussa i mos d'una encimada.
2: Bé, fem una convidada
0: Tèntol
2: a la redacció. Qui vulgui tastar l'encimada de Sauva, que agafi un trosset. Ara que venguin els
0: pescants.
3: Primer ho han d'estar
0: d'altres, que hi hagi un embòs dins el passadís per arribar a l'estudi de Divetres i quedi...
2: Bé, no tornar primer, això ja vos ho dic clar, perquè no
0: hem fet la feina. Bueno, aquí també se la mira és en Miguel Soler, perquè ara el tenim al control tècnic, que ha fet aquest relleu en Facundo Tenaglia. Miguel Soler, moltes gràcies per incorporar-te en aquestes dues hores de Tèntol. I ara ha arribat el moment, després de jugar, de conèixer la notícia que tractam avui.

0: Maria Pons, Miquel Junc, que és encimada, que espera.
1: Encara se li va. És que no, no sé com ho farem en això.
2: Va pegar gana.
0: Sí. Bé, n'han donat dos trossets, eh? Ja.
1: Clar,
0: però no tastin. Bueno, avui la notícia del dia ens du a parlar d'aquesta exposició que vos dèiem, Matèria Ànima, realitzada per l'estudi de llum en col·laboració amb la Fundació Deixalles.

0: Ja, si avui vos convidam a conèixer més coses sobre una exposició fotogràfica que s'ha inaugurat avui mateix a la Fundació de Xalles, titulada Materia Ànima i realitzada per l'Estudi de Llum.
1: Materia Ànima és la proposta fotogràfica que l'Estudi de Llum ha creat per celebrar el 40 aniversari del naixement de la Fundació de Xalles i cerquen donar visibilitat a través de retrats a les persones que s'encarreguen de fer renéixer els materials.

0: I de sentíem en Xema i després d'entrar dins l'estudi de Llum volen saber més coses d'aquesta exposició que inauguren avui en col·laboració amb la Fundació Deixalles. I és per això que ara saludem a Cati Orrac. Cati, com estàs?
1: Hola, molt bé. Encantada d'estar aquí amb vosaltres.
0: Contents que això, de saludar-te i tenir-te aquí ara atent. El que coneixíeu de fa temps la Fundació Deixalles. Com comença aquesta col·laboració i què en destacau d'aquesta fundació?
1: Sí, jo conec la Fundació Deixalles. En Xema i jo no ens dedicam professionalment en el sentit que ens guanyem la vida en la fotografia, més com que ho fóim així en pla col·laboratiu, seria molt difícil. Jo faig feina a hotels, a recursos humans, i he col·laborat durant, jo crec que tota la meva vida professional, en Deixalles, mitjançant la contractació d'usuaris. I a través d'una persona que conec des de tots aquests anys enrere, me va explicar que cercaven una fotògrafa per fer aquest projecte, no? Per recolzar un poc el 40 aniversari de la Fundació Deixalles. I me va posar en contacte amb en Pau de Comunicació i a través d'en Pau va començar a dissenyar amb en Xema, també conjuntament, també que volien, quin era el seu objectiu, que podíem aportar nosaltres i un poc a planificar després la trobada amb els usuaris i usuàries que poguessin participar, que volguessin participar i fer de models. I així va ser.
2: I una vegada vos contacten, vosaltres heu de dissenyar els projectes, m'ho has explicat, com és dissenyar un projecte d'aquesta magnitud, un projecte que retrati les persones que fan feina a un lloc?
1: Sí, jo me vaig saure amb el tema i li vaig presentar en Pau la nostra proposta, vàrem dissenyar el concepte de matèria ànima, perquè vàrem entendre que la Fundació Deixalles té dues vertents diferents. Per una banda, fa una tasca increïble amb el tema de reciclatge, el tema de donar una nova vida a materials, roba, juguetes, mobles, mil coses que acabarien en els fems i li dona una nova vida i un caire social. I després, per l'altra banda, té les persones. Per tant, en diem matèria i ànimes. A part de les persones, és gent que està en risc de no trobar feina, amb vulnerabilitat, i tenen allà l'opció de primer treballar allà, conèixer com insertar-se en el món laboral, i per tant, té aquests dos caires que trobaven que el projecte havia d'anar enfocat de les dues maneres. I li varen presentar a en Pau l'idea de que fessin les fotos, els retrats a les persones en el seu lloc de feina amb els materials que manipulaven. I aquesta va ser la nostra proposta. Després va anar fluint un poc més perquè un cop allà, quan veus l'espai que has de fotografiar, és diferent de l'estudi. L'estudi, jo avui ho contava, l'estudi quedes amb una modelo, amb un model i li dius... Vale, has de venir pentinada així, has de dur un vestit vermell i t'has de posar unes sabates de tacó i farem això i farem l'altre. Allà treballes amb el que hi ha. Mm-hmm. Treballes amb l'espai que hi ha. Els llums sí que és vera que vaig dur il·luminació meva. No podia treballar també en llum natural, però per si cas jo ja me vaig dur els equips, els flashos. I van treballar amb les persones que hi havia allà. Van xerrar, van fer unes riadetes, que se mollassin... Varen cercar objectes que tenien en el seu voltant, que estiguessin allà, que estiguessin manipulant en aquell moment. Hi havia una lota que en roba, seleccionant roba, veient si estava en condicions, fervorament si se podia vendre, la separaven, si tenia marca o no. Hi havia una altra lota que estaven juguetes, hi havia bolles de jugar, hi havia moltes coses i anaven jugant. Li vaig donar prioritat en aquell moment en el color. Jo ho explico perquè en el moment de fer les fotos la nau és grisa, l'uniformitat era molt grisa, tot era com molt grisós. Mm. I en aquell moment van seleccionar objectes que donessin vida a través del color. I crec que és un poc el que crida més atenció d'aquestes imatges, a part de les persones que apareixen i la seva mirada.
0: Mm. Quines imatges, mirades destacaries? Per exemple, quina és la que t'acorpa més de tota aquesta exposició?
1: Me seria molt difícil triar. Me seria molt difícil
0: per posar un exemple representatiu.
1: Sí que és vera que hi ha una lota nigeriana que surt a dues de les fotografies que tenia una energia, transmetia una energia... Era molt fàcil, ho feia molt fàcil. Hi havia altra gent que també té la seva gràcia, perquè n'hi ha un altre senyor que s'asseu al sofà i que tenia una mirada giocondiana, una riada giocondiana, no? Era un poc com que no sabia si riure, si està sèria, i també té la seva gràcia. Però bé, hi havia un poc de tot, i a més tots eren voluntaris, per tant ja se prestaven per estar davant la càmera, però després d'aquest grup hi havia gent que la veia que se creixia davant la càmera. I va estar molt bé, la veritat. Va ser un projecte molt interessant a nivell personal, de xerrar amb aquestes persones, de veure com se'n desfan allà de dins, la seva il·lusió de posar-se davant d'una càmera, que no estan avasats a la millor que hi vagi qualcú i els hi faci fotos, la il·lusió avui a l'exposició de que hi fossin, i de fer una foto de la seva foto, ha estat també molt, molt guapo.
2: Perquè, clar, mateix els treballadors de deixalles, els protagonistes d'aquesta exposició, avui han vengut a l'estrena de la inauguració de l'exposició, no?
1: Exacte, eren allà, la majoria eren allà, a lo millor qualcun ja no està des de que se varen fer les imatges, però bé, ja, hi havia la majoria d'ells mirant les seves fotos, ja els explicava i res, han pogut tornar a compartir després d'un mes que se varen fer les fotografies, han pogut compartir aquest moment i de que te diguin, ai, que guapo, que no sé, m'agrada, i és molt xulo també això a nivell personal, al final ho fas perquè els vols mostrar a través dels teus ulls i vols que també ells se sentin identificats i els agradi el resultat.
0: Clar, s'ha inaugurat avui i fins quan se podrà veure i si llavors tenim entès que serà itinerant.
1: Exacte, no m'han concretat encara els plaços exactes, de moment està a Palma. Sí que esperen fer un recorregut, crec que el següent destí serà a Manacor, però ens aniran informant, suposo, a través de xarxes, de... un poc als distints llocs, ahir que aviat hi haurà un nou centre, i supos que quan inaugurin el nou centre també hi serà, i anirà un poc circulant. Ja li he posat rodetes, van dissenyar també l'estructura de fusta, i el taller de fusteria molts el va preparar, jo li vull agrair moltíssim a Pau de Bo, que va participar de forma activa en tot el procés, no només presentant-me i seleccionant els models i els models, sinó també de forma activa a l'hora de dir mira, pues aquesta fusta, tal, i posarem això, i aquí vam anar per allà dintre el cant, reciclant els materials, una corda, i penjarem una corda i en la corda unes gafes de roba i posarem les fotos, i vam anar un poc creant també com volien que fos a nivell expositiu, perquè també a través de l'estudi de llum han fet comissariat en l'Ajuntament de l'Aró, fotografies d'una altra persona que han reeditat i han dissenyat una estructura circular de pallasso. I bé, hem fet també altres projectes, però el que m'agrada de veure és fer totes les fotos i dissenyar tots els conceptes positius, també si se pot. I ha estat molt xulo. La veritat és que ha estat un projecte que tothom ha col·laborat i ha fluït molt bé.
0: Clar, en Pau de Bon, que per qui no ho sàpiga, cantant d'Antoni Font, que fa feina a deixalles, per qui no ho sàpiga.
1: Correcte, de la part de comunicació i a part s'ha implicat moltíssim en els projectes, no sé això que només t'he dit, ara fer això i això. No, al revés, s'ha implicat, recollida de fotos, quedam, que t'agrada així, te manda una foto, com ho veus, que trobes a l'expositor, el feim més ample, de forma molt proactiva.
2: I bé, expliqueu que vosaltres també voleu anar més enllà d'allò que els ulls veuen. Com aconseguiu captar emocions, per exemple, a través d'una càmera? És fàcil? O heu de fer coses, heu de xerrar amb aquestes persones abans perquè expressin unes emocions o unes altres?
1: En càmera i sense càmera, al final és un tema de connexió. És a veure que la lletra més atensa un poc davant la càmera i necessites que de tot una se n'oblidi un poc. En el final és un poc com la gent s'opa davant la càmera. Jo treballo moltíssim a nivell personal la fotografia emocional i l'autorretrat emocional, però jo és terapèutic, és una forma d'expressar i treballar les emocions. Tinc la gran sort que col·laboro amb un grup de teatre, de companys, que tots formen part del món del teatre. Amb ells estan treballant moltíssim les emocions a nivell escènic, és senzill, és relativament senzill, perquè és molt fàcil que se connectin amb una situació personal i que això sigui més fàcil captar-ho. Hi ha d'haver veritat, tant en el teatre com davant a una fotografia, hi ha d'haver veritat. Xerrant d'un altre tipus de foto, no xerrant de la foto de postureo a Instagram o de la foto, que també és vàlida i superxula. Però aquí xerram un poc de contar qualque cosa. Que contam aquí? Que contam que hi hagi emoció, que hi hagi alegria, que hi hagi, pot haver connexió amb pena. Jo recordo una lota amb una rosa groga que li recordava sa mare que no era i que cultivava roses grogues i es va connectar. Hi ha unes fotos molt emocionals d'ella connectada en aquest moment amb sa mare. Hi ha coses molt personals que se poden viure, hi ha coses que potser són més creatives, una altra companya de teatre duia un pop de Montescap i li feia fotos en el pop de Montescap, i jo era una metàfora de quan tens aquestes rumiacions que no te fugen i que no te'ls pot treure i te com a xuclen el cervell, i en el final es crea d'aquesta manera, a vegades amb metàfores visuals, a vegades simplement amb una emoció que se transmeti, que realment sigui real i que tu en aquell moment tens la gran sort d'estar allà davant amb la càmera en la mà, la bateria, tot, clic, i la pots captar.
2: És que un simple retrat pot explicar moltíssimes coses, o no, Cati?
0: Clar,
2: ja sigui només la cara d'aquesta persona, però també elements que hi surten.
1: La cara, les mans.
2: Sí, sí. Exacte.
1: D'esquena, jo tinc fotos que no se me reconeix i són d'autorretrat.
0: Clar, poden significar tantes coses, coses que a priori podries dir que són insignificants o que no poden aportar molt de sentiments.
1: I després hi ha, igual que passa amb el teatre, després hi ha l'observador que ho passa pel seu filtre personal.
2: Cada un interpreta allò que vol.
1: I quan tu ho observes, l'autor ha volgut contar una cosa i aquell ho passa pel seu filtre personal, les seves vivències, les seves emocions, el seu trull, el seu cacau mental, i interpreta una altra cosa, la millor completament diferent. I això és molt xulo, perquè ja hi ha una veritat i després hi ha la veritat de cada un.
0: Clar, segons les experiències de vida de cada un, sí.
1: Correcte, així va la vida.
0: Molt bé, idò, molt bona iniciativa aquesta que heu fet des de l'estudi de Llum en col·laboració amb la Fundació Deixalles per celebrar aquests 40 anys de la Fundació. Molt bona feina.
1: Moltes gràcies.
0: Cati, a tots dos i a tot l'equip per aquesta exploració materiànima en què se materialitza això, l'ànima, l'expressió de les persones, i que se pot veure ja des d'avui a Palma, cada dia. Quins horaris té?
1: Sí, quan està a tenda, quan visitin la tenda, veuran que hi ha l'exposició allà.
0: Molt bé. I Cati, moltes gràcies per aquesta estona.
1: Moltes gràcies a vosaltres, gràcies per deixar-nos participar també i contar la nostra història. Estic molt agraïts, ha estat un dia de molt d'agraïments, tant a deixalles que s'han portat molt bé en tot el procés, i a tota la gent que ha participat. Gràcies
0: a tots. L'agraïment és el nostre i enhorabona, Cati Orrach. Gràcies per passar aquests minuts per Tèntol.
1: Un gust.
0: Igualment.

0: Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: IB3 Ràdio és investigació.
2: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir-no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i havia de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
1: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
0: La subjectiu amb Eugènia Sampedro.
3: I quan són les 4 i mitja, saludant ja a Eugènia Sampedro, com està, Eugènia?
4: Molt bé, vosaltres?
3: T'esperàvem, eh?
4: Sí, eh?
3: Sí, aquesta setmana t'esperàvem.
4: Home. Ah, ja, clar, és veritat.
5: I tant.
3: Sí, sí, ressaca, ressaca, ressaca d'aquestes jornades maratonianes de l'Atlàntida.
4: Sí, ha estat molt intens. De fet, ara mateix m'estic notant com sui, encara me tremola.
5: Tremolodat, que se diu, eh?
3: Però, clar, de quantes pel·lícules has vist?
4: Bé,
3: pel·lícules,
4: no
3: sí.
4: Moltes. Jo no crec moltes. Que en total com... Bueno, mem, si comptes els curts, jo crec que unes 20.
3: Unes 20, de 20, més d'un centenar de pel·lícules que hi havia.
4: Sí,
5: clar, també hi ha moltes que se projecten a l'hora, a diferents llocs,
3: ja
5: tampoc no mos poden xapar en dos.
3: 20
5: ja.
3: En una setmana.
4: Sí.
3: Ja
4: sí, en una setmana, sí. Sí, sí, sí, sí.
3: Està bé.
5: Home.
4: Inclús a la millor un poc més, perquè vaig veure molt de curts.
3: Clar.
4: Però bueno, molt bé.
5: Sí, ho digereixes fàcil, perquè Ventura arriba a un punt que ja després dius tanta informació...
4: No, total. O sigui, jo si no fos per una aplicació que tinc en el mòbil que li recomana a tota persona cinèfila que se diu Letterboxd, acabem de... no sabria què he vist. O sigui, a mi aquesta aplicació, hi ha una de llibres també, m'ha servit molt com per saber què he vist, què han vist les meves amigues, com han puntuat les pel·lícules les meves amigues...
3: Però perquè tu ho poses, perquè ho detecta...
4: No, és com un diari. O sigui, tu registres totes les pel·lícules que veus. I està molt bé perquè sí, perquè t'enteres, doncs, no sé, el que estan veient tothom ara mateix, no?
3: Clar, però és que l'Atlàntida és un festival. Però com un festival de música també arriba a un punt que perds el fil. Si hi ha moltes actuacions, molts grups, no?
4: Sí, sobretot el que deia...
3: Aquesta saturació fa que perdes una mica...
4: Sí, completament. I que moltes coses se solapen. Jo hi ha moltes coses que m'he perdut, però per sort crec que ara hi ha molta pel·lícula que s'ha passat durant el festival a la plataforma Filmin.
3: Quina ha estat la teva preferida? I quina, perquè mos feia recomanacions, no t'ha acabat de satisfer...
5: Se top i se flop.
3: ...en expectatives. D'aquelles que te feien més ganes i llavors no t'ha acabat d'agradar.
4: Sí. Bueno, hi ha una... que no me la llep des cap, i és vera que en el seu moment no vaig sortir molt contenta, perquè tant la idea com la trama com el tràiler i tot el que havia jo vist era espectacular i un tipus de cinema que a mi m'agrada molt, però és vera que quan la vaig veure vaig sortir un poc descontenta perquè vaig trobar que hi havia algunes coses que se podrien haver executat d'una altra manera. Però és vera que et sé que més pens. Per tant, supos que...
3: Que vol dir molt. Això.
4: Sí. I aquesta és Mala Bèstia, de Bàrbara Ferrer. Que
3: La Bèstia.
5: Que li van donar un premi, de fet.
4: Sí. El premi Agustí Villaronga, sí. És una tia que a mi personalment m'agrada molt. Ha dirigit videoclips com d'Anna Rosalia, Anna Maya i tal. I la pel·lícula té una factura brutal. La idea, la premissa està molt bé, però segueix pensant que algunes coses crec que són de muntatge, i perquè jo sóc molt exigent, però que jo ho hagués fet d'una altra manera. Però tot i així és vera que...
3: No t'acaben de convèncer, no?
4: Sí, però tot i així crec que és una molt bona òpera prima, i tant.
3: I aquella que no t'ha acabat de fer, si n'hi ha cap? Que hi anaves amb moltes ganes i...
4: Sí, és que ara mateix no m'estic recordant de res. També penso molt en Berserker, en Berserker Querido, i... I vos he de dir que no m'ha fascinat.
5: Ai, no m'ho diguis res, que jo he d'anar dia 26 a Cine Ciutat, que fan es col·loqui... Sí, però jo no vaig quedar, però estava agotada. I crec que no tenia que dir-ho tampoc.
4: Ja.
5: Però vaig dir, bé, ja la veuré en el cinema, tranquil·la, m'ha pegat una dutxa, perquè molta calor, vaig passar amb nervis i...
4: Sí, va ser terrible.
5: Però, clar, jo tinc moltes expectatives, Eugènia.
4: Sí, a mi...
3: No t'ha fascinat, tio.
4: Jo avui la venc a comentar...
3: Això que anava a dir, avui la comentam.
4: Sí, sí, no farem cap spoiler.
5: Gràcies.
4: A veure, m'ha agradat molt, però és veritat que quan va acabar la projecció estàvem allà unes quantes amigues i amics i va haver una frase que varen dir que també m'ha perseguit aquests dies i és que ets la pitjor pel·lícula d'en Sorogoyen, però la millor de lo que s'està fent fins ara de cinema espanyol.
3: Ui.
5: Ah, sí mateix. Ben Sorogoyen tampoc en té tantes de pel·lícules, no?, per comparar.
4: Bueno, en té bastantes,
5: Sí?
4: Sí.
3: I tu estàs d'acord? Que et sap pitjor,
4: sí,
3: d'en Sorogoyen.
4: Sí. Sona fatal, la frase, perquè pitjor és una paraula terrible. Però
3: I de ses que... promoció, també, a banda que s'estreni.
4: Sí, de ses que ella ha fet, no ets la que més m'agradi. Mm. Però, bueno, que està beníssima, de veres.
3: Quina ets la que més t'agrada, d'en Sorogoyen?
4: Hi ha una que crec que és la primera que va fer, que se diu Estocolmo, que m'agrada molt. Crec que és com un cinema molt d'autor i està molt bé, la veritat. Després, bueno, la seva sèrie, la sèrie que va fer la darrera, de les meves sèries preferides, Los Años Nuevos, m'ha encantat. No te va agradar?
5: Jo la vaig veure fa relativament poc
4: sí.
5: I bé, crec que els actors ho fan beníssim i que la proposta està molt guai i tal, però bé, això ja és una opinió personal que jo, al final, no me va agradar.
4: Ah, al final.
3: Al final.
4: Ja.
5: Però per la resta m'enganxava, o sigui, crec que la vaig veure amb una hora baixa.
4: Ja.
5: Mira què te dic.
4: A mi, no sé per què, les pel·lícules que tenen a veure amb Amor, Desamor, me marquen molt. I amb aquesta ho vaig passar molt malament. I a més
3: va... Amor i Desamor.
5: Era molt intensa aquesta història, també.
3: Aquesta mescla, sí.
4: Sí, és molt intensa, de fet. Va ser graciós perquè durant l'Atlàntida, l'actor de Los Años Nuevos va venir a Cine Ciutat. I jo no podia aturar de mirar-lo i pensar, ostres, és que és molt difícil quan una cosa t'ha enganxat tant, com és aquest cas d'aquesta sèrie, a mi particularment, després veure l'actor, és com difícil per jo separar com a actor de persona,
5: però
4: saps?
5: Però tu eren, ara no sé què nom és la sèrie.
4: Sí, ara no me'n recordo. De ser un nom tampoc me'n recordo ara mateix.
5: Francesco, nom?
4: Sí, sí.
5: O alguna cosa així.
4: Sí.
5: I ella, divina també, que té un nom estrany.
4: Neiria del Río. Exacte. Sí. Pues Neiria del Río és una de les protagonistes de Mala Bèstia, la pel·lícula aquesta.
5: Sí?
4: Sí.
5: Ah.
4: Bueno, pues estava ja plantat i se movia igual que el seu personatge. Era molt estrany.
3: Era estrany.
4: Sí.
3: Bueno, però avui hem vengut a xerrar del Ser Querido, aquesta que passa per ser no de les millors d'en Sorogoyen, segons la crítica, o segons també ens has dit, però del millor que se fa actualment.
4: Ara mateix, de cinema espanyol, sí. Sí, sí, sí, sí.
3: Vinga.
4: Bueno, és una pel·lícula que triomfarà, de fet, si no m'equivoco, avui ha sortit ja la llista de pel·lícules que opten per ser les candidates de pel·lícules espanyoles per als Oscars, i si no m'equivoco, és. Per tant, és una bona pel·lícula.
5: Té el Manco unes estrelles que apunten maneres, una Vittoria Luengo, que ja va fer feina amb ell a Antidisturbios, que no sé si l'heu vist, però a mi me va agradar bastant. I qui més hi havia, Eugènia, que no me'n recordo.
4: La Vittoria Luengo, na Melina Matthews, en Daniel Arevalo, Javier Bardem. Sí.
5: Home, Javier Bardem hi pensava, sí.
4: I ja està. Bueno, així com de protagonistes. Sí, sí, sí. No, està molt bé, Lo que passa és que, bueno, si voleu ja...
5: Venga.
3: Sí, què en destacaries? A veure.
4: A mi hi ha una de les coses que fan que jo tingui aquest discurs de que crec que no és la seva millor pel·lícula i és que, sense que sigui culpa seva, per jo és molt, molt difícil no comparar-la amb Valor Sentimental.
5: Sí, estava esperant que ho diguessis perquè tu l'has vist.
4: Sí.
5: I te va agradar?
4: Valor Sentimental me va encantar.
5: Sí?
4: Sí. Tu l'has vista?
5: Jo la vaig veure. I per ventura m'havia fet una altra idea i no vaig arribar a connectar.
4: Sí.
5: I mira que podria extrapolar segons quines coses de la meva vida, però no sé. Mm. Per tant, pensava, menys si se'n Sorogoyen ho plantejo d'una altra manera.
4: Bueno, ventura, tu t'agrada aquesta d'en Sorogoyen? Jo vos he de dir que a mi el cinema d'en Joaquim Trier, que és el director de Valor Sentimental, me fascina. i me va encantar. Per tant, bueno, hi ha com una espècie d'anècdota que en Sorogoyen conta, i és que quan se va estrenar Valor Sentimental a Cannes, en Rodrigo Sorogoyen ja tenia aquesta idea escrita.
5: Exacte.
4: I se n'anava d'anar a Cannes i veure aquesta pel·lícula per veure si realment havia de tirar endavant amb aquesta idea o no, i ell va decidir que sí.
3: I la va tirar endavant.
5: Sí. Clar, és que és molt el mateix. No sé si hi ha molt coc a matís, però d'entrada l'argument és...
3: Clar, se li escapa de ses mans en Sorogoyen, en el sentit de que és una altra pel·lícula, però sí que n'era conscient.
4: Sí, és que és molt fort quan això passa.
5: Jolín.
4: Però, bueno, en el final se d'en Joaquim Trier, crec que a part dels personatges principals, que són el pare director i sa filla, que no ha tingut figura paterna, són personatges, però també hi ha un personatge molt interessant i no el veiem sovint, i és sa casa on ells creixen, diguéssim, sense el pare. En aquest cas sí que és na Victoria i en Javier Bardem, pare i filla, a saco, vull dir, és la seva història. I, bueno, vaig poder... Bueno, no sé com va passar, però vaig arribar a entrar a la roda de premsa que feien el dematí abans de la projecció en el Baluart, i eren tots allà, i també era na Margarida Mateu, que li va fer una pregunta superinteressant i que ja està arribant a tots els mitjans d'aquest sector del cinema, perquè li va demanar per Suportant el paradís, la pel·lícula d'Anna Marga Melià, que Sorogoyen va venir a la projecció, va venir a veure-la.
3: És a dir, que ha tingut efectes.
4: Sí, sí, sí. Bueno, sí, en Sorogoyen va dir unes paraules brutals sobre l'estat de Mallorca actual i sobre la importància de fer cinema des d'aquí i sobretot mostrant aquesta realitat. Però també, aprofitant que hi vaig anar, vos volia contar que, no és cap spoiler, però els primers 20 minuts de la pel·lícula en realitat estaven escrits com si fos una hora i mitja.
5: Ah.
4: Per tant, a nivell de muntatge és supercomplicat en el final treure lo bo i lo dolent. I en aquest cas crec que els primers 20 minuts són brutals, perquè estan, no sé, com a molt ben escrits, és un diàleg supernatural... i me va encantar.
5: O sigui, però això va ser arrel de que en Sorogoyen s'enterés de que la pel·lícula... Hi havia una pel·lícula prèvia que anava de lo mateix, o ja estava plantejat així? Perquè dius que si era una hora i són 20 minuts...
4: No. Supos que en el final, en el muntatge, bueno, tu tens pues, tot el que tu has rodat i has de ratear d'alguna manera, no? No sé si estava plantejada... Jo supos que sí, que se planteja, sobretot per com ell dirige, jo crec que planteja aquestes seqüències tan llargues de muntatge per deixar que l'actor i l'actriu entrin dins el set, relaxin, treguin lo millor de cada un i després d'ell ja podo jugar en el muntatge. Però, bueno, ja m'encontràs quan la vegis.
5: Ja no haurem de xerrar d'aquí un parell de setmanes.
4: Però, bueno, aquests 20 minuts a mi m'han semblat brutals.
3: Ja
4: bueno,
3: ho paga, no?
4: Sí.
3: Per aquests 20 minuts.
4: Sí, sí, sí. Sí. Després hi ha coses que també m'agraden molt, no sé si és perquè jo som molt cinèfila i també m'agrada fer cine, i és que mostren durant la pel·li molt de... escenes on estan rodant la pel·li, no? I això és guai perquè hi ha moltíssima gent que al final desconeix la dificultat de gravar un plano, no? I d'alguna manera pues, en Sorogoyen ho mostra i se veuen també els conflictes entre departaments i està molt bé.
5: Vicent Avin se diu, o algo així era, que vaig estudiar, és a dir, Cine dentro del cine, tenia un nom.
4: No coneixia aquesta...
5: Crec que se deia així.
4: Sí, sí,
5: de fet,
4: sí.
5: Vaig poder xerrar amb en Sorogoyen i li vaig dir, bé, mira, una història familiar...
3: Metacine, no?
5: Metacine. Li vaig dir cine dins del cine, perquè, clar, també jo vaig haver de fer preguntes a la catifa, però no havia vist la pel·lícula, que és un poc difícil saber el que li has de demanar. I bé, tots varen opinar un poc en la línia que lo important era la història d'un pare i una filla com a persones humanes, no? No de que res de que deliris de grandesa en aquest sentit.
4: Sí, sí, sí, sí, sí, exacte, ho retracta d'aquesta manera. Bueno, perquè ningú, no sé si hi ha algú que no ho sap, però estem xerrant de la pel·lícula El ser querido, d'en Sorogoyen, que dia 26 d'agost estrena la seva darrera obra, que és aquesta, i bueno, la sinopsi així un poc per damunt és que l'aclamat director de cinema Esteban Martínez, que el protagonitza en Javier Bardem, és una llegenda tant per les pel·lícules com per un passat marcat per la violència i els excessos, i en el seu nou projecte ofereix un paper a la seva filla, que és n'Emília, interpretada per na Victoria Luengo, amb el pretext d'ajudar-la a rellençar la seva carrera estancada com a actriu. És que és molt fort, perquè sembla que estic llegint la sinopsis de Valor Sentimental.
5: És molt fort, sí.
4: I res, com viure en el set, ells dos pues, farà, fomentarà no, una proximitat que no han compartit en molts anys, si no m'equivoco, en 13 anys, però també reobrirà ferides que mai no han cicatritzat.
5: I ja tenc una pregunta. Uh-huh. Vares plorar?
4: No.
5: En valor sentimental vares plorar?
4: Sí. Sí. Però és que a mi el cinema així, com europeu, nòrdic, d'en Joaquim Trier, m'encanta. Aquí és que és com una pel·lícula molt dura, narrada en el desert, enmig d'un rodatge. Vull dir, per jo hi ha com a més sensació de frustració, no tant de llàstima, saps? És com que els actors estan enfadats.
5: Jo l'únic que vaig veure passant...
3: El ser querido.
4: Sí, el ser querido.
5: Passant per davant la pantalla com partia de la misericòrdia, sí. Va ser un primeríssim plano d'en Javier Bardem, encara d'enfadat.
4: Ah, vale, veus, sí. Això,
5: no havies de l'inici.
4: Sí.
5: I és, sí, no sé, no m'ho va donar la sensació que fos algo...
4: Sí.
5: Que anés pastís de la tristesa i tal, més aquesta intensitat sí. Que tu dius.
4: O sigui, en el final crec que... Bueno, són situacions vital que segurament hi ha moltíssimes persones que han viscut i que segurament podran sentir-se i empatitzar més en sobre. Tot i així, és el que vos dic, no són personatges, jo trobo, que sentin pena, saps? Després de tant d'anys, crec que això la pena s'ha perd una mica en una situació com aquesta i el que tens és ràbia i ganes de retreure tot el que no has pogut viure en ton pare, no? Mm. Que és el cas del personatge d'ella. Mm. Però, bueno, només dir-vos ja per acabar que dia 26 d'agost sí, estrenem a Cine Ciutat. Mm. Sí. Que feim un col·loqui online amb en Rodrigo Sorogoyen i Isabel Peña, que és una guionista esplèndida, que vaig tenir la sort de poder veure-la com feia una espècie de bueno, masterclass o sessió de guió durant el festival. També la protagonitza en Javier Bardem i en Victoria Luengo. I dia 26 a Cine Ciutat a les 8 fem una sessió en col·loqui amb ells i dir-vos que ja s'ha omplert tota una sala i hem hagut de fer una altra sessió a la mateixa hora. Que també
3: haurà un segon passi.
4: Sí, però són a la mateixa hora, a la sala 1 i a la sala 2, començaran les dues a les 8 i se connectaran a la vegada amb ells.
3: I encara hi ha entrades per aquesta simultània.
4: Sí, hem obert una altra. Sí.
5: T'he de dir que jo ja tens entrada.
4: Ai, gràcies.
5: Així és que estic esperant aquest moment.
4: Serà xulo.
3: Se pot comprar online.
4: Sí, sí, o a taquilla.
3: Mm-hmm. Molt bé, Eugènia, i bon per repàs, res.
4: Sí.
3: Bon repàs en aquesta Atlàntida Mallorca Film Fest.
4: Sí.
3: I també com a prèvia d'aquesta estrena, del Ser Querido, que és una de les estrenes d'aquesta temporada.
4: Sí, de l'estiu, sobretot.
3: Sí, de l'estiu i inici de temporada que vendrà.
4: Que valla temporada, sí, ja encerrarem.
3: Sí, ha estat bueno. Ben intensa, també.
4: Sí, ve molt intensa i sense poder respirar, vull dir... Nosaltres ja estem fent tota la programació de l'any i és molt difícil perquè hi ha tant de títols importants que s'estrenen que... No sé, ara me venes cap la Bola Negra, per exemple.
3: Sí. Clar, l'estiu no és de vacances.
4: No,
3: l'estiu... Pocs dies o pocs moments se pot descansar, no?
4: Sí, sempre mirant cap endavant.
3: Exacte, és un moment per programar, per pensar ja la nova temporada.
4: Sí.
3: Eugènia, allò que puguis descansar, idò, benvingut serà.
4: Gràcies, igualment.
3: Gràcies
4: que vagi bé.
6: Tres ràdios, història.
7: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
8: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
7: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
9: Font de misteris.
10: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
11: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
9: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio. Fentol, un programa amb continguts a Balcana, a WhatsApp i a Coca-Cola, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
3: I ja vos ho dèiem, heu de saber que a la mà del nord de Menorca s'han trobat un bon nombre de catxalots i s'estableix aquesta zona, aquestes aigües, com un gran refugi d'aquesta espècie.
12: Posa!

0: I doncs sí, l'associació Turció us ha detectat 48 catxalots durant una campanya d'investigació que ha durat 2 setmanes, en la qual han descobert que el 20% dels exemplars d'aquests catxalots són cries. Una campanya batejada com Moby Mami ha registrat 11 trobades amb els cetacis en 2 setmanes de recerca, com comentàvem.
1: Idò, i poden saludar ja en aquests moments en Xema Brotons, que ell és director i científic de l'associació Turciops. Com està, Xema?
2: Què tal? Buenas, com estàs?
1: Molt bé, contents de sentir-te. Clar, que suposa aquesta troballa pel mar Mediterrani, concretament per les Illes Balears, haver trobat aquest gran refugi de catxalots?
2: Bueno, realment no és una troballa, és una certificació d'una troballa. Sí, nosaltres ja fa més d'un any vàrem demanar al Ministeri, al Miteco, que creés una àrea marina protegida al nord de Menorca per ser una zona molt important de l'ecologia dels catxalots, perquè és l'única zona de cria de catxalots identificada a la Mediterrània Occidental. No? El Pedro Sánchez, a la cumbre de Niça, dels oceans de Niça, va fer públic que la intenció del govern era de declarar aquesta àrea marina protegida, i estem a l'espera de que això passi. Això d'un camins que tarden més o menys. I mentrestant, nosaltres pues, hem de continuar fent feina, aixecant més dades, veure pressions, amenaces d'aquests animals, i això és el que van fer aquest estiu. I aquestes dades són la ratificació que realment van fer bé la feina i que aquesta proposta està ben fundamentada. És a dir, que no van ser 3, 4, 5, 6 anys de veure de catxalot, sinó que això és un fet i és real i està allà i és nostre.
1: Clar, és un fet, és una confirmació, i això motivarà encara més que se protegeixi aquesta zona per part de l'Estat?
3: Bé, ens esperem que sí. De totes formes, ja fundamentada. Nosaltres vam fer la primera campanya al nord de Menorca, exclusivament al nord de Menorca, l'any 2019. L'any 2019 ja van començar a fer feina aquí per els indicis que teníem. I en darrer any ha estat aquesta la confirmació. Primer una descoberta i al final, l'any darrer any, una confirmació de la importància per això, per el que ben bé heu dit, que han trobat moltes cries, molts grups socials, d'una forma significativament diferent a la resta de llocs on hem navegat amb cercant aquests animals, no?
0: I en què ha consistit la campanya? És a dir, quines feines heu fet? Quines coses heu observat? Quantes persones éreu?
2: Bueno, mira, nosaltres vam partir dia de 7 de juliol del Port de Serra Ràpida, on té el nostre vell tècnic de l'associació, jo, som tot en biologia,
1: Xema, de la mà. Te perdem una mica la connexió.
2: Digues?
1: Si te pots resituar a qualque lloc...
0: Clar, és que és de viatge a Cerdanya, en Xema, i per tu, la cobertura, no...
2: Sí, ara me sentiu?
1: Ara te sentim, sí.
0: Ara te sentim,
1: sí,
0: bé.
1: Ara te sentim bé.
2: Vale, perfecte. I doncs, això, no passa res. Eren dos tècnics de Turciops, jo com a doctor en biologia, i cap de campanya, na Marga Cerdà, que és una ciència en ciències de la mà. Teníem dos doctors de la Universitat de Sant Andrews, el doctor Enrico Pirota, el doctor Lur Rendel, amb qui col·laboràvem habitualment, i dos tècnics més, ja amics i companys que han navegat molt amb nosaltres. I el que fem és vida a bordo, durant tots els dies, no navegàvem cercant animals. El que fem és cercar-los per acústica, un hidròfon de rosat, que ens permet sentir-lo molt més enfora que no pas els cavall. Més hem de tenir en compte que els catxalots bussegen moltíssim, molt de temps, poden estar pues, 40-50 minuts de baix aigua i 10 minuts de superfície. Els grups socials, no, les cries quan s'han bussejat estan més temps, però els petits costa més localitzar-les. Aleshores, això ho fem amb acústica. I en cerca, el dia i vespre, 24 hores, hem fet un màxim seguit de 6 dies de navegació continuada sense aturar. Després hem hagut d'aturar a fer benzina i després ens van agafar els 3 dies de tramuntana, que són els que ens venen a visitar cada vegada que fem una campanya al nord de Menorca. Sempre tinc qualque dia de tramuntana, que això han de complir la tradició, i me'l va fer aturar això aquests 3 dies que van estar fondejats pues, a prop de la Ciutadella. I això és en resum el que és la campanya, de fer vol de dron per mirar estat nutricional, per veure si tenia marques de col·lisions, s'ha gravat acústicament el seu comportament acústic per fer feines culturals, per destriar diferents llenguatges o dialectes que tenen, s'han tret mostres d'aigua per fer d'anem ambiental, vull dir, un munt de coses, perquè, clar, cada minut que estàs de vora un d'aquests animals és molt car. És molt car i costa molt tenir-lo. Aleshores, hem d'aprofitar al màxim cada instant que estem a de vora d'ells.
0: I què ens pots dir d'aquesta espècie? Perquè, clar, la gent ho associa un poc a una balena, però no és exactament això, no sé quines característiques, particularitats té i com així són tan importants.
2: Bueno, no sé quant de temps tenim.
1: Tenim 5 minuts. Clavats.
2: No, mireu, el catxalot és un animal al marge emblemàtic, que m'ho havia dit, perquè la gent entén que és un cetaci, és un mamífer, i és un parent de les balenes. El que passa és que les balenes filtren i els catxalots tenen dents. Aleshores, és el depredador més gran que si és actualment preses individuals. Les balenes filtren, els catxalots capturen preses individualment. És el major servei de tota la natura.
0: Wow.
2: No ha existit mai, ni existeix, un servei més gran a la natura que el que té un catxalot. Només per això ja crida l'atenció. I després, a nivell ecosistèmic, és importantíssim i lluita contra el canvi climàtic. Perquè fas una idea, el catxalot menja profunditat i defeca en superfície. Això fa que fa invertir cicle de matèria. Cicle de matèria a la mà va de superfície cap al fons. Mm. I la matèria a poc a poc s'enfonsa i queda atrapada en els fons. Aleshores, l'animal com captura calamars de profunditat i de fet que a superfície el que fa és invertir aquest cicle de matèria. I el que fa adobar fitoplàncton. El fitoplàncton és el fragment vegetal del plàncton que hi ha a la mà. I que és la bomba de captura de CO2 més important del món. Ni Posidònia oceànica, ni Amazònia, res, no. El que més CO2 captura a la Terra són els oceans a través de fitoplàncton. I els catxalots són jardiners de fitoplàncton, per dir-ho d'alguna manera. Abonen amb les seves excrecions aquest fitoplàncton. Aleshores, el que fan és reduir la quantitat de CO2 que hi ha a l'atmosfera i, per tant, reduir el canvi climàtic, entre altres coses.
0: Vaja, idò, tenen una gran importància, com deies. Comentaven que hi havia un 20% de cries dins els 48 catxalots que heu trobat o que heu pogut veure. Això què significa? Que és una zona a on se cria i que pot suposar també per aquest espai?
1: Clar, que és molt, un 20%.
2: Sí. Sí, clar, això és la clau d'aquest espai, que sigui un lloc on els animals venen a tenir les seves cries i tenir cura d'ells en els primers instants de vida i els primers episodis de vida. Han de tenir en compte que els catxalots tenen molt poques cries, són com nosaltres, tenen poques cries i tenen molta cura d'ells durant molts anys. Aleshores, perdre una cria suposa impacte molt greu per la població. Aleshores, Menorca s'està identificant com un santuari per l'espècie, perquè és precisament el mar i les cries el fragment més important

0: propi de Mediterrani és la seva cultura. I n'hi ha... I el que passa, clar, que la gent... Nosaltres tenim... tenim una mala costum, la gent que navega, que és que no miram la mà. Navegant per damunt la mà, però mira ben poc. Aquesta gent... No sé, els dofins, que són molt més costaners, a mi m'ha passat. Jo he entrat a Esport d'Eivissa, just abans de pandèmia, i en Esport d'Eivissa tenir un parell de dofins mulars. Durant la pandèmia, quan van començar a arribar aquesta notícia que se veien els dofins i els dofins estaven més a prop de costa perquè no estaven navegant tan lluny, no. L'única diferència és que abans no miràvem la mà i ara sí que la miràvem. Perquè estem avorrits, estem en un punt de canostra i mirant cap a la mà. I la mà ha estat allà sempre. El que passa és que no la vivim. Simplement hi passant per damunt d'ella perquè m'ho vull anar a aquella cala a nedar, me'n vull anar a l'altra banda. No? L'empleem com un mitjà i no com un fi. Mateix, no? Aleshores, si aprenguéssim a conviure la mà amb un slow sea, veuríem moltes més coses que no pas que veiem ara.
1: I xerrant de veure coses, Xema, també heu pogut veure altres espècies, no?, durant aquesta campanya per les aigües de Menorca.
0: Sí, no record malament, crec que han estat més d'una vintena de tortugues, al voltant d'un cent i algo dofins llistats, una setantena de cap d'olla grisos, el que mulà també, sí, és el que vos dic. Si miram, arribes a veure.
2: I de Xema Brotons, director i científic de l'associació Turisops, moltes gràcies per atendre'ns i per parlar-nos d'aquesta confirmació, d'aquesta campanya que heu fet en què heu reconfirmat l'existència d'aquesta quarantena de catxalots que converteix les aigües del nord de Menorca en la zona de la Mediterrània Occidental on hi ha el més gran santuari de catxalots, el més gran refugi de catxalots que està per protegir encara.
0: Sí, esperem que pres sigui una realitat.
2: Això mateix. Gràcies, Xema.
1: Gràcies, Xema.
2: I bon viatge, bona navegació.
0: Moltes gràcies.
2: Feim una pausa, arriben els companys informatius i tornem d'aquí uns minuts.

0: Heu de saber, si no ho sabíeu, que el trompetista mallorquí Pac Guerau actua amb el seu septet dijous que ve, dia 13 d'agost, en el Castell de Bellver, en el marc del Festival de Jazz de Palma.
1: Tentol, en Celestí Oliver.

I d'ahir encetàvem la tercera i ja darrera hora de Tèntol d'avui amb Miguel Soler, que continua el control tècnic. Gràcies, Miguel. I avui amb la companyia del trompetista Margalida Vilero, Pep Grau, que de fet està a punt d'estrenar un nou disc i que el podem començar a escoltar.